Hola, què tal? Com esteu? Segon programa de El Rebost. Sí, aquests minuts encapsulats que recuperem del bo i millor de la programació de Ràdio Rubí i que, doncs, tenim l'oportunitat de tornar a gaudir-los gràcies a aquesta selecció que us fem per vosaltres. Minuts encapsulats que arriben de programes com el Rubí al dia, com l'Inspirat, com el Rubí Sound, de diferents continguts que durant tota la setmana han sigut protagonistes. Avui, per exemple, en aquesta primera hora del Rebost tindrem, doncs, a la Maria Antònia Rius, que va ser entrevistada pels companys del Rubí al dia i ens parlarà, evidentment, de l'Escola Oficial d'Idiomes de Rubí. Per exemple, també recuperarem la secció d'arquitectura casolana estrenada per l'arquitecte i col·laborador de la ràdio, el Josep Milà, o l'entrevista amb el Zacaria Gordou, un actor de la pel·li Cronos, que malauradament per nosaltres, pels rubinencs, també té un significat especial, parlant d'aquell atemptat tràgic que va tenir repercussió també directa amb la ciutadania rubinenca. Doncs tot això, a més, vestit amb una càpsula musical de recomanació de la Miley Cyrus i el seu nou treball anomenat Bass Persuades, tot això en el Rebost.

0: Avui mateix comença el nou curs de l'Escola Oficial d'Idiomes de Rubí. Anglès i francès són els dos idiomes que se poden estudiar i durant les darreres setmanes el centre ha fet el procés de preinscripció i matrícula per al nou curs. Per saber quina ha estat la resposta dels alumnes, si encara hi ha places disponibles i com afronta l'EOI el nou curs, avui ens acompanya la seva directora, Maria Antònia Rus. Maria Antònia, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Benvinguda. Bon dia.
1: Gràcies.
0: Com dèiem, avui comencen les classes. En quina sensació arribau a aquest inici de curs? Com ha anat tot el procés de preinscripció i de matrícula? Com arribau?
1: Doncs, com sempre, molt bé. Hem tingut una molt bona resposta a la preinscripció. Per tant, seguim amb la mateixa línia de sempre, molta preinscripció. El que passa és que a vegades doncs, ens queda plaça vacant, sobretot a francès, que no hi ha tanta demanda com en anglès. I en el cas d'anglès, doncs a vegades molta gent es preinscriu durant la primera setmana pensant que sí que podrà fer-ho perquè demanar permís a la feina per poder cursar i començar a sortir una miqueta abans de la feina i no els hi donen, per tant ens queden, no s'acaben matriculant, o gent que es preinscriu està pendent de apuntar-se a la universitat, a algun grau, i no sap ben bé els horaris, i finalment no s'acaba matriculant, i són aquestes places que ens acaben quedant en anglès molt poquetes, i en el cas de francès ens queden una miqueta més, però bé, la resposta ha estat molt positiva.
0: Tenim la dada de quantes places queden per si la gent...
1: Ens queden, ara exactament no, perquè de fet aquest cap de setmana ja la gent s'ha estat, la llista d'espera s'ha anat preinscrivint.
0: Ah,
1: Hi ha una preinscripció, un sorteig, hi ha gent doncs, que se li adjudica una plaça i després hi ha gent que queda en llista d'espera. Per tant, encara no hem acabat de quadrar les places que ens queden vacants. En el cas de francès sí que ens queden unes quantes, no et sabria dir el nombre exacte, i en anglès, doncs, en alguns nivells segurament que ens queda alguna plaça. Però poquetes, però alguna, que la gent no es desanimi si algú a última hora doncs, demana informació doncs, que ho faci, perquè podria ser que acabés tenint una plaça.
0: Quants alumnes teniu aquest curs aproximadament i com podem comparar aquesta xifra amb la del curs passat, si és que es pot?
1: Ara, en aquests moments no sabem exactament la matrícula perquè nosaltres continuem matriculant fins a mitjans d'octubre.
0: Fins a mitjans d'octubre sí. La gent se matricula?
1: Sí,
0: ah, molt
1: sí.
0: Bé.
1: Està oberta la matrícula per a aquestes persones que doncs, es preinscriuen però no s'acaben matriculant o bueno, per motius diferents. No?
0: Però aquestes persones llavors començarien tard al curs?
1: Sí. Però bueno, es posen al dia, vull dir que això no, l'atenció és molt personalitzada a l'Escola Oficial, per tant, doncs no els primers dies també és una miqueta de repàs, per tant no es perdrien moltes classes. En el cas de nosaltres, a matrícula l'any passat vam acabar el dia mitjans d'octubre vam acabar una matrícula de 448 alumnes, una cosa així, per tant no, hem estat incrementant cada any, hem anat incrementant la matrícula. I esperem que enguany doncs, torni a passar el mateix.
0: Hi ha algun nivell idioma, ja m'has dit, sobretot en sí. El cas de francès, que la gent es matricula menys que
1: sí.
0: En anglès.
1: Hi ha menys
0: més de...
1: Sí.
0: Exacte. Sí, però sí. Hi ha algun nivell que detecteu que és especialment fort, que la gent vol aquell nivell?
1: Doncs els nivells alts, especialment seu, per exemple, que nosaltres al nostre centre només oferim un grup, doncs sí que hi ha una forta demanda, no? Perquè bueno, trobem que molts alumnes joves, el jovent, doncs, té més nivell, per tant, quan fa el test de nivell se li acaba adjudicant un nivell de B2-1, B2-2, fins i tot C1. Per tant, tenim cada vegada més gent jove amb més nivell. I els nivells més baixos, doncs, tenim gent més gran que o bé van deixar els estudis fa temps i volen tornar a fer doncs, anglès o francès perquè tenen temps lliure, gent també doncs, que està jubilada i diu doncs, vull tornar a fer alguna cosa i s'apunten a l'Escola Oficial.
0: La manera d'estudiar avui en dia ha canviat molt.
1: Sí.
0: L'alumnat que arriba a la EOI, quines principals motivacions té per venir a l'escola?
1: Doncs tenim dos tipus de perfil, no? L'alumnat jove necessita un certificat, molta gent jove doncs, que estan estudiant algun grau universitari, doncs, com que es poden convalidar per crèdits de lliure elecció, que abans es deien, doncs s'apunten a l'Escola Oficial per per certificar el seu nivell. I en el cas de la gent més d'una edat més, doncs, a mitjana edat, doncs, és moltes vegades per socialitzar, per aprendre un idioma, per... Són motius diferents, la veritat, que tenim com dos perfils, no?
0: L'anglès, ja sabem que continua sent l'idioma més demandat, però no sé si en el vostre cas heu notat si el francès agafa embrancida?
1: Sembla que es va animant la cosa, no? Però costa una miqueta. L'anglès sempre és el número 1, és el top, l'idioma, però a totes les escoles oficials. Nosaltres només oferim dos idiomes, però hi ha escoles que tenen molts més, alemany, italià, i igualment en aquestes escoles també l'anglès és el que sempre s'emplenen els grups, i els altres idiomes, doncs, a vegades costa una miqueta més. Però està bé oferir diferents idiomes, per tant... En el francès ja et dic que costa, però estem treballant per omplir els grups i sembla que la gent es va animant, sí.
0: Uh-huh. Ara que estem xerrant d'oferir diferents idiomes, no sé si mirant cap al futur, a l'Escola Oficial d'Idiomes de Rubí, es podria ampliar més idiomes, perquè ara era el que deien, teniu anglès i francès, però n'hi ha una varietat, un ventall molt gran. No sé si... fins i tot la pròpia societat, si vos demana, els propis alumnes vos demanen, escolta, pues ens agradaria que poséssiu tal idioma.
1: Sí.
0: No sé si teniu alguna previsió sobre això, si depeneu d'altres
1: Estem òrgans. Treballant, sí. Estem treballant, fa temps que treballem perquè l'escola a Rubí sigui més gran, perquè tinguem més oferta de grups, especialment a l'anglès, doncs, oferir altres modalitats, com cursos semipresencials, que només doncs vens un dia a classe i la resta l'altre dia doncs fas tasques més telemàtiques, que està molt demanat també per gent que doncs no disposa de tantes hores per venir i estar al centre, no? En idiomes també, no? Tenim doncs demanda de català, per exemple, ho hem fet, hem demanat català, hem demanat altres idiomes, però Serveis Territorials hi treballa sobre això, però no depèn només de Serveis Territorials, depèn del Departament d'Educació de si bé gusta, i bueno, no, de moment no tenim resposta, però estem treballant, insistint en poder oferir altres idiomes, com sobretot català, no? És que hi ha molta demanda, ens truquen molt per saber si fem català, però com que s'ofereix a Terrassa i segons el departament, doncs Terrassa està molt a prop, doncs costa una miqueta, però bueno, continuarem treballant i insistint en poder ampliar el centre amb grups, amb més modalitats i també amb altres idiomes. Sí.
0: No sé si el tema de l'edifici on esteu ubicats és beneficiós o perjudicial el fet d'estar en una escola, dins d'una escola, i que no tingueu aquest edifici. Per exemple, la EOI de Terrassa té el seu edifici de la EOI de Terrassa, que és bastant gran, i el de Sabadell, a més, té un edifici molt xulo. Molt nou. Jo és que he estudiat a les dues, i està molt bé. No sé si és una altra de les demandes, que Rubí tingui el seu propi lloc.
1: Estem, bueno, batallant. De fet, aquest any farem 15 anys que estem a Rubí, i des del dia 1 vam insistir en que és molt important que l'escola tingui el seu propi edifici. Té coses positives el fet de compartir espais amb l'Institut Duc de Montblanc, que és on estem localitzats, perquè, de fet, la zona de lo que és el pati del centre a la tarda es converteix en l'aparcament, no? Per tant, tenim molts alumnes que venen d'altres poblacions i per tant troben una facilitat, no? El fet d'arribar i poder aparcar el cotxe i entrar a classe, no? Perquè la gent ve molt justa, no? Em dius, per exemple, doncs Sabadell, que té un edifici preciós, però per aparcar a on està és horrorós. Jo havia treballat allà i tenia alumnes que donaven voltes una hora i tornaven a casa perquè no podien aparcar. Per tant, en aquest sentit, estar allà doncs és positiu per això, no? Doncs que tenim una zona d'aparcament molt xula. L'espai també és xulo, però és cert que compartir espais doncs no és fàcil, i que ens agradaria tenir un edifici propi per poder customitzar el centre, no? I tenir sempre doncs les decoracions penjades i posades com altres EOIs, com a Terrassa o Sabadell, quan arriba Halloween, doncs deixen les decoracions decoracions penjades tota la setmana i nosaltres les hem de treure i posar, no? Llavors, bueno, és una mica complicat a vegades, però bueno, és positiu el fet de tenir un aparcament allà, sí.
0: Uh-huh. Abans dèiem que aprendre idiomes també ha canviat molt, perquè ara tenim aplicacions, sí, traductors, eines d'intel·ligència artificial, sí. Quin sentit té avui anar a una escola oficial d'idiomes?
1: Doncs té, sí que és cert que molta gent, doncs, entrem en aquest debat, no? Ah, és que vosaltres deixareu d'existir, no? Perquè hi ha la intel·ligència artificial, la gent pot estudiar bé. No hi ha res com poder parlar amb una persona, no? No parlar amb una màquina no és el mateix que tenir una conversa amb una persona i veure't cara a cara, no? Per tant, jo no penso que no... que sí que és com una eina de suport. Per tant, totes les eines de suport benvingudes siguin, que sobretot els alumnes sàpiguen utilitzar-les correctament. Però penso que venir al centre a socialitzar, veure't, parlar, no hi ha res com això, o sigui que no tinc cap mena de dubte, eh? Quan ens van tancar durant la pandèmia, la gent tenia moltes ganes de veure's, per tant, en aquest sentit no trobo que continuarem, jo crec que sí.
0: Mm-hmm. Més enllà de les classes, teniu preparada alguna activitat? Jo sé que feu coses, sí, molt divertides, sí, moltes vegades.
1: Sí.
0: Teniu alguna activitat o algun projecte especial per aquest curs que vulgueu avançar-nos o que vulgueu destacar, que es pugui?
1: Sí, de moment el Departament d'Anglès i de França estan treballant, no? És difícil al setembre concretar quines activitats tindrem, perquè de fet, doncs, han de contactar amb conferenciants, amb persones que ens puguin venir a fer la xerrada, que puguin fer-la amb determinats dies. Per tant, no et puc avançar en aquests moments res important, però sí que fem activitats molt xules. Moltes dies les obrim a la ciutat de Rubí, per tant, les posem a l'agenda de la ciutat perquè, doncs, els ciutadans de Rubí també puguin venir al centre i gaudir d'aquestes activitats culturals. Però malauradament no et puc avançar. Sí que fem una festa Nadal molt xula, per Sant Jordi volem muntar alguna cosa especial per també, doncs, juntar-la amb el tema de que fem 15 anys que estem al centre, a Rubí, i bueno, potser farem alguna cosa més especial que altres vegades, però tampoc no et puc concretar res en aquest
0: moment. Ai, jo volia estirar-te un poquet a veure si teníem alguna. Bueno, sí que ens les explicareu quan estiguin tancades.
1: Sí,
0: eh?
1: I tant.
0: També volia preguntar-te quin és ara mateix el principal repte que té l'escola de cara als pròxims anys?
1: Doncs, com t'he dit abans, ampliar grups, poder tenir una oferta més gran, poder oferir cursos semipresencials, ampliar idiomes i també poder ampliar en horari, és a dir, encara que estiguem compartint espais amb l'Institut de Montblanc, havíem parlat amb, bueno, el regidor antic, el Víctor, havia parlat amb l'escola d'adults i ens cedien un parell d'aules al dematí per poder oferir, doncs, classes al matí, que també hi ha molta demanda perquè hi ha gent que estudia a la tarda, no? Hi ha gent jove que està fent graus universitaris a la tarda, que estan fent FP a la tarda i, per tant, no tenen aquesta possibilitat de poder estudiar a l'escola oficial. I en aquest sentit, doncs, havíem pensat d'oferir cursos al matí i tenim aquesta possibilitat. Ara només falta que el Departament d'Educació ens pugui ampliar en grups i en idiomes, però no deixarem de lluitar perquè ho puguem aconseguir en un futur, esperem, no gaire lluny.
0: Això implica també ampliar-vos el professorat.
1: Correcte, sí, i tant.
0: Millorar els recursos.
1: Sí.
0: Acabem amb una pregunta molt senzilla. Si hi ha algú que ens està escoltant i que fa temps que diu, ostres, hauria d'aprendre anglès o francès, però sempre acaba deixant-lo per més endavant, què li diries?
1: Doncs que aprofiti l'ocasió en aquests moments, que ens queden algunes places vacants, que recordi que l'Escola Oficial d'Idiomes és una escola pública, que per tant té preus públics, que venir a l'escola oficial, doncs, els preus ronden entre 305 euros, 330, tot el curs sencer, que anar a una escola privada et costa uns 100 euros al mes i això són 330 durant tot el curs, per tant és econòmic, i que tenim doncs professor molt qualificat, l'ensenyament és de qualitat i que no dubti que s'ho passarà molt bé venint a fer francès, que el professorat fa activitats molt divertides i el professorat anglès també, vull dir que no dubti que s'apunti i que gaudirà de venir a la nostra escola.
0: Mm-hmm. Per aquestes vacants, com ho haurien de fer?
1: Doncs hem obert un formulari a la nostra pàgina web, matricula nous alumnes, hi ha un formulari en el qual et pots apuntar i llavors nosaltres anirem revisant les places vacants i anirem trucant segons doncs, aquest ordre que apareix. Igualment poden enviar un correu a l'escola o trucar-nos i els hi comentarem i els hi explicarem com ho han de fer.
0: Uh-huh. Maria Antònia Rus, directora de l'Escola Oficial d'Idiomes de Rubí, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i per haver-nos explicat aquest inici de curs i com està a hores d'ara la EOI de la nostra ciutat. Moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies per convidar-nos a explicar-nos i a parlar de l'escola. Gràcies.
0: Adéu. Adéu.
2: El Rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

0: Estrenam secció en aquest Rubí al dia i té per nom aquesta secció Arquitectura Casolana, un espai mensual per mirar la nostra ciutat amb uns altres ulls i entendre millor els carrers, els edificis i els espais que formen part del nostre dia a dia. Ho farem de la mà de l'arquitecte rubinenc Josep Milà, que avui ens ajudarà a entendre un poc millor per què Rubí és com és i com ha anat canviant al llarg dels anys. Josep, bon dia, benvingut.
1: Hola, bon dia, bon dia.
0: Estàs preparat per fer-nos mirar Rubí d'una altra manera?
1: Bé, des de la meva òptica, que és una òptica parcial, no vulguis que no, hi ha molta gent que s'ha mirat Rubí des de moltes òptiques. Hi ha la gent del butlletí dels Centre d'Estudis Rubinencs que en saben quasi bé més que jo, però jo ho he fet des d'un punt de vista, diguem-ne, més arquitectònic i urbanístic que històric.
0: Bueno, que aquesta mirada també ens interessa molt, perquè en sabem poc, Els ciutadans en sabem molt poc d'això. Josep, si haguessis d'explicar el creixement de Rubí en tres o quatre grans moments, quins serien?
1: És essencial parlar d'un moment... O sigui, hi ha tres moments. La Guerra Civil, però en aquell moment tampoc és que es produïssin gaires efectes, per dir d'una manera, de créixer, perquè hi va haver moltes pèrdues i molta gent que va fugir. L'altre, hi ha un moment en què, previ a la Guerra Civil, que és quan a tot l'Estat hi ha una llei que se'n diu d'eixamplaments, en el que, similar a Barcelona, que van fer l'Eixample, però en petit, a Rubí, que ara no recordo quin, ja et diré l'edat ara de seguida, però és igual, el moment és el més important. Llavors, hi ha un altre moment que jo sempre explico a tort i a dret, que és la Rierada. La Rierada...
0: Que d'aquí pot fer manys, el divendres.
1: Sí, doncs la Rierada del 62 és la que marca una inflexió a la nostra ciutat-poble, doncs, més potent de tots. Però en tots els aspectes, no sols en l'arquitectònic, sinó també en el polític. I això també ens genera una ciutat que en aquell moment necessitava molta mà esquerra, necessitava molta ponderació a l'hora de créixer i no es va tenir. L'any 62 representa una inflexió molt potent. Hi ha un canvi polític dins de lo que era aquella època, el règim també tenien canvis. I va haver un canvi polític que, diguem-ne, que va anar per pitjor. Va entrar una alcaldia que li donava molta importància a que Rubí tingués més habitants que el resta de Catalunya. Volia ser de les ciutats, ell volia ser que Rubí tingués 100.000 habitants, tant sí com no. Això ara ho aconseguirem aviat. Però en aquell moment era el seu objectiu. I ens, per tant, va fer uns planejaments que permetien que Rubí creixés molt. I després de l'any de la Rierada, l'any 81, quan l'alcalde Llogany aprova el Pla General d'Ordenació, que avui és vigent encara. Vull dir que, o sigui que llavors, què podem dir? Doncs podem dir que de l'eixamplament del segle, finals del segle XIX, hi ha tot un Rubí. Podem dir que després de la Rierada hi ha tot un altre Rubí. I podem dir que després del 81, amb el PGO, hi ha un altre Rubí. I cada un té una forma diferent. I es veu. Si tu vas pel carrer, pots dir, això és de l'eixamplament del segle XIX. Això és de l'època de després de la Rierada fins a l'any 75. I això és de després del 75, o sigui, després del 81.
0: I com ho veiem, això?
1: Una de les coses que es veu més clara és les alçades dels edificis.
0: Oh!
1: Sí. Mira, tots els edificis de Rubí que tenen més de 8 plantes d'alçada, o 7, o 6, és igual, tots els que tenen més de 4, diguem-ho així,
0: vale,
1: tots aquests són els edificis fets, és l'arquitectura feta a partir del 62. A partir del 62 es comença a construir a Rubí, doncs agafen una normativa similar a la de Barcelona. No tenim una normativa molt específica. Sí que és veritat que l'any 75 hi va haver 75-77, tinc de mirar les xuletes, hi va haver un planejament, però era un planejament que no limitava les alçades. Sí que les limitava, les limitava a 7 o 8 alçades.
0: Vull dir
1: que
0: no,
1: 7 o 8 pisos. Llavors, tots els després del 62, tots aquests edificis són d'aquella època. Uh-huh. Això, la primera manera de veure-ho. La d'abans de... O sigui, d'abans del 62, veuràs que és el Rubí Vell. El Rubí Vell, que són cases de planta baixa i dos, no gaire més, que és l'antic casc urbà, que té una característica divertida, però tots els pobles de Catalunya la tenen igual, Les parcel·les, si us hi fixeu, no arriben als 5 metres d'amplada.
0: 5 metres
1: d'amplada? Sí, no arriben. És un casal. Normalment són 4 i mig. I sabeu de què ve això? Ve de que quan es dividien, els dividien de tal manera que hi poguessin arribar... quan hi fes la divisió de 4 metres i mig o 5, volia dir que allà hi anaven les parets mitgeres. Les parets mitgeres es posaven entre si a unes distàncies que les bigues de fusta arribessin.
0: Ah!
1: Sí, les bigues de fusta no eren més llargues de 5 metres. Era excepcional trobar una biga de fusta de més de 5 metres. Per assegurar-se, la feien de 4 i mig. Llavors, veureu moltes cases encara a Rubí d'aquella època que tenen 4 metres i mig d'amplada. Llavors, això era les més senzilles. Llavors, hi havia gent que era una mica més rica i que en comptes d'un casal en tenien dos o en tenien tres. Però són de la mateixa època i les proporcions de les façanes i així es veuen igual. Això és l'època, la primera època dels carrers de Rubí. La segona és la que he dit de les alçades.
0: I la tercera?
1: I la tercera és... Hi ha una característica que jo dic que sempre la fa. Primera, no es passa de 3 o 4, de 3 plantes, màxim 4 en algun punt. Però per distingir-les, és tota la obra nova que no passa de 3 plantes. Uh-huh. Aquesta és de la tercera, és a partir del 81 cap aquí. I a més totes aquestes tenen una característica molt divertida, que en el seu moment no quedava clar què passava. O sigui, quan tu fas planta baixa i dos, i llavors amb la coberta, que és inclinada, surten les antigues golfes. Les antigues golfes, hi va haver un primer arquitecte, Rubí, que va dir, no recordo qui va ser, que va dir, escolta, les golfes aquestes també les podem aprofitar. I al començament es deia que les golfes no s'havien de declarar, encara que després les utilitzessin. Però això era una tonteria, ho feia tothom, llavors, per tant, les golfes es van legalitzar i se li van dir els sotes cobertes. Uh-huh. Llavors, tots els edificis que tenen el dúplex a dalt de tot, o sigui que les dues últimes plantes és un dúplex, aquests són d'aquesta època recent, del 80 i tants, que en cap aquí. Els dúplex comencen a aparèixer sobretot a partir dels 90. A partir dels 90 és quan es legalitza la sotacoberta. La paraula legalitzar sempre han sigut legals, el que passa és que li van donar forma, llavors hi va haver alguna modificació en el pla general i allà s'hi va introduir aquesta forma d'entendre que el sotacoberta no eren unes golfes, no era un espai es declarava la superfície construïda i, evidentment, això generava drets de llicència d'obres. I l'Ajuntament també en treia.
0: Per tant, Josep, a moda de resum, ara, quan, a partir d'avui, quan caminem per Rubí, anem a posar-li deures als oients, eh?
1: Aviam.
0: A partir d'ara, quan caminem per Rubí, ens hem de fixar en les alçades dels edificis per saber identificar de quina època és cada zona de la ciutat, no?
1: És el que més s'identifica, sí. Hi ha altres característiques. Hi ha, per dir d'una manera... L'alçada és essencial per això, però hi ha altres coses, que és que principis del segle XX hi havia un cuidado molt gran a l'hora de decorar la façana, a l'hora de decorar la coberta. Això, a partir dels 60, es perd. Aquesta és una altra de les característiques, la forma que es dona a les façanes, si s'arrebossen simplement i es pinten, o se'ls fa un petit estucat, o si a les entrades de les portes hi ha algun dintell. Tot això és el més antic. Uh-huh. I això són les característiques de l'estil de la construcció d'aquell moment. Fins i tot la primera època de les que estem parlant, l'arquitectura senzilla es decorava amb un cert gust. Després, jo no diré que no sigui tenir gust fer-les tan austeres com les que estem fent ara, però possiblement allò ens hi havia una recerca una mica més de carinyo per l'arquitectura. Confesso que sóc culpable també, que s'ha perdut una mica aquest carinyo.
0: Uh-huh. Doncs, Josep, ens fixarem en això, en les alçades i en les decoracions de les façanes per poder identificar de quina època és cada zona de la ciutat. Josep, moltíssimes gràcies per aquesta secció i per ensenyar-nos a mirar la ciutat d'una altra manera.
1: Ja anirem mirant cada cosa diferent.
0: I tant. Vinga, gràcies.
1: A vosaltres.
2: Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. El Rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

Cal presentació per aquest tema? Jo diria que no. De fet, aquí a la secció de càpsules de recomanacions musicals del Rubí del Dia, més d'una vegada ha sonat. És el tema Flowers de Miley Cyrus. Atenció, 3.000 repros d'aquest Flowers. És sense cap mena de dubtes la millor presentació de l'èxit aconseguit per aquesta cantant nord-americana, per Miley Cyrus. És una incògnita saber quina serà la repercussió del nou àlbum, però és que ja ha sortit. Bass Persuades. Sí, s'acaba de publicar i és el tercer àlbum d'estudi de Miley Cyrus sense el Cyrus. Sí, sí, només Miley. Així és com ara vol que l'anomenin artísticament a Miley Cyrus. En paraules de la mateixa cantant, la música s'apodera de nosaltres. La sentim, la cantem, de vegades en veiem el ritme, la deixem sortir i seguim endavant. És poderosa, vulnerable, dolça i forta. El cor ple, el dolor del desamor i tot el que hi ha al mig. Això és el que significa el títol de Bass Persuades. És el que significa per a mi, per a ella, per Miley Cyrus. Les previsions no li donen pas un èxit tan espectacular com els anteriors treballs, però faríem bé en no subestimar a Miley, perquè la seva empremta, el seu caràcter artístic poden donar moltíssim de si i jo crec que finalment acabarà funcionant magníficament. I si no, tant se val, perquè és una dona que ja ho ha aconseguit tot i ella vol fer el que vol fer al seu treball i aquí el teniu ja per gaudir-lo. Es va publicar el passat divendres i us deixo en companyia del senzill que li dona nom, Bass Persuades. Let's go.

0: Les 11:31, avui posem el focus en el talent jove local amb un rubinenc que ha acabat formant part del repartiment de Cronos, la pel·lícula de Fernando González Molina, que ha arribat als cinemes, que reconstrueix les hores posteriors als atemptats del 17 d'agost del 2017. Parlem amb Zacaria Gordou, que... Bon dia.
1: Bon dia.
0: Que, escolta'm, que la teva carrera és com fulgurant. Ets molt jove, no?
1: Sí, bueno, tinc 19 anys.
0: Wow. I tu no has estudiat interpretació, però vas començar com una afició de, que, de, escolta, que jo vull ser actor, i acabes sortint en la peli de Cronos. Sí, que aquí hi ha molt treball, també, pel mig. O sigui, no, això no surt de la nit al dia, no?
1: Sí, va ser una experiència difícil, es podria dir, que vaig començar el 2024, com tu has dit, va ser com una afició i a poc he anat escalant i aún em queda trajectòria.
0: Abans d'arribar a la pel·lícula Cronos, hi ha El papel de mi vida, una sèrie independent creada juntament amb tres ruïnencs més que m'estaves dient abans, que heu petat al YouTube, que teniu 70.000 visualitzacions.
1: Sí, és com un curtmetratge que explica, bueno, una sèrie que explica com la vida de la calle, i bueno, i bàsicament és història, a cada un li passa alguna cosa, i ho va petar a TikTok i a YouTube.
0: Sí, ara ho estem veient, estem gravant en vídeo aquesta entrevista que després penjarem, doncs, al nostre canal de YouTube, i estem veient, doncs, justament unes imatges d'aquesta pel·lícula. Qui ho feia, aquesta sèrie?
1: Aquesta sèrie està dirigida per l'Adil i el Rashid, que són amics meus, que també són actors, i em van ficar a mi com un actor més. I els recursos, com t'he dit, són de nosaltres, dels nostres amics, no tenim ninguna producció al rere, i el càmera és un noi que és català que es diu Eric, Soric Project.
0: Mm-hmm. Què és el que heu rebut a través de les xarxes d'aquesta sèrie en YouTube perquè hi hagi tantes visualitzacions?
1: Pues hem rebut molts comentaris positius, com que hem explicat què és la calle, i és que són històries

0: de Cronos?
1: Em va arribar al càsting per la meva representant, la Liz Vida, i vaig fer dos proves presencialment. Vaig anar la primera vegada, em van gravar, i la segona em van tornar a llamar, i vaig anar i no sé...
0: Què et van demanar que fessis?
1: L'escena, no sé si has vist la pel·lícula.
0: Encara no l'he vista.
1: Vale, pues l'escena que és com molt emocionant, és com trist, l'escena és trista.
0: És un hospital, això sí?
1: Un hospital de Tortosa de Manresa. Mm-hmm. I vaig fer com, sí, l'escena i vaig pegar en el perfil i no sé.
0: Que, clar, és una escena emocional, no? Et demanaven plorar?
1: Sí.
0: I llavors com ho fas, això?
1: Plorar, pues yo a l'hora de plorar com que no penso, obro la meva boca, no sé, és com que deixo tot això, no sé, és com que...
0: Clar, perquè tens tota la gent d'il·luminació, els de so, tens un munt de gent, el focus, tot allà, que te passes fins a gravar l'escena, te passes allà millor una hora i mitja allà esperant que estigui tot posat bé, i clar, hi ha el moment que et diuen, vinga, va... Som-hi.
1: Sí, i l'escena era com molt emocionant, però vaig entrenar per això. Mm. Vaig anar com tres vegades a classes amb l'Òscar Lucho, que és un coach d'actors.
0: Bueno, tampoc són 50, eh? Que són tres vegades.
1: Sí.
0: Escolta, i vaig anar tres vegades com dius, buah, estàs dient com... Bueno, que hi ha qui va 20 i no li surt, eh? I tu dius, vaig anar
1: dir...
0: 3 i ja està.
1: Es podria dir que és el meu talent, no plorar.
0: Mm-hmm. Clar, jo no sé si ets conscient de... Clar, tu interpretaves a un dels terroristes hospitalitzats després dels atemptats del 17 d'agost. Clar, és un paper que és delicat, no? Una mica pel context real en què s'inspira la pel·lícula. Com ho vau preparar? Jo no sé fins a quin punt també eres tu conscient.
1: Pues sí, és un paper delicat perquè... El meu personatge és l'únic que a dia d'avui està a la càrcel. Els altres van morir. Però, no sé, és que és ficció. A mi em dona igual fer el paper o no. I em va costar una mica perquè a l'hora de tu interpretar un paper has de posar-te en la seva pell. Però això ajuda també a plorar i tot. És com... M'han agafat, què faig ara? No tinc sortida. I, bueno, poc a poc.
0: Quantes vegades la vau repetir?
1: És que són... a l'hora de tu gravar,
0: sí,
1: hi han diferents plans i es va... una hora i mitja, una hora...
0: Clar, anava agafant diferents plans, o sigui, és a dir, tornem a fer-ho, però primer a la millor agafam la teva cara, tornem a fer-ho, a la millor agafava un altre recurs, tornem a fer-ho, a la millor agafaven...
1: Clar.
0: Pla general, no?
1: Sí, és pla general, pla mitjà, després que... és primer el meu pla, després el pla del que m'interroga, de la que m'interroga l'advocat, que també estava per allà. Sí.
0: I ho repetiu cada vegada tots junts? O es fan...
1: No, primer es fa com 3-4 vegades un, després 3-4 vegades l'altre. Depèn, si surt bé, pues, perfecte, i si no, pues, es torna a repetir.
0: Clar, quina és la sensació quan tu vas veure la pel·lícula que vas a aquesta primera projecció?
1: Pis de punta, perquè l'atemptat de 2017 jo era petit, tenia 10 anys, però vols o no, nosaltres havíem com sofrit també una mica per l'atemptat, i quan ho vaig veure la primera vegada la pel·lícula va ser en la gala. I és com pis de punta tot l'estona, saps?
0: Mm. Quantes vegades has vist la pel·lícula?
1: Dos.
0: Dues.
1: Una vegada a la gala i l'altra vaig anar amb els meus amics al cinema.
0: I què, amb els amics? Que... Perquè clar, estàs en el cinema, surts tu allà, surt,
1: sí,
0: el teu paper, no? I també pots escoltar després el que va dient la gent i no sé el que et van dient els amics i el fet de veure't.
1: Els meus amics pues, estaven cridant, quan sortia jo cridaven, és com, no sé què, i els altres, o sigui, el públic no ho vaig escoltar, perquè els meus amics estaven al meu costat i no paraven de cridar, i jo, calla't, sí, tota l'estona, ja està, i quan va terminar, els meus amics em van deixar una mica el ridícul, és aquest l'actor, i una xica que me'n recordo em va dir, ui, tu, i li vaig dir, sí, em va dir, surts molt lleig, la pel·lícula, i jo,

0: Pues moltes gràcies.
1: Bueno, has de fer l'altra lectura, no? T'està dient que a la vida real és més maco que no pas a la pel·lícula.
0: Exacte,
1: no?
0: Sí, no. Ho vaig tomar positivament, no passa res.
1: Que, com és posar-se en un set amb el director, amb el Fernando Gómez Molina, amb la resta de l'equip? Hi ha alguna cosa que recordis especial del rodatge?
2: Sí, me'n recordo el Fernando Molina, que és un director increïble, o sigui, dirigeix d'una manera increïble. Me'n recordo com que tota l'estona ens corregia, saps? Com venia, no, Zacaria, mira, plora més, no sé què, després l'altra, és com, silenci, és un hospital, és l'hospital de Manresa de Tortosa. Havia molta gent, o sigui, havia figuració al rere, perquè no van fer solament la meva escena a l'hospital. Havia molta gent, era que tota l'estona, silenci, i com, de cop i volta, pst, un silenci increïble. I era una sala molt gran. No sé, me'n recordo d'aquest moment, i del maquillatge que em portava, que era molt realista.
1: Mhm. Que era molt realista perquè tenies
2: tenia ferides.
1: Ferides, simulaven, sí. Ferides. Després de que graves, tens l'oportunitat de veure en la pantalleta petita del director o el que estan de producció aquella escena que has gravat? I no sé si la vas veure i què vas pensar.
2: No, jo no la vaig veure, però ells te deixarien, no passa res, no hi ha ningú problema. Jo no la vaig veure perquè, no sé, no volia molestar.
1: Que, i ara què? Perquè tu has participat a Jo Mai Mai de TV3, a Barcelona Crimi, a d'altres projectes. Què has anat descobrint com a actor en aquests treballs que has fet en el Jo Mai Mai de TV3, en Barcelona Crimi?
2: El Jo Mai Mai va sortir una escena petita que hi va fer del protagonista, però al final no, i de Der Crimi vaig sortir també en dues escenes. I que m'he quedat com que és el meu somni. L'actuació és com que vull dedicar-me i poder vivir d'allò, perquè no sé, és el que m'agrada a mi.
1: A partir de Cronos, que ara està encara als cinemes, t'ha arribat alguna cosa? T'ha trucat algú?
2: No, aún no, és curiós, no sé, aún no. He parlat, just ahir vaig parlar amb la meva representant i m'ha dit tranquil que arribaran coses, perquè Cronos és una pel·lícula gran i dels terroristes soc el que tinc el guió. O sigui, un guió com així emocionant. Però bueno, paciència.
1: És el projecte més gran que has fet en Cronos?
2: Sí.
1: Aquest és el més gran.
2: A dia d'avui sí.
1: A data d'avui. Clar, també has fet diferents curtmetratges amb estudiants de l'ESCAC. Jo no sé si et planteges també fer algun tipus de formació o no cal. A veure, perquè m'ha cridat molt l'atenció, perquè moltes vegades un pensa, ostres, per fer tal cosa necessites una formació, però no, en realitat potser no.
2: Sí, a veure, és recomanable, perquè jo no sóc expert aquí en l'actuació, saps? No sóc el millor.
1: Sí.
2: Però jo no he fet formació. Se m'ha passat per el cap, sí, però a dia d'avui no sé. No ho sé.
1: Crec que vas parlar amb la Loles León.
2: Sí.
1: I què va dir la Loles? Això quan es va fer l'estrena, no?
2: Sí, perquè jo estava sentat veient la gala, em vaig girar i estava allí. I li vaig dir una foto i em va dir sí, no sé què. Vaig anar...
1: Mira, està aquí la foto amb la Loles León.
2: Li vaig anar a donar com dos petons i es va quedar com... I jo li vaig dir, soc un dels terroristes. I ella, ostres! Ella m'ha donat els dos petons. I després com que va cridar a un representant de la Mònica López, que és l'actriu de Mossos d'Esquadra de Ripoll, i em va dir com el representant que, què tal, no sé què. Vaig parlar una mica i després de la pel·lícula, em vaig reencontrar amb ells dos i vaig parlar i em van dir que felicitats, que ho has fet molt bé, no sé què, que li havia agradat. I és una actriu que per mi és com molt gran, m'agrada molt a Loles León.
1: És que s'ha d'il·luminar els ulls, estàs a punt de plorar.
2: Sí, no, jo li vaig veure i
1: uah.
2: I em va dir com que ho he fet molt bé i és com pff, ja, moltes gràcies. L'Enric Auquer també m'ho va dir.
1: Uah.
2: O sigui, em vaig reencontrar amb ell i em va dir ho has fet molt bé, no sé què, i em va donar un abraç i jo...
1: Oh, Això sí, perquè són, clar, són grans del cinema. I com grans actors. Uau. Sí, sí. Què és el que t'agradaria... si poguessis demanar, què és el que t'agradaria fer?
2: De l'actuació?
1: Sí, de ser actor. Què t'agradaria? Què és el que tens al cap? Què és el que estàs esperant que surti l'oportunitat?
2: Pues una pel·lícula que surti com a protagonista. Jo em considero que se'm dona bé la drama, les escenes enfadats i comèdia també. Ho faig bé, és que no sé, des del meu punt. Jo em veig bé, saps?
1: És que em sento molt bé, no? Sí, sí. I em sento que sóc capaç de poder-ho encarar.
2: Sí, no? És el que em dona ràbia. És com que, a veure, no hi ha càsting o què passa aquí, si jo em veig que tinc el nivell. Mm-hmm. Però, no sé, hi ha punts de vista distints. No sé. Mm-hmm.
1: Doncs moltes felicitats per aquest paper, en aquesta gran pel·lícula, que t'arribin també doncs molts projectes, ja ens aniràs dient, eh? Moltes gràcies per compartir-los aquí també en Ràdio Rubí. I escolta'm, si aquí a la ràdio algun dia fem alguna cosa i necessitem un actor, pagar-te, no sé quan te pagarà, això que passa si te paguen, l'Albert Soler, que és el director, però escolta, que et pot servir també, no? Per, bueno,
2: material.
1: No sé, eh?
2: Material.
1: Material, com dic, sí, com va, material. Sí. De per tenir. Moltíssimes gràcies a Zacaria i moltíssimes felicitats.
2: Moltes gràcies. Gràcies a tu.
3: El Rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

0: El món de les sèries i els documentals té molt per descobrir. A De Sèrie posem el focus en les novetats i les produccions més comentades. Amb Víctor Pérez i Núria Molina analitzem cada setmana els títols més destacats. De Sèrie, cada dijous de 6 a 7 de la tarda a la 99.7 de la FM i també a radiorubí.cat. Tot el que necessites saber abans de començar un nou capítol.
1: A Ràdio Rubí tenim les nostres Telma i Lluís particulars.
2: És que l'he agafat, li he dit que no parlaria.
3: Sí.
4: Ara és una sorpresa.
1: Però... Cinquena temporada de l'Inspira't. Amb Carmen Moreno i Cuca Fernández descobrirem nous projectes i persones.
2: Tenim una edat ja,
4: humana.
2: No?
4: Humana. No, que edat? Que som...
1: Tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Rubí, a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Inspira't.

Tornem a ser aquí, segona hora del Rebost. Què tal? Què us ha semblat aquesta primera hora amb continguts superinteressants que hem recuperat? Continguts, highlights, sí, allò que diuen els americans, no? Grandes momentos de la setmana radiofònica a Ràdio Rubí. Clar, un dels programes principals on es fabrica aquest contingut interessantíssim és el matinal de 3 hores diari del Rubí al dia, de 9 a 12 cada dia de dilluns a divendres. D'aquí traurem, per exemple, una nova secció que han estrenat. La Pamela Martínez va parlar amb l'Helena Vázquez, que directament des del col·lectiu Ronda i amb una secció anomenada Lletra Petita, doncs parlen d'aquella lletra petita dels contractes que hem de tenir en compte, si hem de reclamar o no hem de reclamar, etc etc. En aquest cas, si t'acomiaden, com ho fan? Ho fan bé? Ho fan malament? La lletra petita aquella que surt al contracte que no havies vist, potser t'hi havies de fixar abans? Has de tenir en compte coses? Tot això en els continguts propis d'aquesta secció. I després també tindrem, recuperarem l'entrevista del Rubi Sound que va fer un servidor, un mateix, amb els companys de Rubi Rock, parlant de les 12 hores de rock del Bosc de Can Oriol. El proper dia 3 d'octubre serà protagonista. 36 minuts de música i de companyia amb el Guillem Oliver i amb el Javi Rod per gaudir de la música i ser feliços al ritme de l'escena musical rubinenca. El Rebost està ben obert. Consumiu-lo, gaudiu-lo, bon profit.

0: Estrena una nova secció al Rubí al dia, Lletra petita, és un espai que fem de la mà del col·lectiu Ronda per posar llum a aquelles situacions de la vida quotidiana que tenen una part jurídica que sovint desconeixem. Cada mes abordarem un tema diferent i ho farem amb un advocat o advocada especialitzat en la matèria. Avui començarem xerrant d'una situació que genera molts dubtes i també molta preocupació, i és què hem de fer quan ens acomiadem. Per explicar-nos quins passos hem de seguir, ens acompanya Elena Vázquez, que és advocada de la col·lectiu Ronda, especialitzada en dret laboral. Elena, benvinguda.
1: Bon dia a tots i a totes, encantats de ser aquí i estrenar secció amb vosaltres.
0: Elena, imaginem, anem per feina, perquè imaginem que avui mateix ens entreguen una carta d'acomiadament. Quina és la primera cosa que hem de fer i quina documentació hem de demanar i què és important conservar?
1: Mira, hi ha molta gent que abans de ser acomiadat ens pregunta amb molta angoixa. Si a mi em criden i em donen una carta, què he de fer? Doncs la primera cosa és no posar-se nerviós. Llegir per sobre el contingut de la mateixa, això sempre és important, però a vegades estem tan nerviosos que som incapaços de llegir res. Aleshores, ens hem de fixar que la data que figura la carta és la data del dia que me l'entrega, d'acord? Això és molt important perquè llavors ens marcarà un termini per presentar una demanda judicial. I després, l'altra cosa important, ens la faran firmar. Firmem, posem la nostra firma i ja està? No. Hem de posar, podem posar la nostra firma, evidentment, conforme rebem el document i anotem un no conforme. Aquest no conforme ens permetrà que més endavant doncs, puguem consultar si podem emprendre accions legals o no i, per tant, ens dona seguretat. Així mateix, nosaltres sempre recomanem que a sota d'aquesta firma, aquest no conforme, posem la data del dia de l'entrega, d'acord? Per contrastar que és la mateixa del dia que me l'estan donant. Aleshores, ens quedem amb una còpia. Hi ha gent que a vegades li entreguen la carta i se'n va corrents i diu, oh, és com si no m'haguessin acomiadat, no, acomiadat estàs. I el problema el tindrem perquè llavors tindrem moltes menys eines per acompanyar-te després i presentar una demanda judicial.
0: Uh-huh. Però, o sigui, sempre hem de posar no conforme, encara que estiguis conforme, sempre has de posar no conforme, per si de cas.
1: Saps què passa? Que és molt complicat saber si estàs conforme o no moltes vegades. Llavors, preventivament està molt bé. Posem no conforme, no passa res, les empreses ja ho saben. Llavors, es pot consultar amb un advocat o advocada, o bé simplement tu quan estàs a casa doncs ho pots acabar de llegir i en cas que no vulguis emprendre cap acció legal, no passa res. Però això sempre et permetrà tenir una porta oberta per reclamar.
0: Mm-hmm. Quan arribem a casa amb aquesta carta, què és el primer que hem de mirar? Perquè no és el mateix un acomiadament disciplinari que un acomiadament per causes objectives, no?
1: Correcte. Jo sempre dic, hi ha dos tipus d'acomiadament. Hi ha l'acomiadament en el qual el culpable em diuen que sóc jo com a treballador o treballadora i hi ha l'acomiadament en el qual l'empresa em diu el culpable no ets tu, el culpable sóc jo, perquè no tinc diners, perquè tinc una baixada de producció, etc. No? Si és el primer cas, si és que el culpable sóc jo perquè he tingut una baixada de rendiment, perquè he arribat tard sistemàticament, etc. Llavors, en aquest cas, abans d'acomiadar-te, ara es fa un tràmit previ d'audiència prèvia. Aleshores, pot ser que a mi no m'hagin entregat la carta d'acomiadament, sinó que m'hagin entregat una carta en la qual em diguin tens un termini de 2, 3, 5 dies a vegades per presentar les al·legacions pertinents contra aquest acomiadament. Aleshores, jo, davant d'això, puc consultar amb un professional i en el cas que no el trobi, i això és molt important, nosaltres sempre recomanem que en aquests tràmits d'audiència prèvia, és a dir, en aquests tràmits, en els acomiadaments disciplinaris, en els que se m'imputen coses que no són veritat, jo sol, com a treballador, no explico la Bíblia en vers. Simplement dic que això no és veritat i no estic d'acord. I una vegada m'entreguin la carta, vaig a un professional a veure si puc emprendre accions legals contra la carta d'acomiadament. Llavors ens haurem de fixar en això, d'acord? Si és una carta d'acomiadament o bé és el tràmit previ perquè ens donarà un termini més curt per aprendre accions.
0: Uh-huh. En el cas de que sigui un acomiadament disciplinari, hi ha algun requisit específic que la persona treballadora hagi de tenir en compte?
1: Clar, en el cas de que sigui un acomiadament disciplinari, hauríem de tenir molt en compte si s'ha donat compliment o no d'aquest tràmit previ. És a dir, si m'estan donant un termini perquè jo pugui dir si els fets que em diuen a la carta són certs o no, jo hauré de complir aquest tràmit, perquè aleshores, quan jo impugni l'acomiadament, serà important poder-li també dir al magistrat o magistrada que jo ja m'he defensat prèviament. Teòricament, aquest tràmit d'al·legacions prèvies està pensat perquè el treballador es pugui defensar abans de ser acomiadat. Ara bé, moltes vegades pot ser una trampa i pot ajudar a fer una carta d'acomiadament posterior millor. Per això nosaltres sempre, sempre, sempre recomanem no explicar gaires coses, negar els fets, i quan ens atreguin la carta ja farem la defensa legal oportuna.
0: Mm-hmm. Hi ha una idea que està molt estesa, i és que si l'empresa m'ha pagat una indemnització és perquè l'acomiadament és correcte. És així?
1: Clar. Aquí es poden donar molta casuística diferent, perquè si a mi m'acomiaden per aquelles causes que dèiem el culpable no ets tu, sóc jo, l'empresa, obligatòriament m'han d'abonar una indemnització de 20 dies per haver treballat amb la carta. ¿Vale? Però què passa? Que quan un acomiadament és improcedent, que potser després podem veure què vol dir això, un jutge em pot donar una indemnització corresponent a 45 dies per haver treballat fins al 2012 i llavors 33 dies per haver treballat per antiguitats posteriors al 2012, d'acord? Aleshores, si m'entreguen aquests 20 dies, jo sempre tinc recorregut per intentar reclamar més. Per tant, jo hauré d'agafar aquesta carta i consultar-ho amb un professional. A vegades també es dona la situació de que l'empresa m'entrega una carta pels motius que sigui i em diu, en realitat això que diu la carta no és veritat, però nosaltres t'oferim aquesta quantitat i podem anar a una conciliació i te l'abonarem. Firma aquest document i després doncs, farem els tràmits oportuns perquè en aquesta conciliació tu cobris aquesta indemnització. Doncs bé, nosaltres el que recomanem és que en el moment en el que tu t'entreguen la carta d'acomiadament i et fan aquestes propostes, no tens la capacitat de llegir ni valorar el que t'estan donant. Per tant, firmem la carta com a no conforme, ens quedem la còpia i ens quedem còpia d'aquesta proposta que m'han fet i ho anem a consultar amb un professional, perquè moltes vegades tenim moltes vies per reclamar molt més del que ens estan oferint.
0: Uh-huh. També hem de diferenciar entre indemnització de quitança o liquidació, no? Perquè això també són conceptes complicats.
1: Totalment. Molta gent ve al despatx i entén, no? Entén que la liquidació sempre comporta una indemnització. I no és així. Si jo, per exemple, cometo insulto el meu superior jeràrquic sistemàticament i m'acomiaden, serà un acomiadament legítim, segurament, no? Però jo tinc dret a les meves vacances, que no he gaudit. Jo tinc dret al meu salari del mes, no? Diguem, i la part proporcional de les pagues extres que no m'han pagat. I això, per més que l'acomiadament pogués ser legítim, per més que ho hagi fet molt malament, això sempre m'ho hauran de pagar. I si no m'ho paguen, aquesta part, tindré un any per reclamar. Però això no és la indemnització que estàvem parlant abans, aquesta reclamació que jo puc fer contra l'acomiadament, sinó que són quantitats que a mi l'empresa em deu sí o sí al marge de l'acomiadament. D'acord?
0: Mm-hmm. Ara ens deies que tenim un termini d'un any per reclamar. Si considero que m'han acomiadat injustament, també és aquest termini?
1: No, això és molt important. Aquest any que deia per reclamar són per quantitats salarials, uh-huh. D'acord? Aleshores, quan a mi m'acomiaden, el xip que hem de tenir tots i totes és que tinc 20 dies hàbils per presentar una demanda contra un acomiadament amb el qual no estic d'acord. Aleshores, aquest termini de 20 dies hàbils corre superràpid i la majoria de gent no té per què saber que si aquest termini s'esgota i jo no he presentat cap demanda judicial, ni cap escrit de conciliació previ, perdo qualsevol dret a reclamar una indemnització per més quantiosa que sigui i per més injust que sigui. Per tant, Tan bon punt m'entreguen la carta, tinc en compte aquests 20 dies hàbils, comencen a córrer i truco ràpidament a un professional. D'acord? El termini de l'any que comentava abans és important per reclamar liquidacions de vacances que no m'han pagat o qüestions salarials, o bé perquè si a mi em paguen menys del que em toca perquè tinc una categoria, diguem que faig funcions superiors i no m'estan pagant bé el salari, això sí que tinc aquest termini de l'any més ampli. Però amb acomiadaments, sisplau, que tothom tingui en compte que són 20 dies hàbils des de la data d'efectes de l'acomiadament.
0: Uh-huh. Suposem que reclam. Quins escenaris em puc trobar?
1: Si reclamem, a vegades, mira, jo estic farta d'explicar-ho a les visites. La gent ve i diu, m'han acomiadat i és improcedent. Bueno, la improcedència, és a dir, el fet de que l'acomiadament s'ajusti a dret o no, no ho dic jo, ni ho diu un treballador, ho dirà en qualsevol cas un jutge en el moment en el que vegi el procés, d'acord? Aleshores, quan jo tinc un acomiadament i presento una demanda judicial, puc demanar que se'm reconegui la improcedència de l'acomiadament perquè no s'ajusta a dret, perquè no compleix els requisits formals, materials, etc. D'acord? Això a mi em portarà a intentar batallar una indemnització corresponent a 45 dies per any treballat fins al 2012 i 33 dies per any treballat per aquelles antiguitats posteriors al 2012. D'acord? Però nosaltres, en la mesura que puguem, sempre intentem examinar a veure si hi ha la possibilitat de demanar el que diem que és la nul·litat de l'acomiadament. Perquè en quins casos? Doncs en els casos en els quals hi ha hagut vulneració de drets fonamentals, d'acord? Hi ha hagut discriminació per raó de gènere, per raó de malaltia, etc. A vegades també les treballadores embarassades o persones que han tornat, homes i dones que han tornat de permisos associats a la paternitat o la maternitat, també tenen aquest dret a ser immediatament readmesos en cas que guanyin un judici. I això ens permet no només demanar la revisió, sinó demanar els salaris deixats de percebre i demanar una indemnització addicional en concepte de danys, d'acord? Per tant, en la mesura que podem, sempre intentem examinar si aquesta finestra és possible, perquè sovint amb antiguitats petites és l'única manera de garantir una mínima reparació del dany causat al treballador o treballadora.
0: Uh-huh. I ja per acabar, una persona acomiadada pot pensar, primer reclamaré i ja demanaré l'atur quan sàpiga què passa. Hem d'esperar a veure com acaba la reclamació per demanar la prestació o no hem d'esperar? I quin termini tenim per demanar aquest atur?
1: Clar, una de les coses més importants és pensar que la teva vida continua i que una vegada tu planteges una reclamació contra un acomiadament, allò seguirà un camí i tu contractes un professional perquè tu puguis descarregar-te emocionalment també d'això. I la teva vida ha de continuar i has de buscar una feina. Per tant, immediatament després de ser acomiadat, una vegada ja han passat els dies de vacances que l'empresa t'ha pagat, és a dir, això és important que la gent ho sàpiga, si a mi m'acomiaden i em devien 5 dies de vacances i me'ls paguen amb la liquidació, d'acord? Jo fins que no passin aquests 5 dies després de l'acomiadament no podré demanar l'atur, val? Perquè encara estic cotitzant, diguem, per aquests dies. Però una vegada passen aquests dies, llavors ja s'ha de demanar l'atur, sí o sí, i encara que jo pensi que segurament trobaré una feina, el més prudent és demanar l'atur, d'acord? I el que sempre diem és que el millor és, una vegada presentem la demanda, descarregar-nos mentalment del que ens ha passat i refer la nostra vida. Perquè després de tot això, tots, la majoria de treballadors i treballadores estem tocats i tocades quan ens passa, no? Per tant, és important que tot continuï i intentar obrir i encetar una nova etapa.
0: Uh-huh. I, Helena, si haguessis de donar 3 consells molt concrets a una persona que acaba de rebre una carta d'acomiadament, quins serien els 3 errors que no hauria de cometre?
1: Sortir corrent i no quedar-se amb una còpia de la carta d'acomiadament. Això ja hem dit que això està suspès, això no es podem fer. Quedem-nos una còpia, firmem la recepció amb el no conforme i posem la data. no firmem res més, no firmem res més que això, no firmem cap document de liquidació que impliqui una renúncia a drets, firmem tot amb un no conforme i la firma i ja està. I sobretot, truquem immediatament a un professional perquè estiguem dins del termini aquest de 20 dies hàbils que comentava abans per presentar la demanda.
0: Molt bé, doncs, Helena, moltíssimes gràcies. Ens quedem amb aquests tres consells i en tot el que ens has explicat, però que se'ns marquin molt al cervell aquests tres consells. Moltíssimes gràcies per ser-hi avui amb nosaltres i a la resta dir-vos que això ha estat Lletra Petita, l'espai que farem amb el col·lectiu Ronda per entendre una mica millor la part jurídica de determinades situacions. Moltíssimes gràcies, Helena.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu.
2: Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. El Rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

0: Ni una, ni dos, ni tres, ni quatre, ni cinc, ni sis, ni set. Són 12. Sí, sí, 12 les hores de rock que han preparat els amics de Ruby Rock. Un esdeveniment que cada dia és més a prop i que reunirà a un munt de bandes amb un sol i únic objectiu. Crear una jornada màgica i omplir el bosc de Can Oriol de la millor música, del millor rock, evidentment. La cita està marcada pel proper dia 3 d'octubre i de ben segur que no decebrà als seguidors del gènere i a tots els amants de la música en viu, els que els hi va la festa, en definitiva. I per obrir boca i parlar de tot això i d'aquests detalls d'aquest macroesdeveniment, hem convidat a dos integrants de l'entitat rubinenca. Semblava que anaven a ser tres, però finalment són dos. És que la vida és improvisació i fluctuació. Què tal, Guillem? Com estàs?
1: Hola, què tal, maco? Tot bé?
0: Molt bé, i ara que et veig encara més. Ja, bé, no? Quan jo veig el Guillem aquí en el Ruby Sound, és que definitivament ja ha començat la temporada, ja estem amb tot rodat i sí, anem cap endavant.
1: Sí, sí, sí, que guai. Molt bé, no? Moltes ganes de tornar a estar aquí, evidentment, veure que tot continua i endavant.
0: Clar que continuem, 13a temporada, tio.
1: Sí, sí,
0: són 13
1: sí, sí,
0: anys, eh? Sí, te'n sí, recordes allà quan pensaven en fer el primer Ruby Sound que vam fer a l'espai 14-13? Vam fotir més d'anys.
1: Ja són 13.
0: Mare meva, si és que el tiempo pasa volando.
1: És una passada.
0: I avui tenim un special guest star inconmensurable. Javi Rodca, què tal, com estàs?
2: Hello, hello, que guai, encantat d'estar aquí.
0: Escolta, com és possible que encara no haguessis vingut al Ruby Sound?
2: Pues jo no sé, anava, bueno, lo que comentaven abans, poder m'han fet moving o algo.
0: Jo,
2: a mi m'agrada tot això, però... Però no ha coincidit, eh? Igual que els meus companys d'avui, pues, per la feina, ja saps tu, però sí, sí.
0: Apropa't al micro, no siguis...
2: Sí, ara.
0: Sí, que tu no ets gens...
2: Se m'escucha.
0: Que tu no ets gens tímid, eh?
2: No.
0: Bueno, potser més,
2: ja veurem, no?
0: Més de guitarra que no tant de micro, o també cantes tu?
2: No,
1: fa coros, fa coros.
2: Faig coros, però bueno, ja saps, lo justet, justets.
0: Lo justet per no molestar i
2: exacte,
0: acompanyar, no?
2: Sí, fa una mica de colchón allà i ja, però... Bueno.
0: Molt bé, nois. Escolteu, com està l'entitat? Com està la gent de Ruby Rock? Que jo sé que esteu en fase de reformulació, que heu tingut sí. com a seu, com a espai principal a 14-13 durant molt de temps i ara sí, però no, no, però sí. Expliqueu-m'ho millor,
1: bueno,
0: vosaltres, com està la cosa.
1: Molt ràpid, no? En certa manera, l'espai 14-13 és un espai que, ho vam dir l'altra vegada, que per nosaltres ara mateix no compleix les expectatives que tenim. I, evidentment, hi ha una sèrie de mancança molt gran allà en l'equipament, que s'està treballant segons l'Ajuntament i tal, però que, igualment, no volem anar a la 14-13 fins que no estiguem segurs que allò compleix totes les garanties. No obstant, nosaltres volem fer coses i continuem fent coses.
0: Ho sabem.
1: Evidentment.
0: Heu estat un temps així una mica en stand-by, sí. Preparant. I, clar, quan finalment jo rebo la informació de 12 hores de rock al bosc de Can Oriol, dos escenaris i tot el tinglado que teniu preparat i que ara ja sé que estàvem fent aquests nois
1: evidentment, aquestes
0: durant
1: ganes
0: tot aquest temps.
1: No desapareixen de continuar fent coses en aquesta vegada. I aquest any aquestes hores de rock van agrupades, doncs, clar, amb un mega festival per fer honor també... No, en certa manera...
0: Com el podríem denominar? Mega festival, macro festival? Bé, clar...
1: Festival, sí.
2: Bueno, sí, sí, això ja el títol ho diu, 12 hores de rock.
1: 12 hores de rock.
2: Serà, sí, això.
0: Ja, però esteu en un lloc obert, xulo, especial, icònic, també,
1: sí,
0: dins
1: si
0: de l'espai rubinenc.
1: Robert, si tirem una miqueta de hemeroteca, els primers Ruby Rocks es van fer en aquest bosc.
0: A les arrels pròpies de...
1: Sí, estem parlant de l'any 85, 86, es van fer aquestes 12 hores o el festival Ruby Rock es feia allà.
0: Uh-huh.
1: I crec que ha sigut un bon enginy, una bona trobada, aquest any iniciar-ho allà també.
0: Llavors, més de 40 anys després de l'inici d'entitat, que ja són 42,
1: quan són? I és una de les, és una de les raons...
0: 42, no?
1: Una raó de les... És una de la raó fonamental del ressorgiment del Ruby Rock d'aquests últims anys. El voler arribar fins a construir un festival.
0: Però sou conscients en quin tinglado us heu fotut? Vull dir que...
1: És un concert més amb una barra de bar.
0: No. Parlem. Javi.
2: Sí que sí, sí.
0: És
2: sí,
0: un xapalante.
2: Som conscients.
0: I ja ho entenc, perquè Guillem té aquesta actitud, eh? Però jo sé que el Guillem és un dels tios que millor s'ho preparen, eh?
2: Sí.
0: I ell sap que teniu 12 escenaris, que teniu 12 bandes, que tindreu, a més, si no m'equivoco, food trucks, tindreu també un espai de merchandising, no sé, ho tinc per aquí tot apuntat,
1: sí,
0: parada de bar, evidentment, una o dues tindreu. No? Perquè
1: al final fem una molt gran.
0: Una molt gran.
2: Una barra gran.
0: Que estarà ja enmig dels dos escenaris, potser?
1: Bueno, això...
0: Com ho fareu? Perquè, clar, pot venir molta gent, eh?
2: Sí, després ho parlem, si vols. Hi ha un plano de situació ben fet. Escolta, hi ha un projecte d'allò...
0: Ho sé. Però és un festival més, un concierto més. No.
2: Ho prenem així, però realment, una mica per posar-te en antecedents, has de pensar que portem amb aquest projecte des del 23, que va ser la primera instància que vam fer. O sigui, que hem tingut més de temps de
0: 23
2: de temps. De l'any 23.
0: De l'any 23. Pensava que és un dia 23 d'un mes o alguna
1: cosa. Sí, no.
0: De l'any 23 que esteu intentant trobar l'oportunitat, sí. Mare meva.
2: Llavors, bueno, per circumstàncies, amb l'Ajuntament, però bueno, sempre amb col·laboració, però per una qüestió o una altra, al final, fins aquest any no hem pogut assolir-lo. Però bueno, que ens ha donat temps també per treballar-lo, agafar experiència també en les festes majors i d'allò, per això per el Guillem diu, això és una barra de bar i un concert, vale?
1: Però... Bueno, aquest tipus de filosofia és la bona, no? Però sí que és veritat que, com Javi comenta, el tema de la preparació que portem no és d'ara, no és el moment, no és una idea tonta sorgida en qualsevol puesto, sinó que ha sigut premeditado i pensat, sí, a consciència.
2: I com t'explicava, que realment va ser, crec que el motiu o un dels motius principals de per què es va reactivar el Ruby Rock, perquè portàvem aquest projecte, teníem en ment, volíem fer això que estàvem parlant abans, reviure aquelles 12 hores que s'havien fet als finals dels 90.
1: Finals del 80, finals,
2: sí,
1: del 80.
2: Quasi 90, 90 i tal. Una mica, doncs, amb la tradició local, aquella que havia de fer rock cada any, i amb un espai natural. I allò, bueno, aquest va ser una mica el motiu d'activar aquesta nova etapa del Ruby Rock. O sigui, imagina't, o sigui, està treballada, hem tingut temps...
0: No, ho sé. Sí. De fet, anava per aquí. Vull dir que, clar, quan et planteges això... Tu ja tens experiència, teniu prou experiència en crear, doncs, aquests festivals que es van enllaçant, doncs, diferents artistes en espais ja determinats, però potser sí que aquest espai era més en un lloc cèntric, amb una infraestructura pròpia de la festa major que ja coneixíeu. Clar, aquí esteu creant tot un món nou, un univers que ja el teniu, evidentment, apamat a nivell tècnic i sabeu quines, sí, infraestructures tindreu, però, vulguis o no vulguis, estar al bosc de Can Oriol és un avantatge... O és un inconvenient? O mai se sap ben bé cap on tira?
1: Creiem com un gran avantatge. Per què? Perquè aquest és un punt de partida. Evidentment, això no es queda aquí. Volem,
2: exacte,
1: que cada any estigui...
2: Jo crec que el que sí, creiem una entitat pròpia, diguéssim. Aquí serà un espai concret i realment la gent, doncs, ràpidament ho vincularà a les 12 hores, Ruby Rock.
0: L'objectiu és aquest, potser?
2: Sí, la idea és consolidar-lo, està
0: consolidar
2: clar.
0: Consolidar aquestes 12 hores? Sí, us heu plantejat una fumada de l'estil 24 hores de rock?
1: Bueno, tot pot arribar, però sí que és veritat que almenys plantejament inicial d'aquestes hores, 12 hores de rock, que no és nou, que ja fa molts anys que estan, la idea principal i sobretot un dels primers requisits és aquesta continuïtat. ¿Vale? És donar-li... Per això està posada la primera edició, saps què vull dir?
0: És la primera pedra del projecte.
1: Això mateix, evidentment...
0: Però no vol dir que no estigui ben feta i que no tingui prou dimensió, sinó que dius, bueno, això ho hem de consolidar i a partir d'aquí, evidentment... si ha de créixer, doncs que creixi, si han d'haver-hi quatre escenaris, que hi hagin quatre, i totes les infraestructures i logístiques.
1: Evidentment, sorgiran problemes que resoldrem, passaran coses que es podran resoldre...
0: Home, per això és la vida misma.
1: Evidentment.
0: La vida misma del directo.
1: I l'any que ve la idea és un creixement ja, està programat una miqueta un creixement natural, i que, bueno, que crec que a nivell d'identitat aquest bosc és perfecte, doncs, per mantindre, doncs, tot aquest festival de 12 hores.
2: Bueno, jo personalment, d'entrada, em conformaria en consolidar-lo, de fer aquest any, que ja surti bé, sisplau, fer una mica després
1: que ningú
2: un balanç de tot de com ha anat, de que ojalà, doncs, siguin 8.000 persones, no?, que seran...
0: Podrien ser-ho. Espai n'hi ha.
1: I d'espai n'hi ha, no?
0: Ara mateix no faig una visió total, perspectiva total del que pot ser, però molt per capacitat no tindríem problemes ni molt menys.
2: Està molt xulo.
0: Vull dir, també, això també pot quedar superxulo i també pot ser un hàndicap. Crear l'ambient...
1: No, jo crec
0: quina previsió teniu? Perquè, clar, comenceu pel dematí, a primera hora,
2: Sí, dos quarts d'una.
0: Exacte, tant a l'escenari principal com a l'escenari alternatiu. Sí. I a partir d'aquí aneu evolucionant aquestes actuacions diurnes, per dir d'una forma més clara.
1: Sí.
0: Feu una pauseta per recuperar...
1: No, sobretot són per proves de so i això que s'han de fer.
0: I per acabar de coordinar tot allò que després engegareu a partir de la tarda.
2: Però, en les parades aquestes continuarem amb els food trucks, amb el mercadillo, amb el merchant, fotocola, hauran cosetes, es podrà dinar tranquil·lament i a la barra de bar. Vull dir que la gent, si volgués,
1: Podria estar tot el dia.
2: Sí, podria quedar-se allà amb nosaltres tot el dia.
0: Clar, ah, a més a més, doncs, si teniu familiars que siguin religiosos, doncs, dils-hi, posa'm una espelmeta, no sé quina verge o el que sigui, que no es llueva, no?
2: Allà, vaja, ja està.
0: I que no faci vent de mal, i les d'aquestes.
2: Ja ha tret el tema, xungo.
0: Bueno, tio.
2: No, però mira, per això crec que tu...
0: És que és inevitable, a més, en aquella època, doncs, hi ha aquest punt que dius...
2: A l'octubre, sí. Va canviant, el clima i tot, i esperem que no, però... tenim un plan B, per si mira,
0: posa cara, al Guillem de sí, hi ha un plan B, però...
1: Bueno, esperem
2: sí, que no és lo seu, però tal. És un plan B amb previsió, imagina't que en una setmana o en un d'allò pues, hi ha una previsió de que, escolta, hi ha un percentatge molt elevat de que no surti bé, doncs ens traslladaríem cap a la petanca. Això és el que... la idea inicial.
0: Que està molt a prop d'allà, no?
2: Bueno, no molt a prop, però està al poble Rubí també, i és un espai gran, tancat.
0: Pensava que estava ubicat per la zona.
2: No, la petanca està a l'altre costat de la Riera, allà, no sé si saps explicar-li més o menys.
1: Sí, on hi ha la deixalleria, més o menys, no?
2: Ah, sí, la deixalleria, exacte.
1: Però, bueno, que igualment el plantejament està fet allà a Can Oriol, i jo crec que...
0: Que no passarà res dolent, que anirà tot de nassos. Hi haurà un temps espectacular.
2: Vinga.
0: Hi haurà... Farà el temps justet perquè podeu treballar tranquil·lament sense problemes, tingueu solete, segur el que faci que sí. Falta perquè la gent segur es pugui doncs, estar doncs, en comoditats i a més gaudir de la bona música. De la bona música i de 12 hores de rock. I quin rock! Què us sembla si fem una mica un recorregut per
1: sí,
0: aquests artistes de luxe que heu doncs,
2: sí,
0: contractat per aquesta gran moguda?
2: Hem de parlar de les bandes, sobretot. Sí,
0: home,
2: sí,
0: clar,
2: sí.
0: Perquè estem parlant del festival i el festival està molt bé i sí que a mi m'agrada molt també parlar de la gent que s'ocorre com vosaltres, com tota la gent de Ruby Rock, com la gent de l'Ajuntament que està ajudant a fer aquesta infraestructura perquè moltes vegades els consumidors d'aquests esdeveniments no són prou conscients de tot el que suposa. Què passa, rockero, que te veo ahí?
1: Que no le pone el silencio.
0: Pon el silencio, que está en la radio.
2: Venga,
0: voy a poner música mientras tú lo silencias. Mala meva.

0: Mare meva, quin rotllasso, no? Quin bon rotllo, quin feeling, quines vibres, no? Rock, essències també de funky, jo què sé, aquí detecto moltes coses i molt xules. Això que estem escoltant són The Grassland Sinners. No seran els primers en actuar en el festival, de fet seran els segons, abans actuaran els Inner Fool, si no m'equivoco, i ho faran a escenari gran, a escenari petit, perquè anireu combinant totes dues configuracions. Senyor Javi Rotka, digue-me
1: sí,
0: vostè.
1: Exacte, exacte. Sí, exacte, són els Grassland Sinners, sí, com tu deies, una barreja de blues, rock, soul, amb un rotllo molt xulo. I
0: molt
1: sí,
0: guapo.
1: Comencen al matí a les dues. Abans, com deies, el Inner Fools a l'escenari gran. I entremig de les dues bandes, que serà una sistemàtica que farem durant totes les 12 hores, entre canvis de bandes, deixarem un espai de mitja hora per a l'escenari alternatiu, donar-li cabuda a aquestes bandes que estaran en aquest escenari, de bandes més locals i així. O sigui que al matí tindrem ja tres bandes.
0: L'objectiu és 12 bandes, 12 hores. Que ningú pensi que aniran tocant una darrere l'altra al mateix lloc, sinó que en aquests dos espais, per cert, quina distància hi ha entre els espais, els escenaris?
2: No, estan apropets, eh? El tema és sobretot que volíem ser una continuïtat entre banda i banda.
0: Vale, i perquè no hi hagi espais d'esperes...
2: És molt xulo això de
0: crear... Acaba una banda, actua l'altra a l'altre escenari.
2: A l'escenari alternatiu.
0: Que lujo, no?
2: Molt I aquest escenari alternatiu, doncs sí, és molt més petitó, és més cuco, més petitó, però sí que és veritat que el que volem és un tipus plug and play, una miqueta més desenfadat, no tan serio com un escenari principal, i que també crea gent molt propera, no? Que estigui molt al davant i aquesta és l'essència de l'escenari secundari, com l'escenari segon. No és perquè sigui secundari, sigui el millor o el pitjor, sinó simplement entre canvi de banda i banda...
0: Però vamos a ver, uno es más grande que el otro...
2: Sí, y uno tiene más medios que el otro, evidentment.
0: Vale, llavors...
2: Però la filosofia...
0: Sí, sí, que no ha de ser despectiu ni pejoratiu, que quien actúa en este es mejor que el otro.
2: Això mateix.
0: Per exemple, aquesta banda actua en l'escenari principal o al secundari?
2: Al principal.
0: Al principal. Per
1: a la Grassland Sinners, sí, al principal. És una superbanda. Són d'aquí que... prou, però sí.
0: Són andanassos, eh?
1: Tenen trajectòria, sí.
0: Molt guapo, molt guapo. Aquest so que serà protagonista, recordeu, el dia 3 d'octubre. Marqueu-lo d'una forma especial a la vostra agenda.
1: Sí.
0: Si ja teníeu plans, anul·leu-los tots.
2: Todos.
0: Tot anul·lau. Tenemos que ir a ver el rock del Ruby Rock. Heu d'anar, i a més, en un lloc, un espai xulo, plena de natura, no està molt lluny de Rubí. Vull dir que... Heu pensat que jo podia estar a tope, tope, tope, tope, tope?
2: Sí.
0: Sí?
2: I tenim aquesta previsió.
0: Aquesta és l'aspiració màxima.
2: El que volem és
0: omplir-lo fins a dalt.
2: A dalt, la bandera.
0: Vinga.
1: A veure si
0: aquí li donarem suport, ja ho estem fent, però ho continuarem fent. De fet, la passada setmana ja van començar a donar-li suport directe o indirecte per moure la moguda.
1: A veure si acabem els barrils.
2: Sí, tot net.
0: Barrilàndia, clar, 12 hores, imagina't.
2: Sí, Barrilàndia és bon nom, eh?
0: Barrilàndia total. Mare meva. Bé, més bandes, més protagonistes. Jo vaig saltant, eh? Si em deixo alguna cosa pel mig, vosaltres m'aneu comentant coses. Hem dit que hi havia tres bandes principals o tres bandes que pel matí, per la jornada matinal, serien les protagonistes, no?
2: Sí.
0: Inner Fool començarien, The Grassland Sinners, i després The Hard Groove Band seria l'altra banda que també hi seria, o no?
1: Sí, The Hard Groove. Sí,
0: també pel matí, no?
1: Sí. Són dins de les bandes que diem, no són locals perquè són de Sabadells, però són socis Ruby Rock,
0: bueno.
1: Que és una mica el criteri aquest que... Bueno, que
2: sí, té... bueno, el Ruby és de Ruby, però sí que s'hagin allà a Sabadell, però són bandes de socis de Ruby Rock, vinculats al Rubí tota la vida.
0: A veure, que no és imprescindible que siguin 100% rubinencs, ni molt menys.
2: Sí.
0: Però sí, hi ha vinculació, hi ha bona química.
2: Però és una
0: hi ha
2: música bon que fan versions que crec que per la matinal està més que perfecta.
0: A mira, la conya.
1: Ah, mira, hi ha un tema que no hem parlat, que al matí...
0: Ten cuidado, que aquí se graba todo,
1: Se graba todo.
0: I no s'edita nada, tal com lo digues saldrà.
1: No, a part que és bona cosa,
0: Ja.
1: Ens acompanyaran, vindran a visitar-nos l'entitat, els socis del motoclub Cowboys al matí, amb les motos, i faran una mica romplir així.
0: Home, això crearà rotllo...
2: Això crea romanticisme puro.
0: Rotllo rockero.
1: Sí.
0: Bona gent, per això?
1: Sí.
0: No, dic perquè hi ha gent... que van con les motos, que són àngels de l'infierno. No, no, no, no.
2: Contrari,
0: que la gran majoria de gent que van amb motos i que fan aquestes trobades i que,
1: amic,
0: i que surten por ahí són supereducats, més educats que la resta fins i tot de,
1: ja de, tot, eh? Ja
0: de persones. Ja de mira, tot. Fa molts i molts anys jo potser no havia entrevistat molt a bandes de rock i de heavy i tot això i bueno, pensaves, vale, a veure com són, quin feeling. I me l'ha donat amb el temps que la gent més intel·ligent, la gent més educada, la gent més està vinculada al món del rock i del heavy.
1: Has visto?
0: Te lo digo de verdad. Te lo digo de verdad.
1: Has visto?
0: I no és, no és postureo, eh? Clar,
1: somos gente.
0: M'ho faig a venir en un moment adequat. No ens hem d'enganyar. Però és veritat, eh? Vull dir, ho dic per trencar tòpics que algú pugui
2: sí,
0: tenir.
2: Sí, aquesta és una molt bona notícia també. Per part d'ells ens va fer, fa moltíssima il·lusió que puguin col·laborar. Ho van fer en un Ruby Rock, en un matinal...
1: Una festa major.
2: Aquella, no sé com es diu.
0: I mola molt, mola molt.
1: Sí. Amb el Fernando, que és el president dels Cowboys, ja vam, ja, això que diu el Guillem, ja vam venir a Festa Major una matinal i va estar molt xulo.
0: I què vindrà amb les choppers aquelles xules,
1: claro,
0: amb les motos grosses aquestes, amb
1: claro,
0: les
1: claro.
0: Carles.
2: Jo amb la meva Yamaheta.
0: I tu aparcaves allà, com a professional, al backstage.
1: Aparca una mica lluny, a la part de baix.
2: Verano Azul, saps que tira la bicicleta al Verano Azul.
0: Mare meva, està sonant més música, què és això que sona? Sona en Saturna.
2: Oh.

0: I per art de màgia, por birri birloque, que deien en plan viejuno, ja estem a tarda-nit. Escolteu, ja ha canviat la cosa, perquè el 3 d'octubre, a les 8, si no és de nit, gairebé.
1: Ja és mig fosquet. Sí.
0: Allà es veuran més ja tots els focus i tot el tinglado, com és allò, tirar fum perquè era l'ambientillo.
1: Sempre,
0: i començarà la jornada, podríem dir, o la part més nocturna, o ja...

0: Que xulo.
1: Perquè em recorda, que quan jo començava és allò que puges aquí i ja això... Que
2: no fa gaire, no fa gaire.
1: Grava... No,
3: sí, fa
1: gaire.
3: Dos dies, sí.
2: Això, fa dos dies.
1: Això queda gravat a foc i bueno, sí, em feia il·lusió.
3: És molt xulo perquè sobretot veus que també no està tot perdut, saps? Que a vegades penses això... Dius,
0: que costa molt trobar bandes de rock joves, tu. Bueno, què està passant?
3: Bueno, és l'esperit, més que arriba aquesta... actitud, no? Sí. Tot allò.
1: Per això estem nosaltres els grans una mica per fomentar, ajudar clar. I potenciar aquestes coses.
2: I ja tenen nou disc o fan versions? Què fan aquests nois?
1: Jo crec que, bueno, jo he vist una mica l'evolució. He vist l'evolució, fan versions, estan tots just, jo diria, no sé si començant, però que portaran un any. He vist que com han anat fent coses i...
2: Bautismo de fuego.
1: I bé, ja han fet algun concert, no fa gaire... unes hores, però bueno, bé, és una oportunitat per a la gent jove.
2: Que xulo. Sí, me n'alegro moltíssim de que dongueu aquestes oportunitats i que aquestes bandes puguin pensar. Jo vaig començar al damunt d'escenari a les 12 hores de rock. Què em dius? No pode ser. Imagina't, dintre d'uns anys estarà més que consolidat, sí, serà un esdeveniment que tothom voldrà venir
3: i tots els músics
2: del món mundial.
3: Tenim el primer dia, saps? Quan van tocar, tots sí, tenim aquest primer
1: tots
3: dia.
1: Tots allà cagarroneaus.
2: Cagarroneaus, pobre. Bueno, està molt bé, tu.
1: Està molt bé.
2: Forma part del procés, també.
3: I tant.
2: Cagarroneaus amb il·lusió.
1: A veure, qui va després, a veure si tu saps.
2: De Momento Rock Band.
1: Ah, De Momento.
2: De Momento.
1: Molt bé, també.
2: Quin Momento?
1: Són amics, també, de
2: l'entitat.
1: De l'entitat, si són socis, tot allò, aquesta part hem dit que sí. Bueno, també fan versions, hard rock, molt bé, també, molt bé. Aquests ja han fet, portaran, no gaire, jo diria que un parell d'anys.
2: Dos actuacions, perdó, que t'interrompi, en l'escenari alternatiu,
1: Sí, exacte.
2: Perquè mentre s'acaba de perfilar tota la posada en escena de la resta de bandes, doncs hi ha gent ventilla i la penya...
3: I sempre ho tindrem. La idea és continuar escalfant motors, no?, en certa manera.
1: Sí, Saturna és una banda... certa entitat, doncs, que ja tinc un horari, doncs, que ja la gent assegura més afluència i escolta, i, bueno, i anem reomplint.
2: Perfecte, magnífic. I llavors, sí, Saturna sí que començarà a les 8 a l'escenari gran, allà començarà la jornada totalment nocturna, per dir-ho d'alguna forma. Jo tinc per aquí un vídeo i un àudio d'una banda que no és la primera vegada que em sembla que hi ha vingut amb nosaltres,
1: a veure.
2: És d'aquelles que jo he gaudit d'anunciar més d'una vegada. Corazones Eléctricos, vamos!

0: Corazones Eléctricos, això que està sonant ara mateix és La Destileria. Aquesta banda és una banda molt important, també molt xula, eh? M'agrada molt com sonen, i el rotllo, aquella energia, aquell so gairebé orgànic, no?
1: Sí, que dius, sí, sí.
0: Que
1: está
0: querido, vivo, no?
1: Querido Pau Monteagudo, que ja és una de la família, però que ens coneixem molt, tenim bona relació, sempre que li diem fa esforços per venir, sí, hi ha una comunicació molt bona, i jo crec que hi ha un carinyo mutu. A part que es nota, es transmet cada vegada que parlem, i encantats de que estigui
2: sí, és socio honorífico, quasi.
0: I en el fet de fer esforç, vols dir que també ells s'adapten, que el seu cachal rebaixen, que s'enrotllen, que us estimen, ens estimem, i com hi ha bon rotllo, doncs...
1: Mira, pell de gallina.
0: Pell de gallina.
2: I realment... realment
0: clar, corazones... és que són bandes que deuen tenir un caché de tira per atràs.
2: Van tirant, però sí que és veritat que per nosaltres és un gran diamante a puntito d'explotar. Sempre ho hem pensat,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, creiem molt en ells i jo desitjo...
2: Que han d'explotar, que
1: realment...
0: D'on són aquesta banda?
1: Són de València.
2: València.
0: I sonen molt bé. I què dius? Que a punt d'explotar,
2: que vol dir que
0: a nivell
2: mainstream bruto,
0: o a nivell de programació de grans festivals potser no ha arribat a on
2: fet,
0: es mereixen?
2: N'ha fet, però pensem que...
0: És que sonen massos, això.
1: Estan picant pedra, però jo tenim esperança de que donin el salt important.
2: I ho faran.
0: No? I serà gràcies, entre altres coses, a entitats com vosaltres, doncs, que els heu donat suport i que ells... ho han correspost amb aquesta actitud, no?
2: Sí, sí, sí.

0: Quin bon rotllo, quin bon rotllo. Dos quarts de 10, 21:30, Corazones Eléctricos. Electrificar a tothom. Que ningú s'espanti, que no hi haurà cap descàrrega de veritat. Vinga, recta final del Ruby Sound, recta final d'aquest especial dedicat a repassar, a preparar-vos per les 12 hores de rock al bosc de Can Oriol. Oi, oi, oi, oi, oi. Això és diabòlic, eh? Això sona recién sacado de la ruta 66. ¿Qué está pasando?
1: Está que cruje.
0: Está que cruje. Hemos hecho un pacto con el diablo y no pasa nada.
2: Eso es el platform. Eso son los ciclonautas. Poca broma. Poca broma aquí.
0: Una gran banda. ¿Qué ens pots explicar d'ells? Tens alguna informació que ens pugui dir?
2: Sí, bueno, es un trío hispano-argentino. Realment hi ha dos components de Pamplona i el Mai, el cantant líder, és argentí, afincat al País Basc també. Bueno, pues es un rock anglo, una barreja entre anglosajón, rock urbano, nacional y argentino. Pero bueno, ya tenen trayectoria, aquests han bregat
1: que
2: molt.
1: Que sí que és.
2: I bueno, jo crec que també és un honor tenir-los aquí.
1: És un honor i que sigui, en certa manera, caps de cartell, no? En certa manera és la millor manera per començar a fer un festival.
0: I aquí estem parlant de quina hora seria això a les 11 de la nit.
2: A les 11, sí, el millor horari, jo diria, no? Així,
0: sí, a priori sí. També hem de veure com evoluciona el dia, però jo crec que la gent allà estarà... Com hi haurà 8.000 persones, no farà fred, estarà tothom encantadíssim de la vida, todo fluye, todo es fantástico.
2: Temperatura ideal, 22 graus.
0: Si por fantasear y por pensar que todo es fantástico, no perdemos nada.
1: No, hay que pedir.
0: De fet, jo crec que és el primer pas perquè sigui viable, vull dir...
1: Si la teva actitud... Hem de pensar en gran.
0: Clar, no penses en gran i no penses en positiu, el més probable és que succeeixi tot el contrari.
1: Clar.
0: És a dir, que som-hi i ho tindrem fàcil amb bandes com aquesta que estem escoltant ara mateix.
2: Vols algun detall més d'aquesta gent, així és perquè la gent ho sàpiga?
0: Sí.
2: Mira, simplement el baterista d'aquest és l'Alen, a Jordi és el nostre interlocutor, sí. És el mateix baterista de Marea. Però jo crec que és un...
0: Que dius?
2: Sí, sí, sí.
0: La mítica, on la segueixen.
2: Sí,
0: madre mía.
2: I a part, doncs, és el director d'una discogràfica, d'una productora. A veure com es diuen, se llama Dromedario Records. Que, ah, sí, tu la coneixes,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí, Dromedario.
2: Uh-huh. Vale, ja pareix.
0: La productora de música rock o... Sí. El general o...
2: Sí, i això, i volia comentar-te que lo tenia aquí. Manager de Robert, encara, que va morir, i manager de Marea. O sigui, és un...
0: Gent veterana, amb trajectòria, sí, sí. Amb
1: aquest
0: qualitat.
1: Aquest té solera.
0: Sí, sí, solera. Gran solera.
2: Molt vinculat al món del rock i espectacle, molt professional. Molt bé.
0: Deu ser molt xulo, també, estar al backstage amb tota aquesta gent, no?
1: Sí,
0: vosaltres que us encarregueu que tot surti bé i que teniu que coordinar això, que també serà una odissea, Tenir 12 bandes que es vagin movent pels backstages, que en general... Són gent que tenen més trajectòria o menys, més experiència o menys, però el que tenen són aptitud. Ja saben on venen i segur que s'integren i no van de divos, o sí. Us trobareu també?
1: No, jo crec que trobarem gent molt propera, ho
2: fins
1: sabem.
2: Ara, la interlocució i tot és supercorrecta, super... Bueno, molt bé, molt anable.
0: Hi haurà un bon càtering i hi haurà cervesa, pues ala.
1: Bueno, el càtering, encara ho hem de parlar, però les cerveses...
0: Home, algú ho hem de menjar? Digo jo.
2: Los kikos, no.
1: No hi jabalís per ahí.
0: Passeu pel Mercadona i trobeu quatre coses.
2: Mare meva.
0: No.
1: Que sí. Estaran...
0: Segur que tindran el que necessiten i molts d'ells també us diran, bueno, podrem cenar o... I si no, que se'n vagin o els hi porteu material dels food trucks, que en podem parlar. Clar. Hi haurà diversos food trucks o com en diran? De diferents tipus? Ho sabeu ja, això?
2: Sí, això s'encarrega el nostre company Pasqual, Mira, ja donem
1: el que sí que és veritat que tenim, bueno, hi ha food trucks que ja estan tancats, que no estem parlant d'hamburgueses, Frankfurt, una mica el menjar batalla.
0: Batalla, saps? Però de qualitat,
1: i,
0: no?
1: Sí, tenim una també de creperia, em sembla que és també, per fer el postret i
0: una
1: això.
0: Una mica més dolç, no?
1: I...
2: Sí, hi ha tres, que jo sucar, sabia, no? Hi ha tres, sí, amb los típicos, les hamburgueses, Frankfurt i entrepans variats.
1: Sí, sí.
2: Bueno, sí, aquest any hem decidit, o per aquest esdeveniment, de fer una mica així, de deixar-lo amb professionals, diguéssim, perquè havia l'opció de fer nosaltres,
0: ja, però,
2: de menjar, però no, no.
0: Clar, que... tu imagina't que finalment venen els 8.000 que diem.
2: No,
1: sí, bueno,
0: va, Nia, no. Pa tot el lío que tenéis ja muntat, com per acabar de controlar tot aquesta...
1: Sí que ara un jabalí de por ahí.
0: No cregues, que tal com estan avui en dia els jabalís, els porcs senglars són... Segur que venen de festa, eh? Perquè els hi va
1: segur,
0: a festa...
1: Segur.
0: Que ets malparits, perdó. Que se me'n va una mica. És que ja els he agafat una mica de mania.
1: Va.
0: Però, bé... estem escoltant música i estem veient també a la vostra pantalla ja, i ara en primer pla, a tots aquells que estigueu connectats a Ràdio Rubí, al nostre web de radiorubí.cat, amb el Visual Ràdio, i que estigueu en directe, a més, en l'emissió dels divendres a partir de les 7, tots esteu veient la darrera banda de Last Band que actuarà en el festival, si no m'equivoco. És així o no?
2: Exacto.
0: Carolinox.
2: Carolinox. Sí, aquests tancaran el festival, efectivament.
0: Allí, en lo más alto.
2: Exacto. Sí, després de Sin City, Sin City després de...
0: Ah, clar, que no tinc a Sin City aquí.
1: Sí,
0: ¿cómo no puede ser?
1: Que, ver, no,
0: que soy comien. Malo, ¿eh? Has visto, no, cómo lo dejáis pues, sufriendo.
2: No, y ahora, no, y sen, després enumerarem totes les bandes de l'altra que ens falten alguna, ¿eh? Perquè tothom...
0: Sí? Doncs no ens deixem a ningú perquè tenim 3 minuts.
2: Ah, pues mira, pues...
0: Venga, vamos allá.
2: Llegim.
0: És que aquí, amb l'emoció, escoltant grans bandes, i és que era impossible posar música de tothom.
2: A
0: part que hi ha alguns que tampoc tenen música ja editada com a tal pròpia.
2: Vale, pues aquí i... ens falten, perdona.
0: Si sí, no, Javi, tot teu, tu ets el auténtico amo.
2: Vale, pues sí, a l'escenari 2 hem dit On Air, i de momento ho hem nombrat.
0: Sí.
2: Després tindríem Reultimatum, que també són de Rubí, i col·laboradors Rubí Rock, l'Esteban...
0: Sinónimo de lucro, també.
2: Sinónimo de lucro, el nostre amic Miki, de Terrassa, que és soci Rubí Rock, també, té diverses bandes, però en aquesta ocasió participarà en Sinónimo de lucro. I los Carolinox, que acabes de nomenar. I a l'altre escenari, pues, et faltava, doncs, això, Sin City, que això és una mica... pues bueno, assegurar de que la gent del poble que ens segueix, doncs que, bueno, per si algú es queda amb ganes de rock and roll de l'escenari principal, quedarà saciat.
0: Home, vamos, Sin City, claro que
2: vamos.
0: Sí.
2: Quina, Second Shooting.
0: Quina
2: Second
0: gran Shooting. Banda, el Sin City, una de les bandes més reputades, bandes tribut d'ACDC,
1: sí.
0: I especialment en aquella època mítica, de l'època de Bon Scott, on tu, Javi, milites des de fa molt de temps. I estàs ahí dando el callo con los In City, que de ben segur que us ha donat moltes alegries i encara us donarà moltes més.
1: I tant.
0: Són d'aquelles bandes, Guillem, que tu les convoques en un festival i saps que...
1: Eso ahí, es un premio fijo, tío.
0: Premio seguro. Gracias, te va a tocar
2: gracias,
0: seguro.
2: Gracias.
0: Esclar que sí. Nois, el temps passa supervolando. Sí, sí. Desitjar-vos que tingueu moltíssima, moltíssima sort.
2: Moltes gràcies.
0: Molta feina gràcies. Tindreu per davant. Encara, encara que vingui el Guillem i digui és un festival i està con una barra. No.
2: Aprofito ràpidament per recordar-te que t'hem fet una oferta, tu te la penses, no la direm més. A veure què passa.
0: La tindrem en compte.
1: I llavors també convidar-vos a tots a participar, l'entrada és gratuïta. I anem a passar una tarda i una nit, 12 hores.
0: 12 hores magnífiques de rock, de bon feeling, de bones vibracions i de molt bona música. Que vagi molt bé, una abraçada ben forta a tota la resta de components de Rubí Rock i endavant. 12 hores, si és que facin falta, nois, ja ho sabeu. El dia 3 d'octubre!

Tercera hora del Rebost. Ja sabeu que és aquest programa on recopilem el bo i millor de la setmana de la programació radiofònica de Ràdio Rubí. De fet, segurament, si tu vols, pots cercar continguts que haurien de ser-hi aquí i que no ens ha donat temps o, senzillament, per una qüestió de cribatge, doncs no els pots escoltar. Des de radiorubí.cat allà tens tots els podcasts dels diferents programes per recuperar grans moments. Com, per exemple, aquests moments que ara mateix us rescatem. Per exemple, una entrevista que vam fer molt interessant al Rubí al dia amb dues entitats molt vinculades amb el món de la sanitat de Rubí, amb el futur i present de la sanitat. Estem parlant de la coordinadora d'entitats de la sanitat pública a Rubí i també del Col·legi de Farmacèutics. Tots dos, amb diferents convidats, van reflexionar doncs el present i futur d'allò que passa a nivell de sanitat, que és molt important per tots nosaltres. En aquesta tercera hora també punxarem música, escoltarem música. Un servidor va fer una càpsula de recomanació parlant d'allò que molta gent ja sap, que els Oasis, la banda de Britpop, arribarà a Barcelona. Què, quan i com? Doncs si escoltes aquesta càpsula gaudiràs de música d'Oasis i també d'aquesta notícia vinculada en aquest moment. I per finalitzar aquesta hora també tindrem doncs l'entrevista que van realitzar el Rubí al dia a Luismi Pérez. El Luismi Pérez és un autèntic crac, és el meteoròleg de referència de la xarxa i a més és rubinenc i com a tal en sap moltíssim del temps i d'allò que envolta el temps, d'allò que està succeint amb aquest estiu que ha fet tanta i tanta calor. Quina tardor tindrem? Què passarà? Què succeirà? Ens haurem d'anar adaptant contínuament a situacions extremes? D'això i de més coses en parlarà a Luis Pérez i en parlarà ara en aquesta redifusió del Rebost perquè vosaltres estigueu al dia i gaudiu de tota la programació de Ràdio Rubí, de grans moments, allò que diuen els americans de highlights, moments per tornar a consumir. Que vagi de gust, bon profit.

0: avui volem xerrar de dues qüestions relacionades amb el present i el futur de la sanitat a la nostra ciutat. Per una banda, les darreres informacions sobre el futur hospital, després que la consellera de Salut hagi explicat el model que planteja la Generalitat. Això ho comentarem amb Joaquín Módena i José Luis Navarro, de la Coordinadora d'Entitats per la Sanitat Pública Rubí. I per una altra, Joan Brugueras, que és farmacèutic comunitari i coordinador del Col·legi de Farmacèutics i de les Farmàcies del Vallès Occidental, ens comentarà, ens xerrarà sobre una campanya de prevenció i detecció precoç d'ictus que aquest dia posa en contacte farmàcies, CAPs i hospitals. Bon dia als tres i benvinguts.
1: Bon dia.
0: Volia començar xerrant de la notícia que vam tenir la setmana passada sobre la futur hospital, que fa molt de temps que tenim en marxa la polèmica i les diferents declaracions que es fan. Joaquín i José Luis, quina és la primera valoració que fa la coordinadora de l'anunci que va fer la consellera sobre el futur hospital de Rubí?
1: Bon dia. Mira, nosaltres, a la senyora consellera Olga Pané, estem molt decepcionats, tant d'ella com de la part d'alcaldia, que el dijous passat que va venir vam estar fora a la plaça demanant, que ja ho havíem demanat per escrit, poder parlar amb la consellera, i en lloc d'això van fer sortir per la porta de darrere de l'Ajuntament, faltant el respecte a tots els rubinencs que estàvem allà i que demanàvem el que ella no ens ha ofert, que era un hospital públic per Sant Cugat, Castellbisbal i Rubí, una densitat d'habitants de més de 200.000. Per tant, el que ens està oferint, segons hem pogut saber, perquè no, tampoc se'ns ha comunicat realment què és el que va oferir, sinó que l'únic que ha transcrit és que cada vegada anem rebaixant els serveis i ara sembla ser que ja no hi hauran ni sales operatòries. Per tant, quiròfans. Per tant, amb això no hi podem estar mai conformes, perquè el que volem nosaltres és un hospital públic i de qualitat, amb tots els serveis, que és el que no és que els ciutadans de Rubí ho vulguem, sinó que ho necessitem, perquè amb els dos hospitals de referència que tenim a Terrassa no n'hi ha prou per aquestes tres poblacions per anul·lar les llistes d'espera, que són eternes. Per tant, no se'ns va voler rebre ni per uns ni pels altres, i per això estem aquí.
0: Quan xerreu de model d'hospital, què creieu que hauria de tenir el futur equipament perquè donés resposta real a les necessitats de Rubí? Fa molt de temps que heu fet diferents demandes. Quines són les prioritats?
1: Les prioritats seria un hospital normal. No volem un hospital que sigui un ambulatori.
0: José Luis, no sé si volies...
2: Sí, a veure... Yo creo que eso es una cuestión técnica, no es una cuestión de voluntad, ¿vale? O sea, creo que hay unos ratios y unas cantidades que tienen que estar en función de los habitantes que hay en la zona. Si hablamos de, como decía Joaquín, de 200.000 habitantes, esos habitantes necesitan una serie de servicios que deben estar estipulados, y de hecho lo están. Entonces tampoco estamos hablando de nada. Nosotros evidentemente pensábamos en un hospital que correspondiera a esos 200.000 habitantes. Una historia que empezó en octubre del 2004, que creo que muchísima gente de la que nos está oyendo ni siquiera, vamos, ni vivía cuando empezó esta historia. En aquel momento se habló de un hospital con 40 camas. A partir de ahí, bueno, ha habido la crisis tal, se han ido parrando, se han ido arrasando, pero seguimos sin tener nada decidido. Eso sí, tenemos dos piedras. Una piedra que se instaló con bombo y platillo, y otra que se hizo vía, o sea, telemática, ¿vale? Y así han ido pasando los años. O sea, yo tengo aquí pues todos los años, pero solo me voy a parar en los últimos año y medio. En el último año y medio desde que bueno, el primer plan de servicios que se manejó fue en la época del honorable señor Aragonés, ¿vale? Que por cierto vino a Rubí, nosotros estábamos en la calle y tuvo la deferencia, como decía el amigo Joaquín, de acercarse a nosotros y hablar con nosotros, ¿vale? Y en ese momento se estaba confeccionando el plan de servicios de ese nuevo hospital. Ya se hablaba ciertamente de un hospital de alta resolución, pero bueno, digamos que estábamos ahí en la negociación de ese tema. Posteriormente, y de eso no hace tanto, de hecho fue en diciembre del año pasado, vino el señor Illa, que también nos recibió en la inauguración del casino. Y tuvimos la oportunidad de hablar con él y del mismo tema, que dijo que no sabía nada, pero que en el primer trimestre de 2026 tendríamos el plan funcional. En enero de este año, la señora Olga Pané visitó San Cugat y dijo que el plan funcional estaría en el primer semestre de este año y que contaba que la obra se acabara en el año 2032. ¿Vale? Eso dato hay que subrayarlo, porque lo que pasó el jueves pasado creo que está en la misma línea. O sea, realmente, aparte de que hizo algo que pienso que una persona con un mínimo de empatía y dedicándose a la política no puede hacer, que es ignorarnos y salir por la puerta de atrás, porque es muy triste de verdad, ¿eh? La señora Pané nunca ha tenido un mínimo de empatía, o sea, se está haciendo conocida pues por las cosas tan raras, como aquella vez que dijo que comparó la sanidad con una orquesta de fiesta mayor. No sé si lo recordaréis. O sea, ha hecho grandes cosas y, de hecho, personalmente, porque estaba yo, el día que estuvimos hablando con el señor Illa, en la inauguración, yo le pedí la dimisión. Le dije, esta persona no sirve. Él me dijo que él estaba muy contento y él decide. Pero, una vez más, ha demostrado que esta señora... igual sí para técnica, pero para estar en primera línea de política no es una persona adecuada. Pero aquí se produce la visita del otro día, que en teoría era para inaugurar el CESBIG, que tiene su historia, y sí, que a mí algún día me gustaría saber por qué ese servicio estuvo terminado en Semana Santa y no se inauguró hasta el final de julio por un problema eléctrico que algún responsable debería haber, que igual no es la Catsalud, igual es Endesa, no lo sé. Pero creo que como ciudadanos tendríamos que tener derecho a saber por qué estuvo 4 meses cerrado, con todo terminado, hasta las sillas puestas. En un tema de alta prioridad como es ese, en una situación donde el edificio viejo estaba inundado. O sea, una historia increíble, pero que a día de hoy, y nosotros perseguimos estos temas, seguimos sin saber qué había pasado. Pero bueno, aquí viene la... Bueno, luego te cuento.
0: Jo volia saber també si, veient aquesta situació que tenim a hores d'ara, creieu que cal tornar a activar la mobilització ciutadana o encara espereu més concrecions per part de la gent?
1: De moment ja tenim previst i hem sol·licitat la nostra presència en el Parlament de Catalunya per poder parlar amb la senyora Olga Pané i, a més, entregar-li les més de 6.000 signatures que hem recollit en pro del futur hospital que espera Rubí i que desitja. Per tant, estem esperant també aquest que se'ns rebi i en el Parlament, i si pot ser la senyora Olga Pané que no vulgui escapar una altra vegada, doncs millor. Per tant, seguirem la pressió per poder fer aquest hospital.
0: José Luis, abans me comentaves fora del micro que hi ha diferents dades de la Generalitat del que hauria d'haver hagut a l'hospital en tot aquest temps. Fes-nos un resum curtet, perquè vull entrar en l'altre tema que tenim avui, curtet, que és molt interessant, que ja el tenim en marxa, més que comença, sí, que comença avui aquí a la nostra ciutat.
2: Sí, com comprendràs, després d'un tema que estan planificant des de l'any 2024, ja coneixen totes les dades, no? La última vegada que ens van reunir amb CapSalut, van fer una simulació de què hagués passat si l'any 2025 hagués existit el CAR, alta resolució, no vull dir hospital, quanta gent no hagués fet falta que anessi a Terrassa. Comento, Començo pel total, perquè és el més espectacular. O sigui, si haguessin evitat 190.305 viatges a Terrassa. Però, clar, tenim que tindre en compte que aquí sí que es contempla això, aquest anunci que la senyora va fer i que no és veritat. Bueno, que no és veritat, esperem que no ho fes, sigui. Que és que no haguessi operacions ambulatòries. Perquè, clar, aquí es parla que la població que tindrà aquest hospital d'oftalmologia hagués hagut 1.840 intervencions. Diàlisis de 17.536. Especialistas, visitas de especialistas que se hubieran podido hacer aquí. Siempre estoy hablando con el CAR, ¿eh? No estoy hablando con el hospital que nosotros pensamos que debería haber. 94.100. Hospital de día, se podían haber resuelto aquí en Rubí 15.045 actuaciones médicas. O sea, está más que justificado. O sea, cuando tú escuchas, y es una cifra que te la dejaré, pam, pero es una foto, es una fotografía de un PowerPoint que nos presentó CatSalut. Uh-huh. ¿Vale? Creo que esto explica la situación. O sea, y que no hay falta darle vueltas. O sea, creo que debería haber un ejercicio de sinceridad por parte de la administración y explicar las cosas, pero no intentar vendernos historias, que creo que ya somos bastante mayorcitos.
0: Xerram ara de... Gràcies. Xerram ara d'una altra qüestió sanitària, que té molt a veure amb la prevenció, que també està relacionada amb aquest hospital, que amb el qual es podria col·laborar moltíssim si existís, i es podria dur a terme també aquesta campanya que comença avui, que és La meva farmàcia, la meva salut, tots contra l'ictus, que posa en contacte, com dèiem, farmàcies, CAPs i hospitals. El Joan Brugueres ens explicarà, el tenim aquí perquè ens expliqui tota aquesta campanya que s'engega avui. Joan, què trobarà exactament una persona que s'acosti avui a la unitat mòbil de la campanya que inicia el seu recorregut aquí a Rubí?
3: Molt bé, avui, com tu dius, comença aquesta campanya, comencem aquest any aquí a Rubí. De fet, és una campanya de prevenció i sobretot detecció precoç de malalties, i en aquest cas l'ictus. Què hem fet? De la mà de la Fundació Ictus estarem durant 2 dies aquí a Rubí per detectar possibles factors de risc de la població, per acompanyar-los i cap a la seva salut, no? El que és important és que aquest any tenim nosaltres a la unitat mòbil, que és una unitat immensa, que hi ha 5 estacions a dintre que la gent podrà entrar i valorar els seus factors de risc, tenim metges i metgesses. Aquest cop pensava que és del centre d'aquí Rubí, no sé si hi ha l'1 i el 2, no? És el que depèn del Consorci Sanitari de Terrassa, no sé si...
1: Cap Borja i el Sant Genís.
0: I el Sant Genís, exacte. Va, i després està el que depèn de Mútua.
3: Sí, però el que estarà amb nosaltres aquests 2 dies serà el Consorci Sanitari, però també tenim, si algú s'ha de derivar cap a Mútua, també estarà. Què és important? Detectar aquests factors de risc que té la població, perquè moltes hem de pensar que l'ictus és la principal causa de mort a senyores, a dones, i la segona a homes. Per tant, si podem prevenir, si podem detectar aquests possibles factors de risc a temps, salvarem moltes vides. Val? Què fem? Durant aquests 2 dies, les farmàcies d'aquí Rubí i de la Rodalia, sortim al carrer, ens instal·lem en aquesta unitat mòbil i anirem atenent a la gent per anar valorant tots aquests factors de risc. Important, també anirem acompanyats de la mà de la Fundació Ictus, que té molta experiència amb el tema i que ens anirà ajudant i ens anirà col·laborant amb nosaltres.
0: Uh-huh. Quines proves i controls es faran concretament?
3: Va, el que farem serà, hi ha 5 estacions, una estació es mesurarà la pressió arterial i es farà un petit electro. La segona estació es mesurarà el que és la massa muscular i la massa de greix amb un aparell especial que hi ha, que és WinBody. Passarem a una altra estació que es miraran colesterols, tot el perfil lipídic complet. Hi ha una altra estació que es mira tot el que és el tema de la diabetis, el sucre i la hemoglobina glicosilada. I al final hi ha una estació que el que es farà serà valorar totes aquestes proves, a veure si hi ha algun factor de risc que s'hagi d'actuar allà i donar pautes de vida saludable, sensació tabàquica, vull dir que hi haurà un farmacèutic dedicat a donar i a valorar totes aquestes proves de risc. És important que es facin aquests factors, que es valorin a temps tots aquests factors de risc, perquè es poden salvar moltes vides. Uh-huh. I, bueno, a part de vides, el problema que hi ha després de tenir un ictus.
0: Uh-huh. Què aporta aquesta coordinació entre farmàcia, atenció primària i hospital?
3: Bueno, una mica nosaltres com a agents de salut, integrants a que és en un equip multidisciplinari, i en aquest cas vull dir també col·laborar amb els hospitals i amb atenció primària, amb estar integrats, no? Vull dir que com a novetat aquest any és això. Vull dir, sobretot amb neuròlegs i metges d'atenció primària.
1: Esteu connectats amb el CAP Salut? A l'historial de la...
3: No.
1: Dels pacients?
3: No. No, l'únic que estem connectats nosaltres és amb el seu pla de medicació, que ens dona ja molta informació de que aquest malalt que té i que pot tenir, però no tenim accés nosaltres encara. Ho hem demanat, moltes vegades, que poguéssim tenir accés al pla i a l'historial, però per ara no.
0: Mm-hmm. Quins són els principals factors de risc?
3: Bueno, com he dit, és la tensió arterial. Clar, tu has de pensar que el que provoca l'ictus és un problema vascular. Mm-hmm. Per tant, si la pressió arterial és molt alta, és un factor. Si aquesta persona té problemes de cor, també és un altre factor. Per això fem a la primera estació un electro i mesurar la tensió arterial. L'altre és el problema de tindre molta grasa circulant per les nostres artèries. Per tant, valorarem també quina quantitat de massa muscular i quina quantitat de greix té aquesta persona. Uh-huh. El perfil lipídic és importantíssim. Com més colesterol i més això, més plaques d'ateroma, més possibilitat de que aquesta placa es desprengui i vagi a formar un trombo i ja la tenim armada. Uh-huh. I el sucre i la diabetes és un altre factor. I a part, el que els hi farem serà també un test de vida saludable per valorar què és el que tenim. Ojalà la gent que vingui puguem accedir amb el seu pla de medicació, perquè això ens donarà molta informació. Vull dir que per sort, avui en dia, amb la targeta sanitària, podem accedir al pla de medicació, per tant, ens donarà molta informació.
0: Uh-huh. A qui hauria d'aprofitar especialment aquesta campanya?
3: Bueno, com he dit, d'entrada, les dones. Les dones, perquè són les més perjudicades, perquè és el primer factor de mort que tenen, i pels homes també. I la veritat és que a vegades això es pensa que és la gent gran que només té aquest problema, però també hem de pensar que hi ha molta gent jove que ja té molt colesterol i que també tenen aquest factor de risc. Per tant, l'important és que la gent puguem valorar els factors de risc que tenen per poder actuar abans. Heu de pensar que tot això que estic dient que farem aquests dos dies aquí amb una unitat mòbil, ja ho estem fent a les farmàcies. Vull dir que a les farmàcies la gent pot venir i els hi podem fer totes aquestes proves. Uh-huh. Val? I detectar possibles factors de risc i derivar-los ràpidament on sigui.
0: Uh-huh. Torno a vosaltres, a Joaquín i José Luis.
1: A partir de quina edat?
3: No hi ha edat. No hi ha edat. Vull dir, qualsevol persona que vulgui valorar quins factors de risc pot venir. El que sí que és cert és com...
1: Tingui 14, 15...
3: Sí, el que passa que una persona de 14 o 15 anys, la salut...
0: La té molt millor.
3: I que estan sants, i que també... Sí, home, encara que tinguin una mala vida saludable, són forts.
0: Uh-huh. Volia preguntar-vos també a vosaltres, que treballeu en la defensa de la sanitat pública, com valoreu iniciatives com aquestes, de que es pugui treballar a farmàcies, CAPs i hospitals, millor si tinguéssim el nostre, però amb el que tenim, com ho valoreu, això?
2: A nosaltres ens sembla fantàstic i penso que és la coordinació de tots els factors el que fa que la Generalitat, el poble estigui molt més bé. O sigui, jo, a més, són aquesta enfermedad, jo no l'he tingut afortunadament fins ara, però són de les silencioses i són de les que a mi més por donen. O sigui, jo sí que vaig tindre una vegada una taquicàrdia, però no tenia cap símptoma. I, bueno, vaig anar pensant, bueno, no passa res, ja vaig acabar urgències, i em van dir això. O sigui, el risc més que res és que tingues un ictus, que et fos un tapó, i com vas molt ràpid, pues acabis amb això. Però jo no tenia cap símptoma, o sigui, jo vaig anar quasi per casualitat, perquè no em trobava gent. Per tant, tot això, que tot el que sigui empoderar la gent, que aprengui i que sigui conscient de lo que fa, A mi em sembla fantàstic. Fantàstic.
0: I quin paper creieu que hauria de jugar aquest futur hospital dins aquesta xarxa? Perquè això es mantindrà en el temps, entenc, no, Joan?
3: Bueno, és la segona edició que fem i bueno, la idea és que cada any es pugui anar repetint.
2: A veure, jo penso que tot el que sigui donar cultura a la població, cultura mèdica en aquest cas, perquè és més que és mèdica sobretot, a mi em sembla fantàstic. O sigui, jo penso que tindre un hospital a la vora que col·labori amb el poble i que faci campanyes d'aquest tipus, en tots els sentits, de donació, o sigui, per exemple, els que són una mica vells, pues van viure al principi de la donació de sang que es pagava i vivim l'actual, i això ha sigut un èxit total. Total, eh? O sigui, de ser un grup reduït de persones que els pagàvem a que la donació de sang sigui... Pues, totes aquestes coses, sembla la donació d'òrgans, que també s'ha fet molt bé, o sigui, nosaltres que penso que n'hi ha coses de les que podem sacapit, i penso que això de l'ictus, a més, a mi és una infermedad que em dona molta por.
0: A tu i a tothom.
2: Deixa'm acabar una mica bé, perquè...
1: Jo només volia dir que el que estàvem dient de les llistes d'espera, si aquests senyors em donen un diagnòstic, jo he d'anar a qualsevol a mútua, a qualsevol hospital dels que ja hi ha...
3: Sí, però aquests dos dies, si detectem un factor de risc important, aquesta persona tindrà prioritat perquè l'atenguin en el seu CAP i en el seu hospital. Vull dir que l'avantatge d'aquests dos dies és aquesta relació que tenim amb metges i metgesses per poder accedir ràpidament, que esperem que no passi, que sigui, yeah, que sigui un tema aquests dos dies de prevenció i que la gent de Rubí estigui tothom perfecte. Aprofito per convidar la gent de Rubí que aprofiti aquesta campanya. Estem dos dies a l'estació, a l'antiga estació. Estarem allà, és una unitat mòbil immensa, que és molt visible, i us convidem que vingueu.
1: Així no estareu en els CAPs.
3: No,
1: estareu a l'estació.
3: És una
0: unitat mòbil, Joaquim. Després t'anem exactament on està i te passes per allà.
1: Una última cosa.
0: Ràpid, que no tenim temps, bueno, que ve l'altre convidat.
1: Pel que estaves dient de les mobilitzacions, ara començarem una recollida de signatures per entrar una EIRP sobre el sistema de salut a Catalunya. Per tant, per canviar la llei en general.
0: Molt bé, queda dit. José Luis, Joaquín i Joan, moltíssimes gràcies per venir avui a explicar-nos les reivindicacions i aquesta campanya tan important. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. El Rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

un secret de domini públic. Les xarxes anaven ben plenes. Tothom en parlava, tothom deia que era possible, però finalment ja s'ha confirmat. La gira de retorn d'Oasis aterrarà a Barcelona. Què tal? Molt bon dia, com esteu? Recomanacions musicals recuperant un gran clàssic com són els Oasis. Els germans Gallagher van anunciar que els dies 10 i 11 de juliol actuaran a l'Estadi Olímpic Lluís Companys en el marc d'una nova gira després del seu retorn en 2025. Tot això, el que suposa és que els enfants terribles del Britpop tornaran a Catalunya 18 anys després de la seva última visita, coincidint amb l'estrena del documental Oasis Don't Look Back in Anger, del qual, per cert, estem escoltant aquest senzill ara mateix. Doncs coincidint amb aquesta estrena, que per cert aborda l'impacte del retorn dels germans Gallagher, doncs la formació de Manchester ha confirmat el dilluns passat, fa una setmaneta, tot allò que era un secret escampat per tots els mitjans de comunicació. Oasis faran parada a la capital catalana per oferir aquests dos concerts que prometen convertir-se en un dels esdeveniments musicals més destacats de la temporada a la capital catalana. Les cites exactes tindran lloc els dies 10 i 11 de juliol, apunteu-lo bé. A l'Estadi Olímpic Lluís Companys, actuació única a Espanya. Per cert, en tot l'estat espanyol no hi haurà cap més actuació que la de Barcelona. Llavors ja veig moltíssima gent mobilitzant-se per arribar a aquest gran concert. Oasis no passarà ni per Madrid ni per altra ciutat espanyola, ja ho sabeu. Ja s'han sortejat les entrades i els agraciats tindran l'opció de comprar aquestes entrades finalment doncs els dies 25, 26 i 27. Es va fer com una mena de reserva prèvia amb un sorteig i finalment, aquests dies 25, 26 i 27 de setembre d'aquest mes, doncs ja podran comprar les entrades per gaudir de temes com aquest que escoltem, o com no, del Champagne Supernova. Us deixem en companyia d'aquesta versió en Plugged que van fer, que van editar fa no gaire, per gaudir de l'univers Oasis, que vindran a Barcelona. Ja ho sabíeu, no? Doncs si no ho sabíeu, ara ja ho sabeu. Tens entrades? Has pogut aconseguir-les? Oh, quina sort que tens! Ara, a gaudir d'Oasis!

0: som a la tardor, però els termòmetres encara pareix que no se n'han assabentat gaire. Venim a més d'un estiu que ha estat el més càlid registrat mai a Catalunya i avui volem fer balanç d'aquests mesos de calor i sobretot saber què ens espera aquesta tardor, i per xerrar-ne de tot això ens acompanya el meteoròleg rubinenc Luis Mi Pérez. Bon dia, Luis Mi.
1: Bon dia.
0: Com estem?
1: Doncs...
0: amb més calor que jo.
1: Sí, no, sí. La... Es nota que hem entrat a la tardor perquè veus pel carrer gent amb anoracs i gent directament amb espardenyes. Això és la tardor.
0: Luis Mi, aquest ha estat un estiu, ha estat l'estiu més càlid registrat mai a Catalunya, però si tu haguessis d'explicar què ha tingut d'especial aquest estiu, més enllà de dir que ha fet molta calor, què ens diries?
1: Dues coses. Una, ha plogut molt poc, menys del que ja sol ploure. Per tant, raquítica la pluja de tot l'estiu. I segon, les dades són les dades. Les opinions són les que tu vulguis i les controvèrsies poden ser les que tu també vulguis i les opinions de cunyats i en taules de sopars també les que vulguis. Però el que diuen les dades és que tota la gent que està ara mateix viva a Rubí i a Catalunya, mai ha passat tanta calor. Una altra cosa és com ho suporti cadascú. Potser a molts aquest any els hi ha enganxat 3 mesos de vacances a la platja. Dius, com si hi ha 60 graus. Potser els hi ha enganxat ficats a la piscina sense parar. O resulta que han ficat un nou aire condicionat que l'any passat, o fa anys, no tenien i, per tant, no se n'han adonat. Però, oficialment, hem tingut la temperatura més alta en un estiu de les nostres vides. I per què dic de les nostres vides? Perquè hi ha estacions meteorològiques a Catalunya que tenen més de 100-110 anys de dades. Cas de l'Observatori Fabra, que és el Tibidabo, per tant, ben a prop de Rubí, i una altra estació que té molts anys de dades és l'estació de Roquetes, que està a Tortosa. Dius, Tortosa m'agafa una mica més enllà. Però és que les dues s'han posat d'acord en que amb més de 110 anys de dades no havia fet tanta calor en un estiu. Per tant, m'estranya que ara mateix a Rubí hi hagi algú viu que tingui 110 anys. Potser...
0: No, 110
1: em sembla, potser no. Em sembla que Rubí no, i 110, més de 100 sí, però 110 em sembla que no. Per tant, oficialment, mai a Rubí, la gent que viu a Rubí ara mateix, doncs ha passat tanta calor, ja diem, des del punt de vista natural, oficial, i el que ha dit l'estació meteorològica. Una altra cosa és la sensació de cadascú o de cada persona.
0: Normalment xerrem molt de si arribem a 35, 40 graus, però aquest estiu també hem xerrat molt de nits tropicals i tòrrides. Perquè són tan importants les temperatures nocturnes?
1: Doncs són, bàsicament, des del punt de vista psicològic. Tu pensa que quan no es descansa no es rendeix en res. No es rendeix mentalment, no es rendeix laboralment, no es rendeix als estudis. Des del punt de vista mental, la gent no està per hòsties, amb perdó de l'expressió. Quan fa molta calor està demostrat que la gent està més nerviosa, més violenta fins i tot. S'han fet molts estudis neuropsiquiàtrics en els quals, quan l'aire és o molt sec o la temperatura puja d'un llindar que sol estar al voltant dels 35 graus, en zones que no hi estan acostumades, que consti, si parlem de la Vall de la Mort, 35 graus és molt de fred. Però 35 graus d'una forma sistemàtica, com hem tingut enguany, fan nosa. I això fa nosa, i està demostrat, ja us deia, que augmenten les actituds violentes. Augmenten, per exemple, doncs, aspectes fins i tot com els assassinats. En alguns països, quan la temperatura és molt alta, es té en compte si hi ha hagut un delicte i està en compte la temperatura i el vent que està bufant per poder ser un atenuant o un agreujant d'aquesta situació. Sí. Tot això sembla que sigui ara mateix com un conte que m'estic inventant, però és que és així. És així. I, de fet, està demostrat que la temperatura... saps com es diu en castellà? És que t'estàs atrofiant el cerebro? Doncs amb les temperatures elevades passa això. I, clar, durant la nit no baixa de 24 o 25 graus, vol dir que el punt més fred, entre cometes, del dia són 25 graus. Per tant, a partir d'aquí són molts graus més i durant moltes hores. I això què fa? Que no es pugui descansar, perquè les cases no es ventilen. Fins i tot una casa que sigui, imagina, no sé, m'ho invento, una casa a quatre vents a Sant Mus, no s'arriba a refredar, perquè la temperatura ambiental, la de fora, com no baixa de 24 graus, no té temps tot el material de construcció, les cases, teulades, sostres, jardins, mobiliari, no li dona temps de refredar-se. Per tant, tot això és un vici, un cercle viciós de calor que es va acumulant durant moltes hores, molts dies, i fa que la gent doncs, no pugui descansar, fins i tot ni tenint aire condicionat. Perquè sí, si tens aire condicionat centralitzat, al cap i a la fi tota la casa està, o tot el pis està a la mateixa temperatura. Però la majoria de la població té splits, no té l'aire condicionat de tota la casa. Per tant, o et desplaces al menjador, que és on sol estar, o en alguna saleta d'estar on està aquest aire condicionat, o tampoc es descansa gaire. Clar, tampoc és gaire sa dormir amb l'aire condicionat posat. I des del punt de vista ambiental, no diguem, i de la butxaca, no diguem al quadrat. Per tant, és molt important descansar bé, i quan no es baixa de temperatures de 20-22 graus, sobretot quan el vent està en calma, quan la humitat és elevada, quan l'ambient és pesat, això fa que es descansi malament i es rendeixi malament, i les persones ho notem i molt.
0: Una cosa que tu expliques molt bé és que no podem atribuir cada episodi de calor directament al canvi climàtic. Aquest estiu, meteorològicament xerrant, quines peces s'han posat d'acord perquè tinguem aquesta situació?
1: És una molt bona pregunta aquesta, perquè el fàcil és agafar el comodí del públic i d'això és el canvi climàtic. Sí, el canvi climàtic és aquí i és que no hi ha tutia. Vull dir, aquí no hi ha... Tot això són faves comptades, i les temperatures estan pujant d'una forma, a més, sense fre. I ja faig spoiler, i ho vam comentar en el seu moment, té molta durada aquesta pujada. O sigui, això és com un tren que l'intentes parar, o sigui, és com un ave que intentes parar-lo. No el pares. Tu pots frenar, o sigui, tu deixes de fotre-li gas, però potser aquest tren encara avança 2 quilòmetres i s'ho emporta tot per endavant. O un vaixell tu el pares, però porta una inèrcia que acaba, doncs, es diu l'efecte transatlàntic. Per tant, la temperatura encara, per molt que ara féssim coses, imagina, deixar de fotre fums a l'aire, deixar de produir, imagina que l'espècie humana ara mateix desapareix, espero que no. Encara hi hauria uns anys o unes dècades d'escalfament perquè porta una inèrcia. Dit això, el que ha passat enguany és probablement, s'ha de veure exactament per què, però, o sigui, la principal causa ha estat una dorsal anticiclònica molt persistent. O sigui, des d'Àfrica, des de la zona de les Canàries, de fet, Canàries, nord d'Àfrica i gran part de la Mediterrània, ha sortit com una bombolla de calor que és molt estable, que es diu. Què vol dir estable? Que no es mou. I això és com un cercle viciós. O sigui, tu tens una Mediterrània que està quieta. Si està quieta vol dir que no es formen pluges, no hi ha torrentades, no hi ha inundacions, els rius no baixen amb aigua, no es provoquen ventades fortes que puguin remenar l'aigua, i això el que provoca és que es vagi escalfant. Ja tens un aire sobre la Mediterrània. Hem de pensar primer a la bassa Mediterrània, a la mateixa mar. Tot això està molt calent. Quan tot això està molt calent, el que provoca és que l'aire que hi ha per sobre també ho sigui. O sigui, es contagia. I podríem dir que qualsevol borrasca que vulgui venir cap a Espanya reboti literalment a França o més al nord. De fet, aquest any ja a França han tingut unes temperatures desbocadíssimes, més altes del que van tenir l'any 2003, que va ser l'any més calorós allà. Doncs, fixa-t'hi, ja no reboten ni a França, han rebotat d'Irlanda i Gales cap al nord, o de Dinamarca cap al nord. Per tant, s'han desviat molt. Clar, aquesta cuirassa és molt estable, com et deia, és molt persistent. Va començar a finals del mes de maig, tot juny, juliol, agost i també setembre. Recordem que hem tingut alguns episodis de tempesta fa justament una setmana, però han estat una cosa molt circumstancial. No ha plogut gaire aquest setembre. De fet, no ha plogut gens a moltes comarques. Ha estat sortir d'aquí del Vallès i anar cap a l'interior del país i no hi ha plogut ni una gota. O sigui, Barcelona ha plogut moltíssim i ja vam veure inundacions i tot dimecres passat. Però la meitat de Catalunya no ha rebut ni una gota. Vol dir que està sent un mes plujós? No, està sent un mes molt sec. Per què? Perquè encara està aquesta persistència de la dorsal. Ara la pregunta és, i per què encara hem tingut aquesta dorsal? Clar, aquí ens hem d'anar preguntant coses. Probablement sigui per un motiu. I és que als últims anys, a l'oceà Àrtic, que és un oceà glaçat, no és un continent glaçat, l'oceà Àrtic ha anat perdent gel. I fins fa aproximadament 2 anys ha anat perdent gel. Fa 2 anys, l'any passat, i aquest s'ha mantingut. O sigui, en el fons és com un sol de pobre, perquè dius, és que queda poc gel. Abans hi havia molt més gel durant els mesos d'estiu. Doncs bé, aquest gel que s'està desfent, el que està provocant és una aigua freda allà. aigua més freda a l'Atlàntic. I què passa amb l'aigua freda de l'Atlàntic? Que probablement ha fet com una llengua cap al sud per corrents marines, i aquesta llengua el que està anat provocant des de fa ja, això, ben bé un any, són formació

0: Així, l'any que ve, l'estiu de l'any que ve, no serà tan calorós com aquest.
1: Mira!
0: Per què? Perquè aquest any s'ha mantingut el fred allà.
2: I
0: per
2: tant, de cristal, eh?
0: A veure, sempre tenint en compte una cosa. Qui pensi que ha de fer fred, qui pensi que tornarem a, que l'any que ve tindrem un any, un estiu com els anys 70, que no, o sigui, aquesta pel·lícula no la compro, vale? Ja t'ho dic. Però que molt possiblement la el desgavell i la disbauxa de temperatura que hi ha hagut aquest any no es repetirà l'any que ve. Sempre dins d'un context que serà càlid l'any. O sigui, aquest any acabarà supercàlid. Acabarà com el clima que hi havia a Mauritània fa 20 anys. Sí, sí, sí, sí. Rubí ara mateix té un clima com el que hi ha, com el que hi havia a Rabat als anys 90. Podríem dir que s'ha desplaçat 1.500 quilòmetres tota la calor cap al nord. I aquests 1.500 quilòmetres no tornaran al seu lloc. Molt possiblement, estius i anys freds amb molta pluja i de forma persistent, allò del temps que feia abans, probablement no el tornarem a veure. Ens hi haurem d'adaptar.
2: I ara que canviem d'estació, ja som a la tardor, des d'aquesta matinada gairebé, no?
0: Fa set hores i mitja.
2: Set hores i mitja que ja estem a la tardor, però cada passa perquè puguem dir que meteorològicament arriba realment la tardor.
0: Mira.
2: Perquè, clar, una cosa és...
0: A veure, si tu mires oficialment, avui hem tingut una temperatura mínima de tardor. A la plaça Salvador Allende s'han arribat a 14 graus de mínima, a la Serreta 15, o 16 graus, per exemple, als Quatre Vents. Quatre Vents, Castellnou. Dius, 14, 15, 16 graus és una temperatura estiuenca? Ja m'agradaria tenir durant les nits d'agost 14 graus. Per tant, la nit s'ha normalitzat. I les properes matinades, més o menys, també tindrem aquestes temperatures. Això de sortir al carrer al matí, com, per exemple, pots anar tu ara, amb un jerseiet. Això a primera hora del matí. Però què passa? Que per dir que la tardor pròpiament ha arribat, s'han de donar... O sigui, s'ha d'ajuntar que el matí sigui fresc i que la tarda no passi gaire dels 20 graus de temperatura. Quan sol passar estadísticament això? Fins ben bé mitjans del mes de novembre. O sigui, no és estrany, perquè això també... O sigui, això és una cosa que m'agrada comentar, i és que des del punt de vista psicològic, quan la penya acaba les vacances, sembla que hagi d'arribar el fred.
2: Sí.
0: I la majoria de la gent acaba les vacances a finals del mes d'agost, o com a molt a mitjans de setembre. Bé, estadísticament, al setembre, fred intens no hi ha a Rubí. Ni a Rubí, ni al Vallès, ni a Catalunya. O sigui, és molt difícil, per exemple, que encara comenci a nevar al Pirineu. Al mes d'octubre sí. Al mes d'octubre ja és un mes en el qual comencen a haver-hi, sobretot, més temporals. O més que temporals, més tempestes. De fet, el mes d'octubre és el més plujós estadísticament. A Rubí, al Vallès i a gran part de la costa o prelitoral, com és el nostre cas. Per tant, clar, psicològicament, tenir ja dies de tempesta fa que la sensació de frescor sigui més evident. I també és veritat que després de les tempestes que hi ha a l'octubre sí que refresca d'una forma evident. Ja a finals d'octubre hi ha moltes nits que ens apropem als 8-10 graus, home, això ja és dir que tenim tardor. Però tardor pròpiament dita, així d'una forma més oficial, potser cap a Tots Sants, cap al 2-3 de novembre. Sí que és cert també que després de Tots Sants ve Sant Martí. Hi havia allò de l'estiuet de Sant Martí. A veure, ara això dels estiuets és una pantomima. Perquè és un estiu que ens enganxa des del mes d'abril fins al mes de novembre, amb interrupcions, lògicament. Però dius, mira, què es considera en si tardor? Tardor és tenir dies de pluja més freqüents, no una tarda de tempesta, i sobretot cada dia no es passi gaire de 20 graus. I això fins al novembre no sol passar.
2: Els models apunten a una tardor més càlida del que és habitual, però què significa realment aquesta frase? Perquè no vol dir que tinguem 3 mesos de seguits de calor, encara que sigui la tardor més càlida.
0: Sí, a veure, hi ha dues coses, el capítol de la temperatura i el de la precipitació. El de la temperatura està molt clar, Pamela, que serà una tardor càlida. O sigui, molt possiblement la inèrcia aquesta d'anades d'olla que està tenint aquest 2026, perquè recordem, hi ha unes anades d'olla, això sembla també doncs, a tots els grups que tenim aquí a Rubí, de la cultura popular, no?
2: Sí.
0: Són temperatures que aquest mes de setembre, per exemple, estan tenint unes anomalies al voltant dels 7 graus. O sigui, una anomalia de 7 graus en 23 dies que portem de mes és una barbaritat. O sigui, és una barbaritat. Ara, per exemple, tenir un dia de... va ser el dilluns. Vam tenir 35 graus a Rubí. Dilluns vam tenir 35 graus. Ahir n'hi va haver

0: 27-28. Ahir sentíem fred, i 28 ja és una temperatura més alta del que havia de ser habitual per un, ahir, 22 de setembre, d'un any normal.
1: Però clar, venies de la calor...
0: Clar, venies de 35 graus, per tant, o sigui, és tot això gira en entorn al que et deia de la psicologia, dius, és que estic sentint fred. No, avui és la temperatura més aviat habitual, 35 no ho són. Doncs mira, de 35 a 27 són aquests 8 de diferència. Això sistemàticament s'està repetint aquest mes de setembre i probablement passarà l'octubre, el novembre i el desembre. O sigui, que hi haurà dies que dius, no sé si anar a la platja. Personalment crec que hi haurà algun dia de novembre i desembre que ens podrem apropar als 30 graus en alguns municipis vallesans. Clar, cada tarda 30 graus? No. Però potser un dia hi haurà 13 graus que dius, carai, 13 graus al migdia, la rasca que està fotent. I el dia següent, o al cap de dos dies, 27 o 28. Això és probablement el que passarà. I per tant, si tu vas sumant totes les mitjanes, donaran un mes, mesos càlids. Després la pluja. A veure, les pluges, ens fem servir els models estacionals i de moment t'he de dir que els models estacionals, el que deien juliol, agost i setembre és, señores, que me devuelvan el dinero. Perquè, per exemple, l'agost el feien molt plujós i l'agost a Rubí van caure 10 litres per metre quadrat. La mitjana és al voltant dels 40. I al setembre, a Rubí, portem 42 litres per metre quadrat a l'observatori de la Serreta, i la mitjana del setembre són uns 80 litres. I som a dia 23 i no hi ha perspectiva de pluja.
1: Per tant, no són de fiar, eh?
0: Jo els posaria molt en entredit, perquè és molt fàcil, és molt llaminer dir no, és que l'octubre serà superplujós. Ara mateix tenim un munt de zones de Catalunya que estan patint per la sequera ja. Els pantans s'estan buidant. Aquí es ven molt que les conques internes, sí, com hi ha aigua per Barcelona, per veure tothom tranquil. Però les conques del Segre, de les Nogueres, de l'Ebre... estan tenint una baixada brutal dels embassaments, del nivell. I això no és l'important, és que hi ha moltes terres de secà que s'estan assecant. Mira, els cactus, les xumberes, les figues de... Com es diuen? Les figues de... Bueno,
1: los higochumbos. Sí, no sé com es diu.
0: Les figues de... No me'n recordo. Bueno, aquestes, no? S'estan assecant. S'estan assecant. I dius, i són cactus al cap i a la fi. Mm-hmm. Són plantes suculentes que se'ls hi coneix. Hi ha una sequera molt potent i per tant, si aquestes previsions que es fan a la babalada plourà molt, després no es compleixen, hi ha molts interessos en joc. Uh-huh. I un futur agrícola en aquest cas, doncs, fumut.
1: Figues de moro o figues de pala són?
0: Figues de moro, és veritat. Figues de pala, sí.
1: Sí.
0: Doncs molt bé.
1: El nostre tècnic està en tot.
0: Està tot bé?
1: Sí. Ara que xerràvem de sa pluja, amb sa pluja tenim molta incertesa, però a més, darrerament hi ha períodes llargs sense pluja, que ara explicaves, i després de sobte veiem que en molt poques hores cau molta aigua. Per què costa tenir aquella pluja que recordàvem que era tranquil·la i repartida? Per què tenim ara aquests episodis així?
0: A veure, de base hem de dir el següent. A Catalunya, i en aquest cas a Rubí, mai ha sabut ploure. Mai. I tenim mostres. Tenim mostres del que va passar el 62, del que va passar el 80...
1: Divendres fa anys?
0: Farà anys. Del que va passar, i el 62, el dia 23 de setembre, ningú hauria dit que passaria el que va passar. Perquè també estàvem, com ara, amb molta calor i amb un temps molt tranquil. Feia molts dies que no plovia. Feia mesos que no plovia el 62. Va passar el mateix el 87. El 87, el setembre, va ser el més càlid que es recorda. Ara, probablement, passarem del 87. I el 87 va ser com un... una cosa molt estranya pel seu temps. L'octubre del 87 a Rubí van caure ben bé 300 litres per metre quadrat. Pot passar aquest any? Ja veurem. De moment no plourà els primers dies d'octubre. Però, dit això, ha caigut molt mal repartit sempre la pluja, però sí que és cert que almenys hi havia, fins fa 20 anys, hi havia més dies de precipitació. Més o menys abans plovia uns 80 dies a Rubí. Ara estem en els 58-60. Però plou el mateix. Què passa? Que cau més concentrat. Què ha de passar perquè vingui aquesta pluja més d'anar fent? Les pluges d'anar fent aquí, de gota petita, de molta estona, aquí cada vegada seran més complicades de tenir i sempre seran en períodes ja molt freds. O sigui, desembre, gener, febrer, perquè és molt estrany que ara que arriba la tardor ho faci amb pluja amb seny. Aquí cau amb mala hòstia. Mm. I per tant, la hidrologia l'ordenament del territori i la planificació urbanística l'ha de tenir molt en compte, això. Molt. Estem en una zona que cada vegada té més ciment. Ja ho vam comentar en el seu moment. Té cada vegada més ciment. I això corre. I l'aigua, si foten 200 litres a matà de pera, en 20 minuts l'aigua ha arribat a Rubí. I arriba amb un cabal que l'aigua arriba al castell.
1: Sí, sí.
0: Per tant, això s'ha de tenir en compte. Però, mira, anem pensant en fotre més ciment, amb més pistes d'aeroports, més polígons industrials, que jo no hi estic en contra, eh? Dius, hi ha d'haver un progrés. No podem tornar al burro. Mm. Qui, si no, que comenci primer. A veure qui és el primer que vol tornar al burro. O vol... vol renunciar als seus privilegis d'anar a esquiar, per exemple, a l'hivern. Segur que ningú ho faria.
1: No, però bueno, amb un equilibri.
0: Sí,
1: Lluís, mi, ens quedem sense temps. Després de tot el que hem xerrat, te vaig a demanar que te banyis una mica, ¿vale? Si haguessis d'explicar als rubinencs com serà aquesta tardor en tres titulars, quins serien?
0: Pocs dies de pluja, amb dies molt molt suaus, massa, i dels pocs dies de pluja que hi haurà, amb molt mala hòstia.
1: Ens quedem amb aquesta amb aquesta frase.
0: Amb molt mala bava, sí.
1: Prepareu-vos per dies amb molta mala bava amb la pluja. O sigui que, Lluís, moltíssimes gràcies per ser-hi aquí avui el primer dia de tardor, i ja saps que sempre ets benvingut.
0: Estic aquí, vamos, com a casa.
1: Gràcies, adéu.
2: El rebost. Els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

0: Informatiu migdia.
1: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
2: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
3: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
0: Informatiu vespre.
4: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
5: ¿Te gustaría descubrir nuevos géneros musicales y disfrutar de la música como nunca antes lo habías hecho? Si te gusta salir de lo de siempre y descubrir nuevos géneros, nuevos artistas y sonidos diferentes, Experimenta es tu programa. El programa musical experimental de Radio Rubí, presentado y dirigido por Adriana Izabal. Cada viernes a las 10 de la noche, sintoniza la 99.7 de la FM o visita www.radiorubí.cat. Experimenta. La música que todavía no conoces te está esperando.
0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Radio Rubí.
6: I ja arribem a la recta final del rebost d'aquest programa, aquest contenidor radiofònic que ens permet recuperar grans moments de la setmana de la programació radiofònica de Ràdio Rubí. Avui ho farem en aquesta darrera hora, doncs, amb continguts propis de l'Inspira't. Sí, per exemple, amb la Cuca i amb la Carmen. Doncs totes dues van tenir convidades dones emprenedores i transformadores que van deixar, doncs, grans moments radiofònics que ara mateix en recuperarem tot seguit. I també tindrem dos continguts més. Un musical, una càpsula de recomanació per doncs, parlar de la Rosalía i de les seves nominacions als Grammys Llatins. Sembla ser que arrasarà els Grammys Llatins. No ens estrella gens ni mica perquè amb el Lux ha aconseguit un èxit realment global i mundial. I finalment, per acabar d'enllestir aquesta hora, parlarem de política, o millor dit, parlarà el Rafa Hueto, que ja ho va fer en el programa de grups municipals i on va doncs, reflexionar sobre tot allò que mou el PSC i que mou el consistori, el partit que governa, sobre allò que succeirà a Rubí, que succeeix el futur de la ciutat. Tot això gràcies a grups municipals, a l'Inspira't, a les càpsules musicals del Rubí en dia. I què us sembla? Millor que calli jo, no? Perquè no parlo de parlar i que gaudiu de nou dels continguts del rebost. Bon profit!

0: Obrim l'espai, els grups municipals opinen, un temps que Ràdio Rubí cedeix als grups polítics en representació al ple perquè puguin explicar la seva visió sobre l'actualitat de la ciutat, els projectes que tenen en marxa i la seva tasca municipal. Avui encetam nova temporada d'aquest espai i ho fem, com és habitual, amb el portaveu de la Partit dels Socialistes de Catalunya a Rubí, Rafa Hueto. Rafa, bon dia i benvingut una altra vegada en aquest Grups Municipals Opinen.
1: Molt bon dia i moltes gràcies per oferir-nos aquest espai per poder explicar tot allò que fem. Jo, abans de començar, sí que us volia felicitar a tot l'equip de Ràdio Rubí. Ahir vaig tenir l'oportunitat de poder assistir a la presentació d'aquesta nova temporada i la veritat és que segur que tots els rubinencs trobaran alguna cosa d'interès en l'oferta que vau presentar ahir i moltes felicitats a tot l'equip.
0: Moltíssimes gràcies, sí. De ben segur que troben algo que els hi agradi. Començam una nova temporada i també encaram el tram final del mandat municipal. Quin és el moment polític que viu ara mateix Rubí des de la perspectiva del PSC?
1: Doncs jo crec que clarament es veu el funcionament o l'objectiu que tenen les formacions polítiques que formen part del govern, que és seguir treballant i seguint completant, executant i finalitzant els projectes que estan en marxa a la ciutat i que per nosaltres és el més important, i la resta de grups municipals de l'oposició, doncs, que ja estan en precampanya o directament en campanya electoral, doncs, bueno, això es veu a la ciutat, es veu a les xarxes socials, el comportament de cadascú. En tot cas, en queda encara molt de temps, hem de finalitzar aquest mandat, hem de completar...
0: No queda tant, pel maig.
1: Sí, això... bueno, però encara queda. En tot cas, els que estem al govern el que tenim és l'obligació de seguir treballant, de finalitzar els projectes i ja hi haurà temps per fer campanya electoral.
0: Uh-huh. Un dels projectes que més està marcant l'actualitat municipal és el projecte de transformació de les Torres, amb la voluntat d'optar al Pla de Barris de la Generalitat. L'alcaldessa explicava ara fa només una setmana aquí, en aquest mateix estudi, que una de les primeres actuacions ha de ser la transformació de la plaça Pearson. Quan començarem a veure les actuacions sobre el terreny? Perquè l'alcaldessa em va dir que era ja.
1: Però... sí, és imminent. Farem, es convocarà una roda de premsa per poder explicar els inicis de l'obra i les afectacions que tindrà, perquè és un espai molt central de la ciutat i, com totes les obres, tindrà afectacions i això passarà en els propers dies.
0: O sigui, ja, eh? Sí, això ja, sí que ja és ja, perquè la setmana passada era ja i
1: és
0: encara estic esperant.
1: És imminent.
0: Molt bé. L'Ajuntament, de més, també ha tret a subhasta els antics cinemes de les Torres per 1,2 milions d'euros i l'altre dia l'alcaldessa ens va dir que avui, el dia 24 de setembre, és la data en la qual se sap qui s'han adjudicat perquè hi havia interessats. Finalment, qui se'ls queda, si es pot dir?
1: No es pot dir perquè el que acaba avui és el període de presentació d'ofertes. Això acaba a les 12 de la nit. És un procés,
0: encara hi ha marge.
1: Sí, és un procés de licitació que està molt pautat. Avui sabrem si hi ha ofertes per aquest espai i en els propers dies es farà, com a qualsevol licitació pública, l'apertura d'aquestes ofertes i se sabrà en aquell moment qui acaba adjudicant, comprant a aquest espai.
0: M'he avançat, idò, eh?
1: Sí.
0: Bueno, jo sempre tinc molta pressa.
1: Ja sabeu que els temps administratius estan molt reglats, són molt rígids i s'han de complir, evidentment.
0: Uh-huh. Sobre aquests antics cinemes, l'any 2004 l'Ajuntament els va comprar amb la intenció de fer algun equipament. Què és el que ha fallat durant aquests 20 anys perquè aquell projecte no hagi tirat endavant?
1: Bueno, a vegades les circumstàncies et fan prioritzar altres coses en determinats moments. En d'altres ocasions no hi ha hagut la capacitat financera, perquè recordem que aquell espai necessita una inversió molt important. Ara tenim l'oportunitat amb el Pla de Barris de fer inversió pública i també pensem que és un espai en el que la inversió privada, doncs, pot oferir alternatives i activitat econòmica i social que pugui ajudar el barri. Al final, l'Ajuntament no ho pot tot, això és una realitat, els recursos són finits i hem de també comptar amb el sector privat per veure si pot dinamitzar i fer funcionar la ciutat també.
0: Mm-hmm. Rafa, cada vegada que vens faig la mateixa pregunta i avui no serà una excepció. Pressupostos i ordenances, com els tenim?
1: Doncs el govern té la voluntat de poder presentar una proposta, però com et deia, només començar la primera pregunta que em feies de com veia l'actualitat política, molt em temo que ens trobarem amb una oposició que està pensant en el maig del 2017, està deixant de banda la necessitat de les ciutats, i des d'aquí faig una crida a aquests grups a que tinguin la responsabilitat necessària per poder seure i negociar uns pressupostos que són importants per la ciutat.
0: Encara no s'han començat aquestes negociacions?
1: No.
0: No s'ha presentat la proposta tampoc?
1: No, encara no.
0: Uh-huh. L'altre tema dels darrers dies és l'hospital i el nou model que va presentar l'altre dia la Generalitat i que ha estat bastant criticat. Des del PSC, com veieu aquesta proposta que va fer l'altre dia la consellera de Salut?
1: Jo crec que d'entrada hi ha com una mica de confusió amb la proposta que s'ha presentat, que és veritat que ha canviat el nom, no sabem per què, nosaltres, com diu l'alcaldessa, continuarem dient l'Hospital de Rubí, però l'objectiu principal d'aquell dispositiu és el mateix, i és evitar tota bona part de la freqüentació que els ciutadans de Rubí fan tant a l'Hospital de Terrassa com a la Mútua de Terrassa, i els serveis que es plantegen van en aquesta línia, no?, de consultes externes, el tema de la cirurgia major ambulatòria, que és un tema que n'hem de parlar i que insistirem, perquè el que es va comentar l'altre dia amb la consellera no anava amb la línia del que s'havia plantejat fins ara, i insistirem en aquest fet. Nosaltres fem una valoració prudent, positiva, en el sentit de que es van fent els passos, de que ens van dir que tindríem aquest pla d'usos i ja el tenim, s'aprovarà en aquest mes d'octubre, i per altra banda ens agradaria, com a qualsevol ciutadà de Rubí, que tot això anés molt més ràpid. Valorem els avenços positivament i seguirem insistint i apretant en la mesura del possible, perquè sabem que és un tema molt complex, però insistirem en la mesura del possible perquè això avanci.
0: Uh-huh. Canviant de tema, perquè l'alcaldessa també la setmana passada va reconèixer que l'habitatge és una de les qüestions que el govern té pendents. Vosaltres, com a PSC, què creieu que s'hauria d'haver fet diferent durant aquest mandat?
1: L'habitatge és el gran problema del conjunt de la societat a Rubí, a Catalunya i a Espanya. Vull dir, aquest és el problema principal que ara mateix té la nostra societat. Des de l'àmbit municipal s'han incrementat les inversions per fer promocions d'habitatge públic. Fa pocs dies vam presentar la que s'està començant a construir a l'Avinguda de Castellbisbal. Hem incrementat les ajudes pel lloguer a les persones que tenen dificultats. Hem fet un conjunt de mesures que van en aquesta línia. Però la principal política d'habitatge que es pot fer a nivell local és tenir un planejament que aposti per l'habitatge protegit. I això és el que hem fet amb aquesta aprovació inicial del POM, que va passar al mes de juny. El principal element i la principal política d'habitatge que hem fet és aquesta aprovació inicial del POM, que contrasta amb determinats discursos que han fet grups municipals d'Esquerra, com pot ser Esquerra Republicana, com pot ser la UP, que volen, i en el seu discurs integren a l'habitatge com a un dels problemes principals de la ciutat, i no han estat capaços d'apostar per un POM que aposta per l'habitatge protegit, que és aquell que va destinat a les persones que tenen més dificultats.
0: Uh-huh. I en aquest darrer any, fins a arribar a les municipals, quines serien les actuacions d'habitatge que sí o sí voldríeu deixar encaminades? No fetes, però sí encaminades.
1: Es van, a banda de seguir amb la tramitació del POM, a banda de seguir amb els projectes que ja estan iniciats, s'estan dissenyant futures promocions, i ara alguna modificació de planejament que presentarem que va en la línia de poder fer més habitatge protegit i habitatge destinat també per persones grans. Ahir es va fer la taula de l'habitatge i es va poder avançar alguna cosa, i anirem en aquesta línia. Aquest és una feina de llarg recorregut.
0: De picar pedra.
1: De picar molta pedra i d'entendre que les decisions que prenem avui segurament es materialitzaran i seran una realitat d'aquí a 4 o 6 anys. Són polítiques lentes, però totalment necessàries. Ara esperem que aquesta aposta que està fent el govern de Catalunya de simplificar tots els tràmits administratius que tenen a veure amb l'habitatge ens ajudi a que aquest espai de temps sigui el mínim possible.
0: Uh-huh. Avui hi ha ple municipal i es donarà llum verda al projecte de la nova línia L8 TAT, no sé si ho he dit bé, és el bus a demanda, que és una reivindicació de fa temps en algunes urbanitzacions. Què canviarà realment per als veïns quan entri en funcionament aquesta L8?
1: Doncs aquesta línia ve a complementar a les línies que ja tenen servei a les urbanitzacions. És una línia que especialment donarà servei a Can Barceló, a Sant Mús i a Ximelis, que són aquelles àrees que són molt disperses i que actualment no tenien un servei satisfactori en les línies, diguem, normals, les estàndards que hi ha a la ciutat. I amb aquest servei, que és una mica dual, perquè en franges horàries d'hores punta serà un servei ordinari, com la resta de línies, i que en les hores valls serà transport a demanda. S'haurà d'activar la demanda perquè el bus passi per la parada que tinguis més a prop.
0: I el recorregut?
1: Doncs els recorreguts bàsicament el que fan és anar a buscar aquestes zones que queden més disperses, que no han estat cobertes per servei actual, connecten amb la resta de línies i connecten amb dos espais que pensem que són essencials per la ciutadania que viu a les urbanitzacions, que és el Cap de Sant Genís i que és el Rubiforme, que és el gran node de comunicació que té, de mobilitat que té la ciutat.
0: Uh-huh. Avui es donarà aquesta llum verda al projecte, però quin és el calendari que té el govern perquè aquest servei comenci a funcionar?
1: Avui passen tres punts a l'ordre del dia del ple relacionats amb el transport a la demanda. Un és la modificació del reglament del servei per incloure aquest servei. En el reglament actual aquesta modalitat no estava prevista i no es pot fer aquest servei si no ho tens reglamentat prèviament. L'altre és la modificació del contracte. Penseu que en el que resta de vida del contracte això suposa un impacte al voltant de 2 milions d'euros mantenir aquesta línia. Queden 7 anys de contracte. Bueno, també és un tema important i necessari, no?, modificar el contracte. I després l'aprovació inicial del projecte. La nostra previsió és poder tenir el servei en funcionament a principis d'any. ¿Vale? Prèviament, mentre es fa tota aquesta tramitació administrativa, el que farem és una campanya d'informació per traslladar al conjunt de la ciutadania i especialment a les persones que viuen a les urbanitzacions tota la informació necessària sobre aquest servei. ¿Vale? En aquest sentit, doncs, com deia abans, hi ha una part que té a veure amb, bueno, que té el funcionament d'una línia ordinària, que tindrà un horari fixe, i després una part que va a demanda, que s'activarà a través d'una aplicació o a través de trucada telefònica. També hem pensat que havíem d'activar la part del telèfon perquè molta gent gran, doncs, encara la bretxa digital els afecta i és una manera de facilitar el servei.
0: Uh-huh. Rafa, ja sé que ens has dit que encara queda molt per a les eleccions municipals, però si avui haguessis de posar sobre la taula tres grans prioritats del PSC per aquest tram final de mandat, quines serien?
1: Doncs les que han estat sent durant tot aquest mandat i en els últims anys en aquesta ciutat. Hi ha una aposta claríssima per la seguretat. L'alcaldessa fa pocs dies presentava els nous agents que s'incorporen a la policia local. Rubí és una ciutat segura, ho diuen les dades, i evidentment que passen coses com passen a qualsevol ciutat de 80.000 habitants. Aquesta és una de les prioritats importants que tenim. Hem de continuar amb la transformació urbana. Hem estat molts anys esperant la transformació de l'Avinguda de l'Estatut, que comença a ser una realitat. Ja comencem a veure, doncs, com van evolucionant les obres, com quedaran. Jo crec que serà una qüestió molt important. Això té a veure també amb l'aposta per l'espai públic que estem fent. Veurem també amb el nou contracte de Parcs i Jardins que la cosa, doncs, anirà millor en els espais públics. I, per últim, les persones, no? Tot el que té a veure doncs amb l'habitatge, amb les polítiques socials, amb la cohesió de la ciutat en definitiva, i aquestes són les tres prioritats que tenim com a govern, que hem tingut durant tot el mandat, que hem tingut durant els últims anys i que continuarem fins al final.
0: I ara vaig a collar-te un poquet d'aquestes tres prioritats. Quina és la que et faria especial il·lusió poder explicar d'aquí un any, que ja és una realitat?
1: Jo crec que són tres qüestions que no es poden explicar per separat. Ara et faré jo una resposta políticament correcta, però és que m'ho crec que és així. És a dir, no es pot tenir una ciutat molt segura sense tenir espais públics de qualitat i sense tenir en el centre de l'actuació les persones. Per tant, m'agradaria poder explicar d'aquí a un temps que el conjunt de polítiques que afecten aquests tres àmbits doncs, han tingut el seu fruit.
0: Molt bé, Rafa. Doncs moltíssimes gràcies per ser-hi aquí avui en aquest primer capítol de la temporada dels grups municipals Opinen i t'esperam en la propera ronda.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Adéu.

Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. El Rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

Molt bon dia, què tal, com esteu? Rosalía, sí, torna a ser notícia. De fet, ha deixat mai de ser notícia. Una bona prova la tenim en el passat dimarts 16 de setembre quan es varen anunciar les nominacions als Latin Grammy. El seu treball Lux ha aconseguit ni més ni menys que 7 nominacions, empatat en número amb la colombiana Karol G, l'uruguaià Jorge Drexler i el duet argentí format per Catriel amb Paco Amoroso, triomfadors, per cert, de l'any passat. Només el supera el productor Edgar Barrera, la persona amb més Grammys llatins i més nominacions. En aquesta ocasió opta a 10 Grammys llatins. A més, Rosalía destaca per ser nominada en les principals categories, com per exemple, millor àlbum de l'any, millor gravació de l'any per La Perla o millor cançó de l'any també per La Perla, que en aquest cas està destinat a compositors i productors del mateix tema. A més, sorprèn en una altra categoria que no estava prevista, la de millor cançó en portuguès per Memòria, en aquest cas, al costat de Carmiño. Amb les d'enguany, l'artista suma ja un total, atenció, de 31 nominacions que van començar el 2017, Tot fa la pinta de que la de Sant Esteve Sesrovires s'engrandirà la seva llegenda de Grammys, que ara per ara és de, atenció, 2 Grammys globals i 12 guardons dels Latin Grammy. Haurem d'esperar el dia 12 de novembre per veure què tal li ha anat aquest magnífic treball anomenat Lux, del qual hi ha temes com aquest Focus Rani o, per exemple, el que té més nominacions i que opta a millor cançó, La Perla. La Perla.

0: El Rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.
1: Celebrem el desè aniversari de la xarxa de dones empresàries i emprenedores de Sant Cugat, que porten una dècada creant comunitat, impulsant projectes i acompanyant dones que emprenen i transformen el territori. Avui ens acompanyen Inés del Prado i Sonia Rodríguez Álvarez, dues veus que coneixen la xarxa des de dins i que ens ajudaran a entendre què representa aquesta celebració i cap on va aquesta associació, on els pròxims anys volen arribar. Inés, benvinguda. Benvinguda,
2: gràcies.
1: Sònia.
2: Gràcies.
1: Què és exactament la xarxa?
2: Bueno, jo crec que aquí ho pot explicar millor la Inés, que és la que porta des de l'inici.
3: Sí, la xarxa ara fa 10 anys. Bueno, hablo en castellano, però empiezo en català.
1: Com et sentis? Tranquil·la, segura.
3: La xarxa és una red de mujeres que tenen sus projectes, que són emprendedores, empresàries, que busquen... apoyo, que buscan colaboraciones. Entonces, hace 10 años yo estuve en la red, recién llegado en España, desde Holanda, en la escuela La Floresta, y encontraba allí otra madre que tenía su proyecto, y yo también, y encontramos una colaboración y hemos dicho, bueno, esto si funciona, podemos... encontrar más madres, no? Con quien podemos...
1: Vau trobar una mica de unió davant d'aquesta solitud, sí, que tenim les emprenedores moltes vegades.
3: Sí.
1: Més que els emprenedors, perquè sempre parlem que els emprenedors igual no tenen... els veiem com més forts, però les dones tenim aquesta forma de que ens agrada fer comunitat, no?
3: Exacte.
1: Sònia, i quina és la funció de la xarxa que aporta a les sòcies?
2: Bueno, la xarxa actualment fa una mica d'altaveu del talent femení a Sant Cugat, a la zona del Vallès Occidental i a tot el territori. El que fem des de la xarxa és atraure tot el talent de les dones empresàries i emprenedores per poder compartir-lo. No pretenem sumar només sòcies a la red, sinó el que pretenem és que les dones que s'apuntin comparteixin el seu talent i els seus dons i ho posin al servei de les altres dones. Això és el que volem i això és el que creem quan fem els espais que estem fent ara, Cuca. Estem fent espais de networking on el que fem és això, aprendre sí sobre el negoci, aprendre sobre les finances, aprendre sobre guia, tot això és superimportant. Però sobretot crear aquest espai de confiança perquè la sòcia, la dona emprenedora, pugui obrir-se i pugui parlar de quins reptes té a la seva empresa, a la seva emprenedoria, i una altra dona pugui donar-li a lo millor una solució, o a l'inrevés, no? Parlar d'aquestes coses que potser una quan està sola a casa no parla i necessita aquest espai, i nosaltres ho creem, ¿vale? Som una associació bastant propera, que el que creem és aquest espai de confiança perquè la dona emprenedora s'obri i tingui aquesta xarxa, no? No, mai millor dit, a nivell emocional tan important. Llavors això és el que està fent ara la xarxa de dones empresàries i emprenedores XDEX de Sant Cugat. Sí.
4: Quins entrebancs es troben les dones, us comuniquen i de quina manera les podeu ajudar, mm-hmm, més específicament?
2: Vale. Jo crec que, Inés, tu no sé si pots aportar alguna cosa, però jo diria sobretot dones que arrenquen la seva emprenedoria, dones ja que tenen un esperit emprenedor molt important, però tots sabem, si mirem una mica el que necessita una empresa per posar una base són 4 anys, ¿vale? Més o menys. Llavors, aquí què troba? Pues, persones que potser porten més recorregut, que els hi poden donar consells, que els hi poden dir, que es poden anar juntes a prendre un cafè, ¿vale? Això és el que jo crec que és el... no?
1: Això és molt important, la mentorització, eh? Sí. A mi és un tema que m'agrada molt perquè al final parlem de solitud tota l'estona, perquè moltes vegades quan comences tens una idea, però aterrar la idea és molt complicat i hi ha masses fronts que tu, pues, igual ets bona amb el teu, però no... pues hi ha la part de fiscal, la part de legal, que on tu no arribes, no?
2: Exactament.
1: O sigui que feu aquesta suma.
2: Sí.
1: Anem a la celebració, que és ja, o sigui que expliqueu-nos una miqueta que trobarem aquest desè aniversari i on serà?
3: Serà en celebració de 2 hores, no? empieza a las 6 de la tarde en la sala clave del Teatro Unión en San Cugat. Y empezamos con un, bueno, ahora no sé la palabra, Sonia.
2: Sí, sería un pequeño, un petit acte institucional, però molt breu, no?, que vindrà a Calda, vindrà pues, institucions importants, i nosaltres pues, també donarem pues, una mica uns tips de lo que és la xarxa, no?, així molt, molt dinàmic, o sigui, serà tot, nosaltres som molt dinàmiques, no?
3: Tenemos una sorpresa muy creativa también, y después la parte más importante, que al lado del pastel para celebrar, claro, es el networking. Esta es nuestra fuerza, ¿no? Siempre. Uh-huh.
1: Entonces, y está abierto a hombres también, porque claro, parlem de las donas y al final sí. También els hem de fer partícips perquè comencen a entendre com pensem i com fem, no?
2: Exacte, vindran molts homes també a apoyar aquests 10 anys de la xarxa. I també, perfectament, poden venir al networking. És a dir, està obert, jo crec, a tothom, no? És una xarxa de dones, per el que has dit tu, que necessitat d'unir-nos, no?, i crear xarxa, però els homes, perfectament, jo crec que han vingut alguna vegada, no?
3: Sí.
2: També.
1: Doncs, tots els nostres oients i espectadors, perquè ens veuen, també estem en streaming, recordeu, dimarts que ve, el dia... Que és que jo no sé ni on visc,
4: Dimarts, tu,
1: quin dia cau?
4: De la setmana que ve.
1: Sí, perquè la gent s'apunti i s'ho posi a l'agenda.
2: A mi em passa el mateix que tu.
1: Jo és que estic aterrant encara, O sigui, perdoneu, però dimarts que ve tots a la Teatre de la Unió, a Sant Cugat, mira, em fan la 29.
4: El nostre tècnic, gràcies, Josep.
1: Gràcies. O sigui que si no és per ell, no sé què faríem. Doncs moltes gràcies, us esperem aquí, que ens expliqueu, que torneu i que ens expliqueu com evolucioneu i cap a on aneu.
2: Pues quan vulgueu, encantadíssimes.
1: Moltes gràcies per haver estat aquesta tarda aquí a l'Inspirat.
2: Gràcies.
1: I gràcies per formar part de la família Inspirades.
2: Esteu superinvitades, el dia 29.
1: Sortirem corrents.
2: Corrents.
1: Sortirem corrents. Moltes gràcies.
2: Gràcies.
3: Adéu. Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies.

0: I continuem amb aquesta mirada creativa i tan femenina. Ens acompanya una autora que celebra una fita doble, 20 anys d'ofici i 50 llibres publicats. Una trajectòria versàtil que va de la narrativa a la poesia, al teatre, al guió, la literatura infantil, juvenil, reconeguda amb premis com el Llibreter, el Casero, l'Atrapallibres o el Carlemany. Ho celebra amb Capgirades, una novel·la juvenil que fa un gir cap a la fantasia. Muriel Villanueva, benvinguda.
1: Hola, bona tarda.
0: Gràcies. Muriel, arribes als 20 anys d'ofici i al teu llibre número 50. Què significa per tu aquesta doble fita?
1: Per mi crec que té a veure amb una mena de consolidació, però com interna, no? És a dir, la sensació meva, personal, amb mi mateixa, de que sóc aquí, que clar que són molts llibres i que són molts anys, però la veritat és que avui dia dedicar-se a un ofici com el meu, com l'escriptura o qualsevol art, jo crec, doncs déu-n'hi-do, fer-se un lloc, poder viure d'això, no? I de cop i volta és com dir, sento que ja no he de demostrar res, que ja hi soc, que puc dir-me escriptora i que ja està bé així. I crec que és per això que estic començant com a flirtejar també com amb altres registres, no? Com pot ser, doncs, jo què sé, un guió de televisió, una ficció sonora, com sortir del format del llibre i començar a narrar d'altres maneres, no? Com intentar expandir-me una mica.
0: T'estàs atrevint a tot.
1: Una mica sí, crec que sí.
0: Això és l'edat que ens fa també. Que ens apoderem i que que comencem a creure en nosaltres sí. mateixes, no?
1: Que m'he apuntat a dibuix i tot.
0: Oh. Ara, il·lustradora.
1: Jo que sé, que clar, que tenim il·lustradors i il·lustradores en aquest país meravellosos, als quals jo no puc ni acostar-me, no? Però és allò de dir, vinga, i què més, no? No sé.
0: És la curiositat de la dona inquieta.
1: Sí.
2: Estàs capgirant tot, no?
1: Una mica, no? sí. Perquè a més també esmentàveu, no?, que capgirades... entro en un terreny fantàstic que jo crec que és una cosa que tampoc havia provat molt. Havia fet alguna cosa de ciència-ficció, no? No sempre m'he mantingut en el terreny més realista, no? Però aquest tipus de fantasia així com de la màgia, no? Més infantil o més naïf, que no l'havia provat mai, i m'ha agradat molt. I això també és una cosa diferent i nova per mi, no?
2: Has passat d'un realisme emocional, podem dir, a sí. aquest gènere. Com canvies de format? O sigui, com entres allà en aquell món que no coneixem, no? Perquè la fantasia, com diu el nom, no? És fantasejar i imaginar com altres mons és diferent, no? Sí. Que potser una novel·la més realista.
1: Sí. Jo crec que hi ha una part que es manté, que és aquesta responsabilitat emocional que jo aplico sempre que escric per nens o per joves, no? Perquè no deixa de ser una novel·la que ens parla de relacions humanes, de relacions familiars, de resoldre conflictes més íntims o més emocionals, no? Però que afegeix això, que primer era una mica nou, una miqueta també de la mà dels meus fills, no? Amb una demanda molt de casa, i guiada una mica per ells, no? Que potser han llegit més fantasia o tenien més ganes de fer alguna cosa diferent i tal, i jo és que des que sóc mare he anat com també canviant bastant el que escric per nens, no? I per joves, perquè a casa ja venen com moltes idees, no? Mm. I llavors era com, crec que afegir el que ella feia, aquesta capa, una mica per mi esbojarrada, doncs jo què sé, d'animals que parlen o de... no sé, un món totalment, sí, per mi com capgirat.
0: I si tinguéssim que dir algun fil conductor de tots els teus estils?
1: Jo crec que té a veure amb una mica amb el treball personal, diria. No intento educar la gent tampoc, ni els nens ni els joves, però per mi sempre és important com aquesta doble capa de lectura. És molt difícil que en un conte, novel·la meus hi hagi, per exemple, una trama totalment, poguéssim dir, d'acció, sense que hi hagi com una capa més interna. Jo crec que això és el que... I normalment els temes solen ser com l'amor, la família, no? El gènere també, no? La identitat de gènere. I jo crec que aquest és com l'element comú sempre, no? Que sempre vaig cap a baix, diria jo, no? En el sentit cap a la profunditat també de l'ànima, més enllà de la trama o de que hi hagi intriga o suspens o el que sigui, o que hi hagi terror o que és igual, o que sigui una obra de teatre, sempre anar a buscar aquesta part,
0: el pensament, no? Crear el pensament, no educar, però sí que generar una mica de pensament crític, que tant parlem ara, no?
1: Per mi és obrir temes, és a dir, els temes que em preocupen a mi, no? Doncs jo el que sé fer és explicar històries, doncs crear històries per obrir els temes dels quals jo crec que hem de parlar, no? I com que jo visito molt les aules de primària, de secundària, perquè em llegeixen bastant, i jo sé que a partir del llibre es genera un debat, no? Doncs de quins temes
0: de fet,
1: de
0: ara hem de fer un apunt, sí, perquè la Montse, la nostra primera convidada, ens ha dit que a la seva classe, ella és docent, que estaven llegint la teva obra, la Duna. O sigui, sí, que ha sigut, jo li comentava a la Carmen, dic, sense esperar-ho, són aquests viatges que ens passen aquí a l'Inspira't, eh?
1: Sincronies.
2: Totalment, sí.
1: Em fa molta il·lusió.
2: Sí. Ara que parlaves de les aules, que estàs en contacte amb els teus lectors, les teves lectores, com vius aquests debats que es generen a les aules? Vull dir, imagino que fa anys, no? Si portes tants anys escrivint, que ho fas, ha canviat el perfil del jovent, la manera de pensar, o aquests debats que s'obren, has notat tu diferències?
1: Jo crec que sí, que totalment. Clar, aquesta novel·la que esmentava, que és Duna, és com el gran motiu perquè jo visiti les aules. És a dir, de vegades parlo d'altres llibres o han llegit altres llibres, però de totes les xerrades que jo puc fer, un 90% potser són lectors de Duna, no? Per tant, estem parlant, com sempre, del mateix llibre des de fa, igual fa, no sé, 10 anys que estic visitant molt les aules, biblioteques, clubs de lectura, parlant d'aquesta mateixa obra. I clar, el tema del qual parla l'obra ha anat evolucionant socialment, i especialment els joves, jo crec que li han fet una volta al tema bestial. I espero que Duna sigui un d'aquells motius que han servit per reflexionar, però està claríssim que el professorat està més format en aquest tema, és el tema de la identitat de gènere i de la transsexualitat concretament. I clar, ha estat un canvi, per mi, espectacular. La manera en què en parlàvem al principi de publicar l'obra, que era com gairebé estic obrint un tabú, i ara ells li donen diverses voltes, no? De fet, aquest llibre té una segona part, potser en tindrà una tercera, perquè és un tema del qual hem de seguir parlant, i si no el llibre s'aniria quedant enrere, no? Que és el que ha de ser, no? Mm-hmm. Que obrim un tema i al cap d'uns anys aquest tema ja està superat.
2: Estigui de moda, sí, superat.
1: Està molt bé.
2: Tant de bo.
1: No? Però
2: sí,
1: jo sé que noto una evolució, i tant.
2: Mm-hmm. Seguim, ens hem quedat que l'estem viat.
0: Estem aquí, jo estic, l'estic escoltant.
2: Atentes,
0: em quedo
2: que deixem aquí el guió, eh?
0: No, jo volia preguntar-li que ella, com a dona curiosa, també ara li ha donat per les constel·lacions. I a mi m'agradaria saber per què i si això li dona una altra visió a l'escriptura.
1: Absolutament. Jo el tema d'anar a constel·lar ho havia fet, clar, com a usuària podríem dir, no? D'anar a una persona que constel·la i constel·lar temes meus, i em va semblar apassionant. I llavors és una formació que vaig començar a fer des d'aquesta curiositat que dius de dona curiosa escriptora, pel que comentàvem abans. Jo poso els personatges sobretot davant de conflictes que són emocionals, que són interns, i aquests conflictes es resolen, que és el que fem amb la narrativa. Agafar un personatge, abocar-li un conflicte a sobre i a veure què en fa, com se'n surt i com arriba una nova situació de repòs diferent a l'anterior. Clar, jo crec que especialment en la novel·la juvenil, quan fem això, encara que jo no estigui intentant dictar sentència, és clar que quan resolc els conflictes dels personatges estic donant alguna mena d'exemple. I a mi això em fa pensar, torno a dir, en la meva responsabilitat emocional, no? I crec que això s'ha de fer sabent-ne. Jo tinc titulació de mestra, però i també he fet molta teràpia, no? Però sentia, no?, que podia necessitar més eines per dir com

0: lliure, jo crec que hi ha dos temes, no? La tècnica, que es pot aprendre, no? I molta gent es dedica a ensenyar aquesta tècnica i a transmetre-la, no? I després està què tens a dir-li al món. Jo me'n recordo una vegada amb la Dolors Millat, que era la fundadora de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès, va llegir la meva primera novel·la publicada fa molts anys i em va dir: ho fas molt bé, tens molta tècnica i estic esperant a llegir-te d'aquí uns anys quan hagis viscut prou, no? Per dir més coses, no? I en això estem, en aprendre de la vida. Clar, ara tinc potser gairebé el doble d'anys que quan em va dir això, no? O potser 20 anys més, sí. I ho trobo aquesta reflexió és com interessant. Sí.
1: Et trobes que la gent, quan es ve molt motivada per escriure una novel·la o textos, el que sigui, quins són els entrebancs que es troben? Hi ha síndromes d'impostors i impostores per ja allò fantasmes orbitant a l'hora d'escriure? Te'ls trobes allà, a l'aula?
0: Hi ha de tot. Tornant a això que deia, no? Que hi ha com la part més tècnica i la part de què tens a dir... i aquesta síndrome de l'impostor, no, jo crec que apareix en les dues vessants, des de no en sé prou, és que faig faltes, és que no en sé, és com vens al taller però vens amb aquesta sensació de no podré, no? I és com, hi ha una part gairebé terapèutica en aquest acompanyament, no? De dir-li, d'esperonar la gent i dir que sí, que se'n pot aprendre, que jo he ensenyat a molta gent a fer-ho, que ens en sortim, no? I tal, no? I després, clar, pel que fa al contingut, jo crec que molta gent cavalca també entre la ficció i la no ficció i en l'autoficció, i aquí hi topem amb problemes. És a dir, fins i tot jo quan començava, que pretenia escriure ficció, vas a topar amb els teus temes i vas a topar amb els teus traumes i van sortint coses que et toquen, i aquí hi ha molt de bloqueig creatiu també, perquè segons de què vulguis parlar, en algun moment t'espantes. Mm-hmm. I llavors, clar, trobem també això, no?
2: Pot ser terapèutic, no? També, això d'escriure.
0: Sí. És una... Més conscient o més inconscientment, topes amb tu mateix. És a dir, és que és inevitable.
2: I tu, quan mires enrere i veus que el que has aconseguit, aquesta doble fita, què sents? O sigui, t'imaginaves algun dia?
0: Jo crec que no. Clar, si miro la Muriel de 8 anys, per exemple, que ja escrivia, ni parlar-ne, no? Jo sabia que sempre escriuria, però també pensava que sempre estaria com als marges de la meva vida, no? Com els diumenges, com un hobby, no? No com a activitat central. A mi m'ha costat molt deixar altres feines i posar l'escriptura al centre i dir, no, això és el que jo sóc, i arribar-m'ho a creure, no? Aleshores, clar... Jo el que passa que tinc un caràcter insaciable. I jo quan miro el present sempre és en vull més, no? I ara vull fer tele, i ara vull fer cinema, i ara sempre miro més enllà, no? Però m'ajuda molt aquesta mirada que em proposes ara, perquè és dir, però si et miressis la Muriel d'ara, des de la Muriel de fa 10 anys, estaries flipant, has fet moltes coses, i m'ajuda molt mirar-me així, no?
2: Doncs jo t'acompanyo, jo faig un programa de tele, que estàs convidada quan vulguis. Ho dic per si vols que sigui el primer pas.
0: Ah, molt bé, gràcies. I tant.
1: A mi no tenim gaire temps, però sí que ens agrada l'Inspira't acabar projectant. Com et veus d'aquí a curt termini, o, com tu dius, ets un cul inquiet, quins projectes tens al cap a banda de... obrir-te doncs, a la televisió, escriure guions... Alguna exclusiva. La meva companya no t'ho dirà, que ella sempre busca exclusives, però ja ho dic jo, a veure si ens pots deixar anar.
0: Clar, jo sempre tinc com uns quants projectes a la taula, no? Llavors, a banda d'alguna coseta que està com en vies d'edició i de publicació, no? Clar, jo ara tinc entre mans doncs, els dos pròxims projectes de Fiction Express, que en faig dos cada any, que això de Fiction Express també és un tema que dona molt per parlar, que és una plataforma en línia de publicació express, com el seu nom indica. Estic també amb una novel·la entre mans, com sempre. En realitat, dues, el que passa que una la tinc en secret. Però hi ha una altra...
1: Que
0: és una novel·la juvenil, que crec que molta gent està esperant i que no diré res més, però que és el que més estic treballant actualment. I després això, sí que estic ja com treballant en un projecte de guió, no? amb un company en qui jo tinc molta fe, perquè ja s'hi dedica i estic aprenent molt amb ell.
2: No es pot dir, no?
0: I poca cosa
2: no
0: més.
2: No es pot dir, no?
0: No es pot dir res perquè algunes coses que són segures no les puc dir i altres coses no són del tot segures.
2: Però veurem ben aviat alguna sèrie, algun capítol...
0: Jo espero que sí. No sé si aviat, perquè aquests projectes són molt lents.
2: Jo l'estic intuint. És que nosaltres projectem aquí.

0: Projectem.
1: Projectem, doncs projectem.
0: Projectem i passa,
1: sí. Doncs fem una crida. Si alguna productora de cinema vol fer la peli de la Duna, que em truqui el més aviat possible, perquè vaig a la recerca i vaig molt forta, en això estic molt forta.
0: A part, jo crec que ets una dona que trepitja fort,
1: sí.
0: Ja t'ho creus, espero. Que això és molt important.
1: Ho vaig creient.
0: I avui ets un bon referent per nosaltres, perquè a nosaltres ens ha costat molt. Per això ens diem inspirades.
1: Uh-huh.
0: Però ara ja comencem a creure'ns,
1: és fantàstic.
0: No?
2: Cinquena temporada, escolta.
0: Ja cal que sí, no?
2: Ja no tenim aquella cosa a la panxa, demanar, ho faré bé, ho faré malament, no?
1: És una consolidació, això.
0: Estem molt contentes i ens encanta que hi hagi persones com tu, Muriel, que ens inspireu, perquè realment cada entrevista és un viatge. O sigui que jo no sé si ens queda molta estona, però a mi, avui em sento molt contenta del segon programa que hem fet. O sigui, amb les històries que hem contat, eh?
2: Bueno, s'ha creat una història, hem començat també molt emocionades, oi? I com aquestes sinergies que dèiem, no? Ara parlaves del Fiction Express, i jo que sóc docent també, de secundària.
0: És que teniu molt en comú vosaltres, eh?
2: Sí, utilitzem aquesta plataforma.
1: És que
0: la meva companya és escriptora, també.
1: Llavors,
2: jo estic en aquell punt de... Bueno, no... dels inicis, no? No ho diguis molt fort...
1: Doncs cal anar sortint.
2: Sí, sortint però mica en mica això sí. Es va treballant i m'ha agradat molt el que deies, no? Que una vegada... arriba un punt, no?, que ja no has de demostrar res. Això jo crec que ha de ser molt alliberador, no? Ja no he de demostrar, no?, què soc o qui soc. Ja ho soc.
1: Efectivament. Jo crec que és molt important.
2: Sí, sí. Molt bé.
0: Això s'acaba.
2: S'acaba.
0: Companya.
2: Mira... Per una vegada, jo crec que és que tenim aquí el Josep i no està l'Àlex.
0: Perdona.
2: Sempre l'Àlex, quan
0: Josep...
2: estava aquí, ens havia de fer el...
0: Talla, talla.
2: Vinga, ja, marxeu. Però jo crec que avui també hem començat l'inspirat amb aquesta història que ens ha explicat la Montse dels monòlegs que tindran lloc al casino. I hem... Jo no sé si tu has notat que veníem revolucionades...
0: I hem baixat.
2: Hem baixat. Aleshores, jo crec que aquesta manera de... d'escoltar les històries, d'estar aquí, no? És
0: només
2: molt bonic.
0: Ens faltava el foc,
2: sí.
0: Avui ens faltava el foc i estar aquí escoltant les entrevistes que hem tingut.
2: Sí,
0: que
2: sí.
0: Sí? Doncs, Muriel, jo et convido, ja t'ho he dit, ja quedarem. No pateixis, que a la tele anem.
1: Perfecte.
0: Però no, convidada,
2: gràcies,
0: eh?
2: Sí, sí,
0: el guió
2: sí.
0: Ja vindrà.
2: Molt
0: això
2: bé.
0: Ja, com jo ja intueixo, ja s'està cuinant.
2: I nosaltres hem de reposar una mica, perquè demà a la tarda hi ha l'acte inaugural, no, de la nova temporada de Ràdio Rubí, al casino. I a mi em fa molta il·lusió ser-hi. L'any passat estava aquí a l'Inspira't, no? No podíem deixar de fer programa.
0: Em vas cobrir les esquenes l'any passat, sí, sí.
2: No podíem deixar de fer programa,
0: correcte.
2: Tampoc, és un directe. I la veritat que aquesta xarxa de la qual parlàvem, que acaba la Montse parlant de xarxa, hem iniciat l'entrevista amb la xarxa de dones emprenedores i jo crec que ara acabem amb aquesta xarxa ja una mica ja així lligada, oi?
0: Hem lligat tot.
3: I bé, aquí ja hem arribat al final del Rebost. 4 hores que han recopilat grans moments de la programació radiofònic de Ràdio Rubí durant tota la setmana. Moments radiofònics que ara, doncs, que sàpigues que els pots tornar a escoltar, si vols. Sí, sí. Com? Molt fàcil. Des del web de Ràdio Rubí, radiorubí.cat, allà trobaràs tots aquests continguts que hem recuperat en diferents programes i també trobaràs el Rebost en si en les 4 hores, cadascuna d'elles, amb aquesta recopilació, aquests millors moments, el bo i millor de la programació radiofònica de la teva ràdio, del 99.7 FM i radiorubí.cat, allà on ho tens tot en format de podcast. Nosaltres marxem, però tornarem la propera setmana, el proper dissabte, per, com sempre, de 9 del matí a 1 del migdia, tornar a gaudir de grans moments radiofònics. Fins la propera!

0: Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop rock dels 70 i 80. It's a heartache. Nothing but a heartache. I on et portem la millor música country. Ran out of lovers and the lovers stayed. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Mama, I'm sorry. I've gone. Musical Express, perquè ens encanta la música. Texas.
1: Continguts en xarxa.

0: that test.
1: Changes.
2: Turn and face the strange.
1: Changes.
3: Ja ho sentiu, comencem la setmana Valors a l'alça amb canvis, Pere Sánchez.
4: Doncs sí, amb Changes del David Bowie, que és una cançó que sempre faig servir quan anem a parlar de canvis.
3: I per què parlem de canvis, Carles Bancs?
5: Doncs perquè avui donarem la benvinguda a Bernat Ferrer. Ell és periodista i també serà el nou director de la revista Valors. Jo no sé si em sentiria capaç de substituir algú després de 23 anys al càrrec, però com que tampoc em toca a mi, ho entomarem amb il·lusió. No sé si a vosaltres us faria gràcia dirigir res.
4: A mi m'agrada que em manin, no sé, no manar, perquè sé que puc ser molt dictador. I dic així, d'acord.
5: Però està bé posar-se la censura a un mateix, no?
3: Jo amb prou feines puc dirigir la meva vida, així que potser que no intentem dirigir altres coses. Deixem-ho que en saben.
5: Sí, a veure, jo no tampoc tindria cap problema, si puc dirigir alguna cosa i així treballo menys. No sé si és el cas, però...
3: Creus que dirigir vol dir treballar menys?
5: Depèn. Hi ha casos i casos. Sobretot, jo crec que com més alt està el poder, menys treballes. Però, bueno, ho deixarem aquí.
3: Ho deixarem per un altre dia, perquè avui el tema són aquests canvis, que serà el plat principal del menú que hem preparat per avui i que té moltes altres coses, molts altres plats, que segur que us agradaran. Carles, Pere, ens hi posem?
6: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
3: I la primera parada, com cada setmana, és l'anàlisi de l'actualitat amb Carles Bancs. De què parlem avui, Carles?
5: Hola, Laura, com estàs? Doncs avui et volia parlar d'una notícia trista, i és que fa pocs dies va morir Marina Vilalta, la pastora en actiu més gran de Catalunya fins aleshores. Ella vivia a Bruguera, un petit poble del Ripollès, on tenia un ramat d'ovelles i cabres que pasturava cada dia, tot i tenir 99 anys.
3: I és curiós perquè de seguida es va començar a escampar la notícia, no? Tothom en parlava, i això que acostumem a fixar-nos poc en el que passa fora de l'àrea metropolitana.
5: Sovint no ens hi fixem gaire, tens raó. El cert és que la pastora era una figura molt coneguda a Catalunya per la seva història i tenacitat. Va néixer a Sant Martí d'Ogassa i va començar a pasturar amb només 5 anys. En aquella època l'ofici de pastor era familiar i tampoc li quedava més remei. Així tot, no ho va entomar amb mandra, sinó que ho va fer amb amor, un amor que li ha perdurat tota la vida.
3: Un amor, però, Carles, que sembla que cada cop té menys gent.
5: És que fer de pastor no és una feina fàcil. T'hi has de dedicar tot l'any perquè el ramat no fa vacances. Això seria una frase una mica d'aquell sogre pesat.
3: Però és important remarcar-ho.
5: Ho és. A més, m'ho han dit molts pastors. Ara bé, ella també ha estat una inspiració per molts joves ramaders que estaven aprenent la professió. Hem de tenir en compte també que des del 2008 existeix l'Escola de Pastors de Catalunya, que ha ajudat a revifar la implicació de les noves generacions al camp.
3: Que imagino que és un sector que ha viscut alts i baixos i que, a més, requereix molta dedicació, no?
5: És molt difícil i no tothom n'està preparat. Tampoc és un sector que doni molts diners. Sovint és una feina que s'idealitzes de la ciutat amb la idea bucòlica de la vida tranquil·la i calmada, però ben bé no és del tot així. De fet, ja que parlem de la Marina, hi ha un llibre que relata la seva vida i que recomano molt, que es diu Una vida a les muntanyes, que el va escriure l'Abraham Urriols, periodista de TV3, i que ens ajuda a entendre la realitat d'aquesta vida, que es pot gaudir molt, però que no és un món perfecte, ni molt menys. Va, vols que t'expliqui un parell d'anècdotes de la Marina, que em penso que t'agradaran?
3: Sisplau, aviam per on surts avui.
5: Mira, com ja t'he dit, ella vivia a Bruguera, als peus del Taga, i per ella Barcelona li quedava molt lluny. L'any 2022 va rebre la Creu de Sant Jordi, que molta gent diria, ostres, crec que és el moment més important de la meva vida, doncs ella no va anar al Parlament a recollir el guardó. Bàsicament perquè havia de cuidar el ramat, que clar, no se'l podien dur a Barcelona. Doncs bé, un any més tard sí que van al Parlament. Per què? Doncs per donar suport a les mobilitzacions de la revolta pagesa. Per mi, tot una referent.
3: En aquell cas, Barcelona no quedava tan lluny, no? S'han de tenir les coses ben clares per no anar a rebre la Creu de Sant Jordi.
5: No, claríssimes. De fet, en volia parlar per posar en valor tot el coneixement que espera el món de la pagesia quan mort un ramader. L'ofici de pastor és molt complicat i cal que algú l'ensenya a un altre perquè, si no, la tasca es fa impossible. Ella no sabia ni llegir ni escriure, però a banda del seu coneixement, el camp també va contribuir a la difusió de les tradicions orals i cançons populars del país. Així que, per tancar, vull desitjar una llarga vida a les tradicions i al món de la ramaderia, que tan malament es tracta tantes vegades des de Barcelona.
3: Escolta, Carles, aviam si te'ns acabaràs fent pastor.
5: És una de les idees que puc tenir a la vida, potser.
3: Ai, que n'haurem de parlar un dia. Fins ara.

0: La revista Valors encara un nou curs que ha començat amb un especial sobre la il·lustració. En parlàvem a l'inici de la temporada, però hi ha altres novetats que van més enllà de les pàgines i que avui volem compartir amb vosaltres. Durant 23 anys, la direcció d'aquest projecte ha estat a les mans dels seus fundadors, de la Maria Coll i en Joan Salicru. Però fa uns dies, en plena setmana del llibre, es va presentar un canvi a la direcció. Carles.
1: Doncs sí, el Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres, Bernat Ferrer, va anunciar que hi haurà un relleu de Maria Coll i Joan Salicru com a codirectors després de 23 anys al càrrec. Joan Salicru segueix com a director, com a editor, i Maria Coll seguirà vinculada al projecte a través del Consell Assessor. Qui el substitueix a la direcció, com bé he dit, és Bernat Ferrer, periodista que ha treballat en diferents diaris com Nació Digital o El Món. També ha treballat a la Fundació Bofill i altres publicacions, però ara aterra a Valors per primer cop i per primer cop també es canvia la direcció de la revista. Així que estem encuriosits per aquest canvi de rumb i pel que vol aportar el projecte i, per què no, també el nostre programa del qual la revista és el germà gran.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nou director de Valors, Bernat Ferrer, com està?
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: Benvingut. Aquest germà petit, podríem dir, de la revista Valors, que és el Valors a l'alça.
2: Moltes gràcies.
0: Com s'entoma això de ser el primer director de Valors, substituint les persones que van parir aquest projecte i que l'han dirigit durant tants anys?
2: Bé, vist així, és un repte, no?, una miqueta, allò, veure com un precipici, podríem dir, no? Ara hem, no?, just acabat de presentar això, doncs, el número 250 de Valors, que és un mèrit, no?, que ens en podem felicitar, no?, com a sector, doncs, del periodisme, com a sector de la cultura catalana, no?, que una revista amb tota aquesta intencionalitat, doncs, hagi celebrat el número 250. I bé, doncs això, doncs, parlant-ho, doncs, amb la Maria i amb el Joan, doncs, van fer la proposta, doncs, d'entomar aquesta nova etapa. I bé, doncs sí, hi ha una certa por, no?, però il·lusió alhora, doncs, per continuar tirant endavant tota aquesta història.
0: Ara sembla que aquesta primera pregunta fos perquè agafi més por, eh? Però,
2: una mica.
0: No, tot el contrari. De fet, ara que parlava d'aquest mèrit, no?, del número 250, en un moment en què tothom pot publicar, tothom pot opinar a qualsevol lloc, gairebé, què ha de justificar l'existència d'una revista com aquesta?
2: Bé, o sigui, en els temps aquests actuals de la immediatesa, aquest és el gran davant, no?, de sempre de dir, ara que tothom pot publicar, tothom pot ser una font, és tothom una font fiable? Tothom és o sigui, el periodista té alguna capacitat de filtre i un, ens hem de preguntar si tenim capacitat i l'hem exercit bé o no, que això seria tot un debat. Però si ens creiem que sí i que tenim una capacitat, doncs, de curar una sèrie de continguts, no?, una miqueta la feina que fem és preparar els continguts el màxim d'acurats possibles que puguin ser per oferir-los a la nostra audiència, no?, i que l'audiència pugui dir, ostres, d'això, ja sigui, doncs, ara estem parlant de Valors, doncs, però qualsevol altra de les revistes en català de l'APEC, associades a l'APEC, també seria, doncs, el mateix valor de dir, ostres, jo hi confio amb aquesta prescripció que m'han fet l'equip de redacció que hi ha al darrere. Perquè al final, moltes vegades nosaltres el que fem és això, és seleccionar, però la veu, no?, amb el número 250 ho vam veure clarament. Hi havia tota una sèrie de noms d'allò més potents que els posàvem a primera fila i la veu de Valors és molt mínima. La feina és aquesta, de dir, de presentar-los, de fer-los lluir.
0: Aquesta confiança, m'ha agradat que ho digués, perquè a vegades tinc la sensació que cada vegada costa més que algú confiï en tu o en un projecte i poder transmetre, no?, aquesta porta oberta.
2: Costa molt. Vull dir, en un moment, no?, en què hi ha moltes incerteses, els periodistes no som ningú per dir on som ni on anem, no?, i per això hi ha una sèrie de gent experta, no?, i una miqueta la nostra feina, doncs, és això, és buscar-la i poder-la presentar amb aquesta sèrie, doncs, de comunitat que tenim a l'entorn, no?, que ens fa confiança. I una miqueta aquest seria la... Un dels reptes, no?, que podem continuar tenint com a sector, no?, i trobar noves veus que ens ajudin a explicar nous punts de vista, que ens ajudin, no?, doncs, a conèixer quins valors precisament estem tenint com a societat, no?, en aquest món líquid, no?, que tots plegats vivim.
0: Vostè en això té bastanta experiència, tal com ens explicava abans el nostre company Carles Bancs. Té una trajectòria molt llarga en diversos mitjans digitals, sobretot de diferents tipus, escrivint-hi també en el sector de l'educació, de la igualtat. Què creu que pot aportar ara a la direcció de la revista Valors? Quins són els objectius, si és que ja se'ls ha marcat, que suposo que una mica sí, que ens pot compartir?
2: Bé, jo és això, jo estic molt vinculat doncs, al món de ara últimament. Vaig començar com a periodista més de l'àmbit polític i últimament doncs, m'he centrat més en educació i desigualtats, no? I en tota aquesta trajectòria sempre hi ha hagut... És un tema que amb el Joan, no? el codirector fins fa no res de la revista, hem parlat molt, no? De dir qui té accés, no? als mitjans de comunicació, no? Qui està legitimat per parlar, qui no, quines veus s'escolten, quines veus no s'escolten, no? I, bueno, que això ja ho teoritzava Chomsky, diguéssim. I una miqueta, doncs, potser el que seria molt interessant és trobar, doncs, o sigui, que Valors fos també un punt, no?, doncs, de trobada del que és el conjunt de ciutadania, no?, que estem a Catalunya, més enllà de les veus oficials que sempre hi ha, no?, doncs hi ha molta gent que té moltes coses molt interessants a dir i que moltes vegades no se'ls escolta precisament doncs, per una sèrie de dinàmiques que tenim com a societat, no?, i com a societat catalana i com a societat occidental en general, eh? Això s'està passant a tot arreu. I que moltes vegades, no?, ens fa com... no ens ajuda a comprendre el món tal com és en totes les seves complexitats. Aquest seria un repte que podríem arribar-nos a plantejar.
0: De fet, cada número de la revista Valors és monogràfic, se centra normalment en una pregunta central i a partir d'aquí va desgranant continguts i ja veus que parlen sobre això. Quins temes creu que serien interessants a tocar que potser encara no s'ha aprofundit gaire?
2: Bé, la llista de temes...
0: 150 números...
2: La llista de temes en què ha aprofundit Valors és immensa, és brutal. Tenim un corpus, no?, doncs de coneixement espectacular. Què tenim més endavant, no?, doncs per... Bé, sempre hi ha preguntes, no?, que ens hem d'anar fent. Per exemple, ara aquest estiu estava llegint un llibre de l'Antoni Vivés, que és un... ara el nom no en sortirà, però ell representa que explica la seva experiència a la cort de Mohammed bin Salman, el príncep hereu d'Aràbia Saudita, i ell explica molt doncs, que estem entrant en un món asiàtic, no? El segle XXI diu que serà el món d'Àsia i que no l'entenem prou, no?, els occidentals. Doncs, bueno, doncs això, tenim gent molt potent a Catalunya, no?, que té molts lligams amb Àsia, doncs això potser doncs, seria una manera, una pregunta que ens podíem fer, no? Ens podíem fer també una pregunta més local, no?, de què és ser català actualment, no? Ara hem viscut el Mundial de Futbol, no?, i hi ha hagut polèmiques, no?, l'expresident del govern espanyol que va dir «Francia está muy bien, aunque no jueguen franceses», no? bueno, doncs també què és, no?, què és ser francès, què és ser català, què és ser espanyol, no? Hem tingut la crisi migratòria a Ceuta, Ceuta és espanyola, és marroquina, doncs, bueno, doncs, això, portar-ho en un espai català, doncs, fer-nos aquestes preguntes, no? O sigui, qui som nosaltres, qui són ells? Això seria un debat interessant. Bé, van sortint coses molt que són preguntes del dia a dia, no? No ho sé, un altre tema és l'auge de l'AFD a Alemanya, a l'extrema dreta, això aquí a Catalunya com es trasllada.
0: I més en un curs on tindrem unes municipals.
2: Correcte, és molt curiós, no?, perquè sempre que tradicionalment guanya un partit d'extrema dreta arreu del món, doncs els altres partits d'extrema dreta se'n feliciten. I, per exemple, vam veure doncs, com l'extrema dreta francesa no felicitava gaire l'extrema dreta alemanya, perquè, clar, vull dir, hi ha tota una història darrere això. Llavors, bé, què passa, no?, amb tot aquest... Són iguals totes les extremes dretes, és igual l'Aliança Catalana que Vox. Bé, doncs, bueno, doncs tenim molts reptes davant.
0: Veig que té una bona llista, una bona pluja d'idees ja, eh? Per tant, a treballar des del primer moment. Abans em citava Chomsky. Quina és la seva relació amb la filosofia?
2: La meva relació amb la filosofia seria... No seria molt profunda, la veritat. Jo he sigut molt un periodista de diari, a la carrera fèiem la conya, i clar, jo vaig fer la carrera el 2000, llavors començava a sortir internet, i dèiem, oh, això d'internet no és un diari, és un minotari, no?
0: I
2: ara estem veient amb les xarxes que estem aquí, no? I precisament el valor de valors, no?, és de dir, no, fem un pas enrere, no?, el dia a dia hi ha qui l'explica, no? I anem a preguntar més aquestes coses de fons. Que això seria, no?, també, doncs, enllaçar amb la filosofia. L'assaig és un dels gèneres, no?, doncs, que sempre m'han interessat molt. Doncs, ara parlàvem això, doncs, el llibre de l'Antoni Vives, sociòlegs francesos, seria molt francòfil en aquest sentit. No, doncs, bueno, vindríem a... per aquesta banda, l'aproximació al món de la filosofia.
0: Aprofitaré per preguntar-li pels valors. Ja m'ha anat parlant, cosa que em sembla molt bé, perquè vol dir que ha fet els deures, però quin paper creu que juguen avui dia en la nostra societat i quins són essencials o haurien de ser essencials i potser s'estan descafeinant?
2: Hi ha un valor que m'agrada molt i que el tenim molt poc treballat, no? En el fons és la fraternitat republicana, no?, que fins i tot a França mateix la cosa s'ha devaluat, no?, però el que és l'entendre l'altre, l'entendre, no?, doncs que tu estàs malament perquè estem en un moment, no?, doncs de crisi, que tots estem precaritzats, però que n'hi ha uns altres que també estan precaritzats i potser estan pitjor, no?, i entendre que tots plegats en conjunt potser és la manera, doncs, com ens en podem en sortir. Això seria un valor que penso que s'ha de reivindicar molt més del que fem, no? Perquè precisament les xarxes el que ens estan tibant és cap a l'altre punt, no? Doncs dels gimbros, els tecnobros, que això, doncs, ho tinguem en els valors, doncs, sobre la taula molt, molt, molt aviat. Amb tota aquesta individualització que ens està venent, no?, doncs una determinada elit de Silicon Valley, bueno, doncs això s'ha de confrontar amb aquest sentiment, no?, doncs més de comunitat, jo penso.
0: Ha parlat de confiança, de comunitat, de fraternitat. És el missatge que li agradaria donar des d'aquesta direcció recent estrenada als lectors de la revista Valors?
2: Evidentment. Sí, una comunitat, doncs, que de lectors fidels, lectors en paper, lectors en digital, oients a la ràdio i també espectadors, doncs, a la televisió, en parts concretes. Bueno, fem una comunitat, no?, i entre tots la intenció serà de fer-la més gran, de fer-la més densa, podríem dir, una miqueta amb la idea aquesta, doncs, de dir, creiem que hi ha uns valors que val la pena exprimar, no?, i fer-ne partícips al conjunt de la ciutadania. I per això som aquí.
0: Durant aquests 23 anys ha seguit més o menys de prop la revista Valors. Sé que amb un dels ja excodirectors, Joan Salicru, es coneixen.
2: Correcte, ens uneix una amistat de fa temps.
0: Aquell any 2000, no?, amb l'inici d'internet, amb la facultat. Ha pogut seguir, per tant, una mica de prop l'evolució que ha tingut la revista?
2: L'he anat seguint. Sobretot, diguéssim, a partir del que seria la introducció, no?, doncs, de la nova maqueta, el color, amb tota aquesta nova etapa. Abans, sí que és cert, no?, que ets jove, jo sóc d'Igualada, el Joan, el codirector de Mataró quedava molt lluny, i diguéssim, això, jo potser, doncs tenia unes preocupacions, doncs, molt més això, molt més del dia a dia, no?, i amb el temps, no?, hem anat com confluint cap aquí. I llavors el que, abans la pregunta que em feia, no?, de quins valors falta tocar, ostres, els valors que s'han tocat en tots aquests 250 números són molts. Recordo també, un número de si tenim dret a conèixer els nostres orígens, no?, en un moment en què les gestacions subrogades estan molt sobre la taula, les mares soles, no?, com això impacta, doncs, en els nanos, no?, que també són unes noves vides. Hi ha alguns números molt, molt interessants i que convido, doncs, a tothom que no els conegui, doncs, a buscar-los a la xarxa i gaudir-ne.
0: M'ha parlat de color ara fa un moment, d'aquest color que jo crec que és un dels trets distintius de la revista des de fa uns anys. En un moment m'ha fet pensar en un article de dubtosa rigorositat, també li diré perquè vaig veure a Instagram, però que deia que el món estava perdent color.
2: Correcte.
0: I no sé si era cert o no, o si simplement eren uns exemples ben escollits, però em va fer reflexionar que potser sí, no? Que sembla que estem perdent una mica de color, de llum, en algun sector.
2: Això que li deia, de que jo he estat ara molt vinculat sobretot amb el món comunicatiu d'educació, i els joves actualment van o blancs o negres, o la samarreta del seu club, sí, no? Que després aquí sí que és on es permeten anar de qualsevol color, i paradoxalment, no? No els hi fa cap mena de recança posar-se un color rosa o un color lila, no? Que potser podria estar associat anteriorment amb coses molt més femenines. Però si és roba que ells s'han de posar, és o blanca o negra. I potser algun gris mono... Vull dir, molt poca xitxa. Sí, el que dèiem un altre cop de les xarxes, hi ha un cert interès, no? Doncs de que la cosa sigui cada cop molt més uniformitzada i molt més, molt poca vida, no? I valors, precisament en el 250, no? Teníem una portada ben viva, tots els altres hi han hagut, no? Grocs, blaus, doncs sí, ens falta color a la vida.
0: Seguirem posant-la des de la revista Valors, ara amb Bernat Ferrer al capdavant com a nou director d'aquest projecte que ja té 23 anys. Benvingut a la família de Valors.
2: Moltes gràcies.
0: I sempre que vulgui pot passar per l'estudi també a explicar-nos coses.
2: Perfecte.
0: Que vagi molt bé i molts èxits.
2: Merci.
0: Descobrim què destaca d'aquesta entrevista amb Bernat Ferrer, el productor i guionista de Valors, ara els de Carles Bancs. Carles, quina s'ha pretllat?
1: Doncs el que em volia subratllar és el que ha dit sobre que en un moment on tothom pot opinar i tothom pot ser una font, el que és important és que els periodistes sapiguem distribuir-les, sapiguem gestionar-les i li donem un bon producte al nostre oient i que pugui confiar en nosaltres.
0: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Valors a l'alça. 15 anys llegint l'actualitat a través dels valors.
0: Aquesta temporada ens continua acompanyant el periodista Ramon Radó per destacar el perfil d'una persona. Aquesta vegada, però, en lloc d'escoltar-lo cada setmana, ens visitarà un cop al mes. Ramon Radó, com estàs? Ben tornat.
4: Moltes gràcies. Bon dia.
0: Com ha anat l'estiu?
4: Bé. Sempre va bé.
0: Sempre va bé.
4: Fa molta calor, però...
0: Sí, això crec que ho hem notat. Qui més, qui menys, ho hem notat i ho hem patit.
4: Massa.
0: De qui comencem parlant aquesta temporada?
4: Doncs mira, Laura, he pensat que per començar una secció de ràdio, la temporada, qui millor que un dels grans noms de la ràdio del país? Joaquim Maria Puyal i Ortiga. Aquest mes, concretament el 5 de setembre, ha fet 50 anys de la primera transmissió d'un partit de futbol en català després de 40 anys de dictadura. I el gran impulsor va ser Joaquim Maria Puyal.
5: Bastant ràpid, per cert, Nis que ens defenent, de cap, ha tret la pilota fora de l'àrea, Mafifa lluita, també Nisquens que ve des de darrere, aquest home és sensacional, facultats Nisquens que se n'emporta la pilota cap en Cruyff, el Cruyff està dintre de l'àrea, això pot ser gol, compte, gol! Gol, gol, gol, gol, gol! Gol! En Cruyff ha fotut un golaç! Una castanya impressionant d'en Cruyff, amb una elegància, amb una categoria, sense destentinar-se, com aquell qui diu. Ha acabat amb el porter. En Carnaval i ha picat, s'ha anat cap un cantó i aleshores en Cruyff, la part exterior del peu, ha connectat un xut, una canonada que ha anat a dins de la porteria, clava la pilota a la xarxa de Carnaval. Una excel·lent jugada de Nisquens, que des de darrere s'han endut per dues vegades la pilota.
4: Això és la retransmissió del Barça a Les Palmes, del setembre del 76. El lèxic ja es veu potser no tan actual com el que ens té acostumats, el que ens tenia acostumats fins a uns anys en Puyal, que va ser un home que va ser pioner perquè es va atrevir a fer una cosa que, encara que sembli senzilla, explicar un partit de futbol a uns aficionats en la llengua d'aquests aficionats, ningú s'havia atrevit a fer fins aleshores. Laura, aquí, més enllà del joc de paraules, he de reconèixer que no era fàcil. L'any 76 Franco havia mort, però el franquisme encara no havia mort del tot, i després de 40 anys de persecució del català no era fàcil apostar per començar a retransmetre els partits del Barça en aquesta llengua. Però a banda de pioner, Puyol també va ser un model, perquè després d'ell n'han vingut molts més, periodistes que han narrat partits de futbol en la mateixa llengua que Puyol, però també amb el mateix estil, amb la mateixa estructura de programa, etc. Potser per això són tants els que s'hi refereixen com el mestre. De fet, en el camp de la comunicació, els partits de futbol a la ràdio deu ser dels pocs àmbits on el català és majoritari.
0: I que ara ens sembla la cosa més normal del món, Ramon, però és això, ens imaginem 5 dècades enrere, hi ha molta gent que mai havia escoltat un partit de futbol narrat en català, i ara ens sembla impossible, no?, imaginar-ho.
4: Sí, aquests dies es parlava també, no, del que va costar de la direcció de Ràdio Barcelona convèncer a la cadena SER de Madrid de dir no, és que els partits es poden retransmetre en català i la gent els entendrà, no? La pregunta que els feien era, però la gent ho entendrà si ho feu en català?
0: Aquests dies, déu-n'hi-do, des de principis de mes que s'ha anat recordant aquesta efemèride, Ramon.
4: Sí, és això del periodisme actual, que quan es parla una cosa se'n parla molt. N'hem parlat molt, hem fet tots aquests homenatges que normalment sembla que estiguin reservats per quan algú es mor, i és allò que pocs mots podria això afegir al que s'ha dit, però podem destacar 3 aspectes de l'home que entre 1976 i 2018 va retransmetre més de 3.000 partits en català, primer a Ràdio Barcelona i després a Catalunya Ràdio.
0: Quin seria el primer aspecte?
4: En primer lloc, Puyol i la llengua, no? Si els catalans i les catalanes hem col·locat Puyol al nostre particular panteó, és sobretot perquè ha estat la veu del futbol en català. Però és que a banda de retransmetre els partits en català, per Puyol la llengua és bastant més que això. Ha estat un periodista preocupat per la llengua, que sovint corregia els companys de retransmissió si feien alguna errada, o fins i tot es corregia ell mateix. Simplificant-ho una mica, no només es tractava de fer-ho en català, sinó de fer-ho en un català viu, adequat, correcte, modern, comprensible i que connectés amb l'audiència. En aquí va tenir l'ajuda del lingüista Jordi Mir, que el va assessorar a l'hora de trobar aquest lèxic. Però sobretot és important perquè Puyol recupera expressions de la premsa esportiva i de les retransmissions dels anys 30. Ni el Barça, ni la Catalunya, ni el futbol de 1976 s'assemblaven gens al Barça i la Catalunya i el futbol d'abans de la guerra. És allò que un professor meu qualificava de l'etnocidi franquista. Però tot i així, Puyol aconsegueix teixir un fil que uneix les dues èpoques amb paraules com Ursai, Flequit, Bimba, Hens, Destraler, Barraca, Castanya o el mític escapolir-se de l'escomesa.
0: Una riquesa lèxica que jo crec que és innegable, però també tot un repte, no, Ramon? Perquè és molt important que tingués cura i que apostés per la llengua des d'un principi, però apropar-la en un moment, com dèiem, que veníem de dècades convulses...
4: I que suposo que era molt senzill acabar anant a buscar els equivalents castellans.
0: Clar.
4: No? Que era potser el que era més fàcil, que la gent estava més acostumat. Però ell aconsegueix trobar un estil nou. De fet, i això és curiós, vull dir, més enllà de la llengua, tu escoltes una retransmissió de futbol en castellà o escoltes una retransmissió de futbol en català, de futbol d'ara, i ja notes que els estils són diferents.
0: Totalment.
4: Sí, encara, sí. No?
0: Tenim Puyol, ui, en Puyol era un altre. No sé si mereixerà secció algun dia de Ramon Redó. Tenim Puyol i llengua, què més?
4: Puyol i el futbol. No? És a dir, el futbol té aquella cosa màgica que, més enllà que tots volem que guanyi el nostre equip, és capaç de fer embogir persones de qualsevol edat, sexe, ètnia, classe social o nivell acadèmic. En aquest sentit, a mi em fa molta gràcia pensar que Puyol és una persona llicenciada en Filologia Romànica i en Ciències de la Informació, doctor en Lingüística, que ha fet programes d'èxit a la televisió, que és membre de la secció filològica de l'IEC, que ha escrit i reflexionat en articles i en llibres sobre el paper dels mitjans de comunicació. Però quan el Barça marca un gol, passen coses com aquesta.
5: Mira que si l'Urruti el parés, mira que si l'atrapés l'Urruti, minut 43 de la segona, cap la pilota, Urruti atrapat, Urruti atrapat, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti, Urruti.
4: Bé, embogeix completament. En aquest cas, com ens fa notar en Pere, no és un gol, és un no gol.
0: Sort que algú en aquest programa hi entén de futbol, perquè si hem de dependre de tu i de mi, em sembla que no aniríem gaire lluny.
4: Però això seria en el fons l'anècdota, no? El que és cert és que Puyol sempre ha vist i sempre ha reflectit el futbol com un fet social, com alguna cosa que va més enllà de veure qui aconsegueix ficar la piloteta dintre la porteria, no? Potser per això, quan el Barça vivia moments convulsos, sempre els seus editorials eren una brúixola per saber quin rumb s'havia de seguir, i quan l'actualitat ho requeria, doncs marxava del futbol i era capaç, doncs, de parlar del judici al govern de la Generalitat empresonat després de l'1 d'octubre, o recordar Ernest Lluch després que l'assassinés ETA, i fins i tot ja, doncs, en casos molt extrems. Jo sempre recordo, fa molts anys, un partit del Barça amb un equip valencià, però no sé quin, que mentre anava retransmetent les passades, i parlaven d'expressions i refranys valencians, va acabar dient, allò, en mig partit, no és casualitat que el poeta més emblemàtic de Catalunya sigui Salvador Espriu i el del País Valencià, Vicent Andrés Estellés, que és la frase que mai t'esperaria sentir en una retransmissió d'un partit de futbol.
0: Gens ni mica. De fet, tot això configura, no?, aquest estil tan propi que tu deies abans, i moments com el que escoltàvem fa una estona que han acabat formant part de la memòria col·lectiva.
4: Exacte. Sí, sí, sí. Bé, jo entenc que també això li ha permès connectar amb l'audiència, perquè més enllà que l'estil o l'estructura fos la mateixa que altres retransmissions en català, sí que és veritat que el bagatge cultural, intel·lectual d'en Puyal et permetia anar més enllà i a partir del partit de futbol, doncs, començar a volar.
0: I Ramon, breument, hem d'acabar parlant de l'últim aspecte que volies destacar relacionat amb en Puyal, que és?
4: Sí, podem parlar, doncs, de Puyal i el periodisme, no? Bé, ara comentàvem que a tots els articles i els llibres sobre comunicació, però sí que és cert que en un temps en què l'actualitat va molt ràpid i el periodisme sempre acaba traient el fetge per la boca, Puyal intentava pausar i reflexionar, no? fent la metàfora d'estralera futbolística, no? Ell era un periodisme més de joc de possessió que no pas de contracop. És un periodisme que ja no es porta i que no sé si és possible fer. Potser per això tots els reportatges i les cròniques que hem sentit aquests dies sobre els 50 anys de futbol en català han tingut un gran absent, que és en Joaquim Maria Puyal, que és una persona que des de fa anys evita la projecció pública, no se'l veu per la tele, no se'l sent a la ràdio, i tot plegat, doncs, ha cultivat aquesta mena d'aura de misteri que envolta el personatge, que probablement ha contribuït a mitificar-lo encara més.
0: Totalment. Però està bé, Joaquim Maria Puyal.
4: Sí, que no suposo que se sabria.
0: Ramon Rodó, moltíssimes gràcies
4: per repassar
0: aquest personatge, aquesta persona que és Joaquim Maria Puyal. Fins la propera.
6: Per Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, i menys Messi. Encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
0: i ara un clàssic del Valors a l'As de la secció de contes, on donem valor a la tradició oral. Com sempre, de la mà d'Oriol Toro, membre de la companyia Vivint del Cuento. Enguany tornem a recuperar contes que han estat publicats a la revista Valors, i aquesta setmana és el torn d'escoltar Un dia qualsevol, de Beatriz Álvarez.
7: Passen les hores i la Rosa no truca. És estrany en ella, però fa temps que tot en ella és estrany. Sembla que ha canviat d'amigues, un grupet que va amb ella a gimnàstica o pilates, com es diu ara. Em sento trista. La trobo a faltar. M'agrada quan estem juntes i no m'agrada alhora. És com si alguna cosa hagués transformat l'amistat en silencis i desconfiança. La Pepi m'ha fet passar. Sempre tan amable i riallera. Anar a casa de la Rosa és una festa. Camino pel passadís ansiosa de parlar i abraçar. Sí, és allà, però no hi és en realitat. Vull plorar i m'aguanto. L'olor de maquillatge barat i laca d'ungles m'abadeix per un moment del dolor. Saluden efusivament i intenten apropar-me al guirigall infame on la Rosa no para de riure. Mirades buides, envoltades de colors de moda, secrets a cau d'orella. No sé qui redimonis són aquestes celebrities. Diuen que marquen tendència. Està cool, en diuen. La pobra Pepi no entén res, només plora. M'ho ha explicat la mare venint del mercat. La seva filla no menja i mira sempre el mòbil. Sóc un adolescent, com la Rosa, la Marina i el Pol. Em sento rebel, curiosa, entusiasta, visceral, de vegades fins i tot bipolar, però sóc feliç de ser com sóc. I la Rosa no és rara, només se sent perduda. Desitjo estimar, lluitar, plorar, fracassar, viatjar, sentir. I ella també ho vol. Potser avui serà el dia. Avui m'he llevat com si volés. d'aquells dies que saps que són especials. Sempre he pensat que si sents i creus molt, molt fort que alguna cosa ha de passar, la màgia apareix i tot es transforma. Potser avui serà el dia que la Rosa aparegui per l'escola. Sovint miro el seu pupitre, les seves coses col·locades, com sempre, al quadern ple de dibuixos, i la trobo a faltar. Sento un buit i crec que un dia tot tornarà a ser com abans. Passen les hores i el crepuscle es divisa per la finestra. Durant el descans, m'he aixecat a agafar el quadern de dibuixos. Quin talent! És un artista! Uns ulls resplendents, un coet amb espurnes infinites, un bosc encantat, una poma arrodonida i perfecta, cels i horitzons de colors suaus i vellutats. Tanco la llibreta amb llàgrimes. Els somnis d'artista es van esvair, però tornaran perquè realment ella no va desitjar mai abandonar-los. Han estat només uns dies estranys, un viatge equivocat. I quan ja tot va ser un record, la mare i la Pepi parlen, ploren i s'abracen aixugant-se les galtes rosades. Vida que torna i brolla. La Rosa baixa les escales amb salts descomunals, com sempre. Sota el braç, les carpetes de dibuixos i la mirada plena de vida ens envolten de joia. Vull plorar, vull cridar, vull no tenir por. Em sento feliç de ser com sóc.
3: Estàs escoltant Valors a l'Alça.

0: silencis familiars que passen de generació en generació, silencis que amaguen dolor, culpa, preguntes que ningú s'ha atrevit a fer, però què passa quan una persona decideix trencar aquest silenci i mirar de cara allò que durant anys ha estat impossible d'explicar? El like d'aquesta setmana el volem dedicar a l'obra de teatre No miris, produïda per Cultura i Conflicte, que podeu veure fins al 18 d'octubre a la Biblioteca de Catalunya, a Barcelona. Està protagonitzada per Marta Marco i Pep Cruz, entre d'altres, i ens parla de la història real dels silencis viscuts a la família de Verónica Stange, que és filla de represaliats per la dictadura xilena i neboda d'un repressor. De seguida en coneixem més sobre aquesta història, perquè per parlar-ne ens acompanya la guionista de l'obra, Teresa Turiera Puigbó, benvinguda, com està?
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies a vostè per acceptar la invitació. Som esclaus del passat dels nostres avantpassats?
1: Evidentment, som esclaus dels avantpassats de la família i del que tot el que es constitueix com un relat col·lectiu també, o com una manca de relat col·lectiu. De fet, s'ha demostrat científicament que les persones que han sofert un trauma molt gran, pot ser una guerra, pot ser un genocidi, pot ser de molts tipus, aquest trauma i la manera com van respondre a aquest trauma es transmet genèticament fins a dues i tres generacions, de manera que encara que no se'n parli a la família, sí que les noves generacions poden sentir aquest trauma com a propi.
0: Com li arriba a vostè la història de Verónica i Camila Stay, les protagonistes de l'obra?
1: Doncs mira, estàvem buscant temes per un tercer projecte de Cultura i Conflicte i Teatre de l'Aurora i vam parlar durant gairebé 3 anys. Hem estat entrevistant persones de diferents països que o bé han rebut una repressió molt dura, com pot ser la tortura, o bé han descobert en algun moment de la seva vida que en el si de la seva família hi havia un repressor. I aquest va ser el cas de la Verónica Stay, que és un cas molt polièdric, perquè a la seva família ella és filla de... Els seus pares van ser represaliats per la dictadura de Pinochet, es van haver d'exiliar a Mèxic, però ella va créixer enmig d'un silenci familiar d'algú de qui ningú en volia parlar mai, i aquest silenci era que un dels seus tiets, el germà del seu pare, inicialment membre del Partit Comunista, es va acabar passant a l'altre bàndol i va acabar sent com un dels grans repressors de la història de la dictadura xilena. Aleshores, és aquesta història tan complexa que ella ha anat desgranant, ha anat estudiant i que n'ha fet la seva vida, perquè ella es dedica precisament a estudiar i a ensenyar la semiòtica de la memòria.
0: És realment una història molt interessant. Ara comentava que Verónica Stay va créixer enmig d'un silenci familiar. Com és que ens costa tant parlar del nostre passat familiar a dins de la família mateix?
1: Mira, si pensem, per exemple, en el cas de casa nostra, la Guerra Civil i el franquisme van imposar silenci als nostres avis durant molts anys, més enllà del trauma que haguessin patit o no, i a vegades fa falta que passi temps, que sigui ja no la segona generació, perquè de vegades la segona generació detecta que hi ha racons dels seus pares que és millor no burxar, perquè són coses doloroses. En canvi, la tercera ja hi ha prou distància per poder prendre coneixement d'aquests fets, siguin els que siguin, i el sol fet de verbalitzar-ho ja és terapèutic per a moltes famílies i pel col·lectiu de la societat en general. Per això és tan necessari que en parlem, siguin del bàndol que siguin qualsevol circumstància, que es parli de què va passar en el passat i que no oblidem perquè no es torni a repetir en el futur, evidentment.
0: Mm-hmm. No sé fins a on podem explicar, però la protagonista de l'obra arriba a comprendre els dos bàndols de la seva família, tant el represaliat

0: i per unes circumstàncies concretes va poder convertir-se en un repressor i en un torturador i acabar participant en l'assassinat de tres persones que havien sigut companys seus al Partit Comunista. La Verònica el que intenta és comprendre les circumstàncies que ens poden empènyer qualsevol cap al mal, i el que ens diu és que qui fa el mal no és un monstre, és un humà. Precisament els humans tenim molts defectes, i és això el que ens fa humans, i és això el que ens hauria de fer pensar, com la falta d'atenció cap als altres. Mira, l'Anna Arendt, que va tractar molt tot aquest tema de la banalitat del mal, deia que és aquesta falta d'atenció cap als altres, de fixar-nos en què està passant al nostre voltant, el que ens pot empènyer cap al mal, més que no pas mals instints que puguem tenir de naixement. I crec que és una frase que fa reflexionar.
1: Totalment. De fet, fins al 18 d'octubre dèiem que es pot veure l'obra No miris a la Biblioteca de Catalunya, però de fet ja l'havíeu estrenat al Festival Grec el mes de juliol. Com va ser en aquell moment la rebuda del públic?
0: Efectivament, doncs mira, es van exaurir entrades, i a mi el que m'agrada molt explicar, jo que vinc del món del periodisme, és veure com en el teatre tothom ho veu al mateix moment, tothom veu el mateix que està passant a dalt de l'escenari, però cadascú ho rep des de la seva pròpia situació emocional, familiar, de coneixement de la història, etc. I, per tant, són vivències molt personals. El que ens agrada és que la conversa segueixi un cop han sortit del teatre. Això és el que sempre perseguim des de Cultura i Conflicte.
1: I una mica amb aquest esperit, des de Cultura i Conflicte, també vau tirar endavant una sèrie de podcast que es diu La mala memòria, àlbum sonor contra l'oblit, i justament hi ha un capítol que està dedicat a la història de la Verònica Estay.
0: Efectivament, ens agrada molt compartir amb el públic el procés de recerca i de documentació que fem previ a la producció d'un espectacle. En aquest cas són 6 històries diferents. Hi ha un parell d'històries que són del nostre país, de coses que van passar a Via Laietana, a la Model, també de fills de repressors de l'època franquista, que ara han d'alguna manera sortit de l'armari denunciant i rebutjant el que van fer els seus pares. Hi ha exemples d'altres països de banalització del mal i de com de fina és aquesta línia entre el bé i el mal que des de fora sembla que la tinguem tan clara, no?
1: De la mateixa manera que a vegades hi ha històries que sembla que ens quedin molt lluny, però com vostè abans deia, aquí a casa també en tenim, no? D'històries de silencis. Com ha estat per tot l'equip treballar, preparar aquesta obra, No miris? Els ha remogut molt?
0: Mira, més que remoure, ens ha portat a moltes qüestions difícils, complexes, que érem incapaços de respondre i que intentem traslladar també al públic. En qualsevol tema, quan et poses a investigar, el primer dia em faries un llibre, al cap d'una setmana amb prou feines em podries fer un article, i al cap d'un mes no sabries ni per on començar, perquè vas trobant matisos i condicions i elements que són molt difícils de jutjar entre el blanc i el negre, com està acostumada la nostra societat, que més aviat la vida està feta de grisos, no? Aleshores, sobretot ens ha provocat debat, i de fet una de les escenes de l'obra parlem d'aquest debat intern que hem tingut, aquests desacords entre nosaltres, i que evidentment el més important és poder parlar-ne, no? I poder escoltar l'altre i escoltar els seus arguments, i en tot cas, si no hi estàs d'acord, poder-ho rebatre, però sempre des de l'argument i no des de l'odi o des de la violència.
1: Fins al 18 d'octubre, a la Biblioteca de Catalunya, No miris, aquesta obra de la qual hem pogut parlar amb la seva guionista, Teresa Turiera Puigbó, qui també és fundadora de Cultura i Conflicte. Teresa, un plaer, moltíssimes gràcies i molta merda.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Fins aquí aquest Valors a l'Alça. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també les aplicacions e-books i Spotify, i al web laxarxa.cat. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. Crida del Sindicat de Llogateres a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Les convocatòries estan previstes ja des de primera hora, algunes d'elles d'aquí a uns minuts, a diferents punts de la ciutat, i arriben la vigília que el Consell de Ministres aprovi previsiblement el decret d'habitatge. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne exigeixen que el text no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i en congeli els preus. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 28 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Mentrestant, centenars de persones mantenen per segona nit consecutiva una acampada a la Puerta del Sol de Madrid. Amb aquest marcatge de fons, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, pressiona també els seus socis d'investidura per tancar el decret. Junts alerta que acollirà els fons voltor, però no els petits propietaris. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures per combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Agafa com a base l'evidència de 700 estudis científics internacionals i arriba en plena convulsió del sector amb el debat obert per assolir un gran acord de país en l'educació. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel 14 d'octubre a Barcelona. Dels esports, sorpresa de l'Ilerna Lleida en l'estrena a la Lliga ACB. Ha sumat un triomf a la pista del vigent campió, el València, per 100-105. James Bateman, autor de 23 punts, va liderar els de Gerard Encuentra en l'assalt al Roig Arena. També va debutar amb victòria al Girona, que es va imposar a l'UCAM Múrcia, mentre que el Joventut va cedir a la pista del Breogant. I en cultura, els castellers d'Esparreguera guanyen la primera jornada del concurs de castells d'aquest any. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al concurs de castells que s'ha de celebrar el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre a Tarragona i que es podrà seguir per les televisions locals i també a la xarxa Més. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dilluns amb un accident d'aquesta matinada a l'A2, que tot i que deixa menys d'un quilòmetre de retencions, obliga a tallar un carril de circulació a Castellolí en direcció Lleida. Per altra banda, fa tot just uns minuts, tenim un vehicle avariat a l'AP7 entre Cerdanyola del Vallès i Barberà del Vallès, que en direcció Tarragona, en sentit sud, ja deixa també en aquest cas 3 quilòmetres de retencions. Per altra banda, també tenim retencions habituals cap a Barcelona, sobretot per la C58 des de Sant Quirze del Vallès. També a la C17, a Pares del Vallès, hi ha 2 quilòmetres de lentitud en sentit sud. També a la mateixa AP7, recordem que hi ha 2 quilòmetres de congestió a Sant Cugat, en sentit nord. Cap al Besòs, cues arreu del Nus de la Trinitat, amb congestió de retruc també a les dues rondes de Barcelona en direcció Llobregat. Precisament al vessant Llobregat també hi ha retencions ja per la A2 i la P23 des de Molins de Rei i Pallejà en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
2: Pel que fa al transport públic, a causa d'una incidència a la infraestructura entre les estacions de Mollet, Sant Fost i Granollers, els trens de la línia de Rodalies R2 Nord circulen per via única en aquest tram i això provoca retards i fa que els combois es puguin quedar aturats més estona de l'habitual. I temps pel temps ara amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia, encetem la darrera setmana del setembre i ho fem amb canvis de situació, que de fet anirem copsant ràpidament a la mateixa costa al llarg d'aquestes properes hores del matí. Per tant, aniran arribant alguns ruixats intermitents, més aviat locals, però entre la Selva i el Delta de l'Ebre anirem tenint alguns moments de pluja que al llarg del mig matí i migdia s'endinsaran una mica més fins al prelitoral barceloní o fins a la Catalunya central, més clarianes cap a l'Alt Pirineu aquest matí, i un ambient suau a pujar la temperatura. La tarda tindrà clarianes arran de mar, especialment a les comarques de Girona, més carregat cap a l'Ebre, i cap a l'interior del país és on tindrem algun xàfec, especialment al Prepirineu. Atenció, demà, amb les fortíssimes tempestes que acabarem tenint. N'estem pendents a la xarxa.
2: Doncs veurem si aquests ruixats a la vista serveixen en part per millorar les perspectives de la temporada de bolets, que de moment arrenca a mig gas, sobretot per la calor extrema que ha deixat els boscos molt tocats. En parlarem tot seguit amb l'Enric Gràcia i Barba, que és micòleg i divulgador científic.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Us ho dèiem amb titulars, el sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar a Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Ho fa amb la convocatòria d'accions de protesta des de primera hora a diferents punts de la capital catalana, com l'Avinguda Meridiana, la plaça de Sants, el carrer de Tarragona i el de Sant Agustí, al barri de Gràcia. L'entitat redobla així la pressió sobre la Moncloa la vigília que el Consell de Ministres porti a aprovació el decret d'habitatge. I després de l'esclat social davant del desnonament a Madrid de la Mari Carmen amb l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, ha alertat que no acceptaran un text cosmètic que no passi per la renovació indefinida dels lloguers ni garanteixi que les persones vulnerables sense alternativa digna no es quedaran al carrer. Ho ha dit en una concentració davant del bloc de pisos de l'Eixample on viu la Rosario, una veïna en risc de desnonament.
5: I la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens empassarem engrunes, no ens empassarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen. Us demanem que aguanteu la pressió. Venen 48 hores molt dures i si no aguantem haurem perdut una oportunitat clau. Això no només ho sabem aquí a Barcelona, sinó que a tot l'estat s'ha encès una espurna enorme.
2: Tot plegat, la derivada a Catalunya d'aquesta crisi que manté centenars de persones concentrades a la Puerta del Sol de Madrid en una acampada indefinida que ha culminat ja la segona nit. Els mobilitzats tenen la intenció de mantenir-la com a mínim fins demà, coincidint amb la previsible aprovació del decret d'habitatge en Consell de Ministres. La indignació ciutadana recupera d'aquesta manera un espai que es va convertir en un símbol de la revolta social fa 15 anys amb el 15M. Els mobilitzats exigeixen una congelació dels preus de lloguer i una regulació dels contractes indefinits. Tot plegat, com dèiem, augmenta la pressió sobre el govern espanyol, que treballa contra rellotge per aprovar demà el decret encallat des de fa mesos. És per això que el president Pedro Sánchez ha reclamat de nou als seus socis d'investidura que li donin suport. La vicepresidenta del govern i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ja ha advertit que no acceptaran una regulació a mitges. I el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha insistit en la defensa del petit propietari per donar-hi el seu aval.
6: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contra reloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad.
7: No nos vale cualquier real decreto. Queremos un real decreto que le meta mano a los fondos buitre, que diga que ya está bien de esos fondos de inversión, efectivamente, que no tributan impuestos en nuestro país.
8: El gobierno sabe que si quiere hacer una regulación para parar los pies a los fondos buitres, tendrá el voto favorable de Junts. Pero que esto no lo mezcle, como hizo en su momento en un decreto omnibus con las pensiones, con medidas que lo que hacen es que se criminalice al pequeño propietario, no ponga pisos en alquiler y los jóvenes y la gente tenga más dificultades para encontrar pisos de alquiler.
2: Avui és el primer dia de jubilació efectiva del jutge Juan Carlos Peinado, el magistrat que ha enviat a judici amb jurat popular Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, pels delictes de tràfic d'influències i malversació de fons públics. Peinado, que ahir va complir 72 anys, havia congelat la seva retirada fins a acabar la instrucció d'aquest cas i ho fa un cop esgotada la pròrroga màxima permesa en la carrera judicial. El govern espanyol porta mesos estudiant una modificació de la llei per ampliar l'edat de jubilació dels jutges fins als 75 anys. La retirada de Peinado aturaria l'expedient que li va obrir el Consell General del Poder Judicial per haver afirmat que els escortes de la dona del president haurien pogut facilitar la fugida de Gómez del país per evitar l'acció de la justícia. Són les 7 i 10. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures amb l'estratègia de combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Una comissió interdepartamental, liderada per la Conselleria d'Empresa, pren com a base la recent actualització de la Guia de Salut Digital que analitza els riscos associats a l'ús excessiu de les noves tecnologies entre els estudiants i que recull l'evidència de 700 estudis científics internacionals. L'anunci arribarà després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ja s'hagi mostrat partidari de prohibir l'ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys i hagi posat el focus en la recuperació del llibre de text i de les biblioteques com a espais centrals en l'àmbit educatiu. La intenció del govern és que les 60 mesures que es detallaran aquest dilluns siguin d'aplicació immediata i se sumin a altres iniciatives que entraran en vigor al curs vinent, com la recuperació de les lectures obligatòries al batxillerat i la necessitat que tots els centres educatius disposin d'un pla lector. I encara sobre educació, els equips directius d'escoles i instituts parlen obertament de situació d'emergència. Ho ha dit el programa Ciutadella de la Xarxa Jordi Satorra, president de l'Associació de Directius de l'Educació de Catalunya. Segons ha explicat, la inversió en un futur del 6% en educació, una mesura plantejada a la cimera de partits organitzada divendres passat pel govern, no és suficient per revertir la crisi actual del sistema educatiu. Satorra assegura que cal aplicar mesures de manera urgent.
9: Planificar això a un any vista, que veurà unes mesures que s'assemblaran molt a les que es podien estar aplicant ara mateix, i no descartem el debat, però el que veiem és que mentre hi hagi aquest debat, hi hauria d'haver més elements de solució a l'emergència educativa en què ens trobem. I veiem que no estan arribant a la velocitat que la necessitat educativa del país necessita. Llavors vol dir que els resultats no seran bons.
2: I més preocupacions encara d'altres sectors econòmics del país. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat per avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola per reclamar a l'Estat i també a la Comissió Europea actuacions de suport als productors i als cellers. Ens ho explica el Raül Martín, de Televisió Costa Brava.
10: La pagesia catalana afronta una nova tardor amb diversos fronts oberts. Un dels principals és l'augment dels costos de producció, especialment pel que fa al gasoil, l'energia, els fertilitzants i els pinsos. A aquesta situació s'hi afegeixen els danys provocats per la fauna salvatge. Senglar, conill i especialment en zones de l'Empordà, el coipo, continuen afectant alguns conreus. Els pagesos també reclamen poder obtenir uns preus que facin viable la seva activitat i més control sobre la cadena alimentària i les importacions de fora de la Unió Europea. Unió de Pagesos alerta que l'encadenament de problemes posa en risc la continuïtat de moltes explotacions.
11: L'element dels preus deu ser els preus que anem al súper, perquè els preus nostres estan exactament igual. Fa 60 anys que cobrem el mateix preu al cereal. O sigui, d'augmentar, a nosaltres no ens ha augmentat res. El que sí que ens ha augmentat és el gasto, el gasoll, els abonos, herbicides...
10: Davant d'aquest escenari, el sindicat ha anunciat una mobilització a Barcelona el pròxim 14 d'octubre i reclama, entre altres mesures, ajuts directes per les explotacions i un gasoil professional agrari amb una fiscalitat més baixa.
2: Encara en aquest àmbit, afegim que el canal d'Urgell ha tancat aquest diumenge la campanya de rec amb unes bones reserves d'aigua que són de més del 50% a l'embassament de Rialb. Això, tot i l'elevada demanda que hi ha hagut per la forta calor de l'estiu, que ha estat sostinguda des de finals de maig i, de fet, encara s'allarga aquest mes de setembre. La pràctica absència de precipitacions també ha contribuït a demanar més aigua, però, segons el president dels regants, Amadeu Ros, la calor és la responsable de les pèrdues que registren les produccions de la majoria de cultius en l'àmbit del canal. El panís, el cereal i la fruita, entre d'altres, no han arribat als mínims per cobrir costos. El canal tanca ara 3 setmanes, però tornarà a obrir el 19 d'octubre si no plou. I el càmping municipal de Tàrrega ha acollit aquest cap de setmana la 23a edició de la Fira del Caçador, consolidat com un punt de referència de la pràctica cinegètica a les Terres de Lleida. L'esdeveniment ha estat un èxit de públic. Ha volgut reivindicar la tasca del col·lectiu en favor de la natura, la regulació mediambiental i la dinamització turística i econòmica del territori. Enguany s'ha fet un homenatge pòstum a Benjamí Sala, que va morir el novembre passat i que va ser president de l'entitat. A més, s'hi han fet activitats com un concurs de pintura ràpida o exhibicions de falconeria i equestres. Josep Maria Sató és el president de la Societat de Caçadors de Tàrrega.
12: Que el públic que ens visita ens recolze. Cada any veiem que hi ha doncs, un repunt, és a dir, que també estem en un sector que va a la baixa, però bueno, el fet de que podem compartir una jornada lúdica amb la família doncs, ens ajuda molt. El Benjamí era un puntal valent, era el nostre puntal d'organitzatiu doncs, que ens ha costat de suplir.
2: La temporada de bolets arriba enguany amb retard. La calor extrema i la manca de pluges han deixat els boscos molt tocats i la humitat encara no és prou alta perquè els bolets surtin amb normalitat. Al Pirineu, les primeres florades són escasses i irregulars i els mercats boletaires s'han obert amb produccions mínimes. Sembla que aquesta tardor els boletaires s'hauran de carregar de paciència. Si no plou, la cosa està magra, però en tot cas ho preguntem a un expert. Fins a quin punt el canvi climàtic està transformant la campanya? L'Enric Gràcia és micòleg i divulgador científic. Bon dia, Enric, i gràcies per atendre'ns.
13: Bon dia, digue'm.
2: Venim d'un estiu excepcionalment calorós i d'una sequera que ha fet patir molt els boscos. Davant d'aquest panorama, quina temporada de bolets hem d'esperar?
13: A veure, a l'inici serà molt dolent perquè han de passar com a mínim 20-25 dies des d'aquesta pluja que heu anunciat per demà, doncs que començarà a fer efecte. I per altra banda fa massa calor perquè surtin bolets. Jo crec que per sobre dels 800 metres tindrem una temporada molt curta i és probable que per sota dels 800 fins demà aleshores estigui menys influenciada per tot el que hem passat.
2: De tota manera, si plou i refresca, ja no parlo de demà ni d'aquesta setmana, sinó ho fa de manera continuada, hi ha marge per salvar la temporada o ja no hi ha gaire temps perquè el bosc es regeneri i haurem d'anar això a cotes molt altes?
13: A muntanya, insisteixo, ho tenim malament. No crec que aquesta possible refredada, que algun dia ha de venir, tingui suficient temps com perquè puguem dir que tinguem una bona temporada. No ho crec, ni molt menys. Segueixo. A costa, jo crec que és possible que tinguem bona temporada.
2: A costa, eh? Al litoral. Sí.
13: Per sota de 800.
2: Sí, entenc. Aquesta calor pot acabar marmant alguna espècie, al marge ara del que diem, eh? Hi ha varietats més sensibles que d'altres?
13: Sí. Jo faria a l'inrevés. Hi ha varietats que els agrada la calor, com pot ser el reig o el carlet. Aquests bolets no notaran tant la influència. Bueno, el reig és el que la gent coneix com a ou de reig. Mm. El reig i el carlet, ja dic, jo crec que no es notarà. En canvi, altres, òbviament el fredolic i alguns bolets d'aquesta sèrie de hi ha el fredolic veritable, el fredolic gros, etc. Aquests és probable doncs, que els hi vagi bé perquè farà fred. Al final farà fred.
2: Enric, gràcies. Recollim bolets com si fos un recurs inesgotable. Des del punt de vista micològic, creu que caldria fixar algun tipus de regulació o límit per preservar el bosc?
13: Ah, bona pregunta. Des d'un punt de vista biològic, els bolets són fruits. És a dir, és com les peres o les pomes. No tenim massa problema per recollir-los si ho fem bé. És a dir, no deixes de recollir una cosa que es farà malbé i que ja ha fet el que tenia que fer. En canvi, si es recull malament, fent malbé el terra, rascant, etc., aleshores sí que provocaríem un... Si els maldestres poden ser persones que no, que portin les coses malament, sí, que facin reduir la producció dels boscos. Sí. No s'ha de ser maldestre, s'ha de recollir el bolet a poder ser arrencant-lo sencer, no només tallant-lo de la cama, arrencant-lo sencer i després tallar la cama.
2: Doncs una lliçó de modus, la d'anar a buscar bolets. Enric, gràcies. Gràcies i bon dia. I haurem de tenir paciència. Si més no, al litoral. Aquesta és, creuem els dits, podrem potser collir algun bolet. Gràcies, que vagi bé.
13: A vosaltres, molt bé. Adéu-siau.
2: Obrim ara Crònica Esportiva amb una sorpresa, la de l'Ilerna Lleida, en l'estrena a la Lliga ACB, que ha sumat un triomf a la pista del vigent campió, el València, per 100-105. Triomf coral dels de Gerard Encuentra, que confirma les bones sensacions de la pretemporada. Un parcial inicial de 20-26 va permetre creure als del Segrià que, tot i cedir en el segon període i arribar al descans per darrere en el marcador, van tornar a obrir forat en el tercer quart amb un parcial d'1-14. En els darrers minuts, el protagonisme de Bateman, autor de 23 punts, va conduir l'equip cap a la victòria. I victòria també del FIAC Girona, que ha arrencat el curs amb una victòria per 7 punts de diferència, 84-77, contra l'UCAM Múrcia. Un duel molt igualat en què els gironins es van imposar gràcies a un parcial de 32-25 en el darrer quart. Jacel Pérez, amb 20 punts i 8 rebots, i Whitaker, amb 19 punts, van liderar l'equip de Moncho Fernández per sumar la primera victòria de la temporada. Per contra, la sisa joventut va perdre la pista del Breogán. El flamant campió de la Supercopa, amb baixes destacades, va perdre l'Hugo per 110-104. Els verd i negres van anar sempre a remolc dels gallecs, malgrat els 22 punts de la Provítola i els 18 de Ricky Rubió, que va acabar amb 26 de valoració. El Manresa és el nou campió de la Lliga Catalana de la Lliga Femenina 2. El conjunt del Bages s'ha imposat al TGN Bàsquet per 69-63 en la final disputada a Mollerussa. El conjunt bagenc va encarrilar el partit en el primer quart i va mantenir la renda fins al final, malgrat l'intent final del conjunt tarragoní, molt combatiu, fins a la botzina final. Aïssé Magassa, amb 16 punts i 10 rebots, va ser l'MVP del partit.
14: Hem tingut 3 partits contra rivals del nostre grup, que al final això ens dona el saber una miqueta on estem, no? Els hem pogut treure, hem tingut problemes també, hem tingut reptes que hem hagut de superar, hem sabut donar la cara al partit sempre perquè han sigut 3 partits competits i sabem que estem preparades per la categoria. A partir d'aquí, el dilluns, comença l'important, que és la jornada 1, i a partir d'aquí comença a sumar sí o sí.
2: Eric García ha abandonat la concentració de la selecció espanyola i torna cap a Barcelona amb unes molèsties al genoll. El de Martorell, que ja no va jugar el partit de dissabte contra Anglaterra, se sotmetrà avui a proves per determinar l'abast de la lesió. Després de la victòria a Wembley, el combinat espanyol prepara el segon partit de la Nations League, en què demà s'enfrontarà a Croàcia. Els castellers d'Esparreguera han guanyat la primera jornada del concurs de castells d'aquest any. El trofeu ha marxat per primera vegada cap al Baix Llobregat en una edició, la 30a, on han participat les 12 colles que fan castells de gamma alta de 7 pisos. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al concurs de castells que es celebrarà el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre a Tarragona i que es podrà veure per les televisions locals i també per la xarxa Més. Ens ho amplia la Norma Lebrero.
15: Era el moment clau del concurs. Dues colles s'ho jugaven tot a una carta. Sarrià havia intentat el 4 de 8, però l'havia desmuntat, i Esparreguera es jugava al primer lloc amb un 5 de 7 amb agulla. I l'han acabat coronant. Han guanyat el concurs amb 15 punts de diferència i després de posar-se al davant de tothom, a la segona ronda, amb un 3 de 7 aixecat per sota, que era la primera vegada que es portava a concurs.
16: Nosaltres no veníem a fer res més, però la colla tira molt i la colla sap perfectament quins castells podem fer i quins no. Ho hem decidit, la colla estava entusiasmada, estava super a tope per poder descarregar el castell. Crec que em moriré perquè no tinc aire, he cridat com un boig.
15: Segona posició pels castellers de Figueres, tercera pels castellers de Cerdanyola i empat de 5 colles al quart lloc. Els castellers de Sarrià, Escardats, Badalona, Berga i Caldes. La diada ha deixat la plaça del castell de Torredembarra, una desena de construccions, 5 de 7, 4 7 de 7 descarregats amb èxit i només dues caigudes.
2: Mentrestant, les colles de Gama Extra s'han citat aquest diumenge a Barcelona en la Diada de la Mercè. Els Minyons de Terrassa han estat protagonistes amb dues estrenes. Han descarregat per primer cop aquesta temporada el 5 de 9 amb folre i també la Torre de 9 amb folre i manilles. Han intentat, sense èxit, el Pilar de 8 amb folre i manilles. De la seva banda, la colla jove Xiquets de Valls han completat el programa amb el 3 i el 4 de 9 amb folre, la Torre de 8 amb folre i el Pilar de 8 amb folre i manilles. I els castellers de Barcelona han signat la seva millor actuació de la temporada amb el 5 i el 3 de 8, el 3 de 9 amb folre, la Torre de 8 i el Pilar de 6. CaixaForum Barcelona rastreja l'empremta de la història de l'art en la creació contemporània amb l'exposició Una força del passat. La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener i presenta peces d'artistes que s'han inspirat en obres d'autors que els han precedit amb l'objectiu de demostrar que tradició i innovació no són termes oposats. Ens ho explica el David Navarro.
17: Una força del passat parteix d'un vers de Pasolini que reivindica la importància de la tradició per comprendre el seu temps. Aquesta premissa porta a reunir 37 obres que mostren com nombrosos artistes contemporanis han trobat en la història de l'art una font d'inspiració. Així, per exemple, Javier Arce recupera a Lliçó d'anatomia una icona de Rembrandt, o una obra col·lectiva, Viure i deixar morir, o La fi tràgica de Marcel Duchamp, simbolitza l'assassinat d'una figura referent per a molts artistes. L'exposició, com explica la comissària Nimfa Bisba, mostra com els autors s'apropien del passat per donar-li un nou significat.
18: A vegades és simplement una composició, a vegades és la llum d'un quadre que els ha inspirat per començar a crear la seva obra. I és interessant veure que la història de l'art sempre ha sigut una font per tots els artistes, de totes les èpoques.
17: Perquè el visitant entengui els referents als artistes, cadascuna de les peces compta amb un petit cartellet que explica les fonts d'inspiració, que van des de la caverna de Plató a Les Menines o a obres de Degas o Matisse.

0: Molt bon dia des de Rubí, el Next Matí de la xarxa. Rubí disposa d'un nou pla d'actuació municipal d'inundacions que concreta com han de respondre els serveis municipals davant d'un episodi de forta pluja o d'una possible inundació. El document de 600 pàgines identifica punts conflictius i de vigilància, fixa els passos d'activació de protocols i inclou els comunicats que es faran arribar a la ciutadania. El regidor de Medi Ambient i Transició Ecològica, Andrés Medrano, ha explicat que el pla no deixa marge a la improvisació i detalla què han de fer i com han de fer tots els agents implicats en el cas de produir-se un episodi d'aquestes característiques.
1: És un sistema que integra les dades de meteorologia, de sensors locals, de sensors que estan fora del municipi, aigües amunt, de tal manera que permet en tot moment, a través d'una sèrie d'avisors, conèixer la situació. Això és clau pel temps de reacció. Fins i tot el pla el que ens determina és un temps de reacció ideal per cadascun dels passos del procés.
0: Aquest pla d'actuació municipal d'inundacions contempla períodes de retorn de fins a 500 anys i diversos punts de la xarxa hidrogràfica. En paral·lel, l'Ajuntament manté actuacions a torrents de la Riera i a la xarxa de Clavegueram. El pla també preveu difondre les mesures d'autoprotecció entre els veïns, les activitats i les instal·lacions que puguin estar exposades. D'altra banda, el Peacock Festival ha tancat aquest cap de setmana amb la seva quarta edició amb una valoració molt positiva. Després de gairebé una dècada d'aturada, la trobada ha tornat a omplir el celler amb una proposta artística variada, alternativa i sobretot molt vinculada al talent local. Laia Uller, organitzadora, ens feia una valoració ahir a la tarda.
2: Hem de lluitar per seguir tenint aquests espais que no només siguin de festa, sinó també de conèixer gent, reflexionar sobre coses i poder crear coses també conjuntament.
0: L'exposició col·lectiva d'una vintena d'artistes es podrà veure a la Sala de Tines del Celler fins a l'11 d'octubre.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
4: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la crida del sindicat de llogateres a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Les convocatòries estan previstes ja des de primera hora, algunes d'elles d'aquí a uns minuts, a diferents punts de la ciutat i arriben la vigília que el Consell de Ministres aprovi previsiblement el decret d'habitatge. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne exigeixen que el text no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i en congeli els preus. Al llarg d'aquest informatiu anirem a alguns d'aquests punts de protesta convocats pel sindicat de llogateres. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns, 28 de setembre. Mentrestant, centenars de persones mantenen per segona nit consecutiva una acampada a la Puerta del Sol de Madrid. Amb aquest marcatge de fons, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, pressiona també els seus socis d'investidura per tancar el decret. Junts alerta que acollirà els fons voltor, però no els petits propietaris. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures per combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Agafa com a base l'evidència de 700 estudis científics internacionals i arriba en plena convulsió del sector amb el debat obert per assolir un gran acord de país en l'educació. I entrarem en detall tot seguit en conversa amb Javier Feliz, psicòleg i director d'operacions de l'entitat Desconnecta. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel 14 d'octubre a Barcelona. La calor extrema i la falta de pluges fins ara fan preveure una temporada de bolets a mig gas aquesta tardor. Una situació que els experts creuen que podria tenir alguna excepció a les zones litorals. N'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa el micòleg Enric Gràcia.
5: A l'inici serà molt dolent perquè han de passar com a mínim 20-25 dies des d'aquesta pluja que heu anunciat per demà, doncs que començarà a fer efecte. I per altra banda, fa massa calor perquè surtin bolets. Jo crec que per sobre dels 800 metres tindrem una temporada molt curta i és probable que per sota dels 800 fins demà aleshores estiguin menys influenciada per tot el que hem passat.
4: Sorpresa de l'Hilern a Lleida en l'estrena a la Lliga ACB. Ha sumat un triomf a la pista del vigent campió, el València, per 100-105. James Bateman, autor de 23 punts, va liderar els de Gerard Encuentra en la sal al Roig Arena. També va debutar amb victòria al Girona, que es va imposar a l'UCAM Múrcia, mentre que el Joventut va cedir a la pista del Breogant. Els castellers d'Esparreguera guanyen la primera jornada del concurs de castells d'aquest any. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al concurs de castells que se celebrarà el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre a Tarragona i que es podrà seguir per les televisions locals i també a la xarxa Més. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, ara mateix hi ha dos accidents a la xarxa viària catalana. El primer, que s'ha produït aquesta matinada a l'A2, a hores d'ara deixa menys d'un quilòmetre de cues a Castellolí, direcció Lleida. El segon ha estat a la C32 a l'Hospitalet de Llobregat, en sentit nord, amb 2 quilòmetres de cues. També tenim un vehicle avariat a l'AP7 a Barberà del Vallès, en sentit sud, que obliga a tallar un carril i provoca 3 quilòmetres de retencions. Per altra banda, tenim retencions habituals cap a Barcelona, per la C58 des de Sant Quirze del Vallès i a la C17 a Parets del Vallès. També a l'AP7 hi ha lentitud de 2 quilòmetres des de Sant Cugat en sentit nord. Pel que fa al transport públic, un dia més incidències. Ara mateix la circulació de trens està interrompuda a la R8 de Rodalies entre Granollers Centre i Martorell per una incidència a la infraestructura. Ja s'ha habilitat, això sí, un servei alternatiu per carretera. De retruc, els trens de la R2 Nord circulen per via única entre les estacions de Mollet, Sant Fost i Granollers. I això provoca retards i fa que els combois es puguin quedar aturats més estona del que és habitual. I pel que fa al temps, canvi de situació coincidint amb el final del mes de setembre. Canvis que anirem copsant ràpidament a la costa a partir d'aquest matí. S'esperen alguns ruixats intermitents i locals. Entre la selva i el delta de l'Ebre tindrem moments de pluja que a partir del migdia s'endinsaran fins al prelitoral barceloní o la Catalunya central. Durant la tarda hi haurà clarianes arran de mar, especialment a les comarques de Girona. I atenció demà, perquè s'esperen fortíssimes tempestes.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
4: Us ho destacàvem en els titulars. El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Ho fa amb la convocatòria d'accions de protesta des de primera hora a diferents punts de la capital catalana, com l'Avinguda Meridiana, la plaça de Sants, el carrer de Tarragona i el de Sant Agustí, al barri de Gràcia. L'entitat redobla així la pressió sobre la Moncloa, la vigília que el Consell de Ministres porti previsiblement a aprovació el decret d'habitatge i després de l'esclat social davant del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, amb l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, ha alertat que no acceptaran un text cosmètic que no passi per la renovació indefinida dels lloguers ni garanteixi que les persones vulnerables sense alternativa digna no es quedaran al carrer. Ho ha dit en una concentració davant del bloc de pisos de l'Eixample on viu la Rosario, una veïna en risc de desnonament.
6: I la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes, no ens en passarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen. Us demanem que aguanteu la pressió. Venen 48 hores molt dures i si no aguantem haurem perdut una oportunitat clau. Això no només ho sabem aquí a Barcelona, sinó que a tot l'estat s'ha encès una espurna enorme.
4: Tot plegat, la derivada a Catalunya d'aquesta crisi que manté centenars de persones concentrades a la Puerta del Sol de Madrid en una acampada indefinida que ha culminat ja la segona nit. Els mobilitzats tenen la intenció de mantenir-la com a mínim fins demà, coincidint amb la previsible aprovació del decret d'habitatge en Consell de Ministres. La indignació ciutadana recupera d'aquesta manera un espai que es va convertir en un símbol de la revolta social fa 15 anys, amb el 15M. Els mobilitzats exigeixen una congelació dels preus de lloguer i una regulació dels contractes indefinits. Tot plegat, com dèiem, augmenta la pressió sobre el govern espanyol, que treballa contra rellotge per aprovar demà el decret encallat des de fa mesos. És per això que el president Pedro Sánchez ha reclamat als nous, als seus socis d'investidura que li donin suport. La vicepresidenta del govern i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ja ha advertit que no acceptaran una regulació a mitges. I el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha insistit en la defensa del petit propietari per donar-hi el seu aval.
7: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad.
8: No nos vale cualquier real decreto. Queremos un real decreto que le meta mano a los fondos buitre, que diga que ya está bien de esos fondos de inversión, efectivamente, que no tributan impuestos en nuestro país.
9: El gobierno sabe que si quiere hacer una regulación para parar los pies a los fondos buitres, tendrá el voto favorable de Junts. Pero que esto no lo mezcle, como hizo en su momento en un decreto omnibus con las pensiones, con medidas que lo que hacen es que se criminalice al pequeño propietario, no ponga pisos en alquiler y los jóvenes y la gente tenga más dificultades para encontrar pisos de alquiler.
4: Més coses. Avui és el primer dia de jubilació efectiva del jutge Juan Carlos Peinado, el magistrat que ha enviat a judici amb jurat popular Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, pels delictes de tràfic d'influències i malversació de fons públics. Peinado, que ahir va complir 72 anys, havia congelat la seva retirada fins a acabar la instrucció d'aquest cas i ho fa un cop esgotada la pròrroga màxima permesa en la carrera judicial. El govern espanyol porta mesos estudiant una modificació de la llei per ampliar l'edat de jubilació dels jutges fins als 75 anys. La retirada de Peinado aturaria l'expedient que li va obrir el Consell General del Poder Judicial per haver afirmat que els escortes de la dona del president haurien pogut facilitar la fugida de Gómez del país per evitar l'acció de la justícia. Cinc minuts i arribarem a 3:15 del matí. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures amb l'estratègia de combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Una comissió interdepartamental liderada per la Conselleria d'Empresa pren com a base la recent actualització de la Guia de Salut Digital que analitza els riscos associats a l'ús excessiu de les noves tecnologies entre els estudiants i que recull l'evidència de 700 estudis científics internacionals. L'anunci arribarà després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ja s'hagi mostrat partidari de prohibir l'ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys i hagi posat el focus en la recuperació del llibre de text i de les biblioteques com a espais centrals en l'àmbit educatiu. La intenció del govern és que les 60 mesures que es detallaran aquest dilluns siguin d'aplicació immediata i se sumin a altres iniciatives que entraran en vigor el curs vinent, com per exemple la recuperació de les lectures obligatòries al batxillerat i la necessitat que tots els centres educatius disposin d'un pla lector. Però què en diuen els experts sobre la determinació del govern? És aquesta la millor solució? I com hi poden ajudar les famílies? Què poden fer les escoles i els adults per reconduir una situació que ja sabem que té conseqüències greus? Com podem començar a canviar hàbits? En parlem amb Javier Feliz, que és psicòleg i director d'operacions del programa terapèutic Desconnecta. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
10: Bon dia, Elena.
4: Ho dèiem, la Generalitat vol prohibir pantalles i la intel·ligència artificial fins als 14 anys. Prohibir és la millor via o és més efectiu educar en la gestió i el bon ús?
10: Totalment d'acord amb tu, no es tracta de prohibir la tecnologia, no? Sinó de decidir en quin moment l'educatiu aporta valor i en quin moment està substituint una capacitat que els joves encara necessiten desenvolupar. Per tant, les mesures del govern van enfocades cap a protegir capacitat cognitiva, que això és superimportant en un món on estem plens de pantalles i envoltats de pantalles.
4: Si prohibim fins als 14, què hauria de passar entre els 14 i els 18 perquè els joves aprenguin a fer un ús saludable i equilibrat de la tecnologia?
10: En aquest cas hem de parlar d'aprendre a aprendre, no? O sigui, la paraula prohibició en un món on estem envoltats de pantalles no té criteri, no? Però el tema de les mesures del govern busquen que els adolescents del nostre país tinguin eines, no? El més important

0: quin ús fa i què fa de la tecnologia. No, no és tant una part conductual, sinó és veure aquesta part cognitiva de l'ús que fa, de lo que entén, de lo que pensa i de quina utilitat té la tecnologia i la IA a la seva vida.
1: L'informe de salut parla de violències, de violències digitals, parla d'ansietat, de depressió, de fins i tot de baixa autoestima. Quines són les tres alertes que un adult, i en aquest cas, per exemple, les famílies, han de saber detectar en un adolescent?
0: Cal dir que estem en un moment de salut mental infantojuvenil molt complicat. Llavors, com a principals idees on hem de veure, hem de pensar què li passa al nostre fill o filla, el primer és veure el tema social i relacional, els amics i les relacions que té l'oci i el temps lliure. Després, tot el tema acadèmic, la baixada del rendiment acadèmic i com que comporta tot el que és la part educativa i acadèmica. I després també tota aquesta part més de personalitat, no?, i de comunicació. Crec que estem perdent molts moments de parlar, de pensar, d'idear, no?, i d'avorrir-se i de l'esforç i de la tolerància, i ho estem substituint per pantalles que aquest temps poden tenir un mal ús cap al funcionament cognitiu d'aquesta persona.
1: Vostè parlava de, més que de prohibir, d'educar en el bon ús. Quin ús de la tecnologia, per tant, il·lustri'ns, ajuda realment a aprendre a l'escola, i quin ús és el que desorienta, distreu o substitueix l'atenció?
0: Jo sempre dic que és molt important en la tecnologia tenir la diferència entre el que és utilitzar-la després d'haver pensat i utilitzar-la perquè pensi per tu o que t'ocupi el temps. No? Llavors, és molt important tenir aquesta educació cap als nostres infants perquè han nascut en un món tecnològic, però també parlar d'aquesta capacitat emocional i de la intel·ligència emocional que comporta fer l'ús de la intel·ligència artificial i d'aquesta ètica. Per tant, aquí hi ha una responsabilitat de govern, d'escoles, de famílies i de tothom que pensi que la següent generació ha d'estar cuidada en quant a la utilització de la tecnologia.
1: Javier Feliz, haurem de veure doncs aquestes 60 mesures que avui ha d'anunciar el govern, a veure com poden contribuir a fer les coses una mica més fàcils per les famílies i també a portar pel bon camí els nostres joves i adolescents. Gràcies per l'atenció, que vagi molt bé.
0: Gràcies, Helena.

0: Canviem d'àmbit perquè el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat per avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola per reclamar a l'Estat i a la Comissió Europea actuacions de suport als productors i als cellers. Sigui com sigui, damunt la taula també hi haurà altres greuges com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior i els danys provocats per la fauna salvatge. Tot plegat, arguments que han motivat Unió de Pagesos a convocar protestes i tracturades el proper 14 d'octubre a Barcelona. La temporada de bolets arriba enguany amb retard, la calor extrema i la manca de pluges han deixat els boscos molt tocats i la humitat encara no és prou alta perquè els bolets surtin amb normalitat. Al Pirineu, per exemple, les primeres florades són escasses i irregulars i els mercats boletaires s'han obert amb produccions mínimes. Sembla que aquesta tardor els boletaires s'hauran de carregar de paciència. El micòleg i divulgador científic Enric Gràcia ha dit fa uns minuts al Notícies en Xarxa que la temporada serà una mica millor per sota dels 800 metres d'alçada.
1: A l'inici serà molt dolent perquè han de passar com a mínim 20-25 dies des d'aquesta pluja que heu anunciat per demà, doncs que començarà a fer efecte. I per altra banda fa massa calor perquè surtin bolets. Jo crec que per sobre dels 800 metres tindrem una temporada molt curta. A costa, jo crec que és possible que tinguem bona temporada.
0: La Costa Brava ha mantingut aquests dies el seu atractiu turístic, tot coincidint amb el pont de la Mercè. El bon temps ha afavorit l'afluència de visitants i el sector aposta cada vegada més per allargar la temporada més enllà dels mesos d'estiu. És una informació de Raül Martín des de Televisió Costa Brava.
2: Amb el final de l'estiu i la tornada a les escoles i a la rutina laboral, la Costa Brava comença a recuperar el ritme habitual, però el turisme encara no ha desaparegut. Aquest cap de setmana, la celebració de la Mercè a Barcelona amb el 24 de setembre com a dia festiu ha afavorit les escapades i les estades de proximitat. I és que cada vegada són més els visitants que aprofiten el setembre per fer vacances o escapades, en un moment en què les temperatures

0: són més suaus i els principals punts turístics estan menys massificats.
1: Tenim molt bon temps i, per tant, aquest pont o aquest cap de setmana llarg estan anant bé. Molta gent també de Barcelona, segona residència, que tot i ser les festes de Barcelona, han vingut aquí a la nostra comarca i, per tant, un bon cap de setmana.
0: A les comarques gironines, les dades dels primers 7 mesos de l'any apunten precisament cap a aquesta desestacionalització. Entre gener i juliol, la demarcació ha rebut més de 5 milions de turistes i les pernotacions han crescut un 5,3% respecte al mateix període de l'any passat. A la Costa Brava, el sector també busca mantenir l'activitat durant aquestes setmanes de transició. Restauradors i allotjaments adapten els seus horaris i serveis per aprofitar un setembre que encara concentra visitants, mentre el turisme estranger continua tenint presència i s'hi suma sobretot al públic de proximitat.
2: I no ens movem de la costa encara, el que passa que de la Costa Brava passem a la Costa Daurada, on el conegut restaurant Pícnic de Sitges, el Garraf, al bell mig del Passeig Marítim, va oferir ahir el seu darrer servei després de 70 anys, ja que el govern central en va ordenar el tancament per incomplir la llei de costes. Els propietaris lamenten que se'ls faci fora sense que l'enderrocament s'alviri a curt termini i creuen que això impactarà negativament en la imatge de la localitat costanera. En l'última jornada, l'establiment va voler acomiadar-se dels seus clients, convidant els veïns i amics de tota la vida a una copa de cava amb música.
3: És un puesto que m'encanta, molt emblemàtic de tota la vida, i la veritat és que em fa una pena quan m'he enterat avui que han de tancar, perquè té unes vistes maques, i no sé, mira, se'm posa la pell de gallina.
4: Estem tristos perquè és una pena que un lloc com aquest tanqui. Són moltes hores, molta gent coneguda, moltes coses que hem celebrat aquí.
5: Si fan alguna cosa interessant, endavant. Però per tenir-ho tancat com han tancat el d'aquí, el del Kansas, molt malament.

0: Sorpresa de l'Ilerna Lleida en l'estrena a la Lliga ACB. Ha sumat un triomf a la pista del vigent campió, el València, per 100-105. Victòria coral dels de Gerard Encuentra, que confirma les bones sensacions de la pretemporada. Un parcial inicial de 20-26 va permetre creure als del Segrià que, tot i cedir en el segon període i arribar al descans per darrere en el marcador, van tornar a obrir forat en el tercer quart amb un parcial d'1-14. En els darrers minuts, el protagonisme de Bateman, autor de 23 punts, va conduir l'equip cap a la victòria. I també va guanyar el Fiat Girona, que ha arrencat el curs imposant-se per 7 punts de diferència, 84-77, a l'UCAM Múrcia. Un duel molt igualat en què els gironins es van endur el triomf gràcies a un parcial de 32-25 en el darrer quart. Jacel Pérez, amb 20 punts i 8 rebots, i Wui Tucker, amb 19 punts, van liderar l'equip de Moncho Fernández per sumar la primera victòria de la temporada. Per contra, la sisa Joventut va perdre la pista del Breogán. El flamant campió de la Supercopa, amb baixes destacades, va caure a Lugo per 110-104. Els vertinegres van anar sempre a remolc dels gallecs, malgrat els 22 punts de la Provítola i els 18 de Ricky Rubió, que va acabar amb 26 de valoració. I unes 15.000 persones han passat aquest cap de setmana pel port de Mataró per gaudir del FIBA 3x3 Challenger. La capital del Maresme ha tornat a convertir-se en un dels grans escenaris internacionals d'aquesta modalitat, amb una de les proves de circuit internacional que ha comptat amb alguns dels millors equips del món. Un cap de setmana de bàsquet que ha fet les delícies dels aficionats i que repetirà els propers 2 anys a Mataró gràcies a un acord amb el màxim organisme del bàsquet internacional. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, posa en relleu l'aposta pel 3x3.
1: Molt positiva, no? Primer, perquè l'ambient és molt bo, el nivell és altíssim i l'ambient ja he vist que és espectacular. I segon, perquè l'aposta de Mataró per aquest 3x3 és important, ja ve de l'any passat. Nosaltres, des de la conselleria, també estem fent una aposta bastant important pel tema del 3x3, ficant-los a la tecnificació de l'alt rendiment, apostant per esdeveniments dels propers anys, i ja li dic que compto molt amb Mataró, perquè ells han tingut també aquesta visió i coincidim molt, no?
0: A la Lliga F, empat a 1 de l'Espanyol a Riazor contra el Deportivo. Les de Sara Monforte es van avançar amb un gol de la Costa a la mitja hora de joc. Al segon temps, però, l'expulsió de Patxo va deixar les blanquiblaves amb 10. I en el tram final, el gol de Cabral va fer pujar l'1-1 final al marcador. Amb el punt sumat, les espanyolistes en sumen 5 i són dotzenes a la taula. I la selecció espanyola femenina sub-20, amb 5 jugadores catalanes i 6 del Barça, s'ha proclamat campiona del món. El combinat es va endur la victòria sobre Corea del Nord als penals, després de completar la final i la pròrroga sense gols. La blaugrana Rosalía Domínguez, de 17 anys, va ser escollida MVP del Mundial després d'una gran actuació en els 7 partits disputats.

0: I arribarem a les 8 amb la cultura i amb els castells, perquè els castellers d'Esparreguera han guanyat la primera jornada del concurs de castells d'aquest any. El trofeu ha marxat per primera vegada cap al Baix Llobregat en una edició, la 30ª, on han participat les 12 colles que fan castells de gamma alta de 7 pisos. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al concurs de castells que se celebra aquest proper cap de setmana a Tarragona i que es podrà veure per les televisions locals, però també per la xarxa Més. Ens ho explica tot plegat la Norma Lebrero.
1: Era el moment clau del concurs. Dues colles s'ho jugaven tot a una carta. Sarrià havia intentat el 4 de 8, però l'havia desmuntat, i Esparreguera es jugava al primer lloc amb un 5 de 7 amb agulla. I l'han acabat coronant. Han guanyat el concurs amb 15 punts de diferència i després de posar-se al davant de tothom, a la segona ronda, amb un 3 de 7 aixecat per sota, que era la primera vegada que es portava a concurs.
2: Nosaltres no veníem a fer res més, però la colla tira molt i la colla sap perfectament quins castells podem fer i quins no. Ho hem decidit, la colla estava entusiasmada, estava super a tope per poder descarregar el castell. Crec que em moriré perquè no tinc aire, he cridat com un boig.
1: Segona posició pels castellers de Figueres, tercera pels castellers de Cerdanyola i empat de 5 colles al quart lloc. Els castellers de Sarrià, Escardats, Badalona, Berga i Caldes. La diada ha deixat la plaça del castell de Torredembarra, una desena de construccions, 5 de 7, 4, 7 de 7 descarregats amb èxit i només dues caigudes.
0: Mentrestant, les colles de gamma extra s'han citat aquest diumenge a Barcelona en la Diada de la Mercè. Els Minyons de Terrassa han estat protagonistes amb dues estrenes. Han descarregat per primer cop aquesta temporada el 5 de 9 amb folre i també la Torre de 9 amb folre i manilles. Han intentat, sense èxit, el Pilar de 8 amb folre i manilles. I els castellers de Barcelona han signat la seva millor actuació de la temporada amb el 5 i el 3 de 8, el 3 de 9 amb folre, la Torre de 8 i el Pilar de 6. Doncs el Piro Musical de la Mercè, que per primera vegada s'ha celebrat a la platja de la Nova Icària de Barcelona per les obres a Fira de Montjuïc i a la plaça d'Espanya, ha congregat unes 200.000 persones per posar a punt final a les festes de la patrona de la capital catalana. Josep Montero, líder d'Oques Grasses, ha estat l'encarregat de posar la banda sonora amb una presència destacada de música en català que s'ha coordinat a la perfecció amb els focs artificials llançats des de l'espigó de la platja del Bogatell. La participació d'Oques Grasses al Piro Musical arriba en un moment especialment significatiu per a la trajectòria del grup, pocs dies abans dels seus concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.

0: bon dia. Des de Rubí, el Notícies en Xarxa. Aquest cap de setmana, la nostra ciutat ha viscut diverses activitats relacionades amb la Rierada d'ara fa 64 anys. Divendres es feia l'acte institucional a la plaça que porta el mateix nom al barri de les Torres, que en aquesta ocasió està presidida pel mural de l'artista Miquel Vert i homenatge a la solidaritat veïnal durant aquest episodi històric. L'homenatge va tornar a comptar amb el testimoni de diversos supervivents que van explicar a Ràdio Rubí la tragèdia i, a més, com la van viure. De la seva banda, l'alcaldessa Ana Maria Martínez va recordar la capacitat d'organització que va tenir la ciutat després d'aquella tragèdia.
1: Va ser un episodi en el que es va demostrar la solidaritat i l'esforç col·lectiu. Cada situació que patim, que és tràgica o que té conseqüències tràgiques, és un aprenentatge. Per nosaltres, la previsió ara davant de qualsevol situació o la precaució sempre és més gran. Jo crec que és impossible que passi el que va passar en 1962.
0: L'acte va incloure la tradicional ofrena floral i, a més, durant el cap de setmana hem pogut veure el casino, l'obra Metamorfosi, que precisament està centrada en aquesta tragèdia que va viure Rubí ara fa 64 anys. I el cap de setmana també ha estat protagonitzat per l'art, pel Peacock Festival, que tancava la seva quarta edició amb una valoració molt positiva. Després de gairebé una dècada aturada, la trobada va tornar a omplir la plaça del Celler i la sala César Martinell amb una proposta artística variada, alternativa i, sobretot, molt vinculada al talent local.
2: Notícies en Xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia. Crida del sindicat de llogateres a col·lapsar a Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Les convocatòries estan previstes ja des de primera hora i ara mateix alguns dels concentrats ja tallen l'avinguda de la Meridiana, una de les principals artèries d'entrada a la ciutat, i també el carrer de Còrsega. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne exigeixen que el text no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i en congeli els preus. Al llarg d'aquest informatiu anirem a alguns d'aquests punts de protesta convocats pel sindicat de llogateres. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns, 28 de setembre. Mentrestant, centenars de persones mantenen per segona nit consecutiva una acampada a la Puerta del Sol de Madrid. Amb aquest marcatge de fons, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, pressiona també els seus socis d'investidura per tancar el decret. Junts alerta que acollirà els fons voltor, però no els petits propietaris. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures per combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Agafa com a base l'evidència de 700 estudis científics internacionals i arriba en plena convulsió del sector amb el debat obert per assolir un gran acord de país en l'educació. Javier Feliz, psicòleg i director d'operacions de l'entitat Desconnecta, ha apuntat al Notícies en Xarxa en quina línia hauria d'anar l'acompanyament als menors.
4: Aprendre, no? O sigui, la paraula prohibició en un món on estem envoltats de pantalles no té criteri, no? Però el tema de les mesures del govern busquen que els adolescents del nostre país tinguin eines, tornar a pensar processos cognitius, comprendre, relacionar, ser crítics, no? Tenir aquest pensament en lloc d'aquesta prohibició cap a la tecnologia.
3: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel 14 d'octubre a Barcelona. Doncs volem saber com afronta aquesta taula agrària un altre dels sindicats implicats, com és Asaja. Ho farem en conversa amb el seu president a Catalunya, Pere Roquer. La calor extrema i la falta de pluges fins ara fan preveure una temporada de bolets a mig gas aquesta tardor. Una situació que els experts creuen que podria tenir alguna excepció a les zones litorals. N'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa el micòleg Enric Gràcia.
5: A l'inici serà molt dolent perquè han de passar com a mínim 20-25 dies des d'aquesta pluja que heu anunciat per demà, doncs que començarà a fer efecte. I per altra banda fa massa calor perquè surtin bolets. Jo crec que per sobre dels 800 metres tindrem una temporada molt curta. A costa jo crec que és possible que tinguem bona temporada.
3: Dels esports, sorpresa de l'Ilern a Lleida en l'estrena a la Lliga ACB. Ha sumat un triomf a la pista del vigent campió, el València, per 100-105. James Bedmond, autor de 23 punts, va liderar els de Gerard Encuentra en la sal al Roig Arena. També va debutar amb victòria el Girona, que es va imposar a l'UCAM Múrcia, mentre que el Joventut va cedir a la pista del Breogán. I en cultura, els castellers d'Esparreguera guanyen la primera jornada del concurs de castells d'aquest any. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al concurs de castells que se celebrarà el pròxim cap de setmana a Tarragona i que es podrà seguir per les televisions locals i també a la xarxa Més. 4 minuts i mig els que passen ara mateix a les 8 de les 8 del matí. És hora punta avui amb un dia complicat per aquestes mobilitzacions que preveuen el sindicat de llogateres. Per tant, volem saber com se circula. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger. Explica'ns l'última hora.
6: Què tal? Bon dia. Doncs a veure, de moment parlem d'aturades, podem dir habituals, però déu-n'hi-do, va molt carregada tota aquesta xarxa viària que envolta la ciutat de Barcelona, principals entrades i sortides, també les seves rondes. Per exemple, destaca l'autopista B23 amb retencions entre Molins de Rei i Sant Feliu i més endavant entre Sant Joan d'Espí i l'Avinguda Diagonal, o la mateixa autovia 2 amb aturades entre Pallejà i la zona de Sant Joan d'Espí. També destaquen retencions, per exemple, de més de 3-4 quilòmetres a l'autopista AP7 entre Barberà i Cerdanyola en sentit sud. De moment, com a incidència, en tenim una a la demarcació de Girona, un accident a l'autopista AP7 a la zona de Vilablareix. Hi ha un carril tallat en direcció sud i hi ha aturades de més de 3 quilòmetres en aquest tram de l'autopista AP7, com et deia, a causa d'un accident. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
3: I ens fixem ara en el transport públic perquè ara mateix la circulació de trens està interrompuda a l'R8 de Rodalies entre Granollers Centre i Martorell per una incidència a la infraestructura. Ja s'ha habilitat, però, un servei alternatiu per carretera. De retruc, els trens de la R2 Nord circulen per via única entre les estacions de Mollet, Sant Fost i Granollers, i això provoca retards i fa que els convois es puguin quedar aturats més estona de l'habitual. Previsió del temps, amb en Lluís Miquel Pérez. Comencen els canvis, però no a tot arreu de Catalunya, oi? Bon dia.
7: Bon dia, Helena. Així és. De fet, ja tenim trucant a la porta. Els primers ruixats estan sobre el mar. De fet, moltes localitats costaneres, si miren mar enllà, veuran núvols en forma de castell. Són els cúmuls que tenim a hores d'ara. Són núvols carregats d'aigua, que al llarg d'aquest matí ja començaran a esquitxar una mica de forma local totes aquestes viles costaneres que van entre el Baix Empordà i el Delta de l'Ebre. Estarem parlant aquest matí d'algun xàfec molt local, molt efímer. De moment no gaire quantitat d'aigua, per bé que en algun moment sí que plourà amb gràcia, i sempre arrapats a mar. Quan més cap a l'interior i sobretot més cap a l'Alt Pirineu, aquest matí doncs els núvols que tenim a hores d'ara, que són prims, són trencats, però amb tranquil·litat en general, i també amb suavitat. Déu-n'hi-do, sobretot la xafogor que sentim a hores d'ara. Els ruixats aquesta tarda es desplaçaran una mica més cap a l'interior de l'Ebre, al Prepirineu, alguns racons de la Catalunya central, però podem dir que avui, de moment, la maquinària comença a arrencar sense estar a ple rendiment, amb una temperatura aquesta tarda xafogosa. Sobretot, Helena, estarem molt pendents de la previsió de demà, especialment entre Tarragona i l'àrea metropolitana de Barcelona. És molt probable que demà, sobretot a la vall del Llobregat, hi hagi inundacions. N'estarem molt pendents.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
3: Tamant titulars, el sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Ho fa amb la convocatòria d'accions de protesta des de primera hora a diferents punts de la capital catalana. L'entitat redobla així la pressió sobre la Moncloa la vigília que el Consell de Ministres porti previsiblement a aprovació el decret d'habitatge i després de l'esclat social davant del desnonament a Madrid de la Mari Carmen amb l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Un d'aquests punts és l'Avinguda Meridiana de Barcelona, a l'altura del centre comercial Hipercor, al barri de la Sagrera. Es tracta d'un punt clau per a l'accés a la ciutat. Allà hi hem enviat i tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, quina és la situació hores d'ara?
8: Bon dia, Helena. Les coses pel que fa a la mobilitat es compliquen en aquest punt de la ciutat de Barcelona, a l'Avinguda Meridiana, davant el centre comercial Hipercor. Després que aquest grup de manifestants hagin tallat la via fa uns minuts, és el primer tall de carretera, la primera acció reivindicativa que el sindicat de llogateres ha desplegat en diferents punts de la ciutat de Barcelona, tot coincidint amb la visita aquesta tarda del president del govern, Pedro Sánchez, i hores abans que el Consell de Ministres aprovarà previsiblement el nou decret d'habitatge. Un acte de protesta amb el qual el sindicat de llogateres engega motors en aquest caràcter reivindicatiu per pressionar el govern i de retruc també els socis parlamentaris de l'executiu per aprovar el nou decret d'habitatge, conegut ja com a decret Mari Carmen, després del desnonament d'aquesta dona de 87 anys a Madrid.
3: Gràcies, companys. Aquí amatents, doncs, en aquest punt, aquest tall a l'Avinguda Meridiana, però un altre dels punts de concentració a banda d'aquest és l'entorn de la Diagonal de Barcelona. Ara mateix un grup de persones convocades també pel sindicat de llogateres talla el carrer de Còrsega a la confluència amb Pau Claris. Ens hi desplacem en directe amb l'equip, en aquest cas, que hi són els de BTV, amb el Bruno Álvarez i la Lola Santiago. Molt bon dia, Lola. Explica'ns quina novetat ens pots donar des d'aquí.
9: Hola, bon dia. Doncs en aquests moments prop d'una quarantena de persones del sindicat de llogateres estan tallant el carrer de Còrsega entre els carrers de Pau Claris i l'Avinguda Diagonal. A més, aquí també hi ha desplegades una vintena d'agents dels Mossos d'Esquadra i fa pocs minuts, a més, també han arribat 5 furgons de policia per intentar que aquesta marxa no arribi fins als Jardinets de Gràcia. El tall ha començat ara mateix fa uns 10 minuts i tot plegat ha sortit des del carrer de Sant Agustí, un dels punts d'acció on havien de començar avui al matí aquesta trobada. Ara mateix el que podem fer és anar justament a on estan la comitiva del sindicat de llogateres, on està l'Enric Aragonès, el portaveu del sindicat, que en aquests moments començarà a fer aquesta atenció a mitjans per explicar una mica sobre què tracta aquesta acció i també de com seran les pròximes d'avui al matí d'aquesta tarda.
3: Doncs estarem pendents d'aquesta compareixença que i també, evidentment, dels diferents actes sorpreses que té previst aquest matí el sindicat de llogateres en suport, doncs, a Mari Carmen, aquesta dona desnonada, però també a totes les Mari Carmens que hi ha al país. Tot plegat, doncs, la derivada a Catalunya d'aquesta crisi que manté centenars de persones concentrades també a la Puerta del Sol de Madrid en una acampada indefinida que ha culminat ja la segona nit. Els mobilitzats tenen la intenció de mantenir-la com a mínim fins demà, coincidint amb la previsible, deia, aprovació del decret d'habitatge en Consell de Ministres. La indignació ciutadana recupera d'aquesta manera un espai que es va convertir en un símbol de la revolta social fa 15 anys amb el 15M. Els mobilitzats exigeixen una congelació dels preus de lloguer i una regulació dels contractes indefinits. Tot plegat, com dèiem, augmenta la pressió sobre el govern espanyol que treballa a contrarrellotge per aprovar demà el decret encallat des de fa mesos. És per això que el president Pedro Sánchez ha reclamat de nou als seus socis d'investidura que li donin suport. La vicepresidenta del govern i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ja ha advertit que no acceptaran una regulació a mitges i el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha insistit en la defensa del petit propietari per donar-hi el seu aval.
10: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno
11: está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad.
12: No nos vale cualquier real decreto. Queremos un real decreto que le meta mano a los fondos buitre, que diga que ya está bien de esos fondos de inversión, efectivamente, que no tributan impuestos en nuestro país.
13: El gobierno sabe que si quiere hacer una regulación para parar los pies a los fondos buitres, tendrá el voto favorable de Junts. Pero que esto no lo mezcle, como hizo en su momento en un decreto omnibus con las pensiones, con medidas que lo que hacen es que se criminalice al pequeño propietario, no ponga pisos en alquiler y los jóvenes y la gente tenga más dificultades para encontrar pisos de alquiler.
3: Doncs tornem ràpidament al carrer Còrsega per escoltar les paraules d'Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres.
14: Venim a defensar casa nostra, casa de la Mari Carmen, casa de la Sílvia i la nostra dignitat. I avui ens la juguem a les 7 de la tarda al Palau de Congressos de Catalunya. El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general pels drets de la gent treballadora i pel dret a l'habitatge, que són els mateixos drets.
15: S'ha d'aprovar al Congrés. No sé si teniu previst també fer pressió després del decret del dimarts a tots els partits polítics que podrien aprovar o no aquest decret.
14: Jo crec que hem vist els darrers dies com tots els partits polítics s'han vist obligats a moure's, fins i tot els que estaven més allunyats, perquè els està desbordant la situació. Per tant, el que cal és que demà al Congrés, al Consell de Ministres, hi vagi un decret que sigui de veritat i després tocarà, evidentment, que el convalidi el Congrés dels Diputats. Però ja veiem com tot es mou, fins i tot el que semblava que era inamovible, quan la gent desborda els carrers, quan la gent diu que ja n'hi ha prou i és el que toca fer avui a les 7 al Palau de Congressos.
15: Però vull dir que no és només pel decret, que també s'ha d'aprovar després al Congrés, perquè si no, potser hi ha un decret demà, sí, demà, però després cau al Congrés i no hauria servit per res.
14: Sí, sí, la cita que tenim ara és pel decret de demà, però ha de ser un decret que després es convalidi, efectivament, i en això seguirem lluitant. Ho hem fet altres vegades i ho tornarem a fer. Cada vegada més gent està sortint al carrer perquè veu que ja tots n'estem farts i, per tant, les mobilitzacions seguiran.
16: Aquesta és una de les accions sorpresa. No sé si hi ha altres arreu de Barcelona, no sé si ens pots explicar una mica com han anat.
14: Avui comencem el dia indicant que avui no és un dia normal i així s'ha fet amb talls de carrers que s'estan produint a diversos punts de Barcelona, només com una alerta per començar el dia que aquesta tarda tothom ha de ser a les 7 a Palau de Congressos de Catalunya.
16: Castellà, no?
14: Fem castellà? Vale, voy.
16: Vinga.
17: Sí, sí, sí, ara sí, en castellà.
3: Doncs paraules en directe d'Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres, en un dilluns mogut, ja ho sentíeu, arran doncs del decret Mari Carmen, que en teoria s'ha d'aprovar dimarts al Sindicat de Llogateres, seguint una mica l'estela del moviment de Madrid, del moviment que està acampat a la Porta del Sol. Des de fa dues nits ha volgut també fer sentir la seva veu i recordem a les 7 d'aquesta tarda hi ha convocada també, com ho sentíem, una manifestació al Palau de Congrés aprofitant la visita del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, aquí a Barcelona.

0: Un quart de nou, parlem d'altres coses. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures amb l'estratègia de combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Una comissió interdepartamental liderada per la Conselleria d'Empresa pren com a base la recent actualització de la Guia de Salut Digital que analitza els riscos associats a l'ús excessiu de les noves tecnologies entre els estudiants i que recull l'evidència de 700 estudis científics internacionals. L'anunci arribarà després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ja s'hagi mostrat partidari de prohibir l'ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys i hagi posat el focus en la recuperació del llibre de text i de les biblioteques com a espais centrals en l'àmbit educatiu. La intenció del govern és que les 60 mesures que es detallaran aquest dilluns siguin d'aplicació immediata i se sumin a altres iniciatives que entraran en vigor al curs vinent, com per exemple la recuperació de les lectures obligatòries al batxillerat i la necessitat que tots els centres educatius disposin d'un pla lector. Javier Feliz, psicòleg i director d'operacions de l'entitat Desconnecta, creu que s'ha d'acompanyar els menors en l'ús de la tecnologia, però no prohibir-la. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
1: Aprendre, aprendre, no? O sigui, la paraula prohibició en un món on estem envoltats de pantalles no té criteri, no? Però el tema de les mesures del govern busquen que els adolescents del nostre país tinguin eines, no? El més important és que estan rodejats i envoltats per un entorn d'estímul constant, notificacions, vídeos curts, respostes immediates, i hem de recuperar aquests processos cognitius i tornar al bàsic, no? Tornar a pensar processos cognitius, comprendre, relacionar, ser crítics, no? Tenir aquest pensament en lloc d'aquesta prohibició cap a la tecnologia.
0: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, presideix aquesta tarda la taula agrària extraordinària amb les principals entitats del sector. La reunió arriba en un moment de descontent i tensió al camp català amb un sector primari que alerta d'una situació límit. L'encariment del gasoil, la competència exterior i la pèrdua de rendibilitat de moltes explotacions han posat contra les cordes pagesos i ramaders. Què en pot sortir de la reunió d'aquesta tarda? Li preguntem a Pere Roquer. Ell és president de SAGE Catalunya. Senyor Roquer, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
2: Hola, molt bon dia.
0: Des de SAGE, igual que estan denunciant la resta de sindicats i entitats agràries, parleu d'una situació insostenible. Què és el que ha fet saltar definitivament les alarmes? Parlàvem del gasoil, dels fertilitzants, de la competència de mercats exteriors.
2: Doncs bé, un dels primers és el gasoil, avui a la taula agrària, però demà també a la reunió amb el ministre d'Agricultura, on se'ns ha de denunciar aquestes bonificacions que se'ns va prometre. Si no, nosaltres, engegar els tractors avui en dia comença a ser molt complicat, però a més, amb la competència deslleial que tenim, sobretot des de que Espanya i Europa van signar aquest acord amb Mercosur, penseu de que Europa ha tingut que anar ràpid a prohibir l'entrada de carn de vacum de Brasil, ho denunciem al vostre programa el mes de maig, i és de que aquesta competència deslleial, tant amb productes càrnics com amb productes derivats, hortalisses, fruites, etc., que produeixen en aquests tercers països amb una normativa laboral totalment diferent a la nostra, amb una normativa de fitosanitaris totalment diferent a la nostra, i sobretot amb aquesta burocràcia desbocada que tenim al nostre sector i altres sectors, ens està fent insostenible continuar mantenint les explotacions agràries.
0: Senyor Roquer, creu que vostè parlava ara de la taula agrària d'aquesta tarda, creu que hi ha voluntat real de posar mesures concretes sobre la taula o serà una reunió més de diagnòstic?
2: El diagnòstic que està fet. És més, el conseller d'Agricultura anuncia aquest passat divendres a la inauguració de la Fira Mos d'aquí de Lleida de que dilluns sí o sí presentaria unes propostes concretes, econòmiques i socials de cara al sector de la pagesia i ramaderia d'aquest país. Doncs, si ell ho va dir el divendres, vol dir que té molt clar que el diagnòstic està fet i, per tant, hi ha d'haver al damunt de la taula aquelles mesures econòmiques que des del sector i des de les organitzacions agràries l'hem plantejat al conseller des de fa molts dies.
0: Vostè també parlava del Consell de Ministres de demà dimarts. Ha d'abordar l'encariment del carburant. Creuen que es tornarà a prorrogar l'ajut de 20 cèntims per litre al gasoil professional? I quines altres mesures urgents esperen, si més no, que s'aprovin?
2: És que no n'hi ha prou només amb 20 cèntims. En aquests moments, ficar un litre de gasoil al tractor val 1,65 €. Amb 1,65 € amb tractors on necessitem 100, 200, 300, 400 litres per poder-los arrencar, això és inviable totalment. Per tant, no esperem 20 cèntims sol, ja li vam dir al ministre fa 15 dies, sinó que al damunt de la taula hi ha d'haver més de 20 cèntims tenim un tema d'impostos que ens estan ficant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destrossant. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. I no val l'excusa, com sempre es fa, de que els impostos serveixen pel benestar. Escolta, la pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats i, per tant, el que ha de fer els governs és apretar-se ells el cinturó de cara que potser no fa falta tants cotxes oficials i el que fa falta més és tractors per poder treballar al carrer.
0: I una darrera qüestió molt ràpida, senyor Roquer. Assaja també ha advertit que no es pot sacrificar sòl agrícola per instal·lar energies renovables. Què reclamen exactament amb el tema de les macroplantes fotovoltaiques que es volen ubicar sobre terreny agrícola?
2: Doncs bé, primer de tot, hem sigut molt clars des d'Assaja des de que es va plantejar aquest plàter. Aquest plàter està mal fet, per això s'ha tingut que retirar. Avui hi ha una roda de premsa aquí a Lleida, concretament al costat de les plaques d'Alcarràs. I perquè no sigui l'exemple que va passar amb la pel·lícula d'Alcarràs de Carles Simón, que els camps agraris acabin sent de plaques solars, i és evident que aquest plàter plantejat com ha fet el govern, per això l'ha tingut que retirar, i el que diem és que, escolti, el camp agrari ha de ser per cultivar aliments. Els fem de primera qualitat. No ha de servir per cultivar energia.
0: Doncs avui tenim molts fronts oberts, tenim aquest matí aquesta roda de premsa que vostè ens feia referència ara del plàter, però també a la tarda la taula agrària. N'estarem pendents. Gràcies, senyor Roquer, bon dia.
2: Molt bon dia, moltes gràcies a vosaltres.

0: Temps ara per a la crònica esportiva, amb una sorpresa, la que ha donat l'Hilerna Lleida amb l'estrena a la Lliga ACB, que ha sumat un triomf a la pista del vigent campió, el València, per 100-105. Victòria coral dels de Gerard Encuentra, que confirma les bones sensacions de la pretemporada. Un parcial inicial de 20-26 va permetre creure els del Segrià que, tot i cedir en el segon període i arribar al descans per darrere en el marcador, tornarien a obrir forat en el tercer quart amb un parcial d'1-14. En els darrers minuts, el protagonisme de Baidmon, autor de 23 punts, va conduir l'equip cap a la victòria. I també va guanyar el FIAC Girona, que ha arrencat el curs imposant-se per 7 punts de diferència, 84-77, a l'UCAM Múrcia. Un duel molt igualat en què els gironins es van endur el triomf gràcies a un parcial de 32-25 en el darrer quart. Jacel Pérez, amb 20 punts i 8 rebots, i Whitaker, amb 19 punts, van liderar l'equip de Moncho Fernández per sumar la primera victòria de la temporada. Per contra, la sisa joventut va perdre la pista del Breogán. El flamant campió de la Supercopa, amb baixes destacades, va caure Lugo per 110-104. Els verd i negres van anar sempre a remolc dels gallecs, malgrat els 22 punts de la Provítola i els 18 de Ricky Rubió, que va acabar amb 26 de valoració. I anem ara cap al futbol per explicar-vos que Eric García ha abandonat la concentració de la selecció espanyola i torna cap a Barcelona amb unes molèsties al genoll. El de Martorell, que ja no va jugar el partit de dissabte contra Anglaterra, se sotmetrà avui a proves per determinar l'abast de la lesió. Després de la victòria a Wembley, el combinat espanyol prepara el segon partit de la Nations League, en què demà s'enfrontarà a Croàcia. A la Copa del Rei, el Prat ha golejat el Sant Rafael eivissenc i té un peu i mig a la primera ronda on es trobaria amb un equip de primera divisió. Els potablaves hauran de certificar el bitllet en el partit de tornada diumenge vinent al Sagnier. D'altra banda, a la primera federació, el canvi d'entrenador a l'Europa ha arribat acompanyat de la primera victòria. El conjunt escapulat, amb Luis Blanco a la banqueta, va superar el Rayo Majadahonda per 1-0 amb un gol d'Àlex Cano en el temps afegit. El tècnic destaca la millora de l'equip.
1: Necessitaven aquesta victòria. Jo crec que ens donarà molta energia. Avui hem crescut que podíem guanyar i això és molt important. No ha sigut fàcil, la primera part s'ha costat una miqueta, però hem anat de menys a més. Hem acabat molt bé el partit, amb energia, amb ganes, i s'ha decantat per nosaltres, o sigui, estem molt contents.
0: I arribarem a 9:15 parlant-vos dels castellers d'Esparreguera, que han guanyat la primera jornada del concurs de castells d'aquest any. El trofeu ha marxat per primera vegada cap al Baix Llobregat en una edició, la 30a, on han participat les 12 colles que fan castells de gamma alta de 7 pisos. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al concurs de castells que s'ha de celebrar aquest proper cap de setmana a Tarragona i que es podrà veure tant per les televisions locals com també per la xarxa Més. Més coses de l'àmbit de la cultura, perquè el Piromusical de la Mercè, que per primer cop s'ha celebrat a la platja de la Nova Icària de Barcelona per les obres a la Fira de Montjuïc i a la plaça d'Espanya, ha congregat unes 200.000 persones per posar punt final a les festes de la patrona de la capital catalana. Josep Montero, líder d'Oques Grasses, ha posat la banda sonora amb una presència destacada de música en català que s'ha coordinat a la perfecció amb els focs artificials llançats des de l'espigó de la platja del Bogatell.
2: Floreix a dins el meu amor.
3: Bon dia des de Rubí al Notícies en Xarxa. Aquest cap de setmana la nostra ciutat ha viscut diverses activitats relacionades amb la Rierada d'ara fa 64 anys. Divendres es feia l'acte institucional a la plaça que porta el mateix nom al barri de les Torres, que en aquesta ocasió està presidida pel mural de l'artista Miquel Bert i homenatge a la solidaritat veïnal durant aquest episodi històric. L'homenatge va tornar a comptar amb el testimoni de diversos supervivents que van explicar a Ràdio Rubí la tragèdia i, a més, com la van viure. De la seva banda, l'alcaldessa Ana María Martínez va recordar la capacitat d'organització que va tenir la ciutat després d'aquella tragèdia.
4: Va ser un episodi en el que es va demostrar la solidaritat i l'esforç col·lectiu. Cada situació que patim, que és tràgica o que té conseqüències tràgiques, és un aprenentatge. Per nosaltres, la previsió ara davant de qualsevol situació o la precaució sempre és més gran. Jo crec que és impossible que passi el que va passar a 1962.
3: L'acte va incloure la tradicional ofrena floral i, a més, durant el cap de setmana hem pogut veure el casino, l'obra Metamorfosi, que precisament està centrada en aquesta tragèdia que va viure Rubí ara fa 64 anys. I el cap de setmana també ha estat protagonitzat per l'art, pel Peacock Festival, que tancava la seva quarta edició amb una valoració molt positiva. Després de gairebé una dècada aturada, la trobada va tornar a omplir la plaça del Celler i la sala César Martinell amb una proposta artística variada, alternativa i, sobretot, molt vinculada al talent local.
5: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigduet.
0: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant la crida del sindicat de llogateres a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Les convocatòries estan en marxa des de primera hora i ara mateix alguns dels concentrats es concentren a l'Avinguda de la Meridiana, una de les principals artèries d'entrada a la ciutat, i al carrer també de Còrsega, a l'entorn de la Diagonal. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne exigeixen que el text no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i en congeli els preus. N'ha parlat fa pocs minuts el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès.
6: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
0: Mentrestant, centenars de persones mantenen per segona nit consecutiva una acampada a la Puerta del Sol de Madrid. Amb aquest marcatge de fons, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, pressiona també els seus socis d'investidura per tancar el decret. Junts alerta que acollirà els fons voltor, però no els petits propietaris. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures per combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Agafa com a base l'evidència de 700 estudis científics internacionals i arriba en plena convulsió del sector amb el debat obert per assolir un gran acord de país en l'educació. Javier Feliz, psicòleg i director d'operacions de l'entitat Desconnecta, ha apuntat al Notícies en xarxa en quina línia hauria d'anar l'acompanyament als menors.
7: Aprendre, no? O sigui, la paraula prohibició en un món on estem envoltats de pantalles no té criteri, no? Però el tema de les mesures del govern busquen que els adolescents del nostre país tinguin eines. Tornar a pensar processos cognitius, comprendre, relacionar, ser crítics, no? Tenir aquest pensament en lloc d'aquesta prohibició cap a la tecnologia.
0: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel 14 d'octubre a Barcelona. Des del sindicat Assaja, el seu president, Pere Roquer, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
8: No esperem 20 cèntims sol, ja li vam dir al ministre fa 15 dies, sinó que al damunt de la taula hi ha d'haver més de 20 cèntims. Tenim un tema d'impostos que ens estan ficant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destrossant. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. I no val l'excusa, com sempre es fa, de que els impostos serveixen pel benestar. La pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats i, per tant, el que ha de fer els governs és apretar-se ells el cinturó, de cara que potser no fa falta tants cotxes oficials, el que fa falta més és tractors per poder treballar al carrer.
0: La calor extrema i la falta de pluges fins ara fan preveure una temporada de bolets a mig gas aquesta tardor. Una situació que els experts creuen que podria tenir alguna excepció a les zones litorals. N'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa el micòleg Enric Gràcia.
9: A l'inici serà molt dolent perquè han de passar com a mínim 20-25 dies des d'aquesta pluja que heu anunciat per demà, doncs que començarà a fer efecte. I per altra banda fa massa calor perquè surtin bolets. Jo crec que per sobre dels 800 metres tindrem una temporada molt curta. A costa jo crec que és possible que tinguem bona temporada.
0: Dels esports, sorpresa en de l'Ilern a Lleida en l'estrena a la Lliga ACB. Ha sumat un triomf a la pista del vigent campió, el València, per 100-105. James Bateman, autor de 23 punts, va liderar els de Gerard Encuentra en l'assalt al Roig Arena. També va debutar amb victòria el Girona, que es va imposar a l'UCAM Múrcia, mentre que el Joventut va cedir a la pista del Breogant. I en cultura, els castellers d'Esparreguera guanyen la primera jornada del concurs de castells d'aquest any. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al concurs de castells que se celebrarà el pròxim cap de setmana a Tarragona i que es podrà seguir per les televisions locals i també a la xarxa Més.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen ara mateix 5 minuts de 8:45. Us ho anunciàvem, suar en els titulars. El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Ho fa amb la convocatòria d'accions de protesta ja des de primera hora a diferents punts de la capital catalana, com l'Avinguda Meridiana, la plaça de Sants, el carrer de Tarragona i el de Sant Agustí, al barri de Gràcia. L'entitat redobla així la pressió sobre la Moncloa la vigília que el Consell de Ministres porti a aprovació el decret d'habitatge i després de l'esclat social davant del desnonament a Madrid de la Mari Carmen amb l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. En una d'aquestes protestes hi tenim el Bruno Álvarez i la Lola Santiago de BTV. Bon dia, Lola. On sou ara mateix?
2: Bon dia, doncs ara mateix ens trobem aquí al carrer de Còrsega amb la Diagonal, on tot just fa uns minuts que s'ha aixecat el tall que havia fet el sindicat de llogateres entre els carrers de Passeig de Gràcia i Pau Claris. Un tall que ha començat sobre les 8 del matí i que ha durat poc més de 20 minuts. Aquí s'han aplegat una quarantena de manifestants amb pancartes, també amb consignes a favor de l'habitatge, i a més també s'han desplegat diferents furgons dels Mossos d'Esquadra i també de la Guàrdia Urbana per evitar que aquesta marxa arribés fins al Passeig de Gràcia. Ara, com podem veure, aquest tall ja s'ha aixecat, aquí torna a circular els cotxes, i aquest ha estat un dels 4 talls que hi havia convocats avui al matí a Barcelona per exigir l'aprovació del decret Mari Carmen, el nou decret d'habitatge que el sindicat de llogateres demana al govern espanyol que tiri endavant demà mateix al Consell de Ministres. Des de l'executiu diuen que aquesta és la seva intenció i per això des del sindicat demanen que no es quedi en paper mullat perquè es necessiten mesures estructurals.
3: Jo crec que hem vist els darrers dies com tots els partits polítics s'han vist obligats a moure's, fins i tot els que estaven més allunyats, perquè els està desbordant la situació. Per tant, el que cal és que demà el Consell de Ministres hi vagi un decret que sigui de veritat, i després tocarà, evidentment, que el convalidi el Congrés dels Diputats. Però ja veiem com tot es mou, fins i tot el que semblava que era inamovible, quan la gent desborda els carrers, quan la gent diu que ja n'hi ha prou i és el que toca fer avui a les 7 al Palau de Congressos. El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
2: Aquesta acció és només un aperitiu del que ens espera avui a les 7 de la tarda a la gran manifestació que hi ha convocada davant del Palau de Congressos, tot just coincidint amb la visita de Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, aquí a la ciutat de Barcelona. Des del sindicat ja diuen que esperen que sigui una marxa massiva.
1: Gràcies, doncs, Lola, per aquesta última hora. Des d'aquí, des del carrer Còrsega de Barcelona, un altre dels punts de Barcelona on el sindicat de llogateres ha traslladat la seva protesta aquest matí és a l'Avinguda Meridiana, a l'altura del centre comercial Hipercor, al barri de la Sagrera. Es tracta d'un punt clau per a l'accés a la ciutat. Allà hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, quina és la situació ara mateix en aquest punt de Barcelona?
4: Bon dia, Helena. Doncs aquest tall de trànsit acaba just en aquests moments. No ha estat un grup excessivament gran, unes 50 persones han estat suficients per mantenir tallada l'Avinguda Meridiana en aquest punt de la ciutat, just davant i per cor durant més o menys mitja hora, uns 50 manifestants que han cridat a lemes i consignes a favor d'un nou decret d'habitatge que el Consell de Ministres previsiblement aprovarà demà. La manifestació, el tall de trànsit que tot just, Helena, acaba s'han aixecat ara mateix de la protesta aquestes 50 persones que han participat en aquest tall de trànsit. Coincideix, sí, amb la visita aquesta tarda del president del govern, Pedro Sánchez, i passa hores abans que el Consell de Ministres aprovi, doni llum verda, previsiblement, aquest nou decret de l'habitatge, aquest decret Mari Carmen.
1: Un decret Mari Carmen, però, que també exigeixen amb unes condicions i d'entrada exigeixen que els contractes siguin indefinits o, el que també és el mateix, la renovació automàtica. Gràcies, Anna i Manel, per aquesta última hora també des d'aquí, des de l'Avinguda Meridiana de Barcelona. Tot plegat, la derivada a Catalunya d'aquesta crisi que manté centenars de persones concentrades a la Puerta del Sol de Madrid en una acampada indefinida que ha culminat ja la segona nit. Els mobilitzats tenen la intenció de mantenir-la, si més no, com a mínim fins demà, coincidint, com us dèiem, amb aquesta previsible aprovació del decret d'habitatge en Consell de Ministres. La indignació ciutadana recupera d'aquesta manera un espai que es va convertir en un símbol de la revolta social fa 15 anys amb el 15M. Els mobilitzats exigeixen una congelació dels preus de lloguer i una regulació dels contractes indefinits. I segons acaba de transcendir, el decret d'habitatge que prepara el govern espanyol preveu prohibir als fons voltor la compra especulativa de pisos, introduir bonificacions fiscals per als propietaris que baixin el preu de lloguer i regular els lloguers de temporada. Segons fonts del Ministeri d'Habitatge, també s'estudia augmentar l'IVA dels pisos turístics i incorporar ajudes per a la compra d'un primer habitatge. Tot plegat mentre la família de Mari Carmen es reunirà aquest dilluns amb l'Ajuntament de Madrid per abordar una possible solució habitacional per a aquesta dona. Però més enllà de l'habitatge, avui també serà a notícia l'anunci que ha de fer el govern de la Generalitat. Avui, un paquet de 60 mesures en concret amb l'estratègia de combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Una comissió interdepartamental liderada per la Conselleria d'Empresa pren com a base la recent actualització de la Guia de Salut Digital que analitza els riscos associats a l'ús excessiu de les noves tecnologies entre els estudiants i que recull l'evidència de 700 estudis científics internacionals. L'anunci arribarà després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ja s'hagi mostrat partidari de prohibir l'ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys i hagi posat el focus en la recuperació del llibre de text i de les biblioteques com a espais centrals en l'àmbit educatiu. La intenció del govern és que les 60 mesures que es detallaran aquest dilluns siguin d'aplicació immediata i s'assumin a altres iniciatives que entraran en vigor al curs vinent, com per exemple la recuperació de les lectures obligatòries al batxillerat i la necessitat que tots els centres educatius disposin d'un pla lector. Javier Feliz, psicòleg i director d'operacions de l'entitat Desconnecta, creu que s'ha d'acompanyar els menors en l'ús de la tecnologia, però no prohibir-la. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
5: Aprendre, no? O sigui, la paraula prohibició en un món on estem envoltats de pantalles no té criteri, no? Però el tema de les mesures del govern busquen que els adolescents del nostre país tinguin eines, no? El més important és que estan rodejats i envoltats per un entorn d'estímul constant, notificacions, vídeos curts, respostes immediates, i hem de recuperar aquests processos cognitius i tornar al bàsic, no? Tornar a pensar processos cognitius, comprendre, relacionar, ser crítics, no? Tenir aquest pensament en lloc d'aquesta prohibició cap a la tecnologia.
1: I més sectors, més àmbits que avui també ens deixaran segurament un titular, i és que el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat per aquesta tarda una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, per reclamar a l'Estat i també a la Comissió Europea actuacions de suport als productors i als cellers. El preu del gasoil també preocupa molt el sector de la pagesia. Tot i això, el president de SAGE Catalunya, Pere Roquer, ha dit fa uns minuts al Notícies en Xarxa que no n'hi ha prou amb una rebaixa de 20 cèntims

0: La temporada de bolets arriba enguany amb retard. La calor extrema i la manca de pluges han deixat els boscos molt tocats i la humitat encara no és prou alta perquè els bolets surtin amb normalitat. Al Pirineu, les primeres florades són escasses i irregulars i els mercats boletaires s'han obert amb produccions mínimes. Sembla, doncs, que aquesta tardor els boletaires s'hauran de carregar de paciència. El micòleg i divulgador científic Enric Gràcia ha dit fa uns minuts al Notícies en Xarxa que la temporada serà una mica millor per sota dels 800 metres d'alçada.
1: A l'inici serà molt dolent perquè han de passar com a mínim 20-25 dies des d'aquesta pluja que heu anunciat per demà, doncs que començarà a fer efecte. I per altra banda fa massa calor perquè surtin bolets. Jo crec que per sobre dels 800 metres tindrem una temporada molt curta. A costa jo crec que és possible que tinguem bona temporada.
0: Són 9:15. El conegut restaurant Pícnic de Sitges, al Garraf, al vell mig del Passeig Marítim, va oferir ahir el seu darrer servei després de 70 anys, ja que el govern central en va ordenar el tancament per incomplir la llei de costes. Els propietaris lamenten que se'ls faci fora sense que l'enderrocament s'alvidi a curt termini i creuen que això impactarà negativament en la imatge de la localitat costanera. En l'última jornada, l'establiment va voler acomiadar-se convidant els veïns i clients de tota la vida amb una copa de cava amb música.
2: És un puesto que m'encanta, molt emblemàtic de tota la vida, i la veritat és que em fa una pena quan m'he enterat avui que han de tancar, perquè té unes vistes maques i, no sé, mira, se'm posa la pell de gallina.
3: Estem tristos perquè és una pena que un lloc com aquest tanqui. Són moltes hores, molta gent coneguda, moltes coses que hem celebrat aquí.
4: Si fan alguna cosa interessant, endavant. Però per tenir-ho tancat com han tancat el d'aquí, el del Kansas, molt malament.
0: I de la Costa Daurada a la Costa Brava, que ha mantingut aquests dies el seu atractiu turístic tot coincidint amb el pont de la Mercè. El bon temps ha afavorit l'afluència de visitants i el sector aposta cada vegada més per allargar la temporada més enllà dels mesos d'estiu. És una informació de Raül Martín des de Televisió Costa Brava.
5: Amb el final de l'estiu i la tornada a les escoles i a la rutina laboral, la Costa Brava comença a recuperar el ritme habitual, però el turisme encara no ha desaparegut. Aquest cap de setmana, la celebració de la Mercè a Barcelona amb el 24 de setembre com a dia festiu ha afavorit les escapades i les estades de proximitat. I és que cada vegada són més els visitants que aprofiten el setembre per fer vacances o escapades, en un moment en què les temperatures són més suaus i els principals punts turístics estan menys massificats.
6: Tenim molt bon temps i, per tant, aquest pont o aquest cap de setmana llarg estan anant bé. Molta gent també de Barcelona, segona residència, que tot i ser les festes de Barcelona, han vingut aquí a la nostra comarca i, per tant, un bon cap de setmana.
5: A les comarques gironines, les dades dels primers 7 mesos de l'any apunten precisament cap a aquesta desestacionalització. Entre gener i juliol, la demarcació ha rebut més de 5 milions de turistes i les pernotacions han crescut un 5,3% respecte al mateix període de l'any passat. A la Costa Brava, el sector també busca mantenir l'activitat durant aquestes setmanes de transició. Restauradors i allotjaments adapten els seus horaris i serveis per aprofitar un setembre que encara concentra visitants, mentre el turisme estranger continua tenint presència i s'hi suma sobretot al públic de proximitat.
0: És temps per la crònica esportiva amb una sorpresa i, a més de bàsquet. Marta Casas, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: La sorpresa de l'Hilerna Lleida en l'estrena a la Lliga ACB.
7: Sí, perquè va començar el campionat imposant-se el vigent campió, el València, el Roig Arena, per 100-105. Va ser una victòria coral dels de Gerard Encuentra que confirma les bones sensacions que ja havia deixat la pretemporada. Un parcial inicial de 20-26 va permetre creure als del Segrià que, tot i cedir en el segon període i arribar al descans per darrere en el marcador, van tornar a obrir forat en el tercer quart amb un parcial d'1-14. En els darrers minuts, el protagonisme de Bateman, autor de 23 punts, va conduir l'equip cap a la victòria. I també va guanyar el FIEC Girona, que ha arrencat el curs imposant-se per 7 punts de diferència, 84-77, a l'UCAM Múrcia. Un duel molt igualat, en què els gironins es van endur el triomf gràcies a un parcial de 32-25 en el

0: Rekuart. Hasél Pérez amb 20 punts i 8 rebots i 8 Tucker amb 19 punts van liderar l'equip de Moncho Fernández per sumar la primera victòria de la temporada. Per contra, la sisa de joventut va perdre la pista del Breogán. El flamant campió de la Supercopa, amb baixes destacades, va caure a Lugo per 110 a 104. Els verdinegres van anar sempre a remolc dels gallecs, malgrat els 22 punts de la Provítola i els 18 de Ricky Rubio, que va acabar amb un 26 de valoració. I no deixem el bàsquet perquè el Manresa és el nou campió de la Lliga Catalana Femenina 2. El conjunt del Bages s'ha imposat al TGN Bàsquet per 69 a 63 en la final disputada a Mollerussa. El conjunt bagenc va encarrilar el partit en el primer quart i va mantenir la renda fins al final, malgrat els intents del conjunt tarragoní, molt combatiu fins a la botzina final. Eliseu Magassa, amb 16 punts i 10 rebots, va ser l'MVP del partit. Adrià Martínez és l'entrenador de les manresanes.
1: Hem tingut 3 partits contra rivals del nostre grup, que al final això ens dona el saber una miqueta on estem, no? Els hem pogut treure, hem tingut problemes també, hem tingut reptes que hem hagut de superar, hem sabut donar la cara al partit sempre perquè han sigut 3 partits competits i sabem que estem preparades per la categoria. A partir d'aquí, el dilluns, comença l'important, que és la jornada 1, i a partir d'aquí comença a sumar sí o sí.
0: Passem al futbol, a la Lliga F, empat a 1 de l'Espanyol a Riazor contra el Deportivo. Les de Sara Monforte es van avançar amb un gol de la Costa a la mitja hora de joc. Al segon temps, però, l'expulsió de Patxo va deixar les blanquiblaves amb 10 jugadores. I en el tram final, el gol de Cabral va fer pujar l'1-1 final al marcador. Amb el punt sumat, les espanyolistes en sumen 5 i són dotzenes a la taula. Monforte dona per bo el resultat.
2: Conforme sense ficar les coses a la segona part després de l'expulsió, jo crec que l'equip ho ha donat tot, s'ha esforçat moltíssim, elles ho han fet bé, també. I bueno, el punt, la veritat, que per l'esforç, sobretot, merescut, perquè l'equip ho ha fet molt bé. Tenim que fer bo aquest punt, la setmana que ve, guanyant, com siga. Equip dur, també, equip difícil, perquè l'Alavés és un equip atípic de recent ascendit. Jo crec que s'ha jugat molt bé, té 6 punts, i no serà gens fàcil, una altra final més.
0: I al Mundial de Clubs d'handbol, el Barça ha superat l'equip anfitrió, el Zamalek Egipci, per 39 a 29 i s'ha assegurat un bitllet per la final que jugarà dijous al vespre contra el Veszprém hongarès de Xavi Pascual i Emil Nielsen. L'entrenador blaugrana, Carlos Ortega, valora la feina feta per l'equip.
3: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando nos hemos ocupado la defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia en el marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en línea general es satisfecho y ya con un pie y medio o dos pies en la final.
0: Doncs encara els queda un partit intrascendent als blaugranes perquè ja tenen aquesta classificació per la final, en la qual ja es mesuraran dos dels gegants europeus, eh? El Veszprém, amb vells coneguts blaugranes, i el Barça, vigent campió de la Champions.
4: Molt bé, doncs vinga, que vagi bé, Marta.
0: Adéu.
4: Gràcies. Adéu. Temps ara per la cultura i per als castellers d'Esparreguera que han guanyat la primera jornada del concurs de castell d'aquest any. El trofeu ha marxat per primera vegada cap al Baix Llobregat en una edició, la 30ª, on han participat les 12 colles que fan castells de gamma alta de 7 pisos. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al gran concurs de castells que s'ha de celebrar el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre a Tarragona i que podreu seguir a través de la vostra televisió local o també a través de la xarxa Més. Ens ho amplia tot plegat la Norma Lebrero.
5: Era el moment clau del concurs. Dues colles s'ho jugaven tot a una carta. Sarrià havia intentat el 4 de 8 però l'havia desmuntat i Esparreguera es jugava al primer lloc amb un 5 de 7 amb agulla i l'han acabat coronant. Han guanyat el concurs amb 15 punts de diferència i després de posar-se al davant de tothom a la segona ronda amb un 3 de 7 aixecat per sota, que era la primera vegada que es portava a concurs.
6: Nosaltres no veníem a fer res més, però la colla tira molt i la colla sap perfectament quins castells podem fer i quins no. Ho hem decidit, la colla estava entusiasmada, estava super a tope per poder descarregar el castell. Crec que em moriré perquè no tinc aire, he cridat com un boig.
5: Segona posició pels castellers de Figueres, tercera pels castellers de Cerdanyola i empat de 5 colles al quart lloc. Els castellers de Sarrià, Escardats, Badalona, Berga i Caldes. La diada ha deixat la plaça del castell de Torredembarra, una desena de construccions, 5 de 7, 4 7 de 7 descarregats amb èxit i només dues caigudes.
4: La Setmana del Llibre en Català ha tancat aquest diumenge la seva 44a edició amb més de 130.000 visitants, uns 8.000 per sobre de l'any passat, i una facturació que frega el milió d'euros, un 12% més que fa un any. Són dades que ha facilitat l'organització a l'espera de tancar les xifres definitives d'enguany. L'esdeveniment arriba al seu final després de 10 dies dedicats a la literatura, l'edició i la cultura en català, i els organitzadors afirmen que aquest és el tercer moment de l'any de més venda de llibres a Catalunya. El president d'editors.cat, Oriol Magrinyà, diu que el lloc on es fa ara la fira i el moment són idonis.
7: La fira està ja consolidada aquí, Lluís Companys, és el tercer any, que a més coincideix amb la Mercè. L'espai creiem que és immillorable, és un èxit absolut. És de fàcil accés, permet no només venir-hi, sinó tornar-hi, que això és molt important, i permet també arribar a molts passavolants. Gent que se la troba, la descobreix, i converteix el que era un acte de sector, un acte del sector del llibre, en un acte de ciutat.
4: Doncs no deixem la capital catalana perquè el Piro Musical de la Mercè, que per primer cop s'ha celebrat a la platja de la Nova Icària de Barcelona, per les obres a Fira de Montjuïc i a la plaça d'Espanya, ha congregat unes 200.000 persones per posar punt final a les festes de la patrona de la capital catalana. Josep Montero, líder d'Oques Grasses, ha estat l'encarregat de posar la banda sonora amb una presència destacada de música en català que s'ha coordinat a la perfecció amb els focs artificials llançats des de l'espigó de la platja del Bogatell. La participació d'Oques Grasses, el Piro Musical, arriba en un moment especialment significatiu per a la trajectòria del grup, pocs dies abans dels seus concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Amb el seu tema, La gent que estimo, ens acomiadem. Bon dilluns, fins demà.

0: 7 ciutats, 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
1: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.
2: Informatius de Ràdio Rubí.
3: Molt bona tarda, és dilluns 17 d'agost, un dia fatídic, marcat al calendari de gairebé tots els catalans i, sens dubte, de tots els rubinencs.
4: Bona tarda. Els veïns del carrer Verge de Fàtima 20, al barri del Progrés, denuncien problemes de seguretat i convivència per l'ocupació d'un local comercial abandonat que s'utilitza com a habitatge des de fa un any.
5: Després de 4 dies de la Festa Major de Rubí, és dia de valoracions.
2: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
1: A veure, parla'm una mica tu.
6: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
7: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Com allà?
7: Em van a Morgades Valldosera.
1: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldo?
7: Sí, sí, sí.
6: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
1: Vale, doncs ja està.
2: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.
8: Sonido vinilo. Revive los grandes éxitos de los años 70, 80 y 90. Tres décadas irrepetibles que marcaron la historia de la música, con la calidez y la esencia del mejor sonido analógico. Las canciones que forman parte de tu vida, como nunca has dejado de recordarlas. Todos los lunes a las 10 de la noche en la 99.7 de la FM y también en www.radiorubi.cat. Sonido vinilo con José Verde, porque la mejor música nunca pasa de moda.
9: El nostre no és un rebost qualsevol. Està ben ple de productes radiofònics. Tots en perfecte estat de conservació per ser radiofosos. Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. Un menú degustació que podràs gaudir cada dissabte de 9 del matí a 1 del migdia. El rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

0: Passen un minut i busques de les 9 del matí. És 28 de setembre. Bon dia, Rubí. Començam setmana amb les notícies més destacades de la jornada i amb un programa que avui posa el focus sobretot en com ens relacionem amb les espantalles. Xerrarem amb Núria Aragay, psicòloga clínica i responsable de l'unitat d'addiccions comportamentals del Consorci Sanitari de Terrassa. Volem saber quan l'ús de les pantalles deixa de ser normal i pot convertir-se en un problema, com detectar-ho i què podem fer les famílies.
1: I també parlarem d'educació i sostenibilitat amb Raquel Villarroya, tècnica d'educació en residus, i Héctor Remacha, professor de la Serreta. Ens explicaran aquesta iniciativa que enguany inclou el repartiment de book and roll dissenyats pels mateixos estudiants.
0: A més, tindrem el Rubí en dos minuts amb la Mariona Jerez, que avui xerrarem del barri 25 de setembre i la recomanació musical del Robert Fernández.
1: Després arribarà la tertúlia, avui amb Jesús Galán, Jordi Margarit i Xavier Bonastre.
0: I a la tercera hora xerrarem de la gent gran amb el Consell Consultiu i ens acompanyaran Elvira Altisent, que és la presidenta del Consell, i Ricard Graci i Josep Caís, que són membres d'aquest òrgan.
1: També mirarem cap al pròxim dijous perquè l'1 d'octubre comença la NU. En parlarem amb en Carles Mercader.
0: I acabarem amb fotografia també. Manel Miras, que és el president del grup fotogràfic El Gra, ens presentarà una nova edició de Explica'ns el teu rotllo.
1: Informació, educació, sostenibilitat, tertúlia i cultura per començar la setmana.
0: 3 hores de Rubí al dia. Comença.
2: Rubí al dia.

0: Ja disposa d'un nou pla d'actuació municipal d'inundacions que concreta com han d'actuar els serveis d'emergència davant d'un episodi de pluges fortes. El document de 600 pàgines identifica els punts de risc, fixa els protocols d'actuació i preveu avisos directes a les zones que es puguin veure afectades.
1: Rubí ha recordat les víctimes de la Rierada del 62 en l'acte institucional del 64 aniversari de la tragèdia. La commemoració ha estat presidida pel nou mural de Miquel Bert, que homenatja la solidaritat veïnal i ha comptat amb el testimoni de supervivents que van viure aquella nit.
0: El Peacock Festival ha tancat la seva quarta edició amb centenars de persones i més d'una vintena de propostes artístiques vinculades al talent local. El festival ha combinat música, arts visuals, fotografia i performance, i l'organització ja treballa perquè la cita tingui continuïtat i es converteixi en un esdeveniment anual a Rubí.

0: abans d'entrar en matèria, primer volem conèixer quina és la previsió meteorològica i com estan a hores d'ara les carreteres catalanes. Començant, com sempre, pel temps, amb Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia, una situació que avui ha de començar a portar canvis a les comarques metropolitanes. A hores d'ara tenim alguns núvols que són més aviat isolats, són irregulars i estan bastant dispersos, però en general serà ja a partir d'aquest mig matí, migdia, quan arribaran alguns núvols des del mar, que arribaran a deixar algun xàfec bastant intens, però molt local, sorpresiu, sobtat, especialment al Maresme, a la costa del Baix Llobregat i a la comarca del Barcelonès. També algun xàfec al llarg del migdia s'arribarà a tensar la resta de comarques metropolitanes, per tant, aniran de mar cap a terra, aquests ruixats. De moment, avui, poca cosa, fins i tot aquesta tarda hi haurà més moments de clarianes que no pas una altra cosa, i sempre amb un ambient molt xafogós, tot i que està baixant una mica la temperatura, almenys ho farà la màxima, no baixarà la humitat, per tant, molta sensació estiuenca en qualsevol cas. Atenció a aquesta matinada i, sobretot, demà, perquè esperem fortes i generals tempestes a casa nostra. N'estarem pendents a la xarxa.
0: I per agafar el trànsit, connectam amb el RAC i amb Ferran Aràndiga perquè ens expliqui com estan les carreteres. Bon dia.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns destacant que tenim dos accidents actius. El primer ha estat a la AP7, a l'altura de Vilablareix, que en direcció a Barcelona talla un carril de circulació. El segon ha estat fa una estona a la A2, a Castellolí, en direcció a Lleida, que provoca menys d'un quilòmetre de lentitud. Més enllà d'aquestes incidències, doncs continuem també amb retencions intenses, sobretot a la AP7, al Bassa Vallès, de Mollet, a Barberà, en sentit sud, i també entre Sant Cugat i Cerdanyola, en sentit nord. A hores d'ara també tenim retencions intermitents en els últims trams de a la C16 pels túnels de Vallvidrera cap a Barcelona. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.

0: Notícies de la jornada avui amb la nostra companya Belén Tierno. Bon dia, Belén.
1: Molt bon dia.
0: Rubí ja disposa d'un nou pla d'actuació municipal d'inundacions, el PAMI, que concreta que com han de respondre els serveis municipals davant d'un episodi de pluges fortes o d'una possible inundació. El document de 600 pàgines identifica els punts conflictius i de vigilància, fixa els passos per activar els protocols i inclou els comunicats que es faran arribar a la ciutadania. El regidor de Medi Ambient i Transició Ecològica, Andrés Medrano, ha explicat que el pla no deixa en marge la improvisació i detalla què han de fer i com han d'actuar tots els agents implicats en cas d'un episodi d'aquestes característiques. Hi participen la policia local, Protecció Civil i els bombers de la Generalitat, integrats en el sistema de protecció civil de Catalunya i coordinats amb el Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT i el CECAT, a més del Comitè d'Emergències Local.
1: Medrano ha destacat que el pla prioritza les persones per davant dels béns i les infraestructures. També determina els punts on es podria haver de tallar el trànsit o evacuar instal·lacions i indústries si fos necessari. El nou pla integra més en el sistema Argos dades meteorològiques i informació dels sensors locals i d'altres punts de fora del municipi. Segons el regidor, aquesta informació ha de permetre anticipar possibles incidències i millorar el temps de reacció en cas de pas de procediment.
2: El sistema Argos és un sistema que integra les dades de meteorologia, de sensors locals, de sensors que estan fora del municipi aigües amunt, de tal manera que permet en tot moment, a través d'una sèrie d'avisors, conèixer la situació i a partir d'aquí preveure què pot arribar a passar en diferents punts del municipi. Això és clau pel temps de reacció. Fins i tot el pla el que ens determina és un temps de reacció ideal per cadascun dels passos del procés.
1: L'activació del pla en cas de pluges molt fortes es coordinarà amb l'INUNCAT. Una previsió d'alerta posarà el sistema municipal en prealerta i si les dades de pluja i els sensors confirmen el risc d'inundació, s'activarà el comitè de coordinació i els serveis implicats, així com l'empresa gestora de l'aigua, Veolia. El pla preveu avisos directes a les zones i activitats que puguin resultar afectades, a més de comunicacions municipals a través de diferents mitjans. Escoltem Andrés Medrano, de nou.
2: Municipalment, a part d'aquests alertes que ja s'activaran, si és una qüestió supramunicipal, doncs hi ha les vies de comunicació que ja estan protocolitzades en el propi pla, que inclouen comunicacions directes, és a dir, trucades a indústries o zones d'habitatges o zones de veïns que puguin estar més susceptibles de ser afectades i després l'activació de la pròpia comunicació municipal a través dels diferents mitjans, evidentment que hauran d'incloure tots, per exemple, la ràdio.
1: El Pla d'Actuació Municipal d'Inundacions contempla períodes de retorn de fins a 500 anys i diversos punts de la xarxa hidrogràfica. En paral·lel, l'Ajuntament manté actuacions als torrents, a la riera i a la xarxa de clavegueram. El pla també preveu difondre les mesures d'autoprotecció entre els veïns, les activitats i les instal·lacions que puguin estar exposades.
0: I precisament xerrar de prevenció i de com actuar davant d'una possible inundació ens du també a recordar l'episodi que forma part de la memòria col·lectiva de Rubí, la Rierada de 1962. Divendres passat, la ciutat va recordar les víctimes de la Rierada en l'impacte institucional del 64è aniversari de la tragèdia. La commemoració va estar presidida per primera vegada pel nou mural de l'artista Miquel Bert, que homenatja la solidaritat veïnal durant aquell episodi històric. L'homenatge va comptar amb el testimoni de diversos supervivents, com la veïna Joana Méndez o Pilar Puig, de 89 anys, que va recordar en declaracions a Ràdio Rubí la pèrdua de 4 familiars i el rescat de la seva família durant la nit del diluvi.
3: El record d'aquell dia, el record d'aquella nit, el record de les persones que van faltar, que se'n van anar 4 de família. I nosaltres perquè ens van treure per al pis de sobre, per un forat, que l'habitació havia més de 2,5 metres d'aigua. No podien sortir. I això es recorda tota la vida. Tota la vida.
1: L'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, també va destacar en el seu Parlament la capacitat de la ciutat per organitzar-se i refer-se després de la tragèdia.
4: Va ser un episodi en el que es va demostrar la solidaritat i l'esforç col·lectiu. Cada situació que patim, que és tràgica o que té conseqüències tràgiques és un aprenentatge. Per nosaltres la previsió ara davant de qualsevol situació o la precaució sempre és més gran. Jo crec que en aquests moments tenim una riera que s'ha treballat molt, tant l'Agència Catalana de l'Aigua com la ciutat i les ciutats per les que passa la riera. És impossible que passi el que va passar en 1962.
1: L'acte va incloure la tradicional ofrena floral de l'Ajuntament, les entitats i la ciutadania. La commemoració també va estar acompanyada per la música de l'Escola Municipal de Música Pere Borés, que va interpretar bandes sonores de pel·lícules com Gladiator, el musical Cats i la popular cançó You Raise Me Up. El programa d'homenatge es va completar amb la representació de l'obra de teatre Metamorfosi, al Casino, divendres i dissabte al vespre. La proposta dels grups de teatre Esbarjo i La Càmera no vol només recordar les víctimes de la Riera de Rubí i a d'altres poblacions de la comarca. També vol retre homenatge als afectats per la Dana al País Valencià ara fa gairebé 2 anys. La jornada va servir per recordar les més de 600 persones que van perdre la vida en aquella tragèdia i per mantenir viva la memòria d'un episodi que va marcar profundament Rubí.
0: Canviant de tema, perquè el PSC reclama que el futur centre d'atenció integrada en salut Vicente Ferrer mantingui la possibilitat d'oferir cirurgia major ambulatori. És un dels serveis que s'havia plantejat inicialment per al futur equipament sanitari de la ciutat i que ara queda pendent de valoració. El portaveu socialista, Rafa Hueto, ha fet una valoració prudent dels canvis anunciats per la consellera de Salut, Olga Pané, i ha assegurat que el PSC continuarà reclamant que aquesta prestació formi part del projecte definitiu. Escolta en Hueto.
5: El tema de la cirurgia major ambulatòria, que és un tema que n'hem de parlar i que insistirem, perquè el que es va comentar l'altre dia amb la consellera no anava amb la línia del que s'havia plantejat fins ara i insistirem en aquest fet.
1: El nou model del futur centre sanitari preveu serveis com consultes externes, hospital de dia mèdic, diagnòstic per la imatge, el CUAP de Rubí, atenció intermèdia, diàlisi, rehabilitació ambulatòria. L'objectiu és també reduir els desplaçaments dels rubinencs a l'Hospital de Terrassa i a Mutua Terrassa. Hueto considera que el projecte continua avançant, tot i que reclama que els terminis s'accelerin. El pla funcional està previst per aprovar-se durant el mes d'octubre.
5: Nosaltres fem una valoració prudent, positiva en el sentit de que es van fent els passos, de que ens van dir que tindríem aquest pla d'usos i ja el tenim, s'aprovarà en aquest mes d'octubre, i per altra banda doncs, ens agradaria, com a qualsevol ciutadà de Rubí, que tot això anés molt més ràpid.
1: El futur equipament donarà servei també a Sant Cugat del Vallès i Castellbisbal. Segons la previsió actual de Salut, després de l'aprovació del pla funcional, la licitació del projecte executiu podria arribar durant el 2027.
0: I a la plana cultural, el Peacock Festival ha tancat aquest cap de setmana la seva 4ª edició amb una valoració molt positiva. Després de gairebé una dècada d'aturada, la trobada ha tornat a omplir la plaça del Celler i la sala César Martínez amb una proposta artística variada, alternativa i sobretot molt vinculada al talent local. Més d'una vintena d'expressions artístiques han format part del programa: música, fotografia, performance, audiovisuals i arts visuals. Centenars de persones han passat pel festival durant tot el cap de setmana per descobrir propostes molt diferents, algunes de més convencionals i d'altres més curioses i transgressores, com una combinació de tango i tarot o de poesia i hip-hop. Així valorava l'edició Laia Oller, organitzadora del festival.
6: Han sigut uns dies maquíssims, plens d'emocions pel tema aquest que eren artistes de les edicions passades, i han sigut com molts retrobaments de fa 10 anys. Hem de lluitar per seguir tenint aquests espais que no només siguin de festa, sinó també de conèixer gent, reflexionar sobre coses i poder crear coses també conjuntament.
1: La música ha tingut un pes important en aquesta edició. Divendres, la cantautora, compositora i poeta rubinenca Alba Luz va ser l'encarregada d'obrir el festival, mentre que dissabte una desena d'artistes van anar omplint el cartell al llarg de tota la jornada. També hi ha hagut espai per a les arts visuals i per activitats més participatives durant l'últim dia del festival, amb tallers d'escultura, murals col·laboratius o maquillatge de fantasia. El Picoup va néixer l'any 2015 amb la voluntat de crear un espai de Rubí, a Rubí volem dir, on els artistes poguessin mostrar les seves obres. Ara, gairebé una dècada després, el projecte ha tornat a agafar vida i l'organització ja pensa en el futur. La intenció és que aquesta edició no sigui puntual, sinó reprendre les convocatòries obertes i convertir el Picoup en una cita anual. El festival encara no ha acabat del tot, perquè l'exposició col·lectiva, amb una vintena d'artistes, encara es pot visitar la sala de tines del celler fins a l'11 d'octubre.
0: I una previsió per avui dilluns 28 de setembre. L'alcaldessa Ana Maria Martínez fa una nova sessió de l'alcaldessa als barris t'informa al casino. La sessió està dedicada al nou pla d'ordenació urbanística municipal, el POUM. La trobada permetrà conèixer amb més detall el document que ha estat aprovat inicialment pel ple municipal el passat mes de juny i que estableix les bases del desenvolupament de Rubí per a les properes dècades.
1: Durant la sessió, l'alcaldessa situarà el moment actual del planejament i donarà pas a l'equip redactor del POUM, que explicarà les principals propostes del document i el model de ciutat que planteja. La transformació de la ciutat existent, les previsions d'habitatge, la planificació d'infraestructures, la mobilitat, la protecció d'espais naturals i la millora de la cohesió urbana. Actualment, el POUM, el Pla d'Ordenació Urbana Municipal, està en període d'al·legacions. Ho estarà fins al 9 de novembre perquè la ciutadania pugui consultar la proposta i presentar les aportacions que consideri oportunes.

0: arriba el moment dels esports, en el qual el cap de setmana ens ha deixat futbol, waterpolo i hoquei patins. Ens ho explica el Cisco Lara García. Bon dia.
1: Què tal? Molt bon dia. Dilluns de certa alegria, es podria dir, dins del futbol rubinenc de categories superiors, amb tots els equips puntuant, això sí, amb només una victòria i dos empats, tot i que aquests dos a domicili. Comencem per la Unió Esportiva Rubí, que sumava la primera victòria ahir superant el Martorell 2-1 en Lliga Elit i en la segona jornada. L'estrena com a local li va anar bé a l'equip del Blai Martí, que això sí, es va haver de treballar i molt l'encontre davant d'un rival que va dominar més la pilota, però la influència en les àrees va decantar la balança cap a un Rubí, que a hores d'ara es troba amb 3 punts en la zona mitja de la taula classificatòria, també en zona mitja, però amb 2 punts després del segon empat a 0 del Juventut 25 de Setembre, el trobem en Primera Catalana. I al grup 2, un 20 que empatava davant de la Fundació Terrassa 1906, va fer mèrits fins i tot per guanyar, però ningú va saber aprofitar les ocasions i al final repartiment de punts en la segona jornada de competició. També empatava en el seu cas a 1 a Pagejar l'Olímpic de Can Fatjó, que ha arrencat força bé, 2 partits sense perdre, 4 punts de 6 possibles, zona mitja. El grup 4 de la segona catalana, arrencada més que meritòria per part del conjunt que entrena el Richard Jiménez. I a partir d'aquí parlem de waterpolo per comentar que el cap de setmana d'un total de 12 punts en joc es va saldar amb 0 per al Club Natació Rubí. Derrotes de les noies i dels nois en els dos partits. El conjunt masculí ho feia dissabte davant de l'Atlètic Barceloneta. Aquí no hi havia res a fer, 23-9, mentre que el 10-18 davant del Real Canoe potser és una mica més important perquè era un rival directe, però resta tot un món. Les noies perdien davant de Terrassa i Catalunya, rivals per sobre també. Elles lluiten per la permanència en divisió d'honor i en hoquei patins en línia. Les noies ja han tancat el cicle abans de marxar al Mundial a Paraguai. Guanyaven els Tsunamis aquest cap de setmana, 6 punts de 6 possibles en fase regular. Els nois perdien a l'estrena davant del Molina Esport a casa 2-5. Això sí, només ha fet que començar la Liga Elite en homes.

0: A veure, parla'm una mica, tu.
1: Hola, sóc el López.
0: Jo et dic el que has de dir i tu repeteixes, et sembla?
2: Vale.
0: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma, ja.
2: Em van a Morgades Vall d'Osera.
0: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Vall d'U?
3: Sí, sí, sí.
2: Rambla 54 amb Anna Morgades Vall-llosera.
0: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
5: L'esport es viu al poliesportiu. L'actualitat, les entrevistes, l'anàlisi i tota la informació esportiva en un sol programa. Escolta'ns els dimarts de 7 a 8 de la tarda a la 99.7 de la FM o a radiorubí.cat. El poliesportiu, la teva cita amb l'esport.
6: Oi, què passa? Ya es para Nicta López. Todas las noches del miércoles a las 22 horas tenéis Jazz del Bueno. Grabaciones raras, conciertos súper inéditos que solamente podréis escuchar aquí. Y cachondeo peculiar, pintoresco, por doquier. Todo eso, pues, las noches del miércoles en Radio Rubí, la mejor emisora de Rubí, de la comarca, del Vallés, del país, del mundo.
7: Jazz para Nicta López, con Enrique Heredia.

0: Les pantalles formen part del nostre dia a dia i especialment en el cas dels infants i adolescents, cada vegada tenen més presència des de ben petits. Però quan xerram d'ús de pantalles, on acaba l'ús normal i on comença un problema? Aquesta setmana el Departament de Salut de la Generalitat ha presentat una nova guia de salut digital elaborada a partir de 700 estudis científics que alerta dels efectes que pot tenir un ús excessiu o inadequat de les pantalles en infants i joves. Avui volem xerrar precisament d'això, però sobretot des de la realitat que es troben els professionals, que és una addicció a les pantalles, com la podem detectar i què poden fer les famílies. Per poder xerrar d'això estem amb Núria Aragay, que és psicòloga clínica i responsable de la unitat d'addiccions comportamentals del Consorci Sanitari de Terrassa. Bon dia, Núria.
1: Molt bon dia.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies per convidar-nos.
0: A vosaltres per atendre'ns. Per començar pel principi, quan xerrem d'addicció a les pantalles, de què estem xerrant exactament?
1: Bé, és una pregunta molt, molt difícil per ser de les primeres, Perquè d'entrada l'addicció a les pantalles com a tal, com a entitat, no existeix. És a dir, si ens hem de remetre als manuals diagnòstics i a el que la literatura de moment fins a dia d'avui ens ha demostrat, és que de moment l'addicció a les pantalles com a tal no existeix. És cert que veiem i atenem sovint casos de gent amb un ús excessiu de mòbil, amb un ús excessiu de xarxes, no? Però com a entitat diagnòstica, l'únic que existeix és l'addicció als videojocs, que sí que s'ha demostrat que els videojocs, doncs, per les característiques que tenen, poden acabar comportant una addicció en els nois o les noies que els utilitzen i el patró de conducta que això acaba activant s'assembla, no?, al que passa doncs, amb un altre tipus d'addicció, com seria l'addicció al tabac o l'addicció a l'alcohol o altres addiccions. La resta de conductes que podem dur a terme amb les pantalles, doncs de moment encara no tenim un diagnòstic com a tal d'addicció, però sí que podem parlar d'ús excessiu i problemàtic de mòbils, de xarxes, etc.
0: I quan hem de començar a preocupar-nos?
1: Les principals senyals d'alarma, allò que més ens pot ajudar a identificar que alguna cosa passa, és quan veiem que hi ha un canvi de conducta en aquell noi o aquella noia, aquell adolescent, quan aquella persona doncs comença a estar més irritable, més absent, potser fins i tot veiem que deixa de banda activitats amb les que abans gaudia, com fer esport, alguna activitat de lleure, no? És a dir, quan realment veiem que hi ha un canvi de conducta en la persona i quan a més hi ha com una distància, no?, d'allò que feia abans o de les persones amb les que es relacionava abans i hi ha un aïllament, és com podem començar a pensar que hi ha algun problema.
0: Uh-huh. En infants i adolescents, quins són els principals senyals d'alerta? Ara ens explicaves això de que era un canvi de conducta més irritable. Les famílies poden arribar a percebre això d'una manera fàcil? Perquè, clar, és difícil veure, perquè això entenc que és molt progressiu i potser és difícil poder detectar de manera fàcil aquest canvi de conducta, aquesta irritabilitat i aquesta absència a les activitats. Sembla que la connexió amb la Núria Aragay se'ns ha anat. Nosaltres estàvem xerrant precisament d'això, d'aquesta addicció a les pantalles que la psicòloga de la CST ens ha comentat que no existia aquesta addicció a les pantalles, que el que és un ús desproporcionat d'aquestes pantalles. Aquesta setmana dèiem que el Departament de Salut de la Generalitat ha presentat una nova guia de salut digital. A més, Salut xerra de conseqüències físiques, psicològiques i socials i adverteix que alguns impactes, sobretot en les primeres etapes del desenvolupament, poden ser irreversibles. De fet, el govern també planteja noves mesures per limitar l'exposició dels menors i abordar les pantalles des d'una perspectiva de salut pública. Avui, com dèiem, estem xerrant amb aquesta psicòloga especialitzada de la CCT en l'ús de pantalles. Ella treballa sobretot amb infants i amb adolescents per tractar aquests riscos que pateixen els joves i que moltes famílies avui en dia estan sobrint. Ella ens explicava que el que realment és una addicció és l'addicció als videojocs, és el que està comprovat que és una addicció, perquè es tenen conseqüències similars a les que podien provocar qualsevol tipus de substància i fins i tot també les reaccions que tenen que té el tabac. Pareix que tornem a tenir una altra vegada amb nosaltres, amb la Núria, que la connexió a internet torna a funcionar. Núria, jo volia preguntar-te, estàvem xerrant de tot el tema de quines eren les senyals d'alerta que podien detectar les famílies per saber que un infant utilitzava més del que tocava les pantalles. La Generalitat acaba de presentar una nova guia de salut digital i xerra fins i tot d'impactes que poden ser irreversibles. És una afirmació que pot alarmar molt les famílies. Què hi ha darrere d'aquest advertiment?
2: Bueno, jo crec que darrere aquest advertiment encertat hi ha una realitat que ja fa uns anys està veient i que potser pot semblar molt, molt alarmista, però no ho és. Al contrari, jo crec que aquest advertiment i aquesta guia posa de manifest el que fa anys que, no?, molta gent que ens dediquem a això anem dient, que és que les pantalles no són innocues, és un objecte que ens pot servir per moltes coses, però que també té uns efectes que poden arribar a ser perjudicials i que en funció de l'edat i del contingut o de la, no, de l'aplicació que utilitzes aquestes pantalles pot ser més o menys perjudicial. Per tant, jo crec que, no, l'advertiment de la Generalitat en aquest sentit bueno, doncs posa de relleu i posa de manifest i ha activat segurament una sèrie de, no, d'accions molt encertades per prevenir una miqueta tots aquests efectes que fa anys que anem veient que tenen les pantalles.
0: Mm-hmm. Quines edats serien les que són especialment sensibles?
2: Bé, el que més s'ha vist és que de 0 a 6 anys és on tenen un impacte més directe en funcions i amb habilitats i amb capacitats que poden tenir, doncs, això, com deies, un efecte irreversible, no? És a dir, s'ha vist que amb nens molt petits, doncs, hi ha una interferència en el que és el desenvolupament del llenguatge, la capacitat de jugar, no?, de fer joc simbòlic, que tot això són funcions molt importants per després anar adquirint altres coneixements. S'ha vist també que tenen un efecte molt interferidor en el que és la capacitat atencional, no? Llavors, en aquestes edats tan primerenques, que hi ha tot un procés de desenvolupament cognitiu, les pantalles el que fan és interferir en aquest procés de desenvolupament i, per tant, generen una sèrie de dèficits i d'interferències o de mancances que s'arrossegaran després a, no?, tota la resta de procés evolutiu que comporta, doncs, l'adolescència i de més. Això pel que seria la primera infància, de 0 a 6. No? Després s'ha vist que amb nanos de 6, 10, 12, no?, i fins a l'adolescència, doncs, pot tenir un impacte més relacionat amb el que és, doncs, la impaciència, la irritabilitat, la tolerància a la frustració, la gestió emocional, l'autoimatge, l'autoestima, és a dir, no? Bueno, s'ha anat veient, i l'evidència ho demostra, que tenen impactes des del moment zero. I, a més, no només amb nanos molt petits, el que s'ha vist és que, tot i que el contingut que se li pugui oferir en aquell nen o en aquella nena pugui ser adequat o pugui no ser perjudicial, el temps dedicat a pantalles és un temps que aquell nen no dedica a la interacció amb l'adult. I això té una repercussió a tots els nivells, però a nivell de llenguatge, a nivell afectiu, a nivell relacional. Per tant, bé, jo crec que és una guia que realment posa de manifest coses que, no, que és bo que la població en sigui conscient.
0: Uh-huh. Sovint posem el focus en els nins i en els adolescents, però els adults també poden tenir una relació problemàtica amb el mòbil, a les xarxes socials, fins i tot també amb els videojocs o amb el consum constant de continguts. Què passa en els adults?
2: Bé, en els adults, evidentment, com comentes, pot ser igual o més perjudicial, el que passa que el tipus d'efecte que pot generar és diferent. I, en principi, els adults que ara som adults no hem nascut amb les pantalles, no hem tingut una infància tan que hagi passat. Bueno, ara ja comencen a haver-hi adults que sí, però en principi els adults s'han estalviat una miqueta tota aquesta primera edat de desenvolupament cognitiu amb les pantalles. I això no vol dir que, no, que els adults no puguin tenir problemes. Poden arribar a tenir molts problemes segons, no, com utilitzen aquestes pantalles i les xarxes, per exemple, no, o els videojocs, però són uns problemes diferents. No? Són problemes que tenen potser més a veure amb l'ansietat, amb la depressió, no? Problemes més a nivell emocional, relacional, afectiu.
0: Uh-huh. Els pares i les mares som el model dels nostres fills, tot i que alguns pares no ho veuen així, som el model dels nostres fills. Fins a quin punt l'ús que fem nosaltres del mòbil condiciona la relació que els nostres fills estableixen amb les pantalles?
2: Totalment. Nosaltres com a adults som els seus models. I, per tant, l'ús que l'adult fa d'aquestes pantalles, la forma amb la que l'adult utilitza en quant al temps i en quant a, no, al contingut del que utilitza d'aquelles pantalles, és un model pels seus fills. I, per tant, això a la llarga, no, doncs, aquests nois, aquestes noies, les utilitzaran, no, erròniament si és que l'adult també les utilitza. I, afegit a això, quan l'adult vulgui imposar segons quines normes, doncs ho tindrà molt més complicat.
0: Uh-huh. I què és més important? Controlar el nombre d'hores o mirar què està fent el nen o l'adolescent a la pantalla? Perquè, clar, o les dues coses.
2: Segurament les dues coses. Segurament és important controlar les dues coses. És important controlar el temps, perquè moltes hores de pantalles, ni que el contingut siguis superinteressant i saludable, pot tenir efectes, doncs, a la vista, no? A la postura, no? Pot generar mal de cap, pot generar dolors musculars, pot comportar una vida molt més sedentària. Per tant, el temps és important, però evidentment, no, també cal tenir molt en compte quin contingut s'està utilitzant, perquè no tot el que consumim a través de les pantalles és perjudicial. Hi ha determinades aplicacions, determinats continguts que poden tenir un efecte perjudicial, però no tot, no? Però és important controlar aquests dos elements, el temps i el contingut.
0: No sé, es xerra moltíssim d'aquesta afectació de les pantalles en els infants i en els adolescents, que ha augmentat molt en el cas de la nostra comarca, de Rubí, del nostre entorn. Això es pot extrapolar, vull dir, heu notat més consultes respecte d'això que no fa pocs anys?
2: Nosaltres, particularment, a la unitat d'addiccions del Consorci Sanitari de Terrassa, vam notar un augment molt significatiu entorn al 2020, 2021, 2022. I en els últims anys hem vist una disminució. Clar, nosaltres hem vist una baixada de la consulta per aquests tipus de casos. Això no vol dir que l'ús de les pantalles hagi baixat. El que hem vist nosaltres és que potser no es consulta tant o no ens deriven casos com a possibles casos d'addicció. Per nosaltres això, i ho comentàvem fa un temps amb les companyes, és un reflex, esperem, de que hi ha una major consciència per part de les famílies, hi ha una major tendència a ser més proactius a l'hora d'ajudar aquells nois, noies, fills, no? Filles, a gestionar les pantalles d'una manera diferent. Jo crec que en general, no? A nivell de societat, hi ha molta més consciència i, per tant, això potser està fent, no? Que tot i que segueixen havent-hi gent amb un ús molt elevat, no acaben arribant com a casos d'addicció.
0: Està clar que els pares hem de posar límits, però què passa quan ja tenim el problema?
2: Bueno, quan ja tenim el problema no vol dir que no es puguin posar límits. Quan el problema ja està en una casa on s'han posat límits, doncs s'ha de seguir posant límits i s'ha de seguir mirant què passa, per què hi ha aquell problema, per què aquell noi, aquella noia està preferint, no?, destinar més temps al que fa a través de la pantalla que fent altres coses de la seva vida, no?, fora de les pantalles. Però amb o sense problema, posar límits és molt important. I encara que no se n'hagin posat, en el moment en què comencem a detectar que hi ha un problema en una casa, entre moltes altres coses, però també haurem de posar límits. No? Però una cosa molt important, no?, jo crec que més enllà dels límits que hi han de ser, és també poder entendre què està passant en aquella casa, què està passant en aquell noi o aquella noia que prefereix viure a través d'una pantalla que viure en el món real. No?
0: Quin seria el primer pas que s'hauria de fer a banda d'aquests límits? Acudir a un especialista?
2: Clar, jo crec que quan la comunicació dintre de la casa, no?, amb aquells pares i aquells fills no dona resultat, diguéssim, i no serveix per identificar què li pot estar passant a aquell noi o aquella noia, és important consultar. Consultar no tant perquè hi hagi el foco, no?, s'hagi de posar el foco en l'addicció, sinó per això, per posar el foco en què pot estar-li passant, no?, que ha comportat aquest canvi de conducta i aquest canvi en la seva vida. Penso que, perdó, el més important és primer que els pares intentin entendre i parlar-ne. Jo crec que una de les coses que també veiem moltes vegades és que hi ha por a parlar-ne, no? Fa por. I jo crec que, no?, un dels primers passos és que com a pare o com a mare puguis parlar-ne, perquè amb qui més confiança de poder tenir aquell fill és amb els seus pares. Després, si no se'n surten o no hi ha canvis o hi ha més problemes, es pot consultar, no?, amb un especialista, però el primer pas és parlar-ne. Un canvi, no?, que veu el pare, doncs s'ha de fer palès, no?, i s'ha de poder parlar-ne.
0: I ja per acabar, si hagués de donar tres consells molt concrets a una família que ens estigui escoltant ara mateix, quins serien?
2: Dependria de l'edat, però si els he de donar de forma molt general, tres consells serien, per una banda, parleu molt amb els vostres fills, és a dir, les sobretaules són l'element més protector de molts problemes de salut mental amb o sense les pantalles, que poden patir els nostres fills, que hi hagi sobretot un espai de comunicació fluid en les cases, que es pugui parlar de tot, que es pugui parlar dels problemes, però també, no?, de les preocupacions i de les coses que van bé, que es pugui parlar de tot, perquè és la comunicació serà l'element que més ajudarà a identificar què passa, no?, a identificar que passen coses i poder buscar què passa, no? L'altra seria posar límits, és a dir, com a adult, igual que posem límits en l'alimentació, en els estudis, moltes vegades, no?, si han d'estudiar o a quines hores s'ha d'estudiar, jo què sé, si, no?, o les activitats que fan, s'han de posar límits amb les pantalles. Igual que revisem doncs, què mengen, s'ha de revisar què utilitzen i com utilitzen les pantalles. Per tant, posar límits i tenir un paper proactiu, no? A l'hora de saber què fa aquell fill o aquella filla amb la pantalla, no només en quant a temps, sinó amb activitats que fan allà a través de les pantalles. Per tant, posar límits i conèixer, no?, què fan. I el tercer, intentar gaudir del temps lliure compartit sense pantalles. És a dir, també tenir un paper molt proactiu a l'hora d'ajudar els fills i les filles a buscar alternatives sense pantalles i a compartir temps amb ells sense pantalles.
0: Uh-huh. Núria Aragay, moltíssimes gràcies per explicar-nos i ajudar-nos a entendre un poc més com està aquest risc a les pantalles, tota aquesta guia que s'ha publicat i com funciona un poc la ment dels joves, dels infants i també dels adults quan estan davant d'una pantalla. Moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres. Que vagi molt bé. Adéu.

0: A Ràdio Rubí tenim les nostres Telma i Lluís particulars.
1: És que l'he agafat, li he dit que no parlaria.
2: Sí.
3: Ara les han agafat per sorpresa.
0: Però... Cinquena temporada de l'Inspira't. Amb Carmen Moreno i Cuca Fernández descobrirem nous projectes i persones.
1: Tenim una edat ja, no?
3: Humana. No, que edat? Que som...
0: Tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Rubí, a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Inspira't.

0: Xerram amb Raquel Vilarrolla, del Servei d'Educació de Residus de l'Ajuntament de Rubí, i amb Víctor Remacha, que és professor de Batxillerat Artístic de la Serreta. Bon dia i benvinguts als dos.
1: Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Raquel, què és exactament l'ecobenvinguda i què es trobaran els alumnes quan l'Ajuntament arriba als instituts?
1: L'ecobenvinguda a l'Insti és un projecte que vam iniciar l'any passat i pretén donar la benvinguda als alumnes de primer de l'ESO que comencen l'etapa educativa a la secundària i establir una miqueta doncs, la continuïtat amb la primària, perquè quan se surt el temps d'esbarjo i portes l'entrepà, la fruita, l'esmorzar, doncs a la primària i a l'infantil insistim molt en el tema de la prevenció de residus, de no utilitzar paper d'alumini o qualsevol embolcall que no sigui sostenible. I a l'etapa d'infantil se'ls acostuma a donar un boc en rol o un portaentrepans. I això sembla que quan passen els alumnes passen a l'institut es perd una miqueta, no? Perquè, clar, ja no tenen aquests suports. L'any passat vam decidir de fer una campanya que promogués una miqueta això i fer aquesta ecobenvinguda portant els alumnes a aquest portaentrepans i un fulletó explicant el per què serveix i per què és important prevenir aquests residus també a l'institut. I amb els serveis amb els que ells poden fer ús, com el dimecres manetes, la trucalleria, no? Els serveis que van enfocats a la prevenció de residus, la reutilització i una miqueta doncs, en aquesta línia.
0: Mm-hmm. I per què és important incidir en els hàbits, en els adolescents? Hi ha conductes relacionades amb els residus que hagueu detectat especialment als instituts?
1: Sí, nosaltres, a banda de totes aquestes campanyes o projectes que semblen regalets, no? A vegades, també portem tot el seguiment que es fan als centres educatius, la recollida de residus, les papereres a les aules, els patis, i sí que observem doncs, que quan arribem a la secundària hi ha un retrocés en tots aquests hàbits relacionats amb els patis, amb els esbarjos. Llavors, observant des de feia anys que hi havia una tendència a oblidar tot allò, a fer com un rebuig de tot allò que aprenem a l'escola. I que això era contraproduent en tot allò, sobretot que ells poden fer incidència. Hi ha coses que se'ls escapen, no?, als alumnes d'aquella edat, però hi ha coses que no. I des de casa també ho podem treballar, no? Doncs porten entrepà, continuen portant esmorzar. Per què no continuar portant doncs, un embolcall que els hi permeti no llançar coses a les escombraries o reduir aquest residu i fer-ho més fàcil.
0: Però el boc en rol aquest que dona enguany no és un boc en rol qualsevol. En aquesta edició el disseny l'han fet els alumnes de la Serreta. Com neix aquesta proposta i com s'implica el centre?
1: És una edició molt especial perquè l'any passat sí que ho vam fer tot nosaltres, però aquest any sí que trobàvem molt important una vinculació amb aquest alumnat de secundària i com a la Serreta és l'institut que fa el batxillerat artístic, vam demanar la seva col·laboració i estem supercontentes. Bé, l'Héctor pot explicar una miqueta com ha anat el procés, però el disseny d'aquest book and roll l'ha dissenyat un alumne del batxillerat artístic de la Serreta.
2: Mm-hmm. Bé, sí, realment estem encantats. A més, a la Serreta ens encanta treballar i fer coses per Rubí, i ja n'han fet més bastantes. Bé, van vindre i ens van demanar això. Jo sóc professor de disseny de segon de batxillerat i a primer també dono alguna cosa de disseny i de seguit ens va encantar la idea perquè als alumnes els motiva moltíssim fer quelcom que sigui real, que tingui una projecció. Fins i tot ni que no surti el guanyador, tota la resta dels alumnes, i, bueno, perquè hi ha concurs, simplement pel fet de que li hagin publicat ja li agrada molt, i fins i tot jo el que els diria és que ho podràs posar al teu currículum si fas alguna cosa.
0: Com va ser això? O sigui, els alumnes, cada alumne ha dissenyat un book and roll, ho han fet entre uns quants, ells han decidit el que es posava, el que no, els hi heu ajudat, els hi heu dirigit, explica'ns.
2: No, això es treballa moltíssim. Nosaltres treballem molt amb el concepte, amb la idea primera. De fet, no hi ha disseny si no hi ha concepte. Uh-huh. Aleshores, aquí és una pena perquè es veu només el que ha guanyat, però n'hi havia molts. Sí. I moltes idees. No era simplement una il·lustració i que quedés bonica i que quedés més o menys bé, sinó que hi havia tot un treball al darrere. Fins i tot van vindre, ens van fer una conferència, van estar explicant. A mi em va anar també perfecte perquè van també un professional, com treballa. I a més, amb aquest, un dissenyador que treballa a Rubinet. Dius, bueno, com pot ser? Jo els dic, pues, que el disseny pot estar en molts llocs i de moltes maneres. Uh-huh. Bé, perfecte.
0: Creieu que el fet que el Boc en Roll

0: l'hagin dissenyat ells mateixos pot fer que després el facin servir més?
1: Nosaltres creiem que sí que és una motivació, no?, per l'alumnat, ja no només participar d'això, sinó reconèixer també que hi ha una aportació d'algú que pertany a l'institut, d'una persona, un igual, no?, a ells, no?, que pot arribar a col·laborar en un producte que al final utilitzen cada dia. Fa més il·lusió, clar, no... A veure, jo vinc aquí avui en representació de la meva companya, la Sara González, que és la dissenyadora que ha assessorat tot aquest projecte. Clar, no és el mateix que ho faci algú desconegut, no?, que al final és una cosa que t'estan donant, algú que potser coneixes, que potser has vist en el pati moltes vegades, que potser és companya teva de l'aula, no?, o que és a l'institut al que va un amic teu, algú que reconeixes com una persona més propera. Uh-huh. I crec que sí, que fa, no?, això
2: I tant.
1: Fa més il·lusió.
2: Fa molta més il·lusió, i a més abans li comentava que crec com una espècie de tradició, que els alumnes quan veuen que es fan coses que pot ser que es repeteixin i que es tornin a fer, és com a que també és una motivació extra. És que a tot l'institut la visual i plàstica la cuidem molt, i llavors ens agrada molt, com deia abans, i tot motiva molt. De fet, a l'Institut La Serreta ja donàvem el bocanrol abans, sí. Feia temps que el donàvem, i el disseny el feia jo, perquè no el podia portar als alumnes i tal. I aleshores, bueno, a nosaltres sí que ens lliga ja absolutament del tot, perquè, clar, fèiem un bocanrol que el dissenyava jo, però ara els dissenyen els alumnes, doncs ja tanco el cercle perfectament.
0: L'objectiu és que els alumnes el rebin, però sobretot que l'utilitzin. Es fa algun seguiment de si realment canvien els hàbits o si es redueixen els...
1: Nosaltres podem fer aquest seguiment, perquè com t'he comentat abans, també fem el seguiment de la renovació de papereres, de vegades doncs, el que s'acaba recollint en els centres, doncs també si hi ha alguna incidència greu també ens arriba. Sí que és veritat que no anem cada dia a mirar la paperera, això a través dels profes o dels equips directius, si hi ha algunes coses doncs destacables sí que ens ho podem comentar, però sí que durant el procés aquest sí que podem anar parlant doncs amb els instituts a veure si s'utilitza, si no s'utilitza. De moment és un projecte jove perquè vam començar l'any passat i aquest any hem introduït aquest element més pedagògic de cara als batxillerats per poder fer doncs la producció. Sí que hi ha molts aspectes a treballar i un d'ells potser seria aquesta part d'anar valorant si realment és una cosa molt utilitzada, poc. De moment estem contents, però sí que és veritat que no hem pogut valorar si això dura tot el curs, perquè potser ara tots molt motivats amb el bocanrol i al gener ja s'han oblidat, no? Mm-hmm. Això sí que ho hem de reforçar una miqueta.
0: Acabam mirant un poc més enllà de La Serreta. Aquesta iniciativa només es seguirà fent a La Serreta o també a altres bandes on es treballin aquestes activitats més artístiques, aquests estudis més artístics?
1: Doncs això és una incògnita que no et puc desvetllar avui, però sí que és veritat que nosaltres hem començat amb La Serreta perquè és l'únic institut que fa batxillerat artístic actualment a Rubí. Estem, com li comentava abans d'entrar l'Héctor, valorant una miqueta al final d'any com han anat les campanyes des del servei educatiu i valorant també si això ha de ser un projecte que vagi rotant pels instituts, tot i perdre doncs, aquesta expertesa o aquesta motivació dels alumnes amb una vinculació més artística, o bé continuem fent-ho a La Serreta i seguint aquesta línia formativa. És una incògnita que suposo que a finals d'any acabarem amb el nou programa del servei i acabarem desvetllant, però... La idea és continuar-ho fent, el que no sabem és com.
2: No, ja... Bueno, ho hauran de decidir, però des de l'assignatura de disseny de segon de batxillerat ens va molt bé, perquè fins i tot li estava comentant que jo preparo la meitat de la classe per selectivitat. Alguns volen fer alguna cosa, però l'objectiu més principal és la selectivitat. I sembla que això no podria entrar, però sí que entra molt, perquè... Estrany és l'any que no entra alguna pregunta que estigui directa o indirectament relacionada amb el tema del reciclatge, amb el tema de la... Perquè, clar, és que es considera que el dissenyador seria la primera peça... Si estàs fent un projecte per l'empresa, ets tu el primer que ja determinaràs els materials, el tipus d'impressió. O sigui, que ets com a la primera peça per fer materials sostenibles, reciclables i que es puguin entrar en una economia circular. Uh-huh. Llavors això està agafant amb molt de pes en tot el tema del disseny. Uh-huh. I clar, i a mi, doncs igual que tu estigues explicant ara tu, doncs ho explico als alumnes més allargat. I clar, si ho relligues amb un projecte així, doncs et va bé. Però bueno, a veure, no sé, si no, doncs ja continuaré explicant-ho d'una altra manera.
0: Clar. Està presentant la candidatura, sí, perquè no canviï, sí. Completament,
1: Agafo la
2: completament,
1: l'inquietud.
2: Perquè clar, ja ho he fet un any, doncs ara ja...
1: Clar, no, estem molt contentes, valorem molt positivament com ha anat tot el procés.
0: Mm-hmm. Raquel i Héctor, moltíssimes gràcies per venir a explicar-nos aquest projecte i esperem que segueixi funcionant tan bé. Moltíssimes gràcies.
2: Molt bé, gràcies.
0: Adéu.

Polo. Molt bon dia, què tal, com esteu? Sabeu quantes vegades jo he escoltat aquest tema en el cotxe, a casa? És un d'aquells àlbums de capçalera i un d'aquells temes que una i una altra vegada han sonat, per exemple, en el meu playlist particular, en el meu Spotify o bé en qualsevol moment que necessitava bona companyia, bona música. És molt probable que també hagi entrat a la vostra llista, al vostre playlist particular, temes com aquest Full Time Papi de Álvaro Lafuente Calvo. I tu diràs, qui és Álvaro Lafuente Calvo? És guitarrica de Lafuente. És clar que sí. Doncs guitarrica de Lafuente està en el seu millor moment, en el seu hype, com es diu avui en dia, eh? Està en el seu hype total. El darrer àlbum, Spanish Leather, fa estona que genera tamacles i reuneix els seguidors a la causa de l'artista musical. Però és que és un home que de ben petit no somiava directament en ser un músic, sinó que somiava en ser actor. I molts anys després, els Javis li van donar l'oportunitat de fer-ho amb La Bola Negra, peli que s'acaba d'estrenar, sí? Que es va estrenar el passat divendres i que ha recollit ovacions inacabables, com la del Festival de Cannes, la del Festival de Sant Sebastià, etc, etc. Ho està aconseguint, també està consolidant la seva carrera com a actor. No només com a actor, sinó com a actor cantant, que la mateixa pel·lícula La Bola Negra, que per cert, doncs diuen que tindrà moltes nominacions als Oscars 2027, doncs no només com a actor, sinó que també hi ha un tema musical que s'inclou en el soundtrack d'aquesta pel·lícula, La Bola Negra. Un tema que ara mateix escoltarem que és preciós, com tot el que fa guitarrica de Lafuente i que porta per nom La Nieve. Disfruteu-lo, gaudiu-lo, que vagi bé, bon profit.

0: 7 ciutats, 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
1: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.
2: A veure, parla'm una mica tu.
3: Hola, sóc el López.
2: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
4: Vale.
2: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma ja.
4: Em van a Morgades Vall d'Osera.
2: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Vall d'U?
4: Sí, sí, sí.
3: Rambla 54 amb Anna Morgades Vall-llosera.
2: Vale, doncs ja està.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
6: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
7: Queda poquet per la celebració de la Diada de Sant Jordi. Els llibres i les roses tornaran a omplir places i carrers.
8: L'R8 de Rodalies ha recuperat parcialment el servei entre Rubí i Granollers.
9: Els gegants de Rubí, que aquest any celebren 70 anys de la colla, formaran part d'una expedició catalana sense precedents.
10: La Unió Esportiva Rubí rep a l'ordre aquest diumenge a les 12. Els de José Solivelles han caigut a la desena posició de la Lliga Elite després de la darrera derrota.
11: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a Ràdio Rubí. Rubí.cat.

0: La tertúlia de Rubí al dia amb Toni Brago.
1: Segona hora de Rubí al dia, quan passen 2 minuts de les 10 del matí, per escorxar aquesta realitat, aquesta mirada que hem fet sobre la realitat. Ja sabem que els mitjans escollim unes notícies de tot el que passa i les expliquem també, i que no és exactament la realitat, sinó el que nosaltres diem com informació. Per saber quins temes tractarem en aquest escorxador, que és la tertúlia, Pamela Martínez, bon dia.
2: Bon dia, una altra vegada.
1: Una altra vegada, som-hi, anem a veure quins temes.
2: Abans de proposar-vos els temes, jo volia dir-vos que tenim una informació, i és que des de primera hora del matí la circulació dels trens a l'R8 entre Granollers Centre i Martorell està interrompuda per un robatori de cable. La incidència afecta l'estació de Rubí Vallhonrat i el servei es fa per carretera. L'R8 està interromput, com dèiem, entre Granollers Centre i Martorell, i l'R2 Nord presenta retards per una incidència que ha provocat aquest robatori. Això ens ho informa Rodalies, i el robatori s'ha produït a Granollers Centre. S'ha habilitat servei alternatiu per carretera entre Martorell i Granollers, i la incidència també provoca aquests retards que dèiem a l'R Nord, que les demores poden estar superant fins i tot els 20 minuts de mitjana. A banda de Rodalies, que sempre és un problema, perquè sí, déu-n'hi-do, quan no ens quedem sense trens durant mesos, hi ha retards, i quan no hi ha retards sempre hi ha alguna cosa.
1: Sí, i aquests robatoris darrerament s'estan produint amb una certa freqüència, diferents punts de Catalunya, que ocasiona aquests problemes avui a l'R8 per aquest robatori a Granollers Centre.
2: Exacte, a Granollers Centre, i també afecta a l'R2 per si la gent ha d'agafar-la. A banda d'això de Rodalies, també volíem posar sobre la taula el nou pla d'actuació municipal per inundacions. Divendres es va fer l'homenatge del 64è aniversari de la Rierada de 1962, i l'Ajuntament ha posat en marxa aquest nou pla d'actuació municipal d'inundacions, que abans ho comentàvem amb el Toni, analitza un retorn de 500 anys, i que en realitat ens explicava el regidor de Sostenibilitat i Medi, que l'Andrés Medrano ens deia que no deixa marge a la improvisació, que està tot absolutament pensat. A banda d'aquest pla d'actuació, el PICOC d'aquest cap de setmana, que no sé si l'heu gaudit, si no l'heu gaudit, però ha tornat al celler de Rubí. Ha
1: estat aquest festival multidisciplinari.
2: Sí, ha estat tot un èxit. Ja ho era abans, un èxit, però aquest retorn encara s'ha agafat amb més força. I supos que durant tot el cap de setmana i durant els darrers dies també heu estat veient tot el que passava amb tot el tema de la senyora de Madrid, la Mari Carmen. De fet, ara mateix hi ha una manifestació a Barcelona precisament per aquest motiu. El sindicat de llogateres ha convocat aquesta manifestació i està ara mateix en marxa, després de l'acampada que es va fer a Madrid per reclamar el decret Mari Carmen al govern espanyol.
1: Doncs moltíssimes gràcies, en parlarem ara mateix. M'ha fet molta gràcia, que vas cantant els temes i ja es van produint cares. I curiosament, és la mateixa cara que jo he posat quan tu has dit alguna cosa. Ara parlarem exactament d'això. Moltíssimes gràcies, Pamela.
2: Vinga, gràcies, adeu.
3: La tertúlia de Rubí al dia. De dilluns a divendres, de 10 a 11, a Ràdio Rubí.
1: D'aquests temes en parlarem amb Jesús Galán, bon dia.
4: Bon dia.
1: Vicent Rabadán, bon dia.
5: Bon dia, què tal?
1: M'ha fet gràcia perquè has posat la mateixa cara que pràcticament he posat jo, Ara parlarem. Xavier Bonastre, bon dia.
6: Bon dia.
1: Jordi Margarit, bon dia.
7: Bon dia, Toni, què tal?
1: I tots vosaltres, si voleu participar a la tertúlia, ja ho sabeu, el telèfon obert perquè opineu de qualsevol tema, dels que parlarem aquí, o de qualsevol altre que vosaltres ens voleu comunicar. El telèfon del directe, 93-588-59-60. 93-588-59-60. Us agafarà el telèfon qui està al comandament tècnic d'aquest programa, des de les 9 fins a les 12, José Malagón. Doncs som-hi. Anem primer al que està passant ara mateix. Aquestes primeres protestes a Barcelona pel decret Mari Carmen, coincidit també amb la visita de Pedro Sánchez al sindicat de llogateres, ha tallat l'avinguda Meridiana durant una hora i no descarta, a més, convocar aquesta vaga general si no s'aprova el decret llei d'habitatge, que se suposa que el president del govern espanyol doncs està negociant amb l'oposició, justament doncs, per intentar arribar demà al Consell de Ministres, i ja veurem què és el que es pot fer. El primer que us volia preguntar és si sou optimistes o creieu que això es pot diluir de tot el que hi ha, no? Que hi ha diferents punts de vista, també, segons els diferents partits, però primer, si què és el que creieu que arribarà demà i si això es pot acabar diluint com ha passat, no? Com va passar també en el 15M, en el que es van agafar algunes coses i després la resta doncs es va acabar una mica deixant bastantes coses pel camí amb els anys.
4: Jo crec que dona una mica la impressió que es pot acabar diluint, entre d'altres coses, perquè bé, que em corregeixi el Jesús, que és el que domina el tema, però crec que, vull dir, la legislació actual, diguem-ne, que dona la raó als propietaris, no?, d'alguna manera, i que aleshores, bé, encara que s'aprovi el decret llei, això després pot anar a tribunals, tal i que qual, i això pot arribar decaient, no?, suposat que s'aprovés, que aquesta és una altra, no?
5: Jo esmentaré primer el mètode amb el que s'aprova això, article 86 de la Constitució, en caso extraordinària i urgente necessitat. Estem acostumats, ara ja no es fan lleis normals, si les orgàniques s'han de fer perquè afecten a drets fonamentals i tal, la manera de legislar. Això és extraordinari, urgent de necessitat. Clar, ara té una manifestació i un clamor popular.
1: L'acampada, no?, també, a la Porta del Sol.
5: Primer s'havia de resoldre fa temps.
4: Qui defineix què és l'extraordinària, no?
5: Jo crec que és una informació. La llei, al final, no pot estar molt lluny del nostre parer, de la nostra cultura, i els termes són clars, extraordinari i urgent, llavors això és un tema que s'arrossega fa temps, fer-ho corrents. Bueno, a part que penso que aquí em fa molta gràcia els partits polítics com ballen, no? De cop i volta i això, jo havia dit, jo tal, si és a Catalunya no sé què, si està... Bueno, al final jo crec que hi ha una necessitat. No és això també hi surt a la Constitució, perquè a vegades a mi, com a jurista, m'agrada recordar d'on venim, que parla de la propietat. Tots som conscients, no? Que el dret a la propietat i després l'accés a la vivenda, que és un altre, pugnen, i tornem a veure sempre on està aquest just equilibri, no? Jo no conec la senyora Mari Carmen i tampoc conec la seva vida, ni conec què ha fet allà, ni, perquè ara tots opinem...
6: Home, el que ha fet és viure.
4: Clar.
5: Sí, però tots som conscients, no sé si hi ha algú dels presents o la gent hi té pisos amb lloguer i també hi ha... Jo penso que el dret de la propietat no l'hem d'oblidar, s'ha de conjugar amb l'accés a la vivenda, també hem de veure... O sigui, que al final fem un nom i fem una bandera que jo crec que ressona més per el malestar de la gent i perquè ens hi apuntem allà ara és el moment, que no perquè això ahir, fa 4 dies, fos una inquietud per molta gent, o era per alguns arrendataris. Estan alguns, bastant protegits.
4: Eh? Molts.
6: Alguns. El nombre de desnonaments que hi ha en aquest país o en aquest estat és d'alguns. La manca d'accés a l'habitatge de milers i milers de joves és alguns.
1: De joves... I de no tan joves. Han estat molts dies aquí
6: repassant... joves perquè és un col·lectiu que encara es queda a casa fins als no sé quants anys.
1: Amb el José Malagón vam repassar aquí molts dies els preus dels lloguers actuals a data d'avui de Rubí, i no trobàvem... Era difícil trobar algun que baixés del 1.000 euros.
5: Mm-hmm. Jo, perdoneu, però penso que és un debat amb més profunditat. Sí, fa un parell de setmanes parlàvem aquí de que els joves avui en dia estan molt per viure el dia a dia, no volen grans compromisos laborals i tal. Bueno, parlem d'això també, no? Parlem de que si un no vol grans compromisos laborals...
6: Com generalitzem amb els joves? I com generalitzem amb molts col·lectius?
5: Bueno, nosaltres hem sigut joves i tampoc ens van donar l'accés a la vivenda. Hem hagut d'estudiar, hem hagut de treballar...
1: Crec que són temes diferents, no? Estem parlant... estem barrejant, per mi, peres i cols, una mica.
6: Anar-se de lloguer o canviar de feina...
1: El tenir un dret a un habitatge assequible tant per joves com d'altres persones, com tu bé has dit, és un dret bàsic. Quan un habitatge de protecció oficial que has de complir una sèrie de requisits en un poble costa 358.000 euros, és que t'està deixant de banda.
6: Sí, no, no.
5: Sí, sí, no, no, sí, no, sí. El problema és generalitzar. El problema és generalitzar i ara a Mari Carmen fem una bandera que jo dic que no la conec, aquesta senyora. Desconeix la seva economia. Si té fills, si té germans, la gent dona dret quan no pots pagar, quan no et mantens. Fem, per això et deia que és un debat profund. Et dona dret a que et cuidin. I tens, no sé si serveis socials de l'Ajuntament de Madrid, de la Comunitat de Madrid hi ha fet o no. Llavors hi ha un malestar general, pues, com molt comú, no? Però no oblidem també que no tots els propietaris de vivenda són fons buitre.
6: No, llavors, no, no, en aquest cas...
5: No sé quina Jesús, és la proporció de famílies...
6: En aquest cas, Jesús, no ho són. Un fons buitre, segons la definició habitual. Ara, el que està molt clar és que aquesta senyora que pagava 500 euros de lloguer li demanen 2.700. A veure, no és un fons buitre? No, però són uns buitres.
5: Si coneixeu... Perdona, coneixeu algú...
1: Quan cobrava 1.400.
5: Coneixeu algú que tingui una propietat d'una vivenda i a l'hora de llogar-la tingui en compte aquest factor i no la llogui pel preu de mercat? Perquè si el coneixem algú, el posem de bandera, no, no, i també però... li diem, li donem un nom.
6: Però
5: no?
6: Llavors el dret a la propietat privada és absolutament pervers. Per és pervers. Home, perquè socialment està generant el que està generant. És a dir, és com dir, algú se li acut a algú tan idiota com per tenir, diguem-ne, una propietat a lloguer i no fer-la pis turístic amb la qual traurà 5, 6, 7, 8 vegades més que amb un lloguer, fins i tot alt, però per tot l'any? Clar, és ser idiota no fer això. Ara, aquest idiota comporta unes conseqüències socials. Llavors, si està molt clar, aquí el debat està entre l'habitatge com a dret social, que la Constitució reflecteix, o com a mercaderia pura i dura, amb la que es pot especular, amb la que es pot pujar el preu sense límit, i això és compatible. Ho sento, però no. No ho és. No ho és.
5: Depèn del punt de vista. Depèn del punt de vista.
7: Evidentment, depèn del punt de vista. I per
5: si ets som... propietari o arrendatari.
7: Per això, bueno, amb prou feines ho som. Els que ja tenim una edat i hem pogut ser-ne de que el sostre sota el que vivim. I prou, i punto. I punto. Bé, deies, Jesús, que parlaves de que sí, o això és una revolució. Bé, les revolucions acostumen a iniciar-se per petites coses que resulta que no són tan petites, tan petites. Aleshores, aquí, a l'acampada de Madrid, tothom fa referència al 15M, etc. Jo crec que possiblement se li vol vestir d'un tema que, com deia en Xavier ara fa un moment, anirà de caient amb el temps. Tant de bo no, perquè si hi ha una... Com diu aquell, a nivell d'estat, el principal problema, si demanen tres problemes, és habitatge, habitatge i habitatge. Hi ha qui vol introduir la inseguretat, perquè tot això dona una història i una manera de fer. Però és evident que en aquest estat, que deia el Vicenç ara fa un moment, el problema de l'habitatge, sigui per joves o sigui per grans, molt grans, que han pogut subsistir a base d'uns lloguers que estaven pactats de feia temps, i les maneres i les argúcies que s'han trobat per aquesta gent, senzillament fotre a la cuneta, a la vora via, doncs és en fi, és denigrant, és inhumà, i la resposta, si hi ha uns decrets que cal fer-los a correcuita, a mi em valen que es facin de la manera que es facin, perquè tot és un començament. Segur que costarà molt que demà es pugui haver-hi aquest decret i que es pugui aprovar en el Congrés dels Diputats. Segurament que costarà molt. Però és una eina. I el que es necessiten són eines per... Vinga, va, que aquest és el problema més important que hi ha en aquest estat. Deixar-vos de falòrnies. Ja entraríem en altres històries, sí, home, sí. I ja parlaríem de migració, que llavors hi ha qui ho lliga amb la inseguretat, i tot pa su pueblo, i aquí que no entri ningú. Molt bé, i com construirem els habitatges? Qui els farà? Aquesta és la pregunta que queda en l'aire. Per tant, Jesús, compta amb dir que de la Mari Carmen no se'n parlava, però podíem parlar de la Pepita, podríem parlar del Nicolàs, podríem parlar de tants... Me'ls invento, els noms, no que tingui cap... Molts els desnonaments, ja ho deia el Vicenç, són... En fi, és abassegador, és fins abassegador.
6: Fins i tot es dediquen a alguns o alguna a comparar i a dir que aquí és que es desdona menys que a Catalunya, per exemple. Com si fos una qüestió simplement estadística. Com si darrere d'això no hagués persones que es queden, a vegades, això, en una situació absolutament crítica, amb criatures petites, amb decrets de vulnerabilitat que no s'apliquen. Després està això.
5: Sí, s'apliquen.
6: Jo no dic que no ho faci la justícia. Jo dic que moltes vegades els serveis socials és que no arriben. I és així. I no poden gestionar la enorme quantitat de coses que tenen sobre la taula.
5: Clar.
6: Al final, aquí els jutjats el que fan és aplicar, diguem-ne, les lleis. Que es podria ser més sensible en alguns casos, sí, però tornem al mateix. És a dir, la legislació és la legislació. I una última cosa sobre els decrets lleis. Tens raó, Jesús, absolutament d'acord. És a dir, s'ha abusat, però és que jo recordo el govern Rajoy. És que pràcticament no
4: governava
6: va legislar...
4: Governava a través de decrets lleis.
6: I es tenia majoria absoluta. Però, clar, el que ja és... un rebuig recalcitrant al debat parlamentari, que no arriba enlloc, serveix per dir-ne palpíndoles al YouTube, però no volen debatre. I per tant, decret llei, ja està, endavant.
1: Una pregunta. Quan et poden fer fora per especulació, creieu que és un dret al no habitatge?
5: Què és fer fora per especulació?
4: Clar.
1: Home, tens fons voltors, tens aquesta dona, la Mari Carmen, que tens un lloguer i que te'l pugen 500 per 5, 5 per 5, més de 5 vegades.
4: Ah, t'estan fent
1: dret,
4: fora, no?
1: O sigui, clar. O sigui, és que no el, sigui. Dret, el dret als beneficis d'una empresa passa per davant del dret de l'habitatge de les persones?
5: Pues,
1: el dret...
5: Pues depèn, hauríem de parlar d'Inditex i d'altres... clar, és
1: no,
5: que,
1: però estem parlant d'habitatge.
5: Mireu, aquí lo fàcil és agafar-se... Jo sóc un... treballo d'advocat i crec que sóc molt sensible en els temes que porto arrendataris, perllonguem quan... Ja, lo fàcil és de dir, estic absolutament a favor dels arrendataris, d'aquesta sensibilitat, que es quedin de per vida, que tal... Bueno, carreguem-nos el dret de la propietat, modifiquem la Constitució amb els tants percents que requereixin, ens ho carreguem. És fàcil agafar-se aquí. Jo el que dic és que el debat és més profund. Per exemple, si parlem d'ocupes, que també tenen dret a ocupar la vivenda, segurament canviaríem el debat. Diríem, bueno, els ocupes, cuidado, que és un altre... Bueno, parlem del mateix, no?, de gent que potser no té els mitjans econòmics i els hem de facilitar, o ja us ho faciliten ells moltes vegades, l'accés a la vivenda, excepte si t'entren a la teva. Jo ho dic perquè visc en el despatx, quan em ve un propietari perquè l'han entrat, té una sensibilitat, quan ve un ocupa, i a vegades et truquen per dir, escolta, quins drets tinc a marxar d'aquí, no?, perquè no és ni la vivenda...
7: Jesús, perdona'm, que som amics... és indecent que em situïs el cas Mari Carmen i després em facis una línia cap als ocupes.
5: Parleu de l'accés a la vivenda.
7: Ho sento, eh?
5: Parleu de l'accés a la vivenda.
1: Parlem d'especulació, de com el capitalisme...
5: Molt,
1: o sigui,
5: molt limitat.
1: Mira, fins i tot
5: tenim,
1: el relator,
5: un debat molt limitat.
1: El relator especial de les Nacions Unides sobre el dret a un habitatge adequat, que es diu Koldo Kasla, ha criticat que ha picat el crustro a Espanya, que s'hagi permès l'execució d'aquest desnonament i diu que és difícil entendre com pot prevaldre la rendibilitat d'una empresa per sobre del dret a l'habitatge. I això és el que estic preguntant.
5: I això
1: és el que t'he preguntat i que hem derivat.
4: Bueno, són drets que col·lisionen, no? Vull dir, sembla que sí. està
6: molt
4: clar,
6: no?
4: És obvi. Clar, i aleshores aquest és el gran problema. Com conjumines això perquè sigui just per les dues bandes. Clar, no? Però aquest és el gran problema.
1: El dret a l'habitatge està recollit a la Constitució. És un dret
5: bàsic. I el de la
1: propietat també.
5: I el de la propietat també.
1: Però es poden posar tots dos al mateix nivell?
6: No, el que passa és que aquí hi ha una qüestió clau.
5: Depèn. Hi ha empreses immobiliàries que es diguen això. Hi ha promotors. Pot ser que un promotor tingui 40 vivendes per vendre. No, limitem-ho, que no em pugui...
6: De què estem parlant? Sí, el problema és que...
5: El debat el podem fer molt senzill.
6: Sí, no, però
5: tu fixa't... El podem fer més complex.
6: Estic d'acord amb tu, Jesús, que el tema és molt complex, però tu fins i tot el que fas és simplificar, per exemple, el fenomen ocupa. Els ocupes. Com si fossin una massa uniforme de, bàsicament, gent que té el morro d'instal·lar-se a les locals propietat d'un altre. Home, hi ha màfies, hi ha situacions, diguem-ne, d'ocupació col·lectiva, perquè no hi ha espais, diguem-ne, per fer moltes activitats, i que normalment aquests col·lectius busquen coses que siguin de tipus públic, també hi ha alguna nau privada, i després hi ha els casos perentoris de gent que no troba habitatge i per tant ocupa. És a dir, són realitats absolutament diferents i complexes. Llavors, introduïm també aquesta complexitat en el fenomen ocupa, perquè per la propietat el fenomen ocupa és molt uniforme. I si no, mira, llogues a una empresa d'aquestes, empresa entre cometes, que es dedica, diguem-ne, a intimidar i fins i tot amb violència solucionar el problema per la propietat. Oi que això no és el general dels propietaris? Oi que no? Però existeix també aquest problema? Home, jo crec que sí. Per tant, és molt complex. Sí. Amb un decret se soluciona la cosa? No. Un debat de fons? Sí. El dret a la propietat? Jo no ho poso en qüestió. El que poso en qüestió és els índexs de rendibilitat que aquests propietaris, sobretot els que tenen molt, aconsegueixen. Perquè això és incompatible amb una societat mínimament, ja no dic justa, ja dic equànim i que es pugui mantenir mínimament. És que si no, generarem una situació, diguem-ne, d'esclat social. Perquè això és insostenible. Ara, pels propietaris, endavant les atxes. Perquè com és un dret, tinc dret a posar, diguem-ne, al marge de benefici que a mi em doni la gana. Tu creus que això és compatible amb un estat de dret?
5: Només els propietaris de vivendes o d'altres exemples també, només aquests?
6: Altres, qüestionem aquests índexs. És normal que en un país que es diu estat de dret, dels impostos de tothom, se'n vagin 60.000 milions d'euros a salvar una banca que després no fa més que tenir més beneficis, més beneficis, més beneficis. Això és just? És raonable?
1: I que no es torni després. S'ha tornat clar, una petita part.
6: No, clar. Van marxar i ja no van tornar. Amb els milions i milions de beneficis que tenen. I no passa res, ens hem acostumat.
1: I en canvi, si tu no pagues, desnones. Quedes desnonat i quedes fora. O sigui, la banca demana un crèdit. No cal que el torni, té beneficis i aquí no passa res.
6: Alguna figura dins dels estaments judicials s'ha plantejat alguna vegada, no sé, iniciar coses? Iniciar coses, jo, com no soc jurista, ho desconec, per qüestionar que no es tornin els 60.000 milions d'euros.
5: Oi que no
6: hi ha hagut cap iniciativa?
5: L'àmbit judicial no toca.
6: Això no toca?
5: Toca aplicar la llei. Bueno, han de complir. Els jutges els toca plantejar això? Jutges tenen la funció.
6: Home, durant el procés es van inventar interpretacions del Codi Penal i interpretacions del marc jurídic que eren un autèntic deliri.
7: I no cal anar al procés.
4: La sanció...
7: No cal anar al procés.
1: 93-588-59-60. 93-588-59-60, si voleu. Si voleu, diu la vostra, aprofiteu.
6: Però que és complex.
1: És calent i ens toca tot.
6: És complexíssim, però el problema és que s'està decantant des de fa anys cap a un, diguem-ne, dels drets, que és el dret a la propietat i el que comporta. Jo poso els preus que em dóna la gana. I ja està. I jo crec que amb decrets molt tècnics i tal, això, que si gran tenidor és a partir de 10 habitatges o de 12 o de 15, no fotem, això no ho soluciona. No ho soluciona.
4: A veure, jo... Sí, un lleu matís. Faré una miqueta d'advocat del diable, A veure...
7: Una miqueta a la cara jo, ja la tens.
4: Sí.
7: Ja.
4: Jo ara m'imagino un propietari que té un pis, un... Jo no tinc cap. Bueno, vull dir, un pis i res més, igual que el teu cas.
7: Sí, senyor.
4: Que té un pis que el té llogat amb una persona i que aquesta, i aquest pis el té amb un, no sé, amb un barri residencial que, pràcticament de Madrid, o de Barcelona, per exemple, i aquesta persona de renda antiga paga pues, un preu que no té res a veure amb el mercat actual d'aquell allò, no? Aleshores, aquella persona no té dret a, en un moment donat, pujar aquell lloguer, perquè si paga 400 euros amb, cobra 400 euros o 500 per un pis que en el lloc on està, etcètera, etcètera, els preus són infinitament més alts, o infinitament, o molt més alts, clar, però alhora té dret a pujar-ho de cop de 500 a 2.500? No. O sí, és que tot plegat sí, sí. És que és complicat.
5: I potser, vull dir, és potser la seva economia, i potser la seva economia depèn també d'això.
4: Potser sí, perquè una cosa és el fons voltor, però una altra cosa...
5: Torno a dir que lo fàcil és, no? Identificar-se...
4: Totalment.
5: Amb Mari Carmen i amb el tema i la... I la
1: però no s'identifica. Que
4: anem a mirar. Aquella dona no pot anar al carrer.
5: Però és que hem de fer un debat... Jo, perdoneu, però hem de fer un debat molt més ampli. No en posem el... I si parlem de propietaris de vivendes, parlem també d'empresaris. Els empresaris tenen dret a la banca aquests milers de milions que ballen cada any. Els hi posem límits d'aquest o no? Clar, el debat és molt més ampli. Evidentment que s'ha de facilitar l'accés a la vivenda. Ja hi és, eh? Serveis socials, a Catalunya, com a mínim, que és un tema que conec, i treballen, i solventen el tema, eh? Paguen, la Generalitat està pagant lloguers, complementant, en lloguers, en el preu que els hi toca, està complementant, i si no es busca, estan buscant vivenda. Ningú en aquest país ni pot passar gana, ni es queda al carrer, si va al lloc on ha d'anar. Vale? Llavors, partim d'aquí. Perquè de vegades també extremem de dir aquests es quedaran sense menjar o sense sostre. Això no és cert. Com a mínim a Catalunya, és la realitat que jo conec, hi ha mitjans. I si tu, llavors com ho fem? A la persona que treballa, que són molts, no?, que treballem, que comprem una vivenda, potser algú té una segona vivenda a la platja, potser aquí, i la seva economia se l'ha fet en aquest nivell, li limitem. Llavors, ojo on ens fiquem, si defensem a ultrança una postura o anem a l'altra. Jo és el que plantejava. Jo no estic a favor ni en contra de la propietat. Depèn del cas, depèn de cada cas. I aquí sí que són els jutges els que han de fer. Es parla de prorrogar els arrendaments. Ojo, que això és la xocolata del loro. Hem solventarem el tema amb aquest decret llei, prorrogarem els contractes fins al 2028. I què farem el 2028?
4: Estarem igual.
5: No, potser sí, tindrem a Juanito en aquell moment i prorrogarem dos anys més perquè socialment hi haurà un clam i a nivell polític la sensibilitat portarà dos anys més. No resolem el tema, no resolem. Potser hem de tocar la Constitució. Estem en un nivell de tocar la propietat? Estem en un nivell de limitar l'accés a la propietat? Doncs potser sí. Però el debat és més ample, perquè si no la batalla no és entre arrendataris, propietaris de vivenda i arrendataris. El debat és molt més ampli. També és l'accés a estudis, el treballar. Ha de tenir el mateix tracte a l'accés a la vivenda d'una persona que passa de tot, no estudia, no treballa i vol accedir a la vivenda, o una persona que està treballant, com hem fet, jo crec que l'acceptem aquí, no? Per tenir un treball, per tenir un sou i poder accedir a lloguer o propietat.
1: Jesús, hi ha persones que no tenen estudis i que estan molt espavilades a la vida i que tenen el seu propi negoci, ja sigui de tatuatge o el que sigui, si guanya molt bé la vida.
5: Pues perfecte. Perfecte.
1: El problema és, mira, Habitaclia, avui, 7 habitatges, aquí a Rubí, a data d'avui, estic mirant Habitaclia, ho podeu fer vosaltres també. 7 habitatges barats, diu, de lloguer a Rubí, el més barat. 1.600 euros al mes davant del mercat. I els següents són pis amb terrassa de lloguer al passatge Bailén, 1.700, un altre de 1.700 al carrer Navas de Tolosa, i després ja saltem a 2.200, 2.500 i 2.800.
5: Sí, és una passada, desmesurat.
1: 1.600. Això és pràcticament el salari d'una persona. Això vol dir que una persona...
6: El salari? Aquest salari no arriba ni a les milers de persones.
1: Això significa que... òbviament, no t'arriba ni per pagar el lloguer. Per tant, condemnes a una persona sola a que no pugui llogar. Però moltes vegades, a més, passa que si tu entres a llogar aquell pis, a més, dius, bueno, el compartiré amb una altra persona, intentaré compartir-ho. Hi ha problemes que quan entres en contracte, te fan un contracte a tu mateix, tu no pots...
5: Superrendar, sí, o cedir parcialment.
1: Perquè dius, i com ho pago? Com ho faig,
5: siguem
1: això?
5: Siguem imaginatius, clar. Obrim tot això.
1: Però,
5: clar,
1: estem parlant de que quan acabàvem la temporada els pisos estàvem a 1.100. Avui, que ho veiem cada dia amb el José, avui està a 1.600. I han passat 3 mesos.
5: Mira, jo crec que tenim un doble llenguatge. Qui va comprar un pis fa 40 anys se va pagar l'equivalent a 80.000. Si avui l'hagués de vendre, i no sé el que va a Rubí, i el seu pis val 600.000 euros, no crec que en aquesta justícia social digui, miri, el meu pis jo el puc vendre a 600.000, però com que tinc en compte les limitacions d'accés a la vivenda, o el llogaré per 500 euros, o el vendré l'IPC, 80.000 més l'IPC. Hi ha algú? Coneixem algú? Perquè estem parlant d'això, eh? Estem parlant d'això. Però jo, perdoneu, que obri debat. Perquè si ens quedem només amb l'accés dels arrendataris, de les persones a la vivenda, evidentment, de les persones vulnerables, qui tenen solució a Catalunya, eh? Qui tenen solució? No fan fora ningú si no hi ha una solució alternativa. I jo porto aquí...
6: Tenen possibilitats.
5: Clar, clar, estem parlant d'això. Potser amb un pis, de 2.500 no t'hi posaran, si no el pots pagar. Però ja estem... Llavors, com ho fem? Hi ha hagut algú que s'ha plantejat durant aquests anys quan ha venut un pis la justícia social? O l'ha venut pel màxim de preu que l'ha pogut vendre? O a l'hora de llogar, sí, però... l'ha llogat pel màxim preu que donava al mercat, com aquests que estem escoltant?
4: No hi ha dubte.
5: Pues ojo amb aquesta, doble moral. Amb aquesta doble moral. Sí, perquè depèn d'on estem. Si estem d'arrendatari i no podem pagar, o som un propietari que tenim un gran pis, pues potser no sé com ho haurem de considerar. Hem de ser molt imaginatius, perquè tothom tingui accés a la vivenda i els propietaris, si han fet una inversió i els hi ha costat molts anys de treball per tenir una vivenda i la volen llogar, la volen vendre, home, que li puguin treure una mica de rentabilitat també.
1: Però és, és que no estem parlant de treure una mica de rentabilitat. El problema de que estem parlant és que l'especulació, els guanys, els màxims dels beneficis de les empreses, i s'ha fet mercadeig amb un dret fonamental, que és el dret a l'habitatge, aquesta avarícia per fer el major marge ha d'estar deixant a moltes persones fora i està causant els desnonaments. Aquí ningú no diu que no tinguin benefici, però aquest
5: benefici
1: s'ha convertit en...
5: I estic d'acord. I a més, aquí no ho poden fer els polítics perquè no en saben. Ho he dit amb carinyo, són molt bons com els polítics. Per mi, han de sondejar els problemes del carrer i portar-los a comissions legislatives que estan integrades, que són els que fan la llei, no les fan els polítics. Els polítics ensumen els interessos del carrer. Hi ha un problema de vivenda, ho porto a una comissió legislativa formada per sociòlegs, pedagogs, juristes, economistes, psicòlegs, on li treuen fórmula. Aquests s'han de fer, han de ser creatius per integrar l'accés a la vivenda i l'accés a la propietat, posar límits... O sigui, són fórmules al final, però defensar, perdoneu, a ultrança, o l'un o l'altre, em sembla un error. Haurem d'anar parlant. I, per cert, aprofitem també, perquè ha sortit banca, potser hem de parlar de grans propietaris. És normal que el propietari de la teva empresa en borsa avui perdi 1.000 milions o 2.000 i tu estiguis treballant per 1.200 o 1.300, bueno, però 1.400 salari mínim interprofessional. El debat és molt més profund, entenc jo, eh? Perquè hi ha un tema de salaris també. Potser si aquests lloguers, els salaris estiguessin adequats o com hauria d'estar, potser els podríem pagar. Llavors, aquestes fissures del sistema hauríem d'anar de manera urgent i ojalà vinguin... Però són parxes. Són parxes. 2028. El 2028 estarem... És que estiguem en aquesta tertúlia parlant i tampoc es resoldrà el tema fons, perquè, bueno, prorrogaràs. Has resolt el problema? Has posat una fórmula on es conjugui l'accés a la vivenda com a arrendatari en funció dels mitjans i demés vers la propietat? Ho has resolt? Has posat límits? De mira, a partir d'aquests guanys hi ha un tema social. S'ha fet això amb la compravenda de terrenys? S'està fent a la compravenda de terrenys per construir?
1: S'està construint habitatge social?
5: Sí, però en el privat no. S'ha fet això. S'ha fet... Potser arribem tard, no? Perquè parlaves només del lloguer. Jo plantejaria la compra-venda de vivenda. Quant val una vivenda Rubí per comprar? 600, 700. El debat és més profund.
6: Mentre parlem dels...
7: Entre 3 i 400 en aquest moment.
5: Pues no és car. Llavors, si els lloguers estan a 1.500...
7: Ah, no és car.
5: No és car, vull dir, perdó, no està proporcionat al lloguer potser a 1.500. Es conec el preu aquí.
6: El problema fonamental és, sobretot, pensar, diguem-ne, en termes de convivència social, diguem-ne, d'entorn social. Llavors, que és molt difícil? Sí, és que, clar, és que la història del capitalisme lligat, diguem-ne, amb l'estat del benestar és relativament curta. És que és des de la Segona Guerra Mundial. És que abans era un desori, diguem-ne, d'explotació salvatge fins i tot de les criatures. Clar, és que no ens en recordem que el sistema, per se, és un sistema absolutament explotador. Ara ens adonem, per exemple, de les conseqüències mediambientals i de que aquest sistema, que prima el benefici màxim a tota costa, és que ens posa en perill planetàriament. perquè és un problema de sistema. Llavors és com dir, és que el debat és molt profund i mentrestant el canvi climàtic o la crisi climàtica segueix avançant. Doncs sí, sí, sí que és profund. Ara, hi ha coses que no són tan profundes. Especulació. Tu te'n vas a la definició i és adquirir un bé i sense fotre ni brot esperar que això es dupliqui, es tripliqui. Ah, quan s'ha vigilat això? Perquè no estem parlant d'empreses que compren habitatge vell, inverteixen en la seva rehabilitació, fan uns edificis de puta mare amb un ascensor de conya i ho ofereixen, diguem-ne, per un preu raonable. Clar, s'hauria de definir què és raonable.
4: Clar.
6: Però bueno, això no seria especular, això seria, diguem-ne, entrar en la voràgine del màxim benefici. Però és que hi ha gent que el que fa és comprar.
4: No fer res,
6: no
4: i,
6: fer
4: esperar
6: res i esperar que pugi.
4: Bé, ja
6: i això hi ha hagut a patades. Ah. O el fenomen, diguem-ne, del lloguer turístic. És que és brutal.
4: Bueno, això es comença a controlar, no?, ja d'alguna manera. Últimament, sembla.
5: M'arriba una mica al debat que es plantejava en el tema de los pescaditos, a l'època dels pescaditos, que al final et deia no mengis pescaditos, així el pescador no els pescarà, no? De dir, l'accés a la vivenda, jo penso que s'ha de plantejar en tots els nivells, tant des de la propietat...
7: Pecenines, pecenines no.
5: Clar, i deia l'usuari, i a mi que me cuentan, no? Tu quan vas a comprar, diu, estos no, porque tal, entonces el pescador dejará pescarlos, i així tal, no?
7: Sí, no, es venia sota el taulell.
5: Sí.
7: Deixeu-me dir, és que abans el Toni deia el preu de lloguers a Rubí, que el més barat que he trobat són 1.600. Anant al que deies, no només el sistema capitalista, sinó amb una manera de pensar de tota la vida, es podien fer càlculs dient, bueno, és que com que aquí treballen la parella, treballen tots dos, doncs posem 1.600 i 800, 800 i 800. No, escolti, però si és que... en tot cas seria un trio, no? Hauríem de fer trios per poder arribar en aquests 1.600 i que no et deixessin el teu sou, que, clar, sobre els 1.100, etcètera, etcètera, perquè no et deixin sense poder menjar ni pescanyines ni pescagrandes, no? Això per una banda. I després, quan deies a nivell que els polítics no en saben i que han d'anar amb una comissió d'experts, home, cony, per això tenen els seus assessors i totes les històries, no? Però és curiosíssim que aquests dies, pel tema de la Mari Carmen, s'hagi manifestat tot el que seria una esquerra, la més esquerra, i per part de la dreta i de la més dreta hi ha un silenci respectuós, per entendre'ns, no? Tret d'un tuit que va sortir ahir, que va fer Vox, que deia que si la Mari Carmen, en comptes de dir-se Mari Carmen, es digués Fàtima, doncs ja tindria la solució, no? Esclar, és el lligam aquest d'una cosa i ens en anem cap a l'altra. Home, els polítics que s'hi posin, que s'arremanguin, que és la seva feina... estic d'acord, Vicenç, que de debat n'hi haurà el que hi hagi d'haver i probablement serà el llenguatge TikTok, possiblement serà així, però jo el vull veure. I molt bé, que si fins a l'any 28, bé, doncs escolta'm, són eines, jo reclamo eines i que hi hagi la suficient creativitat d'assessors, de no assessors, del que sigui, per manifestar-se. És un problema o no és un problema? S'ha de debatre amb un cantó o amb un altre i possiblement, o menys jo, doncs no estic en disposició d'oferir dades tècniques, perquè, collons, perquè no m'hi he dedicat, jo escolto i després escric i després parlo, no? Però si no m'ho donen i no he tingut oportunitat, sembla que ja s'ha començat a colar en l'àmbit periodístic alguns dels detalls d'aquest decret que es pensa aprovar demà i després passar al Congrés dels Diputats. Bé, doncs veiem-lo i veiem si té proposta d'anar més enllà o no. I mentrestant, doncs les acampades, sí senyor, i home, ja m'emprenya una miqueta més que s'hagi intentat una hora a la Diagonal, però bé, i que no els han deixat fer més. Bé, i després, no sé on més, el carrer Còrsega, em sembla, i que no han pogut fer el que pretenien fer i que després doncs estaven preparant altres manifestacions. Però, i esclar, hi ha un conglomerat de gent que sí i de polítics que sí, i atenció, que a l'acampada a la Puerta del Sol allà no deixaven títere con cabeza, vull dir que anaven, hi havia un ventall molt ample en quant a la crítica i en quant a dir, escolta, solucionem-ho ja, solucionem-ho ja, i que sigui una porta, una sortida d'una llarguíssima cursa pel tema de la vivenda. Jo no és que n'esperi molt ni n'esperi poc, jo vull aquesta eina, i que se'n parli, i que hi hagi el màxim de debat, com diu el Vicenç, que no es quedi tot amb el TikTok, que per altra banda també, com diu aquell, prefereixo el TikTok a les biblioteques. Bé, això ho va dir un, no? No, és que, clar...
4: Ho del Rufián, això?
7: Sí. És que quan vas pel tren, bé, la gent que llegeix...
4: Sí.
7: La gent, sigui de la classe social que sigui, la gent pues mira el telèfon. Mira el telèfon. Bé, doncs tant de bo allò, els TikToks de, i la mare que els va parir, doncs serveixin d'estímul perquè hi hagi un autèntic debat. I si això ens porta...
6: Això és ingenu.
7: Sí. Molt bé. Bueno,
6: no el TikTok. Sí. TikTok i debat... és incompatible.
7: No, he dit.
6: És incompatible perquè el debat requereix argumentació. L'argumentació requereix un cert espai temps. I el TikTok no ho té. Aquesta és la victòria de la dreta. Que com la dreta no aspira a argumentar res...
1: Vaig a donar tres dades, anem a Xavier Bonastre i després hi ha més paraules.
4: Res, jo volia fer un petit matís, que suposo que amb tot aquest debat, bueno, que ara que estem encetant, i a més que provoca doncs, un cert nivell de crispació, si m'apures, sí. No? Vaja, jo entenc que hi ha una cosa, o hi haurà una cosa si aquest debat arriba a portar-se a terme, que és que caldrà definir que és un fons voltor. Perquè, clar, un fons voltor què és? Aquell grup d'inversió o aquelles persones o aquella persona que té 1, 2, 10, 15, 25, 32 o 45 pisos. Clar, això serà molt important, perquè on posem la ratlla, no?
5: En grans tenidors, ja hi és. Que
4: clar, grans tenidors, però grans tenidors que són 10?
5: A partir de 5.
4: A partir de?
5: De 5.
4: De 5.
5: En propietat ja s'entén.
4: Ja s'entén.
5: I amb la qual es garantitza més...
4: Si hi ha una persona que té 5 pisos, és un voltor, aquella persona?
5: A partir de 5? Bueno, no, jo no he dit voltor, he dit gran tenedor, eh?
4: Compte.
5: He dit gran tenedor. Perdó, i un tret de rectificació, perquè ha dit el Jordi que jo havia dit que els polítics no serveixen. Dic, penses que tot, que no truqui l'alcaldessa...
4: Que serveixen per captar la part social.
5: Que truqui l'alcaldessa i digui el galant que no torni, si pot ser. Jo he dit que serveixen per lo que han de servir, pel que han de servir, no per altres coses.
4: Per captar l'ambient social.
5: Correcte, les lleis les han de fer...
1: Els polítics.
5: Les han de fer a comissions molt...

0: saturació del mercat i preparant el camí per a la gran bombolla immobiliària.
1: No, no, això, després, això havia de valatir,
0: després, hi va haver el marc legal per prioritzar definitivament els drets del nou comprador de l'immoble per sobre dels drets històrics de l'inquilí vulnerable. Mariano Rajoy, reducció de la durada dels contractes de 5, la reforma de Rajoy, a 3 anys, que va provocar inestabilitat en el mercat, va permetre als propietaris apujar els preus o fer fora els llogaters amb molta més freqüència. Els desnonaments exprés, això estic parlant del govern de Mariano Rajoy. La mateixa llei va agilitzar enormement els procediments judicials de desallotjament, prioritzant la via ràpida per sobre de la valoració de serveis socials. Entrada de fons d'inversió, fons voltor, el 2012, el govern de Rajoy va reformar les societats anònimes cotitzades d'inversió al mercat immobiliari, eximint-les pràcticament de pagar l'impost sobre societats, i va facilitar que grans fons d'inversió internacionals compressin edificis sencers a Espanya amb inquilins a dins, facilitant la posterior expulsió de llogaters per a destinar els pisos a usos més lucratius.
2: Bueno, això són polítiques de dretes aplicades a l'habitatge, no? Vull dir quina sorpresa és,
3: ojo,
2: no?
3: Ojo amb donar noms, no? I atribuir a partits polítics. La llei 64... Que... Sí, no, segur, segur.
0: Jo no soc del PP.
3: Jo no soc del PP.
0: No, no.
3: Vale, ho dic, estic buscant perquè... Jo no soc del PP. Ni de Vox.
0: No, no, em refereixo. Jo he llegit el que hi ha aquí...
3: Tens raó.
0: Com ha anat,
3: Et trucarà l'alcaldessa. T'acaba trucant. La llei 64 de renda antigua i pròrroga forçosa es va modificar a l'any 1985 pel decreto Boyer. Donem tota la informació. Es va obrir el mercat.
1: Sí, i tant.
3: I no soc del PP, no soc de Vox, estic molt lluny, eh? Sí. Vull dir que... segurament no es va fer per fotre els arrendataris i perjudicar-los. Segurament es va fer amb una finalitat de mercat per... allà vam obrir. Per què el 64? Pues suposo que el 64 jo vaig néixer un any després. No em vaig enterar el 65 de per què s'havia fet el 64. Mira, possiblement responia a cultura que en aquell moment... l'arrendatari era molt important. Veníem de temps de guerra, veníem de temps de postguerra, i s'havia de garantir, potser tocarà el moment, s'havia de garantir que els arrendataris estiguessin amb una renda que no es pujava i amb un arrendament indefinit que inclús podien heretar els fills.
2: Sí.
3: Pràcticament independentment... Subrogar. Quan es morien, passaven els fills i tal. Això, però clar... Tot això suposo, no sé, que respon a espero que respongui a necessitats socials i de moviment d'economia i utilitzar la vivenda. Llavors,
0: el camí de liberalització el va iniciar el decret Boyer 85, posterior llei d'arrendaments urbans del 94 del govern de Felipe González, però la política d'Aznar va accelerar dràsticament el procés de liberalització.
3: Sí,
0: aquestes llavors... I el que va fer el govern de Felipe González, que va fixar la fi gradual de la renda antiga mitjançant terminis de transició hereditària. Després doncs van arribar els diferents governs d'Aznar Rajoy per...
3: Mira, per poder-me mantenir la tertúlia, a mi no em sona, i miro la premsa, que els partits de dreta, dit així, i cuidava amb generalitzar, hagin tingut en el programa aquesta part social. No tenen, no, almenys no han mostrat aquesta sensibilitat ni cap a aquests, ni cap a col·lectius vulnerables, ni cap a immigrants que venen de moltes vegades la majoria a treballar i demés.
1: És el mercat.
3: Deixem-ho clar.
1: El mercat ho regula tot.
3: També és veritat, però...
1: El mercat ho regula tot. Una altra cosa és pensar només en una qüestió fonamental que acaba d'esmentar el Toni, que és el canvi legislatiu en la llei del sòl, aquesta liberalització del sòl. Teòricament, en la teoria capitalista... A més producte, baixada de preu. Més oferta, es baixa el preu. Quan hi ha molta més demanda que producte, pugen els preus. Aquesta és la teoria. Què va passar? Que molts ajuntaments, fins i tot també els governats per sigles d'esquerres, dic sigles d'esquerres, perquè d'esquerres, ben poc, es van apuntar a aquesta liberalització. I es van fer en aquella època uns plans urbanístics brutals a nivell de liberalitzar el sòl. Molt més sòl urbanitzable allò per les constructores. ¿Vale? Però és que aquí, aquesta normativa, que teòricament, dins de la teoria capitalista, havia de baixar el preu del sòl, que havia arribat a uns extrems que feia molt car tot el que es construïa de nou, això no va funcionar. Per què? Perquè va haver una supèrbia absoluta de molts constructors i, a més, una supèrbia absoluta de la banca. Que generó

0: forçament a sortir a dir-ne de crèdits a qui fos i a les condicions que fos. També a la gent que intentava comprar com podia un pis i que després, òbviament, quan anaven mal dades i amb la crisi del 2008, es van quedar a la punyetera calle.
1: Va fotre un pèl, va fotre un pèl.
0: Clar, la bombolla immobiliària. Clar, això va ser propiciat per què? Doncs, òbviament, per la llei que va aprovar el primer govern Aznar. Ara, era l'únic factor? Home, no, és que la normativa, la llei, no fa el decurs social per se. Sovint el que fa és marcar vies, posar més obstacles, menys obstacles, a vegades va a favor del que pensa una majoria de la gent, a vegades no. Això és molt complex.
2: Posar el terreny, el sòl.
0: Però aquí, home, va afectar el sòl urbà. El sòl urbanitzable, perdó. Fonamental. Ara, allò que es va fer el 96, com va acabar? Doncs esclatant una bombolla immobiliària... Total. Que també tenia les arrels, diguem-ne, en un marc internacional, en què provenia, diguem-ne, d'un fenomen bastant similar. És a dir, Golden Sachs i tal, el que fan és pagar, diguem-ne, tot aquest imperi, diguem-ne, especulatiu que s'havia generat. Bueno, tornem al capitalisme més dur i al capitalisme més financer, menys productiu. Bueno, Madrid-Barcelona, és a dir, és això, és aquesta la dinàmica. És a dir, Madrid ha pujat a base d'albergar grans seus corporatives i aquest capitalisme més, diguem-ne, financer, especulatiu, basat en la borsa. Clar, a nivell industrial no es pot comparar amb Catalunya, però bueno, Catalunya, clar, té més dependències del que era l'economia productiva capitalista. Bueno, en temes d'habitatge, no. Això és un atac d'oli que afecta a Madrid, afecta a Catalunya, afecta al País Basc, afecta a Mallorca, afecta a tot arreu. Afecta a Andalusia.
2: Vuit minuts ens queden per arribar a les 11. Hem començat aquest primer tema i hem anat
3: és que és
2: tirant
3: el tema,
0: és el tema.
3: És
0: molt
3: dur.
0: És molt dur.
2: I només s'ha de veure a la taula, no? Agrair-vos a tothom pels... diferents punts de vista enriquidors.
0: I el Jesús fa bé de plantejar, diguem-ne, aquestes qüestions que normalment s'amaguen. És a dir, es pensen que, no, amb decret solucionarem això. I no és cert.
3: Sí, que és molt més profund, està clar. Això està claríssim.
0: I a veure, i les policies en els desnonaments, doncs segueixen ordres judicials, i els jutges poden fer el que poden fer. Una altra cosa és després la interpretació que es faci de les lleis, perquè això es dedica als jutges.
3: Clar.
0: No són... una mena de mecanisme neutre que hi ha la lletra de la llei i per inspiració divina diguem-ne l'apliquen. No, l'interpreten també. Hi ha més sensibilitat i menys sensibilitat en molts casos? Sí, òbviament. Com en el cas de les violacions, de la violència contra les dones, és veritat, depèn del jutge o la jutge que toqui, doncs hi ha una sensibilitat o una altra.
2: Divendres.
1: Això és molt cap.
2: Divendres passat.
4: Que crec que davant d'una violació no hi ha sensibilitat.
0: No, home, doncs Déu-n'hi-do.
4: D'una violació aprovada, crec que no hi ha sensibilitat.
0: Sí, sí,
4: I si no tens l'audiència provincial després, sí, perquè sí, pugui...
0: Amb això s'ha avançat molt i s'ha millorat.
4: Vull dir que ara, tens, en totes les resolucions es pot equivocar. Aquest tipus de delictes van amb tres magistrats, no amb un, hi ha un ponent i dos que van al darrere, s'ha de votar, vull dir, són els delictes a partir de determinats anys de presó, vull dir que tenim moltes garanties, i si hi ha un error, hi pot haver, tens una revisió posterior i tal. Bueno, llavors, clar, evidentment els jutges són humans, si ha tingut i ho deia l'altre dia, una infància molt complicada, separacions...
2: Això anava a dir jo,
4: I estan contaminats, però són persones, però jo crec, i insisteixo, ja ho he defensat des dels programes, que compleixen la part que els hi toca. Poden no estar d'acord.
0: No, la majoria dels casos
4: estar d'acord,
0: sí.
4: Amb, interpretar... amb violacions no crec que no hi hagi cap que no estigui d'acord. Però a l'hora d'interpretar un desau, si potser n'hi ha molts que es queden amb ganes de perllongar indefinidament aquella família allà, però... Sí, li han donat un manat. Li han donat un manat i tens un marge. I ja l'esgoten,
0: Però
4: jo com a usuari de la justícia...
0: Però et poso un exemple...
4: Com a advocat, usuari de la justícia, esgoten el termini,
0: No, però és un exemple que jo crec que és meridià. És a dir, aquesta negativa recalcitrant a aplicar la llei d'amnistia, negant que la llei d'amnistia ha pacificat, diguem-ne, Catalunya, que ha desmobilitzat...
3: Aquest és un altre meló,
0: Home, clar. Sí, però negar això...
4: jo,
0: Sento, Jesús, i negar això i aplicar, diguem-ne, la normativa com la van aplicar al procés és visigot.
4: Mira, perquè ha sortit més és... rentable emocionalment el primer dia que era metge, que era que ens segueix.
1: No, Jesús, és que...
4: De ser jurista en exercici, constantment les hòsties venen cap aquí. No, és que... Jo no soc representant ni del Tribunal Suprem.
2: No és per ser advocat, eh?
4: Ja, ara, per com soc, també. Ajuda una mica.
1: Hi ha intervencions que són provocadores. Que dius tres magistrats, collons, si es diuen Llarena, Marchena i Pulidor, gràcies a Déu, que se n'ha anat.
3: Ja
1: m'entens, ja saps per on... Per on van les històries? Però, que la setmana...
4: No barregem tants temes, perquè partim de... Us deia l'altre dia, el 99,9% dels jutges...
3: Se suposa que fan de jutges només.
2: Però quantes vegades al llarg de la història la justícia no ha estat en el seu lloc, segur, sinó ha estat al costat de qui ostenta el poder? Quantes vegades ha passat?
4: Aquí hi ha bastants límits, i bastantes garanties.
1: En comptes de Pulido volia dir Peinado.
4: Però, ja està despeinado. Ara ja està despeinado.
3: Ja s'ha jubilat.
1: Doncs que sigui cadàver habitat, aviat.
4: Em deies...
3: Cadàver polític, va.
1: Escolta, és
4: con ànimo de sorna que ho has dit, perquè això, ojo, eh?
1: Ànimo de sorna, si és aquesta la clau que no ens farà entrar al talego. Jesús, hòstia, que se m'ha...
2: És que sencer, és que sencer. El debat sencer, i de vegades ho hem d'entendre en el sentit que no s'estem...
1: Has dit que els magistrats, amb les qüestions de violacions... No hi ha dubte. Saps per què?
4: Perquè crec.
1: Saps per què? Perquè la majoria tenen filles. Quan es tracta de desnonaments, com que formen part la majoria, no parlo en general, la majoria, no hi ha problemes, excessius problemes econòmics, per això no hi ha tanta... O sigui, per això hi ha tants desnonaments.
4: Però hauran d'aplicar la llei, no?
1: Sí, però és la aplicable. La llei diu el que diu. Com que són humans... que ho hem reconegut,
4: sí,
1: doncs
4: sí.
1: Tenen les seves...
2: Però el problema és que acabem
1: humanes.
2: De llegir com les lleis han anat defensant no justament el que és la propietat i l'accés del propietari, l'accés de l'arrendatari, o sigui, sinó que s'ha anat desvirtuant per facilitar justament...
4: Però ojo amb això, perquè al jutge li toca aplicar la llei vigent en aquell moment, no pot ser un romàntic o un futurista, no deixem mans als jutges... regir la societat, que justament els hi toca als polítics regir.
0: Excepte en un cas que no l'aplica, que es neguen a aplicar-la.
4: La separació de poders crec que en aquest país està bastant clara i en principi hi ha les seves garanties.
3: També seria un debat
4: amb Liguet. Jo estic segur que Rubí, el jutge, o jo que vinc d'Igualada, apliquen la llei a rajatabla, i si diu que s'ha acabat un contracte i demés, doncs donaran molt marge fins on poden.
2: Aquí qui és el nostre jutge del temps?
3: El rellotge
4: implacable.
2: Amb José Malagón posant la sintonia perquè no res, ens queda aquest minutet per donar pas a aquesta tercera hora del magazín de Rubí al dia, que ja serà d'un altre tipus, serà molt més cultural, parlarem de diferents temes però que tenen a veure doncs amb la literatura, la cultura, el que passa a la nostra ciutat. Moltíssimes gràcies a tots quatre. Jesús Galán, moltes gràcies.
4: Gràcies.
2: Per les teves aportacions, perquè fas que...
4: Valentes,
2: ahí està. Coratge. Jordi i Margarit, moltíssimes gràcies.
1: A tu.
2: Xavi Bonastre, moltes gràcies.
3: A vosaltres.
2: Vicent Rabadán, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Donem pas als serveis informatius i després més Rubí al dia.

0: Són les 11 del matí.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Bon dia. Rubí disposa d'un nou pla d'actuació municipal d'inundacions que concreta com han de respondre els serveis municipals davant d'un episodi de pluja forta o d'una possible inundació. El document, de 600 pàgines, identifica punts conflictius i de vigilància, fixa els passos d'activació dels protocols i inclou els comunicats que es faran arribar a la ciutadania. El regidor de Medi Ambient i Transició Ecològica, Andrés Medrano, ha explicat que el pla no deixa marge a la improvisació i detalla què han de fer i com ho han de fer tots els agents implicats en el cas de produir-se un episodi d'aquestes característiques. Medrano ha destacat que el pla prioritza les persones per davant dels béns i les infraestructures. També determina on es podria haver de tallar el trànsit o evacuar instal·lacions o indústries en cas que sigui necessari. El nou pla integra també al sistema Argos dades meteorològiques i informació de sensors locals i de fora del municipi. Segons el regidor, aquesta informació ha de permetre anticipar possibles incidències i millorar el temps de reacció en cada pas del procediment.
3: Segons informa Rodalies Renfe des de primera hora del matí, la circulació de trens a l'R8 entre Granollers Centre i Martorell està interrompuda. La incidència afecta l'estació de Rubí Vallhonrat i el servei es fa per carretera. La R8 està interrompuda entre Granollers Centre i Martorell i l'R2 Nord presenta retards per una incidència provocada per un robatori de cable, segons informa Rodalies. El robatori s'hauria produït a Granollers Centre. S'ha habilitat servei alternatiu per carretera entre Martorell i Granollers. La incidència també provoca retards a la R2 Nord, on les demores poden superar els 20 minuts de mitjana.
4: En esports, la Unió Esportiva Rubí suma els primers punts en Lliga Elit de la temporada després de superar 2-1 al Martorell i s'ubica en zona mitja després de dues jornades de competició a Lliga Elit. El 20, a la primera catalana i el grup 2, empatava a 0 davant de la Fundació Terrassa 1906, ocupa també amb dos punts la zona mitja, mentre que l'Olímpic de Can Fatjó empatava a 1 davant del Pagejà amb una victòria i un empat, 4 punts en dues jornades, ocupa la sisena posició de la segona catalana al grup 4.
2: Fins aquí les notícies. Més informació d'aquí una hora.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

Avui la gent gran de Rubí, la gent gran de la nostra ciutat, torna a ser protagonista, perquè parlarem amb el Consell Consultiu de la Gent Gran, perquè l'Ajuntament, a través del Servei de Gent Gran, posa en marxa una nova edició del programa d'activitats Gaudeix de la Vida en Gran per a persones de més de 60 anys i el període d'inscripcions per a les activitats s'obre avui. També parlarem amb Carles Mercader de la NU, perquè Rubí torna a convertir-se en un gran museu de fotografia. Durant tot el mes d'octubre arriba la 12a edició de la NU, enguany sota el lema El rostre com a mapa, 12 artistes internacionals que exploren identitats, diferents formes de representar el rostre. En parlarem amb el director del festival, Carles Mercader, i per acabar, el grup fotogràfic El Gra celebra 60 anys d'història. Demà torna a portar la fotografia a la Biblioteca Municipal de Rubí amb una nova edició d'Explica'ns el teu rotllo. Doncs tindrem aquí el seu president, Manel Mires.

0: L'octubre és el Dia Internacional de les Persones Grans. Rubí el commemora amb un acte al casino que combinarà informació, música, en parlant amb tres membres del Consell Consultiu de la Gent Gran. Elvira Altisent, bon dia.
1: Bon dia.
0: Ricard Gràcia, bon dia.
2: Bon dia.
0: Josep Caís, molt bon dia també.
3: Bon dia.
0: Que ens explicareu també doncs, quines són les inquietuds de la gent gran Rubí. Elvira, comencem, si et sembla
1: sí,
0: bé.
1: Sí, sí, sí.
0: Mira, estic per posar-te... Mira, ara te posaré el micròfon més a prop, que el veig que el tens una mica cap a dalt. No sé si tu mateix el pots... Ara, ja està, te'l pots apropar. Si vols, pots agafar el teu cos i el pots apropar també. Ai, sí.
1: És que la cadira se me'n va enrere.
0: Se te'n va la cadira enrere. Ostres, tu, doncs... Vinga, va, comencem per la data que tenim més a prop. Què significa per a vosaltres celebrar aquest Dia Internacional de les Persones Grans?
1: Jo primer voldria fer una introducció,
0: sí,
1: perquè avui havia d'estar aquí també en Xavier Aguilar, que és el nostre president,
0: sí,
1: el que passa que per motius de salut no ha pogut venir, i llavors en representació de tots estem aquí, no?
0: Llavors li enviem una salutació i que es millori, no?
1: Sí. Llavors també volia dir què és el Consell de la Gent Gran, el Consell Consultiu.
0: Sí. Vols començar per aquí?
1: Sí, m'agradaria començar per aquí.
0: Llavors, aparquem un moment el Dia Internacional de les Persones Grans,
1: sí,
0: el dia 1 d'octubre, anem a començar, perquè vols començar tu, no?, per explicar què és el Consell Consultiu.
1: Exacte.
0: Pues vinga.
1: El Consell Consultiu de la Gent Gran és un òrgan de participació ciutadana i el nostre objectiu és donar veu a les persones grans, escoltant les seves propostes i millorant la qualitat de vida, proposant idees i fent activitats per connectar generacions. Memòria a les escoles, jocs antics al carrer, contes i campanyes pel respecte. Ens reunim cada dijous i treballem amb comissions, prenent decisions, parlant i consensuant. És a dir, que tothom que vulgui és benvingut.
0: Uh-huh.
1: Aleshores, aquí, entre tots, llavors ens proposem fer una agenda, uh-huh, que és tot el que em anaves a preguntar. Uh-huh.
0: Vosaltres, ara et faig una altra pregunta. Anem una mica destrossant el guió, així
1: sí,
0: directament.
1: Sí.
0: Vosaltres, quan... com Consell Consultiu, no?, que esteu en contactes amb la gent gran, quan detecteu una necessitat, una problemàtica, vosaltres les traslladeu després a l'Ajuntament?
1: Oh, i tant.
0: Mm-hmm.
1: I tant.
0: I aquestes, quines són les propostes que us arriben i quina és l'escolta que hi ha a l'Ajuntament?
1: Bueno, nosaltres intentem parlar doncs amb els regidors pertinents a cada proposta que nosaltres ens sembla que ens haurien d'escoltar i bueno, en principi ens escolten. Sí. Després pues suposo que entre tots fem el que podem, no?
0: Quines són les propostes? Vosaltres sou com el pont, podríem dir, entre
1: sí,
0: l'Ajuntament, no, i les propostes que us arriben. Ara vaig, Josep. Quines són aquestes propostes? Què és el que us arriba?
1: Bueno, ens arriba moltes deficiències amb les aceres, deficiències amb cementiri, però bueno, tot això m'agradaria que també un dels companys meus ho expliqués, no?
0: En Ricard, no sé si en Ricard o en Josep.
2: A veure, jo si de, si de cas el que vull... Lligaria tu el que demanaves del tema d'octubre i lligant amb el que tu deies, aquest tema. Nosaltres el que intentem...
0: Ara. Saltem ara a l'1 d'octubre.
2: Sí.
0: Veig, avui no farem via, el directe.
2: No.
0: Pregunto el que hi ha.
2: Perdona.
0: No, vinga, anem a l'1 d'octubre.
2: No, és que ho deia per les inquietuds. Uh-huh. Precisament l'acte que fem pel dia 1 d'octubre,
0: sí,
2: és les inquietuds que hem recollit de la gent gran,
0: ah,
2: respecte, és un tema que moltes vegades hi ha molt desconeixement, que hi ha molta inquietud, però al mateix temps que no agrada parlar, que és el tema dels testaments i de les herències. Això és el, sí, tema que, recollint el que tu ens demanaves de la gent gran, traslladem el dia 1 d'octubre.
0: Mm. Per tant, aquestes inquietuds, no?, que estàs tu parlant, per què heu escollit aquest tema? Perquè és el que més us arriba?
2: No, hi ha molts temes que ens arriben, però hem de centrar-nos en algun. Amb altres vegades ens hem centrat tot el tema d'habitatge, especialment per la gent gran, i aquest any hem escollit aquest tema que vam proposar i ho estem fent conjuntament amb l'Aula d'Extensió Universitària i l'Associació de la Gent Gran.
0: Què és aquesta conferència, El teu patrimoni i les teves decisions, a càrrec del col·lectiu Ronda, que parla de qüestions com testaments, herències, donacions, hipoteques inverses, rendes vitalícies, assegurances de vida, no?
2: Exacte.
0: I crec que la jornada es complementarà també amb una actuació de Rondalla Rubí. Aquest és el tema central de la conferència, no? Suposo. Creieu que és molta gent la que no té prou informació sobre les opcions que té?
2: El 99% de la gent.
0: I què pot aportar aquesta conferència al col·lectiu Ronda en una jornada com aquesta?
2: Nosaltres el que volem traslladar és que cada situació és molt diferent i per tant no hi haurà precs ni preguntes perquè no és impossible particularitzar i donar. I nosaltres el que volem és donar pinzellades o alertes i fer pensar la gent de dir, ep, no aparqueu això fins a l'últim moment o no feu testament perquè no us agrada notari. Plantegeu-vos a tot aquest tema perquè us arribarà i tots ho hem vist, passarem per aquí i la nostra experiència que tenim és que la majoria de casos tot aquest procés acaba bastant malament, enfadats els fills, enfadats el vidu amb la vida, amb el mort o el que sigui. Per això és aquest, però aquest és un dels temes. Nosaltres, clar, només, hi ha molts més temes que després en parlarem, com és en concret, per exemple, el tanatori, que parlarà en Josep després. Però, clar, ens tenim que centrar en un tema i en una hora que fem el casino.
0: Quines qüestions creieu que cal posar sobre la taula quan parlem de persones grans? Perquè ara estem parlant dels testaments, ha sortit també, crec que, la paraula habitatge. Quines són aquestes qüestions? Digues, Josep.
3: Bé, el que ens preocupa a la gent gran és una de les prioritats. El que preocupa és que a Rubí no hi podem néixer. Per què? No tenim hospital. Fa pena morir-se perquè no tenim un tanatori adequat a la població que tenim. Per exemple, tenim més de 80.000 habitants i només hi ha dues sales de vetlla. Les poblacions veïnes que tenim totes ens superen. Sempre anem a la cua del món. És a dir, aquestes són unes coses que es preocupen i molt. Només hi ha dues sales de vetlla, quan a Martorell de millor en tenen 7 o 8, Vendrell en 40.000 en té 9 sales, és a dir, anem molt retrasats. Vale. També es preocupa són els serveis socials. No tenim uns psicòlegs, les llistes d'espera són molt llargues i inacabables en els CAPs. Això és una altra. La falta d'especialistes als CAPs també és una preocupació que es va entrerallant la gent, sobretot en pediatria. Després per metge especialitzat en demències i coses així, que la gent gran són molts, són més d'un 30% a Rubí i no es tenen en compte. Després hi ha una altra cosa que ens trasllada molt la gent, a més ho vivim nosaltres directament, que és, per exemple, bancs i caixes. Creu que és un espoli el que ens estan fent a la gent gran. Som molt ignorants, tenim molt bona fe, aquesta gent estan ensinistrats i el que vas allà t'ofereixen productes, després que si ve una guerra et baixa allò, te la renta, ja t'han fotut les quartes, és un robo. I ben estem...
0: Però això, o sigui, això, hi ha casos això, que us passa aquí
3: sí,
0: a Rubí?
3: Sí, aquí a Rubí. Parlem de Rubí.
0: Mm-hmm. I...
3: Parlem de Rubí. No tenim poble, som uns desgraciats, vam néixer aquí a Rubí.
0: I en el cas de... O sigui, hi ha pots dir casos concrets, per exemple, sí, que hagin passat?
3: Per exemple, arriba un senyor a la caixa i hi ha un senyor que està ensinistrat pel banc, perquè no arribis tu, que és gran, i te digui, per exemple, mira, aquest producte... No, que són conservadors, són grans, vale, aquest producte no perdrà-se, i a qüestió de 2 mesos ja t'han fotut 2.000 euros. Però així per les bones, ja, i desapareixen. Això ja gent ens ho ha dit, ho hem passat, i són coses que les caixes no estan per ajudar-te, estan per espoliar-te. Després ja el que és tan famós de la propaganda que fan per la tele, el TV3, de la hipoteca inversa. Un altre robo. Que tu disfracen com si fos una ajuda, que tu podràs anar de viatges, si anaràs de viatges, collons, que us ho fotos que tenen ells.
0: I llavors, a través del consell, com ajudeu?
3: Ajudem, que això ho transmetim, però quan, per exemple, fan una reunió amb el Mosso d'Esquadra i això ens ho pregunten, jo li dic, nosaltres aneu sempre de cara a aquell que roba una cartera. No aneu mai de cara a aquest director de banc que està allà, que no veguis el que està robant. No, aquí no s'atreveixen. És un tabú, no s'atreveixen. Després també ens arriba una altra inquietud molt, molt curta. Per exemple, aquí a Rubí, jo quan veig un cotxe de la policia local, o Mossos d'Esquadra, jo és que m'alegro, perquè em dóna seguretat, i els estimo molt. Però els hi fallen els fonaments. A la persona gran es tracta molt malament i amb un mal servei. I això, de veritat, que ens agradaria, perquè som crítics, però constructius. Arribar al cap dels Mossos i dir, noi, això no funciona. Per què no funciona? Perquè jo, els soldats es trobo fabulosos. Però això és la direcció, perquè quan un barco s'ensorra és culpa del capità.
0: Ah, però clar, estem
3: és una mica... queixa, és una queixa.
0: Estem generalitzant,
3: és una queixa.
0: Sí, una mica, i però, què vol dir que tracten malament a la gent gran?
3: Per exemple, és demostrable que tu mateix agafes el telèfon ara mateix, truques 5 vegades el mateix dia a Mossos d'Esquadra, no t'agafa el telèfon a ningú. No hi ha un sistema que quedi gravada la trucada i puguin contestar-te, perquè si estic ofegant...
0: Sí, però això és general, o sigui, això és a tu com a mi.
3: Sí.
0: No? Però no per què dius que...
3: No ens ajuden, al contrari. Després vas allà mateix a la comissaria, que hi ha una generació de gent gran, que durarà 20 anys, que clar, són molt burros. L'assumpte d'informàtica no ho portem bé, perquè hem fet altres coses. I arribes allà, dius, escolta, podeu enviar això a aquesta comissaria X, que el número fulano ho ha fet això, i t'envien a casa teva que ho facis tu.
0: Anem a veure, ens queden 4 minuts, perquè si no ens allargarem aquí molt. Anem a l'acte, als actes de l'1 d'octubre, que celebra el Dia Internacional de les Persones Grans. Què heu preparat?
1: Ho vi moltes coses.
0: Vinga, explica, vinga. A veure si ho podeu condensar.
1: Ningú diu, tu mateix.
0: Bueno, Ricard.
2: L'acte té una vessant institucional. Vindran tant l'alcaldessa com la regidora d'Assumptes Socials i diversos regidors més, no? Per un costat. Després, quan vam estar parlant, que és el centre de l'acte, és la conferència aquesta, per tots els motius que he explicat anteriorment, i després, per acabar l'acte, hi haurà l'actuació de la rondalla de l'Associació de la Gent Gran i un petit episcolaris que organitza l'Ajuntament. Per la nostra part, és el que et deia, tenim que agafar un tema, aquest és un tema de tants que ens arriben, i una miqueta, com deia el Josep, ens trobem que sembla que és al voltant del 90% de la gent de Rubí té en propietat la vivenda. Si anéssim a parlar de gent gran, estaríem encara al 90%, i per tant ens hem convertit una miqueta en un sector llaminer per les entitats financeres, en quant oferint-se els productes que ens estava dient el Josep. El Josep utilitzava unes paraules més planeres, les paraules teòriques és que tenen uns gestors especialitzats en gent gran que no venen a ajudar-te amb altres coses, sinó a vendre productes que van dedicats per tu, perquè hem sigut una gent que tenim patrimoni, que hem tingut estalvis perquè anem d'una cultura d'estalviar, i per tant som un sector molt llaminer. I això és simplement el que nosaltres el que podem fer, alertar a la gent de dir, ep, cuidado, parleu d'això, consulteu-se, assegureu-se. Aquest és el missatge que nosaltres volem traslladar a l'1 d'octubre.
0: També un altre dels grans eixos de l'agenda és el gaudeix de la vida en gran, que comença avui les inscripcions per a persones de més de 60 anys, que combina visites culturals, activitat física saludable, tallers d'expressió, creativitat, competències digitals, propostes formatives... Quin és el valor que té aquest programa que comença avui? Per què és important oferir activitats, generar aquests espais?
1: Bueno, és que la gent surti al carrer i no es quedi a casa tancat. Vull dir que hi ha molta gent que li costa molt sortir al carrer. Aleshores, això és com un carmelo per animar la gent que surti al carrer, que faci coses, que no s'estigui a casa sol, perquè la solitud no volguda és molt dolenta. Llavors, ens trobem amb moltes persones que els hi costa arrencar-se, i entre això, entre l'aula, entre tots una miqueta, és fer aquesta empenta perquè la gent pugui disfrutar una mica més de la vida. Vull dir que no es trobin sols, que puguin fer companyia amb altres persones, que es puguin valorar els uns als altres. Tot i amb això, es queden curts, perquè hi ha molta gent que, no, que quan s'apunten ja s'han acabat les inscripcions perquè estan plens. És a dir, que tant aquí com en el casal, que també fan activitats, i com a tot arreu, ens quedem curts. Pensem que aquí, doncs, a part del casal que hi ha avui en dia, hauria d'haver més casals en altres llocs, com Can Oriol, 25 de setembre, coses d'aquestes, que la gent es pogués sortir tranquil·lament al carrer i tenir un puesto on trobar-se amb altres persones.
0: Mm-hmm. Digue, Ricard, que hem d'acabar.
2: No, sí, una petita frase. Ahir vaig sentir una entrevista que vam fer a la Charo López i va dir unes paraules que a mi em agradaven molt. Diu, podem viure sols, però no podem estar sols. Penso que això és el que resumeix. Hi ha molta gent que vol viure sol, però després que té aquestes activitats que diu l'Elvira per sortir al carrer, per relacionar-se, inclús, per exemple, anar a la cafeteria, que ara és el reina de tota la majoria de les dones, i és que és un gran èxit de socialització. Mm.
0: Clar, és la diferència entre la soledat que és volguda i la soledat obligada, no? Podríem dir-ho així, que és, llavors és la que fa molt mal. Doncs moltíssimes gràcies. Sabem que aquest dijous 1 d'octubre, Dia Internacional de les Persones Grans, que es fa al casino, doncs, aquesta conferència, que hi ha moltes més activitats al voltant, i també amb aquest Gaudeix de la Vida en Gran, que es pot consultar les activitats que fan al web. Moltíssimes gràcies a tots tres, a l'Elvira Altisent, la vicepresidenta del Consell, a Ricard Gràcia, al Josep Caís, també, doncs, membres, doncs, per donar, doncs, aquesta pinzellada que hem fet justament d'aquests dues activitats que hi ha relacionades amb la nostra gent gran. Moltíssimes gràcies.
1: Vale. Gràcies a vosaltres.

0: que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Hi ha absències que pesen tant que en canvien la forma en què mirem el món. Luciérnagas és una col·laboració magistral entre Milo J i el mestre Silvio Rodríguez, una radiografia perfecta del dol.

0: Bueno, seria també la idea de Te veo, te sueño, te extraño. Tornarà a convertir-se durant tot el mes d'octubre en un gran espai expositiu. Te veo, de fotografia contemporània. Arriba una nova edició de la NU, el Festival Internacional de Fotografia de Rubí, que enguany arriba a la seva 12a edició. Te sueño. Una edició que posa el focus en el retrat, que porta per lema el rostre com a mapa. 12 artistes d'Europa, d'Àsia, d'Amèrica, d'Àfrica ocuparan diferents espais de la ciutat. Propostes que parlen d'identitat, de memòria, de cos, de territori, de les diferents maneres de representar-nos. Te veo, te sueño, te extraño, després de tot un any. En parlem amb Carles Mercader, director i comissari de la NU. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: L'extranyaves o no? O sigui, ja, tu, clar, dius portar molt de temps treballant en aquesta nova edició, que és la 12a, Carles.
1: No tinc temps d'estranyar-la, sempre està amb mi. L'assumio, això sí.
0: L'assumies, veus? Quan mires enrere, clar, veus el festival que ja porta més d'una dècada, què significa això?
1: Bueno, té dos àmbits. Un, el personal, que significa que el temps ha passat volant i que hi ha molta feina darrere i molta implicació. I després també l'àmbit de la ciutat, que em fa molt content que una empresa cultural d'aquesta significació s'hagi pogut tirar endavant a la nostra ciutat, no?
0: Mm-hmm. Clar, la NU va néixer amb la voluntat d'apropar la fotografia d'autor a la ciutadania, sobretot treure-la, no?, en espais que siguin més convencionals. Continua sent aquest el gran objectiu?
1: Sí, continua sent el principal, perquè l'accés a la cultura continua sent el gran problema de la nostra societat, que té problema de l'accés, no? No tant de la creació, de la producció de cultura, sinó qui pot accedir a la cultura.
0: Uh-huh. Què continua sent exactament igual que en el primer festival i què hi ha de diferent?
1: Bueno, l'esperit és el mateix. Al final és portar la fotografia en gran format a peu del carrer i que la gent s'ho trobi. Això no em vol canviar-ho. És cosa que ens agrada molt, que al final la gent, inclús gent que no sap que existeix el festival, que pot ser, sap que un cop l'any hi ha imatges al carrer, no? I això continua igual. Després sí que en aquests 12 anys la mateixa visió de l'imatge ha canviat moltíssim. Ja estava canviant, quan vam començar amb el festival, la visió que teníem de l'imatge o del que era la fotografia, i ara estem en un moment molt interessant. Molt interessant i també molt crític, amb la intel·ligència generativa d'imatges, que també està canviant les regles del joc, no? I també ens està fent pensar que és una imatge i que no.
0: Mm-hmm. El lema d'aquest any és el rostre com a mapa. És una frase que és suggeridora, no? Què vol dir exactament?
1: Bé, en principi que fem el referent d'un gènere molt tradicional, que és el gènere del retrat, que mm-hmm. en principi està molt viu, vull dir, mm-hmm. que és molt antic, però avui en dia tots ens fem selfies, ens fem retrats amb el mòbil, i potser no som conscients del que significa fer un retrat, o sigui, tota la tradició i les convencions del gènere impliquen gairebé una metafísica del que és ser humà. Una metafísica i una tradició històrica. Jo sempre explico que en l'any 787, després de Crist, hi ha el segon concili de Nicea, on l'Església Oriental, l'Església Occidental, o sigui, Roma i Bizanci, tenen un gran debat, doncs, si la imatge és un pecat o no. Ja sabem que la Bíblia ens proveix en fer imatges perquè és apropiar-se al paper de Déu. Només Déu pot crear imatge, pot contenir la figuració. I va ser un debat, aquestes querelles iconoclastes, que van ser molt violentes, o sigui, es centrava pobles a matar de goies, matava la gent, es cremava les esglésies que tenien icones, i al final va guanyar la tradició occidental, que és la tradició grega, no?, clàssica, que al final, i això, una cosa tan històrica, fet que nosaltres tinguem una tradició pictòrica i artística que no tenen altres llocs del món.
0: Mm-hmm. Què ens pot aportar una fotografia sobre un rostre que nosaltres, ara que ens estem mirant, no ens aporta? Què ens aporta?
1: Bé, primer, un retrat és una cosa més complexa que un selfie. Sempre el mateix, i no pel fet que apareixi la cara d'una persona es tracta d'un retrat. Perquè hi ha fotografies que apel·len a l'estar i fotografies que apel·len al ser, que són buscant una més profunditat. Mm-hmm. I al principi el retrat sempre ens desvela d'una cosa dolorosa per un mateix. No és complet, el retrat. O sigui, un retrat no és perquè surtin macos i interessants. Mm-hmm. Això és un... Es pot dir, fent servir la mateixa paraula, però seria un retrat editorial, no?, que ha de ser fascinador.
0: Per tant, un retrat, una fotografia de retrat, comporta identitat, comporta emoció, comporta dolor, comporta memòria, comporta territori?
1: Comporta tot això, però sobretot comporta la il·lusió d'identitat. En principi, el retrat ve d'un debat molt antic, que és aquesta dualitat del món entre esperit i matèria, que això ha anat evolucionant. Després va canviar entre ànima i matèria, després entre ànima i cos, no?, amb Descartes, amb aquesta dualitat de la visió del ser humà. I ara, encara que no creiem ben bé en l'esperit, parlem de problema ment-cos, ment-cervell, evitem, busquem un llenguatge més científic, o psique, no?, el jo, però psique en grec vol dir ànima igualment, no? Sempre parlem d'aquesta dualitat que els científics diuen que no és real. Mm. Que al final el jo, la nostra condició més profunda d'aquesta essència que pensem que és indestructible i que perdura més enllà del nostre cos, doncs que és una il·lusió del nostre cervell.
0: Mm. Clar, un retrat d'una fotografia, una cara, dona molta informació, i això també es mercantilitza, perquè del que més s'utilitza en publicitat justament per vendre són les imatges de les cares a les persones, i encara venen més si són imatges de nens. Per tant, estem parlant, en el cas de la publicitat que fan doncs, per vendre, no?, el producte que ells vulguin, i aquí estem parlant justament del que hi ha com a identitat, com a emoció, com a persona, com a dol, de tot allò del que hi ha darrere, no?, d'aquestes emocions i del que et poden transmetre a tu, no?
1: Bé, el rostre com a producte mercantil està vinculat sobretot en un rostre en paràmetres d'una bellesa donada, estereotipada. I és veritat, o sigui, estem, el nostre cervell, la nostra evolució ens ensenya que, no sabem per què, que unim bellesa a veritat i a bonomia, no? I això s'estima moltíssim, no?, que la gent atractiva té la vida més fàcil.
0: Amb 12 artistes, 12 maneres d'entendre el retrat, com heu seleccionat aquesta gent? Perquè hi ha, que és artistes, perquè hi ha d'Europa, d'Àsia, d'Amèrica, d'Àfrica, i jo no sé si és que voleu també que aquesta mirada sobre el rostre doncs, fos geogràficament, diversa.
1: Sí, perquè parlar del rostre, parlar de la representació del rostre, que és el retrat, que és un gènere molt vinculat a Occident, també és parlar de la nostra concepció del jo, no?, d'aquesta identitat, que és molt cultural, també. Hi ha uns correlats neuronals, no?, que creuen la consciència, però després aquesta manera d'enfrontar-se a la nostra identitat és molt cultural i molt històrica. Llavors és molt interessant veure com s'enfronten autors d'Extrem Orient, en aquest cas, com el Kenji Hirasawa, que és el cartell d'enguany, on fa servir unes càmeres termogràfiques que intenta captar els colors primaris de la nostra ànima, o el Shen Yui, que és xinès, un fotògraf xinès que fa una espècie com d'investigació d'arxiu entre les lectures del rostre, endivinatòries del rostre, una tradició molt xinesa, de la tradició oriental, i també l'actual procés de reconeixement facial, no?, de les noves tecnologies.
0: Clar, que això ens porta fins a quin punt una màquina, no?, perquè estem parlant, en el cas de Sun Yu, que treballa reconeixement facial amb intel·ligència artificial, clar, ja fins a quin punt una màquina pot interpretar un rostre, no?
1: També. Clar, l'interpreta l'algoritme que ha estat donat per éssers humans.
0: Parlaves també de Kenji Hirasawa, no?, que treballa amb termografia, Manel Esclusa, que utilitza imatges procedents d'atacs mèdics. Què passa quan deixem de fotografiar la superfície del cos i intentem veure què hi ha dins?
1: Clar, es tracta d'això, no? Impugnar mica la idea tradicional de retrat, perquè és una tradició molt antiga, la tenim molt interioritzada, que el rostre és el mirall de la nostra ànima, no? Que això vol dir que la superfície dona compte d'una cosa més profunda i després que tenim ànima. Mm. Tenim una essència que perdura. I aquests treballs impugnen, o sigui, ens fan reflexionar sobre tot aquests temes.
0: Ara l'estudi del José Malagón ens està punxant justament a aquestes fotografies. També és protagonista la Mariela Sancari, argentina. Una de les propostes és Moisés, la memòria a través del retrat, que és una idea doncs, molt potent, no? Fotografiar persones que podrien ser el teu pare. Què ens està dient aquesta obra sobre la memòria?
1: Primer, que la memòria té molt de ficció. Al principi pensem que la memòria, que tenim els records tancats a un arxiu molt ben guardats, al final sempre els recreem i sempre els ficcionem, la memòria. I després que el retrat també es pot posar en un retrat de ficció. Ella sap molt bé que aquests homes no són el seu pare, però fa servir un procés com de sanació, no? Mental, de poder despedir-se d'un pare que va morir abans. Mm.
0: Clar, fins a quin punt la fotografia pot inventar una realitat per intentar reconstruir-ne una altra, no?
1: La fotografia sempre inventa la realitat. És el gran equívoc que tenim, que pensem que la fotografia és un mirall de la realitat. I no.
0: És una peça artística.
1: És una peça. Sempre intervenim a la realitat i sempre som parcials.
0: Les llàgrimes com a retrat, perquè una altra proposta que crida molt l'atenció és The Topography of Tears, de Rosalind Fisher. L'artista fotografia llàgrimes a través d'un microscopi i mostra com a diferents emocions, atenció, produeixen estructures diferents. Aquí desapareix totalment el que és el rostre, però en canvi estem parlant d'una mena de retrat, no?, que seria emocional. No? Què és el que interessa d'aquesta obra?
1: M'interessa perquè aquí posem i també la mirada que no només el rostre ens pot parlar de nosaltres, no? Què més íntim hi ha que una llàgrima, no? I veure que cada llàgrima és diferent, i ara entre persones, però després també entre els estats d'ànims, que creen unes estructures precioses que semblen mapes topogràfics, semblen deserts, gairebé com línies de Nazca, no? Vistes de forma aèria, i crea un paisatge de l'ànima preciós.
0: Que això sí que és interessant, descobrir, no?, com les llàgrimes, com les emocions ens provoquen llàgrimes que fabriquen, que fan estructures diferents. Crec que és una realitat que podem viure emocionalment i preciosa, no? La fotografia també és una bona eina per parlar de coses que de vegades són difícils en paraules, per exemple, el dol, la pèrdua, l'absència.
1: Sí, perquè és un art visual, la fotografia, però sempre cerca allò invisible, no? Allò que va més enllà de les paraules i a vegades des de les emocions. I la imatge també crea pensament. No només crea emocions i crea gaudi estètic, també crea pensament interior.
0: És que pensament i emoció va lligat absolutament. Es produeix avui en dia els neuròlegs, els neurocientífics, parlen de pensacions, de pensament més emoció, perquè pràcticament és el mateix. Són circuits que es produeixen al mateix temps. Arribem a una de les grans singularitats de l'ANU, que és la fotografia que surt al carrer. El festival instal·larà les obres en espais com l'antiga estació, la biblioteca, Pica Aguilera, el carrer Joaquim Blume, diverses places també de Rubí. Parlaven de la importància d'aquestes fotografies estiguin al carrer. Què passa quan una persona es troba amb aquesta fotografia d'aquestes dimensions mentre va comprar, va treballar o simplement passeja? Què us arriba a vosaltres?
1: Primer és anar a contracorrent, perquè l'imatge està visquent, bueno, no l'imatge, l'imatge està sent utilitzada pel capitalisme d'atenció, que es diu, no? La nostra atenció crea diners, es monetitza la nostra atenció, i estem sobresaturats d'imatges, no? Una cosa que sempre repetim a cada edició, no?, de que no podem assimilar tantes imatges, el nostre cervell no té temps per poder gaudir tantes imatges, al final es queda com una espècie com d'imatge buida, no mirem, no? Tenim un segon per imatge. El fet que estigui en el carrer, gràcies que t'obliga a aturar-te i mirar la imatge, encara que sigui per dir que no t'agrada.
0: Aquestes imatges estan dialogant amb els carrers, les façanes que estan, és a dir, com es fa la tria, justament molt breu, perquè suposo que la tria d'una imatge en el Pic Aguilera deu ser diferent de la Biblioteca Mestre Martí Tauler, perquè estem parlant d'art.
1: Sí, sempre hi ha un diàleg entre l'espai, una cosa que ja fa anys que es fa amb una imatge, no? Que la imatge sempre es creu una instal·lació, no? Sempre s'instal·la, ja no es tracta de mostrar manera, però sempre hi ha un procés d'instal·lació i cada autor reclama una façana diferent. i inclús al revés, cada façana reclama un tipus de treball concret.
0: Per tant, es té molt en compte també a l'hora de posar-lo. Hem d'anar acabant. El gran cap de setmana del festival serà el Focus, del 2 al 4 d'octubre, a l'Ateneu Municipal. Explica'ns una miqueta què passarà.
1: Primer tenim la inauguració del 30 de sortida del festival, que és el divendres. Al mateix Ateneu, a les 8, tindrem el Manel Esclusa, un fotògraf molt important pel nostre país, que ja forma part de la nostra tradició, on farà una petita xerrada, conferència, visionat del seu treball. I després tindrem una actuació musical, que és el tret de sortida. Després, durant tot el dissabte i diumenge, tindrem una fira de fotollibres i publicacions independents d'artistes, bàsicament d'aquí a Catalunya, però molt interessants. Tindrem també aquest any l'Screen, també es fa aquesta setmana, que és aquest premi que donem a fotografia en format pantalla, es fa per la nit. Tindrem un cas molt especial que vull donar importància, hi ha moltes coses que m'interessen, però sobretot el Jordi Homs ha curat, ha comissariat una exposició de fotollibres per nens, que és una cosa molt poc habitual, i després també fa un taller de creació de fotollibres infantil, que es diu La Deriva. Això el dissabte i el diumenge. I crec que també el festival sempre ha de treballar cap al futur, per crear un públic ja fidel i treballar amb nens perquè entenguin la imatge. Crec que és molt interessant i és una aposta que estem molt contents aquest any.
0: Doncs acabem a la darrera pregunta. Què recomanaries especialment a algú que mai ha anat a la NU? Imaginem que no és de Rubí, els nostres oients del Vallès, i vol descobrir el festival aquest primer cap de setmana.
1: Doncs primer que s'apunti a la visita guiada de les 11, que surt l'antiga estació, que tindrem diferents autors que es parlaran de la seva obra in situ, que és una molt bona manera d'entendre el festival, i un cop acabat la visita guiada, doncs que vagi cap a l'Ateneu a continuar gaudint de les activitats programades.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a
0: vosaltres.
1: Carles
0: Mercader, el director d'aquest festival de la NU, que vagi molt bé aquest retrat que feu.
1: Moltes gràcies. Segur que sí.

0: La gent normal té històries per explicar. La gent normal mereix explicar la seva vida, els seus projectes, els seus anhels, les seves pors. La gent normal és això.
1: Prova a cantar si ho fan els altres. Canta fort si et sembla interessant. Riu al pulmó si ho fan els altres.
0: Una hora de conversa tranquil·la i reposada, sense pressa, a foc lent, amb llibertat i amb confiança. Perquè la gent normal també és interessant. Cada dimecres, de 6 a 7 de la tarda, La gent normal a Ràdio Rubí, amb Germà Bustamante i gent normal.
2: Gent normal com tu.
3: Sonido vinilo. Revive los grandes éxitos de los años 70, 80 y 90. Tres décadas irrepetibles que marcaron la historia de la música, con la calidez y la esencia del mejor sonido analógico. Las canciones que forman

0: Continuem parlant d'art i continuem parlant de fotografia i també de memòria, de ciutat, de persones. El grup fotogràfic El Gra celebra aquest any el seu 60è aniversari. Ho fa mantenint activitat molt intensa. Demà dimarts, 29 de setembre, 6:45, la Biblioteca Municipal de Rubí acollirà una nova edició d'Explica'ns el teu rotllo, una activitat en què els membres del grup comparteixen doncs, els seus treballs fotogràfics amb el públic. Per parlar d'aquesta activitat, de la trajectòria del Gra, de la fotografia en la història recent de la nostra ciutat, de primícies, perquè em deia, donaré primícies i més notícies relacionades amb la NU, ens acompanya Manel Mires, el president del grup fotogràfic El Gra. Manel.
1: Bon dia i gràcies per atendre'ns una altra vegada.
0: Va, comencem per demà. Què trobarà la gent que s'acosti a la biblioteca en aquesta nova edició d'Explica'ns el teu rotllo?
1: Bé, nosaltres seguim curs acadèmic, per dir-ho així. Juliol i agost fem festa i al setembre encetem una altra vegada. I el primer acte, diguem, important és els Explica'ns el teu rotllo, que al setembre sempre procurem que tingui un format local i social, no? Llavors, en lloc de que ve una persona explicant-nos la seva història fotogràfica, el que intentem és que socis del Gra presentin treballs que han fet durant tot l'any, que normalment o els hi fa vergonya o pensen que no són importants o que no ho fan prou bé i no ens ho expliquen tot un rotllo sencer, sinó el que fem és mini-rotllos, que en diem, i concretament aquest any hem batut el rècord perquè hi ha 13 mini-rotllos que es presentaran de 13 socis del Gra que han fet alguna feineta durant aquest any. No?
0: Per tant, hi haurà algun mes que hi haurà més d'una activitat? Hi haurà, perquè si són 13 i es fa una vegada al mes o no?
1: No. Hi ha 13 mini-rotllos que es presenten demà. 13 fotògrafos del Gra que presenten un treball que en diem mini-rotllo. L'agrupem amb un rotllo. Llavors, durant tot l'any, la resta de mesos, es fa activitat del rotllo que ve una persona. Procurem que sempre n'hi hagi, jo què sé, 2 mesos de gent externa de Rubí o de fora, grans fotògrafos reconeguts, i anar intercalant personal de Rubí, que sí que s'hi veu en cor d'explicar-nos un rotllo sencer, per dir-ho d'aquesta manera.
0: Per tant, demà, 13 mini-rotllos.
1: 13 mini-rotllos de 13 socis del Gra que han fet un treball doncs, durant tot aquest any o durant aquest estiu i ens ensenyaran les fotos amb tota la il·lusió que això representa. No?
0: Què és el que hi haurà? Quines temàtiques? Què és el que podrem veure?
1: Hi ha de tot, perquè, és clar, com que és, la gent presenta les fotos que ha fet, doncs hi ha gent que ha fet coses de vacances, hi ha gent que ha fet fotos artístiques, hi ha gent que ha fet fotos de turisme, i, bueno, hi ha una mica de tot. O sigui, com a mínim, jo tinc el privilegi de muntar els vídeos, doncs serà entretingut, segur, i serà molt agradable per tota la gent.
0: Va, tu mateix formes part de la història del Gra, no? Des dels seus inicis.
1: Bueno, inici del tot, no. El que vam dir, la renaixença, que va ser al cap de 7 o 8 anys de la seva fundació, o sigui, doncs ja em porto, mira, en broma, 50 o 52 em porto, perquè jo vaig entrar amb la segona generació del Gra, i no em deixen descansar de la presidència, aquesta gent.
0: Quina és la primícia que anaves a dir?
1: Bé, la primícia és que aquest any, com que el Gra celebrem el 60 aniversari, hem preparat amb l'exposició, que són, mira, també és de casualitat, són 60 fotos, 60 anys, 60 fotògrafes i fotògrafos del Gra, i hem preparat amb aquesta selecció de fotos de 60, un mini-rotllo amb l'exposició de 60, que serà, ho dic ara, perquè ja no serà sorpresa, però bueno, entenc que la gent que hi participa en aquesta exposició veurà en primícia les fotos de l'exposició abans d'estar penjades a la paret, que estaran durant tot el mes de novembre a l'antiga estació.
0: Per tant, quin dia es farà del mes de novembre?
1: I ara t'ho dic de memòria perquè em sembla que s'inaugura el dia 5 i s'estarà fins a final de novembre, no sé exactament. I ja, com que ens enganxem

0: Era primers de novembre i recorda que l'últim dimarts d'octubre hi ha un rotllo. Espero que ens torneu a convidar per explicar-vos una mica el rotllo i explicar-vos com serà l'exposició i més en detall, no? Mm-hmm.
1: Per tant, el titular, ara, d'aquesta primícia, podríem dir-ho...
0: És prepareu-se pel Gra 60.
1: Prepareu-se pel Gra 60. Clar, qui hi ha molt relacionat amb el Gra, que participa a la tertúlia molt, és en Jaume Roura, no?
0: Sí.
1: Quin paper va tenir també en aquella recuperació del Gra? I crec que també hi participa demà, no?
0: Precisament, un dels minirotllos és d'ell.
1: Per això.
0: I és un minirotllo bastant interessant perquè precisament es titula Gent de Rubí. No faig spoiler, però, clar, curiosament, gent que es veurà, i veurà molta gent coneguda, no? Molts retrats de coneguts de Rubí. Doncs el Jaume també va ser un dels refundadors, per dir-ho així, dels anys 60, que estàvem... Ell era del grup de fotografia del que en deien l'SJR, que era la secció juvenil rubinenca de la pista de la Rubinense, i jo, concretament amb altres companys, estàvem a la part del centre excursionista, que era el Gra, era una secció, llavors era una secció del centre excursionista. Els dos principals fundadors van ser el Roset i el Marroio. Curiosament, dos creus de Sant Jordi de fotografia Rubí, vull dir que entenc que són personatges molt importants dins de la fotografia local, i van tenir un seguiment i una activitat durant uns anys, pel que sigui, van deixar el tema, suposo que per temes professionals i tal, i la colla de jovenets, que llavors estaven per allà al centre, doncs vam dir no es pot deixar perdre, no?, això del Gra, i ens hi vam enganxar tots, una part de la gent del centre, una part dels escoltes de l'agrupament Joan Fiveller i una altra part de la secció de fotografia de la Rubinense, i vam fer pinya i vam refundar el Gra, i bueno, ja portem, des de llavors hi ha hagut continuïtat total.
1: Som conscients, per suposat, que esteu construint la memòria de la ciutat i que esteu fent un patrimoni fotogràfic.
0: Sí,
1: no?
0: Home, això, com deia el meu sogre, l'Ignasi Marroio, el fotògraf, el fotoreporter, que no ho som nosaltres som fotògrafs aficionats, però bueno, com que fem reportatges de Rubí, ell deia que el fotògraf fotoreporter és el notari del temps, o sigui, dona fe del que està passant en cada moment i es queda registrat per la història, precisament.
1: Però a més, documenteu fotogràficament la vida de la ciutat.
0: Sí, bueno, fem, col·laborem amb les entitats que ens ho demanen. A nivell municipal hi ha una activitat que la fem cada any des del primer Ajuntament Democràtic, que és la foto viva de la Festa Major, que és que fem les fotos avui i demà les pengem, totes les activitats que hi ha hagut el dia abans, i les hem fet tots l'any de la pandèmia va estar tot tancat, prohibit, i no ho vam poder fer-ho, però tots els anys que s'ha fet Festa Major Popular, la Festa Major de Rubí, el Gra ha fet la foto viva, fem les fotos avui, per dir-ho així, i demà les pengem en plafons, que entenc que és una de les posicions més vistes de Rubí, evidentment, perquè la gent s'hi va a veure.
1: Pels amants de la fotografia, que en certa forma amb els mòbils avui en dia, doncs, sí. Cada vegada, bueno, amb la fotografia artística potser...
0: No,
1: perquè de vegades amb el mòbil veus que enfoquen, llencen, es fan el selfie,
0: sí,
1: i aquí s'ha acabat la història.
0: No
1: hi ha un mirant, no hi ha un contemplant.
0: Bueno, l'avantatge és que els mòbils avui dia són prou potents amb tecnologia i amb software, que el que no fas tu bé a l'hora de tirar la càmera, el programa, o en aquest cas el software del mòbil, te l'arregla i et deixa unes fotos perfectament bé, sobretot si estan fetes amb llum de dia. Vull dir que no tenen res que envejar, excepte que no haguessis de fer un gran mural, perquè, és clar, no és el mateix una òptica que és tamany d'un ungle que una òptica de no, càmera bona, i es nota la diferència, sobretot quan fas gran.
1: Clar, abans hem parlat de fotografia amb el Carles Mercader de l'ANU, ara parlem del Gra en aquest marc del 60 aniversari i d'explicar-nos el teu rotllo amb aquests minis rotllets. Però crec que vosaltres també teniu una col·laboració també,
0: sí,
1: amb l'ANU,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, cada any, des de cada any, que em sembla, ara voldria, no voldria equivocar-me, però em sembla que és el 12 aniversari.
1: 12 aniversari.
0: Des del primer any el GRA ha col·laborat amb l'ANU i fem el que se'n diu una activitat familiar. Una activitat fotogràfica dirigida a la família, amb nens, sobretot. Mm-hmm. I concretament aquest any, en l'Ateneu, el dissabte, a les 4 o 4 i mitja de la tarda, hi haurà una activitat de retrat amb tres dimensions que organitzem el GRA dintre del Festival de l'ANU, com, bueno, que hi ha una moltíssima amistat amb el Carles Mercader i sempre, sempre hi hem col·laborat.
1: Mm-hmm. Per tant, anem a fer una crida abans d'acabar. Justament demà, les persones que vagin a la biblioteca, a quina hora per veure aquests 13 mini-rotllets?
0: 13 més 1.
1: 13 més 1.
0: Perquè són 13 de socis del GRA, més el sorpresa, que ja no és sorpresa, que és la presentació de l'exposició del 60 aniversari. Llavors, a 7:15, a l'auditori de la biblioteca, sí, començarem puntualment. Normalment sempre fem el que en diem un telonero, quan ve un personatge important o fa un rotllo sol, més que rep a la gent que arriba tard, i llavors es passa un mini rotllo que s'ha fet anys anteriors, es recorda, però clar, a l'haver-n'hi tants, començarem directament amb els mini rotllos actuals.
1: Mini rotllos, i després?
0: I després, al final de tot, farem la presentació de l'exposició passant el mini rotllo de les fotos de l'exposició. Que és sorpresa, i bueno, si m'ho pregunten, no ho he dit, eh?
1: Perfecte. Doncs, Manel Mires, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, com cada mes, i esperem que tot sigui un èxit.
1: Doncs acabem aquest programa de 9 a 12 de Rubí al dia, però anem a fer una mirada al programa que ens espera demà. Pamela Martínez, bon dia.
2: Bon dia, Toni.
1: Vinga, som-hi, tenim un minutet i mig.
2: Un minutet. Doncs mira, per demà, per la gent que vulgui escoltar-nos, estem treballant en poder xerrar amb el sindicat de llogateres perquè ens expliqui tot aquest cas Mari Carmen i com s'estan duent a terme les accions que s'estan duent a terme aquí a Catalunya, i també xerrarem de mediació amb el tècnic de mediació. Està ara també la tertúlia, com sempre.
1: Que avui ha estat encesa.
2: Sí, encesa, moltíssim. Moltíssim, sí, sí. I a partir de les 11 xerrarem de salut mental amb el Pere Bel, que fa una pregunta, si ens hem preguntat alguna vegada si qui sou o cap a on anau. També hi haurà una entrevista amb el Sergi Cano, que és el conductor de rutes comunitaris en el marc del projecte Camins de Vida.
1: Sí, i que ens faci una valoració.
2: Exacte.
1: De la ruta d'avui.
2: Exacte. I acabarem xerrant d'animals amb la secció veterinari, amb l'Albert Gil, que és de Vet Clínic.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Pamela Martínez. Demà la podreu escoltar, ens podreu escoltar a partir de les 9 del matí. José Malagón, Pamela Martínez i un servidor. Moltíssimes gràcies. Fins demà.
2: Adeu, fins demà.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia. Rubí disposa d'un nou pla d'actuació municipal d'inundacions que concreta com han de respondre els serveis municipals davant d'un episodi de pluja forta o d'una possible inundació. El document identifica punts conflictius i de vigilància, fixa els passos d'activació dels protocols i inclou els comunicats que es faran arribar a la ciutadania. El regidor de Medi Ambient i Transició Ecològica, Andrés Medrano, ha explicat que el pla no deixa marge a la improvisació i detalla què han de fer i com ho han de fer tots els agents implicats en el cas de produir-se un episodi d'aquestes característiques. Medrano ha destacat que el pla prioritza les persones per davant dels béns i les infraestructures. També determina on es podria haver de tallar el trànsit o evacuar instal·lacions o indústries en cas que sigui necessari. El nou pla integra també al sistema Argos dades meteorològiques i informació de sensors locals i de fora del municipi. Aquesta informació ha de permetre anticipar possibles incidències i millorar el temps de reacció en cada pas del procediment.
2: El Peacock Festival torna amb força al celler de Rubí. El festival ha tancat aquest cap de setmana amb la seva quarta edició amb una valoració molt positiva. Després de gairebé una dècada d'aturada, la trobada ha tornat a omplir la plaça del celler i la sala César Martínez amb una proposta artística variada, alternativa i sobretot molt vinculada al talent local. Més d'una vintena d'expressions artístiques han format part del programa amb música, fotografia, performance, audiovisuals i arts visuals. Hi ha hagut propostes molt diferents, algunes de més convencionals i d'altres més curioses i transgressores, com una combinació entre tango i tarot o de poesia i hip-hop. Així valorava l'edició Laia Uller, organitzadora del festival.
3: Han sigut uns dies maquíssims, plens d'emocions pel tema aquest que eren artistes de les edicions passades, i han sigut com molts retrobaments de fa 10 anys. Hem de lluitar per seguir tenint aquests espais que no només siguin de festa, sinó també de conèixer gent, reflexionar sobre coses i poder crear coses també conjuntament.
2: I el festival encara no ha acabat del tot. L'exposició col·lectiva amb una vintena d'artistes es podrà visitar a la sala de tines del celler fins a l'11 d'octubre.
4: Quant als esports, primers punts del Rubí, que superava 2-1 al Martorell i s'ubica en zona mitja de la Lliga Elite en dues jornades. I pel que fa al waterpolo, 4 partits, 4 derrotes, 2 en categoria masculina i 2 femenina de divisió d'honor, els nois que perdien davant d'Atlètic Barceloneta, així com també davant del Real Cano, i les noies queien, en el seu cas, en la primera de les cites davant del Terrassa i en la segona davant del Catalunya. Tots dos equips encara no han puntuat a la divisió d'honor.
1: Fins aquí les notícies. Més informació d'aquí una hora.
5: 7 ciutats. 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
6: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.
0: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
7: Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop-rock dels 70 i 80. It's a heartache, nothing but a heartache. I on et portem la millor música country. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Mama, I'm sorry, I've gone. Musical Express, perquè ens encanta la música. Texas.
8: Sonido vinilo. Revive los grandes éxitos de los años 70, 80 y 90. 3 décadas irrepetibles que marcaron la historia de la música, con la calidez y la esencia del mejor sonido analógico. Las canciones que forman parte de tu vida, como nunca has dejado de recordarlas. Todos los lunes a las 10 de la noche en la 99.7 de la FM y también en www.radiorubi.cat. Sonido vinilo, con José Verde, porque la mejor música nunca pasa de moda.

0: Pero bueno, mis niñas, mis Gildas. Sé que fa massa temps, la veritat, que no escolteu aquesta preciosa veu dient-vos aquestes tres paraules que us taladra una mica el cervell. But it's okay, my loves. Per les noves espectadores, benvingudes i benvinguts al vermut més esbojarrat de Ràdio Rubí. I per les de sempre, les que continueu. Quant de temps, Gildetes meves! Com esteu? Que us trobava jo a faltar. Abrem, la veritat és que no és mentida quan dic que us he trobat molt a faltar. La temporada passada la vam acabar una mica com qui no vol la cosa. I és que en el que havia de ser el penúltim programa, us vaig dir que ens veiem la setmana que ve, per tancar la temporada. Però, mira, xica, degut a les exigències de començar adulta ja, pues, no vam poder gravar-ho. Llavors, és que és un programa de moltes coses. Ja m'entendreu ara? Ja m'entendreu, vale? Segurament estareu esperant que en el moment en què es deixi d'enfocar aquesta persona que presenta, que penseu que veureu a la Mila, la Martina, l'Ona i la Sofia. Però aquesta temporada, malauradament, no podrem continuar amb nosaltres. Que no us penseu res raro, eh? Sisplau, només coses d'universitat, pràctiques... En fi, començar adulta ja. En el vermut sempre hi ha amics que venen, que es prenen la cerveseta, es demanen unes Gildes... I d'altres demanen el compte en comptes de fer una segona ronda perquè han de marxar. Girl, se la vi. Però quan unes cadires es buiden, venen d'altres amics a omplir-les i a agafar el relleu. Així que, Gildes, nenes meves, Martina, Mila, Ona, Sofia, que us amo, vale? I que gràcies moltíssim per aquesta temporada, aquest projecte tan xulo que hem començat. Quedeu-vos molt tranquil·les, d'acord? Perquè els vostres micros queden en boníssimes mans. I si no, pues, que us ho diguin ells. Parlem de tres futurs periodistes, tres veus amb molt a dir i amb moltes ganes de fer el safareig. Llavors, comencem per aquí, a la meva dreta, a la senyoreta Sara Roldán. Una veu que per les que hagués seguit el vermut, amb nosaltres l'haureu escoltat. Així que ni més ni menys, Miss Sara! Hello!
1: Hello, Irene. Estic molt contenta de tornar a ser aquí. Jo la temporada passada vaig fer, em sembla que dos, tres programes com a màxim, i vaig dir, ui, me molesta el rotllo, i llavors he firmat una temporada sencera. Així vaig, per la vida.
0: Nos gusta esta emoción, este entusiasmo, vinga, va. Però això què passa? És que no ho sabeu, però és que a l'altra banda de la cadira tenemos... Menudo fichaje, mis amores, la veritat. Tenim realment a dos forasters, a dos pixapins desubicats a la perifèria rubinenca. Parlem de la gran Ainhoa Zahavi.
2: Què tal, Irene? Estic molt contenta d'estar aquí, de veritat. Gràcies per aquesta oportunitat, de veritat.
0: Gràcies per tu, Avani, que, xiques, ja anireu veient com ho fa, però aquesta noia ho fa, que jo us ho prometo, jo digo, Catalunya Ràdio, Ràdio Rubí, hombre, que no es pensamos, agafeu-la ja. I al seu costat tenim el mismíssim senyor Dani Rivera.
3: Hola, hola. Jo vinc a dir que, encara que vinguem de l'hospi, no us confieu, que aquí venim a donar molta canya.
0: Sí, sí o què?
3: Sí.
0: Aviam, que estic parlant amb la rubinenca, que com te lo digo. Ai, madre meva. Doncs mira... També, escolta, que de normal són quatre, que, escolta, com que hi ha una cadira per aquí, un nen que me lo como entero, guapísimo... Aquesta cara nova. En fi, anem amb el programa, nenes, perquè comencem por todo lo alto, d'acord? Així que comencem amb

0: Ai, mira, per les que no hagueu estat al primer tros de l'entrevista, anava a dir, sí, carinyo, el primer tros del programa, hem tingut ara mateix a un pedazo d'actor que, si us plau, ara mateix està matent en directe, però recordeu, podeu anar al web i allà ho tindreu enregistrat, d'acord? Llavors, mare meva, que us ha semblat aquest nen i tot plegat?
1: No, no, m'ha encantat, de veritat.
2: Total.
1: És brutal.
3: Ho ha fet superbé, eh? Se li veu molt suelto.
0: Clar, jo de les coses, o sigui, clar, pel tema de ser al barri, de, ostres, que hi ha molta pinya en aquest sentit, no? I, bueno, tot el barri va agafar i va anar a veure-la en aquell... O sigui, tots junts, perquè van dir, hòstia, vamos, talento local, anem a recolzar-li de més, i jo no vaig poder anar, però veure'l a la pantalla, la brutalitat que va fer, o sigui, jo quan us dic que em va fer patir, no és broma. Digo, que yo tengo este niño que me está riendo, que es un solete, que una de les coses que més m'agraden d'ell és que a vegades pot passar, no?, que, ostres, depèn com tinguis el cap, de l'edat que tinguis, de que se't puja una miqueta, però al contrari, o sigui, tant ell, el Dylan, com el seu germà, el Neiza, que també són actors, tenen una humilitat, tenen, o sigui, són tan bons nens, que la veritat, o sigui, a mi, bueno, és que em tenen el cor robat.
2: No, no, i aquí crec que s'ha pogut veure a l'entrevista, o sigui, sí, sí, la humilitat que té i com ho fa de bé, de com respon. O sigui, jo pensava, clar, el seu nen de 7 anys, doncs penses... les respostes seran simples, no? No, no, desenvolupant-ho tot... Ui, perdó. Desenvolupant-ho tot i dient-ho tot, que dius, és que és un professional?
3: Sí, sí, li anirà molt bé, segur.
2: No, segur, segur.
3: Segur.
0: Buah. Ai, pues mira, nenes, hem conegut molt bé el Dylan fa uns instants, però és que, com hem dit al principi del programa, estrenem... us ho dic un altre dia, vale? Si no us surt avui. Estrenem temporada. I això què significa? Que vosaltres no coneixeu aquests grans periodistes, ni vosaltres a ells. Llavors, avui anem a fer un petit joc, que sempre és molt divertit i que no sé que puges al seu, que és el de dues veritats i una mentida. Que no me recordava ara com us havia proposat, si dues mentides i una veritat o com...
1: Eren dos veritats i una mentida.
0: Me encantan estos colaboradores, es que me los como, de verdad. Llavors això, dinàmica senzilla, no? Perquè pugueu conèixer una miqueta més a les persones que escoltareu cada dilluns, bueno, un dilluns sí, un dilluns no, a les 12, us explicaran ara tres anècdotes i aviam si entre nosaltres som capaços de saber quina és veritat i quina no. Vale, llavors, voleu començar vosaltres, que a mi me tenen ja muy escuchada esta gente.
1: Vols començar tu, Dani?
3: Vinga, va, començo.
0: Sí?
3: Les meves històries necessiten una mica de context, la majoria. Però vale. Bueno, no passa res.
0: No es gusta.
1: Comencem
2: tenim
1: bé.
2: Temps, tenim temps.
3: Bé, la primera comença a primer de batxillerat, vale? L'Ainhoa i jo no vam junts, però no dirà res. Ho promet.
0: Vale,
3: sí?
0: Sí.
3: Vale, nosaltres fèiem educació física a un camp d'atletisme. Què passa? Que un dia estàvem jugant a no sé quin esport i al recollir el material em vaig caure al terra. I jo, no sé per què, no em sé aixecar o com funciona, que a l'aixecar-me, doncs el genoll se'n va anar cap a l'altre costat.
4: Però quin mal!
3: Però no content amb això, va tenir que venir l'ambulància, òbviament. I què va fer? Va entrar dins del camp d'atletisme i allà mateix em van recol·locar el genoll. Em van agafar de cames i de peus... Ai, de cames i de peus...
0: Pollico.
3: Dels braços i els peus ja van fer. I ja està, recol·locada.
2: Jo espero que aquesta sigui la mentida, perquè quin mal.
3: No ha acabat la història, eh?
2: Quin mal.
3: Després l'ambulància em van portar a l'Hospital del Mar, que per qui no sàpiga és on va néixer la Vivitrix.
0: La Vivitrix és catalana?
3: Sí, sí, i va néixer a l'Hospital del Mar.
2: Per tant, esteu connectats.
3: Exactament, sí, som la mateixa persona.
0: Sí, gemeles.
3: Hola, Vivitrix. La segona història... Comença un dia passejant pel centre. També té a veure amb alguna famosa, ja veureu. I jo em vaig xocar amb una persona perquè no mirava i la vaig fer caure al terra. I al adonar-me de veure qui s'havia caigut era la Xanís, que, per qui no sàpiga qui és una TikToker bastant famosa, no? Ara,
0: TikToker diva, reina...
3: Ella és la millor.
0: Reina del TikTok. És dios y profeta, a la vez.
2: M'atreviria a dir reina del TikTok.
1: No,
3: sí, sí.
1: Reina, reina.
3: I té una de frases... Les que em va treure aquell dia per la boca. Perquè, clar, vaig tirar al terra.
1: Flamenca la fuga.
3: Flamenca la fuga.
4: Flamenca la fuga, niña. Flamenca la fuga.
3: O sea...
0: Jura.
3: I la tercera història va succeir fa 10 anys, crec. Bueno, tenia 10 anys, em sembla. I va succeir a Còrdoba, perquè vaig anar amb la meva família i vam dormir tots a la mateixa habitació, que era bastant gran, però cadascú tenia el seu llit.
0: Vale.
3: Què passa? Que un dia per la nit Jo, mentre dormia, em vaig aixecar del llit, vaig anar a la porta i vaig començar a pegar cops. Però no només a pegar cops, sinó cridant: ajuda! Dejadme salir! Això, de matinada, eh?
0: Però què et passava?
3: No ho sé. Em va donar un brote o algo mentre dormia.
2: Com la mètrica.
0: Ah, me broté. No, no se brotó. Estaves dormint?
3: Sí, sí, estava sonàmbul. Clar, semblava posaït o algo.
2: Uau, vale. I ara me quedo muerta.
0: Clar, ja, no, només massa... és una mentida.
3: Sí, sí. Bueno, pues són totes, qui sap.
1: Massa info, de cop. O sigui...
0: Vale.
2: Sembla això una classe de la universitat. Massa info, massa info, massa info.
0: Vale, o sigui, recopilem una miqueta.
3: La primera és...
0: Ja no hi fora.
3: Ja no hi fora. La segona, flamenca la fuga.
1: Flamenca la fuga.
3: I la tercera, posseïda.
0: Posseïda, vale. I és que la de la Xanís, m'encantaria que fos veritat, però no sé fins a quin punt crec que no, perquè, bueno, jo què sé, has pogut anar a educació física, t'has fet mal, tal... Que t'agafessin del cap, dels braços?
3: Dels braços i de les cames. Van fer.
1: Ostres, tu.
0: A mi això me sona un poco raro. O sea, te están cogiendo un poco como cochinillo.
3: Però... Així em vaig sentir. Així em vaig sentir.
0: Així em vaig sentir. Sin serio, nada de eso, de médica. Jo dic Xanís.
1: Vale, jo no sé per què tinc la sensació de que és la última. La de poseído.
0: Sí?
1: Poseída total. No sé, és que al Dani no el veig. Que li passi això, no sé. No.
2: Jo dic també com la Irene la segona, eh?
3: Sí.
2: Perquè si no crec que ho hauries explicat no ho has explicat, llavors crec que és la mentida per això.
0: És com demasiado jugoso de no m'encontro a la Xanis i si m'ha dit jo flamenca la fuga.
2: És com molt top que t'hagis trobat a la Xanis perquè és un personatge que coneixem tots i jo crec que ho haguessis explicat, llavors... Dona, que és la segona.
3: Ho he de confessar, en sèrio?
0: Confessem?
3: Em sap greu dir que no conec a la Xanís. Però m'agradaria, eh? Aquí t'espero. Aquí t'espero.
2: Xanís, pròxima entrevistada? Home. Després del dinar?
1: Tant de bo.
3: @Xanís.
1: Proposo. @Xanís.
0: Vale, o sigui... Jo estic imaginant a l'ensurt dels teus pares. Mentre sos arreu, ajuda! Niña poseído! Da, help!
2: Pitjor que la
3: això
2: peli.
3: És que no em van despertar ni res, sinó que me'n van portar al llit i el dia següent m'ho van explicar.
0: Vinga, ja dormir-la.
3: Jo em podria haver sortit de l'habitació, donar-me una volta, haver-me caigut del balcó, qui sap.
0: Hòstia, però clar, tot això sigui... O sigui, he pensat en l'altre, però no he pensat en lo del genoll, és veritat.
3: Sí, sí. Sí, sí.
1: No. Quina dir... experiència.
0: Tu que tia, clar, no, me parece que és la Xanis, no te fot.
1: Claro.
0: O sigui, en serio, van agafar com un cochinillo jabalí.
3: Sí, sí, però he de dir que em van dormir el cos, eh? Jo anava com... Ui, perdó. Trec el mobiliari, oi?
0: En meitat del camp et van mitja dormir.
3: Sí, sí, tota l'ambulància va vindre fins al camp. A meitat del camp, allà em van enxufar de tot i allà van fer...
1: No, és que tu imagina't, els de més de la classe...

0: és que, quan era petita, em vaig trencar el braç intentant imitar una escena de Tom Cruise a Mission Impossible.
1: Oh my God.
2: El Tom Cruise se rompe la pierna mentre va pel rascacels i tu per hacer la competencia al braç, no?
0: Total. I la última és que, una vegada fent paddle surf, em vaig ficar una zona envoltada de meduses i vaig caure a intentar fugir i encara tinc cicatrius.
2: Oh, fuck. Aviam, clar, analicemos.
3: Jo he de dir que et veig com a Kung Fu Panda, però a la vegada no.
2: O sigui, tienes la mirada de... Te miro, te reviento, saps el que vull dir? Però a partir d'aquí, és que clar, campionat internacional de Kung Fu, que no és... un, jo què sé, un karate, un taekwondo...
3: No, Kung Fu, eh?
2: Com, és molt específic, muy Kung Fu Panda. Uf.
1: Jo ho veig, això. Jo crec que la Ainhoa és com supermona, tal, però després... patadona al canto.
2: Però després, ven acá, sayonara, ven.
1: Ven aquí.
2: Clar, però és que d'altra banda, clar, no sé si sigui que siguis dones, rotllo, pues jo què sé, més per zona del pit o de més, no et recordo una cicatriu.
3: A mi em sembla que ja l'he vist.
1: Ui.
2: Va, mira, te voy a dar el beneficio de la duda. Dic les meduses perquè és com la més normal i potser dius, ai, soy de International Kung Fu. Va, jo dic les meduses.
1: Vale. Jo dic Mission Impossible.
3: Sí, jo crec que l'Ainhoa és molt cinèfila, eh? Ja la veig des de petita ja trencant-se coses per la emoció.
1: Sí, però precisament per això crec que es podria haver inventat això del Tom Cruise.
3: Jo dic Kung Fu Panda, eh?
2: Va, pues...
0: Heu dit les tres coses diferents, eh?
1: Sí.
2: Us he fet al final,
0: bueno,
2: sí.
0: Bueno, doncs vinc a dir que no em vaig arribar a caure a on les meduses.
2: Oh!
0: A on estaven les meduses. No em vaig arribar a caure. Em vaig ficar a la zona de meduses, però no vaig arribar a caure. Va ser...
1: Ostres!
2: I... Què diu?
1: Sí.
2: Que
1: heavy.
2: Irene,
3: molt bé. La elegida
2: de
3: Dios, eh?
2: No, anava a dir... Clar, espera, a tot això... Tu des de quan has fet Kung Fu?
0: Jo quan era petita havia fet Kung Fu. Sí, sí, sí. He fet també natació, o sigui... Vamos.
1: Ella és todo.
3: De aquí a les Olimpiades.
2: Ella és Barbie, ¿no? Todo lo que quieras ser lo puedes imaginar. No,
3: tú puedes ser todo lo que quieras.
2: Tú puedes ser todo lo que quieras, chicho loco.
0: Sí, sí.
3: Claro que el copyright millor inventar-nos la frase.
2: Tú piensa muchas cosas y te podrás convertir en ellas. Así no nos vienen las de la Barbie ni las de Mattel. Ostras. Bueno, tío, sí, no lo hagas dit mai, ¿eh? Si no, yo diría de las medusas porque digo, es como la más normal. Quizás nos quiere tirar ahí...
0: No, no, es que estaba a la meva habitació pensant, doncs, algo a dir, que sigui veritat, i de sobte veig el meu trofeu allà i vaig dir, pues venga. No, crec que no s'ho creuran, però bueno, jo ho dic.
2: Ostres, quants assalts vas tenir en...
0: No, no, va ser més bé com exhibició. És que no ho recordo molt bé. Jo crec que ni sé per què el vaig guanyar. O sigui...
1: Ella té un premi allà, però no sap.
3: Eren
1: no sap
3: dues veritats i una mentida. Dues mentides.
1: Crec que t'has confós.
0: Sí, sí.
1: Ai, no ho ha pillat.
2: Madre mia. Pues vinga, Sara, vols continuar tu?
1: Continuo. Vale. Són tres històries, jo crec que bastant potents, vale? Era petita, tenia 5 anys, vale? I jo tenia una millor amiga que feia gimnàstica. Llavors, què passa? Que, bueno, la Irene ho sap, que a l'escola teníem com un mur, vale? I ella saltava el mur, perquè clar, feia gimnàstica, saltava el mur. I jo, imitant-la, vaig poder saltar el mur i li vaig dir, Paula, que estoy saltando el muro. I llavors, a la segona vegada ja em va mirar i vaig intentar saltar-ho, em vaig caure i se'm va trencar una dent. Però molt heavy, eh?
3: Abre latas.
0: I voló.
1: Vale. La segona és que a la meva primera actuació de dansa, també amb 5 anys, la meva àvia em va dir mucha mierda. Jo m'ho vaig prendre literal perquè no sabia què significava. Vale. I em vaig enfadar amb ella fins que va acabar l'actuació i tot, perquè clar, no m'ho va poder explicar fins que vaig acabar i em va dir, no, que lo de mucha mierda era porque tal, no sé què. I em vaig enfadar.
2: Estoy diciendo que desgracia esta abuela que me dice a mí un chorro.
1: No, no, o sigui, jo em pensava real que m'estava dient que em fos com el cul.
3: A la edat de l'obra, shout out to my abuela, que m'ha dit molta merda.
2: Pobre, que m'ha dit guaparra.
3: Toma, diarrea, venga.
1: Vale.

0: Bé, i la tercera és que pel meu 12è aniversari, bueno, hi havia una senyora que cuidava els meus avis, vale? I aquesta senyora, doncs, va venir al meu aniversari, que se celebrava també a casa dels meus avis, amb els meus tiets, els meus cosins, etc. I em va regalar un sostenidor d'aquests de lenceria pura, amb 12 anys, eh? Amb 12 anys, vale? Vermell. I clar, jo vaig haver de fingir que no m'agradava. O sigui, que m'agradava, no, perdó.
1: Porque esto se mete la rajita al culo.
0: I clar, em sembla que el vaig... No sé si el vaig llançar o li vaig donar algú, però a la setmana vinent. O sigui,
1: ella a los 12 años, yo que tengo la piel super suave.
0: Però clar, va ser com... Clar, i tots estaven... rient del pal. Què està haciendo esta senyora regalándole un sujetador? I clar, jo ja, no, és molt bonic, no sé què.
1: Això és la medicació. Sí.
2: Home, jo espero que l'última sigui la mentida, perquè seria una mica sàdico, no?
0: Una mica...
1: A mi em faria molta gràcia que fos l'última, eh?
3: Jo és que crec que sigui la mentida, eh?
0: No.
3: Potser les dades aquestes finals que ha dit, en plan rotllo, sí, van riure i tal, potser és una mica... per inventar una mica, però... No sé.
1: Històrica. Va, jo dic l'última, sí, la de l'abuela.
3: L'última?
1: Sí.
2: Jo dic l'última és mentida.
1: L'última. Hombre, ahí la...
3: Bueno, va, és l'última.
0: Sí, és l'última. És l'última, però no és... O sigui, és mentida, però em va passar una cosa similar. Que és que la senyora aquesta, no sé si amb 14 anys o 13, aprox... també al meu aniversari em va regalar un tanga d'estos rojos potentes, saps? I va passar una cosa similar al que us he explicat, però no era ni un sostenidor ni amb 12 anys. Llavors és una mica inventada, però no inventada.
2: Bueno, jo crec que ningú entès el joc, llavors, perquè tothom... Una, tres veritats, una, dues mentides...
3: Que no, que és veritat, a veure... Que la meva veritat, home.
1: Vale, pues vinga, va, anem amb l'última de totes, d'acord? I tanquem programa. La primera de totes és que em vaig colar amb la meva millor amiga en una festa privada a la terrassa de l'hotel Casa Fuster per Nadal. Per qui no sàpiga, Hotel Casa Fuster és un hotel 5 estrelles, GL, crec que és, o sea, parafernàlia. La segona, gairebé em deté la policia txeca al control de l'aeroport per emportar-me un aduquí. I la tercera, ai, que m'ahogo, prima. En el meu viatge a Londres vaig malentendre el concepte d'habitació compartida i en meitat de la nit un guiri va entrar a la meva habitació i em va veure en roba interior.
0: Oh my god. La tercera és potent, eh?
3: No, però ens ho has posat molt difícil, eh? Perquè són com totes una mica uau i no sabria dir. La primera és la veritat.
1: Decide.
2: Jo dic que és la de la Duki, en plan, jo te veo ahí amb una pala arrencant un tros de carrer.
1: Panot pa mi!
2: Em sembla fort que no et detingués, però el carrer, la policia, no arriba a l'aeroport.
3: Te quedas esta mujer ahí.
1: Tu què creus que és, Ainhoa?
3: Buah. Va, jo diré la de la policia txeca.
1: La de la policia txeca també?
0: Sí. Jo també, la de la policia txeca.
1: Sí? Pues la resposta és... que totes són veritat!
0: Com? Tiro dramàtic.
3: Aquest plot twist?
1: Sí, sí, nena. En el primer, bueno, pues simplement això. Va ser el Nadal. Va ser el Nadal, volíem fer unes fotos xules i quan vam arribar a la terrassa de cop va començar a venir gent i gente, que hi havia una que l'amava la senyora de les Nieves. Total, que em vaig colar a una festa privada amb un saxofonista en directe con todo nuestro papo. I sí, sí, la de la Duquí és veritat, o sigui, no era rotllo un panot així gran, però era així com molt mono i això és veritat. A casa meva tenim una tradició que és de les platges d'on anem... No.
2: D'emportar-nos coses pel mig.
0: De robar coses.
1: I si tens etiqueta d'or, millor, no?
2: Una piedra de la Sagrada Família.
3: No, pobret, una senyal del carrer.
1: No, home, no, el que està trigant a construir-se com a petites piedres, saps? No, però és veritat, o sigui, jo quan vaig a les platges, des de petita, agafem rotllo les pedres i tinc com un cuenco que està ple de totes les platges a les que ha nascut a més. I clar, la meva mare va dir, pues esto es perfecto. I què va passar? Que en el moment que vam haver d'agafar i passar pel control, el vam posar motxilla, sota la premissa de que... si passava alguna cosa era culpa meva. Els meus pares es desentenien. Total, que el senyor es va posar.
2: Tota la panoïnya.
1: Abre esto, tal. I em diu, què és esto? I una piedra. I d'on eres? D'Espanya. I diu, oi. Clar, i tot això en anglès, un senyor txeco. Així els tenia. I bàsicament, pues eso. Que m'ha dit, ah, espanyola. Tu això ho fas al teu país? ¿cómo le explicas al señor que yo robo piedras de las playas? Pero eso no lo contaremos. Així que res, quan vam anar tirant, el meu pare dient a ma mare, ho sabia, us ho havia dit, saps? I pues na, pues tirandico. I a l'últim, pues bueno, crec que aquesta us l'he explicada.
2: Sí, sí.
1: Pero sí, sí, o sea, no tiene mucho más, mis niñas. Me explica bastante bien sola. Ay, pero bueno, ¿qué os han semblat aquestes històries?
2: Home.
3: La veritat, que molt bé.
2: Sí, sí.
3: O sigui, m'he quedat una mica descol·locada, però vale.
2: M'encanta que t'emportis coses de mobiliari.
1: Sí, la siguiente será tu corazón, sí, sí, baby. Sí, sí. Pues eso, cariños meus, que ha sigut avui un programa redondíssimo, que és el primer de molts, d'acord? Llavors, a partir d'aquí, ens veiem la setmana que ve. Recordeu, comencem temporada cada dues setmanes a les 12, els dilluns, per fer el vermut de la millor manera possible. Així que vinga, nenes, que és dilluns, però què costarà? Però amb aquest programa, top arriba. Un petó i ens veiem!

0: Ràdio Rubí, notícies. Bon dia. Rubí disposa d'un nou pla d'actuació municipal d'inundacions que concreta com han de respondre els serveis municipals davant d'un episodi de pluja forta o d'una possible inundació. El document, de 600 pàgines, identifica punts conflictius i de vigilància, fixa els passos d'activació dels protocols i inclou els comunicats que es faran arribar a la ciutadania. El regidor de Medi Ambient i Transició Ecològica, Andrés Medrano, ha explicat que el pla no deixa marge a la improvisació i detalla què han de fer i com ho han de fer tots els agents implicats en el cas de produir-se un episodi d'aquestes característiques. Medrano ha destacat que el pla prioritza les persones per davant dels béns i les infraestructures. També determina on es podria haver de tallar el trànsit o evacuar instal·lacions o indústries en cas que sigui necessari. El nou pla integra també al sistema Argos dades meteorològiques i informació de sensors locals i de fora del municipi. Segons el regidor, aquesta informació ha de permetre anticipar possibles incidències i millorar el temps de reacció en cada pas del procediment.
1: Avui hi ha una nova sessió de l'alcaldessa als barris T'Informa que versarà sobre el pla d'ordenació urbanística municipal. Serà el casino a partir de 6:15 de la tarda. La trobada permetrà conèixer amb més detall el document que va ser aprovat inicialment al ple del mes de juny i que estableix les bases del desenvolupament de Rubí per a les pròximes dècades. Durant la sessió, l'alcaldessa Ana Maria Martínez situarà el moment actual del planejament i donarà pas a l'equip redactor del POUM que explicarà les principals propostes del document i el model de ciutat que planteja. La transformació de la ciutat, les previsions d'habitatge, la planificació d'infraestructures i mobilitat, la protecció d'espais naturals i la millora de la cohesió urbana. Actualment el POUM està en període d'al·legacions fins al 9 de novembre perquè la ciutadania pugui consultar la proposta i presentar les aportacions que consideri oportunes.
2: Quant a la informació esportiva, la Unió Esportiva Rubí ja suma 3 punts després de guanyar 2-1 al Martorell i s'ubica en zona mitja de Lliga Elite i en hoquei patins en línia. La Lliga Elite deixava l'estrena amb derrota del conjunt masculí que perdia a casa davant del Molina Esport 2-5. Victòria a Noies, en el seu cas 6-2 davant dels Tsunamis. El conjunt femení suma 6 punts de 6 possibles, líders en fase regular, ara que arriba l'aturada abans del Mundial. Els nois encara disputaran un partit el pròxim cap de setmana.
0: Fins aquí les notícies. Més informació d'aquí una hora. Serveis informatius de Ràdio Rubí.
3: Sembra 2026, això és l'enjoc.
4: Enjoc. Amb Martí González.

Dilluns 28 de setembre, cap de setmana amb aturada pels partits de seleccions a la primera divisió masculina, però molta jornada pel que fa als clubs i també pel que fa a les seleccions. L'Espanya sub-20 es va proclamar campiona del món en aquest Mundial sub-20 de futbol amb 5 jugadores catalanes. També, evidentment, vam tenir jornada a la Lliga F amb un empat ahir de l'Espanyol, que va aguantar amb 10 durant gairebé tota la segona meitat al camp del Depor, i també la primera victòria ahir, en aquest cas en categoria masculina de l'Europa, la primera federació masculina estrenant entrenador amb Luis Blanco a la banqueta. Va guanyar 1-0 al Can Dragó contra el Rayo Majadahonda. Molt futbol avui, però també molt bàsquet en la primera jornada de Lliga ACB i amb l'espectacular victòria de l'Ilerna Lleida ahir a València, 100-105. També van guanyar aquest cap de setmana el Girona i el Barça. En canvi, la Penya i el Manresa han començat en derrota d'aquesta Lliga ACB. Tot això més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb Joan Garcia, bon dia, Joan.
1: Bon dia, Martí, company.
0: En futbol, avui es tanca la votació per escollir la pilota d'or 2026.
1: D'entre els favorits, en categoria masculina hi ha un català, Lamine Yamal, campió del món amb la selecció espanyola i campió també de Lliga amb el Barça el curs passat. En categoria femenina, Alexia Putellas, que va guanyar tots els títols el curs passat amb el Barça, abans de deixar el club blaugrana, podria guanyar la seva tercera pilota d'or, igualant les tres d'Aitana Bonmatí. La gala en què es coneixeran els guanyadors i guanyadores tindrà lloc el 26 d'octubre a Londres.
0: Mentrestant, en categoria masculina, tenim aturada de competició de clubs a primera divisió pels partits de seleccions.
1: Ahir, el blaugrana Joao Cancelo va jugar els 90 minuts en la victòria de la seva selecció, Portugal 1-2 contra la noruega de Haaland, que va fer el gol noruec. També ahir, Adeyemi va jugar 75 minuts a la derrota d'Alemanya 0-1 contra Grècia. Els Països Baixos, amb l'agarenc Xavi Hernández dirigint l'equip, va superar Sèrbia 1-2, tots en partits de Nations League.
0: També en aquesta Nations League demà tornarà a jugar la selecció espanyola.
1: El comitat estatal amb 7 jugadors del Barça i el davanter espanyol Roberto Fernández, que dissabte no va disputar cap minut, rep la Croàcia de Livakovic, el Sánchez Pizjuán de Sevilla en la segona jornada de Nations League. També demà jugarà l'Anglaterra, el blaugrana Gordon, que dissabte va caure contra Espanya 2-3 a Wembley, i demà juga la República Txeca. Avui, la França Zidane, amb el defensa del Barça Koundé, juga contra Bèlgica.
0: No hi serà demà amb la selecció espanyola un dels catalans i jugadors del Barça, Eric García, que hi va abandonar la concentració.
1: El defensa Martorell va sentir unes molèsties al genoll dissabte en l'escalfament del partit contra Anglaterra i finalment ahir els serveis mèdics de la selecció van optar perquè tornés a Barcelona per precaució. Es va descartar que tingués cap lesió greu.
0: Encara no ha fet cap comunicat al Barça mèdic. Per cert, la selecció espanyola femenina, com dèiem ara, es va proclamar ahir campiona del món sub-20.
1: El comitat estatal en 5 catalans va superar Corea del Nord a la final a tant de penals després que el temps reglamentari acabés amb empat a 0. Aitxa Càmara, Noa Jiménez, Ainhoa Gómez, Celia Segura i Carla Julià van participar en aquesta final disputada a Polònia.
0: No s'han aturat la resta de competicions de clubs d'aquest cap de setmana i va empatar la Lliga F a l'Espanyol.
1: El conjunt perico va resistir pràcticament tota la segona meitat amb una jugadora menys per l'expulsió de Patri Ojeda i va acabar sumant un punt després de l'1-1 final al camp del Depor. El Barça manté el ple de victòries abans de viatjar cap a Roma, on dimecres juga la segona jornada de la Champions, i el Badalona Woman continua en zona tranquil·la, malgrat tornar a perdre a casa.
0: Ho va fer dissabte a 0-1 contra el Granada. I a la primera federació femenina, el Barça Atlètic continua sense guanyar.
1: El filial blaugrana va tornar a perdre dissabte, en aquest cas 1-0 al camp de l'Osasuna, i suma només un punt de 9 possibles. A segona federació femenina, la M és el nou líder, gràcies al triomf per 0-1 a l'Els, i la derrota a l'Espanyol B per 3-0 davant l'Ona Sant Adrià. Primera victòria a domicili a Europa des d'abril de 2025, 1-3 a Villaviciosa de Odón, i golejada del Barça C a Múrcia, 0-5.
0: A la primera federació masculina, l'Europa va sumar ahir el primer triomf del curs.
1: Malgrat fer un partit discret, els escapulars van superar el Rayo Majadahonda per 1-0 amb un gol en temps afegit, el debut a la banqueta de Luis Blanco. Josef, en un rebot després d'una rematada d'Àlex Cano, va ser l'autor del gol del triomf de l'Europa. També, al temps extra, va guanyar dissabte el Sant Andreu al nou estadi contra el Nàstic 1-2, un resultat que apropa els quadribarrats a la zona alta de la classificació i els permet atrapar el Nàstic.
0: A la segona federació masculina, el Barça Atlètic és el nou líder.
1: El filial blaugrana va golejar dissabte el Penyesport 4-0 i se situa en primera plaça. Segon a un punt és l'Espanyol B, que va tornar a golejar 5-0 ahir davant l'Arnedo. També en play-off se situa en Girona B, que va guanyar amb remuntada per 3-2 l'Osasuna B, i l'Olot, que es va imposar a Logroño per 0-2. El Reus també va guanyar ahir, fora de casa, 0-1 a Utebo, en gol al minut 96. Dissabte, primera derrota de la temporada al Terrassa, 1-0 al camp de l'Ebro, i segona desfeta consecutiva al Manresa, 0-1 amb el filial de Logroñés.
0: I a la tercera federació masculina, primera derrota del líder.
1: La Muntanyesa va caure ahir 1-0 davant l'Europa B, perd la condició d'invicte i d'imbatut, però manté la primera plaça de classificació. Vilanova, Fundació Grama, Badalona i l'Hospitalet són en places de play-off, mentre Atlètic, Lleida, Tona i Vilassar de Mar ocupen les de descens.
0: I encara en futbol, golejada del Prat ahir en la prèvia a la Copa del Rei.
1: Els potablaves van guanyar 1-5 al camp del Sant Rafel i Vicenc i posen peu i mig a la primera ronda de Copa, on jugarien contra un equip de primera divisió. Abans, però, hauran de certificar el bitllet en la partida tornada al municipal del Sagnier, diumenge vinent a les 4 de la tarda.
0: En bàsquet, Lleida, Girona i Barça guanyen el debut a l'ACB.
1: L'Iler Lleida va donar la sorpresa a la jornada amb un gran triomf a València, 100-105. El FIEC Girona va sumar una victòria molt treballada davant l'UCAM Múrcia, 84-77. I dissabte el Barça va debutar guanyant el Corunya per 119-101. En canvi, derrotes de la penya a la pista al Breguant, 110-104, i del Manresa, 107-92, a Bilbao.
0: En handbol, el Barça fa la feina i jugarà dijous la final del Mundial de Clubs.
1: Els blaugranes van superar ahir l'equip anfitrió, el Zamalek Egipci, 39-29, i s'assegura un bitllet per a la final. Abans, però, l'equip de Carlos Ortega haurà de jugar demà contra el Montada Marroquí per completar la primera fase. A la final, el Barça s'hi trobarà el vespre hongarès, dirigit pel català Xavi Pascual, Pasqui, farcit d'exblaugranes a la plantilla i que hi va derrotar el Fuxe de Berlín 34-33.
0: En futbol sala, el CatGas Energia cau golejat ahir a Manzanares.
1: Els colomencs van perdre 5-0 a la pista del Manzanares i sumen només un punt dels primers 9 possibles a la primera divisió masculina. El Barça va cedir divendres els primers punts del curs després d'empatar 2 contra el Cartagena.
0: En hoquei patins, ahir va debutar el Barça a la Lliga Catalana Masculina.
1: Els blaugranes van superar per 5-3 amb hat-trick del nouvingut a Can Barça Martí Casas a l'Alcoi. El Barça és segon del grup B, empatat a 3 punts amb el Voltregà, que ja ha jugat 2 partits. El grup A lidera Noia Freixanet i Pons Lleida, també 3 punts cadascun. I el C, el Reus Deportiu Brasília, i el Calafell, la Menorquina.
0: I un últim punt de rugbi. Ahir van començar les lligues masculines.
1: A la divisió d'honor, la Samoiana va estrenar-se amb victòria a casa, el Valdiri a l'Eu, per 30-22 contra el Salvador. I el Dolca de la divisió d'honor Elit va acabar en triomf contundent clar del Barça 50-34 contra el Rupi Sant Cugat.

0: Dilluns 28 de setembre, 11 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol, més enllà de les seleccions masculines. Demà, com dèiem, tornarà a jugar a Espanya amb 7 jugadors del Barça i Roberto de l'Espanyol, que veurem si debuta contra Croàcia, on hi ha també Lorena Livakovic a la porteria. Demà en parlem. Avui toca repassar la jornada per als equips catalans que siguen competit, començant per la Lliga F i l'empat ahir de l'Espanyol 1-1 al camp del Depor. Un duel marcat per l'expulsió de Patri Ojeda a l'inici de la segona meitat, que va obligar a patir d'allò més el conjunt perico, que va acabar resistint per sumar aquest puntet. Escoltem a la jugadora de l'Espanyol, Mar Torres.
1: El punt s'ha lluitat molt, al final tot el que sigui puntuar és positiu i sobretot fora de casa, així que ens quedem amb la feina que hem fet durant els 90 i llargs minuts. I al final és veritat que el partit estava de cara, però han sigut molts minuts, que hem estat amb una menys, el Depor ens ha apretat i bueno, hem sabut patir, tot i que han aconseguit encaixar un gol, i tot i així hem sabut defensar el punt i ens han portat un puntet cap a Barcelona. L'Alavés sembla que ha començat bé, està fent bons partits, així que res, una setmana sèria per treballar-ho i a fer-nos fortes a la Dani Jarque.
0: L'Espanyol, que es queda 12è a la classificació amb 5 punts després de 5 jornades, dos més n'ha sumat al Badalona Women, que dissabte va encaixar la segona derrota del curs, totes dues a casa, de fet a Palamós, contra la Granada. També dissabte nou triomf del Barça, 0-2 al Logronyo, per continuar líder invicte amb 15-15. L'equip blaugrana, que per cert torna a tenir partit de Champions aquesta setmana, dimecres, en aquest cas al camp de la Roma. I en categoria masculina també hi ha hagut jornada a la segona divisió, malgrat l'aturada de seleccions. Divendres, un Girona més aviat gris i amb moltes baixes, va sumar una important victòria contra l'Albacete, 2-0. Veurem si aquesta setmana Quique Cárcel recupera algun dels internacionals. Quique Cárcel, no, Quique Álvarez, volíem dir, l'entrenador. Quique Cárcel és, evidentment, el director esportiu. Algun dels internacionals, ara sí, de cara al partit contra el Mallorca del cap de setmana vinent. I el Sabadell va rescatar dissabte un puntet de la seva visita a Vigo contra el Celta Fortuna. Ràdio Sabadell, Pau Ituri, bon dia.
2: Bon dia. Com a Mallorca, una greu errada defensiva en el tram inicial, en aquest cas de Miqui Codina, la va aprofitar Álvaro Marín per avançar el filial vigués. Tot i això, a l'equador de la primera meitat, Edgar González va empatar de cap en un servei de cantonada. El partit en línies generals va ser gris i sense ocasions. L'única del Fortuna va arribar en l'última jugada després d'una pífia d'Òscar Sanz, però Eneko Aguilar, amb una acció espectacular, va impedir el mà a mà rival.
3: Si no hagués estat per Eneko, igual no haguéssim puntuat avui. I Eneko no ha jugat d'inici, ha jugat en tots els partits i cap d'inici. Per mi és un dels jugadors més importants d'aquest equip.
2: El Sabadell suma un punt més i ja en van 12. Aquesta setmana ha caigut de les posicions de play-off, però el tècnic Ferran Costa recorda així la importància de valorar cada pas fet en aquesta nova categoria, fins i tot en els dies menys brillants.
3: Hem de tenir un equilibri entre buscar sempre la millora contínua, no conformar-nos, això és el que ens mou, però alhora doncs, donar-li valor a la feina. Parlant en plata, no flipant-se, ¿vale? Això és important. Llavors, si tenim aquest equilibri, doncs seguirem sent competitius, anirem evolucionant en el nostre joc i cada vegada doncs, serem un equip més fet a la categoria, però, com dic, donant-li valor, treballant en el dia a dia i amb pas ferm.
2: El tècnic a tot això continua perdent efectius. A banda de les lesions de Joaquini i Xavi Moreno, tampoc va viatjar a Vigo Patrick Nuamà, que està pendent de proves als isquiotibials.
0: Més futbol. A la primera federació masculina i l'Europa va sumar el primer triomf de la temporada. Can Dragó contra el Rayo Majadahonda en l'estrena a la banqueta, de fet, d'escapolada de Luis Blanco com a nou entrenador. El gol de la victòria entre Alex Cano i Youssef i el jugador del conjunt rival Juan Duran va arribar a l'últim minut de partit a la sortida d'un corna, el que va significar l'explosió d'alegria a Can Dragó. Escoltem el tècnic Luis Blanco.
4: Molt content, però molt content principalment per la gent, per el club, per tota la directiva, per als jugadors, per la resta del cos tècnic. Necessitàvem aquesta victòria. Jo crec que ens donarà molta energia. Hem crescut, avui hem crescut que podíem guanyar i això és molt important. No ha sigut fàcil, la primera part ens ha gustat una miqueta, però hem anat de menys a més. Hem acabat molt bé el partit, amb energia, amb ganes, i s'ha decantat per nosaltres, així que estem molt contents.
0: L'Europa, que suma 4 punts i continua a la part baixa de la classificació, amb 7 i els altres dos catalans de la categoria, Nàstic i Sant Andreu, després de l'enfrontament directe de dissabte al nou estadi, que es van dur al conjunt quadribarrat, també amb un gol a l'afegit, en aquest cas d'Alexis. A la segona federació masculina hi vam tenir ple de victòries dels equips catalans del grup 2, Maneta de l'Espanyol B, 5-0 contra l'Arnedo, que també va guanyar a casa del Girona, el Girona B, 3-2 contra el filial 2-1, mentre que Olot i Reus ho van fer fora de casa, els Garrotxins 0-2 al camp de la Societat Deportiva Logroñés, i els Reus Redis el de l'Utebo 0-1. Dissabte vam tenir victòria del Barça Atlètic, que és líder en solitari amb 10 punts, i derrotes en canvi del Manresa 0-1 contra el filial del Logroñés i del Terrassa 1-0 al camp de l'Ebre, en un partit marcat per l'expulsió de Marcos Méndez al minut 4. A la tercera federació masculina, la Muntanyesa continua liderada del grup 5, malgrat encaixar i la primera derrota del curs, 1-0 contra el filial de l'Europa, completen la zona de play-off Vilanova, Fundació Gramà, Ospi i Badalona, que després de perdre els dos primers partits ahir va sumar el segon triomf consecutiu golejant per 4-0 al Sant Cristóbal. A la Lliga Elite vam poder veure a l'Enjoc TV el Rubí 2, Martorell 1 de la segona jornada de competició. La crònica és de Ràdio Sabadell, Ràdio Rubí, volíem dir, Siscula La Garcia.
5: Tot canvia molt en funció del resultat en el futbol, sense cap mena de dubtes. Un exemple és el 2-1 de la Unió Esportiva Rubí davant del Martorell en el dia d'ahir, en el qual el conjunt que entrena el Blai Martí va fer bo allò de la influència de les àrees, la qual cosa havia pagat en l'anterior jornada amb la derrota a Viladecans. En aquesta ocasió, tot i no dominar, va saber aprofitar les ocasions i defensar bé quan li va tocar, i d'aquesta manera va poder superar el Martorell, la qual cosa deixava ben contenta l'entrenador de la Unió Esportiva Rubí, Blai Martí.
6: Que els gols es pot fer qualsevol i que defensar és cosa de tots. Jo crec que avui hem defensat com a bloc, hem defensat tots. Quan hem pogut anar cap endavant, hem robat alguna pilota d'atacant contrari que ha portat perill.
5: Tres punts que suma la Unió Esportiva Rubí per ubicar-se en la zona mitja de la taula. Amunt es queda el Martorell, el quart per la cua, després d'empatar en la primera jornada, i aquesta derrota en un partit en el qual van dominar, van tenir la pilota, però no van saber aprofitar les ocasions. Sí que la Unió Esportiva Rubí, d'aquí que l'entrenador del Martorell, l'Edu Berrocal, no acabés tan contenta amb el que havia vist a Can Rosés.
6: Crec que l'entrada a la Lliga ha sigut bona, l'equip dona molt bona imatge, juguem el que volem, passa que ens hem de fer forts i hem de saber treballar també aquestes situacions més puntuals, de situacions d'àrea.
5: Un Martorell que s'estrena en la categoria i que començarà a veure el que coneix perfectament la Unió Esportiva Rubí, que no va ni d'un partit ni de dos la temporada, perquè a Lliga Elite tot és molt igualat i fins al final no es decidirà.
0: Gràcies, Siscu. Quedarà pendent aquesta segona jornada al primer partit del Prat, al camp del Castelldefels. Per a la disputa del conjunt pot hablar de l'eliminatòria prèvia a la Copa del Rei. Els pretencs van encarrilar i molt aquesta classificació després de golejar ahir 1-5 al Sant Rafael d'Eivissa. Escoltem el jugador del Prat, Àlex Plaza.
7: La primera parte no hemos conseguido ser todo lo contrario desde el juego de lo que queremos con nuestra metodología, pero al final hemos encontrado soluciones con las transiciones, hemos encontrado un buen resultado, luego la segunda parte hemos ajustado algunas cosas y ya se ha visto que cuando conseguimos mover el balón de un lado a otro y encontrar esos espacios y tener un poquito de calma, pues acaban llegando los goles. Al final es una eliminatoria, no se puede dar nunca por cerrados, sí que es verdad que pues es un buen resultado, no nos vamos a engañar, pero hay que ir al Sagnier como si fuésemos 0-0 y sobre todo seguir construyendo el equipo, adaptándonos a la idea del míster y a seguir.
0: La feina s'haurà de rematar a casa. El Sagnier, diumenge vinent, 4 d'octubre, a les 4 de la tarda. En cas de segellar el triomf a l'eliminatòria, el Prat jugarà la primera ronda de la Copa del Rei contra un equip de primera divisió.

0: En bàsquet, victòria històrica ahir de l'Ilerna Lleida a la pista del vigent campió de la Lliga CB, el València, en la primera jornada de la competició. L'equip de Gerard Encuentra va confirmar les bones sensacions de la pretemporada i amb un gran Bateman, que va acabar amb 23 punts, va superar 100 a 105 aquest València. Escoltem el tècnic Gerard Encuentra.
1: És que la dificultat de jugar fora de casa és molt gran, la dificultat de jugar contra aquests equips, no?, amb aquest talent que té el València bàsquet, pues, és algo impressionant, no?, el que ha fet l'equip. Jo crec que toca celebrar-ho avui, toca estar contents, crec que hem fet moltes coses bé. Demà descansarem i el dimarts pues, tornarem a pensar en el següent partit i en coses que no hem fet tan bé, pues, intentar-ho millorar, i les coses que hem fet bé, pues, intentar que l'equip segueixi creixent.
0: I també va jugar ahir, va guanyar el FIAC Girona, en aquest cas a casa, a Fontejau, 84-77 contra l'UCAM Múrcia. Girona FM, Pavull Afanye.
2: Malgrat ser una plantilla gairebé nova, encara per acoplar amb les baixes de Fielerup, Isaac Vázquez i Kung, i tenint uns percentatges millorables amb 12 tirs lliures fallats i un encert irregular des del triple, l'equip de Moncho Fernández va mostrar fe i resiliència. La reacció la va liderar Whitaker amb 19 punts i el va secundar Jacel Pérez amb 20. McClung, en canvi, va tastar la duresa de l'ACB i va veure el tram final des de la banqueta. Moncho Fernández és l'entrenador del bàsquet Girona.
3: Ha caigut de la nostra banda, doncs estic molt, molt content. Encara es falten molts automatismes, moltes coses, però estic molt content perquè penso que hem guanyat des de l'esforç que per nosaltres és una cosa innegociable.
2: Un bàsquet Girona encara en construcció que va aconseguir la primera victòria de la temporada i el proper repte el tindrà a la pista del Baskonia.
0: Gràcies, Pau. En canvi, derrota ahir al migdia de la penya, 110 a 104, a la pista d'un gran Breogán. Va ser una primera jornada de grans puntuacions, exemplificats també la desfeta del Quitzanes Manresa a la pista del Bilbao de Jaume Ponsarnau de dissabte, 107 a 92, i sobretot en la victòria del Barça, també dissabte, 119 a 101 contra el Leima Coruña de Carles Marco. El conjunt blaugrana, que per cert torna a jugar demà mateix a la pista del Dubai de Xavi Pasqual a la segona jornada d'Eurolliga masculina. De fet, aquesta setmana hi ha doble jornada europea amb l'equip de Sekulic tornant a jugar també divendres a Turquia contra el Besiktas abans d'anar cap a Múrcia per jugar diumenge a la segona jornada de CB. I un apunt més de bàsquet, ahir es va decidir la Lliga Catalana de Tercera FEB amb el triomf de l'Espanyol Cornellà 71-62 contra el Club Bàsquet Valls de la ciutat de Valls, David Prats.
4: El conjunt de la capital de l'Alt Camp va anar sempre a remolc d'un Espanyol que va sortir disparat i va arribar al descans amb 8 punts d'avantatge, 40-32. El Valls va reaccionar després del pas pels vestidors amb una defensa més intensa i el domini interior de Plàcid Nakhitjhim, autor de 16 punts i 9 rebots. També va destacar Oriol Besora amb 15 punts. Però l'Espanyol va saber mantenir la renda en el tram decisiu i amb 22 punts d'Àlex Llorca va acabar sentenciant la final. El CE Valls tancava així el seu camí al torneig com a subcampió de Catalunya. Al final del partit, el tècnic Miqui Larràs destacava l'exigència de la competició.
5: Però sí que és veritat que això de jugar divendres, dissabte, diumenge és una bogeria. I al final els jugadors es fan mal, els jugadors... És molt complicat. Però bueno, és com està muntat.
4: Un cop disputada la final de la Lliga Catalana, el CE Valls ja pensa en el primer partit de Lliga d'aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda al pavelló Joan Avallar contra el Club Bàsquet Salou.
0: Gràcies, David. En handbol, un apunt. El Barça no va fallar i va superar de 10, 39 a 29 al Zamalek Egipci en la segona jornada del Mundial de Clubs. Amb aquest triomf, els blaugranes s'asseguren plaça a la final, tot i que encara faltarà el partit de demà en què s'enfronten al Montada marroquí, un rival a priori molt inferior. Els escoltem a l'entrenador del Barça, Carlos Ortega.
6: Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en líneas generales está satisfecho y ya con un pie y medio o dos pies en la final, a ver quién nos toca en la final. Entiendo que el que gane de ahora del Vesper en Berlín será otro finalista.
0: En aquest duel directe entre Vesprem i Fuchsia Berlín, també ha disputat ahir, van guanyar finalment els hongaresos, 34-33. I si no passa res estrany, per tant, serà el Vesprem de Xavi Pasqual Pasqui, amb molts exploranes també a la plantilla, el rival del Barça a la final, que es disputarà aquest dijous, 1 d'octubre.

0: I acabem amb rugbi. Ahir van començar les lligues masculines amb un duel català a la Divisió d'Honor Elite i triomf clar del Barça, 50-34 contra el Rugbi Sant Cugat. A la mateixa categoria, a la màxima categoria, volíem dir, una per sobre, la Divisió d'Honor, la Unió Esportiva Sant Boiana, el degà de la competició, va estrenar-se amb victòria a casa, el Baldí l'Hereu, 30-22 contra el Salvador, en un partit que, per cert, es podrà poder veure a la xarxa Més. Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
1: El degà del rugbi s'imposa als de Valladolid per 30-22 en un partit on el xilè Ricardo Cortés debutava a la banqueta. Amb un equip renovat i ple de jugadors que pugen de categories inferiors, la Sant Boiana va fer un debut il·lusionant i suma els seus primers 4 punts a la Divisió d'Honor. Ens ho explica el jugador Pau Massoni.
2: La veritat que estem molt contents per la primera victòria. Des de la primera melee que hem vist que teníem allí per atacar, l'hem aprofitat crec que al màxim, igual que en Tuig. Igualment hi ha coses per polir i ara seguir treballant per la setmana que ve, que tenim partit a Alicante contra la Vila. Aquí hi ha noves incorporacions, però és un equip que porta ja 3 anys junt, ens coneixem molt bé i la veritat que això és un punt a favor que es nota molt al camp. Estic molt il·lusionat perquè al final és un equip molt jove, estem tots en la mateixa òrbita, llavors estem molt cohesionats, molt units. Llavors jo crec que això també ens anirà molt bé per afrontar la Lliga i per crear un grup que de ben segur que els anirà tot bé.
1: La Sant Boiana es posa momentàriament cinquè i el pròxim cap de setmana l'equip s'anirà al camp del Rugbi La Vila a la recerca d'una nova victòria.

Gràcies, Albert, i fins aquí l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
3: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
2: Entrades a auditori.cat.
4: Me llamo Sherlock Holmes. Siempre he sido más pensador que luchador.
5: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
6: Sherlock Holmes. James Moriarty.
5: Nosaltres ens n'anem als inicis del Sherlock Holmes literari.
7: Fruit de la necessitat d'obtenir uns ingressos extres inspirats, per una banda, en els relats d'Edgar Allan Poe i, per l'altra, en el doctor Joseph Bell, un dels seus professors de medicina, neix Estudi en Escarlata, la primera aventura protagonitzada pel detectiu i el seu amic, el doctor Henry Watson. Un tàndem detectivesc, protagonista de 4 novel·les i més de 50 aventures que es publicaven en format de fulletó a The Strand Magazine. El signe dels 4, el gos dels Baskerville i la vall del terror són les altres 3 novel·les.
5: No podem parlar d'aquesta saga sense citar el gran enemic d'en Sherlock Holmes, el doctor Moriarty, ni tampoc de la seva estimada Irene Adler, a la que trobem per primera vegada el relat Escàndol a Bohèmia i amb qui l'unirà un amor romàntic i platònic.
7: Tornem en Moriarty i el relat El problema final, publicat al desembre de 1893. Holmes i Moriarty s'enfronten a les cascades de Reichenbach a Meiringen, Suïssa, i els dos perden la vida. La mort d'en Sherlock va commocionar tant la seva comunitat lectora que aproximadament uns 20.000 lectors van cancel·lar la seva subscripció a The Strand Magazine.
5: Un personatge que ha estat traslladat al teatre, al cinema, a la televisió i fins i tot als jocs.
7: Podem trobar la seva obra en català en llibres com Els millors casos de Sherlock Holmes, un clàssic infantil publicat per Barcanova amb la traducció de Mercè Estevez. L'arxiu de Sherlock Holmes, Les aventures de Sherlock Holmes i Les memòries de Sherlock Holmes, publicats per Viena, traduïts per Xavier Martínez.
5: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
8: Bon dia i bon dilluns, 28 de setembre de 2026, això és L'Enjoc.
9: Enjoc. Amb Martí González.

Dilluns 28 de setembre, més enllà dels partits de seleccions, avui repassarem la jornada del cap de setmana també en clubs, en futbol, a la Lliga F, però també a la primera, segona i tercera federació masculines. A més de la prèvia de la Copa del Rei, amb el Prat posant peu i mitjà en aquesta primera ronda de Copa, en què s'enfrontaria un equip de primera divisió. Molt futbol, però també bàsquet, amb victòries ahir de Lleida històrica a la pista del València i del Girona a casa, per començar aquesta primera jornada de Lliga CB, ahir derrota de la Penya, una primera jornada que va començar dissabte amb la desfeta del Manresa de Bilbao i el triomf del Barça contra el Coruña. Tot això i més, avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores de l'esport de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, avui es tanca la votació per escollir la pilota d'or 2026.
2: D'entre els favorits en categoria masculina hi ha un català, Lamine Yamal, campió del món amb la selecció espanyola i campió també de Lliga amb el Barça el curs passat. En categoria femenina, Alexia Putellas, que va guanyar tots els títols el curs passat amb el Barça abans de deixar el club blaugrana, podria guanyar la seva tercera pilota d'or, igual en les tres d'Aitana Bonmatí. La gala en què es coneixeran els guanyadors i guanyadores tindrà lloc el 26 d'octubre a Londres.
0: Mentrestant, en categoria masculina tenim aturada la competició de clubs a la primera divisió pels partits de seleccions.
2: Ahir el Barcelona, Joao Cancelo, va jugar els 90 minuts a la victòria de la seva selecció a Portugal 1-2 contra la Noruega de Haaland, que va fer el gol noruec. També ahir Adeyemi va jugar 75 minuts a la derrota d'Alemanya 0-1 contra Grècia. Els Països Baixos, amb l'egarenc Xavi Hernández a la banqueta, va superar Sèrbia 1-2, tots partits de Nations League.
0: També en aquesta Nations League, demà tornarà a jugar la selecció espanyola.
2: El combinat estatal amb 7 jugadors del Barça i el davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, que dissabte no va tenir cap minut, rep a la Croàcia de Livakovic, el Sánchez Pizjuán de Sevilla en la segona jornada de Nations League. També demà jugarà l'Anglaterra el Blaugrana Gordon, que dissabte va caure contra Espanya a Wembley, i demà juga la República Txeca. Avui la França de Zinedine Zidane, amb el defensa del Barça Koundé, juga contra Bèlgica.
0: No hi serà demà amb la selecció espanyola un dels catalans i jugadors del Barça, Eric García, que ahir va abandonar la concentració.
2: El defensa de Martorell va sentir unes molèsties al genoll dissabte en l'escalfament del partit contra Anglaterra i finalment ahir els serveis mèdics de la selecció van optar perquè tornés a Barcelona per precaució. Es va descartar que tingués cap lesió greu.
0: Ho anirem seguint. Per cert, la selecció espanyola femenina es va proclamar ahir campiona del món sub-20.
2: El combinat estatal amb 5 catalanes va superar Corea del Nord a la final a la tanda de penals després que el temps reglamentari acabés amb empat a 0. Aicha Cámara, Noa Jiménez, Ainhoa Gómez, Celia Segura i Carla Julià van participar en aquesta final disputada a Polònia.
0: No s'han aturat la resta de competicions de clubs. Aquest cap de setmana, la Lliga F hi va empatar l'Espanyol.
2: El conjunt perico va resistir pràcticament tota la segona meitat amb una jugada menys per l'expulsió de Patri Ojeda i va acabar sumant un punt després d'empatar 1-1 al camp del Depor. El Barça manté el ple de victòries abans de viatjar cap a Roma, on dimecres juga la seva segona jornada de Champions. I el Badalona Women continua en zona tranquil·la, tot i perdre a casa.
0: Ho va fer 0-1 contra el Granada Palamós. A la primera federació femenina, el Barça Atlètic continua sense guanyar.
2: El filial blaugrana va tornar a perdre dissabte, en aquest cas 1-0, al camp de l'Osasuna i suma només un punt de 9 possibles. A segona federació femenina, l'EM és el nou líder gràcies al triomf per 0-1 a Elx i la derrota a l'Espanyol B per 3-0 davant l'Ona Sant Adrià. Primera victòria a domicili de l'Europa des d'abril de 2025, 4-3 a Villaviciosa de Odón i golejada al Barça C a Múrcia 0-5.
0: A la primera federació masculina, l'Europa va sumar ahir el primer triomf del curs.
2: Malgrat fer un partit discret, els escapulats van superar el Rayo Majadahonda per 1-0 amb un gol en temps afegit al debut a la banqueta de Luis Blanco. Josef, en un rebot després d'una rematada d'Àlex Cano, va ser l'autor del gol del triomf de l'Europa. També el temps extra va guanyar dissabte el Sant Andreu al nou estadi contra el Nàstic 1-2, un resultat que apropa els quadribarrets a la zona alta de la classificació i els permet atrapar el Nàstic.
0: Tots dos sumen 7 punts. A la segona federació masculina, el Barça Atlètic és el nou líder.
2: El filial blaugrana va golejar dissabte el Penyesport per 4-0 i se situa a la primera plaça. Segona un punt és l'Espanyol B, que va tornar a golejar 5-0, volíem dir, davant l'Arnedo. També en play-off se situa el Giro Girona B, que va guanyar en remuntada per 3-2 l'Osasuna B, i l'Olot, que es va imposar a Logroño per 0-2. El Reus també va guanyar ahir fora de casa, 0-1 a Utebo, amb gol en minut 96. Dissabte, primera derrota de la temporada al Terrassa, 1-0 al camp de l'Ebro, i segona desfeta consecutiva al Manresa, 0-1 amb el filial del Logroñés.
0: I a la tercera federació masculina, primera derrota ahir del líder.
2: La Muntanyesa va caure ahir 1-0 davant l'Europa B, perd la condició d'invicta i d'imbatut, però manté la primera plaça a la classificació. Vilanova, Fundació Grama, Badalona i l'Hospitalet són en places, volíem dir, de play-off, mentre l'Atlètic Lleida, Tona i Vilassar de Mar ocupen les de descens.
0: I encara en futbol, golejada del Prat en la prèvia de la Copa del Rei.
2: Els potablaves van guanyar 1-5 al camp del Sant Rafel i Vicenç, qui posen peu i mig a la primera ronda de la Copa, on jugarien contra un equip de primera divisió. Abans, però, hauran de certificar el bitllet en el partit de tornada al municipal del Sagnier, diumenge vinent a les 4 de la tarda.
0: En bàsquet, Lleida, Girona i Barça guanyen el debut de l'ACB.
2: L'Hilerna Lleida va donar la sorpresa a la jornada amb un gran triomf a València, 100-105. El Fiat Girona va sumar una victòria molt treballada davant l'UCAM Múrcia, 84-77. I dissabte el Barça va debutar guanyant el Coruña per 119-101. En canvi, derrotes de la Penya a la pista del Breogán per 110-104 i del Manresa 107-92 a Bilbao.
0: Un cap de setmana, una primera jornada amb molta puntuació, com hem vist. En handbol, el Barça fa la feina i jugarà dijous la final del Mundial de Clubs.
2: Els blaugranes van superar ahir l'equip anfitrió, el Zamalek Egipci, per 39-29 i s'assegura bitllet per a la final. Abans, però, l'equip de Carlos Ortega haurà de jugar demà contra el Montada marroquí per completar la primera fase. A la final, el Barça s'hi trobarà el Vesprem hongarès, dirigit pel català Xavi Pasqual Pasqui, farcit d'ex-blaugranes a la plantilla i que hi va derrotar el Fuxe de Berlín 34-33.
0: En futbol sala, el CatGas Energia cau golejat a Manzanares.
2: Els colomencs van perdre 5-0 a la pista al Manzanares i sumen només un punt dels primers 9 a la primera divisió masculina. El Barça va cedir divendres els primers punts del curs després d'empatar 2 contra el Cartagena.
0: En hoquei patins, ahir va debutar el Barça també a la Lliga Catalana Masculina.
2: Els blaugranes van superar per 5-3 amb hat-trick del nouvingut a Can Barça, Martí Casas, a l'Alcoi. El Barça segon del grup B, empatat a 3 punts amb el Voltregà, que ja ha jugat 2 partits. Recordem, el grup A lideren el Noia Freixenet i Pons Lleida, també 3 punts cadascun. I en el C, el Reus Deportiu Brasília i el Calafell, la Menorquina.
0: I un últim punt, en rugbi. Ahir van començar les lligues masculines.
2: A la divisió d'honor, la Unió Esportiva Sant Boiana va estrenar-se amb victòria a casa 30-22 contra el Salvador. I el duel català de la divisió d'honor Elit va acabar en triomf clar i contundent del Barça 50-34 contra el Sant Cugat.

0: Dilluns 28 de setembre, 7 minuts gairebé, 8 passen de 2:15. Comencem parlant de futbol. Més enllà de les seleccions masculines, demà torna a jugar a Espanya amb 7 jugadors del Barça i Roberto de l'Espanyol, que veurem si debuta contra Croàcia, on també hi ha el blaugrana Livakovic a la porteria. Demà en parlarem. Avui toca repassar la jornada per als equips catalans que sí que han competit, començant per la Lliga F i l'empat ahir de l'Espanyol, 1-1 al camp del Deport, un duel marcat per l'expulsió de Patri Ojeda a l'inici de la segona meitat, que va obligar a patir d'allò més el conjunt perico, que va acabar resistint per sumar aquest puntet. Escoltem l'entrenador de l'Ada Espanyol, Sara Monforte.
1: Conforme sense ficar les coses a la segona part després de l'expulsió, jo crec que bueno, que l'equip ho ha donat tot, s'ha esforçat moltíssim, ells ho han fet bé també, i bueno, el punt, la veritat, que per l'esforç sobretot merescut, perquè l'equip ho ha fet molt bé. Ahir t'has de multiplicar els esforços, no? I la veritat que l'equip ho ha fet molt bé, les jugades que han sortit després també han estat de 10, ha sigut complicat, però bueno, l'equip ha estat, repeteix, molt bé, i sí que condicionable que han jugat quasi tota la segona part amb una jugada menys, i la veritat que bueno, que ha sigut dur. Lo típic es diu, no? Però és així, tenim que fer bo aquest punt la setmana que ve guanyant, com siga. Equip dur també, equip difícil, perquè l'Alavés és un equip atípic de recent ascendit, jo crec que s'ha jugat molt bé i no serà gens fàcil.
0: L'Espanyol es queda 12 a la classificació amb 5 punts després de 5 jornades, 2 més n'ha sumat el Badalona Women, que dissabte va encaixar la segona derrota del curs, totes dues a casa, 0-1 a Palamós contra el Granada. També dissabte nou triomf del Barça, 0-2 a Logroño, per continuar líder invicte amb 15-15, l'equip blaugrana que, per cert, torna a tenir partit de Champions aquesta setmana, dimecres al camp de la Roma. I en categoria masculina també hi ha hagut jornada de la segona divisió, malgrat l'aturada de seleccions, divendres una Girona més aviat gris i amb moltes baixes, també per aquesta aturada va sumar una important victòria contra l'Albacete. 2-0. Veurem si aquesta setmana Quique Álvarez recupera algun dels internacionals de cara al partit contra el Mallorca. Girona FM, Pau Llafanyer.
2: Els gironins, que porten 4 victòries dels últims 5 partits, malgrat no oferir una gran imatge, segueixen sumant, i aquesta jornada, malgrat les 8 baixes que tenia Quique Álvarez, algunes per seleccions i altres per lesions. Un entrenador del Girona que després de la victòria divendres contra l'Albacete ja pensava en el duel entre dos aspirants d'aquest diumenge a Montilivi, en aquest cas contra el Mallorca.
3: No ha estat d'una manera brillant, pues igual no, però bueno, en aquesta categoria és difícil guanyar molt fàcil. Esperem, torno a dir, esperem millorar, hem de fer treball amb tots, però bueno, era important guanyar avui per això, per afrontar el partit de Mallorca amb la tranquil·litat, les ganes, la il·lusió, i jo crec que ho treballarem bé la setmana i els hi costarà.
2: Del resultat del Leganés-Castellón d'avui dependrà la posició definitiva dels gironins, que arribaran al partit, això sí, igualats a punts amb els mallorquins.
0: Gràcies, Pau. El Sabadell va rascar un puntet de la seva visita dissabte a Vigo contra el Celta Fortuna, després d'encaixar un gol també amb una errada en defensa de Miqui Codina i de, com dèiem, igualar el duel. Com dèiem, es manté a la part alta de la classificació. El Sabadell és 7è amb 12 punts. Més futbol. A la primera federació masculina i l'Europa va sumar el primer triomf de la temporada, Camp Dragó contra el Rayo Majadahonda, en l'estrena a la banqueta, per cert, escapolada de Luis Blanco com a nou entrenador. El gol de la victòria entre Alex Cano Youssef i el jugador del conjunt rival Juan Duran va arribar a l'últim minut de partit a la sortida d'un corna, el que va significar l'explosió d'alegria a Camp Dragó. Escoltem el capità, Alex Cano, explicant precisament la jugada del gol.
4: El darrer córner, que semblava que era l'última ja ocasió del partit, he entrat al primer pal, he pentinat i, sincerament, no he vist ni com ha entrat ja. Quan he girat el coll, he vist la pilota dins, ho he celebrat, i m'han explicat que hi ha hagut com un petit rebot i hauré de mirar a la tele aviam com ha estat, perquè, sincerament, no he vist ni com ha entrat la pilota al fons de la xarxa, però molt, molt content per la victòria, perquè, a més, en l'últim minut de l'afegit, doncs, també fa reforçar molta energia de cara ja la setmana que ve a camp de l'Osca.
0: L'Europa suma 4 punts i continua la part baixa de la classificació. Amb 7 hi ha els altres dos catalans de la categoria, Nàstic i Sant Andreu, que després de l'enfrontament directe de dissabte al nou estadi, que es van dur el conjunt quadribarrat, també un gol a l'afegit, en aquest cas d'Alexis. A la segona federació masculina hi vam tenir ple de victòries dels equips catalans del grup 2. Maneta de l'Espanyol B 5-0 contra l'Arnedo. També va guanyar a casa el Girona B 3-2 contra el Filial d'Osasuna, amb remuntada. Mentre que Reus i Olot van fer-ho fora de casa. El Reus Redis al camp del Botevo 0-1, els Garrotxins 0-2 el de la Societat Esportiva Logroñés. Olot FM, David Planella.
5: Partit molt complet de la Unió Esportiva Olot a Logroño. L'equip de Roger Vidal va dominar tots els aspectes del joc i va superar la Societat Esportiva Logroñés per 0-2. Tot i que els gols no van arribar fins a la segona meitat, a la primera l'equip pelotí ja va començar a decantar la balança. Va dominar la possessió de la pilota, va trenar bones jugades i va tenir oportunitats de gol, la més clara de Mario Rodríguez, que va topar molt pal al minut 38. A l'altra àrea, en canvi, els visitants van concedir molt poques oportunitats a un logroñés que no va trobar la manera de fer mal a la defensa olotina, ahir formada per Uri Ayala i per Martí Soler com a centrals. Roger Vidal destaca la porteria zero que va aconseguir el seu equip.
6: Teníem un repte aquesta setmana, que era mantenir la porteria zero. Ens havia generat dubtes aquests últims partits, que havíem encaixat amb més facilitat del que és normal. I hem treballat molt aspectes defensius, més que ofensius. Sabíem que els ofensius els teníem més interioritzats i hem fet el partit que tocava fer i amb molta solvència sense capaços de guanyar.
5: Si l'Olot continuava jugant com a la primera meitat, els gols eren qüestió de temps i així va ser. En va fer dos i tots dos van tenir un denominador comú. Walid Medeb, al minut 17, el davanter va forçar la falta que Mario Rodríguez va convertir en el 0-1 amb un bon llançament directe que va superar Joel. I el 26, Walid va marcar el 0-2, acabant una jugada ràpida amb una gran definició.
6: Generem. A la primera part hem tingut un pal, diferents entrades a l'àrea, hem tingut alguna aproximació i a la segona sí quan els hem rematat. No? Sí, és important tenir gol, per això tenim els jugadors que tenim. Walid, Tenes, Mas, són davanters que sumaran gols, amb la suma dels jugadors de banda, com Mario, Gil, Martí Puigvero, i que tindrem gol i llavors per això és tan important ser capaços d'ajustar-se a nivell defensiu.
5: Malgrat guanyar per dos gols, l'Olot va haver de patir una mica. A un quart d'hora pel final, Rai Marchand va veure la segona targeta groga i l'equip olotí va quedar amb 10. Amb un jugador menys, va defensar consciència i va impedir que el Logroñés entrés en el partit.
6: Penso que si no hi hagués hagut l'expulsió de Rai, tenim el partit molt i molt controlat. Crec que ha sigut una mica, en segona part hi ha hagut moltes targetes grogues poder més dubtoses, el criteri de l'àrbitre ha sigut expulsar Rai i bueno, hem hagut de retocar l'equip, amb un menys i guanyant 2-0 ens hem tirat enrere i hem sigut capaços de defensar molt i molt bé.
5: Aquesta és la segona victòria consecutiva fora de casa d'un Olot que té 7 punts de 12 a la classificació, ara és cinquè, i que està convertint la Rioja en la seva terra talismà. Diumenge que ve i tornarà a viatjar per enfrontar-se a la Unión Deportiva Logroñés B i buscarà el seu tercer triomf en 3 partits.
0: Gràcies, David. Dissabte van tenir victòria al Barça Atlètic, que és líder en solitari amb 10 punts, i derrotes, en canvi, de Manresa i també del Terrassa, en un partit, de fet, marcat per l'expulsió de Marcos Méndez, al minut 4. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
7: Primera derrota i primer gol encaixat pel Terrassa Futbol Club aquesta temporada. Derrota al camp de l'Ebro i amb polèmica. Una expulsió de Marcos Méndez al minut 4 deixava l'equip d'Oriol Alsina amb inferioritat numèrica durant 86 minuts. Això sumat a l'esforç físic d'aquest inici de temporada, on recordem, el Terrassa ha jugat 2 pròrrogues a la Copa Federació i també 3 dels 4 partits de Lliga els ha jugat fora de casa, fa que el Terrassa doncs acumuli molts minuts. Tot i així, Oriol Alsina no vol buscar excuses i tot i no estar gaire satisfet amb l'actuació arbitral, no va voler entrar en aquestes accions i més concretament amb aquesta expulsió de Marcos Méndez.
8: Tinc molt de respecte per als àrbits, molt de respecte. Són una gent que fan una feina molt, molt complicada i per l'arbitratge d'avui no canviaré d'opinió. O sigui, no vull opinar de l'arbitratge d'avui i per res és responsable l'arbitratge de tot això que ha passat avui. O sigui, ja sé que és incomprensible, però ha passat i ja està. O sigui, jo sempre valoro molt la feina dels àrbits. Per tant, no vull valorar el que ha passat avui.
7: Ara el Terrassa ja pensa en el proper rival, és el Sestao. Copa Federació és el darrer esglaó que ha de pujar al Terrassa si vol jugar la Copa del Rei d'aquest any 2026-2027 i enfrontar-se a un primera divisió, com ja va passar fa un parell de temporades, on va jugar amb l'Albacete i l'Alavés.
0: Gràcies, Miqui. A la tercera federació masculina, la muntanyesa continua líder del grup 5, malgrat encaixar la primera derrota del curs, 1-0 contra el filial de l'Europa. Competen la zona de play-off Vilanova, Fundació Grama, Ospi i Badalona, que després de perdre els dos primers partits, ahir va sumar el segon triomf consecutiu, golejant 4-0 al Sant Cristóbal. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran, bon dia.
9: Bon dia. El Badalona va golejar per 4-0 al Sant Cristóbal, duent a terme una autèntica exhibició en l'estrena del remodelat camp de la travessera Montigalà. És que la primera part dels escapulats va ser per emmarcar. Van ser 45 minuts intensos de futbol.

0: Impressió del tècnic Genís Sampietro.
1: La veritat que molt bona primera part, crec que ens han sortit bé les coses, ells perseguien molt per dintre i ja ho havíem preparat una mica, però bueno, una cosa és preparar-ho i que ells persegueixin i que deixin certs espais, i l'altra és trobar-los i trobar també com el moment clau per posar la bola allà, i crec que hem estat bé, i bé, content perquè s'ho mereixen, perquè amb més confiança crec que és més fàcil doncs jugar, i jugar millor també, estem treballant bé i ja està. Després, la segona part, doncs crec que els canvis que han entrat doncs bon, ho han fet bé i han aprofitat els seus minuts, i ja està, un partit que el necessitàvem i a seguir treballant.
0: Amb aquest triomf, el Badalona puja al quart lloc de la classificació amb 6 punts. A la pròxima jornada, el Badalona visitarà el Municipal de Tona.
2: Gràcies, Ramon. I acabem parlant de la Copa del Rei, de l'eliminatòria prèvia. Ahir es van jugar els partits d'anada. Molt bones notícies del representant català a l'Associació Esportiva Prat, de Lliga Elit, que va golejar 1-5 al Sant Rafel d'Eivissa i encarrilen molt en aquesta primera ronda de Copa. Escoltem el tècnic del Prat, Cristian Gómez.
3: Ha sigut complicat perquè al final la pilota costava que rodés, molta calor, i bé, el que t'he dit abans, ens hem aixecat molt d'hora, hem estat tot el dia fora i pràcticament no hem descansat, així que té molt mèrit perquè ahir va haver-hi resultats on tots els locals van guanyar, cap equip visitant va aconseguir marcar un gol i avui hem fet 5 i molt orgullós del treball, amb coses que millorar, òbviament, però molt orgullós. Crec que si haguéssim estat una mica més encertats a l'última passada, a la segona part, haguéssim pogut fer més gols, però bé, no hauríem pogut demanar més i ja s'hi he dit ara mateix, orgullós del que han fet.
2: La feina s'haurà de rematar a casa, al Sagnier, diumenge vinent, 4 d'octubre, a les 4 de la tarda. En casa segella el triomf a l'eliminatòria, el Prat jugarà la primera ronda de Copa del Rei, com dèiem, contra un equip de primera divisió.

0: Parlem ara de bàsquet. Victòria històrica i de l'Ilerna Lleida a la pista del vigent campió de la Lliga ACB, el València, en la primera jornada de competició. L'equip de Gerard Encuentra va confirmar les bones sensacions de la pretemporada i amb un gran Bateman, que va acabar amb 23 punts, màxim anotador, va superar 100 a 105 a aquest València. Escoltem el tècnic Gerard Encuentra.
1: Està clar que és una victòria que li hem de donar molt, molt de valor, no? Jo crec que l'equip hi ha posat una il·lusió tremenda i amb la il·lusió i l'ambició i la convicció de que podíem guanyar, no? Llavors jo crec que ho han executat molt bé, els protagonistes són els jugadors i com bé et dic, no? És festa major, doncs que els lleidatans celebrin, que nosaltres no ens toca entrenar, no? I seguir treballant, content, content, me'n vaig molt content perquè, ja et dic, la mentalitat ha estat molt bona, però és jornada 1.
0: Encara prudent, ja l'encontre, evidentment, a jornada 1, però gran victòria. També ahir va guanyar el FIAC Girona, en aquest cas a Fontejau, a casa, 84-77 contra l'UCAM Múrcia. En canvi, derrota ahir del migdia de la Penya, 110-104, la pista d'un gran Río Breogán. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
2: La sisa joventut va punxar en el seu debut a la pista del Río Breogán per 110-104, en un partit en el qual sempre va anar a remolc dels gallecs. Els de Dani Miret, que tenien la baixa de Tomic i Crac per lesió i de Sulejmanovic per paternitat, no van saber aportar la intensitat necessària al partit i en defensa van ser un desastre. Ho reconeixia el jugador verd-negre Lutz Hackenson.
3: Son bajas muy importantes, son jugadores importantes con, bueno, con mucho físico, mucho defensa, que creo que es algo que hemos faltado hoy, ¿no? Así que, bueno, excusa no. Yo creo que podríamos haber ganado igualmente, pero sí, más difícil sin ellos.
2: En atac, la Provítola amb 22 punts i Ricky Rubio amb 18 punts i 10 assistències van ser els millors. El tècnic de la penya, Dani Miret, però, es va mostrar molt contundent i crític amb el seu equip al final del partit.
3: Hem de tenir molt més esforç. Avui és un partit clar que amb el talent no guanyarem partits fora de casa ni a casa. El talent està molt bé, però hem de fer un pas endavant tots, deixar ja de mirar amb el talent i els triples i... No recordo gaires partits que hem guanyat rebent 110 punts amb tan poca competitivitat defensiva fora de casa. No és la manera de guanyar, no és la manera de començar la Lliga en quant a entendre el relat que hem de tenir.
2: El pròxim partit de la sisa joventut serà dissabte vinent al Palau Olímpic contra el Morabanc Andorra.
0: Gràcies, Ferran. També va ser una primera jornada amb grans puntuacions, exemplificades, per exemple, en la desfeta del Quitzanàs Manresa dissabte a la pista del Bilbao de Jaume Montsarnau, 107-92, i sobretot en la victòria del Barça, també dissabte, 119-101, contra l'Eima Corunya de Carles Marco. El conjunt blaugrana, que per cert torna a jugar demà mateix a la pista del Dubai de Xavi Pasqual, en la segona jornada d'Eurolliga masculina. De fet, aquesta setmana hi ha doble jornada europea, amb l'equip de Sekulic tornant a jugar divendres a Turquia contra el Besiktas, abans d'anar cap a Múrcia per jugar diumenge la segona jornada de Lliga CB.

0: Parlem ara d'handbol. El Barça no va fallar i va superar de 10, 39 a 29 els Amalek egipci en la segona jornada del Mundial de Clubs. Escoltem l'entrenador blaugrana Carlos Ortega.
1: Sí, sin duda, ¿no? Era un equipo que era un entrenador nuevo, jugadores de bastante desconocido, teníamos poca información porque los dos partidos que han jugado previamente realmente servían de poco porque la diferencia era muy grande y bueno, ahí siempre había nuestras reservas, ¿no? Pero creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando nos hemos ocupado en defensa, el segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia en el marcador.
0: Amb aquest triomf, els blaugranes, com sentíem, s'asseguren a plaça a la final, tot i que encara faltarà el partit demà en què s'enfronten al Muntada marroquí, un rival a priori molt inferior. El Barça, que jugarà la final, com dèiem, contra el Veszprém de Xavi Pascual, Pasqui, amb molts ex-Barça també a la plantilla, un Veszprém que hi va superar 34-33 el Füchse de Berlín i s'haurà de conformar el conjunt alemany amb lluitar per al tercer lloc. A priori contra el Zamalek, veurem si també pot ser contra el Pinheiros brasiler, ho sabrem al partit que s'enfronten tots dos demà. Aquesta final, Barça-Veszprém, es disputarà dijous 1 d'octubre.

0: I acabem amb hoquei patins. Ahir va debutar el Barça a la Lliga Catalana Masculina amb triomf dels blaugranes contra l'Alcoi 5-3 amb hat-trick del nouvingut a Can Barça Martí Casas. Contra l'Alcoi, com dèiem, el Barça segon del grup B, empatat amb 3 punts amb el Voltregà, que ja ha jugat 2 partits. Al grup A lideren el Noia i el Lleida, el Noia Freixenet i el Pons Lleida, també amb 3 punts cadascun. I en el C, el Reus Deportiu Brasil i el Calafell Menorquina, tots dos també han sumat els 3 primers punts. El Calafell, que va superar el Xum en la primera jornada i tornarà a jugar dissabte, en la segona, a la pista del Caldes, en aquest cas. Ràdio Bellvei, Toni Cansino.
1: El primer partit oficial del Calafell de Menorquina va acabar amb una victòria ajustada per 2-1 davant del Xum Massanet. Tot i anar manant sempre al marcador, Carles Domènech ens diu que estan molt contents, però que no poden concedir tants contraatacs amb tanta facilitat.
2: L'equip està content, ja que ens vam endur la primera victòria del primer partit oficial de la temporada, i més a casa amb la nostra gent, a l'Hortoll, que això sempre suma. Però bueno, som conscients de que no vam donar la nostra millor versió. Crec que tant l'estaf com tots els jugadors sabem que podem donar encara més, tant en atac com en defensa, sobretot no concedint tants contraatacs.
1: Un altre dels jugadors del Calafell, Martí Serra, coincideix amb els seus companys i destaca que tenen molt de marge de millora, que van fer moltes coses bé i que les baixes de jugadors importants com Folguera i Gervàs es van notar al camp.
3: Crec que vam treure coses molt positives, vam tindre moltes ocasions a favor. Sí, és veritat que també vam tindre alguns fallos en defensa, però crec que l'equip està en bona dinàmica d'anar creixent dia a dia, ara a la pretemporada, anar agafant ritme.
1: Recordem que demà dimarts es farà la presentació de totes les plantilles del conjunt del Calafell de Menorquina i faran un partit amistós davant del Noia. També recordar que la propera sortida del conjunt calafellenc serà al camp del Caldes.
0: Gràcies, Toni. Fins aquí l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, Laiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimarts a la mateixa hora de la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
4: La xarxa de comunicació local.

0: Sempre al teu costat.
1: Són les 2 de la tarda.
0: Informatiu migdia.

0: Bona tarda. Avui és dilluns 28 de setembre i comencem la setmana amb previsió de pluges, sobretot durant el dia de demà. També iniciem parlant del nou pla d'actuació municipal d'inundacions, però primer escoltem els titulars més destacats del dia. Rubí disposa d'un nou pla d'actuació municipal d'inundacions que concreta com han de respondre els serveis davant d'un episodi de pluja forta o inundació. El document inclou des dels passos d'activació dels protocols fins als comunicats que es faran arribar a la ciutadania. En transports, un robatori de cablejat ha paralitzat durant el matí i fins recentment la circulació de la línia R8 de Rodalies. El servei entre Granollers Centre i Martorell s'ha substituït per un servei per carretera. Per altra banda, l'alcaldessa fa avui una nova sessió de l'alcaldessa als barris t'informa, al casino. Aquesta jornada, convocada a 6:15 de la tarda, estarà dedicada al nou pla d'ordenació urbanística municipal, que estarà en període d'al·legacions fins al 9 de novembre. I abans d'entrar en matèria, connectem amb el Lluismi Pérez, que ens donarà més informació sobre la previsió meteorològica.
1: Bon dia. Aquesta darrera setmana del setembre ja està venint amb els primers canvis de situació. De fet, hem començat a tenir els primers ramets i ruixats, tot i que d'una forma francament local. En qualsevol cas, ja hem arribat a fregar els 50 litres per metre quadrat, per exemple, el massís de Cadiretes, en el cas de les Gavarres. Ruixats que a hores d'ara comencen a sovintejar també en alguns indrets de la costa del Camp de Tarragona, també del Delta de l'Ebre, i d'aquí a poca estona també algun xàfec, però molt i molt local, arribarà per les comarques de la costa barcelonina o una altra vegada per la Costa Brava Sud, amb un ambient que ha baixat pel que fa a la temperatura, però no la humitat. Per tant, sensació de xafogor. Aquesta tarda algun ramet es tornarà a reproduir a la Catalunya Central i al Prepirineu. Atenció al dimarts. Traca de tempestes molt fortes, probablement amb inundacions. Al Camp de Tarragona, l'àrea metropolitana de Barcelona i ja durant el migdia i tarda, desplaçant-se a Girona. Una senyora escombrada de tempestes severes. Molta precaució. N'estem pendents a la xarxa.
0: Rubí disposa d'un nou pla d'actuació municipal d'inundacions que concreta com han de respondre els serveis municipals davant d'un episodi de pluja forta o d'una possible inundació. El document, de 600 pàgines, identifica punts conflictius i de vigilància, fixa els passos d'activació dels protocols i inclou les comunicacions que es faran arribar a la ciutadania. El regidor de Medi Ambient i Transició Ecològica, Andrés Medrano, ha explicat que el pla no deixa marge a la improvisació i detalla què han de fer i com ho han de fer tots els agents implicats en el cas de produir-se un episodi d'aquestes característiques. Medrano ha destacat que el pla prioritza les persones per davant dels béns o les infraestructures. També determina on es podrien haver de fer talls de trànsit o evacuar instal·lacions o indústries en cas que sigui necessari. El nou pla integra també al sistema Argos dades meteorològiques i informacions de sensors locals i d'altres punts de fora del municipi. Segons el regidor, aquesta informació ha de permetre anticipar possibles incidències i millorar el temps de reacció en cada pas del procediment.
2: Sistema Argos és un sistema que integra les dades de meteorologia, de sensors locals, de sensors que estan fora del municipi aigües amunt, de tal manera que permet en tot moment, a través d'una sèrie de visors, conèixer la situació i a partir d'aquí preveure què pot arribar a passar en diferents punts del municipi. Això és clau pel temps de reacció. Fins i tot el pla el que ens determina és un temps de reacció ideal per cadascun dels passos del procés.
0: L'activació, quan es produeixi un episodi de pluges molt fortes, es coordinarà amb Inuncat. Una previsió d'alerta posarà el sistema municipal en prealerta i, si les dades de pluja i dels sensors ho confirmen, s'activarà el comitè de coordinació i els serveis implicats i l'empresa gestora de l'aigua, Veolia. El pla preveu avisos directes a les zones i activitats que puguin resultar afectades, a més de comunicacions municipals per diferents mitjans. Escoltem de nou Andrés Medrano.
2: Municipalment, a part d'aquests alertes que ja s'activaran, si és una qüestió supramunicipal, doncs hi ha les vies de comunicació que ja estan protocolitzades en el propi pla, que inclouen comunicacions directes, és a dir, trucades a indústries o zones d'habitatges o zones de veïns que puguin estar més susceptibles de ser afectades, i després l'activació de la pròpia comunicació municipal a través dels diferents mitjans, evidentment que hauran d'incloure tots, per exemple, la ràdio.
0: Aquest Pla d'Actuació Municipal d'Inundacions contempla períodes de retorn de fins a 500 anys i diversos punts de la xarxa hidrogràfica. En paral·lel, l'Ajuntament manté actuacions a Torrents, a la Riera i a la xarxa de Clavegueram. El pla també preveu difondre les mesures d'autoprotecció entre els veïns, les activitats i les instal·lacions que puguin estar exposades. T'expliquem tot el que passa a la ciutat. En transports, des de la primera hora del matí, la circulació de trens a la R8 entre Granollers Centre i Martorell ha estat interrompuda per un robatori de cable. La incidència ha afectat a l'estació de Rubí Vallhonrat i el servei s'ha fet per carretera. La R8 ha estat interrompuda per un robatori en el cablejat, segons ha informat Rodalies. El robatori s'ha produït a Granollers Centre. S'ha habilitat servei alternatiu per carretera, però les incidències han provocat també retards a la R2 Nord, on les demores han superat els 20 minuts de mitjana. Segons Rodalies, ja ha estat resolta la incidència i es recuperarà progressivament el funcionament normal de la línia. Per altra banda, a Rubí, l'alcaldessa Ana María Martínez Martínez fa una nova sessió de l'alcaldessa als barris t'informa, al casino. La sessió està dedicada al nou pla d'ordenació urbanística municipal, que serà a 6:15 de la tarda. La trobada permetrà conèixer amb més detall el document que va estar aprovat inicialment pel ple municipal el passat mes de juny i que estableix les bases del desenvolupament de Rubí per a les properes dècades. Durant la sessió, l'alcaldessa situarà el moment actual del planejament i donarà pas a l'equip redactor del POUM, que explicarà les principals propostes del document i el model de ciutat que planteja. La transformació de la ciutat existent, les previsions d'habitatge, la planificació de les infraestructures i la mobilitat, la protecció dels espais naturals i la millora de la cohesió urbana. Actualment, el POUM es troba en període d'al·legacions fins al 9 de novembre, perquè la ciutadania pugui consultar la proposta i presentar les aportacions que consideri oportunes. I el Departament de Salut alerta també en els joves dels efectes que pot tenir l'ús excessiu o inadequat de les pantalles. La nova guia de salut digital, elaborada a partir de 700 estudis científics, assenyala riscos físics, emocionals, cognitius i relacionals, especialment durant les primeres etapes de desenvolupament. En aquest sentit, la psicòloga Núria Aragay, responsable de la unitat d'addiccions comportamentals del Consorci Sanitari de Terrassa, posa el focus especial en els més petits.
3: El que més s'ha vist és que de 0 a 6 anys és on tenen un impacte més directe en funcions i amb habilitats i amb capacitats que poden tenir, doncs, això com deies, un efecte irreversible, no? És a dir, s'ha vist que amb nens molt petits, doncs, hi ha una interferència en el que és el desenvolupament del llenguatge, la capacitat de jugar, no? De fer jocs simbòlics.
0: En aquest sentit, a Catalunya el primer mòbil és a l'edat de 10,8 anys de mitjana i més de la meitat dels alumnes de primària ja en tenen un. Al Vallès Occidental, la unitat d'addiccions comportamentals del Consorci Sanitari de Terrassa atén casos d'ús problemàtic de pantalles, videojocs i altres conductes addictives. Aragay explica que les consultes per aquests problemes van créixer especialment entre el 2020 i el 2022, tot i que posteriorment han baixat.
3: Nosaltres, particularment, a la unitat d'addiccions del Consorci Sanitari de Terrassa, vam notar un augment molt significatiu entorn al 2020, 2021, 2022, i en els últims anys hem vist una disminució. Clar, nosaltres hem vist una baixada de la consulta per aquests tipus de casos.
0: L'especialista matisa que aquesta baixada de consultes no significa necessàriament que hagi disminuït l'ús de pantalles, sinó que podria estar relacionada amb una major consciència i prevenció de les famílies. A Rubí, l'Ajuntament ha posat en marxa aquest any el Servei d'Informació sobre Addiccions, el SIA, i un programa que inclou tallers sobre l'ús de pantalles en famílies d'alumnat de primària i secundària. El servei també treballa coordinadament amb el CESMIG. També en les escoles, el projecte Ecobenvinguda a l'Insti de l'Ajuntament de Rubí col·labora amb alumnes de batxillerat de l'Institut La Serreta per fer un nou book and roll. El projecte Ecobenvinguda a l'Insti busca reduir els residus en els patis dels instituts i té una novetat d'aquest any. El portaentrepans que repartirà als alumnes de primer de l'ESO està dissenyat per l'estudiant de l'IES La Serreta, Nakane Franquet. Raquel Villarroya Tècnica del Servei d'Educació de Residus de l'Ajuntament de Rubí, explica que el projecte Eco Benvinguda, dirigit als estudiants de secundària, busca establir continuïtat amb la primària, on s'insisteix molt en la prevenció de residus.
4: L'Eco Benvinguda a l'Insti és un projecte que vam iniciar l'any passat i pretén donar la benvinguda als alumnes de primer de l'ESO i establir una miqueta doncs, la continuïtat amb la primària, perquè quan se surt el temps d'esbarjo i portes l'entrepà, la fruita, l'esmorzar, doncs a la primària i a l'infantil insistim molt en el tema de la prevenció de residus, de no utilitzar paper d'alumini o qualsevol embolcall que no sigui sostenible. I això sembla que quan els alumnes passen a l'institut es perd una miqueta, no?
0: El projecte es va iniciar durant el curs 2025-2026 i consisteix a oferir als alumnes un portaentrepans per substituir el paper d'alumini. L'edició d'enguany compta amb un nou disseny dels portaentrepans que tindrà fins a 8 colors disponibles. El professorat de l'Institut de la Serreta ha valorat positivament la iniciativa conjunta que han fet pel disseny i escoltem a Héctor Remacha, el professor de disseny encarregat del projecte.
5: Ens va encantar la idea perquè els alumnes els motiven moltíssim fer quelcom que sigui real, que tingui una projecció. Aleshores, aquí és una pena perquè es veu només el que ha guanyat, però n'hi havia molts i moltes idees. No era simplement una il·lustració i que quedés bonica i que quedés més o menys bé, sinó que hi havia tot un treball al darrere.
0: Segons explica el docent, darrere les propostes hi ha tot un treball de conceptualització i feina ben feta per part de l'alumnat. A l'Institut La Serreta ja es donava el book and roll, però el disseny era fet per docents. Ara que el dibuix és de l'alumnat, segons explica Remacha, es tanca el cercle perfectament. A part de l'Eco Benvinguda, dins dels instituts, la iniciativa també recomana als estudiants aprofitar projectes de reducció de residus de fora de les aules. Són, per exemple, els dimecres de manetes, la trucalleria o l'ecotaller.
6: Tota la informació cada hora a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
0: Divendres va ser 25 de setembre i es va celebrar l'anual homenatge a les víctimes de la Rierada de 1962. L'acte institucional del 64 aniversari va ser una commemoració que per primer cop va ser presidida per el mural de l'artista Miquel Huert, que homenatja la solidaritat veïnal durant l'episodi històric. En l'acte van existir algunes de les supervivents com Joana Méndez o Pilar Puig. Escoltem a Pilar Puig, que parla de la pèrdua dels seus familiars.
7: El record d'aquell dia, el record d'aquella nit, el record de les persones que van faltar, que se'n van anar quatre de família. I nosaltres perquè ens van treure per al pis de sobre, per un forat, que l'habitació havia més de 2,5 metres d'aigua. No podien sortir. I això es recorda tota la vida. Tota la vida.
0: Així mateix, l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, va posar en valor en el seu Parlament la capacitat de la ciutat per organitzar-se i reestructurar-se després de la tragèdia.
8: Va ser un episodi en el que es va demostrar la solidaritat i l'esforç col·lectiu. Cada situació que patim, que és tràgica o que té conseqüències tràgiques, és un aprenentatge. Per nosaltres, la previsió ara davant de qualsevol situació o la precaució sempre és més gran. Jo crec que en aquests moments tenim una riera que s'ha treballat molt, tant l'Agència Catalana de l'Aigua com la ciutat i les ciutats per les que passa la riera. És impossible que passi el que va passar a 1962.
0: La idea també va ser fer l'exposició de Metamorfosis dels grups de teatre Esbarjo i la Càmera del Teatre de Rubí en honor no només a les víctimes de la Rierada, sinó també a altres poblacions com el País Valencià, on hi va haver la Dana gairebé fa 2 anys. D'altra banda, també tenim el Festival Peacock. Aquest festival ha tornat a Rubí després d'una dècada d'aturada i l'ha tornat a omplir a la plaça de Celler i la sala César Martínez amb propostes artístiques variades, alternatives i, sobretot, molt vinculades al talent local. Més d'una vintena d'expressions artístiques han format part del programa. Centenars de persones han passat pel festival durant tot el cap de setmana per descobrir propostes molt diferents, algunes més convencionals i d'altres més curioses i transgressores. Fins aquí les notícies del migdia. Podeu seguir informats a les nostres xarxes socials i al web de Rubí, radiorubí.cat. Gràcies per escoltar-nos i fins aquesta tarda.
6: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
9: La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
10: Va, som-hi, que tenim molta feina per endavant. Benvinguts a aquesta setmana esportiva dilluns, als esports, que en horari del migdia, 14:45, repetició 8:45 al vespre, arrenquen en un dilluns de ressaca del cap de setmana. Mirem cap al futbol, Lliga Elite, Primera Catalana, Segona Catalana. Bons resultats en termes generals, així com també cap al waterpolo. Aquí les coses no han anat tan bé. O en hoquei patins en línia, amb una de freda i una de calenta. Són els temes principals d'aquest programa, que a la seva recta final revisarà la resta dels resultats, els quals anirem ampliant durant els pròxims dies. Menú sobre la taula, hi ha molta teca, així que vinga, comencem a tallar.
9: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
10: Perquè tenim moltes qüestions en endavant per afrontar, per exemple, la victòria, 3 primers punts i zona mitja de la classificació per a la Unió Esportiva Rubí, que superava la primera de les cites a casa, horari poc habitual de diumenge tarda arran de la transmissió a través de la xarxa, per televisió, i la Unió Esportiva Rubí, que també, si van voler, ho vau poder escoltar tots en aquesta casa. Ràdio Rubí va guanyar el Martorell 2-1 en un partit difícil, complicat, un rival que, tot i que és el seu primer any a Lliga Elite, va demostrar tenir una gran capacitat de toc de pilota i va dominar a la Unió Esportiva Rubí, però la influència en les àrees va ser clau. La Unió Esportiva Rubí va aprofitar bé les ocasions, va tenir fins i tot moltes per acabar de certificar i va treballar bé en defensa, al final acabant de patir. Primer perquè a la primera meitat Adri Record feia l'1-0, el 2-0 en l'arrencada de la segona de Pau Herranz semblava encaminar el partit, però en entrant afegit feia el 2-1 un Martorell que va pressionar però ja no va tenir temps per redreçar la situació i deixava content a un Blai Martí que sabia que aquest partit ni molt menys havia de ser fàcil i no ho va ser.
11: Han fet molt bon partit ells i per això ha costat, perquè jugàvem, t'ho vaig dir la setmana passada, jugàvem contra un molt bon projecte, però nosaltres hem estat, jo crec que hem estat molt concentrats, amb molta personalitat en situacions que són adverses, jo crec, a l'equip, que és defensar més estona del que nosaltres voldríem o més estona de compte, i crec que hem competit molt bé, crec que hem fet el partit que havíem de fer, que hem defensat molt bé l'àrea, i estic molt content i molt satisfet.
10: És que la diferència amb Viladecans en la primera jornada, quan es va perdre, és precisament que el Rubí va fer la inversa. Va jugar, va tocar al mig del camp, però no va tenir profunditat i va tenir problemes en defensa. Tres quarts del mateix del que li va passar al Martorell, que deixava d'aquesta manera descontent el seu entrenador, Edu Berrocal.
12: Hem jugat molt plans, hem abusat de la possessió, havíem d'anar a més verticalitat, anar a buscar més situacions d'àrea. Crec que ens hem ofegat nosaltres mateixos en el nostre joc interior i ens ha faltat més presència. La segona part ho hem canviat, hem tingut més presència atacant a l'última línia del Rubí, hem pogut generar més ocasions, ja s'han vist, hem fet tres ocasions molt clares abans de l'empat, abans del primer gol, per poder-nos ficar al partit, i llàstima que el gol ha arribat tard, si no crec que haguéssim tingut opcions d'empatar.
10: La veritat és que perquè entrava a última hora, però la Unió Esportiva Rubí, Uri Antonell, porter del Martorell, ex del Rubí, va fer ahir una gran actuació amb tres aturades espectaculars per evitar el que hauria estat tercer i ja definitiu, tot i que amb dos van tenir prou la Unió Esportiva Rubí per fer-se amb la victòria. Primer partit a casa, tres primers punts, a continuar en el camí d'una Lliga Elite que promet, com cada any, emocions fortes sense cap mena de dubtes. Aquesta era una segona jornada que també tenia aquests altres resultats. David Burillo.
13: Argentona 2, Viladecans 3, Singuerlín 2, Atlètic Sant Just 1, Sabadell 1, Manlleu 3, Valls 3, Sant Mauro 2, Turó Peira 4, Canvi de Let 1 i Vic 0, Horta 1.
10: Queda la classificació encapçalada pel pròxim rival de la Unió Esportiva Rubí, el Manlleu, amb 6 punts mateixos que l'Horta i el Viladecans, 4 per al Valls, i amb 3 trobem el Prat, Turó Peira, Unió Esportiva Rubí, Singuerlín, amunt, Castelldefels, Argentona, Sant Mauro, Atlètic Sant Just, Martorell, Sabadell B i Canvi de Let. Tanca la classificació. L'únic equip que fins ara no ha puntuat és el Vic.
14: 3w.radiorubí.fm.
15: Tota la informació dels equips rubinencs.
14: Resultats, classificacions i l'agenda dels partits del cap de setmana.
15: Perquè tinguis els detalls del teu equip de primera mà.
14: Perquè sàpigues a on i quan disputen el seu partit.
15: Tot l'esport rubinenc a
14: radiorubí.fm.
10: I nou empat a 0 per al Club Joventut 25 de Setembre, dues jornades al grup 2 de la Primera Catalana del futbol masculí, 2 punts per al conjunt del Santi Fernández, que davant de la Fundació Atlètic Vilafranca va ser una cosa semblant al de la primera jornada, potser amb no tantes ocasions com llavors. El Balaguer l'hauria d'haver guanyat el 20. En aquest partit disputat a l'Olímpic de Terrassa, doncs alguna ocasió, no tantes del seu rival, tot i ser local, però el repartiment de punts es podria considerar una mica més lògic. A més, el camp va condicionar el joc del conjunt rubinenc perquè doncs no volien arriscar massa, ja que és molt gran i podien deixar desguarnida la defensa, la qual cosa va, diguem-ne, que condicionar el toc de pilota i sobretot les sortides ràpides per part del 20, que això sí, va fer un nou bon partit davant d'un rival que a casa ha de ser fort, perquè les condicions de la seva superfície marquen la dels rivals, que no tenen, evidentment, que un camp tan gran. Un punt que es pot donar per bo, per tant, per a un Club Joventut 25 de setembre que ha arrencat amb bon peu, malgrat que amb dos punts, doncs poca cosa de moment. Queda la zona mitja-baixa d'una classificació que ara revisarem abans, però, David, anem a conèixer la resta de la jornada segona, grup 2, primera catalana del futbol masculí.
13: La Seu d'Urgell 0, Gimnàstic Manresa 3, Balàfia 0, Castellà 0, Ripollet 2, Alpicat 1, Balaguer 2, Unificació Llafià 0, Igualada 3, Porreig 2 i Pirinaica 4, Joanenc 1.
10: Pirinaica i Ripollet, així com Igualada, amb 6 punts lideren la classificació, 4 per al Balaguer, i amb 3 es queda Gimnàstica Manresa, Natació Terrassa, Molletense i Unificació Llefià. 2 punts per a Fundació Terrassa i també per al Joventut 25 de setembre, 1 Porreig Castellà, Balàfia, i amb 0 encara no han puntuat ni Joanenc ni la Seu d'Urgell, així com tampoc l'Alpicat.
9: A Ràdio Rubí, Esports, 99.7 FM.
10: I a la segona catalana, el grup 4, 4 punts per a l'Olímpic de Can Fatjó de 6 possibles. Guanyaven la primera jornada i en la segona un empat a domicili. Un punt que es pot donar per bo, sobretot després de la victòria de la primera jornada, i veure que el partit s'havia complicat. Davant del Pagès hi ha un equip que suma un punt, el d'aquesta jornada, s'estrenava amb derrota, doncs jugava amb aquells nervis d'una situació en la qual no li aniria malament sumar. I d'això, doncs, que va intentar fer amb la victòria, l'Olímpic va haver de treballar bé darrere amb les seves opcions ofensives, és sempre un equip, el del Richard Jiménez, força competitiu. Res, en la primera meitat i en la segona només arrencar l'1-0, que complicava la història a un Olímpic, això sí, gràcies a Izan Quiñonero, va reaccionar ràpid i abans del quart d'hora col·locava l'1-1, la tranquil·litat de no haver d'arriscar i jugar amb molts de nervis. D'aquesta manera es va arribar a la recta final del partit amb opcions per a uns i per als altres, però era millor no arriscar massa i el repartiment de punts doncs els deixava mitjanament contents. Un punt per al 20, per l'Olímpic, perdó, un punt per al Pallis ja després d'aquest esta jornada, la número 2, el grup 4 segona catalana, amb també aquests enfrontaments.
13: El Prat 2, Marianao Poblet 1, Sector Montserratina 2, Terlenca Barcelonista 2, Molins de Rei 4, Sallent 0, Espluguenc 0, Gavà 2, Gironella 1, Corbera 1, Navàs 1, Planadeu 1 i Fundació Atlètic Sant Just 4, Júnior 2.
10: La classificació amb 6 punts l'encapçalen Prat B, Fundació Atlètic Sant Just. Amb 4 trobem a Planadeu Roureda i Gironella, així com també Terlenca Barcelonista, Corbera i l'Olímpic de Can Fatjó. 3 punts per a Molins de Rei, Marianao Poblet i Gavà, i amunt trobem a Sector Montserratina, Navàs, Pagesià, Espluguenc, Sallent i Júnior tanquen la classificació sense encara haver puntuat.
9: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local. 99.7 FM.
10: I som-hi ara amb l'hoquei patins en línia i les cites dels 100 patins a la pista Francesc Calvo, amb una de freda i una de calenta. La part positiva era per a un equip, el femení, que ha sumat 6 punts de 6 possibles. El conjunt de la nostra ciutat superava 6-2 en aquesta cita a un conjunt com els Tsunamis i d'aquesta manera doncs manté el liderat de la classificació. Dues jornades, dues victòries, al igual que Panteres i Escuis. Almàssera. Es tracta de seguir per aquest camí per part d'un equip que entrena, aquí escoltem, el Juan Pablo Triviño.
16: Sí, pero también hemos fallado mucho de cara a portería y la portera ya se ha hecho un partidazo. Se ve el trabajo físico, la presión y el otro equipo estaba cansado y se notaba el trabajo físico.
10: És un equip que funciona, és un equip que tira cap endavant i el qual esperem, evidentment, que la lluita per tots els títols que s'han de disputar pel que fa a la categoria femenina, unes noies que ara s'aturen, no tornaran fins al novembre a la competició perquè tot just la setmana que ve, en presència de fins a 7 jugadores dels 100 patins, disputen el Mundial amb la selecció espanyola a Asunción, la capital del Paraguai. Es queden les nostres líders després d'aquesta victòria en Valladolid i escuix el Màsera amb 6 punts, 4 suma el Lobas Granja Pinilla i el Tucans, així com l'Àngel Segundo sumen 3, 2 punts per al Madrid, mentre que Metropolitano, Tres Cantos i Tsunamis de moment no han puntuat.
9: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
10: I quant a la categoria masculina, estrena amb derrota, David.
13: El masculí dels 100 patins perd davant el Molina després de superar-lo a la Supercopa. El masculí dels 100 patins comença la Lliga amb una derrota davant del Molina per 2-5, en un partit molt tens i disputat que va recordar la final de la Supercopa d'Espanya, on els rubinencs s'havien imposat precisament al conjunt canari. El duel va ser igualat des del primer moment amb molta intensitat i fins a 9 exclusions durant la primera part. El Molina va saber avançar-se, però el 100 patins va aconseguir mantenir-se dins del partit i va arribar al descans amb un ajustat 2-3. A la represa, els locals van poder empatar el partit a 2, però el Molina es va tornar a posar per davant poc després. La tensió va anar en augment, també a la graderia, fins al punt que un jugador visitant va ser expulsat. Ja en l'últim minut, els visitants van sentenciar el partit amb el 2-5 definitiu. L'entrenador i jugador dels 100 patins, Màrius Godano, va reconèixer que l'equip no havia estat prou preparat per afrontar el partit, especialment en l'àmbit mental. Els nervis i la tensió van fer que els rubinencs perdessin en alguns moments el pla de joc, un aspecte que el Molina va saber aprofitar.
10: No han puntuat, doncs, en l'estrena els nois, això sí. El pròxim dissabte, a domicili, jugaran el partit que tenien pendent de la primera jornada, serà a la pista del Tres Cantos.
9: A Ràdio Rubí, Esports, 99.7 FM.
10: I quant al waterpolo, les cites del Club Natació Rubí eren 4 amb 4 derrotes saldades en aquest cap de setmana. En nois era una... hi havia alguna possibilitat davant del Real Canoe en la cita de diumenge. Al final, però, derrota 10-18 de l'equip que entrena el Rui Tiago davant d'un rival directe a la lluita per la permanència i sobretot condicionats pel fet que faltava el porter, l'Octavi, un dels homes claus en el joc del Club Natació Rubí, arran de decisions federatives que no acaben d'agradar massa. Escoltem el Rui Tiago.
17: La Federació Espanyola ha decidit que solo seria possible aplaçar partidos de la d'Europa, no, de les seleccions europees, i nosaltres teníem aquest any Octavio, que està con la selecció argentina a jugar al sudamericano i que s'apura per al panamericano, entonces tenia que ir i nada, nos tocó jugar estos dos partidos, estos tres partidos sin él.
10: En qualsevol cas, resta tot un món, tres partits, zero punts, però les opcions per a la permanència del Club Natació Rubí són altes. En noies s'haurà de treballar molt per assolir la permanència. Tornaven a la divisió d'honor aquest cap de setmana amb dues cites a casa molt difícils davant de dos rivals que competeixen a Europa. Davant del Terrassa, la derrota va ser per 4-12. Davant del conjunt del Catalunya, 5-12, és a dir, partits semblants en què les nostres doncs tenen una part positiva i d'altres que no són tant, evidentment, amb el resultat, però es preveia la derrota. Escoltem l'entrenador Carlos Ligero.
18: Potser no són importants a nivell de marcador, perquè no crec que cap dels dos partits els haguéssim guanyat, però haguéssim estat bastant més a prop i a nivell moral ens hagués anat bé. Hem de fer una mica de reflexió, veure el partit en vídeo amb calma, però bueno, a priori, ara en calent, les sensacions són positives, defensives, ofensives hem de treballar, però això acaba de començar i és molt, molt llarg.
10: 0 punts en dos partits, però com bé diu el Carlos Ligero, resta molt en el camí cap a la permanència a la divisió d'honor del waterpolo de les noies.
9: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
10: Vinga, tu, agafem el camí de sortida, tot recordant que el CEP Sant Jordi en bàsquet va guanyar les cites de l'estrena de Lliga en Primera Catalana Femenina i Copa Catalunya Masculina. Victòria en el derbi de futbol tercera catalana de l'Olímpic en Fatjó al camp de la penya blaugrana Ramon Llorenç, mentre que el Rubí B patia la segona derrota en tercera catalana, empatava el 20B en un cap de setmana en el el qual també hem tingut l'estrena en voleibol del volei Rubí, derrota de les noies, victòria del conjunt masculí. Pel que fa al futbol sala, l'Esportiu Rubí guanyava les dues cites disputades com a locals aquest cap de setmana, les noies al Sant Pablo, el conjunt masculí que es desfeia del Prosperitat. Demà ampliarem la informació d'aquests esports de la nostra ciutat pel que fa a aquest dilluns i a la setmana desitjar-vos que la gaudiu. El David Burillo i el Cisco Lara García ens acomiadem.

0: esports a Ràdio Rubí. www.radiorubí.fm.
1: Ràdio Rubí, l'emissora del Vallès.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: El decret d'habitatge que el govern d'Espanya negocia amb els grups parlamentaris planteja prohibir la compra especulativa per part de fons voltor, també estabilitzar els contractes de lloguer i reforçar la protecció davant de desnonaments. A més, inclou bonificacions fiscals per a llogaters i propietaris que baixin els preus, així com mesures fiscals sobre els pisos turístics. Des de Barcelona, el president del govern, Pedro Sánchez, ha fet aquesta declaració d'intencions.
4: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico.
2: Això mentre augmenta la pressió al carrer. Des del sindicat de llogateres, Enric Aragonès planteja una vaga general si no es posa fre als desnonaments.
5: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
2: Els socis del govern reclamen un decret de màxims, mentre que els grups aposten per un text que tiri endavant el Congrés. És dilluns 28 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El pla de Lleida lidera el creixement de l'economia catalana el 2025, impulsat per la recuperació del sector primari. Sònia Kerr.
6: El segueixen l'eix metropolità i les comarques gironines. Ho diu l'anuari econòmic comarcal del BBVA, que constata l'expansió econòmica postpandèmia.
2: Els ajuntaments demanen participar des del primer moment en la futura Agència d'Atenció Integrada i Social Sanitària de Catalunya.
6: Avui s'han trobat amb la Generalitat al tercer Congrés de Salut i Món Local, que analitza reptes com l'envelliment de la població.
2: El sector agrícola reclama rebaixes fiscals per fer front a l'augment del gasoil i els costos de producció.
6: Així ho plantejaran aquesta tarda a la reunió extraordinària de la taula agrària que ha convocat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Ho ha explicat a la xarxa Pere Roquer, president del sindicat Asaja.
7: Tenim un tema d'impostos que ens estan ficant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destrossant. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. La pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats.
2: En cultura arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana.
6: L'Orfeo Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatjaran Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El programa gira al voltant del llegat humanista i musical de Casals.
2: Els esports, Anna Freixa, la Lliga Endesa ja està en marxa.
8: I tres dels cinc catalans es van estrenar aquesta primera jornada amb victòria. La més sonada, la de l'Ilerna Lleida, que començava a curs a la pista del València Bàsquet, el vigent campió de Lliga, i es va imposar per 100-105.
2: Atenció a la previsió del temps, perquè torna a estar activada l'alerta del Pla Inuncat per la possibilitat de pluges fortes a partir d'aquesta nit. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia. Aquesta darrera setmana del setembre ja està venint amb els primers canvis de situació. De fet, hem començat a tenir els primers ramets i ruixats, tot i que d'una forma francament local. En qualsevol cas, ja hem arribat a fregar els 50 litres per metre quadrat, per exemple, el massís de Cadiretes, en el cas de les Cavarres. Ruixats que a hores d'ara comencen a sovintejar també en alguns indrets de la costa del Camp de Tarragona, també del Delta de l'Ebre, i d'aquí a poca estona també algun xàfec, però molt i molt local, arribarà per les comarques de la costa barcelonina o una altra vegada per la Costa Brava Sud, amb un ambient que ha baixat pel que fa a la temperatura, però no la humitat. Per tant, sensació de xafogó. Aquesta tarda algun ramet es tornarà a reproduir a la Catalunya central i al Prepirineu. Atenció al dimarts. Traca de tempestes molt fortes, probablement amb inundacions. Al Camp de Tarragona, l'àrea metropolitana de Barcelona i ja durant el migdia i tarda desplaçant-se a Girona. Una senyora escombrada de tempestes severes. Molta precaució. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís Mi. El control de Soi tenim el Francesc Ávila, la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Contrarrellotge de negociacions entre el govern espanyol i grups de l'oposició perquè demà el Consell de Ministres aprovi l'anomenat decret Mari Carmen, un decret d'habitatge que vol evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular els lloguers de temporada. Aquest paquet de 10 mesures no té garantit per ara els suports al Congrés i de moment tampoc la val a sumar com a soci del govern. Des de Barcelona i sense fer referència explícita a les negociacions, Pedro Sánchez ha advocat per actuar en l'àmbit de l'habitatge i privilegiar l'ús residencial per sobre del turístic. Carina Bellbé, bon dia.
0: Bon dia. A banda d'evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers de temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per la construcció de pisos protegits. A més, el decàleg que ultima el PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge. A 24 hores del Consell de Ministres i amb les negociacions encara obertes per convèncer els socis d'investidura, el president espanyol Pedro Sánchez ha llançat aquest missatge des de Barcelona.
4: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico. Cada derecho que hoy nos parece evidente tuvo antes a alguien diciendo que era demasiado pronto, y ya hemos tenido bastantes ejemplos a lo largo de estos años de democracia, o que estábamos yendo demasiado lejos. Algunos son siempre los mismos, por cierto, que siempre llegan tarde al progreso.
0: El decret llei d'habitatge que el govern espanyol vol aprovar demà pretén evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
2: La pressió al govern espanyol perquè aprovi de manera imminent aquest decret es continua sentint i amb força al carrer. A Madrid, amb l'acampada reivindicativa de la Puerta del Sol, que ja suma 350 tendes i que recorda les protestes del 15M, d'ara fa 15 anys. A Barcelona, el sindicat de llogateres ha rebut Pedro Sánchez amb talls de trànsit a primera hora del matí i amb una manifestació prevista per a la tarda. Ha estat allà l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna.
10: Bon dia. Grups d'activistes han tallat aquest matí de manera simultània l'avinguda Meridiana al carrer Còrsega i Sants, al carrer Creu Coberta. El grup desplegat a Còrsega s'ha dirigit cap a l'avinguda Diagonal, però els Mossos no els han deixat passar. Que tirin davant la nova normativa en matèria d'habitatge i especialment de lloguer dependrà del sentit del vot dels socis d'investidura, però des del sindicat de llogateres se situa la major part de la pressió ara sobre el govern central, que demà abordarà en el marc del Consell de Ministres el nou decret. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
5: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
10: La resposta social a favor de noves solucions davant les dificultats per accedir a un habitatge s'ha revifat després del desnonament de la Mari Carmen, de 87 anys, a Madrid. Les reivindicacions continuaran aquesta tarda a Barcelona.
2: Mentrestant, Sumar i els socis progressistes del PSOE reclamen que s'aprovi un decret d'habitatge ambiciós. Consideren irrenunciables mesures com la pròrroga automàtica dels lloguers. David Navarro, bon dia.
11: Bon dia. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha reclamat que el que anomena decret Mari Carmen reculli les demandes dels sindicats d'habitatge, entre elles l'eliminació dels desnonaments, la regulació dels lloguers vacacionals i de temporada, la congelació de preus i la pròrroga amb renovació automàtica. La ministra de Sumar diu que el decret aprovat ha de ser valent i ambiciós.
12: El derecho a la vivienda no se toca y nosotros, desde la parte del gobierno que nos corresponde, llevando la voz de Mari Carmen al Consejo de Ministros, lo que vamos a decir es que basta ya, que no nos vamos a bajar de un decreto que no sea lo suficientemente exigente y que dé solución a todo lo que lleva reivindicando el sindicato de inquilinos e inquilinas.
11: En el mateix sentit s'han pronunciat partits com els Comuns, Compromís o Esquerra Unida. També Podem, que ha denunciat que el PSOE negocia amb Junts un decret de mínims abans de parlar amb els partits progressistes. Al seu torn, la portaveu d'Esquerra Republicana, Edna Estrems, ha coincidit en que la llei no es pot assemblar a res que pugui agradar a Junts, al PP o Vox, i ha animat el PSOE a negociar per portar el decret a bon port.
13: Però no només s'ha de portar el Real Decret, aquest Real Decret s'ha de convalidar, perquè hem d'escoltar el carrer. El carrer ens està demanant que fem alguna cosa. No pot ser que el Partit Socialista, que té el Ministeri d'Habitatge a les seves mans, no desencalli aquesta situació.
11: Tots els partits han coincidit en que les properes 24 hores seran vitals per aconseguir l'aprovació d'un decret que doni resposta a les demandes dels ciutadans que han sortit al carrer.
2: Això pel que fa a l'esquerra, de la seva banda, un dels partits que va votar en contra del decret d'habitatge i que ara podria canviar el seu posicionament és Junts per Catalunya. Avui els juntaires han dit que el govern espanyol estudia les seves propostes i les veuen amb bons ulls. Reclamen frenar els desnonaments, això sí, sense perjudicar els petits propietaris. Mont Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha explicat que negocien en base a les seves propostes amb el govern espanyol, però no ha donat cap detall. Rius ha desitjat trobar punts en comú i desvincular clarament els fons voltor dels petits propietaris.
15: Treballem perquè hi hagi consens, perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata, perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
14: Algunes mesures que proposa Junts són desgravar el cost del lloguer i de la hipoteca i reduir l'IVA aplicable a l'habitatge.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: 20 minuts i seran les 3. El Pla de Lleida lidera el creixement de l'economia catalana el 2025, impulsat per la recuperació del sector primari. El segueixen l'eix metropolità i les comarques gironines. Ho publica l'Anuari Econòmic Comarcal del BBVA, que constata l'expansió econòmica postpandèmia. També detecta un impuls als serveis productius d'alt valor, com per exemple els de la comunicació, els transports, les finances o les activitats de recerca. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. El creixement del sector primari i un comportament positiu de la construcció al Pla de Lleida el situen al capdavant del creixement econòmic de Catalunya. Aquestes comarques han registrat un augment del 3,7% del valor afegit brut, que és el PIB més els impostos sobre els productes. Pren el relleu de les comarques gironines, que van liderar el creixement el 2024 i que ara se situen en tercer lloc després de l'eix metropolità, que es manté com a motor econòmic de Catalunya. L'augment més contingut el registren les Terres de l'Ebre, per la caiguda de la indústria energètica i les comarques de muntanya. Josep Olivés, catedràtic d'Economia Aplicada i autor de l'anuari.
17: És un sector primari que finalment, després d'uns anys miserables o caigudes molt fortes el 2023, 2022, 2023 i 2024, ha recuperat amb molta força, especialment la part agrícola, i per tant, des d'aquest punt de vista, territoris com el Pla de Lleida, que comentava el Ballester en el seu moment, però particularment el Segrià, doncs, han tingut un plus de creixement.
16: L'estudi constata l'expansió de l'economia catalana malgrat la caiguda de les exportacions i posa de manifest un canvi en la distribució territorial de les millores econòmiques. Detecta un creixement més pronunciat a la Catalunya interior en detriment de les comarques properes a l'AP7.
3: Notícies en xarxa.
2: Els ajuntaments demanen participar des del primer moment en la futura Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya i també més recursos per millorar la qualitat de vida de la ciutadania des de la proximitat. Són demandes que han llançat els consistoris en el tercer Congrés de Salut i Món Local que es fa avui i demà a Barcelona per tal d'analitzar reptes com, per exemple, l'envelliment de la població. Maite Polo, bon dia.
18: Bon dia. Els ajuntaments demanen a la Generalitat que les àrees integrades de salut i serveis socials es facin pensant en les característiques de cada territori i demanen més recursos per a l'administració local. La presidenta de l'Associació Catalana de Municipis és Meritxell Budó i el de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote.
19: Si volem que aquestes àrees de salut siguin realment àrees integrades, el món local no hi pot arribar al final, sinó que hi ha de ser des del principi en aquest procés. No? I per tant, celebro que aquest model doncs, faci aquest pas, no? Que els ajuntaments i que els consells comarcals siguin presents a la governança de les àrees integrades de salut.
20: Els alcaldes i les alcaldesses no necessitem que ningú ens digui el que hem de fer. El que necessitem són diners per fer-ho.
18: En nom de la Generalitat hi ha intervingut la directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, Sílvia Sobirana.
21: No ens enganyem, és el món local el que atén a les persones en primera mà.
18: El Parlament va aprovar fa un any la creació de l'agència que integrarà els serveis sanitaris i socials.
2: Us podem ampliar ara la informació relativa a les tempestes que s'esperen les pròximes hores a Catalunya i que us avançàvem a la previsió del temps. Un front de pluges afectarà Catalunya a partir d'aquesta nit i matinada i podria provocar incidències. Així ho preveu almenys Protecció Civil, que ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat davant d'aquest episodi que es pot allargar unes 24 hores.
6: La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, explica que, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es preveuen xàfecs locals que poden ser molt intensos, sobretot a la zona litoral i prelitoral catalana. Soler ha apuntat que a hores d'ara no es preveu aplicar cap mesura preventiva, com per exemple suspendre les classes. Demana, això sí, aplicar el sentit comú en tots els àmbits.
22: Xàfecs locals, però que poden ser molt intensos, que poden arribar amb alguns punts fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que també poden tenir un abast en 3 hores de més de 90 litres també per metre quadrat i que poden arribar amb alguns punts fins i tot fins a 150 litres en un període de 3 hores. En aquests moments no hi ha cap previsió de que hi hagi cap modificació de lo que és el dia a dia, Més que demanar a tothom aplicar el seny com demanem sempre.
6: El front recorrerà el país de sud a nord.
3: Notícies en xarxa.
2: Pràcticament 3:45. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat per aquesta tarda una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola per reclamar a l'Estat i a la Comissió Europea actuacions de suport a productors i cellers.
6: El preu del gasoil també preocupa molt el sector de la pagesia. Tot i això, el president de SAJA Catalunya, Pere Roquer, ha dit a la xarxa que no n'hi ha prou amb una rebaixa de 20 cèntims per litre.
1: No esperem 20 cèntims sol, ja li vam dir al ministre fa 15 dies, sinó que al damunt de la taula hi ha d'haver més de 20 cèntims. Tenim un tema d'impostos que ens estan ficant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destrossant. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. La pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats i, per tant, el que ha de fer els governs és apretar-se ells el cinturó de cara que potser no fa falta tants cotxes oficials i el que fa falta més és tractors per poder treballar al carrer.
2: No deixem el primer sector perquè 8 plataformes i sindicats agraris s'uneixen contra les macrocentrals solars que s'estan fent a diferents punts de Catalunya. Posen com a exemple el projecte d'Alcarràs, encara en construcció i que ocuparà més de 650 hectàrees de sòl agrícola de regadiu.
6: Montserrat Coveró, membre de la xarxa catalana per una transició energètica justa, ha advertit que faran mobilitzacions si el govern no fa marxa enrere amb el plàter.
2: Lleida Televisió, Aleix Planelles.
7: El projecte de la central fotovoltaica Alcarràs ha tornat a posar sobre la taula el debat sobre on s'han d'instal·lar les energies renovables. 8 plataformes i entitats s'oposen a la instal·lació promoguda per Solària i Ignis perquè consideren que posa en risc la superfície agrícola de regadiu.
8: El que no volem és que tota la Catalunya rural acabi com Alcarràs, amb aquests macroprojectes, amb aquestes macrocentrals que inunden el paisatge, que destrueixen, com en aquest cas, més de 560 hectàrees.
7: Les crítiques van més enllà del projecte Alcarràs. Les plataformes també qüestionen el model de desplegament de les renovables i reclamen que es prioritzi l'ús de superfícies ja transformades, com ara polígons industrials, zones periurbanes o teulades. Les entitats demanen preservar les terres de conreu i elaborar un nou pla territorial d'energies renovables amb participació ciutadana. Segons dades del govern, el pla actual ha rebut més de 12.000 al·legacions.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. Condemnada una treballadora de l'Ajuntament de Vilajuïga per apropiar-se 4.000 euros duplicant nòmines.
6: L'acusada ha tornat íntegrament els diners i per això el fiscal i la defensa han arribat a un acord per aplicar-li l'atenuament de reparació del dany. La processada ha reconegut que mentre treballava amb un contracte temporal a l'Ajuntament va duplicar nòmines de treballadors i les va desviar al seu número de compte. El magistrat l'ha condemnat de viva veu per un delicte continuat de malversació. També l'ha inhabilitat durant 5 anys per la feina i càrrec públic.
2: I la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere abona els 80.000 euros de fiança per tal d'evitar la presó.
6: El jutge de Viella li va donar divendres passat 3 dies per tal que fes efectiu el pagament i avui ha tingut constància de l'ingrés. Des de llavors està en llibertat sense passaport, amb la prohibició de sortir del país i amb compareixences periòdiques davant de l'autoritat judicial.

0: al parc de biòtops o la barra de Tres, hi apareixen les roques, els peixos, les algues i els mol·luscs. Iris Gual és la presidenta del Centre d'Estudis.
1: L'objectiu és donar a conèixer el fons marí d'una manera diferent de com ho hem fet fins ara, perquè ho estem fent a través del llibre dels peixos i altra vida marina, que el vam publicar el 2009, les visites guiades amb snorkel que fem tots els estius.
0: De moment, la web recull fitxes d'una vuitantena d'espècies animals i vegetals del fons marí torrenc, amb una àmplia descripció de les seves característiques. A la web també s'hi pot accedir amb ulleres de realitat virtual i llavors la sensació d'immersió és total.
2: La temporada de bolets arriba enguany amb retard. La calor extrema i la manca de pluges han deixat els boscos molt tocats i la humitat encara no és prou alta perquè els bolets surtin amb normalitat.
3: Al Pirineu, les primeres florades són escasses i irregulars i els mercats boletaires s'han obert amb produccions mínimes. Sembla que aquesta tardor els boletaires s'hauran de carregar de paciència. El micòleg i divulgador científic Enric Gràcia ha dit al Notícies en Xarxa que la temporada serà una mica millor per sota dels 800 metres d'alçada.
4: A l'inici serà molt dolent perquè han de passar com a mínim 20-25 dies des d'aquesta pluja que heu anunciat per demà, doncs que començarà a fer efecte. I per altra banda fa massa calor perquè surtin bolets. Jo crec que per sobre dels 800 metres tindrem una temporada molt curta. A costa jo crec que és possible que tinguem bona temporada.
2: I és moment per la cultura.

0: amb la música de violoncel com a protagonista, ja que aquest vespre arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana. L'Orfeo Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatjaran Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement.
1: Conegut violoncel·lista Pablo Ferrandez i el quartet Casals també participaran en aquest homenatge. El programa combinarà música coral, de cambra i simfònica i girarà al voltant del llegat humanista i musical de Pau Casals. S'hi interpretaran peces del mateix Casals, Bernat Vivancos, Schubert i Bach. El punt àlgid del concert serà l'interpretació coral del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven. D'aquesta manera, el Palau de la Música inaugurarà una temporada que dedicarà en bona part al músic vendrellenc, amb diferents concerts que abocaran la personalitat d'un artista que va entendre la seva passió com una eina de transformació cultural.
0: I de la música de violoncel a la màgia, perquè Montgai Màgic arribarà a la seva 18a edició amb 62 mags i 129 espectacles. El festival se celebrarà de l'1 al 4 d'octubre, amb mags internacionals, tallers i també activitats solidàries. Més detalls des de UAU i de Ràdio, Carla Serrano.
2: Com cada any, el cartell comptarà amb figures de caràcter internacional, com la del reconegut il·lusionista cubà Ernesto Planas, que oferirà el seu aclamat i visual número de màgia en paraigües i que donarà el tret de sortida a 4 dies de màgia. En aquest sentit, l'alcalde de Montgai, Jaume Gilabert, ha explicat alguna de les novetats de les darreres edicions i que repetiran en l'edició d'enguany. L'escoltem.
3: I ara fa uns anys també vam introduir una novetat, que és la màgia d'inserció, que és el fet de treballar amb aquests col·lectius que estan en centres penitenciaris, que estan en règim obert, i per tant aquest tema el continuem aprofundint i també és un tema que per nosaltres és significatiu. I per acabar de redonir, l'any passat, allò que diríem ens van treure de la xistera, doncs la màgia es mou, que és el fet de que portar la màgia a les residències, als centres de dia.
2: Amb tot, durant 4 dies, el municipi de la comarca de la Noguera també acollirà parades de productes artesans, locals i alimentaris i tallers de màgia. A més, s'oferiran activitats interactives perquè tant els més petits com els adults aprenguin trucs bàsics.
0: I es movem per als esports. I per Anna Freixa. Bon dia, Anna. La Lliga Endesa ja està en marxa.
4: Bon dia, Marta. Sí, començava aquest cap de setmana i 3 dels 5 catalans s'han estrenat amb victòria. La més sonada, la de l'Ilern a Lleida, que començava curs a la pista del València Bàsquet, el vigent campió de Lliga, i va imposar-se per 100-105. Així ho valorava el tècnic lleidatà Gerard Encuentra.
5: La dificultat de jugar fora de casa és molt gran, no? La dificultat de jugar contra aquests equips, no, amb aquest talent que té el València Bàsquet, pues, és algo impressionant, no, el que

0: l'equip. Llavors jo crec que toca celebrar-ho avui, toca estar contents, crec que hem fet moltes coses bé. Demà descansarem i el dimarts pues, tornarem a pensar en el següent partit i en coses que no hem fet tan bé, pues, intentar-ho millorar, i les coses que hem fet bé, pues, intentar que l'equip segueixi creixent.
1: El Girona va guanyar al Camp Múrcia per 84-77. El Barça es va imposar 119-101 a la pista de l'Eima Corunya. I derrotes de la Penya, 110-104 a la pista del Breogán, i del Quinzenàs Manresa, 107-92 a Bilbao. El Barça d'handbol disputarà la final del Mundial de Clubs que s'està jugant a Egipte. Ahir va imposar-se el Zamalek per 39-29 en el segon partit. Encara falta un partit que jugarà demà contra el Montada marroquí, però ja s'ha classificat per jugar la final de dijous davant el Vesprem. Carlos Ortega, entrenador blaugrana, estava satisfet.
2: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando no hemos jugado por la defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia en el marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en línea general está satisfecho.
1: I encara en handbol, el Fraikin Balomano Granollers aconseguia aquesta jornada la tercera victòria seguida en tres partits de Lliga Sobal, guanyant 31-41 a l'Alacant. Els granollerins ja preparen l'estrena europea. Dimecres debutaran a l'EHF European League contra el Flensburg. Aquest matí en parlava Antonio Rama, entrenador de l'equip.
3: Sabem que Flensburg, sobretot el primer partit, serà espectacularment difícil, però no només és Flensburg, sinó que també tenim doncs, el desplaçament a Romania i el desplaçament a Portugal, que farà, penso, que una primera fase, no? O tant de bo podem classificar-nos per següent play-off. I molta il·lusió, l'equip ara mateix jo penso que està en una situació sobretot de dinàmica i de confiança molt alt, però evidentment coneixedors de la dificultat.
1: En futbol, pas important del Prat a la Copa del Rei, disputa la fase prèvia i es va imposar a l'Eivissa en el partit d'anada per 1-5. La tornada serà al Senyer diumenge a les 4 de la tarda. De passar l'eliminatòria, el Prat es trobarà amb un equip de primera divisió. Escoltem Cristian Gómez, entrenador del Prat.
4: Ha sigut complicat perquè al final la pilota costava que rodés, molta calor i bé, el que t'he dit abans, ens hem aixecat molt d'hora, hem estat tot el dia fora i pràcticament no hem descansat, així que té molt mèrit perquè ahir va haver-hi resultats on tots els locals van guanyar, cap equip visitant va aconseguir marcar un gol i avui hem fet 5 i molt orgullós del treball, amb coses que millorar, òbviament, però molt orgullós.
1: A primera federació, l'Europa ha aconseguit la primera victòria des de l'arribada de Luis Blanco, que agafava l'equip aquesta setmana. Va guanyar el Rayo Majadahonda per 1-0. Àlex Cano és el capità de l'Europa.
5: El darrer córner que semblava doncs, que era l'última ja ocasió del partit, i he entrat al primer pal, he pentinat i sincerament no he vist ni com ha entrat ja. Quan he girat el coll, he vist la pilota dins, ho he celebrat i m'han explicat que hi ha hagut com un petit rebot i hauré de mirar la tele aviam com ha estat perquè sincerament no he vist ni com ha entrat la pilota al fons de la xarxa.
6: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Gairebé arribem a les 3, això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Són les 3 de la tarda.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Dijous comença la NU i ja s'han començat a instal·lar les fotografies que decoraran els carrers de Rubí durant tot el mes d'octubre. El director i comissari del festival, Carles Mercader, ha explicat als micròfons de Ràdio Rubí que l'esperit fundacional del certamen continua ben viu 12 anys després, amb la intenció d'apropar la fotografia d'autor de 12 grans autors internacionals a peu de carrer i a tota la ciutadania. Enguany el lema és el rostre com a mapa.
2: Tindre un retrat és una cosa més complexa que un selfie. Sempre el mateix, i no pel fet que apareixi la cara d'una persona està tot un retrat. Perquè hi ha fotografies que apel·len a l'estar i fotografies que apel·len al ser, que són buscant una més profunditat. Mm-hmm. I el principi del retrat sempre ens desvela d'una cosa dolorosa per un mateix. No es complen un retrat.
1: La selecció artística d'aquesta edició aplega creadors de 4 continents que exploren les múltiples formes de representar el rostre humà més enllà de la convenció estètica. Noms com Kenji Hirasawa, Manel Esclusa o Verónica Barbato exposen ja les seves obres a diferents punts de Rubí.
3: El Congrés dels Diputats ha aprovat la reforma de llei de la dependència i la discapacitat que pretén, entre altres coses, agilitzar el procediment. La llei compleix aquest desembre 20 anys i en aquest període de temps, segons dades de drets socials, s'han presentat 983.919 sol·licituds inicials. Fins ara, a Catalunya, de mitjana, s'està trigant 2 anys en resoldre l'atorgament dels ajuts en el cas de les persones amb discapacitat i de més de 6 mesos en persones dependents. La reforma pretén reduir precisament aquesta resolució de la dependència de 6 a 3 mesos. Aquesta és una de les millores que porten demanant fa molts anys les persones que sol·liciten aquest tipus d'ajut. És el cas de la rubinenca Pilar Guasch, que va sol·licitar l'ajuda per la seva mare fa 10 anys perquè patia Alzheimer i va haver d'esperar-se molts mesos. Un altre aspecte a destacar d'aquesta llei, d'aquesta reforma, és l'eliminació d'incompatibilitats amb altres ajudes econòmiques i també que s'equipara la dependència amb la discapacitat.
4: En esports, la Unió Esportiva Rubí suma els primers punts en Lliga Elit de la temporada després de superar 2-1 al Martorell i s'ubica en zona mitja després de 2 jornades de competició a Lliga Elit. El 20, a la primera catalana i el grup 2, empatava a 0 davant de la Fundació Terrassa 1906, ocupa també amb 2 punts la zona mitja, mentre que l'Olímpic de Can Fatjó empatava a 1 davant del Pagejà, amb una victòria i un empat, 4 punts en 2 jornades, ocupa la 6a posició de la segona catalana al grup 4.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
5: Dani, a tu t'hagués agradat ser llibreter o crític literari?
6: Sí, llibreter, no crític literari. Llibreter sí, perquè és que trobo que és una feina preciosa. O sigui, bueno, hi ha gent que li agrada anar al mercat, no?, i que et recomanin, ah, avui està superbé el tomàquet. Bueno, doncs a mi m'agraden els llibres, i per exemple estem aquí a la llibreria Tomiris, que és la meva llibreria de confiança, que està l'Helena, sempre vinc amb un llistat i ella em recomana altres coses. I m'agrada, perquè em deixo sorprendre, i com m'agrada llegir de tot, sincerament, de tot. De fet, això és una cosa que penso que és el que s'està perdent i és el més important, que és la curiositat. Si tens despertar la curiositat, sempre és bo. I llegir és el que desperta.
5: T'ho dic perquè, com ja l'oient pot inferir, ets una persona que llegeix molt i que et trobo sovint a xarxes o pels llocs on et veig recomanant allò que es diu mandanga de la bona.
6: Sí, llegeixo molt. De fet, abans me n'anava, i això és literal, ara tinc un Kindle, és una marca, però bueno. Però me n'anava amb una maleta de llibres de vacances. O sigui, m'emporto un llibre per dia, literal. Sí, m'agrada recomanar, perquè crec que si... Jo, de fet, escric, bueno, però no pensava que seria escriptor, però bueno, ho soc. Però crec que per llegir i per la vida, sobretot, avui en dia, has de conèixer molt bé de moltes coses, de filosofia, de la cultura general, de història, etc, etc, però sobretot de com es construeix un relat, perquè el que ens venen sempre són relats. I això, perdó, ja que ho vaig aprendre molt, L'any passat, quan vaig anar a Ucraïna, que vaig anar de jurat internacional, sota les bombes, a la guerra, i que me n'adonava que és que realment és que estem molt absorbits per relats que ens venen amb imatges i ens repeteixen, i que no dic que tot sigui mentida, eh? No estic dient això, però simplement que has de viure les coses, has de tenir un pensament crític.
5: Jo crec que ho hauries fet genial de llibreter, però en lloc d'això doncs vas optar per la dramatúrgia i la direcció teatral. No t'ha anat malament, de moment. Llegir ajuda, no?, a crear millor, ens deies.
6: 100%. De fet, jo, l'únic que generalment no llegeixo de vacances és teatre. Ajuda perquè t'ajuda a crear històries, a tenir idees i pensament. Jo, per exemple, m'agrada molt la filosofia i els assajos, a pensar d'altres formes, bàsicament. Sí, a canviar el teu eix.
5: Danny Meyer fa molt que va pel món, però ho va, com diuen els joves, petar, sí, amb Vaca, que va ser un exitàs. Vas recollir un premi de teatre de Barcelona, 2 Macs, 4 butaques, s'ha editat com a llibre, l'han traduït a no sé quants idiomes i s'ha representat a diversos països. I tot amb un text escrit en una nit a raig. I sempre escrius així, no? O no?
6: Sí. Sí, no en una nit, però sí. És que jo crec que... però això és una cosa meva, eh? O sigui, hi ha altres fórmules. A mi em serveix molt... Crec que és el fet creatiu, és a mi em serveix impulsivament. Després està el fet artesanal, que també un artista és el fet creatiu i també el fet artesanal. El fet de dramatúrgia, d'ordenar, d'estructurar, de netejar, de comprimir cada frase, això sí que és un fet de moltes revisions posteriors. Però l'impuls, crec que és important que sigui a raig per mi, perquè si no és molt intel·lectual. I això no serveix per teatre. El teatre és incorrecte, és visceral. Si no, estàs tirant un problema a l'actor o al director.
5: Ara tornes, sí, amb una altra obra, Crash, sí, que és un musical musical. I ho dic així perquè totes les propostes teves que jo he vist, he notat que tu, la banda sonora, sempre hi tens una especial cura. De què va Crash?
6: Bueno, a veure, és un musical que diré que... És un musical musical, però musical que diria que és pels que no li agraden els musicals, també, perquè és que jo... Hi ha una cosa, i això ho dic de debò, és que no... Tinc molts problemes amb les etiquetes. De fet, també amb els llibres, quan diuen, no, és infantil, per quina edat té? És que jo no ho entenc, perquè a mi em genera interès qualsevol cosa, en general. Bueno, no qualsevol cosa, però... Això musical em ve que és el primer llenguatge que jo vaig aprendre abans d'aprendre a escriure... castellà, perquè sóc d'Argentina, jo vaig aprendre a escriure música. Jo vaig estudiar molta música, em vaig graduar en una cosa que existeix a Argentina, que seria com un batxillerat més un FP de productor musical, i després he fet molts musicals amb Manu i Àngel. Jo quan escric, de fet, hi han coses que no sé dir per què estan bé d'una forma teòrica, ni lingüísticament. Si a mi em preguntes pretèrit, perfecte, jo no tinc ni idea. Ho sé utilitzar, però sempre poso quan hi ha silenci i música. O sigui, és una cosa rítmica per mi, l'escriptura i el teatre. Aquí, evidentment, sí que és un musical, hi ha cançons, tot i que a Scratch també hi havia cançons.
5: És veritat.
6: 3 cançons, i era una DJ que estava punxant 45 minuts. Però perquè és la millor manera d'explicar aquesta història. Aquesta història és la història d'una parella. No t'explicaré massa perquè ja saps que sempre en les meves obres, si escrivo massa, faig spoiler. Que estan superbé, estan celebrant el 4è aniversari, tenen un projecte comú que és tenir una família. Entren en el debat perquè no és... La gent pensa que, bueno, sí, vull tenir un fill. Superfàcil. Sí, això és una cosa molt catòlica, però avui en dia és gairebé impossible, és molt difícil. Aleshores tenen el debat de si fertilització assistida, adopció, que tampoc no és fàcil, la gent pensa en unes coses que no són. Bueno, i tenen aquest debat, hi ha un moment que passa una cosa i que s'atura el temps. I aleshores, aquesta obra per mi va del temps. De vegades passen coses i la inèrcia d'aquest món accelerat no ens permet parar i dir, a veure, un moment, jo vull continuar fent això o no? O ho estic fent per inèrcia? Per mi va d'això, aquesta obra. I també per això, com no crec en les etiquetes, volia justament que tots estiguem mogut una mica del nostre eix, no? Perquè jo crec que el teatre el que és bonic és un fet comunitari i que posar en valor les nostres vulnerabilitats estan en un lloc no del tot còmode és una manera d'aprendre. Aleshores, està l'Arbel Lebreu, que és la primera vegada que farà un musical, no és actor de musical, està la Diana Roig, que és la meva actriu de musical, molt amiga meva, però que estarà en una sala petita, fent una obra de dues persones, no? El gran musical, Mireia Morera, compositora, però que és super nova generació, jo ja tinc més una edat, i aleshores crec que això ens farà molt millor a tots, bueno, i un equip creatiu meravellós de tot.
5: Ara t'anava a preguntar per la Mireia Morera, perquè jo imagino el fet d'escriure com una cosa solitària i més enllà de que tu tinguis música al cap, imagino que aquesta vegada has hagut com de fer una mica més d'equip a l'hora d'escriure, pensant que ella haurà de posar-hi música, no?
6: Sí, però ha sigut molt fàcil i guai, perquè hi havia molt de respecte. O sigui, jo vaig escriure una primera versió així, va, venga, en 10 dies, que ja tenia unes lletres, però aleshores anàvem quedant, això no ho veig, no sé què, tal, aleshores, i després començava a composar, i jo també, això no, podem fer això, tal, i anava a canviar també les lletres, i era com un toma daca, que és, això és lo guai del teatre, o sigui, el problema, com sempre, de totes les professions és l'ego, si deixes de banda això, és que tot és guai perquè aprens, i dius, ai, mira que guai.
5: I has creat Crash, però encara et queda molta feina perquè no només el text és teu, sinó que la dirigeixes i aquesta vegada la produeixes.
6: Sí, he obert una nova productora que es diu Rugido Teatre i començo a dirigir-la d'aquí a dues setmanes, bueno, els assajos, i estic molt content i sí, amb moltes ganes, sí.
5: Tu sí que no pares, eh? No sé els protagonistes de l'obra, no em facis spoiler, però
6: no,
5: tu no pares.
6: Jo no paro, no. Perquè tinc... Sí, sempre m'agrada fer coses. Sí, estic escrivint a la vegada, estic intentant enviar coses fora per intentar que es facin coses fora, perquè crec que si no també ens tornem molt endogàmics, s'està traduint obres meves i per veure si es poden fer en altres llocs del món. Perquè, mira, ja... I tornem als llibres... És una mica el Byung Chun Han, no? És que l'alteritat ho és tot. O sigui, si vols viatjar i sàpiguer on està el Sara, doncs no viatgis. O vols entendre l'idioma, no viatgis. Aquesta dificultat d'intentar entendre l'altre, fer aquest esforç, és el que et fa millor.
5: Comenceu els assajos, ens ho has dit, en 15 dies?
6: Sí.
5: I abans d'aquests 15 dies deus tenir moltes coses. Què s'ha de fer abans d'entrar en una sala amb els actors?
6: S'ha de fer moltes coses, per exemple. Moltes reunions amb so, per exemple. Perquè l'espai sonor a la vegada també té a veure en aquest... perquè jo també ho entenc així, amb les cançons. Fer la producció musical, que és... està composada la cançó, tenim una maqueta, però potser hem de gravar alguns sons amb instruments. Després, reunions amb escenografia, que fan un plantejament de com s'imaginen l'escenografia, el vestuari, aleshores, bueno, sí, però ens serveix per aquesta escena, no, val? Pressupostos per veure quan costarà això, i reunions de producció amb el teatre de comunicació, està fent aquesta entrevista, tot, s'ha de fer de tot.
5: I el primer dia és el 5 d'octubre?
6: 5 d'octubre, sí.
5: I com va un primer dia d'assaig? Què feu?
6: Molta il·lusió, generalment fas una primera lectura i per mi el que és més important, o com jo entenc la direcció, és sentar les bases de el que vols generar com a equip. perquè al marge de l'obra i del contingut de l'obra, és el mateix que en un bar. Da igual si et posen... bueno, no da igual, però és sobretot com generes aquesta energia. I per mi això és una cosa que és el que fa un director, que és il·luminar la resta, no voler brillar el mateix. O sigui, és com generes que tots estem il·luminats i estem còmodes i brillem tots.
5: Dani, jo volia, a tota aquesta feinada que tens per endavant, afegir-te'n un altre, modestament. Nosaltres acabem de començar aquest programa, que es diu Rambla 54, i ens agradaria molt, des d'ara i fins al dia de l'estrena, acompanyar-vos una mica, des del dia del primer assaig, o anar parlant amb tu de com evoluciona, conèixer una mica aquest món que com a espectadors no veiem, no? Nosaltres arribem al dia de l'estrena o més enllà, no? Paguem una entrada, entrem i veiem el final, el resultat final, però ens interessa el procés. T'animaries a fer-nos de rambler?
6: Clar, i tant. Sí, sí, us aniré enviant àudios, vídeos, el que faci falta, i us aniré explicant. Aquesta setmana no sé què. Ara tocarà això. Sí, clar, és que s'ha de fer això, de fet. Abans, no? El que parlàvem de som creatius i som artesans. Abans un veia l'artesà com feia la taula, no? El fuster, doncs aleshores això també s'ha de fer en el teatre.
5: És un superluxe, això, eh? Una cosa, una última cosa, Dani. Quan et vaig trucar per fer aquesta entrevista i et vaig demanar un indret on et sentissis còmode, no la volia fer en un bar impersonal, i encara menys a l'estudi, que penso que nosaltres hi tenim molt de vincle, però la gent que ve, doncs, li és igual el nostre estudi com l'estudi de la ràdio del costat. Tu em vas de seguida a adreçar aquesta llibreria, el Tom Iris, que és on som, i hem començat parlant de llibres, i jo volia acabar amb llibres. Volia demanar-te si ens en recomanes algun que d'alguna manera estigui dins de Crash.
6: Val, hi ha molts. Molts, molts, molts. Que vaig llegir, per exemple, molt per fer-ho, és L'any del pensament màgic de Joan Didon. Però en aquesta obra, tot i que és musical, hi ha molt de silenci. És molt important el silenci. I vaig llegir molts llibres sobre el silenci, entre altres també el discurs de Mayorga del silenci, quan el van fer acadèmic. Però hi ha un que, ja que estem al Tom Iris, que és la Helena, és superfan dels assajos i és superespecialista. De fet, aquest no el va llegir, però ja li he dit que s'ho va llegir, que es diu No és indiferència sobre los silencios políticos, d'Eva Mayer. No sé si està en català. És de l'editorial Cats. I a mi em va flipar molt. No té molt a veure amb Crash directament. Però sí té a veure... Sí, del que hem estat parlant. Té a veure sobre que hi ha silencis que no són silenci, o que és gent que està silenciada. Per exemple, parla de per què no fem els debats d'ecologia en el bosc, perquè és que potser no estem sentint unes veus. No estic dient una cosa esotèrica, estic dient una realitat tangible. O per què no... quan parlem de certes coses, de vegades estem silenciant, estem objectivitzant a subjectes. I parla d'això, i crec que és molt important, i sí, en certa manera crec que també representa Crash.
5: Doncs escolta'm, me l'enduré i en parlem quan aconsegueixi acabar-lo.
6: I tant, jo crec que et fliparà.
5: Vinga, doncs, Dani, moltíssimes gràcies, parlem aviat.
6: Gràcies a vosaltres.
7: Hola, Anna, sóc la Mariona Jerez de Ràdio Rubí i mira, et volia proposar un tema. Resulta que sóc veïna d'un carrer de Rubí que és molt especial, el carrer Sant Miquel. Cada any celebren les seves festes al setembre i aquest any és el seu 46è aniversari de les festes. I com sempre, doncs, decoren, fan el portar la mà, mengen bon menjar i fan festa, però hi ha una cosa que només fa aquest carrer, que és pintar el terra i l'asfalt. I no, no és pintar en plan temporal, o sigui, els dibuixos queden allà tot l'any i així pots anar sentint els rubinencs i rubinenques més petits que quan passen criden els noms dels seus dibuixos preferits mentre els assenyalen al terra. Hi ha hagut des de Doraemons a les guerreres de K-pop i, bueno, cada any ho han anat renovant, però clar, no et vull pas avançar quins dibuixos han fet aquest any. Si et sembla bé, en podem parlar i ja t'ho explico tot. Ja em diràs alguna cosa. Fins aviat!
8: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Montblanc.

0: Gemma Bufies, ben tornada al Rambla 54.
1: Moltes gràcies.
0: Escolta'm,
1: comencem en dilluns, ben potents.
0: Sí, els nois de Carmen 113, que són els que canten la cançó que sentim de fons, podrien anar a veure la nostra convidada, no? Tot i que caldria advertir-los que la Goretti és una perruquera de Montblanc molt especial, perquè pentina persones i gegants. Goretti, benvinguda al Rambla 54.
2: Hola, bona tarda, Anna. Gràcies per convidar-me a aquest programa tan bonic.
0: A tu, per ser aquí.
1: Doncs sí, Anna, com deies, la Goretti és perruquera, té una perruqueria, i van dones, homes, tot aquell qui vol, però des del 2017 que ella ja comença a posar guapos el gegant i la geganta de Montblanc. I ens agradaria, doncs, que avui a Rambla 54 ens expliqués, Goretti, com va anar, com et vas convertir en la perruquera dels gegants de Montblanc.
2: Bé, tot plegat va ser una miqueta màgic, perquè l'il·lusió de la meva vida era pentinar els gegants per diversos motius, però per la Conxita Bosch, que era una persona molt vinculada a casa, que ja els havia pentinat, i per la Pepita, que era una amiga de la meva mare, que també els havia pentinat. Llavors, jo, a través d'aquestes dues vivències, vaig mitificar la figura de la perruquera dels gegants, i la meva il·lusió era pentinar els gegants. I quan l'antiga perruquera, la Joana Ribé, va dir que es jubilava, doncs ho vaig demanar al consistori, i el grup de geganters doncs hi va donar el vistiplau. I bueno, aquí estem, després d'un munt d'anys d'aprenentatge al costat de la Joana, pues aquest any per fi he volat, diguem que sola, i la casualitat de la vida ha volgut que sigués l'any de les festes de la Serra, i per mi ha sigut pues algo molt especial veure les dues gegantes pentinades iguales, pentinades per mi, i any de festes grans. O sigui, ha sigut un cúmul de circumstàncies extraordinari i molt bonic.
1: Això va més enllà de qualsevol repte professional que suposa, perquè a més és una feina altruista, i tu, sempre que et preguntem als periodistes sobre aquesta tasca que dus a terme, t'emociones?
2: Sí, jo sempre m'emociono, perquè és aquelles coses que no tenen preu a la vida, o que no es poden pagar d'alguna manera, són les que acaben tenint més valor. Allò que pots anar a comprar tu és molt fàcil, però les coses que no es poden comprar tenen un valor que va més enllà de qualsevol altra cosa.
0: I és una feina de molta responsabilitat, no? Parlem d'uns dels gegants més antics de Catalunya.
2: Sí, és, a part de que és molta responsabilitat, perquè és un dels gegants més antics de Catalunya i dels, diguem que, els més guapos, o potser perquè jo és la meva passió, que són els més guapos. Quan els veig en grups de gegants, pues sempre els veig que sobresurten, tenen algo especial, i potser aquesta cosa que els fa tan especials és que tot el seu cabell i totes les seves perruques estan fetes de donacions de montblanquines, i això els fa, si vols, una mica encara més especials, perquè són uns cabells que tenen realment ànima. O sigui, són donacions, perquè en aquell temps fer una perruca valia molts diners, i es va decidir, doncs, fer una recapta de cabell, i a través d'aquell cabell que va donar la gent es van confeccionar les perruques que avui en dia porten els quatre gegants.
0: Goretti, la Gemma m'ha explicat, a més, que per festa major els montblanquins i les montblanquines estan expectants a veure què els heu fet quan fan la seva entrada, els gegants, no?
2: Sí, Anna, mira, és d'aquells comentaris de dinar de festa major que agradarà o no agradarà, aguantarà, no aguantarà, tindrà una bona acceptació, serà massa modern, serà potser massa arriscat, però sí, del pentinat de la geganta se'n parla, no tant del gegant, però de la geganta és un tema habitual de conversa, i la gent, pues, realment, aquests dies te trobes gent que, a veure, gent saludada, però que hi tens no masses paraules i que et feliciten, o et diuen no m'ha agradat, o et diuen m'ha agradat. Te trobes una mica de tot.
1: De fet, Anna, sàpigues que el pentinat de la geganta, segons m'ha explicat la Goretti, marcava tendència entre les montblanquines, no?
2: En una època que, clar, la gent portava... És una cosa que avui en dia és impensable, perquè quan vaig anar a l'escola a explicar-los als nens com se pentinaven les gegantes i els hi vaig dir quin pentinat voldrien, em van dir la geganta amb el cabell suelto. Perquè, clar, ara és impensable una dona amb monyo, però a èpoques passades... els recollits eren el que més es portava al ball de festa major. Llavors marcàveu una tendència o tenies la idea de com podien ser els pentinats a partir d'aquell pentinat.
0: Mm-hmm. Goretti, i ja ens has dit que les perruques d'aquests gegants estan fetes de cabells naturals, que jo trobo que és una cosa superbonica. Vull dir que, efectivament, tu ho has definit molt bé amb això de tenen ànima, però no sé si són cabells d'una època o si n'hi has d'anar incorporant perquè en cauen, o vull dir que si a dia d'avui les montblanquines continuen fent sessió de cabells per aquestes perruques o no cal.
2: Mira, jo m'he trobat amb gent que ha buidat calaixeres de les àvies o de les tietes, o que m'han portat trenes i les continuo aprofitant, perquè una cosa és la perruca que està incorporada al cap de la geganta i l'altra és tota la postisseria que tu hi vas incorporant al recollit, perquè el cap de la geganta és molt gran i si no hi fiques molt de volum se li veuria el capet molt petit a comparació de lo que és el seu cos, perquè és una dona amb corbes, no és una geganta d'aquelles que són un pal. La nostra geganta té de tot i molt.
1: Sí, sí, bueno, mira, perquè es facin una idea, no, poder els oients, la geganta du com 35 trenes, no?, que tu has anat teixint entre elles i n'has elaborat una que fa 1 metre i 30 centímetres.
2: Sí, les dues trenes més llargues que porta per posar-hi la tiara que han fet la restauració en guany junt amb la Blanca Llort, que des d'aquí aprofito per donar-li les gràcies per la col·laboració. Vam recuperar dues tiares antigues i per posar les tiares al que era per assentar-les al cabell vaig confeccionar dues trenes que de diàmetre tenen 1,30, i entre totes dues gegantes, no una sola, entre totes dues n'aporten 35. O sigui, que clar, perquè vegeu la dimensió que pot tenir aquest cap quan el tens al davant, clar, no és un capet d'una persona, clar, que pot fer un pam.
0: I més enllà d'aquesta diferència de tamany, que és evident, quina diferència hi hauria entre pentinar, per exemple, la Gemma o pentinar una geganta? Pots fer servir els mateixos productes o fent un secador, una planxa?
2: No, a la geganta no li pots posar absolutament cap producte que sigui abrasiu. No pots fer servir secador, no pots fer servir planxa, no pots fer servir gomes de goma. Has d'anar molt en cuidado perquè és un cabell natural i de diferents textures. Ja sabeu que per un cabell es troba un assassí o un delinqüent, per tant no n'hi ha dos d'iguals, i al cap de la geganta n'hi ha de costat, de rissats, d'estirats, de rossets, de més clarets. La Gemma tindria una sola textura de cabell i la geganta té la d'un munt de gent.
0: Clar.
2: I és aquí on hi ha la gran dificultat, perquè clar, tu intentes fer una progressió però t'ha de respondre el cabell. El cabell està de costat, un arrissat amb un estirat. Llavors, quan ho vols manipular, has d'anar molt al tanto. Has de conjuminar les dues textures, perquè és que si no ho trobes bé, se't desfaria.
0: Clar.
1: I, de fet, un altre dels reptes és el temps.
2: Sí.
1: Perquè, clar, la Goretti no us penseu que té els caps dels gegants allà. Li porten quan poden, perquè també tenen una agenda molt plena. Llavors la Goretti corre a fer pentinats.
2: Sí, això és una mica el hàndicap més gran que hi ha al darrere de pentinar-los, perquè necessites uns temps perquè se sentin els cabells, però clar, les necessitats d'agenda dels geganters són unes i les meves mans són unes altres. Llavors, coses que potser necessitaries 3 mesos, les has d'acabar fent en 30 dies o en molt menys, perquè ells no tenen temps material de muntar i desmuntar tantes vegades el cap del gegant i la geganta.
0: Clar.
2: perquè, clar, cada vegada que tenen sortides, doncs també els hi condiciona molt l'agenda a tot el grup de geganters. Llavors hem de casar una mica els seus temps amb els meus, que això és el més...
0: I amb la clientela habitual, suposo, també.
2: Sí, bueno, clar. És que això són hores extres. Clar, això clar. Són les meves hores extres, el meu hobby. Això s'ha convertit en el meu hobby.
0: Goretti,
2: això ho fas a hores mortes.
0: I permeta'm una última pregunta. Només pentines els gegants de Montblanc o tens clientela gegantera d'altres municipis?
2: No, només els pentino els gegants de Montblanc. Només pentino els gegants de Montblanc.
0: Doncs nosaltres que estem fent una tournée per Catalunya per conèixer-los a tots, els gegants, ja els anirem deixant la targeta. La Goretti pentina gegants i ho fan molt bé, que ho diu la Gemma.
1: I tant.
2: Bueno, moltes gràcies, Anna, per la recomanació, però no sé si arribaré
0: clar,
2: a tants
0: caps. Si arribaràs i tindràs temps de fer tants caps. Doncs, Goretti, moltíssimes gràcies per explicar-nos com es fa això de pentinar gegants. M'ha semblat molt interessant i m'ha semblat molt bonic això de la donació de cabells dels montblanquins i les montblanquines. Escolta, m'has estat una descoberta.
2: I, bueno, moltes gràcies, Anna.
0: I Gemma, gràcies a tu també. Parlem aviat. Una abraçada.
1: A reveure. Adéu-siau.
2: Adéu-siau.
3: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.

0: hi ha oficis que desapareixen sense fer soroll. Un dia hi ha un taller, després en queda un altre, fins que arriba un moment que ja no queda cap que es dediqui a aquell ofici. I això és precisament el que ha passat a Cal Hipòlit, a la Selva del Camp. Un antic taller de terrissa que avui s'ha convertit en el centre d'interpretació dels ullers. Un espai que permet entrar literalment dins la història d'un dels oficis artesans que més han marcat la vila. A la Selva del Camp, l'ofici d'uller ja està documentat des del segle XIII. Els terrissaires es van concentrar fins i tot en un espai concret del municipi, l'actual carrer dels Ullers. La terrissa formava part de la vida quotidiana. Olles, cassoles, plats, tasses, tupins... objectes que avui comprem industrialment en una botiga i que, durant generacions, sortien de les mans dels artesans. De fet, a finals del segle XVIII, concretament l'any 1795, hi ha documentats aproximadament 80 ullers a la Selva del Camp. La família de l'Hipòlit Martorell va cedir el taller a l'Ajuntament de la Selva del Camp l'any 2022. Posteriorment, l'espai es va restaurar i museïtzar, conservant les estructures i els elements originals. I també s'hi van inventariar més de 1.200 peces de ceràmica, entre olles, tupins, casetes de nines i altres objectes. Ens parla de tot això l'encarregada de la museïtzació del Cal Hipòlit, la Pepi Sans.
1: Tu ben bé ho has dit, és un centre d'interpretació dels ullers, terrissaires, però que la selva, a l'ofici i el treball era d'uller. Hi ha matisos i diferències entre terrissaire i uller que expliquem amb aquest centre d'interpretació. I bàsicament també és conèixer una mica la persona de l'Hipòlit Martorell i la seva dona, la Eva Viciedo. I també conèixer l'ofici, evidentment, l'ofici d'uller, i també amb això doncs, pots veure una mica com se vivia el poble, com eren els oficis, una miqueta, tot un conjunt històric de l'època d'esplendor d'aquest ofici d'uller.
0: L'Hipòlit Martorell va ser l'últim uller de la Selva del Camp. Va començar a treballar amb el seu pare quan tenia només 15 anys. La industrialització va fer que molts dels objectes que abans es fabricaven artesanalment passessin a produir-se de manera industrial. Però l'Hipòlit Martorell i la seva dona, Eva Viciedo, van saber adaptar-se.
1: Tot el que veieu allí està fet, evidentment, per l'Hipòlit i per la Eva, a mà, i està cuit a l'obrador. Ella va especialitzar molt en el dibuix, ella feia dibuix amb els mosaics, aquests quadres que estan composats per diferents números de rajoles, doncs sí. Llavors ella feia el dibuix, el traspassava a la rajola, el pintava, l'envernissava i l'Hipòlit s'encargava de coure'l.
0: Van començar treballant peces funcionals, tupins, olles, cassoles, plats o jocs de cafè. Però progressivament van apostar també per una terrissa més artística i decorativa. I aquí l'Eva Viciedo va tenir un paper fonamental. Ella també va entrar al taller i va treballar al fang. Van fer àmfores, peces decoratives, quadres de ceràmica, nines, casetes... Però malgrat la transformació del negoci, el taller continuava conservant una cosa molt important, la memòria de com es treballava el fang.
1: Molta gent del poble que entrava, perquè l'Hipòlit era una persona molt, molt, molt afable, vull dir, si tu estaves per allà, doncs sempre te convidava a entrar, vull dir, era com una miqueta, no? Vull dir, entraven i... Però veien més l'obrador, el taller. I els forns eren com una part que no s'ensenyava massa, no? Poca gent va veure els forns. I se queden sorpresos del forn, no? És un forn que se construïa per fer la cuita de les obres, és un forn de sistema romà, els romans ja tenien aquest sistema, i és curiós, no? És curiós, els agrada molt veure-ho, no? I la manera també de treballar, de l'ofici, vull dir, penseu que les peces entraven a coure, tenien que arribar a una certa temperatura, entraven dos vegades... la manera que tenien que envernissar, les treien per dalt, incandescents, és molt... és molt curiós i és molt bonic de veure-ho i de saber-ho.
0: És aquesta memòria la que avui podem trobar a Cal Hipòlit. L'espai conserva l'antic obrador i bona part dels elements originals.
1: Tot aquest espai que la Eva va cedir al poble de la Selva, què es va haver de fer amb aquest espai? Doncs es va tindre que retirar, ubicar, fotografiar més de 1.200 peces, que eren les que ens vam trobar nosaltres quan vam entrar en aquest espai. Es van retirar d'aquests espais ben guardades i ben documentades per poder fer la mínima intervenció en aquest espai per poder ser visitable. Són petites intervencions, com a baranes a les escales, unes llums perquè se vegin els desnivells de tot l'espai, però mínimes. S'han fet mínimes perquè el que realment volíem és que quan entressis en aquest taller, en aquest espai, poguessis veure o sentir l'essència del fang, del treball, de la vida dels ullers.
0: Hi trobem el torn, les eines, els forns de cocció i diferents utensilis relacionats amb el treball de l'argila. No és un museu construït de zero per explicar un ofici desaparegut. És el mateix lloc on aquell ofici es va practicar i això li dona una força especial. Entrar a Cal Hipòlit és com entrar en un taller que simplement hagués tancat ahir mateix.
1: Aquest espai, a part d'aquestes mínimes intervencions de seguretat, doncs s'han posat, hi ha uns panells explicatius, llavors on aquests panells, l'espai que ocupen els panells, no s'han pogut posar les peces. Però tots els altres espais, no hem intentat, hem posat les peces que s'havien tret, les hem tornat a posar totes, al mateix lloc, tal com nosaltres ho vam trobar.
0: La Pepi Sanz va fer una gran tasca de museïtzació amb més de 1.000 peces de ceràmica.
1: Hi havia moltes coses allà, perquè bueno, també l'Hipòlit era gran, la Eva també és gran d'edat, llavors no tens aquesta energia doncs, per desembrassar i tal. Llavors dius, oh, quin munt de peces i tal. Però bueno, vas anant fent. I clar, t'has passat temps, t'has mirat les peces una a una. Llavors, no? És com que te vas estimant les cosetes, les peces. I llavors, bàsicament, surt, no?, explicar-ho. Estàs explicant el que tu has... la feina que has fet durant un any i mesos a la gent que te ve a visitar-la.
0: Cal Hipòlit és, en definitiva, molt més que un espai patrimonial. És la història d'un ofici que va arribar a tenir desenes d'artesans a la Selva del Camp i que, amb el temps, va acabar desapareixent.
1: Hi ha gent que realment els tupins, que és una peça única de la selva, a les visites ho dic, els tupins només se feien a la selva, els tupins que podeu trobar a fora vila segur que estan fets a la selva. Ells també restauraven, reciclaven, això del reciclatge, jo també ho dic, vull dir, tot això de nou del reciclatge, la gent ja reciclava per força, perquè totes aquestes peces eren peces d'utilitat necessària, eren peces per cuinar o eren peces per menjar. Eren bàsiques i necessàries. Llavors tothom les havia de tenir.
0: Sobretot, és un recordatori que, de vegades, per entendre un territori, no cal buscar grans monuments. A la Selva del Camp, aquella història encara té casa. I aquella casa és Cal Hipòlit.

0: Rambla 54 és que diguin el que se'ls hi acudeixi.
1: Exacte, aquí has de pensar què és per tu Rambla 54. T'he explicat que és un magazín nacional que fem una mica tots en comú.
0: I que tothom es deixa anar. Dic el que penso, eh? Rambla 54 és molt xulo i guai. Serà xulo si surt tot això. Vinga.
2: Jo escolto Rambla 54 a delta.cat.
3: Ivan, si et dic Terres de l'Ebre, què és el primer que et ve al cap?
4: Doncs els camps d'arròs, no? I la natura, els ocells, els flamencs, sobretot. Ah, i el cranc americà.
3: Ostres, sí. Te'n recordes la de cròniques que havien passat sobre aquest cranc quan fèiem el Next Migdia?
4: I tant.
3: Ara el comercialitzen per fer sopa i ei, que sembla que li dona un toc genial.
4: Ah, doncs ja trigues a fer-ne una, eh?
3: Va, vinga, quan faci una mica més de fred us porto un dia un tàper amb un caldo d'arròs de peix amb cranc blau. T'he de dir que no sé si l'has vist mai, però és un bitxo bastant bonic que fa justícia, tot i que els pagesos d'allà, els arrossaires d'allà, doncs no els hi cau gaire bé, però fa justícia aquells paisatges tan bonics del Delta. Són realment preciosos. Avui en parlem. Nerea, ben tornada al Rambla 54.
5: Hola, bona tarda. Anna, un plaer, moltes gràcies. Bueno, un plaer estar aquí un dia més.
3: Gràcies a tu per ser-hi.
5: Te veig avui molt gastronòmica per això, i molt poètica també, eh? Mira,
3: sí.
5: M'apunto això de l'arròs, però entre crancs, arrossars i paisatge, t'has oblidat d'una cosa supertípica, que són les barraques.
3: Ostres!
5: Tot i que t'he de dir que també és cert, que cada cop se'n veuen menys, i això, que són molt interessants, encara que no ho sembli. Jo avui per això he convidat al Rambla a la Tere Arnal, que és arquitecta i coordinadora del llibre Barraques 2100, passat, present i futur d'una arquitectura popular. Tere, gràcies per venir a Ramblejar amb nosaltres.
6: Gràcies a vosaltres. Primer, volia dir que no sóc arquitecta, sóc arquitecta tècnica.
3: Bueno.
6: D'acord? Bueno.
3: Fem el matís. Arquitecte tècnica. Bueno, per nosaltres ets una persona que fa unes coses bastant increïbles que ara en parlarem. Abans de començar, quan la Nerea ens va proposar parlar de barraques, jo, Tere, t'he de dir que em vaig imaginar les construccions que jo he vist sempre, que són aquelles de secà de color marró amb pedres a la vista, però he fet l'exercici de passejar una mica per internet posant-hi allà Barraques de l'Ebre i en realitat he vist una cosa molt diferent. No sé si tu ets seguidora del Senyor dels Anells, però t'he de dir que m'ha recordat una mica les cases dels hòbits de Tolkien, amb aquells grans teulats, així com de, com de palla. Per mi, que sóc de Vilanova, adoptada a Barcelona, o de Barcelona, vilanovina d'origen, per l'oient de Vic, de Figueres o d'Almacelles, que no hi estigui familiaritzat, com són aquestes barraques? Com les hem d'imaginar?
6: Pues les barraques és la construcció tradicional per excel·lència del Delta i els materials tradicionals en les que estan fetes és la fusta com a element estructural, el canyís, el fang, el borró a la coberta, que són aquestes cobertes vegetals que no només estan aquí, que n'hi ha per tota Europa, i la pallofa d'arròs, i la calç. És a dir, que si haguéssim d'enumerar els materials, són materials tradicionals del Delta.
3: I de forma, et deia jo, clar, m'ha sobtat perquè hi ha aquestes, o com a mínim he vist uns teulats així com molt alts,
6: sí,
3: com que s'eleven,
6: sí,
3: molt, no?
6: Sí, sí. Són molt alts i bueno, són molt punxeguts, tenen un angle molt inclinat. Això facilita l'evacuació de l'aigua de pluja, però per altra banda també dificulta com cosir este borró a les cobertes i com mantenir este borró a les cobertes, perquè precisament és complicat, s'ha de fer des de fora, no des de la pròpia coberta, etc. Però sí, tenen una forma molt punxeguda i a més a la part de dintre de la barraca, doncs de vegades a la part més alta, esta planta està desdoblada i aprofiten aquest espai del sota coberta.
3: Clar,
6: sí, així és.
3: I jo et deia, jo imaginava aquestes barraques de secà, no?, amb la pedra, i no, són blanques, no?
6: No, estan encalades. I són precisament barraques, sí. Tu et referies, suposo, ets originària d'una zona on hi ha barraca de pedra.
3: Sí, exacte.
6: La barraca tradicional de pedra seca, que, per exemple, a Terres de l'Ebre, a la zona de la Terra Alta, també en tenim moltíssima. Però no, en aquest cas la barraca està feta de terra, de fang i de fusta. Sí, totalment diferent.
3: I des de quan hi ha barraques a l'Ebre?
6: Mira, volia dir-te una apreciació, no? Entre la barraca tradicional de pedra seca, que és una barraca que també té fusta, no? A nivell de coberta, etc., i té teula ceràmica i tal, però la barraca deixa empremta, és a dir, quan la barraca desapareix, pues al terra pues hi trobes la pedra, no? Però la barraca del Delta no. La barraca del Delta, el material que està fet a la barraca, quan desapareix, se pot dir que no deixa petjada. De manera que, per a localitzar les barraques que hi havia, no? pues s'han d'utilitzar tècniques, tècniques que utilitzen arqueòlegs per a poder localitzar quina impronta deixaven al terreny i on n'hi havien, no? I me preguntaves, perdona, per quantes n'hi han?
3: No,
6: per
3: des de quan? Des de quan hi havia? O sigui, quan van començar a construir-se aquestes barraques de l'Ebre? Perquè en aquest navegar per internet que he fet, posa que venen de molt, molt lluny.
6: Sí, sí. Mira, als anys 40, al 1940, si no recordo malament, ho dic de memòria, n'hi havien unes 1.400. Avui, després de fer l'inventari que vam fer en tot l'equip que avui represento, de barraques 2100, en tenim 56.
3: Ostres, quina davallada.
6: Sí, sí. Per tant, ens preguntem quantes n'hi ha.

0: I perquè paisatge doncs, també és arquitectura, no? Penseu que dins d'aquest projecte de Barraques 2100, on hi ha molta gent involucrada, des de gent de la Rovira i Virgili, arquitectes, arquitectes tècnics, historiadors, periodistes, en fi, molta gent, no? Arqueòlegs, també restauradors. Entre tots, precisament hi ha l'efecte de que ni desapareguen, que tinguen pues el que es mereix, no? Com a construcció tradicional. I a més que puguen, ara fa una estona parlàveu de materials i tècniques tradicionals, de mestres, artesans, etc. No? Pues aquí la gent que feia les barraques, que eren els mestres barraquers, en queden molt pocs. I realment seria una llàstima perdre aquest ofici i que desaparegués del tot. I és per això que entre tots vam redactar un projecte que es diu Projecte de Barraca Innovadora, que a més la vam posar a disposició de tota l'administració i totes les entitats que volguessin agafar el projecte i que realment volguessin experimentar construint una barraca innovadora, que d'alguna manera manté tots aquests materials tradicionals i tècniques i sistemes tradicionals, però incorpora sistemes d'arquitectura passiva que la fa més eficient i d'alguna manera que aguante més tots els requeriments que avui en dia voldríem que tingués una barraca.
1: És a dir, no només és interessant també des del punt de vista arquitectònic, sinó també pel que fa als materials i les tècniques.
0: Sí, totalment. És a dir, la barraca en si està formada pels materials que us he explicat, i aquesta barraca innovadora que nosaltres proposem el que fa és recuperar aquestes tècniques tradicionals, però adapta també, dins de la mesura de lo possible, una construcció al codi tècnic, incrementa la eficiència energètica que avui en dia tant se'n parla i genera al final un edifici biohabitable, que a més és autosuficient i autònom pel que fa al consum d'energia elèctrica. I com ho fa? Pues incorpora sistemes passius, sistemes que avui en dia estan extesos en algun tipus en tipus d'arquitectura formal i normal, i que són, jo què sé, pues, les obertures envidrades, orientades a la façana sud per aprofitar tota l'aportació del sol, una pèrgola on instal·lem unes plaques fotovoltaiques, un mur trombe a la façana sud-oest, un pou canadenc per a poder ventilar i atemperar la temperatura de dins de la barraca tant a l'hivern com a l'estiu, una ventilació natural a dalt al carener, etc. És a dir, al final fem una millora o proposem una millora d'aquest edifici tradicional per a que tingui una qualificació energètica excel·lent.
2: Dit d'una altra manera, que potser que no cal que marxem ara tots a viure en barraques, però sí que hem d'aprendre molt d'aquestes construccions a nivell de sostenibilitat i incorporar-ho, no?, en la construcció actual.
0: Tant de bo. Sí. De fet, ja el que és l'arquitectura tradicional i vernacle sempre s'ha menystingut i, en canvi, tant de bo poguéssim aprofitar moltes d'aquestes tècniques tradicionals a l'actualitat.
2: I, a més, recuperar aquestes barraques. És a dir, treballar perquè el 2100 no n'hi hagi, no sé si m'has dit 50, és a dir, que en tornem a tenir 100.
0: Sí, senyora, que de les 56, com a mínim, se'n puguem fer 30 o 40 més. Tant de bo.
2: Doncs des d'aquí posem el nostre granet de sorra per qualsevol cosa que ens necessitis per construir aquestes barraques. Apunta, Arnau, igual podem baixar i ajudar. Tere,
0: moltes gràcies.
2: Nerea, moltíssimes gràcies a totes dues per acostar-nos a aquestes barraques de l'Ebre al Rambla 54, unes construccions necessàries que volem recuperar, volem contribuir a difondre i a recuperar. Una abraçada a totes dues i fins aviat.
1: Fins aviat.
0: Gràcies.

0: Ei, Laia, com vas? Escolta, que parlàvem l'altre dia, l'equip d'aquí de Barcelona, del Rambla 54, que ens agradaria moltíssim que ens expliquessis la teva feina d'integradora social. Et sembla que busquem un dia i xerrem i ens expliques exactament en què consisteix? Vinga, ja em dius, una abraçada, fins ara.
1: Ei, Anna, hola, què tal? Doncs sí, tant, clar que me'n recordo. Òbviament, jo encantada de parlar sobre el món social i la meva tasca com a entrenadora. De fet, crec que puc aportar bastanta informació perquè he tingut la gran sort de poder treballar amb molts col·lectius diferents i aprendre moltíssim de cada un d'ells. Així que busquem una data. Sí, jo encantadíssima. Ja em dius la data, vale? Gràcies.
0: Suposo, oient, que ja has notat que tornem a tenir l'Ivan aquí després d'aquests 2 dies del Francesc tocant els botons. Ivan, han anat bé aquestes vacancetes?
2: Aquests 2 dies de festa, sí, han anat molt bé.
0: Dos
2: Sí,
0: dies de festa, un cap de setmana, quatre dies.
2: Sempre
0: Bé,
2: s'aprofiten,
0: no?
2: i tant, i tant.
0: I el Francesc, bé, no? No ens ho dirà. Nosaltres ens anava dient, bé, una mica de nervis, però...
2: Què va, és un crac, què va, sí, no, no. Està encantat i s'ho ha passat superbé. O sigui que res, sí, encantat.
0: Doncs mira, ja tens relleu el dia que vulguis fer
2: Sí,
0: vacances.
2: ja m'agrada ser prescindible per aquestes coses.
0: No, això mai, eh? Nosaltres volem a l'Ivan i al Francesc, que és
2: Vale, vinga,
0: possible.
2: doncs.
0: Vinga, ben tornat.
2: Gràcies.
0: Gràcies, Francesc, des d'aquí, que no li vam agrair. Una abraçada
2: Sí.
0: i fins demà.
2: Perfecte.

0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
1: Bona tarda. El nou preu públic per als punts de recàrrega de la xarxa municipal de Rubí s'ha publicat aquest dilluns al butlletí oficial de la província i, per tant, es comença a aplicar aquest mateix dimarts. Després de 7 anys de gratuïtat, carregar els vehicles elèctrics o híbrids a la xarxa pública tindrà un cost de 0,29 euros al quilowatt-hora. Recordem que el ple municipal de l'agost va aprovar aquesta mesura amb l'objectiu de cobrir el 100% del cost del servei. Andrés Medrano, regidor de Sostenibilitat.
2: El 2018, el percentatge de cotxes elèctrics que es compraven era del 2-3%. Llavors potser era un moment, sí, de fomentar aquesta manera de moure's. Ara estem parlant de 2026, on el 30% dels vehicles ja tenen aquesta mobilitat elèctrica i no té cap mena de sentit que pugui seguir repercutint de manera col·lectiva aquesta despesa per un bé individual.
1: La xarxa pública de Rubí de punts de recàrrega disposa actualment d'una quinzena distribuïts al Rubiforme, als aparcaments municipals de Can Rosés o Can Fatjó o l'Escardívol. També hi ha dues preses a la Masia de Can Serra, però aquestes estarien actualment fora de servei segons el web municipal. Dijous comença la NU i ja s'han començat a instal·lar les fotografies que decoraran els carrers de Rubí durant tot el mes d'octubre. El director i comissari del festival, Carles Mercader, ha explicat als micròfons de Ràdio Rubí que l'esperit fundacional del certamen continua ben viu 12 anys després, amb la intenció d'apropar la fotografia d'autor de 12 grans autors internacionals a peu de carrer i a tota la ciutadania. Enguany el lema és el rostre com a mapa.
3: Hi ha fotografies que apel·len a l'estar, i fotografies que apel·len al ser, que són com buscant una més profunditat. I el principi pornometrat sempre ens desvela d'una cosa dolorosa, però el mateix. No es compleix un retrat.
1: La selecció artística d'aquesta edició aplega creadors de 4 continents que exploren les múltiples formes de representar el rostre humà més enllà de la convenció estètica. Noms com Kenji Hirasawa, Manel Esclusa o Verónica Barbato exposen ja les seves obres a diferents punts de Rubí.
4: Quant als esports, primers punts del Rubí, que superava 2-1 al Martorell i s'ubica en zona mitja de la Lliga Elite en dues jornades. I pel que fa al waterpolo, 4 partits, 4 derrotes, 2 en categoria masculina i 2 femenina de divisió d'honor. Els nois que perdien davant d'Atlètic Barceloneta, així com també davant del Real Cano, i les noies queien, en el seu cas, en la primera de les cites davant del Terrassa i en la segona davant del Catalunya. Tots dos equips encara no han puntuat a la divisió d'honor.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí.
5: Cinc i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns, 28 de setembre, i comencem sabent com se circula aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda. Doncs aquest migdia s'han produït tres accidents que ens estan complicant molt la circulació. Ha estat la via tallada, per exemple, a la 2, a Castellolí, en sentit Barcelona. Ara només hi ha un de tallat, 2,5 quilòmetres en aquest sentit, i en sentit contrari, per l'efecte Tafaner, 3,5. A l'Ametlla de Mar tenim un altre accident en sentit, en aquest cas Barcelona, només un carril i 4 quilòmetres de congestió, i la retirada d'un vehicle a la C-17 a Lliçà en sentit Vic, també només un carril obert i, per tant, força lentitud, 3 quilòmetres. Molta mobilitat a les rondes, també aturades a la C-32 a Tallà, per la variada d'un vehicle, per tant, demanar-vos, com sempre, que circuleu molt amb cautela i us mantingueu informats. Molt bona tarda.
0: Gràcies, Sílvia. Bona tarda.

0: Avui al Connectats, amb motiu de la Setmana de la Gent Gran, analitzarem què es pot fer per envellir bé, claus per un envelliment de qualitat, amb la filòsofa Victòria Camps. Continuarem amb el món de l'empresa per conèixer la sabadellenca Valltech, de la mà de la seva presidenta, Meritxell Bautista, i acabarem reflexionant sobre la realitat del músic a Catalunya amb el músic rubinenc Bernat Ribas. Tot això des d'ara i fins a les 7 de la tarda, fins a les 6 de la tarda, millor dit, a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: Ja a aquesta hora de la tarda fem un repàs al més destacat de l'actualitat dels diferents municipis d'aquest Connectats. Comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. L'Arxiu Històric de Terrassa va acollir dissabte una jornada de formació sobre el marc conceptual comú de les violències masclistes. La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, va ser l'encarregada de donar la benvinguda a les persones assistents. La sessió, organitzada per la Comissió 8M, es va adreçar tant a les entitats que en formen part com a altres col·lectius de la ciutat. Durant la jornada, celebrada al matí, es van compartir coneixements i eines sobre les diferents manifestacions de les violències masclistes. La formació també va servir per donar tret de sortida a un procés participatiu per avançar cap a una Terrassa més feminista i inclusiva. En els pròxims mesos s'han previst diverses sessions de treball amb les entitats participants, de les quals hauran de sorgir propostes ciutadanes consensuades en el si de la Comissió 8M. Aquestes propostes es traslladaran posteriorment al ple municipal. El procés participatiu s'allargarà fins al mes de gener de 2027 i el que busca és reforçar el treball conjunt entre l'administració, les entitats i la ciutadania per avançar cap a una ciutat lliure de violències masclistes.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Els veïns de la Creu Alta aplaudeixen la recuperació de l'antiga caserna per a la ciutat sense cap mena de cost. És el que ha apuntat avui el president de l'entitat veïnal, Jaume Marcó, al Notícies Matí d'aquesta casa. La setmana passada es va confirmar la desafectació de l'immoble del carrer Batlle Vell per part del govern espanyol i el traspàs al consistori per destinar-lo a les consultes externes del Parc Taulí.
3: Evidentment estem contents, després de 30 anys, que s'hagi arribat a un acord entre les tres administracions i la caserna torni a la ciutat a cost zero. Això ha estat una feina de molts anys i de molta gent, eh? I per sort no es van pagar els 3 milions d'euros que l'anterior acord del govern Bustos havia pactat.
2: Malgrat la satisfacció inicial, els veïns de la Creu Alta lamenten que la recuperació de l'immoble no impliqui tornar a parlar de la possibilitat d'aixecar un institut públic per al barri en aquests terrenys. Una reivindicació històrica per part de l'entitat veïnal, ja que la Creu Alta és l'únic barri de Sabadell que no té institut públic.
0: Gràcies, Pol. Anem ara fins al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. La cooperativa Suara denuncia l'Ajuntament de Badalona per impagament del servei. L'entitat va gestionar l'alberg de pernocta per a persones sense sostre de Can Bufí Vell des de juny de 2020 fins al 2024, quan va anunciar que deixava de prestar-lo ja que s'acumulava un deute de més d'un milió d'euros des del 2021. Asseguren haver esgotat totes les vies de negociació administrativa sense obtenir un calendari concret de pagament. Davant d'aquesta situació, Suara Cooperativa ha traslladat la qüestió als tribunals. En canvi, l'Ajuntament afirma que Suara cobrarà els serveis efectivament prestats que legalment corresponguin un cop completat el procediment administratiu. Elisabet Jiménez, coordinadora d'edificis i instal·lacions municipals, n'ha parlat a la tertúlia de Ràdio Ciutat.
5: Sí que es verdad que se empezaron a hacer unos trámites para poder adelantar algo de dinero y lo que se está siguiendo sencillamente es el trámite normal y corriente de cualquier impago de cualquier administración municipal o la que sea. Entonces, que tiene sus tiempos, sí, que es muy pesado y muy lento, también.
4: El govern local explica que el servei es va prestar sense un contracte vàlid que permetés tramitar les factures amb normalitat i apuntar els partits de l'oposició que van governar a partir de novembre de 2021 de no resoldre la situació.
0: Gràcies, Martí. Continuem al litoral. Ara des del Prat de Llobregat ens informa Rocío Santa Eufèmia. Bona tarda.
6: Bona tarda, recta final de la Festa Major, que des d'aquest divendres s'ha omplert el Prat d'activitats i concerts per a tots els públics. Aquesta tarda encara queden els últims plans per fer en família. A 4:45, circ familiar als jardins del Cementiri Vell i tot seguit tastets de ciència a la plaça. A partir de 5:00, al Parc del Fondo d'en Peixo, hi haurà un taller de castells i a 6:45, a la plaça Constitució, més circ. Les músiques al parc s'acomiaden a 6:00 PM amb la Rauxa i a 8:00 amb Fades. Mentrestant, a 7:00, Maite Martín actuarà en concert a la plaça de la Vila. I per cloure aquesta Festa Major, a 9:15 del vespre, arrencarà la cercavila final pels carrers de la ciutat i a 10:00, fi de festa al pàrquing de l'estació amb els focs artificials.
0: Gràcies, Rocío. Tornem al Vallès i ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Protecció Civil ha activat el Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, en l'Inuncat, en fase d'alerta davant la previsió de precipitacions intenses a la meitat est de Catalunya. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a partir del migdia d'avui es poden superar els 20 mil·límetres de pluja en 30 minuts a les comarques del prelitoral i litoral català, uns xàfecs que poden anar acompanyats de tempesta. A partir de mitjanit, les pluges es desplaçaran de sud-est a nord-est i afectaran el sud, el centre i el nord-est del país. Durant aquest període es pot superar el llindar de 40 mil·límetres en 30 minuts i en períodes de 3 hores els 90 mil·límetres. Els ruixats podran tenir poc desplaçament i localment acumular al voltant de 150 mil·límetres. També poden anar acompanyats de tempesta i fortes ratxes de vent. L'episodi s'allargarà fins a la matinada de dimecres. Pel que fa al Castellà del Vallès, les pitjors pluges es preveuen que arribin demà dimarts entre les 6 del matí i les 6 de la tarda, on el risc serà molt alt i l'alerta vermella.
0: Gràcies, Albert. I ara seguim encara des del Vallès a Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Rubí disposa d'un nou pla d'actuació municipal d'inundacions que concreta com han de respondre els serveis municipals davant d'un episodi de pluja forta o d'una possible inundació. El document identifica punts conflictius i de vigilància, fixa els passos d'activació dels protocols i inclou els comunicats que es faran arribar a la ciutadania. El regidor de Medi Ambient i Transició Ecològica, Andrés Medrano, ha explicat que el pla no deixa marge a la improvisació i detalla què han de fer i com ho han de fer tots els agents implicats en el cas de produir-se un episodi d'aquestes característiques. Medrano ha destacat que el pla prioritza les persones per davant dels béns i les infraestructures. També determina on es podria haver de tallar el trànsit o evacuar instal·lacions o indústries en cas que sigui necessari. El nou pla integra també al sistema Argos dades meteorològiques i informació de sensors locals i de fora del municipi. Aquesta informació ha de permetre anticipar possibles incidències i millorar el temps de reacció en cada pas del procediment.
0: Gràcies, Mariona, i acabem amb la crònica de Sant Cugat. Saravella.
9: Bona tarda. Són estridents amb les lletres atapaïdes i sovint desapareixen abans que hagis pogut llegir-los. Així són els avisos És Alert, que des del 2022 rebem al mòbil de forma puntual però cada vegada més freqüent, per advertir-nos de la previsió de fenòmens meteorològics extrems. Sentim la meteoròloga Gemma Puig.
10: Després d'un estiu càlid, molt a prop del mar Mediterrani, quan arriba aire fred, que això és una situació típica de tardor que ha passat sempre, doncs com que estem molt a prop del Mediterrani, arriba aire fred, portem molta calor acumulada i, per tant, és una situació geogràfica que pot haver-hi en aquestes precipitacions intenses.
9: Per la seva banda, el cap de Servei Territorial de Protecció Civil a Barcelona, Manel Pardou, té clar i remarca que ens hem d'acostumar a rebre avisos. Segons explica, l'objectiu de Protecció Civil és avançar cap a una gestió del risc que permeti combinar la protecció de la població amb el manteniment de la normalitat, evitant tant l'accés d'alertes com que aquestes acabin generant desconfiança.
11: Les grans històries sovint passen ben a prop. A Connectats, obrim els micròfons per compartir-les amb tu. Connectats.

0: Envellir és una etapa de la vida, però també un procés que comença molt abans de fer-nos grans. Què vol dir realment envellir bé i quines actituds ens poden ajudar a viure aquesta etapa amb més qualitat? Avui en parlem amb la filòsofa Victòria Camps, en el marc de la Setmana de la Gent Gran, a partir de la seva conferència Què fer per envellir bé, claus per un envelliment de qualitat. Victòria, benvinguda.
1: Gràcies.
0: Comencem pel principi de tot. Què vol dir això d'envellir bé? Tu com ho entens? És una qüestió de salut, de benestar, d'actitud davant de la vida o és un... tot plegat?
1: Són moltes coses i s'està convertint en un problema i hauríem de veure quines són les oportunitats que dona l'envellir i si sabem envellir bé. Per què parlem avui de l'envelliment? Perquè se'ns ha tirat a sobre l'envelliment. És a dir, el temps de vida cada vegada és més llarg i sembla que encara pot ser-ho més. Viure fins als 100 anys avui ja no és una anomalia, ja cada vegada hi ha més gent que arriba als 100 anys i ens hem de preparar. Ens hem de preparar des del naixement, vull dir, perquè l'envelliment comença quan comences a néixer, no? Quan neixes, però... ens hem de preparar sobretot per veure què és això de la tercera edat, per exemple. No? La tercera edat, avui es comença a parlar de tercera i de quarta edat, no? Perquè hi ha una tercera edat que generalment s'identifica amb la jubilació. La jubilació també està en qüestió, si s'ha de deixar com està, si s'ha d'allargar el temps laboral, si s'ha de donar més llibertat a les persones perquè escolleixin el moment de jubilar-se. És a dir, tot això és una qüestió. Però és veritat que després de la jubilació queda molt temps. Jo ja fa 15 anys que m'he jubilat i estic bastant activa. És a dir, que jo no considero encara que estic en l'etapa de l'envelliment més problemàtic, que és quan comença la dependència, quan comença una certa demència, si bé... és a dir, crec que hem de diferenciar aquestes dues etapes, no? Uh-huh. I quan comencem a necessitar una ajuda molt constant, o quan podem tenir una independència i llavors què fem, no?
0: Clar.
1: I aquesta és la qüestió, a mi em sembla.
0: Sovint vivim aquest envelliment com una pèrdua de capacitats, de persones, de protagonisme social. És possible mirar aquesta etapa des d'una perspectiva diferent?
1: Sí, i a més des de la filosofia, doncs des de Ciceró, que la va veure com una etapa estupenda, no? On hi ha més serenor, hi ha més tranquil·litat, hi ha més experiència, és a dir, no veia els defectes, els problemes de salut, sinó que veia més aviat això, el que la persona havia anat acumulant durant els anys. Hi ha persones, en canvi, que veuen l'envelliment d'una manera molt negativa, no? És una qüestió, jo dic que és una construcció social i personal, l'envelliment. És a dir, socialment, la societat té una concepció de les persones grans. Hi ha molts estereotips. Això que en diem l'edatisme és un estereotip, no? Són prejudicis que infantilitzen moltes vegades a la gent gran. És a dir, hi ha una sèrie de vicis que s'han d'anar corregint i som nosaltres, les persones que ho patim, les que ens n'adonem i ho hem d'intentar corregir. Però també és una qüestió personal. I jo crec que és una reflexió que s'ha de fer, encara que no ens agradi. No? Planificar una mica l'envelliment quan arriba, també. No? I dir, bueno, què faré? Què faré quan sigui gran? No, no és una cosa que no és una pregunta, de, com ha sigut sempre, no? De quan es comença a viure la vida laboral, sinó també quan es comença a deixar la vida laboral, no?
0: Clar.
1: I a dir, bueno, ara quina ha de ser la meva ocupació, com tracto la meva salut, a què dono prioritat, què passa amb els diners, no? Què passa amb... Jo dic, són tres conceptes, salut, dinero i amor, no? Mm-hmm. Els del bolero, no? Són els tres conceptes que s'han de tenir en compte i que sobre els quals s'ha de reflexionar i se'ls ha de donar un cert contingut.
0: Però, Victòria, també hi ha com una certa pressió perquè les persones grans, doncs, mantinguin... aquesta activitat. És a dir, s'ha de pensar, doncs mira, podem fer viatges, activitats, sí. Exercici, aprenentatges... També hem convertit l'envelliment en una altra obligació de productivitat?
1: Bueno, productivitat és un negoci, també. És un altre negoci, no? És l'envelliment actiu es pot convertir en una qüestió de mercat. De mercat i també d'ajudar. Són les dos vessants que té, no? I s'ha de pensar en l'envelliment actiu, és a dir, jo sóc funcionària, he sigut funcionària. Els funcionaris ens diuen les classes passives quan ens jubilem, Per tant, la idea de passivitat de la persona gran i de que l'única cosa que pot fer si està en condicions és ajudar, és cuidar encara els nets, és a dir, és ocupar-se de coses que no són productives, no? Això és un error. És a dir, no hi ha la productivitat, l'economia productiva i l'economia reproductiva s'han de barrejar més, no? I se'ls ha de donar el mateix valor, no? I la productivitat també és possible a una certa edat, perquè encara es poden fer moltes coses, no? I el que s'ha de pensar és això: què puc fer per trobar-me bé amb mi mateixa, trobar-me bé amb l'entorn al que tinc, sentir-me acompanyada, no? Tot això són coses que, insisteixo, jo crec que s'han d'anar planificant abans d'arribar-hi, no? I quan hi ets també, no? Ho has d'anar cuidant, no? Perquè funcioni, no? I per envellir sense por, no? Sense massa por. No? La por ja ens la trobarem quan ens vinguin coses que no depenen de nosaltres.
0: I quin paper hi juguen els vincles socials? És a dir, tenir amics, família, sí, comunitat, és una de les claus per envellir millor, també?
1: Sí, jo diria que és fonamental, no? I la salut no és només la salut física, és també la salut mental, i és la salut psíquica, és la salut de sentir-se, que primer, sentir-se no invisible, que no serveixes per res, no? Que no, ja no et criden per fer res, ja no et demanen res, això no és bo. I d'una altra banda, doncs, mantenir la sociabilitat, no? Esforçar-se una mica, perquè és veritat que per bé que estiguis, et comences a cansar més, ets més fràgil, no? Et costa més anar als llocs, necessites... comences a necessitar una mica d'ajuda, per bé que estiguis. Però t'has d'esforçar si no vols perdre els contactes, si no vols perdre l'activitat mental, no? Avui hi ha molts tallers de lectura, de memòria, no? Que són importants. I la gent s'hi ha enganxat molt perquè crec que és una cosa molt positiva, És no voler, és a dir, les neurones no només van desapareixent i es van morint, sinó que també sembla que es reprodueixen, que s'activen, si tu les actives. I, per tant, doncs, hi has de posar de la teva part.
0: Precisament tot això per combatre el que podria ser, doncs, arribar a un estadi de soledat, no?
1: Sí, bueno, quasi sempre. Quasi sempre. És gairebé inevitable, no? També s'ha d'aprendre a viure sol, Jo crec que també és una qüestió en part de caràcter, però el caràcter es va formant al llarg de la vida, és a dir, que tot això d'alguna manera s'hauria de preveure, se n'hauria de parlar, no? S'hauria de saber. I la soledat, a veure, la soledat amb diners no és massa soledat, no? La soledat i amb companyia i amb gent de la que pots fer servir, diríem, no? La que tens a l'abast, no? Encara que si vols la fas servir, si no la fas servir. Però hi ha una soledat que no la pots evitar, és a dir, quan se mor el marit o el company, quan els fills estan lluny, no? Que potser estan molt, molt pendents de tu, però estan lluny i no els pots tenir contínuament, és a dir, els amics es van morint, O sigui que tot això ho has d'anar prevent i finalment és també una mica la resignació estoica, diria jo, no? De dir, hi ha coses que no depenen de mi i que les he d'anar acceptant, perquè formen part de la vida.
0: Precisament, envellir també significa assumir, doncs, que hi ha coses que ja no les podem fer com abans, i com podem aprendre a conviure amb totes aquestes limitacions sense sentir que perdem, precisament, el valor com a persones?
1: A veure, perdem coses, però no el valor com a persones. És a dir, la dignitat no es perd mai, Això ens hauríem de saber molt clarament. Fins i tot persones que tenen una demència profunda i que no, ja no saben qui són elles mateixes, la dignitat com a persones no la perden, és a dir, se les ha de tractar amb la dignitat que mereix una persona. Ara, sí que perdem facultats, sí que anem perdent memòria, sí que anem perdent mobilitat, l'habilitat, és a dir, saber-ho acceptar requereix una certa humilitat, no? Perquè has de demanar ajuda per algunes coses, coses tan elementals com obrir un pot de lo que sigui, no? Mm-hmm. Has de demanar ajuda de vegades perquè no pots, perquè no tens força, i has de això, adaptar-te a lo que vas sent tu mateixa, és a dir, hi ha molta gent que quan arriba a aquestes edats doncs diu, és que ja no em reconeixo a mi mateixa, no? Ja no sóc la persona que era, és veritat, clar. No sóc la persona que era, però sóc una persona que segueixo tenint la mateixa dignitat i que el que puc fer ho he d'aprofitar al màxim.
0: Exacte. Què hauríem de canviar, doncs, com a societat perquè envellir no fos un sinònim de perdre protagonisme, veu o capacitat de decidir?
1: Sí. Jo crec que aquí, a veure, he dit abans que nosaltres hi hem de posar molt de la nostra part, que envellir és una construcció social i individual, però que necessitem ajuda. Jo fa temps que insisteixo molt que amb l'envelliment i amb altres qüestions, com podria ser doncs, ara el tema de l'educació o el tema de l'habitatge, no? Que són dos problemes que tenim al damunt, el paper que pot jugar l'administració local, que crec que és molt important. Els ajuntaments coneixen els alcaldes, coneixen el territori, coneixen la gent que hi ha, coneixen quines són les necessitats. No totes les ciutats s'assemblen i poden fer molta cosa, no?, per veure com donar visibilitat a la gent gran, com urbanitzar la societat, anar urbanitzant la societat perquè les societats no estiguin fetes per l'home encara bastant, que treballa, que va de pressa, que corre, que pot agafar el tren ràpidament, no? Sinó que pensin, perquè quan surts per Sant Cugat, per exemple, al matí, et trobes gairebé tothom és gent gran que passeja. No? La ciutat està feta també per la gent gran. Ho hem fet bastant amb els infants, no? Hem adaptat molt les ciutats als infants, però no estan adaptades a la vida de les persones grans. Encara és molt difícil, aquí concretament a Sant Cugat, anar amb una cadira de rodes, anar amb un carret, amb una taca-taca, és a dir, són coses amb un paraigües, no? S'han d'adaptar les ciutats a la població que tenen i pensar que no és una població homogènia, que la mateixa gent gran no és homogènia i que, per tant, les necessitats estan molt singularitzades. I això, insisteixo, jo crec que s'ha de fer molt, aquestes necessitats, aquesta cura, no?, de la gent gran, es pot fer molt millor des del territori, no?, des dels municipis.
0: Segurament que en aquesta conferència donaràs algunes claus molt concretes perquè les persones que avui estan en la seixantena, la setantena, la vuitantena d'edat doncs puguin afrontar aquesta etapa de la vellesa de la millor manera possible. Quines serien aquestes claus? Algunes ja les hem comentat, però així a modo de resum.
1: Bueno, jo a modo de resum diria, només amb una sola frase, jo crec que envellir és una... Envellir bé, no?, que és el títol de la conferència, és una responsabilitat individual i col·lectiva, no?, i que hem de saber conjuminar les dues coses, no?, individualment perquè en part depèn de cadascú de nosaltres, però col·lectiva perquè depèn de la política, depèn de l'administració, depèn de la comunitat, depèn de la família, no?, és a dir, depèn de la medicina també, no?, perquè la medicina també s'ha de posar les piles i abordar més el que és les malalties cròniques, el que són les cures, no només el que és curar una teràpia que pot curar una enfermedad, sinó com tractar aquelles persones que ja no poden ser curades però que se les ha d'estar cuidant. No? Totes aquests agents socials, polítics, culturals, hi ha d'haver sinergies, no?, perquè per ajudar a tenir una gent gran digna i reconèixer-la com a digna.
0: Victòria Camps, moltíssimes gràcies per compartir totes aquestes reflexions amb nosaltres. Gràcies.
1: També.
0: Que vagi molt bé. Bona tarda.
1: Gràcies.

Cada tarda de 5 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat, Rubí i Badalona. Connectats.

0: L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic va alertar el passat mes de setembre que la rendibilitat de la inversió en intel·ligència artificial podria decebre o tardar més del previst a materialitzar-se. Això podria desencadenar un canvi brusc en el sentiment dels inversors i reduir les seves aportacions econòmiques. L'Anna Clarà ha conversat sobre aquesta qüestió amb la Meritxell Bautista, que és presidenta de Belltec, una plataforma oberta que vol articular les dues comarques del Vallès Occidental i Oriental com a pol industrial i tecnològic de referència al sud d'Europa.
1: La intel·ligència artificial ja està entrant de ple en el món empresarial. Eines com ChatGPT poden ajudar a automatitzar tasques i millorar processos, però també obren molts interrogants sobre l'ocupació, la formació i el futur de les empreses. Per saber com s'estan adaptant les empreses, en aquest cas de Sabadell, a aquest canvi, en parlem amb la Meritxell Bautista, presidenta de Belltec. Bon dia, Meritxell, com estàs?
2: Bon dia, doncs moltes gràcies i encantada d'estar aquí avui amb vosaltres.
1: El vull preguntar per començar, en quin punt estan actualment les empreses pel que fa a la incorporació de la intel·ligència artificial?
2: Doncs la realitat és que ja el 85,1% de les empreses tenen alguna eina d'intel·ligència artificial dins de les seves eines normals que utilitzen. No obstant, un percentatge també molt alt, quasi el 82% d'aquestes mateixes empreses no tenen gaire clar ni la regulació ni com funciona, no? Per tant, una alarma que jo sempre dic és: tenim la intel·ligència artificial dins, tenim la tecnologia dins i no sabem ben bé ni com s'audita ni com es regula, no? Algo que personalment em sembla, no diré perillós, que sempre és alarmant, però sí que crec que hem de posar una mica més de focus en aquesta qualitat d'eines que estem utilitzant a les empreses.
1: Perquè quines diries que són les principals dificultats que tenen les empreses per incorporar aquestes eines?
2: Bueno, moltes vegades, jo t'he de dir que jo sóc una gran defensora de que les pimes i les petites empreses, si parlem de les petites i incluïm també a la part d'autònoms, jo crec que qualsevol eina d'intel·ligència artificial beneficia, no? Permet competir amb molt menys pressupost amb grans empreses. Abans necessitaves grans softwares de molts diners per poder competir amb altres empreses molt més grans, i ara la IA en aquest cas és bastant més democràtica i ens permet que, si sabem utilitzar-la i tenim el talent suficient com per fer-ho, beneficia perquè puguis arribar on abans segurament no podies arribar. Per tant, per la petita i mitjana empresa, qualsevol eina vinculada, que pugui automatitzar, facilitar, treure temps de coses automàtiques que havies de fer perquè puguis dedicar-te a altres feines de valor, per mi és un gran benefici per les empreses, i crec que hem d'entrar totes i tots en aquest camí.
1: Perquè ara estem parlant d'empreses, però també vull entrar en el tema dels treballadors. Entenc que tot això necessita formació. Creus que els treballadors estan preparats per aquest canvi?
2: Jo crec que els treballadors estan espantats, no? Totes les notícies que tenim últimament són tan brutals a vegades. Mira, la realitat és que la formació ha de ser real i ha de ser, crec fermament, vull dir, és molt maco dir, no? Hem d'adaptar-nos, requalificar a les treballadores i els treballadors, hem de fer cursos. Creure que enviar un link de 30 hores perquè algú faci una formació i a partir d'aquí treus la responsabilitat de sobre és un gran error. Sí que és cert que qui aprengui, els treballadors o algunes feines desapareixeran. Jo crec que algunes sí, no passa res, però crec que es mantindrà la gent que sàpiga fer servir la IA. O sigui, els que hagin pogut aprendre, els que hagin pogut formar-se amb intel·ligència artificial, els que aportin talent, no? Vull dir, crec que el gran error és pensar que la intel·ligència artificial pensarà absolutament per nosaltres i que prendrà les decisions. Jo el que crec és que gràcies a la informació que ens dona la intel·ligència artificial, nosaltres som els que prendrem millors decisions. I si formem part d'aquest grup, dels que continuem pensant, la IA automatitza però no deshumanitza, no? I crec que és una part important. Per tant, crec que hi haurà molta adaptació, formació és evident que s'ha de tenir, però ha de ser una formació que realment pugui impactar de la mateixa manera uns i altres.
1: Ens acabes de dir, no, que hi haurà alguns treballs que segurament desapareixeran. Com, per exemple, quin et ve al cap?
2: Bueno, les que són com més automàtiques, no? Vull dir, avui en dia pots programar d'una manera més fàcil i sense tals coneixements. Les estadístiques diuen, no, que les feines més automàtiques, no? Avui en dia, si hi havia algú, per exemple, en administració, amb sistemes de, doncs no sé, vull dir, amb creacions, i s'adaptaran algunes feines, tant en màrqueting com en administració. Les feines més administratives en general són les més fàcils d'automatitzar. Les feines de programació, no? Abans era sempre, no, de, quan havies d'aconsellar a una noia o a un noi que havia d'estudiar, estudia informàtica, no? Doncs sí, estudia informàtica, però potser ja no passaràs tant per la part de programació, sinó que passaràs per altre tipus d'eines, no?
1: Per tant, creus que les feines també s'acabaran adaptant, no, a aquests canvis de la intel·ligència artificial?
2: Sí, és que els perfils s'acabaran adaptant. Vull dir, no hi ha res catastrofista. Vull dir que les IAs, totes les eines que tenim, es nodreixen de la informació que els que li hem donat des del passat, però també d'algú que validi, no? No podem deixar la llibertat, més que res, perquè sortiria incorrecte. Es necessita validar que algú auditi tota aquella informació que està sortint i tenir la valentia de dir-li a una IA que no s'aplica el criteri que està dient, no? I per tant, aquí necessites algú amb els coneixements necessaris, amb l'educació acadèmica necessària, i amb la responsabilitat. Vull dir, no pots externalitzar la responsabilitat a una màquina, la responsabilitat continua sent humana.
1: I ara mateix, no en tinc molta constància, però hi ha alguna normativa que reguli això, o creus que hauria d'haver-hi alguna?
2: Bueno, ara aquest estiu va sortir la nova normativa d'intel·ligència artificial a nivell europeu. Moltes de les empreses que ens dediquem a intel·ligència artificial hem redactat els nostres productes on s'ha d'informar, no? Hi havia, sobretot, el que més s'intenta és la protecció de la seguretat, la protecció del coneixement. Bueno, aquesta normativa es va adaptant, la tecnologia, com bé sabem, va a gran velocitat i la normativa no acostuma a ser tan ràpida, però bueno, estem en el camí de que evidentment s'han de marcar unes normes sobretot per grans empreses, però també pels que ens dediquem, no, a la part d'intel·ligència artificial, amb una sèrie de criteris. Vull dir, com tot té normativa, doncs això també ho ha de tenir, i l'interessant és que tots tinguem aquesta consciència de protecció, de seguretat, amb els nostres productes i evidentment amb els nostres clients.
1: Com bé has dit, també això del tema de la IA està avançant de manera rapidíssima, o sigui, en molt poc temps això ha evolucionat molt. Això, pel que fa a les empreses, els hi preocupa o ho veuen com una oportunitat?
2: Jo crec que ara mateix ja hi ha certa ansietat, anem a dir-ho així, no? Perquè clar, hi ha moltes empreses, hem de fer IA, no? Sembla que
1: és com una mica de pressió, no? Social també.
2: Digitalitzar intel·ligència artificial, no? I això, clar, la gent que venim del món tecnològic tenim una mica més d'oxigen cap aquí, no? O ens ho mirem d'una altra manera. Mira, jo, quan diuen que tu com veus la intel·ligència artificial o com veus que passarà d'aquí a 2-3 anys, jo el que dic és una mica de relax, o sigui, el que crec que acabarà passant, i és la meva opinió, és que ara hi ha grans bombolles d'empreses, no?, que ara mateix segurament tenen molt valor a nivell milionari d'intel·ligència artificial i que potser dintre 2 o 3 no hi seran, no? No és que seran molt més reals, potser no hi seran. El que sí que crec que passarà és que la intel·ligència artificial se'ns integrarà dins de la nostra vida general de manera natural, i passarà a la vida de qualsevol de les persones que estem aquí, com en el seu moment va ser internet, com en el seu moment va ser telefonia mòbil, no? Vull dir, quan parlem de que, jo el que crec que és que moltes empreses d'aquestes que ara són grandes booms, los grandes unicornios, crec que algunes, pues, segurament en algun moment però la IA se'ns quedarà per viure amb nosaltres, no? I el que crec és que normalitzar això també estarà bé, no? Vull dir que la tindrem integrada de manera natural. Per tant, crec que amb el que tenim ara les empreses és una mica de relax. Revisem, vull dir, jo el que crec és que abans d'introduir la IA a les nostres empreses, revisa primer què és el que necessites, no? Vull dir, sempre dic que s'ha de fer una feina, no? De veure què és el que necessites automatitzar, en què vols créixer. O sigui, abans de començar a col·locar i comprar software, comprar tecnologia és molt fàcil, però després has de saber per què vols aquesta tecnologia, no? Per tant, per moltes empreses que no saben tant de tecnologia i que tenen com una pressió brutal per part de tothom de incorpora, incorpora, incorpora, jo el que dic és, senteu-vos, reviseu què són les necessitats que teniu i a partir d'aquí, evidentment, aprofitem tots els beneficis d'aquestes eines.
1: Molt bé, doncs Meritxell Bautista, presidenta de Valltech, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i per ajudar-nos a entendre una miqueta més tot aquest món de la intel·ligència artificial.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.

0: 7 ciutats, 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
1: Bon dia, sóc la Irene, estudiant de màrqueting i publicitat, i en les recomanacions d'avui us porto una altra pel·lícula, aquesta vegada d'un gènere de comèdia i intriga. La pel·lícula es diu El Club del Crimen de los Jueves, un grup de 4 jubilats que viuen en una mena de residència superexclusiva i on es dediquen a investigar una sèrie de casos sense resoldre per diversió. Fins que un dia es troben al davant d'un assassinat real que posarà a prova el seu ingeni. Per resoldre'l, hauran de treballar en equip i fer servir tota la seva experiència per anar un pas per davant de la policia, mentre intenten descobrir qui és el responsable abans de que sigui massa tard. El millor d'aquesta pel·lícula és que, tot i tractar-se d'un assassinat, té molts moments d'humor, que fan que no sigui la típica pel·lícula de misteri i que sigui molt entretenida, i sigui fàcil d'anar seguint. A més, els 4 protagonistes tenen personalitats molt diferents i això fa que la manera que té cadascú d'investigar sigui bastant divertida i passis una molt bona estona.

A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: I ara arriba el moment de les reflexions sobre el fet de ser músic a Catalunya. Ho farem amb un convidat que ho viu en primera persona. Anem a Rubí. Mariona Jerez, amb qui ets? Bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Avui he portat a la ràdio el Bernat Ribas, un músic rubinenc que va començar la seva carrera estudiant aquí mateix, a l'Escola Municipal de la Ciutat, i que ara es dedica a temps complet a anar de bolo en bolo tocant música per tota Catalunya. Bona tarda, Bernat.
2: Bona tarda, Mariona.
1: Primer de tot, explica'ns una mica on et podem escoltar, on et podem veure, què estàs fent.
2: Bueno, ara mateix estic involucrat en bastants projectes, i llavors em podeu veure en molts llocs i molt diferents. Treballo en alguns espectacles de teatre musical, com l'Hora del Pati, que sobretot fem concerts a l'estiu i tal, i després també al Caixa Fòrum hi ha un espectacle musical de rock en el que també estic allà actuant i tocant. I després amb molts cantants de l'escena, com Carla Collado, Fran Torrella, Maria Fort, Júlia Català, Arnau Folk...
1: I aquests suposo que també et podem veure en festes majors...
2: I tant, festes majors, sales, tot tipus de concerts.
1: I digue'm, per què vas dedicar-te a la música? Per què vas elegir aquest camí que no és pas fàcil?
2: Bé, va ser una decisió bastant natural, perquè jo sempre havia sigut com la meva passió i el que a mi m'agradava fer. Llavors, a l'hora d'haver de decidir què vols estudiar i tot això, vaig descobrir que realment es podia estudiar interpretació de música, i llavors vaig decidir tirar per allà, perquè era com l'única sortida que veia possible estudiar.
1: Va ser una decisió fàcil o va costar trobar aquest camí a la interpretació?
2: Va ser una decisió fàcil quan vaig saber que existia, perquè jo fins que no vaig ficar-me a estudiar el batxillerat, que vaig entrar a un batxillerat musical, no vaig saber que es podia estudiar això. Clar, llavors la meva única opció que hi havia, l'única sortida més semblant, era estudiar musicologia.
1: I bueno, ara ets un boníssim guitarrista, però al principi, quan eres nen... Ho sabem, bueno, perquè ens ho ha xivat algú, que vas elegir no la guitarra sinó la bateria. Per què vas canviar d'instrument?
2: Bueno, primer de tot, sóc un boníssim guitarrista o el que sigui, però jo, o sigui, això ha sigut a base de molta feina, sobretot gràcies aquí a l'Escola de Música. O sigui, jo els meus primers 2 anys de bateria no sabia tocar amb metrònom, o sigui, no sabia portar el ritme pràcticament. I llavors, a poc això es va treballant. I vaig fer el canvi... Bueno, no va ser un canvi com a, pues ara canviaré i ja no tocaré més la bateria. Però sí que hi va haver una etapa de la meva vida, com a l'ESO o així, que justament tocava la bateria, tocava el baix i tocava la guitarra. I a poc em vaig anar inclinant més per la guitarra, també perquè em donava més recursos a nivell de teoria aplicada i coses així, i va ser com un procés natural acabar ja. Però igualment estic encantat de la meva època com a bateria, i sempre que puc em fico a picar en la bateria.
1: I digue'm, ara ja parlem de la realitat. Ser músic no és tan fàcil o tan maco com alguns s'imaginen. Com és realment ser músic a Catalunya? Quines dificultats et pots trobar?
2: Bé, no és tan maco com la gent s'imagina, però tampoc és tan horrorós com la gent es pensa. Perquè hi ha com 2 visions, com la de l'estrellato del rock i tal, que no és gens així. Però també hi ha la visió com que no es pot viure d'això, i tampoc és així. Llavors, aquest és el punt mig. Hi ha moltes coses de les que ens podem queixar, però també moltes coses de les que podem estar agraïts. Treballar com a músic, el meu rol com a músic normalment acostuma a ser de sideman, que se li diu, com acompanyant a altres artistes. Llavors, la meva realitat és treballar per altra gent. Llavors, la meva feina depèn d'altra gent. Jo no tinc una jornada laboral estipulada ni tampoc res d'això. Llavors, clar, treballar així en uns horaris en els que potser totes les tardes tinc assajos i els caps de setmana estic fora, i la logística d'això acostuma a ser bastant complicada.
1: Però és algo que tu t'agradi, vull dir, passar cada tarda i els caps de setmana, això, la vida social s'acaba lamentant, però val la pena aquest sacrifici per el que tu fas, per acompanyar aquests músics, per anar vivint la música com l'estàs vivint ara en directe, en les festes majors i tot això?

0: Quin ha sigut el teu recorregut? I ha sigut un recorregut fàcil?
1: Bé, jo, després de l'escola de música aquí, va ser quan vaig entrar al batxillerat. Jo allà vaig decidir que volia estudiar música i vaig... Bueno, jo vaig començar a estudiar al Duc. Com al batxillerat el vaig fer al Duc. Vaig fer el meu primer any allà i era una mica maleante. I una professora em va agafar i em va dir: escolta, Bernat, fica't a estudiar alguna cosa que realment t'agradi. Fica't a estudiar música o alguna cosa així. I llavors, gràcies a ella, vaig trobar, que era la Gemma, la professora d'història, vaig trobar un batxillerat en el que es podia estudiar batxillerat musical, que és a ESART. En aquell moment estava a Sant Cugat, ara està a Barcelona. I vaig començar allà, vaig fer els meus dos anys, i una noia que anava un curs més va entrar al taller de músics. I allà va ser quan vaig descobrir que podia estudiar interpretació i que hi havia uns estudis reglats d'això. Llavors vaig estar allà 4 anys a l'escola del Raval, formant-me com a guitarrista per poder accedir al superior. Llavors vaig entrar al superior i ara estic ja gairebé a punt d'acabar el superior. Em falta entregar el TFG.
0: Que no és pas fàcil entrar al superior, vull dir...
1: No, sé quatre si... anys de la meva vida formant-me només per aprovar un examen i que a part d'aprovar-lo, clar, va per ordre, saps? Si entren 4 guitarristes, encara que treguis un 8, si els altres han tret més bona nota, no entres.
0: Sí, aquí no hi ha gaire diferència amb la música clàssica, que també es regeix per les mateixes normes.
1: Exacte. El punt feble d'això és que per estudiar música, normalment... Si ha de ser un centre públic, entrar-hi és molt més difícil, hi ha moltes menys places. Llavors, estudiar música o estudiar qualsevol tipus d'art o coses així acostuma a ser molt car i molt inaccessible per molta gent.
0: I, bueno, ja pensant en els músics que potser t'estan escoltant ara mateix, hi ha algun consell que els hi puguis donar de cara al seu futur? Músics que estan... com tu estaves, no? Que no saben potser ni quins estudis hi ha, ni quines opcions tenen, ni si és una via laboralment assequible.
1: Mira, el primer de tot és que que siguin molt conscients de que no és un camí fàcil, perquè no, al nostre voltant no hi ha molta gent que s'hi dediqui. Llavors, no és com estudiar una carrera normal a la UAB i tal, que molta gent estudia allà i tot això. Llavors, costa de vegades trobar referents, però n'hi ha. Molta gent actualment estudia música i molta gent que s'hi dedica ha estudiat música i cada vegada obren més centres, cada vegada hi ha més places. Llavors, si tens clar que vols seguir un camí artístic o un camí que no és el típic que tothom escolliria, mentre tinguis passió i estudis i tot això, anirà bé. O sigui, jo no he sigut un gran estudiant, ni he sigut una persona que li ha dedicat moltíssimes hores i encara així no em puc queixar del moment en el que estic. Llavors, jo crec que si fas les coses millor que com les he fet jo, que és bastant fàcil fer-les millor que com les he fet jo, tindràs una bona carrera. Podràs entrar a un centre públic, saps? Pagar molts menys diners i que sigui una via realment factible.
0: I ja, parlant una mica de l'escena musical catalana, tu has dit que toques per altra gent, vas de grup en grup, suposo que llavors hauràs conegut bastantes realitats. Com és l'escena musical catalana ara mateix? O sigui, en quin estat de salut la tenim?
1: Ostres, bé, crec que en els últims 20 anys ha canviat molt com era l'escena i com és l'escena. Pel que fa a la música, jo crec que ha perdut una mica el caire reivindicatiu en el que és el mainstream, per així dir-ho, però en general, això, de tot
0: sí,
1: arreu.
0: Sí, que mainstream volem dir el que és més conegut, no?
1: Sí,
0: que per qui no
1: el
0: coneixi l'anglicisme.
1: Sona més i tot això, sí. Llavors, ha perdut una mica el caire reivindicatiu, que per algunes persones pot ser positiu i per algunes negatiu, Això és un fact, un hecho. I en el que és la qualitat musical, encara que hi hagi molta gent que digui que la música d'abans no sé què, bueno, sempre va evolucionant i va canviant, i llavors a nivell de música jo estic bastant content del que està sortint. L'únic que sí que és veritat que moltes vegades etiquetem la música catalana o la música en català com als 10 grups que més sonen, i és molt més gran que això. Ara, per exemple, han sigut les festes de la Mercè i he vist allà concerts increïbles de gent que no coneixia o que encara no havia vist en directe, que canten en català i que realment, o sigui, tenen una música molt interessant. I pel que fa a el que és la indústria, ara em dóna sensació que hi ha molt monopoli, hi ha moltes ganes de monopolitzar la indústria. Grans empreses de booking o de management que estan fent que tota la programació d'un dia, d'una festa major o de tota una festa major es controlen unes persones en concret i llavors fiquen allà tots els seus grups. I si no estàs en aquestes empreses,

0: gairebé no tens concerts o no pots tocar a certs llocs. Llavors, en això, jo crec que hi hauria d'haver una mica de mirada crítica també a l'hora de, si ets ajuntament o si ets programador, de no delegar-ho tot a una mateixa persona, perquè si no tindràs sempre els mateixos grups. I per això a les festes majors sempre hi ha els mateixos grups.
1: Bueno, m'alegra saber almenys que el que és la qualitat i el talent el tenim. Ara només falta ficar-li una mica d'ordre,
0: sí, sí,
1: i que tinguin un camí una mica més fàcil.
0: Sí, sí.
1: Doncs moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres, Bernat, i esperem que tinguem l'ocasió d'escoltar-te amb la teva guitarra aviat a Ràdio Rubí o a qualsevol ràdio de la xarxa.
0: Moltes gràcies a vosaltres per l'entrevista. Ha sigut un plaer.

Bé, doncs amb aquestes reflexions que ens han arribat de la del Bernat en Ribes, hem de tancar la paradeta per avui. Sabeu que hem començat una nova setmana, ja les acaballes d'aquest mes de setembre. Demà és dimarts i, per tant, aquí ens trobareu quan passin 3 minuts de les 5 de la tarda. Fins aleshores, acabeu de gaudir d'aquesta jornada. Adéu-siau.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Dijous comença la NU i ja s'han començat a instal·lar les fotografies que decoraran els carrers de Rubí durant tot el mes d'octubre. El director i comissari del festival, Carles Mercader, ha explicat als micròfons de Ràdio Rubí que l'esperit fundacional del certamen continua ben viu 12 anys després, amb la intenció d'apropar la fotografia d'autor de 12 grans autors internacionals a peu de carrer i a tota la ciutadania. Enguany el lema és el rostre com a mapa.
2: Tindre un retrat és una cosa més complexa que un selfie. Sempre el mateix, i no pel fet que apareixi la cara d'una persona està tot un retrat. Perquè hi ha fotografies que apel·len a l'estar i fotografies que apel·len al ser, que són buscant una més profunditat. Mm-hmm. I al principi un retrat sempre ens desvela d'una cosa dolorosa per un mateix. No es compleix un retrat.
1: La selecció artística d'aquesta edició aplega creadors de 4 continents que exploren les múltiples formes de representar el rostre humà més enllà de la convenció estètica. Noms com Kenji Hirasawa, Manel Esclusa o Verónica Barbato exposen ja les seves obres a diferents punts de Rubí.
3: El Congrés dels Diputats ha aprovat la reforma de llei de la dependència i la discapacitat que pretén, entre altres coses, agilitzar el procediment. La llei compleix aquest desembre 20 anys i en aquest període de temps, segons dades de drets socials, s'han presentat 983.919 sol·licituds inicials. Fins ara, a Catalunya, de mitjana, s'està trigant 2 anys en resoldre l'atorgament dels ajuts en el cas de les persones amb discapacitat i de més de 6 mesos en persones dependents. La reforma pretén reduir precisament aquesta resolució de la dependència de 6 a 3 mesos. Aquesta és una de les millores que porten demanant fa molts anys les persones que sol·liciten aquest tipus d'ajut. És el cas de la rubinenca Pilar Guasch, que va sol·licitar l'ajuda per la seva mare fa 10 anys perquè patia Alzheimer i va haver d'esperar-se molts mesos. Un altre aspecte a destacar d'aquesta llei, d'aquesta reforma, és l'eliminació d'incompatibilitats amb altres ajudes econòmiques i també que s'equipara la dependència amb la discapacitat.
4: En esports, la Unió Esportiva Rubí suma els primers punts en Lliga Elit de la temporada després de superar 2-1 el Martorell i s'ubica en zona mitja després de 2 jornades de competició a Lliga Elit. El 20, a la primera catalana i el grup 2, empatava a 0 davant de la Fundació Terrassa 1906, ocupa també amb 2 punts la zona mitja, mentre que l'Olímpic de Can Fatjó empatava 1 davant del Pagejà amb una victòria i un empat, 4 punts en 2 jornades, ocupa la 6a posició de la segona catalana grup 4.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Ràdio Rubí, 99.7 FM.
5: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
6: Què tal, amigues i amics? Com estem? Salutacions cordials. Gràcies per sintonitzar-nos una nova setmana aquí al Rock and Classics, el programa on, com és habitual, mirem enrere per a recuperar les grans cançons de la música pop-rock de tots els temps. Avui us portem un programa molt canyero amb cançons que són impactants, que li hem titulat en aquest programa d'avui, en aquest compendi de cançons, autodestructives. És a dir, unes cançons bé, doncs, que venen potser en un moment complicat, o potser no, però que si més no ens donen moltíssima energia. Això sí, hem escollit algunes temàtiques una mica obscures, alguns moments que creiem que eren a parer de les lletres d'aquestes peces artístiques, doncs un moment complicat per la persona que les va escriure. En qualsevol cas, cançons interessants avui al Rock and Classics que parlen de coses, doncs, una mica complexes, i és allò també que diem tantes vegades que la música pot ser un canalitzador de pressions. Doncs en aquest cas és per treure's pressió de sobre. Cançons autodestructives. I comencem amb una banda que es va sorprendre moltíssim a principi del segle XXI. Viatgem a l'any 2002, quan es va publicar el disc de debut d'Audioslave, la formació que unia Chris Cornell de Soundgarden, un dels millors vocalistes de tots els temps, i Rage Against the Machine, la part musical d'aquest grup. Un disc molt recomanable, amb cançons tan potents com aquesta que ja sona. Il·lumina el meu camí. Light My Way.

una veu realment increïble, la de Chris Cornell. Ja fa uns quants anys que ens va deixar per voluntat pròpia, i la veritat és que cada any que passa el trobem més a faltar, perquè escoltes qualsevol de les seves interpretacions, com aquest Light My Way al costat d'Audioslave, i et quedes molt i molt parat, perquè com és possible que hi hagi una veu que sigui capaç de transmetre tant en tons alts, tons baixos, bé sigui cridant, com podríem escoltar al final d'aquesta cançó, o bé en aquesta mateixa peça amb tons molt més suaus i més fluixos, no més dèbils. Així doncs, un gran vocalista. Seguim amb ell, de fet. Ara anem amb Soundgarden, la seva banda mare, i viatgem més de 3 dècades enrere. 1994, aquest és probablement el disc més brillant que va fer la banda de Seattle. Es deia Super Unknown, un disc llarguíssim, amb grans cançons com aquesta, amb títols molt eloqüents. The Day I Tried to Live, el dia que vaig intentar viure. Soundgarden.

La temptació era molt gran i hem seguit amb un altre tema de Chris Cornell, inclòs en un treball històric que realment ho va petar. Un disc que sona molt i molt bé, això sí, amb una producció que, respecte a altres discos comuns que escoltarem d'aquí una estona, doncs quedava una mica antiquat ja. El disc es deia Bad Motherfinger, aquest un dels temes més potents que hi apareixen, Slaves and Bulldozers, de nou avui amb la veu de Chris Cornell. I anem ara amb una cançó que posa, podríem dir, els pèls de punta per la seva intensitat i per la gran qualitat vocal del seu cantant, Jeff Buckley. Va ser el seu disc de debut i, de fet, l'únic publicat en vida de la mà d'aquest artista nord-americà. El disc es deia Grace i aquest és el tema que obre aquest àlbum, Mojo Pin.

Quina és la millor cançó de la història? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.

Us dèiem abans que ens va cridar molt l'atenció que triomfés un disc tan gran com Bad Motorfinger amb un so molt antiquat comparat amb discos de l'època, com per exemple aquest, que és el que teníem al cap punxar-vos després. Nevermind, aquest clàssic de Nirvana amb aquest tema tan potent que es diu Stay Away. Una cosa així com marxar d'aquí, eh? Aquests esperits que de vegades murmolen pel teu voltant i que els vols fer fora, doncs sempre he pensat això, jo, amb aquesta cançó de Nirvana. Baixem ara una mica el ritme i anem amb un disc que ens ha deixat molt impactats. Va aparèixer a finals del 24 i és l'última targeta de presentació dels The Cure, que afortunadament han tornat amb el seu so habitual i amb propostes que no difereixen molt dels seus últims discos, però que realment ens agrada molt. Un disc que parla, doncs, de la soledat, del pas del temps, d'allò que ja no pots tornar a viure. I un exemple, la cançó que obre aquest disc, que es diu senzillament Sol, Alone, The Cure.

0: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Viatgem ara al 1992, moment en el que es va publicar un EP acústic de Alice in Chains, aquesta gran banda nord-americana de música grunge. En aquest tema en concret hi participava un gran vocalista del qual ja n'hem parlat abans, Chris Cornell. El tema es diu Right Turn.

Amb dues veus úniques i realment impactants, d'una banda de la de Layne Staley, el cantant d'Alice in Chains, ens va deixar ja fa força anys, més de dues dècades, i després també la col·laboració de Chris Cornell, cantant de Soundgarden, també desaparegut, en aquest cas fa menys anys. Així doncs, impactant escoltar aquesta cançó que es diu Right Turn, des d'aquest treball acústic publicat el 1992 d'Alice in Chains, es deia Sub. La temptació és molt gran. Seguim amb una altra cançó d'Alice in Chains, en aquest cas amb la última cançó que van registrar Layne Staley abans de la seva mort. Va morir l'any 2002, doncs l'any 98 es van reunir, concretament l'octubre d'aquell any, per enregistrar un parell de cançons que eren noves. Aquesta és una d'elles, va sortir publicada el 26 d'octubre del 1999. Com dèiem, l'última cançó enregistrada amb la veu de Layne Staley. Es diu Died.

0: Posa't a la butxaca tots els èxits del rock. Rock en Clàssics, amb Esteve Llop.
1: Amigues i amics, en recta final d'aquest Rock en Clàssics d'avui, que hem dedicat, o que li hem titulat Cançons autodestructives, primera part. N'hi haurà una segona ben aviat aquí a Rock en Clàssics. Es tracta d'aquelles cançons, doncs, que apareixen en un moment complex per qui les escriu, perquè necessita, diguem, fer un crit per poder apaivagar el dolor que té dins seu i per mil casuístiques que podeu anar descobrint cançó a cançó. Esperem que hagueu gaudit, encara tenim música per davant, però ja ens acomiadem perquè tenim un tema molt, molt llarg per davant, que, a més, és d'un LP que abans ja us hem punxat la primera cançó. Doncs ara anem a l'última cançó. Es diu senzillament End Song, l'última cançó, la cançó del final. Es tracta de The Cure, des del seu treball Songs of a Lost World, publicat el 2024. Amb aquesta gran joia, amb aquesta retrobada amb The Cure, que vam poder gaudir, doncs, fa relativament poc al Primavera Sound a Barcelona, ens acomiadem. Gràcies per escoltar-nos. Ja sabeu que ens podeu seguir a través de xarxes socials, Instagram, Twitter, Facebook, i també podeu tornar a escoltar els nostres programes a través de les webs de la quarantena d'emissores que emeten el nostre programa, així com també a les principals plataformes de podcasting. Que vagi molt bé, salutacions cordials, gràcies per escoltar-nos.
0: La millor música rock de tots els temps. Rock en Clàssics.

0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
1: Bona tarda. El nou preu públic per als punts de recàrrega de la xarxa municipal de Rubí s'ha publicat aquest dilluns al butlletí oficial de la província i, per tant, es comença a aplicar aquest mateix dimarts. Després de 7 anys de gratuïtat, carregar els vehicles elèctrics o híbrids a la xarxa pública tindrà un cost de 0,29 euros al quilowatt-hora. Recordem que el ple municipal de l'agost va aprovar aquesta mesura amb l'objectiu de cobrir el 100% del cost del servei. Andrés Medrano, regidor de Sostenibilitat.
2: El 2018, el percentatge de cotxes elèctrics que es compraven era del 2-3%. Llavors potser era el moment, sí, de fomentar aquesta manera de moure's. Ara estem parlant de 2026, on el 30% dels vehicles ja tenen aquesta mobilitat elèctrica i no té cap mena de sentit que pugui seguir repercutint de manera col·lectiva aquesta despesa per un bé individual.
1: La xarxa pública de Rubí de punts de recàrrega disposa actualment d'una quinzena distribuïts al Rubiforme, als aparcaments municipals de Can Rosés o Can Fatjó o l'Escardívol. També hi ha dues preses a la Masia de Can Serra, però aquestes estarien actualment fora de servei segons el web municipal. Dijous comença la NU i ja s'han començat a instal·lar les fotografies que decoraran els carrers de Rubí durant tot el mes d'octubre. El director i comissari del festival, Carles Mercader, ha explicat als micròfons de Ràdio Rubí que l'esperit fundacional del certamen continua ben viu 12 anys després, amb la intenció d'apropar la fotografia d'autor de 12 grans autors internacionals a peu de carrer i a tota la ciutadania. Enguany el lema és el rostre com a mapa.
3: Hi ha fotografies que apel·len a l'estar, i fotografies que apel·len al ser, que són com buscant una més profunditat. I el principi pornometrat sempre ens desvela d'una cosa dolorosa per un mateix. No es compleix el retrat.
1: La selecció artística d'aquesta edició aplega creadors de 4 continents que exploren les múltiples formes de representar el rostre humà més enllà de la convenció estètica. Noms com Kenji Hirasawa, Manel Esclusa o Verónica Barbato exposen ja les seves obres a diferents punts de Rubí.
4: Quant a la informació esportiva, la Unió Esportiva Rubí ja suma 3 punts. Després de guanyar 2-1 al Martorell, s'ubica en zona mitja de Lliga Elite i en hoquei patins en línia. La Lliga Elite deixava l'estrena amb derrota del conjunt masculí que perdia a casa davant del Molina Esport 2-5. Victòria en Noies, en el seu cas 6-2 davant dels Tsunamis. El conjunt femení suma 6 punts de 6 possibles. Líders en fase regular, ara que arriba l'aturada abans del Mundial. Els nois encara disputaran un partit el pròxim cap de setmana.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí. La primera en informació local. Sempre al teu costat.
5: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Darrés.
6: Escolta'ls, els fills de la nit. Quina música que fan! Dràcula, de Bram Stoker. Hi ha criatures que no necessiten existir per fer-nos por. Només necessiten una bona història, una mica de foscor i algú disposat a creure-hi. Els vampirs, éssers immortals, seductors, que s'alimenten de sang i que, segons la llegenda, caminen entre nosaltres des de fa segles. Però això no comença amb Hollywood. Al segle XVIII, a zones de l'actual Sèrbia, es documenten casos que van generar autèntic pànic. Un dels més famosos és el de Peter Plogovic, un home que, segons testimonis, va tornar després de morir. I diversos veïns van assegurar que els visitava de nit a ells també. Les autoritats van intervenir, van obrir la tomba i, segons l'informe, el cos no presentava signes normals de descomposició. Conclusió? Està colpit. Així entra el vampir a l'Europa Occidental, no com una novel·la, sinó com un problema real. I després arriba la literatura. Quan Bram Stoker escriu Dràcula el 1897, recull aquest imaginari i el barreja amb Vlad Tepes, príncep de Valàquia, conegut com l'Empalador. Un líder temut, real i amb prou mala fama com per convertir-se en llegenda. A partir d'aquí, el vampir evoluciona. De monstre rural, aristòcrata elegant. De criatura que espanta a icona cultural. Però darrere del mite hi ha preguntes incòmodes. D'on surt aquesta obsessió? Per què cultures diferents han imaginat criatures semblants? I sobretot, hi ha alguna base real darrere de tot això? Potser el vampir no és només una fantasia. O potser sí. Avui parlarem de vampirs, de mites, de sang i de la fascinació humana per allò que ens espanta. Benvinguts a La Terra no és plana. Entreu lliurement i per pròpia voluntat i deixeu part de la felicitat que amb vosaltres porteu. I tranquils, si avui algú us mira massa fixament, probablement no és un vampir, sinó que simplement vol saber què esteu escoltant.
5: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
6: I per començar, com sempre, saludem el nostre geòleg de confiança, promotor de la plataforma divulgadora geòleg.cat, Jordi Vilà. Jordi, on pares?
7: Oh, estic, tanca,
6: no et veig.
7: Tanca la finestra, tanca.
6: Què fas aquí a les fosques? No et veig.
7: Estic a la foscor, em fa mal. Fa mal el sol, fa mal el sol. Treu aquests alls.
6: Però què dius?
7: Ai, sí, quin neguit.
6: Però, escolta, que això no és Crepúsculo, que no ets un personatge, ni ets el Brad Pitt, ni Tom Cruise, tio.
7: Ja saps que jo aquestes coses me les imagino i ho sento, de veritat.
6: Ja ho veig que ho somatitzes molt. Escolta, aquí com a molt et clavarem algunes dades, no pas estaques, o sigui que va. Va, explica'ns, què és això del vampirisme? Què n'has de dir? Què n'has estudiat? A veure.
7: Doncs, a veure, tot i que el vampir típic, el Dràcula, el coneixem pels llibres que havia citat de Bram Stoker, ens hem de remuntar bastant enrere per trobar casos de vampirisme. Uh-huh. Direm, de vampirisme. En aquella època no es deia vampirisme, eh?
6: No, però això és un invent més d'ara, potser.
7: Sí, sí. L'Europa de l'Est, sobretot, ha citat ja Petar Blagojevic, uh-huh, que és un serbi, el 1725, és el que ja ho has dit, li va clavar una estaca quan estava mort.
6: Sí, sí, molt traumàtic tot això, no? Tremendo.
7: Sí. Però és que, esclar, hi ha més casos i a vegades se li ha de donar la culpa a algú. I no saps ben bé què ha passat, però que si tu se t'ha mort algú, se t'ha mort un altre, a vegades per malalties, eh? Uh-huh. I aquestes malalties s'han anat propagant per la família, doncs a vegades li dones la culpa a algú. I aquest algú potser era el primer a morir-se o podia ser aquell que no et caia tan bé, saps? Doncs mira, hi ha una altra casa a Sèrbia, precisament. Més o menys a la mateixa època que el que has citat tu. Mira, cap al 1732, un senyor que es deia Arnold Paole, diu que va estar atacat ell per un vampir. O sigui, ja comencem bé, eh?
6: O sigui, ell mateix testimonia que l'han atacat, o que l'ha mossegat, o...
7: Sí. I al cap d'un temps mor per un accident. Temps després, bastant temps després, diverses persones en el llit de mort afirmen que Paole els ha visitat abans de morir. Ah. Ep, compte. Aquí ja hi ha
6: quan s'estan morint, els visitava abans.
7: Sí, diuen que els visitava. Paole estava mort, eh? Feia temps que estava mort.
6: Sí, doncs, sí, que tornava d'entre els morts, diguem, per visitar...
7: Exacte. Què decideix fer la gent del poble? Tu què faries, a aquella època?
6: Home.
7: Doncs, carai, jo aniria a veure en Paole. Anem a buscar en Paole.
6: Sí, home.
7: Agafem una pala, un pic, desenterrem-lo.
6: Sí.
7: I què passa amb en Paole? Doncs que en Paole està incorrupte.
6: Ah, ep, i això com s'explica?
7: En Paole, sí, no ha arribat a la... Bueno, a veure, una mica sí, perquè tot. Quan estàs enterrat al cap d'uns dies acabes com un peix bullit, allò. Sí. A veure, acabes, doncs mira, tens què passa, que tens la pell tensa, que tens la pell d'un altre color, pàl·lid.
6: Home, això com a mínim,
7: no? És un cadàver. A més, poden, pels orificis de tot el cos surten humors, que es diuen, que són líquids que s'expulsen del cos, s'expulsa gas líquid, s'expulsen tots els líquids.
6: Per tant, incorrupte no seria del tot. Diguem.
7: No, però aquests líquids s'interpreten com que té sang a la boca.
6: Yeah.
7: Aquesta pell més tensa, que a més, que, clar, ha perdut aigua, al perdre aigua, doncs totes les teixits es contrauen.
6: Clar.
7: I sembla que les ungles sobresurtin més, i sembla que t'hagin crescut les ungles.
6: Uh-huh.
7: Aleshores, fixa't, sang a la boca, ungles llargues, pell pàl·lida. Què és això? És un vampir?
6: Clar.
7: Està claríssim.
6: Però llavors això no seria diferent de qualsevol altre mort, diguem-ne, que el destapes al cap d'uns dies, més o menys.
7: No, però clar, en ell precisament el van anar a buscar. I l'imaginari popular deia doncs, que et venia a buscar en Paole.
6: Clar.
7: Doncs mira, solució, el cremen.
6: Mira.
7: Ja està. S'ha acabat. Anys després, per això, hi va haver-hi una nova onada de morts amb circumstàncies similars.
6: Uh-huh.
7: Possiblement era una petita pandèmia, de diferents malalties. I els morts, doncs, diuen que també com que es converteixen en vampirs. És a dir, se'ls torna la pell pàl·lida, poden expulsar sang per la boca.
6: És a dir, perdona, que recapituli. És a dir, no hi ha testimonis d'haver-lo vist amb els que s'estaven a punt de morir, però sí que hi ha el relat de que els visitava. sense que algú l'hagués vist allò presencialment, diguem.
7: Sí, exacte. Hi havia una mica, doncs...
6: Com una llegenda, ah, diguem.
7: Sí, si estàs a punt de morir, potser tens una mica... Tens tan integrat el relat de que en Paul va visitar aquell teu veí, que tu moriràs fa 4 dies.
6: Que l'home del sac, aquest... Clar.
7: Sí, que tu en un moment de deliri expresses el mateix. Sí, clar. Sí, l'he vist passar per la porta. Bueno, bé, clar, aquestes, quan estàs en aquesta situació, sabem, vam dir més d'una vegada aquí al programa, que el cervell reacciona de manera extrema.
6: I tant.
7: I fa coses que no fa de manera normal, no?
6: Sí, sí, sí. Està clar. Sí, i llavors, diuen, es va fer la pilota gran, van dir, sí, sí, aquest tio, doncs va, com que ens està matant, anem-lo a buscar.
7: Mm. Sí. Aquí, al final, ja, si ho mires des de la nostra perspectiva, que coneixem les malalties que hi havia en aquella època, doncs potser les podem assignar a una malaltia concreta. ¿Vale? Aquí hi ha també un altre cas. Ara estàvem a Sèrbia, el 1700 sí, i pico, el 1632, els Balcans. Sí. Tot més o menys passava per allà, a l'Europa de l'Est. De fet, els arqueòlegs troben tombes amb els que els diuen que són vampirs, no? Són vampirs enterrats que enterraven expressament amb certs d'una certa manera perquè no poguessin actuar després de morir. I fixa't, en casos han trobat doncs cossos, esquelets, doncs amb lloses a la boca, perquè no puguin mossegar,
6: perquè no puguin obrir la boca, etc.
7: Exacte. Cossos en què estan ben enterrats, vull dir, els enterrava la família, vull dir, estan enterrats amb un ritual, però decapitats. És a dir, se'ls agafava el cap i se'ls hi posava entre les cames, o al costat.
6: Que luctuós.
7: De manera, una mica els separaves del cos, deia, vale, ja està mort, però per si de cas.
6: Sí, sí.
7: Que vam poder fer?
6: És preventiu.
7: No fos que... Sí, són pràctiques preventives, tal qual ho has dit tu. Una altra pràctica preventiva d'aquestes, els enterraven, però mira, em fa cosa decapitar-lo. Què farem? Doncs li posem una falç al coll, de manera que si s'aixeca es tallarà ell mateix el cap.
6: Ah, mira, veus?
7: Una altra manera.
6: L'arqueologia... Enginyós, eh?
7: Enginyós, sí, l'arqueologia ha demostrat que mai va ser així, perquè trobes el cos allà amb la falç.
6: Amb la falç posada, clar.
7: Sí,
6: això vol dir que, clar, sí que realment estem parlant de 300 anys enrere o més, en els que que això era estès, no? I, per tant, si s'han trobat aquestes tombes és que devia ser, no sé si generalitzat, però que hi havia bastants casos, no? De brots que la gent pensava que això podia succeir, no?
7: Sí, segurament el que es pot dir que perquè els hi feien aquestes coses, doncs segurament eren gent que tenia una certa marginació social, persones que tenien malalties que podien associar aquest vampirisme, estrangers, que no se sabia el nom, que eren estranys en aquella època, un estranger, imagina't, en aquella època. Gent que es suïcida.
6: I eren maleïts, diguem.
7: Sí, i eren gent que segurament en vida generaven desconfiança. També n'hi ha que els hi planten estaques.
6: Però tot això està relacionat amb això que se'n diu l'hematofàgia, és a dir, això de xuclar sang?
7: No ben bé. El que passa és que ells sí que interpretaven que com que tenien aquests humors que els hi sortien de la boca, aquests líquids vermellosos...
6: Clar, ho associaven
7: aleshores,
6: aquí.
7: Sí, ells deien, doncs, ha vingut i m'ha mossegat. Però és que no trobaves una mossegada física amb un malalt. Però, és clar, d'aquí també pot venir el tema, doncs, els animals hematòfags, que n'hi ha... N'hi ha poquets, però hi ha animals hematòfags, doncs hi ha la sangonera, per exemple, que s'alimenta de sang, o hi ha alguna espècie de ratpenat que també s'alimenta de sang. D'acord? Aleshores, potser per aquí també una mica l'associació.
6: No,
7: què més? Hi ha un cas històric, Sergi, aquí, un cas dels Estats Units. Hem de sortir, sortim de l'Europa de l'Est, fixa't.
6: Sí, home, fem un salt molt important.
7: Sí, i als Estats Units anem a fer un salt en el temps, també, 1892. Gairebé el 1900, a les acaballes del segle XIX. Estem en una família, en una època moderna, la família Brown, una família afectada per una malaltia greu, tuberculosi, diversos membres moren.
6: Ja ha passat quasi bé 200 anys, no arriba, però estem parlant 190 anys, 180, 150, 160 anys.
7: Exacte.
6: I hi ha un cas als Estats Units, travessant l'oceà.
7: Sí. Mira, diversos membres de la família moren, el fill emmalalteix, el poble diu, hem de trobar qui està fent això, hem de trobar vampir, el culpable. I obren la tomba d'una nena. Una nena que es deia Mercy Brown. I, bueno, una nena, una noia. Van desenterrar-la, van trobar doncs, que el cos estava relativament dic, ben conservat. Era hivern, segons tenint en compte això, feia fred, la descomposició és menor, encara tenia sang al cor, amb la qual van dir, ei, que aquesta encara està viva.
6: Decisió encara belluga.
7: Sí, encara belluga. Decisió del poble. Li extreuen el cor. El cremen i li fan veure les cendres d'aquell cor cremat al germà malalt. Saps quin va ser el resultat del germà? Va morir igualment.
6: Ja.
7: Si no, fixa't. No sé, ells van dir...
6: És curiós perquè a cada lloc la recepta és una mica diferent, eh? Va canviant.
7: Sí, perquè és tot... És humanista. Aquest relat del vampir és humanista. Hi ha més casos, evidentment, al llarg del temps. No els vull comentar tots per no avorrir.
6: No, però si et sembla, doncs donem entrada al nostre sempitern convidat resident, Albert Palou, del grup Beta, biòleg.
8: Hola.
6: I jugador. Què tal?
8: Hola. Com estàs? Bona tarda. Bé, aquí... Vampirs, un tema vampirs, fantàstic, però trobo que us n'heu anat de l'Europa de l'Est als Estats Units.
6: Sí?
8: I, si em permeteu, un apunt, a Catalunya també tenim els nostres propis vampirs.
6: Home, això jo volia que arribés a aquest moment. I tant.
8: Sí, home, hi ha una figura mitològica del folclore català que es coneixen, que es diuen els Dips.
6: Dips.
8: Que, de fet, donen nom a un poble, que és Prat Dip.
6: Ah, no ho sabia, això.
8: I que es tracta d'uns animals semblants als gossos que surten de nit i que xuclen la sang del bestiar o dels borratxos, específicament. Ah, els borratxos. Es diu que era...
6: Igual és un altre borratxo, potser. No sé.
8: Sí.
6: Bueno. Que no té calés, és com aquell que... Però... que ell fuma però no compra tabaco.
8: En tot cas, els Dips, i donen nom a un poble, als retaules de l'església de Prat Dip del 1600 ja hi surten aquests gossos, i a l'escut del poble hi apareix un d'aquests gossos vampirs.
6: Per tant, aquí estem parlant d'un animal hematòfag, diguem, però que no és un humà, eh?
8: No, en aquest cas seria un cànid. Estaríem entre el vampir i l'home llop. El capítol de l'home llop el podem fer un altre dia.
6: Tu que et dediques a aquest tema de la biologia, ja saps si existeix alguna base biològica darrere d'aquest mite? Més enllà d'aquest mite, d'aquesta mitologia que has dit, per exemple, aquest exemple del gos vampíric, que no està demostrat.
8: Hi ha gent que ho ha proposat i que hi ha especulat i que n'ha fet una certa literatura... Així és que ha obert debat científic. Hi ha alguns quants casos. Ho he reduït sobretot a dos. Si estaríem parlant de gent que ha intentat veure si alguna malaltia pot provocar alguna cosa que sigui l'origen del mite del vampirisme. O sigui, si realment hi havia alguna base d'alguna alteració de la salut humana que portés a crear aquests mites a partir d'aquests personatges que heu dit. I ja que tot s'enfoca bastant en dues malalties. Una, per exemple, que... sembla que va més ben dirigida que l'altra, però les podem comentar totes dues.
6: Aviam.
8: La que està més o menys acceptada com a teoria bastant interessant, o sigui, diguem, plausible. No, és difícil de demostrar això, però que és una teoria que, bueno, no, que encaixa bastant bé, és que el vampirisme, sobretot a Europa, neix a partir d'una sèrie d'epidèmies de ràbia que hi va haver a l'Europa de l'Est. De ràbia. O sigui, la ràbia és una malaltia vírica, la provoca un raptovirus que afecta el sistema nerviós i la transmeten als mamífers. Com que està a la saliva, la transmeten sobretot a partir de les mossegades.
6: Llavors, si et mossega un gos rabiós... Sí. I si no estàs protegit,
8: sí, aquí hi ha un...
6: te la transmet, sí o sí.
8: Ah, exacte. Per això és important vacunar-se si et mossega un mamífer. Sempre això,
6: i quins són els símptomes de la ràbia? Tenen a veure amb com es descriu un comportament vampíric, diguem?
8: Sí, aquí hi va haver un metge gallec, Juan Gómez Alonso, que el 98 ho va posar per escrit i ho va publicar en un article bastant xulo. I ell anava agafant les possibles conseqüències de tenir la ràbia descontrolada i ho anava comparant amb el mite del vampir.
6: Llavors, per home, exemple, és interessant, això.
8: La ràbia es transmet per mossegades. Diguem que si no es tracta, una de les primeres conseqüències de la ràbia és l'agressivitat desaforada, la fúria, l'agitació i les ganes de mossegar. Aquí tant, seguim...
6: Sí, això també quadra, diguem, sí.
8: Seguim quadrant. Ell va anar buscant... Una altra de les coses que pot causar la ràbia és la hiperactivitat sexual.
6: Ah.
8: Que això també encaixa amb certes facetes del mite que hem vist reflectides en algunes pel·lícules on això també es dona. Llavors també la ràbia pot provocar espasmes, o sigui, aquests bloquejos musculars que et quedin bloquejats, que et quedin, per exemple, el coll bloquejat i t'ofeguis, i combinat amb hidrofòbia.
6: Ah, sí?
8: Clar. Llavors, aquí també el mite de l'aigua beneïda, que tu pots fer-lo servir per atacar un vampir. La ràbia, en un extrem molt descontrolat, pots arribar a tenir això, hidrofòbia, i que aquesta hidrofòbia també es pugui combinar amb espasmes. Llavors, això de que et mullin amb aigua beneïda i que de cop t'ofeguis i et quedis... clavat, també encaixaria amb els símptomes de la ràbia i amb les característiques del mite del vampir.
6: Fixa't. Perquè els alls no, de moment?
8: També.
6: Ah.
8: Perquè una altra cosa que pot passar, si tens la ràbia, és que tinguis hipersensibilitat a determinades coses. Llavors, et pot afectar molt la llum, et pot afectar molt Els reflexos d'un mirall o et pot afectar molt una olor molt potent, com la d'un all, per exemple. I, a més, també genera insomni. I el que se'n diu com conductes erràtiques. Clar, si tu poses conductes erràtiques, insomni, pasmes, hidrofòbia, hipersensibilitat...
6: Agressivitat, mossegades...
8: I ganes de mossegar, i que tot això tot vingui d'haver-te mossegat alguna cosa, encaixa molt bé, realment, com a teoria, de que la ràbia, les epidèmies de ràbia del segle XVIII, fossin una de les causes de l'origen del mite del vampir a l'Europa de l'Est.
6: Jo no m'havia parat a pensar mai, però sí que sembla que quadri molt.
8: Hi ha una altra línia de metges que han intentat especular amb una altra malaltia. És menys coneguda, és la porfíria.
6: Amb què ens sorprèn la porfíria?
8: Hi ha molts articles, hi ha això des dels anys 60, hi havia un Louis Illis d'una universitat de Londres que ja ho posava sobre la taula, llavors l'últim dels més recents n'hi han de fins fa pocs anys, però un dels mítics és un David Dolphin de British Columbia als anys 80 que posava la porfíria al centre del debat de com a origen del mite vampíric. La porfíria és una malaltia genètica que afecta el metabolisme i que genera una deficiència en alguns enzims. I aquesta deficiència en aquests enzims fa que tu produeixis poca hemoglobina. I el tenir poca hemoglobina fa que la teva sang no transporti oxigen, i això és un problema bastant greu.
6: Com es manifesta, diguem?
8: Clar, si tens problemes amb hemoglobina, una de les coses és el color pàl·lid. Llavors, si tens porfíria o porfiriosi, el teu cos tendeix a acumular una sèrie de proteïnes, substàncies que es diuen porfirines, i en gran part s'acumulen a la pell. I aquestes porfirines, quan estan en molta quantitat a la pell, poden reaccionar amb la llum del sol. La llum del sol les activa d'una forma que després destrueix el teixit cutani. Llavors això encaixaria amb aquesta sensibilitat...
6: La fotofòbia aquesta que tenen.
8: La fotofòbia dels vampirs, de que la llum del sol els hi provocaria danys. Això és una de les conseqüències de la porfíria. També la porfíria el que genera és una retracció de les genives, que fa que els ullals siguin més visibles, i també fa que aquestes porfirines s'acumulen a les dents. Llavors les dents poden agafar un color marronós o vermellós, que també, bueno, clar, si tu tens una pell blanca, unes dents marrons i amb les genives tirades amunt i tens la pell cremada pel sol, clar, això és...
6: També... Això és un vampir, en tota la vida. Perdó per si algú té porfíries, però no.
8: Un altre dels punts en contra de la teoria de que sigui la porfíria és que és una malaltia molt minoritària. I llavors alguns altres científics que han entrat al joc de debatre això han dit que una malaltia tan minoritària difícilment podria causar o generar un mite popular tan gran. Això també és un element de debat que hi ha hagut. Clar, si vas desgranant després el que seria un vampir, hi ha un moment que es desenquadra una mica. Amb el tema de l'all, han hagut d'estirar una mica. Clar, l'all conté sofre, i el sofre és un element que sembla que pot estimular la producció d'aquestes porfirines i que això acabi provocant atacs de dolor en els malalts. Clar, però te l'has de menjar. Diguem que no és tan... Amb la ràbia t'encaixava dir, no, és que l'olor ja la tens allà. En aquest...
6: Aquí l'has d'ingerir perquè per tu és tòxic, diguem, sí, o és com una mena d'al·lèrgia que tens adquirida.
8: La gent que té porfíria no hauria de menjar aliments rics en sofre, perquè això els hi accelera la producció d'aquestes substàncies que els hi causen dolor i que se'ls hi acumula al cos. I després hi ha un altre punt, que això, però que encaixava i ara no tant, històricament, en el passat, la gent que tenia porfíria, un dels tractaments que feia era consumir sang.
6: Llavors, bevien... Aquí ja som al cap del carrer, eh?
8: Clar, en la medicina antiga, a la gent que tenia...
6: Que ningú ha demostrat que curri... Ai, que curri res, perquè...
8: No, és més el contrari.
6: Els mosquits viurien tota la vida.
8: El problema és el contrari, és que està clarament demostrat que beure sang no ajuda a res, perquè, diguem que tu beus sang perquè representa que intentes extreure d'aquesta sang aquesta hemoglobina que el teu cos no genera
6: clar,
8: bé.
6: Clar, però quan la passes per l'estómac, tot això res, no?
8: Està demostrat que l'hemoglobina no s'absorbeix per la via digestiva, per tant, el tractament de beure sang, diguem que en la medicina medieval potser podia encaixar molt bé la idea, però la medicina medieval no és que funcionés gaire. Vull dir, ja hi va haver tota una sèrie de millores, afortunadament. Llavors, és un altre punt en contra d'això. Diguem que la ràbia guanya molt més. Però bé...
6: Ah, per tant, el vampir per excel·lència seria un tio que ha nascut en porfíria i que li...
8: I que
6: contagien de ràbia.
8: Sí, sí. No? Bueno, en tot cas, són debats d'hipòtesis així mica... No diria informals, però que, bueno, tampoc és un tema que no es mori ningú per estudiar-ho. Llavors, bueno, és interessant.
6: Escolta, i llavors hi ha un altre tema, no? És que tot això, més enllà dels mites que tenen de llegenda o que són històrics fins i tot, hi ha molta literatura i molta novel·la no? que s'ha creat, i de fet n'hi ha de molt famós. Hem obert aquest programa precisament parlant del pal de paller del vampirisme novel·lesc, que és el Dràcula de Bram Stoker. Jordi, tu això ho has mirat, això dels llibres, de la literatura? Has fet un repàs una mica de les històries?
7: Home, i tant. Bueno, qui no coneix Bram Stoker? Mm-hmm. Qui no coneix Dràcula de Bram Stoker?
6: I les innombrables versions que se n'han fet, eh?
7: Sí, sí. Però potser el que la gent no coneix tant és un llibre que és antecessor de Dràcula de Bram Stoker. I, de fet, Bram Stoker uh-huh. es nota una miqueta que es va basar en aquest llibre també per poder seguir un relat i muntar un relat així. Hem de remuntar-nos al 1872. Sheridan Le Fanu va publicar un llibre que es diu Carmilla. Un llibre ambientat en l'Europa central, amb castells, amb aristocràcia decadent uh-huh. i amb una noia jove que es diu Laura. Carmilla, això no és cap monstre, sinó que és una noia encantadora. Doncs el vampir en aquest cas no és només terror, sinó que pot ser desig i perill.
6: Uh-huh. Sí, és com un canvi paradigmàtic, no? És a dir, deixa de ser...
7: Sí, sí, sí. Uh-huh. De fet, a l'època victoriana això era escandalós. Un lloc on hi ha repressió sexual o a la sexualitat femenina. I precisament Carmilla i Laura, que els he citat a totes dues, mantenen una relació amorosa. Són dues noies, imagina't, que a l'època victoriana.
6: És absolutament revolucionari, no?
7: Sí, sí. Aquí, doncs, el vampir, a més de que és Carmilla, va amb noies joves i atractives a xuclar sang... i convertir-les en futures vampires, doncs tens aquí un caldo de cultiu bastant important. Aleshores, Bram Stoker va agafar molts d'aquests elements i els va transportar a la seva novel·la, sí. Però donant-li tot un altre caire.
6: Sí que és veritat que Bram Stoker s'ha versionat moltes vegades i que no tot és fidedigna a la novel·la, no? Hi ha una de les versions cinematogràfiques més famoses, que és la de Coppola, amb Keanu Reeves, amb Winona Ryder, etc., que allò ho pinten com una història d'amor molt edulcorada, no? Molt ensucrada, no? I a la novel·la no ho és tant, és més febril, és més fosca, és més... No? No és tan, sí. No és tan idealista o no és tan ideal. Per tant, però sí que és veritat que el que tu dius, que marca un canvi paradigmàtic per l'època, no? Però també és veritat que l'associen també a un ésser obscur. Una persona que és un ésser obscur que té una conducta pel que es coneixia en aquella època desviada, no? D'alguna manera.
7: Exactament. Però el que fa Bram Stoker també aquí és sistematitzar una mica, donar unes normes. Què és un vampir?
6: Això sí.
7: I aquí et dona la norma. Uh-huh. Un vampir no té un reflex al mirall, té la debilitat a la llum del sol, com deia l'Albert, uh-huh. necessita beure sang per viure, es transforma en ratpenat, també pot passar, no? Un vampir ho fa, això, no?
6: Bueno, pot fer el que vulgui. De fet, Bram Stoker a Dràcula es transforma moltes coses.
7: Exacte.
6: De cop és un príncep molt guapo i molt ben vestit, de cop és un personatge abjecte, de cop és un llop, no?
7: Sí, sí, sí, sí. I té un contrincant, com tot bon llibre, com tota bona novel·la, de tenir un contrincant, que és Abraham Van Helsing.
6: Sí, això. Senyor.
7: Abraham Van Helsing és un científic... i representa això, la lluita entre la ciència, perquè Van Helsing fa servir la ciència, contra la superstició i el folklore.
6: I tant.
7: D'acord? Sí, sí. Però bé, Bram Stoker no només va fer servir la novel·la per aquesta primera llavor, per després començar a construir aquest relat de Dràcula, sinó que, a més, va fer servir un personatge històric bastant important, que l'has anomenat al principi, que
6: és
7: Vlad Tepes l'Empalador.
6: Vlad, personatge Vlad controvertit,
7: III, Sí, sí. Vlad III, de l'ordre Dracul, que en romanès vol dir de l'ordre del drac.
6: Del drac, sí.
7: Vale? Perquè el seu pare, el pare de Vlad Tepes l'Empalador, era de l'ordre del drac. Per què fa servir aquest personatge? Doncs perquè és un personatge sinistre, molt violent. Fixa't que aquest Vlad Tepes empalava les seves víctimes, diuen que en van empalar milers, i els deixaven en exposició, perquè els poguessis veure.
6: Fins que es morien,
7: I fins que es morien,
6: exacte. Estaven fins a 3 dies.
7: Es veu que tardaven, que tardaven, mare de Déu. Quan normalment ets tu qui t'escrius la història, de Vlad Tepes li escriuen la història als contraris, que diuen, ojo amb aquest, que fa això.
6: Clar, era el terror personificat, aquest senyor, no?
7: Sí, sí. Fixa't, quan mirem una pel·lícula de Dràcula, Sempre hi ha el castell aquell llarg de nit en una vall fosca que s'hi arriba només amb carro, que no hi ha cap més entrada. Doncs això és també una mica el lloc d'aquest personatge, de Vlad Tepes. S'interpreta com a Transsilvània. Sabem que a Transsilvània hi ha els vampirs, no? Surten d'allà. Doncs això és pel llibre.
6: Però no, clar, Vlad Tepes era el príncep de Valàquia, que és aquella zona de Romania actual, no?
7: Hey. Que no és Transsilvània, precisament.
6: No.
7: Valàquia és una altra zona diferent. Però bé, aquí s'adapta una mica a la novel·la i diu que passa a Transsilvània. De fet, si vas a aquests llocs a Romania, avui en dia hi ha tota una cultura de turisme relacionada amb Dràcula, fins hi ha cerveses de color vermell, hi ha tota una sèrie de coses que és per divertir una mica el turista. Doncs usa Transsilvània perquè és una paraula que ens sona exòtica, que ens sona remota,
6: sí,
7: i ens encaixa també amb aquesta espècie de terror gòtic. Vale?
6: A l'Anglaterra de finals del segle XIX tot això sonava molt llunyà, no?
7: Exacte. Però bé, estem aquí en aquest context d'Europa medieval, aquest castell punxegut i fosc.
6: Cal dir que Vlad Tepes, a Romania, és un heroi nacional, perquè sí, va ser el que va suposar la alliberació d'aquell poble. Va ser un croat, gairebé, no?, que va alliberar-los dels turcs musulmans. I, en canvi, la historiografia i aquesta novel·la de Stoker el va convertir en un personatge abjecte. És com si, no sé, com si els nord-americans convertissin a Jaume I en un devorador de nens, no? A nosaltres ens incomodaria una mica, diríem. Ara, una altra cosa és que després ja ens agradaria que vinguessin els americans aquí en un parc d'atraccions que haguéssim fet nosaltres i en féssim calés, no? Segurament ho disfrutaríem. I és el que ha acabat passant a Romania, també, no?
7: Jaume I, Aventura Park.
6: Exacte.
7: Amb K, perquè ens siguin més americà. Aleshores, a part d'això, de tot això, innombrables llibres que s'han fet i innombrables pel·lícules i el que deies, i revisions de la mateixa novel·la de Bram Stoker versionades en pel·lícules. Les més conegudes ja les sabem. Una de les primeres, Nosferatu, aquest nom maligne, pràcticament diabòlic. Dràcula, amb Bela Lugosi. Gran, que a més és un actor hongarès, que el teníem, diguem, amb l'accent hongarès. Vull dir, qui millor pot representar a Dràcula, que està situat a l'Europa de l'Est, a Romania, que un hongarès?
6: I per
7: cert, és igual, sí, no?
6: Exacte, total, tots són de l'Est, no?
7: Són de l'Est.
6: Que Lugosi va acabar molt malament, perquè és un senyor que es va arribar a creure que era un vampir, i va acabar en una situació d'alteració mental bastant lamentable, no? Sí.
7: De fet, vivia dins d'una caixa, que sí?
6: Sí.
7: Doncs, i després s'han fet altres interpretacions, Mira, per la canalla a l'Hotel Transsilvània, on es fa aquí el Dràcula és un personatge divertit, o pel·lícules ja una mica més serioses i més nostrades, com és ara Dràcula Conde Mordos, el 1997. És una gran pel·lícula que s'ha de veure, que recomano des d'aquí. Jo crec que Film Affinity té molt bona nota. Per tant,
6: no,
7: jo
6: reconec que no me l'esperava, però molt bé, molt ben tirat, sí senyor.
7: Sí,
6: Dràcula, és... convé de Barbate.
7: Conde Mort 2.
6: Conde Mort 2, molt bé, excel·lent.
7: Sí.
6: No, també, tornant més a casa, hi ha la història de La Vampira de Barcelona, una producció que va fer Televisió de Catalunya bastant, bastant interessant, que explica la història d'un personatge del principis del segle XX que vivia per Barcelona, un personatge molt, molt obscur i molt luctuós. Albert, tu en tens alguna de novel·la per comentar? O alguna història que...
8: Molt a favor de Dràcula, sempre, això.
6: Bueno, jo, els gustos de cadascú, no m'hi fico.
8: Jo, el que m'he entretingut a fer... Hi ha una varietat de revista científica que encara no hem tocat. Hem parlat de les revistes, les bones, les dolentes, les de baixa qualitat, les depredadores... Això.
6: Sí.
8: Hi ha un altre model que també existeix, que són les revistes científiques humorístiques.
6: A veure...
8: Que això té una història. La primera era molt famosa, que l'ha dit a la Universitat de Leicester, que es diu la revista de la ciència improbable, que això era una revista que servia perquè els estudiants practiquessin com es feia un article. Té tots els passos i té tota la litúrgia de fer un article i s'exigeix la qualitat, però és un article que, bueno, és només perquè l'estudiant hagi pogut practicar. I llavors això, com que els anglesos tenen molt de sentit de l'humor, va acabar derivant en que per publicar aquestes revistes feien, pot ser qualsevol cosa que no et puguis ni imaginar. Pot ser la física de, o sigui, quantes piles de bateria necessites per l'espasa de Star Wars, coses així. I òbviament el tema dels vampirs en aquest tipus de gènere ha donat molt de sí. Llavors, de formació de biòleg, m'ha fet molta gràcia perquè he trobat gent que fa estudis de biologia de poblacions amb vampirs.
6: Ah. O sigui, existeix literatura en aquest sentit, també.
8: Sí, sí, sí, sí. Hi ha un cas famós, que es diu, és un senyor grec, que es diu Kostas Eftimou. Bueno, dic que és grec pel nom, perquè ell vivia a Estats Units, però bueno, he deduït que era grec perquè es diu Kostas Eftimou. Ell volia demostrar que els vampirs, si existissin, hi haurien acabat amb la humanitat fa segles. Llavors, simplement, ell plantejava la hipòtesi que si l'1 de gener de 1600 en algun lloc del món es generava el primer vampir, quan tardaria tota la humanitat a ser vampir? Podeu especular o apostar alguna dada?
7: No sé. Home, jo amb 30 anys ho veig bé.
6: Sí, això anava a dir.
8: O sigui, posem-nos en situació, el 1600 la humanitat tenia 537 milions d'habitants, s'estima. Per tant, 1 de gener de 1600 apareix el primer vampir. Ell posa com a paràmetre que s'alimenta un cop al mes i que, per tant, cada vegada que s'alimenta genera un vampir nou, que és la persona de qui s'alimenta. No, o sigui, si tu fas els càlculs, li sortia...
6: No, perquè és exponencial, no?
8: És una progressió geomètrica. Llavors, el 100% de la humanitat es quedava convertida en vampira en 2 anys i mig.
6: Caram!
7: Oh, hòstia, és molt...
6: Sí, llavors, clar, això, també mal negoci, el tema del vampir, perquè clar, se li acaba l'assumpte.
8: Aquí,
6: el negoci, ràpid.
8: Aquí mal, sí, sí, malament, o sigui... Sí, posant...
6: Des del... Està ben pensada la idea, però...
8: Sí, el juny de 1602 ja s'acaba la història.
6: També és veritat que ell devia... Home, però hi ha naixements i morts naturals. O sigui, també, no sé si ho va incorporar a l'equació, suposo.
8: Bueno, aquí ell era físic, no era biòleg. Si fos biòleg, faria el que va fer un altre grup de científics, conegut com Strzelkowski, Lysin i Wilkins, crec que eren d'Irlanda, Irlanda cervesa, però suposo que anava per aquí. Van aplicar això, si tenim audiència que són biòlegs, coneixeran un concepte que és el model de Lotka-Volterra. No sé si heu hagut de patir-lo mai.
6: Un model estadístic, no?
8: És un model matemàtic que serveix per modelitzar la relació entre dues espècies teòriques quan una s'alimenta de l'altra. Llavors tu pots anar-lo complicant i pots fer aquesta modelització de la dinàmica de predador-presa. És el model de Lotka-Volterra. I van aplicar el model de Lotka-Volterra a partir dels models de vampir que veien a la literatura.
6: Bueno,
8: llavors,
6: clar,
8: això... I llavors feien el mateix exercici que Kostas Eftimou, de quan tardarien en acabar la humanitat, o si això és sostenible, a partir dels models de vampir que veien a la literatura.
6: I què els hi sortien, aquesta bona gent?
8: O sigui, l'heu citat abans el model Bram Stoker,
6: sí,
8: que usava l'extermini de la humanitat en 165 dies.
6: Ostres!
7: Ui, és molt més ràpid, això.
6: Timpame, eh?
8: Sí, sí.
7: Sí, és molt ràpid.
8: Després hi havia un model, hi ha un altre model més amable, que és el model Anne Rice,
6: sí,
8: més conegut com entrevista, entrevista amb el vampir. Sí, sí. Això, com que tenen un comportament diferent, els vampirs d'aquesta novel·la, els hi sortia que acabaven amb la humanitat en 50 anys. Tenim una mica més de marge.
6: Però dura molt poc, és perquè a més són éssers immortals. Vull dir, al final ja...
8: Bueno, clar, ells sí, nosaltres no, a la que ho som tots.
6: No, coi, aquí... però vull dir que si això comença als 1600, ja el que dèieu abans, o als 1700, els primers... Ja
8: clar, estaria a petar tot.
6: Però jo dic que és una manera d'acabar amb el negoci tu mateix molt fort, eh?
8: I després, diguem, l'equip, recordo Strzelkowski, Lysin, Wilkins, proposava el model de societat vampírica realment sostenible. O sigui, l'única que podria generar un... O sigui, l'única obra que podria generar una societat vampírica sostenible és Buffy cazar vampiros.
6: Mira, veus?
8: Perquè és l'única en el que s'estableix un model de dinàmica poblacional que, quan apliques la biologia de poblacions...
6: Sempre hi ha algú que hi ha donat una volta...
8: Se't manté sostenible, tio.
7: Sí. Escolta, hi ha una pregunta. S'ha fet el model Bràcula-Condemordos?
8: Jo crec que no.
6: Ara és quan l'Albert s'hi posa i
8: jo llenço un repte, perquè al final, vull dir, això de què estic parlant és un article real publicat. Si ho podem anar a buscar, podem buscar els autors, i normalment en els articles hi ha el mail dels autors. Jo proposaria escriure-li del senyor Strzelkowski, que és l'autor principal, reclamant l'estudi de Lotka-Volterra per Bràcula.
6: Endavant. Jo crec que ja esteu tardant, i els oients que vulguin entrar en aquesta aventura, doncs també els convidem a viure conjuntament i d'aquí un temps saber els resultats. Va, escolta, que si no, no acabaríem mai perquè de vampirs, en fi, n'hi ha de molts tipus, segurament. Jo crec que ara arriba el moment més fosc del programa. El nostre realitzador i tècnic de les zones que, a més, avui juga a casa, en terreny obscur, perquè quan plega d'aquí encara no en té prou i se'n va cap a la nit més fosca. O sigui, que això de la foscor no és pas postureig. Xavi, avui què ens portes?
9: Què tal? Molt bones.
6: Estàs bé?
9: Estic molt content avui.
6: T'agrada molt l'allioli o...?
9: No, m'agrada més una altra cosa, que hagueu parlat de Bràcula Condemordos.
6: Ah,
9: que,
6: bé.
9: per mi és la millor pel·lícula de vampirs de la història, i no estic dient en broma.
10: Veieu perquè Xavi Gorro és col·laborador del programa, sí. No?
7: Sabeu que, a més, està en HD?
10: Jo 1080. Us confesso que l'he començat a veure 3 vegades i no l'he pogut acabar mai.
9: Doncs
8: més
9: has de fer-ho.
8: Ets més de Papa Piquillo.
10: Tampoc.
7: Té broma, té broma la pel·lícula.
10: Sincerament, no he tingut nassos d'acabar-la.
9: No en teniu ni idea. És una gran pel·lícula.
10: Però no descarto que sigui un tio que tinc mal gust, no com Xavi Gorro, que ens porta coses bones. Va, aquesta setmana què ens porta?
9: Aquesta setmana us portaré una disputa vampírica real que va haver al Regne Unit a l'any 1970. Dos senyors que es van barallar per a veure qui aconseguia fer fora un vampir o un fantasma d'un lloc. En concret, el lloc era el cementiri de Highgate, a Londres, i aquest afer és conegut com el vampir de Highgate. El cementiri aquest de Highgate, per qui no el conegui, és un cementiri que es va construir a l'any 1839. Bàsicament, en un inici era un recinte privat, només apte per a l'aristocràcia anglesa, però després
10: es va obrir. Em sembla que el coneix, aquest cementiri.
8: Sí, home, jo vaig fer un viatge a Londres només per anar a veure aquest cementiri. És un...
10: Imagina't. Veieu com sou col·laboradors d'aquest programa per alguna cosa?
8: Hi ha dues tombes absolutament imprescindibles. Hi ha la tomba de Karl Marx.
9: Exacte.
8: I just a davant hi ha la tomba de Douglas Adams, autor de La guia de l'autostopista galàctico. Fins aquí el meu apunt.
9: I la de Michael Faraday.
8: Ah, també, sí.
7: En sèrio? També està allà.
9: Doncs aquest cementiri s'ha dit que durant un any va caure, diguem, amb l'ostracisme i amb l'oblit, i va quedar bastant abandonat, i la gent no hi anava. No hi anava fins que un grup de joves que estaven interessats en l'ocultisme el van començar a freqüentar, més o menys cap a la dècada dels anys 60. I el cas que ens hem de centrar avui és el 21 de desembre de 1969, quan un grup de membres liderats per un senyor que es diu David Farrant van decidir passar-hi la nit. I, segons es creu, el relat, Farrant va veure en aquell cementiri una mena de figura grisa que ell va considerar sobrenatural. I què va fer? Doncs va escriure una carta, com que no hi havia internet i no podia ficar al Twitter, doncs va escriure una carta en un setmanari que es deia Hampshire Highgate Express, on preguntava si algú havia experimentat un cas similar. Dies després, diferents persones van respondre i van dir que sí, que ells també havien vist fantasmes a la zona. Uns van dir que havien vist un home amb barret, altres un ciclista amb pinta espectral, altres havien vist una dona vestida de blanc que els mirava així estranys, i altres deien que havien vist una figura que podia travessar barrots.
10: Però explicaven aquesta gent, que havien vist aquests personatges per allà pol·lulant, eh?
9: Sí, però què passa? Que el 27 de febrer de 1970, poc després dels fets, apareix un segon individu en aquest joc, que és el senyor Sean Manchester.
10: I què diu aquest bon home?
9: Aquest home va contestar la carta del senyor Farrant i dient que en realitat ell no havia vist un fantasma, eh? Ell el que havia vist era un noble medieval que havia practicat màgia negra a Valàquia i que no era qualsevol persona, sinó que era un rei vampir, que havia estat portat a Anglaterra, des de Valàquia fins a Anglaterra en un taüt, a començaments del segle XVIII per als seus seguidors, que li havien comprat una casa al West End de Londres, que és una zona que estava bastant bé, i que després doncs, va ser enterrat en el cementiri de Highgate i que va ser despertat per uns satanistes actuals que van començar a fer rituals allà.
10: Fins als satanistes tot això em sona, diguem.
9: Doncs a partir d'aquí va començar, diguem, una batalla literal entre els dos homes, entre el nostre amic, el senyor Manchester, i el nostre amic, el senyor Farrant. Per què? Per veure quina de les seves teories tenia raó. Si en realitat aquesta figura que hi havia suposadament en aquest cementiri era un vampir, en concret, era el rei dels vampirs, o era un fantasma. És més, les discrepàncies van arribar fins a tal lloc que aquests homes, diguem, es van enfrontar primer per carta i després gairebé ho van fer personalment, ja que tots dos asseguraven que ells eren els únics de fer fora d'aquell ésser maligne d'allà.
10: O sigui, a més, no només es barallaven per saber quin, sinó per quin ésser era, sinó quin dels dos era el capaç de foragitar-lo, diguem.
9: Clar, perquè un deia que el Manchester deia que ell era un expert vampirista i, per tant, que aniria allà, li clavaria una estaca i a la merda. I l'altre deia, no, això només es pot fer a través d'un exorcisme, perquè no és un vampir, és un espectre.
10: La tècnica.
9: I estaven allà tots dos, i tots dos es anaven insultant per cartes. A cada carta que publicaven anaven menyspreant la teoria de l'altre. Però, clar...
10: I al final, què?
9: La rivalitat va arribar al punt àlgid quan el 13 de març de l'any 71 la televisora ITV va provocar un... Bueno, va publicar aquest fet. I què va passar? Doncs que una multitud de gent se'n va anar fins a les portes d'aquest cementiri armats amb aigua beneïda, alls i estaques, i van intentar entrar-hi.
10: Artilleria top, eh?
9: Sí, van allà a lo loco. Va arribar la policia, els va intentar impedir el pas.
10: Albert Palou també hi era, van a fer un dia d'aquell necroturisme del seu i van a cap allà.
7: Un dia tonto.
9: I en principi els van prohibir el pas. Però clar, el senyor Sim Manchester que va dir no, jo he aconseguit entrar perquè jo sé un camí secret. Ell va explicar que havia entrat, que va entrar al sarcòfag d'aquest senyor, d'aquest rei maligne, i que en veure'l semblava un viu mort. Ell el va descriure com un viu mort, o sigui, com un vampir.
10: Un no mort, de fet.
9: Bueno, ell va dir com un viu...
10: No
9: com una persona que no estava ni viva ni morta, no sabia ben bé el que era. Li va realitzar el seu ritual, li va clavar una estaca i va acabar amb ell. Però què passa? Que aquí tenim l'altre. El senyor Farran va dir, a veure, no, aquest tio s'està inventant tot. I a l'agost del mateix any, en David Farran va ser trobat, no va poder entrar sigilosament com l'altre, i va ser capturat per la policia, per la nit, intentant entrar a dins del cementiri, armat amb un crucifix i una estaca de fusta. Òbviament va ser detingut, va ser condemnat per vandalisme i també per danys a monuments, per profanació de tombes i per extracció de restes humanes. Clar.
10: Clar, per tant, la història que queda la bona és la de l'altra, no?
9: Clar, el senyor Farran va acabar bastant enfadat, perquè ell deia que, a veure, jo sóc bo, és l'altre que és dolent, però a mi m'heu atrapat i a l'altre no.
10: No m'heu donat l'oportunitat de demostrar-ho.
9: Exacte, i la rivalitat, diguem, que ha seguit fins als nostres dies, un dient que l'altre és un mentider i l'altre dient que no, que el mentider és l'altre. O sigui, el Farran deia que ell no és un vàndal, sinó que és un salvador de la humanitat, i el Sim Manchester dient, no, aquest és un gamarús, jo sóc l'autèntic salvador. I tot això ha anat canviant, o sigui, durant els anys, han anat evolucionant, han anat publicant cartes a aquesta gent, han anat publicant llibres...
10: Última hora tampoc... Bueno, clar, si sí, anava a dir que n'han tret, doncs això, no? Que si han venut algun llibre, doncs tot això que...
9: Bueno,
10: una mica de fama, no?
9: Ego. Sí, actualment aquests senyors encara continuen enfadats, encara acaben dient que no, que la raó la tinc jo, i l'altre diu no.
10: Encara es cartegen i ara es deuen emprenyar per Twitter, diguem.
9: Sí, suposo que ara es deuen insultar per Twitter o... Sí. Però sí, encara continuen enfadats. Sí, la relació, diguem, que no és bona.
10: Si ho trobem, ho publiquem alguna cosa a les xarxes, d'això?
9: Sí. És més, aquesta rivalitat s'ha de dir molt ràpidament que, per ser, ara el cementiri, com l'Albert Palou sap, està totalment restaurat, es pot anar tranquil·lament, es pot entrar, està net, no hi ha locus allà, bueno, no ho sé, no hi ha gent allà amb estaques saltant balles... Sí?
8: No sé si és aquest o un altre. A Londres hi ha 7 cementiris històrics i n'hi havia un, que no sé si és aquest, però que feien casals d'estiu per nens.
9: Ah, bueno.
7: Està bé.
10: Com a expert en cementiris britànics, al tanto. Molt bé.
9: Doncs aquesta trifulca d'aquests dos senyors, el Sim Manchester i el David Farran, va arribar a ser tan important que va arribar, fins i tot, a part de despertar diferents llegendes urbanes, a inspirar una pel·lícula que es diu Dràcula A.D., 1972, que és, diguem, que és la sisena pel·lícula de la... aquelles pel·lícules de la Hammer, del conte Dràcula, sí, protagonitzades per Christopher Lee, i estan les últimes, dels anys 70, una pel·lícula molt, això, molt pop, no? Tot és molt caricaturesc.
10: Molt icòniques, no?
9: Sí, però ja no són com les primeres, que intentaven fer una mica... Aquí jo crec que ja és una miqueta tot més paròdia, i ens explica la història això d'un senyor, que és un deixeble de Dràcula, que organitza una cerimònia de màgia negra, en el mateix cementiri ressuscita el comte, i segresta una noia que, per casualitat, és la neta del senyor Van Helsing. I què passa? El senyor Van Helsing va cap allà a dir, és la meva neta.
10: Clar,
9: i es vol carregar el Dràcula. I aquesta és l'història.
10: Molt xula. O sigui, aquesta batalla és molt més interessant que les batalles entre el bé i el mal, entre el cel i l'infern, entre l'ésser obscur i l'ésser de llum. Està molt bé, està molt bé. Gràcies, Xavi, per la teva aportació. Crec que hem d'anar tancant l'episodi d'avui, que hem dedicat a això, aquests éssers, els vampirs. Gràcies, Jordi, per sempre posar-nos els peus a terra, l'Albert per posar-hi més ciència, i en Xavi per recordar-nos que la realitat a vegades supera la ficció. Recordeu, els vampirs no existeixen, o sí, però les històries segur que sí. I sovint, aquestes històries ens expliquen més sobre les nostres pors que sobre qualsevol criatura de la nit o ullals afilats. Nosaltres continuarem buscant les respostes i, com sempre, intentant buscar encara més les bones preguntes. Això és La Terra No És Plana. Segueix-nos a les xarxes i fins aviat.
11: Vaya tarde que me espera.
12: ¡Ole, señor Conde! ¡Sí me gusta!
11: ¡Muerta y mondeño! ¡Soy el

0: David García.
1: Bon vespre, acte al casino aquesta tarda per donar a conèixer tots els detalls del POUM. Un acte que ha servit per constatar, sobretot, el malestar dels veïns de sectors sense urbanitzar, com Can Carreres, Tres Camins, Campament o Can Serrafusà, i que veuen que, donada la negativa de la Generalitat, la urbanització de les seves cases per ara no seria possible només amb el nou POUM. Avui coneixerem el nou Pla d'Actuació Municipal d'Inundacions, que concreta com han de respondre els serveis municipals davant d'un episodi de pluja forta o de possibles inundacions. El document identifica punts conflictius i de vigilància, fixa els passos d'activació de protocols i inclou els comunicats que es fan arribar a la ciutadania. Doncs un pla que podria ser especialment útil en dies com avui, perquè aquesta nit ens ve un temporal que durant 24 hores ens podria portar pluges molt fortes just a la nostra zona. A Rubí, el Meteocat, per ara, ens indica que la pitjor part la tindrem demà a primera hora de la tarda. Abans de sentir els responsables de Protecció Civil amb els detalls concrets per fer front a aquest temporal, sentim què és el que ens diuen els models meteorològics. Lluís Mipérez, des de la xarxa.
2: Bona tarda. Aquesta darrera setmana del setembre ja està venint amb algun canvi de situació. Ha baixat una mica la temperatura, però en qualsevol cas encara la xafogor és molt evident, amb aquests núvols que en alguns moments han anat deixant algun ruixat molt aïllat, per exemple, a les Terres de l'Ebre, també al sud del Gironès o de la Selva, i al llarg de les immediates hores alguns ruixats, però sempre francament aïllats i molt locals i de curta durada, s'aniran endinsant des del mar cap a la costa i al prelitoral. Aquesta matinada és quan ja començarà a ploure amb una mica més de ganes, sobretot al sud de Girona, també a les Terres de l'Ebre i al prelitoral de Barcelona. I atenció al dimarts amb les fortes pluges i tempestes que arrencaran del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre i es desplaçaran al migdia cap a les comarques de Barcelona, sobretot a la vall del Llobregat i la vall del Besòs. Aquí probables inundacions. I a últimes hores del dimarts, aquestes pluges molt intenses també arriben a gran part de Girona. Comença a baixar també la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
1: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla d'Emergències Inuncat davant la previsió de xàfecs locals molt intensos que ens afectaran tot el litoral i prelitoral català, inclosa la comarca del Vallès Occidental i la ciutat de Rubí. Aquest episodi de pluges i tempestes fortes començarà aquesta mateixa nit i es mantindrà actiu durant un període de 24 hores. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, la pluja pot descarregar amb una gran intensitat en breus intervals de temps. Davant d'aquest escenari, el Meteocat ha mantingut l'avís de perill al nivell taronja, que correspon a un grau 4 sobre una escala de 6. Imma Soler és la sotsdirectora de Protecció Civil.
3: Que poden arribar amb alguns punts fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que també poden tenir un abast en 3 hores de més de 90 litres també per metre quadrat i que poden arribar amb alguns punts fins i tot fins a 150 litres en un període de 3 hores. Per aquest motiu doncs, demanem aquesta alerta, demanem aquesta prevenció a la ciutadania, als organismes, als ajuntaments, a tothom.
1: Es demana, doncs, aquesta màxima precaució, especialment en els desplaçaments per carretera i en les activitats a l'aire lliure. Soler ha explicat que, per ara, no es donen les condicions necessàries per enviar una alerta massiva als telèfons mòbils a través de l'ESAlert, ni tampoc per decretar la suspensió o la restricció d'activitats de manera preventiva, com va passar fa un parell de setmanes. Així tot, els serveis d'emergència no descarten que els pronòstics puguin empitjorar a mesura que s'apropi l'inici de l'episodi. Doncs bé, precisament, Rubí disposa ja d'un nou pla d'actuació municipal d'inundació, que concreta com han de respondre els serveis municipals davant d'un episodi de pluja forta o d'una possible inundació. El regidor de Medi Ambient i Transició Ecològica, Andrés Medrano, ha explicat que aquest pla no deixa marge a la improvisació i detalla què ha de fer i com ho han de fer tots els agents implicats en el cas de produir-se un d'aquests episodis. Medrano ha destacat que el pla prioritza les persones per davant dels béns i les infraestructures. També determina on es podria haver de tallar el trànsit o evacuar instal·lacions o indústries en el cas que fos necessari. El nou pla integra també el sistema Argos, dades meteorològiques i informació de sensors locals i d'altres punts de fora del municipi, que, segons el regidor, és una informació que hauria de permetre anticipar possibles incidències i millorar el temps de reacció en cada pas del procediment.
4: Sistema Argos és un sistema que integra les dades de meteorologia, de sensors locals, de sensors que estan fora del municipi, aigües amunt, de tal manera que permet en tot moment, a través d'una sèrie d'avisors, conèixer la situació i a partir d'aquí preveure què pot arribar a passar en diferents punts del municipi. Això és clau pel temps de reacció. Fins i tot el pla el que ens determina és un temps de reacció ideal per cadascun dels passos del procés.
1: L'activació, quan es produeixi un episodi de pluges molt fortes, es coordinarà amb l'Inuncat. Una previsió d'alerta posarà el sistema municipal en prealerta. I si les dades de pluja i dels sensors confirmen el risc, s'activaran el comitè de coordinació i els serveis municipals, així com l'empresa gestora de l'aigua, Veolia. El pla preveu avisos directes a zones i activitats que puguin resultar afectades, a més de comunicacions municipals pels diferents mitjans de l'Ajuntament.
4: Municipalment, a part d'aquests alertes que ja s'activaran, si és una qüestió supramunicipal, doncs hi ha les vies de comunicació que ja estan protocolitzades en el propi pla, que inclouen comunicacions directes, és a dir, trucades a indústries o zones d'habitatges o zones de veïns que puguin estar més susceptibles de ser afectades, i després l'activació de la pròpia comunicació municipal a través dels diferents mitjans, evidentment que hauran d'incloure tots, per exemple, la ràdio.
1: El pla també preveu difondre les mesures d'autoprotecció entre els veïns, les activitats i les instal·lacions que puguin estar exposades al risc de pluja.
0: Torna a escoltar aquest informatiu a radiorubí.cat.
1: La Generalitat s'hauria negat a urbanitzar sectors com Can Carreres, Tres Camins, Campaments o Can Serrafossar, segons preveu el nou POUM. Ho ha explicat l'equip de govern aquesta tarda al casino en un acte per donar a conèixer la nova norma urbanística davant d'alguns veïns que precisament estaven esperant aquest nou POUM per regularitzar la situació dels seus habitatges després de 30 o 40 anys. L'executiu local ha demanat suport tècnic a la Diputació per treballar aquesta qüestió i ha proposat fer una trobada específica amb els afectats. Es calcula que a tot Catalunya hi ha unes 1.500 urbanitzacions sense regularitzar, una situació que el govern català està començant a adreçar, per exemple, a través de línies de crèdit als ajuntaments. Però per ara no sembla que passar a sòl urbà aquestes zones a través del nou POUM sigui possible, un fet que, òbviament, preocupa els veïns. Elvira Rodríguez és veïna de Can Carreres.
5: Tenemos las casas urbanas con terrenos rústicos, pero sin servicios, pero pagando contribución, sin ningún derecho, y bueno, pues queríamos saber en qué estado nos contempla el POM o qué situación nos va a dejar.
1: Si el nou POM no permet finalment la urbanització d'aquests sectors, com tot apunta que podria passar, encara es podia treballar amb els instruments que permet la regulació del sòl no urbanitzable, que és com està qualificat actualment totes aquestes zones. Entre ells, segons el director del POM, Sebastià Jornet, es podria fer servir un pla especial d'adequació ambiental i urbanística amb un cost mitjà estimat de 30.000 euros per casa per tal de regularitzar els aspectes més bàsics. Més enllà d'aquesta situació, però, molts veïns s'han apropat aquesta tarda al casino per conèixer els detalls del creixement demogràfic o de les noves polítiques de mobilitat que preveu el POM. Sentim uns d'ells, l'Andreu Alonso.
6: Me preocupa sobretot tot en general, o sigui, l'ordenació és ben molt important, com es construiran els nous barris, la nova estació sobretot, el que s'està construint ara ja de l'Avinguda de l'Estatut, com quedarà definitivament. Preocupa més que res com es farà aquest creixement.
1: Precisament sobre el creixement, el nou sector més important que contempla el POUM és el que es vol permetre construir a Campujol, a l'antiga fàbrica de Ficosa, on es preveuen uns 2.000 habitatges. Més enllà de la qüestió residencial, veïns com la Montse Rus dubten que les solucions de mobilitat que es proposen per donar resposta a l'augment demogràfic a la zona siguin les més adients.
7: En hora punta ja hi ha problemes de circulació, per tant serà un tap important. La proposta de mobilitat de tota aquesta zona no és el camí de Can Balasc ni és una via paral·lela a la via de ferrocarrils per darrere el castell, per anar a sortir a la Llana. Vull dir, ens fan fer voltes de 8 o 10 quilòmetres per anar al centre. Per tant, la zona Castellnou, Can Solà, Can Mir, tot aquest, Can Vallespar, Can Barceló, ens surt més a compte anar a Terrassa.
1: I un altre dels grans sectors que es transformaran i urbanitzaran serà l'entorn de Pica Aguilera i el Vapor Nou, amb nous barris, edificis municipals i, si tot va bé, la segona estació de ferrocarrils a la Llana. Aquest és un punt que preocupa veïns com l'Andrés Méndez.
8: Hay una serie de edificios y una serie de que son casi patrimonio de Guirubí, como el Vapor Nou, la zona que hay, toda la parte de Pica Aguilera, que todo se hace unos planes de urbanización con mucha altura, que no creo yo que sea la más conveniente, y después los problemas que va a generar eso, porque claro, son propiedades privadas.
1: Durant la trobada, altres veïns han preguntat qüestions relatives al calendari d'aquest nou POUM, les opcions per dividir construccions i guanyar habitatge protegit, els 4 metres quadrats mínims de terrassa que hauran de tenir totes les noves construccions a Rubí, l'alçada de pisos com els previstos als avets al costat de casa de planta única o fins i tot de carrers de les urbanitzacions que han desaparegut de Google Maps. El Departament de Salut alerta dels efectes que pot tenir l'ús excessiu o inadequat de les pantalles en infants i adolescents. La nova guia de salut digital, elaborada a partir de 700 estudis científics, assenyala riscos físics, emocionals, cognitius i relacionals, especialment durant les primeres etapes de desenvolupament. En aquest sentit, la psicòloga clínica Núria Aragai, responsable de la unitat d'addiccions comportamentals del Consorci Sanitari de Terrassa, posa el focus especialment en els més petits.
9: El que més s'ha vist és que de 0 a 6 anys és on tenen un impacte més directe en funcions i amb habilitats i amb capacitats que poden tenir, doncs, això com deies, un efecte irreversible. No? És a dir, s'ha vist que amb nens molt petits doncs hi ha una interferència en el que és el desenvolupament del llenguatge, la capacitat de jugar, no? De fer joc simbòlic.
1: A Catalunya, l'edat mitjana del primer mòbil és de 10,8 anys i més de la meitat dels alumnes de primària ja en tenen un. I al Vallès Occidental, la unitat d'addiccions comportamentals del Consorci Sanitari de Terrassa atén casos d'ús problemàtic de pantalles, videojocs i altres conductes addictives. Aragai explica que les consultes per aquests problemes van créixer especialment entre el 2020 i el 2022, tot i que, posteriorment, és cert, han baixat.
9: Nosaltres, particularment, a la unitat d'addiccions del Consorci Sanitari de Terrassa, vam notar un augment molt significatiu entorn al 2020, 2021, 2022, i en els últims anys hem vist una disminució. Clar, nosaltres hem vist una baixada de la consulta per aquests tipus de casos.
1: Matisa, però, que aquesta baixada de consultes no significa necessàriament que hagin disminuït l'ús de les pantalles, sinó que podria estar relacionada amb una major consciència i prevenció de les famílies. A Rubí, l'Ajuntament ha posat en marxa aquest any el Servei d'Informació sobre Addiccions, el CIA, i un programa que inclou tallers sobre l'ús de pantalles en famílies d'alumnat de primària i secundària. El servei també treballa coordinadament amb el CESMIC.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I acabem informant-vos que el Peacock ha tancat aquest cap de setmana la seva quarta edició amb una valoració molt positiva. Després de gairebé una dècada d'aturada, la trobada ha tornat a omplir la plaça del Celler i la sala César Martínez amb una proposta artística variada, alternativa i, sobretot, molt vinculada al talent local. Més d'una vintena d'expressions artístiques han format part del programa, amb música, fotografia, performance, audiovisuals o arts visuals. Centenars de persones han passat pel festival durant tot el cap de setmana per descobrir propostes molt diferents, algunes més convencionals i d'altres més curioses i transgressores, com una combinació de tango i tarot o de poesia i hip-hop. Així valorava l'edició Laia Uller, organitzadora del festival.
10: Han sigut uns dies maquíssims, plens d'emocions pel tema aquest que eren artistes de les edicions passades, i han sigut com molts retrobaments de fa 10 anys. Hem de lluitar per seguir tenint aquests espais que no només siguin de festa, sinó també de conèixer gent, reflexionar sobre coses i poder crear coses també conjuntament.
1: La música ha tingut un pes important en aquesta quarta edició del Peacock. Divendres, la cantautora, compositora i poeta rubinenca Alba Luz va ser l'encarregada d'obrir el festival, mentre que dissabte una desena d'artistes van anar omplint el cartell al llarg de la jornada. També hi ha hagut espai per les arts visuals i per activitats més participatives l'últim dia del festival, amb tallers d'escultura, murals col·laboratius o maquillatge de fantasia. El Peacock va néixer el 2015 amb la voluntat de crear a Rubí un espai on els artistes poguessin mostrar les seves obres. Ara, gairebé una dècada després, el projecte ha tornat a agafar vida i l'organització ja pensa en el futur. La intenció és que aquesta edició no sigui puntual, sinó reprendre les convocatòries obertes i convertir el Peacock en una cita anual. I el festival, per cert, encara no ha acabat del tot. L'exposició col·lectiva, amb una vintena d'artistes, es pot visitar a la sala de dines del Celler fins l'11 d'octubre. Fins aquí l'informatiu vespre d'aquest dilluns. Ara, com sempre, arriben els esports de la mà del nostre company Siscolara García. No us ho perdeu.

0: Més informació als butlletins horaris i sempre a radiorubí.cat. La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Va, som-hi, que tenim molta feina per endavant. Benvinguts a aquesta setmana esportiva dilluns, als esports, que en horari del migdia, 14:45, repetició 8:45 al vespre, arrenquen en un dilluns de ressaca del cap de setmana. Mirem cap al futbol, Lliga Elit, primera catalana, segona catalana. Bons resultats en termes generals, així com també cap al waterpolo. Aquí les coses no han anat tan bé, o en hoquei patins en línia, amb una de freda i una de calenta. Són els temes principals d'aquest programa, que a la seva recta final revisarà la resta dels resultats, els quals anirem ampliant durant els pròxims dies. Menú sobre la taula, hi ha molta teca, així que vinga, comencem a tallar.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Perquè tenim moltes qüestions en endavant per afrontar. Per exemple, la victòria, 3 primers punts i zona mitja de la classificació per a la Unió Esportiva Rubí, que superava la primera de les cites a casa, horari poc habitual de diumenge tarda arran de la transmissió a través de la xarxa per televisió, i la Unió Esportiva Rubí, que també, si van voler, ho vau poder escoltar tots en aquesta casa, Ràdio Rubí, va guanyar el Martorell 2-1 en un partit difícil, complicat, un rival que, tot i que és el seu primer any a Lliga Elit, va demostrar tenir una gran capacitat de toc de pilota i va dominar a la Unió Esportiva Rubí, però la influència en les àrees va ser clau. La Unió Esportiva Rubí va aprofitar bé les ocasions, va tenir fins i tot moltes per acabar de certificar i va treballar bé en defensa, al final acabant de patir. Primer perquè a la primera meitat Adri Record feia l'1-0, el 2-0 en l'arrencada de la segona Pau Herranz semblava encaminar el partit, però en entrant afegit feia el 2-1 un Martorell que va pressionar però ja no va tenir temps per redreçar la situació i deixava content a un Blai Martí que sabia que aquest partit ni molt menys havia de ser fàcil i no ho va ser.
2: Han fet molt bon partit ells i per això ha costat, perquè jugàvem, t'ho vaig dir la setmana passada, jugàvem contra un molt bon projecte, però nosaltres hem estat, jo crec que hem estat molt concentrats, amb molta personalitat en situacions que són adverses, jo crec, a l'equip, que és defensar més estona del que nosaltres voldríem o més estona del compte, i crec que hem competit molt bé, crec que hem fet el partit que havíem de fer, que hem defensat molt bé l'àrea, i estic molt content i molt satisfet.
1: És que la diferència amb Viladecans en la primera jornada, quan es va perdre, és precisament que el Rubí va fer la inversa. Va jugar, va tocar al mig del camp, però no va tenir profunditat i va tenir problemes en defensa. Tres quarts del mateix del que li va passar al Martorell, que deixava d'aquesta manera descontent el seu entrenador, Edu Berrocal.
3: Hem jugat molt plans, hem abusat de la possessió, havíem d'anar a més verticalitat, anar a buscar més situacions d'àrea. Crec que ens hem ofegat nosaltres mateixos en el nostre joc interior i ens ha faltat més presència. La segona part ho hem canviat, hem tingut més presència atacant a l'última línia del Rubí, hem pogut generar més ocasions, ja s'han vist, hem fet tres ocasions molt clares abans de l'empat, abans del primer gol, per poder-nos ficar al partit, i llàstima que el gol ha arribat tard, si no crec que haguéssim tingut opcions d'empatar.
1: La veritat és que perquè entrava a última hora, però la Unió Esportiva Rubí, Uri Antonell, porter del Martorell, ex del Rubí, va fer ahir una gran actuació amb tres aturades espectaculars per evitar el que hauria estat tercer i ja definitiu, tot i que amb dos van tenir prou la Unió Esportiva Rubí per fer-se amb la victòria. Primer partit a casa, tres primers punts, a continuar en el camí d'una Lliga Elit que promet, com cada any, emocions fortes sense cap mena de dubtes. Aquesta era una segona jornada que també tenia aquests altres resultats. David Burillo.
4: Argentona 2, Viladecans 3, Singuerlín 2, Atlètic Sant Just 1, Sabadell 1, Manlleu 3, Valls 3, Sant Mauro 2, Turó Peira 4, Can Vidalet 1 i Vic 0, Horta 1.
1: Queda la classificació encapçalada pel pròxim rival de la Unió Esportiva Rubí, el Manlleu, amb 6 punts mateixos que l'Horta i el Viladecans, 4 per al Valls, i amb 3 trobem el Prat, Turó Peira, Unió Esportiva Rubí, Singuerlín, amunt, Castelldefels, Argentona, Sant Mauro, Atlètic Sant Just, Martorell, Sabadell B i Can Vidalet. Tanca la classificació. L'únic equip que fins ara no ha puntuat és el Vic.
5: www.radiorubí.fm.
6: Tota la informació dels equips rubinencs.
5: Resultats, classificacions i l'agenda dels partits del cap de setmana.
6: Perquè tinguis els detalls del teu equip de primera mà.
5: Perquè sàpigues a on i quan disputen el seu partit.
6: Tot l'esport rubinenc a
5: radiorubí.fm.
1: I nou empat a 0 per al Club Juventut 25 de Setembre, dues jornades al grup 2 de la Primera Catalana del futbol masculí, dos punts per al conjunt del Santi Fernández, que davant de la Fundació Atlètic Vilafranca va ser una cosa semblant al de la primera jornada, potser amb no tantes ocasions com llavors. El Balaguer l'hauria d'haver guanyat el 20. En aquest partit disputat a l'Olímpic de Terrassa, doncs alguna ocasió, no tantes del seu rival, tot i ser local, però el repartiment de punts es podria considerar una mica més lògic. A més, el camp va condicionar el joc del conjunt rubinenc perquè doncs no volien arriscar massa, ja que és molt gran i podien deixar desguarnida la defensa, la qual cosa va, diguem-ne, que condicionar el toc de pilota i sobretot les sortides ràpides per part del 20, que això sí, va fer un nou bon partit davant d'un rival que a casa ha de ser fort, perquè les condicions de la seva superfície marquen la dels rivals, que no tenen, evidentment, que un camp tan gran. Un punt que es pot donar per bo, per tant, per a un Club Juventut 25 de Setembre que ha arrencat amb bon peu, malgrat que amb dos punts, doncs poca cosa de moment. Queda la zona mitja-baixa d'una classificació que ara revisarem abans, però, David, anem a conèixer la resta de la jornada segona, grup 2, Primera Catalana del futbol masculí.
4: La Seu d'Urgell 0, Gimnàstic Manresa 3, Balàfia 0, Castellà 0, Ripollet 2, Alpicat 1, Balaguer 2, Unificació Llafià 0, Igualada 3, Porreig 2 i Pirinaica 4, Joanenc 1.
1: Pirinaica i Ripollet, així com Igualada, amb 6 punts, lideren la classificació, 4 per al Balaguer, i amb 3 es queda Gimnàstica Manresa, Natació Terrassa, Molletense i Unificació Llafià. 2 punts per a Fundació Terrassa i també per al Juventut 25 de Setembre, 1 Porreig, Castellà, Balàfia, i amb 0 encara no han puntuat ni Joanenc ni la Seu d'Urgell, així com tampoc l'Alpicat.
0: A Ràdio Rubí, Esports, 99.7 FM.
1: I a la segona catalana, el grup 4, 4 punts per a l'Olímpic de Can Fatjó de 6 possibles. Guanyava en la primera jornada i en la segona un empat a domicili. Un punt que es pot donar per bo, sobretot després de la victòria de la primera jornada i veure que el partit s'havia complicat. Davant del Pagès hi ha un equip que suma un punt, el d'aquesta jornada, s'estrenava amb derrota, doncs jugava amb aquells nervis d'una situació en la qual no li aniria malament sumar. I d'això, doncs, que va intentar fer amb la victòria, l'Olímpic va haver de treballar bé darrere amb les seves opcions ofensives, és sempre un equip, el del Richard Jiménez, força competitiu. Res, en la primera meitat i en la segona només arrencar l'1-0, que complicava la història a un Olímpic, això sí, gràcies a Izan Quiñonero, va reaccionar ràpid i abans del quart d'hora col·locava l'1-1, la tranquil·litat de no haver d'arriscar i jugar amb molts de nervis. D'aquesta manera es va arribar a la recta final del partit amb opcions per a uns i per als altres, però era millor no arriscar massa i el repartiment de punts doncs els deixava mitjanament contents. Un punt per al 20, per l'Olímpic, perdó, un punt per al Pallis ja després d'aquest esta jornada, la número 2, el grup 4 segona catalana, amb també aquests enfrontaments.
4: El Prat 2, Marianao Poblet 1, Sector Montserratina 2, Terlenca Barcelonista 2, Molins de Rei 4, Sallent 0, Espluguenc 0, Gavà 2, Gironella 1, Corbera 1, Navas 1, Planadeu 1 i Fundació Atlètic Sant Just 4, Júnior 2.
1: La classificació amb 6 punts l'encapçalen Prat B, Fundació Atlètic Sant Just. Amb 4 trobem a Planadeu, Roureda i Gironella, així com també Terlenca Barcelonista, Corbera i l'Olímpic de Can Fatjó. 3 punts per a Molins de Rei, Marianao Poblet i Gavà. I amunt trobem a Sector Montserratina, Navàs, Pagesià, Espluguenc, Sallent i Júnior tanquen la classificació sense encara haver puntuat.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local. 99.7 FM.
1: I som-hi ara amb l'hoquei patins en línia i les cites dels 100 patins a la pista Francesc Calvo, amb una de freda i una de calenta. La part positiva era per a un equip, el femení, que ha sumat 6 punts de 6 possibles. El conjunt de la nostra ciutat superava 6-2 en aquesta cita a un conjunt com els Tsunamis i d'aquesta manera doncs manté el liderat de la classificació. Dues jornades, dues victòries, al igual que Panteres i Escuisa. El Màcera es tracta de seguir per aquest camí per part d'un equip que entrena, aquí escoltem, el Juan Pablo Triviño.
7: Sí, pero también hemos fallado mucho de cara a portería y la portera ya se ha hecho un partidazo. Se ve el trabajo físico, la presión y el otro equipo estaba cansado y se notaba el trabajo físico.
1: És un equip que funciona, és un equip que tira cap endavant i el qual esperem, evidentment, que la lluita per tots els títols que s'han de disputar pel que fa a la categoria femenina, unes noies que ara s'aturen, no tornaran fins al novembre a la competició perquè tot just la setmana que ve, en presència de fins a 7 jugadores dels 100 patins, disputen el Mundial amb la selecció espanyola a Asunción, la capital del Paraguai. Es queden les nostres líders després d'aquesta victòria en Valladolid i escuix el Màsera amb 6 punts, 4 suma el Lobas Granja Pinilla i el Tucans, així com l'Àngel Segundo sumen 3, 2 punts per al Madrid, mentre que Metropolitano, Tres Cantos i Tsunamis de moment no han puntuat.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: I quant a la categoria masculina, estrena amb derrota, David.
4: El masculí dels 100 patins perd davant el Molina després de superar-lo a la Supercopa. El masculí dels 100 patins comença la Lliga amb una derrota davant del Molina per 2-5 en un partit molt tens i disputat que va recordar la final de la Supercopa d'Espanya, on els rubinencs s'havien imposat precisament al conjunt canari. El duel va ser igualat des del primer moment amb molta intensitat i fins a 9 exclusions durant la primera part. El Molina va saber avançar-se, però els 100 patins va aconseguir mantenir-se dins del partit i va arribar al descans amb un ajustat 2-3. A la represa, els locals van poder empatar el partit a 2, però el Molina es va tornar a posar per davant poc després. La tensió va anar en augment, també a la graderia, fins al punt que un jugador visitant va ser expulsat. Ja en l'últim minut, els visitants van sentenciar el partit amb el 2-5 definitiu. L'entrenador i jugador dels 100 patins, Màrius Godano, va reconèixer que l'equip no havia estat prou preparat per afrontar el partit, especialment en l'àmbit mental. Els nervis i la tensió van fer que els rubinencs perdessin en alguns moments el pla de joc, un aspecte que el Molina va saber aprofitar.
1: No han puntuat, doncs, en l'estrena els nois, això sí. El pròxim dissabte, a domicili, jugaran el partit que tenien pendent de la primera jornada, serà a la pista del Tres Cantos.
0: A Ràdio Rubí, Esports, 99.7. FM.
1: I quant al waterpolo, les cites del Club Natació Rubí eren 4 amb 4 derrotes saldades en aquest cap de setmana. En nois era una, hi havia alguna possibilitat davant del Real Canoe en la cita de diumenge. Al final, però, derrota 10-18 de l'equip que entrena el Rui Tiago davant d'un rival directe. La lluita per la permanència i, sobretot, condicionats pel fet que faltava el porter, l'Octavi, un dels homes claus en el joc del Club Natació Rubí, arran de decisions federatives que no acaben d'agradar massa. Escoltem el Rui Tiago.
8: La Federació Espanyola ha decidit que solo seria possible aplaçar partidos de la de Europa, ¿no? De las selecciones europeas, y nosotros teníamos este año Octavio, que está con la selección argentina a jugar sudamericano y que se apura para el panamericano, entonces tenía que ir y nada, nos tocó jugar estos tres partidos sin él.
1: En qualsevol cas, resta tot un món, 3 partits, 0 punts, però les opcions per a la permanència del Club Natació Rubí són altes. En noies haurà de treballar molt per assolir la permanència. Tornaven a la divisió d'honor aquest cap de setmana amb 2 cites a casa molt difícils davant de 2 rivals que competeixen a Europa. Davant del Terrassa, la derrota va ser per 4-12. Davant del conjunt del Catalunya, 5-12, és a dir, partits semblants en què les nostres doncs tenen una part positiva i d'altres que no són tant, evidentment, amb el resultat, però es preveia la derrota. Escoltem l'entrenador Carlos Ligero.
9: Potser no són importants a nivell de marcador, perquè no crec que cap dels dos partits els haguéssim guanyat, però haguéssim estat bastant més a prop i a nivell moral ens hagués anat bé. Hem de fer una mica de reflexió, veure el partit en vídeo amb calma, però bueno, a priori, ara en calent, les sensacions són positives, defensives, ofensives hem de treballar, però això acaba de començar i és molt, molt llarg.
1: 0 punts en 2 partits, però com bé diu el Carlos Ligero, resta molt en el camí cap a la permanència a la divisió d'honor del waterpolo de les noies.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Vinga, tu, agafem el camí de sortida, tot recordant que el CEP Sant Jordi en bàsquet va guanyar les cites de l'estrena de Lliga en Primera Catalana Femenina i Copa Catalunya Masculina. Victòria en el derbi de futbol tercera catalana de l'Olímpic en Fatjó al camp de la penya blaugrana Ramon Llorenç, mentre que el Rubí B patia la segona derrota en tercera catalana, empatava el 20B en un cap de setmana. en el qual també hem tingut l'estrena en voleibol del Volei Rubí, derrota de les noies, victòria del conjunt masculí. Pel que fa al futbol sala, l'Esportiu Rubí guanyava les dues cites disputades com a locals aquest cap de setmana, les noies al Sant Pablo, el conjunt masculí que es desfeia del Prosperitat. Demà ampliarem la informació d'aquests esports de la nostra ciutat pel que fa aquest dilluns, i a la setmana desitjar-vos que la gaudiu. El David Burillo i el Cisco Lara García, ens acomiadem.

esports a Ràdio Rubí. www.radiorubí.fm. Sempre al teu costat.

0: Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
1: Hola, us dono la benvinguda un cop més al món és digital. Avui començarem parlant d'una cosa que no és que sigui desagradable, però jo sí diria que comença a ser preocupant. Perquè des de fa un temps, al voltant de la intel·ligència artificial, sentim cada vegada més veus que ens adverteixen, i veus autoritzades, que ens adverteixen que potser estem anant massa de pressa. I el més inquietant és que aquestes veus no venen precisament dels enemics de la tecnologia. Venen, en molts casos, dels mateixos constructors, les mateixes persones que estan contribuint a crear-la. Geoffrey Hinton, Premi Nobel i considerat un dels pares de la intel·ligència artificial moderna, acaba de tornar a posar una xifra sobre la taula. Considera que pensar en un 10% de possibilitats que la intel·ligència artificial pugui acabar provocant l'extinció de la humanitat no és una estimació absurda. És a dir, creu que sí, que hi ha un 10% de possibilitats de que la intel·ligència artificial acabi en nosaltres. Un altre dels grans noms de la intel·ligència artificial és Joshua Bengio, també Premi Turing i un dels investigadors més reconeguts del món. Doncs en Joshua fa temps que ens adverteix que podem arribar a crear sistemes que escapin al nostre control. I aquests mateixos dies ha tornat a reclamar una actuació urgent dels governs davant dels riscos que comencen a aparèixer. I recordem una cosa que va passar a l'any 2023. Més de 30.000 persones van donar suport a una carta que demanava aturar durant 6 mesos el desenvolupament dels sistemes d'intel·ligència artificial més potents. Entre els signants hi havia Joshua Bengio, Elon Musk, Steve Wozniak, cofundador d'Apple, o l'historiador Yuval Noah Harari. La pregunta que plantejaven era brutalment senzilla. Hem de desenvolupar ments no humanes que algun dia ens puguin superar, substituir o escapar al nostre control? Déu-n'hi-do amb la pregunta, no? Jo personalment vull pensar que no arribarem mai a aquest escenari. Vull creure que si algun dia comencem a veure que la intel·ligència artificial s'acosta realment a una situació que no podem controlar, tindrem prou intel·ligència, la humana en aquest cas, per aturar-los. Bueno, dic que això ho crec, però seria millor dir que això és el que vull creure. Però també és veritat que la història ens ensenya una cosa una mica preocupant, que els humans tenim una certa tendència a posar les normes després que hagi passat alguna cosa greu i no abans. I aquesta és probablement la gran pregunta que avui volem posar damunt la taula. Sabrem controlar la intel·ligència artificial abans que sigui ella qui ens controli a nosaltres? No sé quina serà la resposta, però per intentar trobar-la, avui, al món digital, tenim una magnífica col·lecció, permeteu-la la paraula, de convidats. 3 persones que coneixen molt bé aquest món i segurament no pensen tot això. I això és precisament el que volem. Escoltar-los, confrontar opinions i intentar entendre si realment tenim motius per preocupar-nos o si una vegada més estem imaginant el pitjor dels futurs possible. D'aquí un moment us els presento.
2: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.

0: comença la nostra roda d'experts amb l'Antoni Garrell, tertulià habitual del programa.
1: Bé, el tema és important, no? Perquè el que m'has plantejat, que és què hem de fer amb tot aquest debat que hi ha avui dia sobre la capacitat d'autonomia total que pot tenir la intel·ligència artificial i que fins i tot posa en risc la possibilitat de que sigui un gran enemic de la gent, no? O sigui, que pugui destruir la humanitat, com es diu. Bé, primer, i jo m'agradaria fer una primera observació que és molt important, que és no pensar que la intel·ligència artificial sembla que és un terreny de ningú, diguem-ne, no? Com si les empreses que la promouen són alienes al problema, com si els estats no regulen i no tenen cap responsabilitat, o fins i tot els propis programadors. O sigui, en el fons hi ha un tema que és la responsabilitat que pot tenir un projecte d'aquesta característica i d'aquesta naturalesa, com és el de la intel·ligència artificial, que és molt segurament canviarà molts aspectes de les nostres properes vides i vivències, perquè incidirà en tots els camps de recerca, de feina, etc. A la universitat, a la forma en què els alumnes treballaran el seu coneixement, podem dir, bueno, això, però al final de qui és la responsabilitat? Hi ha aquest perill, diguem-ne, d'eximir, exonerar o desresponsabilitzar la responsabilitat del que passa, perquè al final no ens hem d'oblidar que el que fa la intel·ligència artificial és resultat de la programació. Programació de gent que ha programat, diguem-ne, que aquest sistema vagi evolucionant i avançant i permeti fer un determinat tipus de tasques que estalviem, òbviament, i realment d'una manera molt notòria, feines de persones. I això és molt important de tenir-ho present, perquè si no podem caure en el parany o de que en realitat, diguem-ne, aquí no hi ha cap responsabilitat. L'altre tema, que també és molt important, és veure si hi ha alguns casos, diguem-ne, no, sobretot per el ressò mediàtic que tenen una intervenció d'aquest tipus, en el qual es parla de que en realitat pot afectar el futur de la humanitat, fins i tot pot destruir la presència humana a la Terra. Bueno, això és motiu no d'un titular de molt titular, i ara estem veient que en els últims 5 o 6 dies, cada dia es parla de la primera portada, de la primera pàgina de qualsevol premsa, tant de Catalunya, d'Espanya o del món. Això és molt important per pensar, diguem-ne, sobre el tema de la responsabilitat que s'ha de tenir en relació amb això. Quan el propi conseller delegat d'Anthropic, el Dario Amodei, reclama un major control, bueno, està dient controleu-me, no? Aquí està també curiosa la reacció de Xina i d'Estats Units, no? Per una banda, el president Trump ha sortit amb les seves tradicionals sortides, el qual s'ha dit traïdors, per no dir-los també covards, i els xinesos diuen, no, el que volen és regular la IA, la intel·ligència artificial, per, diguem-ne, frenar l'avanç de Xina, que és objectiu, que Xina està avançant d'una manera molt ràpida en la producció d'artefactes, com es diuen, de processos i de productes i de projectes molt vinculats a la intel·ligència artificial. Per tant, ara ens podem trobar en una mena de bucle, diguem-ne, no?, en el qual, diguem-ne, hem de tenir cura, però no saben com fer-ho, però la intel·ligència artificial continua avançant perquè hi ha aquestes 6ena o 7ena o ja no saben quina generació d'intel·ligència artificial està provocant un canvi molt radical i molt important en la forma en la qual s'està produint el coneixement. O sigui, ja estem passant d'una generativa, una intel·ligència generativa, com es deia aquesta, a una forma més avançada encara, no? En el qual és probable, diguem-ne, que la mateixa intel·ligència artificial sigui capaç de generar programes sense consultar amb els seus creadors. Però no ens oblidem d'una cosa. Algú li ha donat unes pautes per començar a treballar. Ella no es posa a treballar sol. És probable que després, per ser més eficaç i eficient, que és el que ha passat amb aquest atac que li van fer a la plataforma Hugging Face, que una intel·ligència artificial la va atacar a una altra plataforma, ella vagi buscant camins. Però hi ha un altre tema, tampoc podem equivocar-nos. La intel·ligència artificial no té consciència. No sabem si la tindrà. Jo soc dels que opino que no tindrà consciència. Però sí és cert, Tiemna, no? Que si el que ella produeix com a model és resultat d'una programació. No és autònoma de zero, sinó, en tot cas, després ella va, a partir d'algunes pautes i alguns paràmetres que seran d'una producció, ha anat continuant produint, etc etc. Per tant, per anar acabant, diem-ne, no? Perquè ja crec que si m'acaba el temps, el que és important és que sí és necessari crear una governança objectiva de com evoluciona la intel·ligència artificial en aquest món, i això és la pregunta que ens hem de fer. Com ho fem perquè hi hagi realment un tutelatge, i aquí és on comencen a haver-hi algunes tesis sobre autoritats i independència, etc etc. Però en qualsevol cas, per acabar, no ens hem d'enganyar d'una cosa, diguem-ne. Si hi ha alguna responsabilitat d'aquesta evolució que està tenint, no ens equivoquem. És una responsabilitat humana i, per tant, som els humans els que l'hem de resoldre.
0: Sentim ara l'autoritzada opinió d'un altre dels tertulians habituals del món digital, l'Antoni Garrell.
2: Bon dia, Tomàs. Efectivament, aquest tema vinculat als riscos per a l'humanitat de la intel·ligència artificial és quelcom que fa molt temps que en parlem. El que ha succeït és que aquestes darreres setmanes les notícies sobre els riscos per nosaltres, pels humans, de la intel·ligència artificial, o millor dit, els potencials riscos, s'han multiplicat. La causa no és altra que l'onada de renúncies i advertiments públics per part d'investigadors, executius, enginyers de seguretat d'empreses d'intel·ligència artificial, com poden ser OpenAI, Anthropic, Google, DeepMind, etc. Les alertes van més enllà dels riscos ja coneguts. I malgrat que efectivament s'ha avançat molt, però encara no estan ben encarrilats els problemes com la generació d'informació errònia i la reproducció dels biaixos socials perquè no existeixen els filtres de seguretat adequats. La possibilitat que les organitzacions o persones malintencionades utilitzen aquesta tecnologia per crear continguts falsos, manipular persones, realitzar estafes, automatitzar ciberatacs o la creixent dependència dels sistemes automatitzats per a tasques sensibles de determinats processos, com poden ser els processos procediments mèdics, fins a decisions estratègiques, quan no es fixa o no s'ometen a una supervisió professional adequada, les conseqüències poden ser molt dolentes. Les recents advertències dels professionals fan referència al risc creixent de la pèrdua de control. És a dir, aconseguir que la IA obeeixi les intencions humanes a mesura que esdevé més intel·ligent. Una por fonamentada en el fet de que les proves internes de seguretat han demostrat, han evidenciat, que alguns agents avançats ja han aconseguit connectar-se a internet sense automatitzar i, a més, executar codi en servidors externs per complir els seus objectius. I s'ha fet sense supervisió directa. També en aspectes associats a l'ús militar i a la ciberseguretat. Atès que el marge de temps per defensar infraestructures crítiques, com ara hospitals, xarxes elèctriques, s'està esgotant davant la capacitat dels models per realitzar ciberatacs molt sofisticats i, finalment, també per la manca d'una regulació internacional que sigui vinculant i que obligui a verificar formalment la seguretat dels models abans de desplegar-los. Un conjunt de fets que comporta que el sector estigui avançant sense que l'avaluació de les seves possibles conseqüències avanci al mateix ritme. Uns riscos que, si es materialitzessin, i ho repeteixo, si es materialitzessin, potencialment enfrontarien a la societat a una crisi multidimensional important. Potencialment caracteritzada per la vulneració massiva d'infraestructures crítiques i l'automatització dels conflictes militars, l'erosió de la veritat democràtica mitjançant desinformació hiperrealista, juntament amb un impacte socioeconòmic sever en l'ocupació i la pèrdua de control humà sobre sistemes autònoms opacs i irreversibles, dels quals podrien arribar a dependre la presa de les decisions globals. Alguns no acaben d'entendre o volen mirar cap a un altre gastot, que, per exemple, ja experimentalment a New York hi ha robots que entreguen l'última milla, o que ja a Shenzhen es passegen acompanyats d'un policia humà, robots policies. En aquest context, Europa es troba davant d'un dilema addicional. La Unió Europea ha avançat en la regulació de la intel·ligència artificial per protegir els drets, la seguretat i la confiança. Per regular la tecnologia desenvolupades fonamentalment fora d'Europa no garanteix per si mateix la seva autonomia estratègica. La competència entre els Estats Units i la Unió Xina, Estats Units i la Xina, obliga Europa, d'una banda, a integrar la intel·ligència artificial com un element clau de la competitivitat. Però alhora, en la meva opinió, obliga a desenvolupar les capacitats pròpies d'intel·ligència artificial i a disposar de les infraestructures necessàries, capacitat de computació, centres de dades, semiconductors, energia, xarxes digitals, recerca i talent. La sobirania tecnològica no es construeix únicament mitjançant normes. Requereix també capacitat científica, industrial i infraestructures. Davant d'aquest panorama, la discussió no hauria de passar per frenar l'avenç tecnològic, sinó per imposar pautes d'avaluació obligatòries amb protocols estrictament alineats, controls de seguretat i filtres ètics. Auditories externes independents, tractats internacionals sobre el desenvolupament i l'ús d'armes autònomes i lleis de responsabilitat civil per a les empreses desenvolupadores. La qüestió clau és com garantir que el progrés de la intel·ligència artificial continuï estant al servei de la humanitat i sota el control humà.

0: cloure el programa d'avui, tenim la nostra també col·laboradora habitual, l'Àurea Rodríguez. Àurea, endavant.
1: Hi ha una cosa fascinant en el món de la intel·ligència artificial. Fa 3 anys, si deies que havies d'anar amb compte amb la IA, eres un tecnòpo. Fa un any, si deies que canviaria radicalment les empreses, eres una visionària. Jo que deia, antes muerta que si n'hi ha, imagina't. I ara resulta que alguns dels senyors que estan construint les intel·ligències artificials menys potents del planeta ens diuen potser hauríem d'anar una mica més a poc o la humanitat s'extingirà. Home, benvinguts. Benvinguts als que dèieu que Europa regulava i Estats Units innovava. Ni una cosa ni l'altra. La vida a vegades no és ni blanc ni negre, sinó la majoria de coses són grisos. Aquests dies el Sam Altman, el Dario Modei, l'Elon Musk i altres figures de la indústria han coincidit en matisos que els sistemes més avançats necessiten més controls perquè s'estan anant de mare, és a dir, no arriben a controlar el que fa la pròpia intel·ligència artificial. Els apocalíptics diuen que veuen a Terminator darrere de cada chatbot i els apocalíptics de la regulació veuen a Brussel·les darrere de cada innovació. Ni blanc ni negre, sinó una mica de seny, sentit comú i sentit del bé comú. Sentit de que la humanitat ha passat per davant de les màquines, evidentment. La pregunta no és aquesta. La pregunta és què li deixem fer? Què li deixem fer a la IA? És a dir, fins a on automatitzem les coses i fins a on deixem que les intel·ligències artificials prenguin el control. Poden enviar un correu, poden comprar, poden contractar un servei, poden entrar a una base de dades, pot negociar un agent amb un altre, alguna cosa per mi, pot prendre una decisió que afecta un client, pot entrar en alguna base de dades de sistemes crítics. Aquí és on estan els límits i la paraula, en el fons, que estem discutint és autoritat i governança. Per què? Durant quant de temps? Amb quins diners? Sobre quines dades? I a qui respon si alguna cosa va malament? Qui hi ha darrere d'aquesta intel·ligència artificial? Una empresa? Una persona? Una responsabilitat humana? Això és especialment interessant. Vull dir, treballar amb els protocols, amb com es governen les IAs, amb quina és la governança des de les dades, o sigui, quin és el nivell que tenim de delegació, ja sigui a nivell individual, a nivell d'una empresa o a nivell d'un país. I això és del que estem parlant. O a nivell de la pròpia humanitat. Quin és el límit? Quins són els límits? Com qualsevol altra cosa, s'han d'acordar aquests límits. Aquests límits i per què ho fem servir. I això és el que han intentat, que estan acordant els BRICS, que, bueno, que hi ha diferents moviments que estan intentant acordar un marc de treball. Aquest marc de treball ha de ser global, per suposat. I aquesta carrera per qui lideri la intel·ligència artificial liderarà el món no permet establir de moment un marc acordat. Perquè no només són els països, sinó són les empreses les que estan marcant el ritme. I aquí hi ha la diferència. Que les fronteres, en el segle passat, les marcaven els territoris. I aquests territoris tenien un govern. Aquestes fronteres en aquest món les estan marcant les empreses. I aquí la diferència, que empreses i governs han de treballar plegats. Sobretot perquè tots som una única humanitat. I això no té fronteres. Sembla obvi el que estic dient.

0: Bé, doncs després d'escoltar l'Héctor Sankowski, l'Antoni Garrell i l'Àurea Rodríguez, crec que podem extreure una primera conclusió. Probablement la pregunta no és si la intel·ligència artificial acabarà amb la humanitat. La pregunta important és què estem disposats a deixar-li fer i qui serà responsable del que falli. L'Héctor ens ha recordat una cosa fonamental. Darrere de la intel·ligència artificial continuem estant els humans. Hi ha empreses que la desenvolupen, programadors que la construeixen i governs que tenen la responsabilitat de regular-la. Per tant, si algun dia tenim un problema greu amb aquesta tecnologia, no podrem dir simplement que la culpa ha estat de la màquina. La responsabilitat continuarà sent humana i per això reclama una governança que tuteli la seva evolució. Per la seva part, l'Antoni Garrell ha posat l'accent en els riscos que ja tenim davant nostre. Desinformació, estafes, manipulació, ciberatacs, ús militar, infraestructures crítiques i, sobretot, la possibilitat de perdre progressivament el control sobre sistemes cada vegada més autònoms, i planteja una idea especialment interessant. No es tracta necessàriament de frenar el progrés tecnològic, sinó d'establir avaluacions obligatòries, controls de seguretat, auditories independents i acords internacionals. I ha tancat el programa l'Àurea Rodríguez, que ens ha portat probablement al centre de la qüestió. Ni blanc ni negre, ni Terminator darrere cada nova intel·ligència artificial, ni considerar que qualsevol regulació és enemiga de la innovació. La pregunta, diu l'Àurea, és molt més concreta. Què li deixem fer a la intel·ligència artificial? Pot enviar un correu, comprar, contractar, negociar, prendre una decisió sobre un client, entrar en sistemes crítics? És aquí, diu l'Àurea, on hem de començar a posar els límits. I res més. Fins aquí el programa d'avui. Us espero la propera setmana aquí al Món és Digital.
1: I això ha estat tot per avui al Món és Digital.
2: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: A Ràdio Rubí comença Musical Express. Al programa on hi trobaràs totes les cançons que han fet història i que tenen una història al darrere. Esteu preparats per 60 minuts dels millors èxits de tots els temps? Comença Musical Express, amb Francesc Vila.

Hola, molt bona nit, què tal? Un altre dilluns amb tots vosaltres, des d'aquí, des de l'estudi número 2, des on fem aquest musical express. Sintonises 99.7 FM, sintonises Ràdio Rubí. Tots els dilluns tens una cita amb nosaltres amb la millor música. Pop rock dels 70s i 80s, imitat del programa amb la millor country music. Rep una salutació ben cordial de que estarà, com sempre, punxant la música, Francesc Vila. Comencem ja avui el Musical Express.

És el sisè treball de Alan Parsons Project. Això es diu Eye in the Sky. Estem sentint aquesta versió en directe des de Xile. Eye in the Sky, cançó, com repeteixo, que dona títol genèric a aquest sisè LP dels projectes de Alan Parsons Project. Deixem la música d'Alan Parsons per escoltar a Christopher Cross. Això es diu That Girl.

Segueix a sintonia Musical Express. Segueix a sintonia Ràdio Rubí. 99.7 FM. Els dilluns de 9 a 10 del vespre toca Musical Express. Això és la banda sonora d'una pel·lícula dels anys 80. Protagonistes: Arnold Schwarzenegger i Jamie Lee Curtis. Això és la banda sonora de Mentides Arriesgades. John Hyatt. Això és la Alone in the Dark.

Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop-rock dels 70 i 80 i on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.

Això es diu Ain't I Love Her, des d'un dels treballs dels Beatles anomenat A Hard Day's Night, un treball que va ser també protagonista d'una pel·lícula, una pel·lícula que portava el seu aquest mateix nom, A Hard Day's Night. Quina nit, la d'aquell dia. Estem repassant música amb els quatre de Liverpool. Eren els Beatles en la seva peça And I Love Her. Això és Ghost Hound. Això es diu Bad News, males notícies.

Bad News. Una de les peces clàssiques d'aquesta banda nord-americana des de Pittsburgh ens arriben els Ghost Hound. Em recorda que tens un correu electrònic al qual pots dirigir-se per si vols demanar-nos alguna cançó o fer-nos alguna suggerència. musicalexpressrubi@gmail.com musicalexpressrubi@gmail.com. Ells són els Genesis. Aquesta cançó que ja coneixes molt bé. Això es diu...

Banda formada l'any 1967 per Tony Banks, Mike Rutherford, Peter Gabriel i Anthony Phillips. Després va ser quan va entrar la bateria Phil Collins al càrrec de la banda. Això es diu That's All. Segueix a sintonia Musical Express. Els dilluns de 9 a 10 del vespre, la millor música. La millor música com la que es porta ara aquest grup de hard rock. Des d'Alemanya ens arriben els Scorpions. Des del seu Tokyo Tapes, concert gravat a Tòquio, amb aquesta peça increïble que es diu Picture Life.

Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop-rock dels 70 i 80 i on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.

Temps de country aquí a Musical Express. Taylor amb la seva banda, amb aquests lladres de trens. Taylor and the Train Robbers. Hem escoltat la seva peça anomenada Pave Your Way. Ell és Christian Parker. Això és Full Circle.

La nostra propera convidada, posis el que li posis, és capaç d'interpretar-ho. Sigui country, sigui rock, sigui blues, sigui jazz, dona igual. Té una capacitat interpretativa vocal brutal. Ella es diu Sierra Farrell. I l'escoltarem amb la seva peça anomenada Give It Time. Música de Sierra Farrell.

una de les vocalistes més brutals dintre del món de la country music és Sierra Farrell. La Júlia de Sant Cugat, a través del nostre correu electrònic, a través del musicalexpressrubi@gmail.com, es va demanar una cançó molt concreta de William Beckman. Es diu Dance All Night Long. Des de Ciutat del Río, des de Texas, per la Júlia de Sant Cugat, aquesta encantadora peça, Dance All Night Long, William

0: el que fa Cody Jinks. I'm an 18-wheeler with a throttle pin down. Potser els Mavericks. There goes my heart. O la música de Charlie Crockett. Sigui com sigui, els trobaràs tots a Musical Express. Dilluns, de 9 a 10 de la nit, Musical Express, perquè ens encanta la música.
1: You can put me on a ridge. Ja va fer-ho en el seu temps Jackson Browne. Els va dedicar una cançó a aquesta gent que s'anomena els rookies. Són la gent que munta i desmunta escenaris, prova guitarres, tema llums, taula de sons, tot perquè el concert surti d'allò de lo millor. Doncs també Cody Jinks els va dedicar una cançó a la seva gent que es diu, aquesta mateixa cançó que es diu The Working Man. Música de Cody Jinks per tots aquells que treballen perquè tots els concerts surti al 100%.

No et descobreixo res si et dic que Cody Jinks és un dels nostres artistes preferits. Una peça emotiva, dedicada a la seva gent, que munta i desmunta escenaris perquè ell, quan surti a tocar, ho tingui tot ben preparat, tot ben afinat, i que no falli res. Els Rookies, això és The Working Man. Des de Fort Worth, des de l'estat de Texas, el rei del country independent és Cody Jinks. Des de Michigan, Whitey Morgan i la seva banda, els 78's. Això és I'm Gonna Take It Anymore.

Estem escoltant música de Jesse Dane, acompanyat per la seva banda, els de Sugar Bush. Des de l'estat d'Idaho, aquells cavalls salvatges, Wild Horses. Segueix sintonia música a l'express, la millor country music, els dilluns de 9 a 10 del vespre. Des de l'estudi número 2, des de Ràdio Rubí. Ells són Dirty Glaus Soul. Ens arriben des de la ciutat de Cleveland, a l'estat de Carolina del Nord. I amb aquesta peça, aquest soldat desconegut, un nou soldier. Doncs amb aquesta peça ja em despedeixo a tots vosaltres. Ja serà fins al proper dilluns que ens tornem aquí a retrobar a les zones de Ràdio Rubí amb el millor pop rock dels 70s i 80s i amb el millor country music. Repen una salutació ben cordial de que està com sempre punxant la música Francesc Vila. Que passeu una bona setmana. Adéu-siau.

0: Són les 11 de la nit.
1: El món de les sèries i els documentals té molt per descobrir. A De Sèrie posem el focus en les novetats i les produccions més comentades. Amb Víctor Pérez i Núria Molina analitzem cada setmana els títols més destacats. De Sèrie, cada dijous de 6 a 7 de la tarda a la 99.7 de la FM i també a radiorubí.cat. Tot el que necessites saber abans de començar un nou capítol.
2: Informatiu migdia.
3: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
4: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
5: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
2: Informatiu vespre.
6: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
2: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
7: A Radio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista.
8: Here comes the sun. Here comes the sun.
7: Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play. On la música és la protagonista.
2: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
9: Put the blame on me, boys.

0: Pero bueno, mis niñas, mis Gildas. Sé que fa massa temps, la veritat, que no escolteu aquesta preciosa veu dient-vos aquestes tres paraules que us taladra una mica el cervell. But it's okay, my loves. Per les noves espectadores, benvingudes i benvinguts al vermut més esbojarrat de Ràdio Rubí. I per les de sempre, les que continueu. Quant de temps, Gildetes meves! Com esteu? Que us trobava jo a faltar. A veure, la veritat és que no és mentida quan dic que us he trobat molt a faltar. La temporada passada la vam acabar una mica com qui no vol la cosa. I és que en el que havia de ser el penúltim programa us vaig dir que ens veiem la setmana que ve per tancar la temporada. Però mira, xica, degut a les exigències de començar adulta ja, pues, no vam poder gravar-ho. Llavors, és que és un programa de moltes coses. Ja m'entendreu ara? Ja m'entendreu, vale? Segurament estareu esperant que en el moment en què es deixi d'enfocar aquesta persona que presenta, que penseu que veureu a la Mila, la Martina, l'Ona i la Sofia. Però aquesta temporada, malauradament, no podran continuar amb nosaltres. Que no us penseu res raro, eh? Sisplau, només coses d'universitat, pràctiques... En fi, començar adulta ja. En el vermut sempre hi ha amics que venen, que es prenen la cerveseta, es demanen unes Gildes... I d'altres el demanen el compte en comptes de fer una segona ronda perquè han de marxar. Girl, se la vi. Però quan unes cadires es buiden, venen d'altres amics a omplir-les i a agafar el relleu. Així que, Gildes, nenes meves, Martina, Mila, Ona, Sofia, que us amo, vale? I que gràcies moltíssim per aquesta temporada, aquest projecte tan xulo que hem començat. Quedeu-vos molt tranquil·les, d'acord? Perquè els vostres micros queden en boníssimes mans. I si no, pues, que us ho diguin ells. Parlem de tres futurs periodistes, tres veus amb molt a dir i amb moltes ganes de fer el safareig. Llavors, comencem per aquí, a la meva dreta, a la senyoreta Sara Roldán. Una veu que per les que hagueu seguit el vermut, amb nosaltres l'haureu escoltat. Així que ni més ni menys, Miss Sara! Hello!
1: Hello, Irene. Estic molt contenta de tornar a ser aquí. Jo la temporada passada vaig fer, em sembla que 2-3 programes com a màxim, i vaig dir, ui, me molesta el rotllo, llavors he firmat una temporada sencera. Així vaig, per la vida.
0: Nos gusta esta emoción, ese entusiasmo, vinga, va. Però sabeu què passa? És que no ho sabeu, però és que a l'altra banda de la cadira tenemos... Menudo fichaje, mis amores, la veritat. Tenim realment a dos forasters, a dos pixapins desubicats a la perifèria rubinenca. Parlem de la gran Ainhoa Zahavi.
2: Què tal, Irene? Estic molt contenta d'estar aquí, de veritat. Gràcies per aquesta oportunitat, de veritat.
0: Gràcies per tu, Avani. Que, xiques, ja anireu veient com ho fa, però aquesta noia ho fa, que jo us ho prometo. Jo digo, Catalunya Ràdio, Ràdio Rubí. Hombre, què nos pensamos? Agafeu-la ja. I al seu costat tenim el mismíssim senyor Dani Rivera.
3: Hola, hola. Jo vinc a dir que encara que vinguem de l'hospi, no us confieu, que aquí venim a donar molta canya.
0: Sí, sí o què?
3: Sí.
0: Aviam, que estic parlant amb la rubinenca, que com te lo digo. Ai, mare meva. Doncs mira, també, escolta, que de normal són quatre, que, escolta, com que hi ha una cadira per aquí... Un nen que me lo como entero, guapísimo. Aquesta carona nova. En fi, anem amb el programa, nenes, perquè comencem por todo lo alto, d'acord? Així que comencem amb...

0: Ai, mira, per les que no hagueu estat al primer tros de l'entrevista, anava a dir, sí, carinyo, el primer tros del programa, hem tingut ara mateix a un pedazo d'actor que, si us plau, ara mateix s'està matent en directe, però recordeu, podeu anar al web i allà ho tindreu enregistrat, d'acord? Llavors, mare meva, que us ha semblat aquest nen i tot plegat?
1: No, no, m'ha encantat, de veritat.
2: Total.
1: És brutal.
3: Ho ha fet superbé, eh? Se li veu molt suelto.
0: Clar, jo de les coses, o sigui, clar, pel tema de ser al barri, de, ostres, que hi ha molta pinya en aquest sentit, no? I, bueno, tot el barri va agafar i va anar a veure-la en aquell... O sigui, tots junts, perquè van dir, hòstia, vamos, talento local, anem a recolzar-li de més, jo no vaig poder anar, però veure'l a la pantalla, la brutalitat que va fer, o sigui, jo quan us dic que em va fer patir, no és broma. Digo, que yo tengo este niño que me está riendo, que es un solete, que una de les coses que més m'agraden d'ell és que a vegades pot passar, no?, que, ostres, depèn com tinguis el cap, de l'edat que tinguis, de que se't puja una miqueta, però al contrari, o sigui, tant ell, el Dylan, com el seu germà, el Neiza, que també són actors, tenen una humilitat, tenen, o sigui, són tan bons nens, que la veritat, o sigui, a mi, bueno, és que em tenen el cor robat.
2: No, no, i aquí crec que s'ha pogut veure a l'entrevista, o sigui, sí, sí, la humilitat que té i com ho fa de bé, de com respon, o sigui, jo pensava, clar, el seu nen de 7 anys, doncs penses... les respostes seran simples, no? No, no, desenvolupant-ho tot... Ui, perdó. Desenvolupant-ho tot i dient-ho tot, que dius, és que és un professional?
3: Sí, sí, li anirà molt bé, segur.
2: No, segur, segur.
3: Segur.
0: Buah. Ai, pues mira, nenes, hem conegut molt bé el Dylan fa uns instants, però és que, com hem dit al principi del programa, estrenem... Us ho dic un altre dia, ¿vale?, si no us surt avui. Estrenem temporada. I això què significa? Que vosaltres no coneixeu aquests grans periodistes, ni vosaltres a ells. Llavors, avui anem a fer un petit joc, que sempre és molt divertit i que no saca mucho salseo, que és el de dues veritats i una mentida. Que no me recordava ara com us havia proposat, si dues mentides i una veritat o com...
1: Eren dos veritats i una mentida.
3: Dues veritats.
0: Me encantan estos colaboradores, escribe-los como, de verdad. Llavors això, dinàmica senzilla, no? Perquè pugueu conèixer una miqueta més a les persones que escoltareu cada dilluns, bueno, un dilluns sí, un dilluns no, a les 12, us explicaran ara tres anècdotes i aviam si entre nosaltres som capaços de saber quina és veritat i quina no. Vale, llavors, voleu començar vosaltres? Que a mi me tenen ja muy escuchada esta gente.
1: Vols començar tu, Dani?
3: Vinga, va, començo.
0: Sí?
3: Les meves històries necessiten una mica de context, la majoria. Però vale, bueno, no passa res.
0: Nos gusta.
1: Comencem
2: tenim
1: bé.
2: Temps, tenim temps.
3: Bé, la primera comença a primer de batxillerat, vale? L'Ainhoa i jo no vam junts, però no dirà res. Ho promet.
0: Vale,
3: sí?
0: Sí.
3: Vale, nosaltres fèiem educació física a un camp d'atletisme. Què passa? Que un dia estàvem jugant a no sé quin esport i al recollir el material em vaig caure al terra. I jo, no sé per què, no en sé aixecar o com funciona, que a l'aixecar-me, doncs el genoll se'n va anar cap a l'altre costat. Però no content amb això, va tenir que venir l'ambulància, òbviament. I què va fer? Va entrar dins del camp d'atletisme i allà mateix em van recol·locar el genoll. Em van agafar de cames i de peus... Ai, de cames i de peus...
0: Com un pollico.
3: Dels braços i dels peus i van fer... I ja està, recol·locada.
2: Jo espero que aquesta sigui la mentida, perquè quin mal.
3: No ha acabat la història, eh?
2: Quin mal.
3: Després l'ambulància em van portar a l'Hospital del Mar, que per qui no sàpiga és on va néixer la Vivitrix.
0: La Vivitrix és catalana?
3: Sí, sí, i va néixer a l'Hospital del Mar.
2: Per tant, esteu connectats.
3: Exactament, sí, som la mateixa persona.
0: Sí, gemeles.
3: Hola, Vivitrix. La segona història comença un dia passejant pel centre. També té a veure amb alguna famosa, ja veureu. I jo em vaig xocar amb una persona perquè no mirava i la vaig fer caure al terra. I al adonar-me de veure qui s'havia caigut, era la Xanís... Que, per qui no sàpiga qui és una TikToker bastant famosa, no? Ara,
0: TikToker,
3: ara
0: diva, reina...
3: Ella és la millor.
0: Reina del TikTok. És diosa i profeta, a la vez.
2: M'atreviria a dir reina del TikTok.
1: No,
3: sí, sí.
1: Reina.
3: I té una de frases, les que em va treure aquell dia per la boca, perquè, clar, vaig tirar al terra...
1: Flamenca la fuga.
3: Flamenca la fuga.
0: Jura.
3: O sea...
0: Jura.
3: I la tercera història... Va succeir fa 10 anys, crec. Bueno, tenia 10 anys, em sembla. I va succeir a Còrdoba, perquè vaig anar amb la meva família, i vam dormir tots a la mateixa habitació, que era bastant gran, però cadascú tenia el seu llit.
0: Vale.
3: Què passa? Que un dia per la nit Jo, mentre dormia, em vaig aixecar del llit, vaig anar a la porta i vaig començar a pegar cops. Però no només a pegar cops, sinó cridant: ajuda! Dejadme salir! Això de matinada, eh?
0: Però què passava?
3: No ho sé. Em va donar un brote o algo mentre dormia.
2: Com la mètrica.
0: Ah, me brote. No, no se brotó. Estaves dormint?
3: Sí, sí, estava sonàmbul. Clar, semblava posaït o algo.
2: Uau, vale. I ara em quedo, me quedo muerta.
0: Clar, ja som només massa... és una mentida.
3: Sí, sí. Bueno, pues son totes, qui sap.
1: Massa info, de cop. O sigui...
2: Vale. Sembla això una classe de la universitat. Massa info, massa info,
1: massa info.
0: Vale, o sigui, recopilem una miqueta.
3: La primera és...
0: Ja no hi fora.
3: La segona, flamenca la fuga.
1: Flamenca la fuga.
3: I la tercera, posseïda.
0: Posseïda, vale. I és que la de la Xanís, m'encantaria que fos veritat, però no sé fins a quin punt crec que no, perquè, bueno, jo què sé, has pogut anar a educació física, t'has fet mal, tal... Que t'agafessin del cap, dels braços?
3: Dels braços i de les cames. Van fer.
1: Ostres, tu.
0: A mi això me sona un poco raro. O sea, te están cogiendo un poco como cochinillo.
3: Però... Així em vaig sentir. Així em vaig sentir.
0: Així em vaig sentir. Sin serio, nada de eso, de médica. Jo dic Xanís.
1: Vale, jo no sé per què tinc la sensació de que és la última. La de poseído.
0: Sí?
1: Poseída total. No sé, és que al Dani no el veig. Que li passi això, no sé. No.
2: Jo dic també com la Irene la segona, eh?
3: Sí.
2: Perquè si no crec que ho hauries explicat no ho has explicat, llavors crec que és la mentida per això.
0: És com demasiado jugoso de no m'encontro a la Xanis i si m'ha dit flamenca la fuga.
2: És com molt top que t'hagis trobat a la Xanis perquè és un personatge que coneixem tots i jo crec que ho haguessis explicat, llavors... Dona, que és la segona.
3: Ho he de confessar, en sèrio?
0: Confessem?
3: Em sap greu dir que no conec a la Xanís. Però m'agradaria, eh? Aquí t'espero. Aquí t'espero.
2: Xanís, pròxima entrevistada? Home. Després del Dylan?
1: Tant de bo.
3: @Xanís.
1: Proposo. @Xanís.
0: Vale, o sigui... Jo és que m'imagino a l'ensurt dels teus pares. Mentre sos arreu, ajuda! Niña poseído! Da, help!
2: Pitjor que la
3: peli. És que no em van despertar ni res, sinó que me'n van portar al llit i el dia següent m'ho van explicar.
0: Vinga, ja a dormir-la.
3: Jo em podria haver sortit de l'habitació, donar-me una volta, haver-me caigut del balcó, qui sap.
0: Hòstia, però clar, tot això sigui... O sigui, he pensat en l'altre, però no he pensat en lo del genoll, és veritat.
3: Sí, sí. Sí, sí.
1: No. Quina dir... experiència.
0: Ah, perquè, clar, tu que tia, clar, no, me parece que és la Xanis, no, no.
1: Claro.
0: O sigui, en serio, van agafar com un cochinillo jabalí.
3: Sí, sí, però he de dir que em van dormir el cos, eh? Jo anava com... Però sí, ui, perdó.
0: A meitat del camp et van mitja dormir.
3: Sí, sí, tota l'ambulància va vindre fins al camp. A meitat del camp, allà em van enxufar de tot i allà van fer...
1: No, és que tu imagina't els demés de la classe veient que de sobte estem marxant tots cap al vestuari i de sobte veus el Dani al terra amb el cono a la mà i és com...
2: Dani,
1: què t'ha passat?
0: Cada vegada que analitzo més la història dels petits detalls és com... Dios. Qui vol anar amb la segona? Jo crec que és un poc insuperable, però havia sigut.
1: No. Jo crec que les seves històries, vaya tela. Bueno, doncs començo jo. La primera és que quan era petita vaig guanyar un trofeu internacional de Kung Fu. Vale?
3: Jo la veig, eh?
1: La segona és que quan era petita em vaig trencar el braç intentant imitar una escena de Tom Cruise a Mission Impossible.
2: Oh my god.
0: El Tom Cruise se rompe la pierna mentre va pel rascacels i tu per fer la competència al braç, no?
1: Total. I la última és que una vegada fent paddle surf em vaig ficar una zona envoltada de meduses i vaig caure a intentar fugir i encara tinc cicatrius.
0: Oh, fuck. Aviam, clar, analicemos.
3: Jo he de dir que et veig com a Kung Fu Panda, però a la vegada no.
0: O sea, tienes la mirada de... Te miro, te reviento, saps el que vull dir? Però a partir d'aquí, és que clar, campionat internacional de Kung Fu, que no és un, jo què sé, un karate, un taekwondo...
3: No, Kung Fu, eh?
0: Com, és molt específic, muy Kung Fu Panda.
2: Uf. Jo ho veig, això. Jo crec que la Ainhoa és com supermona, tal, però després... Patadón al canto.
0: Però després, ven acá, sayonara,
1: ven. Ven aquí.
0: Clar, però és que d'altra banda, clar, no sé, o sigui, que siguis dones, rotllo, pues jo què sé, més per zona del pit o de més, no et recordo una cicatriu.
3: A mi em sembla que ja l'he vist.
2: Ui.
0: Va, mira, te voy a dar el beneficio de la duda. Dic les meduses perquè és com la més normal i potser dius, ah, soy de International Kung Fu. Va, jo dic les meduses.
2: Vale. Jo dic Misión Imposible.
3: Sí, jo crec que l'Ainhoa és molt cinèfila, eh? Jo la veig des de petita ja trencant-se coses per la emoció.
2: Sí, però precisament per això crec que es podria haver inventat això del Tom Cruise.
3: Jo dic Kung Fu Panda, eh?
0: Va, pues...
1: Heu dit les tres coses diferents, eh?
2: Sí.
0: Us he fet tot al final,
1: bueno,
0: sí.
1: Bueno, doncs vinc a dir que no em vaig arribar a caure a on les meduses.
0: Oh!
1: A on estaven les meduses. No em vaig arribar a caure. Em vaig ficar a la zona de meduses, però no vaig arribar a caure. Va ser...
2: Ostres!
0: Què dius?
2: Sí.
1: Irene,
3: molt bé. La elegida de Dios, eh?
0: No, anava a dir... Clar, espera. A tot això... Tu des de quan has fet Kung Fu?
1: Jo quan era petita havia fet Kung Fu. Sí, sí, sí. He fet també natació, o sigui... Vamos.
0: Ella és todo.
3: De que les olimpiades.
0: Ella és Barbie, no? Todo lo que quieras ser lo puedes imaginar. No, lo que
3: quieras. Tú puedes ser todo lo que quieras.
0: Tú puedes ser todo lo que te quieras, chicho loco.
1: Sí, sí.
3: Claro que el copyright, millor inventar-nos la frase.
0: Tú piensas muchas cosas y te podrás convertir en ellas. Así no nos vienen las de la Barbie ni las de Mattel. Ostras. Buah, tío, sí, no lo hagas dit mai, eh. O sigui, no, sí, yo de las medusas porque digo, es como la más normal. Quizás nos quiere tirar ahí.
1: No, no, es que estaba a la meva habitació pensant, doncs, algo a dir, que sigui veritat, i de sobte veig el meu trofeu allà i vaig dir, pues venga. No, crec que no s'ho creuran, però bueno, jo ho dic.
0: Ostres, quants assalts vas tenir en...
1: No, no, va ser més bé com exhibició. És que no ho recordo molt bé. Jo crec que ni sé per què el vaig guanyar. O sigui...
2: Pues ella té un premi allà, però no sap.
3: Eren
2: no sap
3: dues veritats i una mentida. Dues mentides.
2: Crec que t'has confós.
1: Sí, sí.
2: Ai. No ho ha pillat.
0: Madre mia. Doncs pues vinga, Sara, vols continuar tu?
2: Continuo. Vale. Són tres històries... Jo crec que bastant potents, vale? Era petita, tenia 5 anys, vale? I jo tenia una millor amiga que feia gimnàstica. Llavors, què passa? Que, bueno, la Irene ho sap, que a l'escola teníem com un mur, vale? I ella saltava el mur, perquè clar, feia gimnàstica, saltava el mur. I jo, imitant-la, vaig poder saltar el mur i li vaig dir, Paula, que estoy saltando el muro. I llavors, a la segona vegada ja em va mirar i vaig intentar saltar-ho, em vaig caure i se'm va trencar una dent. Però molt heavy, eh?
3: Abre lates.
1: I voló.
2: Vale. La segona és que a la meva primera actuació de dansa, també amb 5 anys, la meva àvia em va dir mucha mierda. Jo... M'ho vaig prendre literal perquè no sabia què significava, vale? I em vaig enfadar amb ella, o sigui, fins que va acabar l'actuació i tot, perquè clar, no m'ho va poder explicar fins que vaig acabar i em va dir, no, que lo de mucha mierda era porque tal, no sé què. I em vaig enfadar.
0: Estoy diciendo, qué desgracia esta abuela que me dice, ve con un chorro.
2: No, no, o sigui, jo em pensava real que m'estava dient que em fos com el cul.
3: A la edat de l'obra, shout out to my abuela, que m'ha dit molta merda, vinga.
0: Pobre, que m'ha dit guaparra.
3: Toma, diarrea, vinga.
2: Vale, i la tercera és que pel meu 12è aniversari, bueno, hi havia una senyora que cuidava els meus avis, vale? I aquesta senyora, doncs, va venir al meu aniversari, que se celebrava també a casa dels meus avis, amb els meus tiets, els meus cosins, etc. I em va regalar un sostenidor d'aquests de lenceria pura, amb 12 anys, eh? Amb 12 anys. Vale? Vermell. I clar, jo vaig haver de fingir que no m'agradava. O sigui, que m'agradava, perdó.
0: Perquè esto se mete la rajita al culo.
2: I clar, em sembla que el vaig... No sé si el vaig llançar o li vaig donar a algú, però a la setmana vinent. O sigui,
0: ella a los 12 años, yo que tengo la piel super suave.
2: Però clar, va ser com... Clar, i tots estaven... rient del pal. Què està fent esta senyora regalant-li un sujetador? I clar, jo ja, no, és molt bonic, no sé què.
0: Això vol dir la medicació.
1: Sí.
3: Home, jo espero que l'última sigui la mentida, perquè seria una mica sàdico, no?
1: Una mica...
0: A mi em faria molta gràcia que fos l'última, eh?
1: Jo és que no crec que sigui la mentida, eh?
2: No. No.
1: Potser les dades aquestes finals que ha dit, en plan rotllo, sí, van riure i tal, potser és una mica per inventar una mica, però no sé.
0: Va, jo dic l'última, sí, la de l'abuela.
1: L'última?
0: Sí.
3: Jo dic l'última és mentida.
0: L'última. Hombre, ahí la...
1: Bueno, va, és l'última.
2: Sí, és l'última. És l'última, però no és... O sigui, és mentida, però em va passar una cosa similar. Que és que la senyora aquesta... No sé si amb 14 anys o 13, aprox, també al meu aniversari em va regalar un tanga d'estos rojos potentes, saps?
0: I clar,
2: I va passar una cosa similar al que us he explicat, però no era ni un sostenidor ni amb 12 anys. Llavors és una mica inventada, però no inventada.
3: Bueno, jo crec que ningú entès el joc, llavors, perquè tothom... tres veritats, una, dues mentides...
1: Que no, que és veritat, a veure... Que la meva veritat, home.
0: Vale, pues vinga, va, anem amb l'última de totes, d'acord? I tanquem programa. La primera de totes és que em vaig colar amb la meva millor amiga en una festa privada a la terrassa de l'hotel Casa Fuster per Nadal. Per qui no sàpiga, hotel Casa Fuster és un hotel 5 estrelles, GL, crec que és, o sea, parafernàlia. La segona, gairebé em deté la policia txeca al control de l'aeroport per emportar-me un aduquí. I la tercera, ai, que m'ahogo, prima. En el meu viatge a Londres vaig malentendre el concepte d'habitació compartida i en meitat de la nit un guiri va entrar a la meva habitació i em va veure en roba interior.
2: Oh my god. Buah. La tercera és potent, eh?
1: No, però ens ho has posat molt difícil, eh? Perquè són com totes una mica uau i no sabria dir. La primera és la veritat.
3: Jo dic que és la de la Duki, en plan, jo te veo ahí amb una pala arrencant un tros de carrer.
0: Panop pa mi!
3: Em sembla fort que no et detingués, però al carrer, la policia. No arriba a l'aeroport.
1: Te queda esta mujer ahí.
0: Tu què dius que és, Ainhoa?
1: Buah. Va, jo diré la de la policia txeca.
0: La de la policia txeca també?
2: Sí. Jo també, la de la policia
0: sí?
2: txeca.
0: Pues la resposta és... que totes són veritat!
2: Com? Tiro dramàtic.
1: Bueno, aquest plot twist.
0: Sí, nena. En el primer, bueno, pues simplement això. Va ser el Nadal. Va ser el Nadal, volíem fer unes fotos xules i quan vam arribar a la terrassa de cop va començar a venir gent i gent que hi havia una que l'amava la senyora de les Nieves. Total, que em vaig colar a una festa privada amb un saxofonista en directe com tot nostre papo. I sí, la de l'aduquí és veritat, o sigui, no era rotllo un panot així gran, però era així com molt mono i això és veritat, a casa meva tenim una tradició que és de les platges d'on anem... No. Dani, por favor.
3: D'emportar-nos coses pel mitjà.
2: De robar coses.
0: I si tenen etiqueta, mejor, no?
3: Una piedra de la Sagrada Família.

0: De, ah, española. ¿Tú això ho fas al teu país? ¿Com li expliques al senyor que jo robo piedras de las playas? Però eso no lo contaremos. Així que res, quan vam anar tirant, el meu pare dient a ma mare, ho sabia, us ho havia dit, saps? I pues na, pues tirandico. I a l'últim, pues bueno, crec que aquesta us l'he explicada.
1: Sí, sí.
0: Però sí, sí, o sea, no tiene mucho más, mis niñas. M'explica bastante bien sola. Ay, pero bueno, què us han semblat aquestes històries?
1: Home.
2: La veritat, que molt bé.
1: Sí, sí.
2: O sigui, m'he quedat una mica descol·locada, però...
0: Vale.
1: M'encanta que t'emportis coses de mobiliari.
0: Sí, la gente será tu corazón, sí, sí. Baby. Pues eso, cariños meus, que ha sigut avui un programa redondíssimo, que és el primer de molts, d'acord? Llavors, a partir d'aquí, ens veiem la setmana que ve. Recordeu, comencem temporada cada dues setmanes a les 12, els dilluns, per fer el vermut de la millor manera possible. Així que vinga, nenes, que és dilluns, però que costarà? Però amb aquest programa, top arriba. Un petó i ens veiem!

0: Passen un minut i busques de les 9 del matí. És 28 de setembre. Bon dia, Rubí. Començam setmana amb les notícies més destacades de la jornada i amb un programa que avui posa el focus, sobretot, en com ens relacionem amb les pantalles. Xerrarem amb Núria Aragay, psicòloga clínica i responsable de l'unitat d'addiccions comportamentals del Consorci Sanitari de Terrassa. Volem saber quan l'ús de les pantalles deixa de ser normal i pot convertir-se en un problema, com detectar-ho i què podem fer les famílies.
1: I també parlarem d'educació i sostenibilitat amb Raquel Villarroya, tècnica d'educació en residus, i Héctor Remacha, professor de la Serreta. Ens explicaran aquesta iniciativa que enguany inclou el repartiment de book and roll dissenyats pels mateixos estudiants.
0: A més, tindrem el Rubí en dos minuts amb la Mariona Jerez, que avui xerrarem del barri 25 de setembre, i la recomanació musical del Robert Fernández.
1: Després arribarà la tertúlia, avui amb Jesús Galán, Jordi Margarit i Xavier Bonastre.
0: I a la tercera hora xerrarem de la gent gran amb el Consell Consultiu, i ens acompanyaran Elvira Altisent, que és la presidenta del Consell, i Ricard Grassi i Josep Caís, que són membres d'aquest òrgan.
1: També mirarem cap al pròxim dijous, perquè l'1 d'octubre comença la NU. En parlarem amb en Carles Mercader.
0: I acabarem amb fotografia, també. Manel Miras, que és el president del grup fotogràfic El Gra, ens presentarà una nova edició de Explica'ns el teu rotllo.
1: Informació, educació, sostenibilitat, tertúlia i cultura per començar la setmana.
0: Tres hores de Rubí al dia. Comença.
2: Rubí al dia. Rubí al dia.

0: Ja disposa d'un nou pla d'actuació municipal d'inundacions que concreta com han d'actuar els serveis d'emergència davant d'un episodi de pluges fortes. El document de 600 pàgines identifica els punts de risc, fixa els protocols d'actuació i preveu avisos directes a les zones que es puguin veure afectades.
1: Rubí ha recordat les víctimes de la Rierada del 62 en l'acte institucional del 64 aniversari de la tragèdia. La commemoració ha estat presidida pel nou mural de Miquel Bert, que homenatja la solidaritat veïnal i ha comptat amb el testimoni de supervivents que van viure aquella nit.
0: El Peacock Festival ha tancat la seva quarta edició amb centenars de persones i més d'una vintena de propostes artístiques vinculades al talent local. El festival ha combinat música, arts visuals, fotografia i performance i l'organització ja treballa perquè la cita tingui continuïtat i es converteixi en un esdeveniment anual a Rubí.

0: Abans d'entrar en matèria, primer volem conèixer quina és la previsió meteorològica i com estan a hores d'ara les carreteres catalanes. Començant, com sempre, pel temps, amb Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia, una situació que avui ha de començar a portar canvis a les comarques metropolitanes. A hores d'ara tenim alguns núvols que són més aviat isolats, són irregulars i estan bastant dispersos, però en general serà ja a partir d'aquest mig matí, migdia, quan arribaran alguns núvols des del mar, que arribaran a deixar algun xàfec bastant intens, però molt local, sorpresiu, sobtat, especialment al Maresme, a la costa del Baix Llobregat i a la comarca del Barcelonès. També algun xàfec al llarg del migdia s'arribarà a tensar la resta de comarques metropolitanes, per tant, aniran de mar cap a terra, aquests ruixats. De moment, avui, poca cosa, fins i tot aquesta tarda, hi haurà més moments de clarianes que no pas una altra cosa, i sempre amb un ambient molt xafogós, tot i que està baixant una mica la temperatura, almenys ho farà la màxima, no baixarà la humitat, per tant, molta sensació estiuenca en qualsevol cas. Atenció a aquesta matinada i, sobretot, demà, perquè esperem fortes i generals tempestes a casa nostra. N'estarem pendents a la xarxa.
0: I per agafar el trànsit, connectam amb el RAC i amb Ferran Aràndiga perquè ens expliqui com estan les carreteres. Bon dia.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns destacant que tenim dos accidents actius. El primer ha estat a la AP7, a l'altura de Vilablareix, que en direcció a Barcelona talla un carril de circulació. El segon ha estat fa una estona a la A2, a Castellolí, en direcció a Lleida, que provoca menys d'un quilòmetre de lentitud. Més enllà d'aquestes incidències, doncs continuem també amb retencions intenses, sobretot a la AP7, al Bassa Vallès, de Mollet, a Barberà, en sentit sud, i també entre Sant Cugat i Cerdanyola, en sentit nord. A hores d'ara també tenim retencions intermitents en els últims trams de a la C16 pels túnels de Vallvidrera cap a Barcelona. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.

0: Notícies de la jornada avui amb la nostra companya Belén Tierno. Bon dia, Belén.
1: Molt bon dia.
0: Rubí ja disposa d'un nou pla d'actuació municipal d'inundacions, el PAMI, que concreta que com han de respondre els serveis municipals davant d'un episodi de pluges fortes o d'una possible inundació. El document de 600 pàgines identifica els punts conflictius i de vigilància, fixa els passos per activar els protocols i inclou els comunicats que es faran arribar a la ciutadania. El regidor de Medi Ambient i Transició Ecològica, Andrés Medrano, ha explicat que el pla no deixa en marge la improvisació i detalla què han de fer i com han d'actuar tots els agents implicats en cas d'un episodi d'aquestes característiques. Hi participen la policia local, Protecció Civil i els bombers de la Generalitat, integrats en el sistema de protecció civil de Catalunya i coordinats amb el Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT i el CECAT, a més del Comitè d'Emergències Local.
1: Medrano ha destacat que el pla prioritza les persones per davant dels béns i les infraestructures. També determina els punts on es podria haver de tallar el trànsit o evacuar instal·lacions i indústries si fos necessari. El nou pla integra més en el sistema Argos dades meteorològiques i informació dels sensors locals i d'altres punts de fora del municipi. Segons el regidor, aquesta informació ha de permetre anticipar possibles incidències i millorar el temps de reacció en cas de pas de procediment.
2: El sistema Argos és un sistema que integra les dades de meteorologia, de sensors locals, de sensors que estan fora del municipi aigües amunt, de tal manera que permet en tot moment, a través d'una sèrie d'avisors, conèixer la situació i a partir d'aquí preveure què pot arribar a passar en diferents punts del municipi. Això és clau pel temps de reacció. Fins i tot el pla el que ens determina és un temps de reacció ideal per cadascun dels passos del procés.
1: L'activació del pla en cas de pluges molt fortes es coordinarà amb l'INUNCAT. Una previsió d'alerta posarà el sistema municipal en prealerta i si les dades de pluja i els sensors confirmen el risc d'inundació, s'activarà el comitè de coordinació i els serveis implicats, així com l'empresa gestora de l'aigua, Veolia. El pla preveu avisos directes a les zones i activitats que puguin resultar afectades, a més de comunicacions municipals a través de diferents mitjans. Escoltem Andrés Medrano, de nou.
2: Municipalment, a part d'aquests alertes que ja s'activaran, si és una qüestió supramunicipal, doncs hi ha les vies de comunicació que ja estan protocolitzades en el propi pla, que inclouen comunicacions directes, és a dir, trucades a indústries o zones d'habitatges o zones de veïns que puguin estar més susceptibles de ser afectades i després l'activació de la pròpia comunicació municipal a través dels diferents mitjans, evidentment que hauran d'incloure tots, per exemple, la ràdio.
1: El Pla d'Actuació Municipal d'Inundacions contempla períodes de retorn de fins a 500 anys i diversos punts de la xarxa hidrogràfica. En paral·lel, l'Ajuntament manté actuacions als torrents, a la riera i a la xarxa de clavegueram. El pla també preveu difondre les mesures d'autoprotecció entre els veïns, les activitats i les instal·lacions que puguin estar exposades.
0: I precisament xerrar de prevenció i de com actuar davant d'una possible inundació ens du també a recordar l'episodi que forma part de la memòria col·lectiva de Rubí, la Rierada de 1962. Divendres passat, la ciutat va recordar les víctimes de la Rierada en l'impacte institucional del 64è aniversari de la tragèdia. La commemoració va estar presidida per primera vegada pel nou mural de l'artista Miquel Bert, que homenatja la solidaritat veïnal durant aquell episodi històric. L'homenatge va comptar amb el testimoni de diversos supervivents, com la veïna Joana Méndez o Pilar Puig, de 89 anys, que va recordar en declaracions a Ràdio Rubí la pèrdua de 4 familiars i el rescat de la seva família durant la nit del diluvi.
3: El record d'aquell dia, el record d'aquella nit, el record de les persones que van faltar, que se'n van anar 4 de família. I nosaltres perquè ens van treure per al pis de sobre, per un forat, que l'habitació havia més de 2,5 metres d'aigua. No podíem sortir. I això es recorda tota la vida. Tota la vida.
1: L'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, també va destacar en el seu Parlament la capacitat de la ciutat per organitzar-se i refer-se després de la tragèdia.
4: Va ser un episodi en el que es va demostrar la solidaritat i l'esforç col·lectiu. Cada situació que patim, que és tràgica o que té conseqüències tràgiques és un aprenentatge. Per nosaltres la previsió ara davant de qualsevol situació o la precaució sempre és més gran. Jo crec que en aquests moments tenim una riera que s'ha treballat molt, tant l'Agència Catalana de l'Aigua com la ciutat i les ciutats per les que passa la riera. És impossible que passi el que va passar en 1962.
1: L'acte va incloure la tradicional ofrena floral de l'Ajuntament, les entitats i la ciutadania. La commemoració també va estar acompanyada per la música de l'Escola Municipal de Música Pere Borés, que va interpretar bandes sonores de pel·lícules com Gladiator, el musical Cats i la popular cançó You Raise Me Up. El programa d'homenatge es va completar amb la representació de l'obra de teatre Metamorfosi, al Casino, divendres i dissabte al vespre. La proposta dels grups de teatre Esbarjo i la Càmera no vol només recordar les víctimes de la Riera de Rubí i a d'altres poblacions de la comarca. També vol retre homenatge als afectats per la Dana al País Valencià ara fa gairebé 2 anys. La jornada va servir per recordar les més de 600 persones que van perdre la vida en aquella tragèdia i per mantenir viva la memòria d'un episodi que va marcar profundament Rubí.
0: Canviant de tema, perquè el PSC reclama que el futur centre d'atenció integrada en salut Vicente Ferrer mantingui la possibilitat d'oferir cirurgia major ambulatori. És un dels serveis que s'havia plantejat inicialment per al futur equipament sanitari de la ciutat i que ara ha quedat pendent de valoració. El portaveu socialista, Rafa Hueto, ha fet una valoració prudent dels canvis anunciats per la consellera de Salut, Olga Pané, i ha assegurat que el PSC continuarà reclamant que aquesta prestació formi part del projecte definitiu. Escolta en Hueto.
5: El tema de la cirurgia major ambulatòria, que és un tema que n'hem de parlar i que insistirem, perquè el que es va comentar l'altre dia amb la consellera no anava amb la línia del que s'havia plantejat fins ara i insistirem en aquest fet.
1: El nou model del futur centre sanitari preveu serveis com consultes externes, hospital de dia mèdic, diagnòstic per la imatge, el CUAP de Rubí, atenció intermèdia, diàlisi, rehabilitació ambulatòria. L'objectiu és també reduir els desplaçaments dels rubinencs a l'Hospital de Terrassa i a Mutua Terrassa. Hueto considera que el projecte continua avançant, tot i que reclama que els terminis s'accelerin. El pla funcional està previst per aprovar-se durant el mes d'octubre.
5: Nosaltres fem una valoració prudent, positiva en el sentit de que es van fent els passos, de que ens van dir que tindríem aquest pla d'usos i ja el tenim, s'aprovarà en aquest mes d'octubre. I per altra banda, doncs, ens agradaria, com a qualsevol ciutadà de Rubí, que tot això anés molt més ràpid.
1: El futur equipament donarà servei també a Sant Cugat del Vallès i Castellbisbal. Segons la previsió actual de Salut, després de l'aprovació del pla funcional, la licitació del projecte executiu podria arribar durant el 2027.
0: I a la plana cultural, el Peacock Festival ha tancat aquest cap de setmana la seva quarta edició amb una valoració molt positiva. Després de gairebé una dècada d'aturada, la trobada ha tornat a omplir la plaça del Celler i la sala César Martínez amb una proposta artística variada, alternativa i sobretot molt vinculada al talent local. Més d'una vintena d'expressions artístiques han format part del programa: música, fotografia, performance, audiovisuals i arts visuals. Centenars de persones han passat pel festival durant tot el cap de setmana per descobrir propostes molt diferents, algunes de més convencionals i d'altres més curioses i transgressores, com una combinació de tango i tarot o de poesia i hip-hop. Així valorava l'edició Laia Oller, organitzadora del festival.
6: Han sigut uns dies maquíssims, plens d'emocions pel tema aquest que eren artistes de les edicions passades, i han sigut com molts retrobaments de fa 10 anys. Hem de lluitar per seguir tenint aquests espais que no només siguin de festa, sinó també de conèixer gent, reflexionar sobre coses i poder crear coses també conjuntament.
1: La música ha tingut un pes important en aquesta edició. Divendres, la cantautora, compositora i poeta rubinenca Alba Luz va ser l'encarregada d'obrir el festival, mentre que dissabte una desena d'artistes van anar omplint el cartell al llarg de tota la jornada. També hi ha hagut espai per a les arts visuals i per activitats més participatives durant l'últim dia del festival, amb tallers d'escultura, murals col·laboratius o maquillatge de fantasia. El Peacock va néixer l'any 2015 amb la voluntat de crear un espai de Rubí, a Rubí volem dir, on els artistes poguessin mostrar les seves obres. Ara, gairebé una dècada després, el projecte ha tornat a agafar vida i l'organització ja pensa en el futur. La intenció és que aquesta edició no sigui puntual, sinó reprendre les convocatòries obertes i convertir el Peacock en una cita anual. El festival encara no ha acabat del tot, perquè l'exposició col·lectiva, amb una vintena d'artistes, encara es pot visitar la sala de tines del Celler fins a l'11 d'octubre.
0: I una previsió per avui dilluns 28 de setembre. L'alcaldessa Ana Maria Martínez fa una nova sessió de l'alcaldessa als barris t'informa al casino. La sessió està dedicada al nou pla d'ordenació urbanística municipal, el POUM. La trobada permetrà conèixer amb més detall el document que ha estat aprovat inicialment pel ple municipal el passat mes de juny i que estableix les bases del desenvolupament de Rubí per a les properes dècades.
1: Durant la sessió, l'alcaldessa situarà el moment actual del planejament i donarà pas a l'equip redactor del POUM, que explicarà les principals propostes del document i el model de ciutat que planteja. La transformació de la ciutat existent, les previsions d'habitatge, la planificació d'infraestructures, la mobilitat, la protecció d'espais naturals i la millora de la cohesió urbana. Actualment, el POUM, el Pla d'Ordenació Urbana Municipal, està en període d'al·legacions. Ho estarà fins al 9 de novembre perquè la ciutadania pugui consultar la proposta i presentar les aportacions que consideri oportunes.

0: arriba el moment dels esports, en el qual el cap de setmana ens ha deixat futbol, waterpolo i hoquei patins. Ens ho explica el Cisco Lara García. Bon dia.
1: Què tal? Molt bon dia. Dilluns de certa alegria, es podria dir, dins del futbol rubinenc de categories superiors, amb tots els equips puntuant, això sí, amb només una victòria i dos empats, tot i que aquests dos a domicili. Comencem per la Unió Esportiva Rubí, que sumava la primera victòria ahir superant el Martorell 2-1 en Lliga Elit i en la segona jornada. L'estrena com a local li va anar bé a l'equip del Blai Martí, que això sí, es va haver de treballar i molt l'encontre davant d'un rival que va dominar més la pilota, però la influència en les àrees va decantar la balança cap a un Rubí que a hores d'ara es troba amb 3 punts en la zona mitja de la taula classificatòria, també en zona mitja, però amb 2 punts després del segon empat a 0 del Joventut 25 de Setembre, el trobem en Primera Catalana. I el grup 2, un 20 que empatava davant de la Fundació Terrassa 1906, va fer mèrits fins i tot per guanyar, però ningú va saber aprofitar les ocasions i al final repartiment de punts en la segona jornada de competició. També empatava en el seu cas a 1 a Pagejà l'Olímpic de Can Fatjó, que ha arrencat força bé, 2 partits sense perdre, 4 punts de 6 possibles, zona mitja. El grup 4 de la segona catalana, arrencada més que meritòria per part del conjunt que entrena el Richard Jiménez. I a partir d'aquí parlem de waterpolo per comentar que el cap de setmana d'un total de 12 punts en joc es va saldar amb 0 per al Club Natació Rubí. Derrotes de les noies i dels nois en els dos partits. El conjunt masculí ho feia dissabte davant de l'Atlètic Barceloneta. Aquí no hi havia res a fer, 23-9, mentre que el 10-18 davant del Real Canoe potser és una mica més important perquè era un rival directe, però resta tot un món. Les noies perdien davant de Terrassa i Catalunya, rivals per sobre també. Elles lluiten per la permanència en divisió d'honor i en hoquei patins en línia. Les noies ja han tancat el cicle abans de marxar al Mundial a Paraguai. Guanyaven els Tsunamis aquest cap de setmana, 6 punts de 6 possibles en fase regular. Els nois perdien en l'estrena davant del Molina Esport a casa 2-5. Això sí, només ha fet que començar la Liga Elite en homes.

0: A veure, parla'm una mica, tu.
1: Hola, sóc el López.
0: Jo et dic el que has de dir i tu repeteixes, et sembla?
2: Vale.
0: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma, ja.
2: Em van a Morgades Valldosera.
0: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Valldo?
3: Sí, sí, sí.
2: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
0: Vale, doncs pues ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.
5: L'esport es viu al poliesportiu. L'actualitat, les entrevistes, l'anàlisi i tota la informació esportiva en un sol programa. Escolta'ns els dimarts de 7 a 8 de la tarda a la 99.7 de la FM o a radiorubí.cat. El poliesportiu, la teva cita amb l'esport.
6: Oi, què passa? Ya es para Nicta López. Todas las noches del miércoles a las 22 horas tenéis Jazz del Bueno. Grabaciones raras, conciertos súper inéditos que solamente podréis escuchar aquí. Y cachondeo peculiar, pintoresco, por doquier. Todo eso, pues, las noches del miércoles en Radio Rubí, la mejor emisora de Rubí, de la comarca, del Vallés, del país, del mundo.
7: Jazz para Nicta López, con Enrique Heredia.

0: Les pantalles formen part del nostre dia a dia i especialment en el cas dels infants i adolescents, cada vegada tenen més presència des de ben petits. Però quan xerram d'ús de pantalles, on acaba l'ús normal i on comença un problema? Aquesta setmana el Departament de Salut de la Generalitat ha presentat una nova guia de salut digital elaborada a partir de 700 estudis científics que alerta dels efectes que pot tenir un ús excessiu o inadequat de les pantalles en infants i joves. Avui volem xerrar precisament d'això, però sobretot des de la realitat que es troben els professionals, que és una addicció a les pantalles, com la podem detectar i què poden fer les famílies. Per poder xerrar d'això estem amb Núria Aragay, que és psicòloga clínica i responsable de la unitat d'addiccions comportamentals del Consorci Sanitari de Terrassa. Bon dia, Núria.
1: Molt bon dia.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies per convidar-nos.
0: A vosaltres, per atendre'ns. Per començar pel principi, quan xerrem d'addicció a les pantalles, de què estem xerrant exactament?
1: Bé, és una pregunta molt, molt difícil per ser de les primeres, eh? Perquè d'entrada l'addicció a les pantalles com a tal, com a entitat, no existeix. És a dir, si ens hem de remetre als manuals diagnòstics i a el que la literatura de moment fins a dia d'avui ens ha demostrat, és que de moment l'addicció a les pantalles com a tal no existeix. És cert que veiem i atenem sovint casos de gent amb un ús excessiu de mòbil, amb un ús excessiu de xarxes, no? Però com a entitat diagnòstica, l'únic que existeix és l'addicció als videojocs, que sí que s'ha demostrat que els videojocs, doncs, per les característiques que tenen, poden acabar comportant una addicció en els nois o les noies que els utilitzen i el patró de conducta que això acaba activant s'assembla, no?, al que passa, doncs, amb un altre tipus d'addicció, com seria l'addicció al tabac o l'addicció a l'alcohol o altres addiccions. La resta de conductes que podem dur a terme amb les pantalles, doncs de moment encara no tenim un diagnòstic com a tal d'addicció, però sí que podem parlar d'ús excessiu i problemàtic de mòbils, de xarxes, etc.
0: I quan hem de començar a preocupar-nos?
1: Les principals senyals d'alarma, allò que més ens pot ajudar a identificar que alguna cosa passa, és quan veiem que hi ha un canvi de conducta en aquell noi o aquella noia, aquell adolescent, quan aquella persona doncs comença a estar més irritable, més absent, potser fins i tot veiem que deixa de banda activitats amb les que abans gaudia, com fer esport, alguna activitat de lleure, no? És a dir, quan realment veiem que hi ha un canvi de conducta en la persona i quan a més hi ha com una distància, no?, d'allò que feia abans o de les persones amb les que es relacionava abans i hi ha un aïllament, és com podem començar a pensar que hi ha algun problema.
0: Uh-huh. En infants i adolescents, quins són els principals senyals d'alerta? Ara ens explicaves això de que era un canvi de conducta més irritable. Les famílies poden arribar a percebre això d'una manera fàcil? Perquè, clar, és difícil veure, perquè això entenc que és molt progressiu i potser és difícil poder detectar de manera fàcil aquest canvi de conducta, aquesta irritabilitat i aquesta absència a les activitats. Sembla que la connexió amb la Núria Aragay se'ns ha anat. Nosaltres estàvem xerrant precisament d'això, d'aquesta addicció a les pantalles que la psicòloga de la CST ens ha comentat que no existia aquesta addicció a les pantalles, que el que és un ús desproporcionat d'aquestes pantalles. Aquesta setmana dèiem que el Departament de Salut de la Generalitat ha presentat una nova guia de salut digital. A més, Salut xerra de conseqüències físiques, psicològiques i socials i adverteix que alguns impactes, sobretot en les primeres etapes del desenvolupament, poden ser irreversibles. De fet, el govern també planteja noves mesures per limitar l'exposició dels menors i abordar les pantalles des d'una perspectiva de salut pública. Avui, com dèiem, estem xerrant amb aquesta psicòloga especialitzada de la CCT en l'ús de pantalles. Ella treballa sobretot amb infants i amb adolescents per tractar aquests riscos que pateixen els joves i que moltes famílies avui en dia estan sobrint. Ella ens explicava que el que realment és una addicció és l'addicció als videojocs, és el que està comprovat que és una addicció, perquè es tenen conseqüències similars a les que podien provocar qualsevol tipus de substància i fins i tot també les reaccions que tenen que té el tabac. Pareix que tornem a tenir una altra vegada amb nosaltres, amb la Núria, que la connexió a internet torna a funcionar. Núria, jo volia preguntar-te, estàvem xerrant de tot el tema de quines eren les senyals d'alerta que podien detectar les famílies per saber que un infant utilitzava més del que tocava les pantalles. La Generalitat acaba de presentar una nova guia de salut digital i xerra fins i tot d'impactes que poden ser irreversibles. És una afirmació que pot alarmar molt les famílies. Què hi ha darrere d'aquest advertiment?
2: Bueno, jo crec que darrere aquest advertiment encertat hi ha una realitat que, no, que ja fa uns anys s'està veient i que potser pot semblar molt, molt alarmista, però no ho és. Al contrari, jo crec que aquest advertiment i aquesta guia posa de manifest el que fa anys que, no, molta gent que ens dediquem a això anem dient, que és que les pantalles no són innocues, és un objecte que ens pot servir per moltes coses, però que també té uns efectes que poden arribar a ser perjudicials i que en funció de l'edat i del contingut o de la, no, de l'aplicació que utilitzes aquestes pantalles pot ser més o menys perjudicial. Per tant, jo crec que, no, l'advertiment de la Generalitat en aquest sentit bueno, doncs posa de relleu i posa de manifest i ha activat segurament una sèrie de, no, d'accions molt encertades per prevenir una miqueta tots aquests efectes que fa anys que anem veient que tenen les pantalles.
0: Mm-hmm. Quines edats serien les que són especialment sensibles?
2: Bé, el que més s'ha vist és que de 0 a 6 anys és on tenen un impacte més directe en funcions i amb habilitats i amb capacitats que poden tenir, doncs, això com deies, un efecte irreversible. No? És a dir, s'ha vist que amb nens molt petits doncs hi ha una interferència en el que és el desenvolupament del llenguatge, la capacitat de jugar, no? De fer joc simbòlic, que tot això són funcions molt importants per després anar adquirint altres coneixements. S'ha vist també que tenen un efecte molt interferidor en el que és la capacitat atencional. No? Llavors, en aquestes edats tan primerenques, que hi ha tot un procés de desenvolupament cognitiu, les pantalles el que fan és interferir en aquest procés de desenvolupament i, per tant, generen una sèrie de dèficits i d'interferències o de mancances que s'arrossegaran després a, no, tota la resta de procés evolutiu que comporta, doncs, l'adolescència i de més. Això pel que seria la primera infància, de 0 a 6. No? Després s'ha vist que amb nanos de 6, 10, 12 no, i fins a l'adolescència, doncs, pot tenir un impacte més relacionat amb el que és, doncs, la impaciència, la irritabilitat, la tolerància a la frustració, la gestió emocional, l'autoimatge, l'autoestima, és a dir, no? Bueno, s'ha anat veient i l'evidència ho demostra que tenen impactes des del moment zero. I a més, no només és a dir, amb nanos molt petits, el que s'ha vist és que, tot i que el contingut que se li pugui oferir en aquell nen o en aquella nena pugui ser adequat o pugui no ser perjudicial, el temps dedicat a pantalles és un temps que aquell nen no dedica a la interacció amb l'adult. I això té una repercussió a tots els nivells, però a nivell de llenguatge, a nivell afectiu, a nivell relacional. Per tant, bé, jo crec que és una guia que realment posa de manifest coses que, no, que és bo que la població en sigui conscient.
0: Uh-huh. Sovint posem el focus en els nins i en els adolescents, però els adults també poden tenir una relació problemàtica amb el mòbil, a les xarxes socials, fins i tot també amb els videojocs o amb el consum constant de continguts. Què passa en els adults?
2: Bé, en els adults, evidentment, com comentes, pot ser igual o més perjudicial, el que passa que el tipus d'efecte que pot generar és diferent. I, en principi, els adults que ara som adults no hem nascut amb les pantalles, no hem tingut una infància tan... Que hagi passat... Bueno, ara ja comencen a haver-hi adults que sí, però en principi els adults s'han estalviat una miqueta tota aquesta primera edat de desenvolupament cognitiu amb les pantalles. I això no vol dir que, no, que els adults no puguin tenir problemes. Poden arribar a tenir molts problemes segons, no, com utilitzen aquestes pantalles i les xarxes, per exemple, no, o els videojocs, però són uns problemes diferents, no? Són problemes que tenen potser més a veure amb l'ansietat, amb la depressió, no? Problemes més a nivell emocional, relacional, afectiu.
0: Mm-hmm. Els pares i les mares som el model dels nostres fills, tot i que alguns pares no ho veuen així, som el model dels nostres fills. Fins a quin punt l'ús que fem nosaltres del mòbil condiciona la relació que els nostres fills estableixen amb les pantalles?
2: Totalment. Nosaltres, com a adults, som els seus models i, per tant, l'ús que l'adult fa d'aquestes pantalles, la forma amb la que l'adult utilitza en quant al temps i en quant a, no, al contingut del que utilitza d'aquelles pantalles, és un model pels seus fills. I, per tant, això a la llarga, no, doncs, aquests nois, aquestes noies, les utilitzaran, no, erròniament, si és que l'adult també les utilitza. I, afegit a això, quan l'adult vulgui imposar segons quines normes, doncs ho tindrà molt més complicat.
0: Uh-huh. I què és més important? Controlar el nombre d'hores o mirar què està fent el nen o l'adolescent a la pantalla? Perquè, clar, o les dues coses.
2: Segurament les dues coses. Segurament és important controlar les dues coses. És important controlar el temps, perquè moltes hores de pantalles, ni que el contingut sigui superinteressant i saludable, pot tenir efectes, doncs, a la vista, no? A la postura, no? Pot generar mal de cap, pot generar dolors musculars, pot comportar una vida molt més sedentària. Per tant, el temps és important, però evidentment, no, també cal tenir molt en compte quin contingut s'està utilitzant, perquè no tot el que consumim a través de les pantalles és perjudicial. Hi ha determinades aplicacions, determinats continguts que poden tenir un efecte perjudicial, però no tot, no? Però és important controlar aquests dos elements, el temps i el contingut.
0: No sé, es xerra moltíssim d'aquesta afectació de les pantalles en els infants i en els adolescents, que ha augmentat molt. En el cas de la nostra comarca, de Rubí, del nostre entorn, això es pot extrapolar, vull dir, heu notat més consultes respecte d'això que no fa pocs anys?
2: Nosaltres, particularment, a la unitat d'addiccions del Consorci Sanitari de Terrassa, vam notar un augment molt significatiu entorn al 2020, 2021, 2022. I en els últims anys hem vist una disminució. Clar, nosaltres hem vist una baixada de la consulta per aquests tipus de casos. Això no vol dir que l'ús de les pantalles hagi baixat. Uh-huh. El que hem vist nosaltres és que potser no es consulta tant o no ens deriven casos com a possibles casos d'addicció. Per nosaltres això, i ho comentàvem fa un temps amb les companyes, és un reflex, esperem, de que hi ha una major consciència per part de les famílies, hi ha una major tendència a ser més proactius a l'hora d'ajudar aquells nois, noies, fills, no? Filles, a gestionar les pantalles d'una manera diferent. Jo crec que en general, no? A nivell de societat, hi ha molta més consciència i, per tant, això potser està fent, no? Que tot i que segueixen havent-hi gent amb un ús molt elevat, no acaben arribant com a casos d'addicció.
0: Uh-huh. Està clar que els pares hem de posar límits, però què passa quan ja tenim el problema?
2: Bueno, quan ja tenim el problema no vol dir que no es puguin posar límits. Uh-huh. Quan el problema ja està en una casa on s'han posat límits, doncs s'ha de seguir posant límits i s'ha de seguir mirant què passa, per què hi ha aquell problema, per què aquell noi, aquella noia està preferint, no?, destinar més temps al que fa a través de la pantalla que fent altres coses de la seva vida, no?, fora de les pantalles. Però amb o sense problema, posar límits és molt important. I encara que no se n'hagin posat, en el moment en què comencem a detectar que hi ha un problema en una casa, entre moltes altres coses, però també haurem de posar límits. No? Però una cosa molt important, no?, jo crec que més enllà dels límits que hi han de ser, és també poder entendre què està passant en aquella casa, què està passant en aquell noi o aquella noia que prefereix viure a través d'una pantalla que viure en el món real. No?
0: Quin seria el primer pas que s'hauria de fer a banda d'aquests límits? Acudir a un especialista?
2: Clar, jo crec que quan la comunicació dintre de la casa, no?, amb aquells pares i aquells fills no dona resultat, diguéssim, i no serveix per identificar què li pot estar passant a aquell noi o aquella noia, és important consultar. Consultar no tant perquè hi hagi el foco, no?, s'hagi de posar el foco en l'addicció, sinó per això, per posar el foco en què pot estar-li passant, no?, que ha comportat aquest canvi de conducta i aquest canvi en la seva vida.
0: Uh-huh. I
2: penso que, perdó, el més important és primer que els pares intentin entendre i parlar-ne. Jo crec que una de les coses que també veiem moltes vegades és que hi ha por a parlar-ne, no? Fa por. I jo crec que, no?, un dels primers passos és que com a pare o com a mare puguis parlar-ne, perquè amb qui més confiança de poder tenir aquell fill és amb els seus pares. Després, si no se'n surten o no hi ha canvis o hi ha més problemes, es pot consultar, no?, amb un especialista, però el primer pas és parlar-ne. Un canvi, no?, que veu el pare, doncs s'ha de fer palès, no?, i s'ha de poder parlar-ne.
0: I ja per acabar, si hagués de donar tres consells molt concrets a una família que ens estigui escoltant ara mateix, quins serien?
2: Dependria de l'edat, però si els he de donar de forma molt general, tres consells serien, per una banda, parleu molt amb els vostres fills, és a dir, les sobretaules són l'element més protector de molts problemes de salut mental amb o sense les pantalles, que poden patir els nostres fills, que hi hagi sobretot un espai de comunicació fluid en les cases, que es pugui parlar de tot, que es pugui parlar dels problemes, però també, no?, de les preocupacions i de les coses que van bé, que es pugui parlar de tot, perquè és la comunicació serà l'element que més ajudarà a identificar què passa, no?, a identificar que passen coses i poder buscar què passa, no? L'altre seria posar límits, és a dir, com a adult, igual que posem límits en l'alimentació, en els estudis, moltes vegades, no?, si han d'estudiar o a quines hores s'ha d'estudiar, jo què sé, si, no?, o les activitats que fan, s'han de posar límits amb les pantalles. Uh-huh. Igual que revisem doncs, què mengen, s'ha de revisar què utilitzen i com utilitzen les pantalles. Per tant, posar límits i tenir un paper proactiu, no? A l'hora de saber què fa aquell fill o aquella filla amb la pantalla, no només en quant a temps, sinó amb activitats que fan allà a través de les pantalles. Per tant, posar límits i conèixer, no?, què fan. I el tercer, intentar gaudir del temps lliure compartit sense pantalles. És a dir, també tenir un paper molt proactiu a l'hora d'ajudar els fills i les filles a buscar alternatives sense pantalles i a compartir temps amb ells sense pantalles.
0: Uh-huh. Núria Aragay, moltíssimes gràcies per explicar-nos i ajudar-nos a entendre un poc més com està aquest risc a les pantalles, tota aquesta guia que s'ha publicat i com funciona un poc la ment dels joves, dels infants i també dels adults quan estan davant d'una pantalla. Moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres. Que vagi molt bé. Adéu.

0: A Ràdio Rubí tenim les nostres Telma i Lluís particulars.
1: És que l'he agafat, li he dit que no parlaria.
2: Sí.
3: Ara és una sorpresa.
0: Però... Cinquena temporada de l'Inspira't. Amb Carmen Moreno i Cuca Fernández descobrirem nous projectes i persones.
1: Tenim una edat ja,
3: humana.
1: No?
3: Humana. No, que edat? Que som...
0: Tots els dimarts, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Rubí, a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Inspira't.

0: Avui xerrem d'una iniciativa que uneix educació, sostenibilitat i també creativitat. El Servei d'Educació de Residus de l'Ajuntament de Rubí torna als instituts amb l'Eco Benvinguda, una proposta per acostar els joves a hàbits més sostenibles, i enguany amb una iniciativa molt concreta, que és el repartiment del Book and Roll que han dissenyat els mateixos estudiants de l'Institut La Serreta. En xerrem amb Raquel Vilarrolla, del Servei d'Educació de Residus de l'Ajuntament de Rubí, i amb Víctor Remacha, que és professor de batxillerat artístic de La Serreta. Bon dia i benvinguts als dos.
1: Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Raquel, què és exactament l'ecobenvinguda i què es trobaran els alumnes quan l'Ajuntament arriba als instituts?
1: L'ecobenvinguda a l'Insti és un projecte que vam iniciar l'any passat i pretén donar la benvinguda als alumnes de primer de l'ESO que comencen l'etapa educativa a la secundària i establir una miqueta doncs, la continuïtat amb la primària, perquè quan se surt el temps d'esbarjo i portes l'entrepà, la fruita, l'esmorzar, doncs a la primària i a l'infantil insistim molt en el tema de la prevenció de residus, de no utilitzar paper d'alumini o qualsevol embolcall que no sigui sostenible. I a l'etapa d'infantil se'ls acostuma a donar un Book and Roll o un portaentrepans, i això sembla que quan els alumnes passen a l'institut es perd una miqueta, no? Perquè, clar, ja no tenen aquests suports. L'any passat vam decidir de fer una campanya que promogués una miqueta això i fer aquesta ecobenvinguda portant els alumnes a aquest portaentrepans i un fulletó explicant el per què serveix i per què és important prevenir aquests residus també a l'institut. I amb els serveis amb els que ells poden fer ús, com el dimecres manetes, la trucalleria, no? Els serveis que van enfocats a la prevenció de residus, a la reutilització i una miqueta doncs, en aquesta línia.
0: Mm-hmm. I per què és important incidir en els hàbits, en els adolescents? Hi ha conductes relacionades amb els residus que hàgiu detectat especialment als instituts?
1: Sí, nosaltres, a banda de totes aquestes campanyes o projectes que semblen regalets, no? A vegades, també portem tot el seguiment que es fan als centres educatius, la recollida de residus, les papereres a les aules, els patis, i sí que observem doncs, que quan arribem a la secundària hi ha un retrocés en tots aquests hàbits relacionats amb els patis, amb els esbarjos. Llavors, observàvem des de feia anys que hi havia una tendència a oblidar tot allò, a fer com un rebuig de tot allò que aprenem a l'escola. I que això era contraproduent en tot allò, sobretot que ells poden fer incidència. Hi ha coses que se'ls escapen, no?, als alumnes d'aquella edat, però hi ha coses que no. I des de casa també ho podem treballar, no? Doncs porten entrepà, continuen portant esmorzar. Per què no continuar portant doncs, un embolcall que els hi permeti no llançar coses a les escombraries o reduir aquest residu i fer-ho més fàcil.
0: Però el Book and Roll aquest que donau enguany no és un Book and Roll qualsevol. En aquesta edició el disseny l'han fet els alumnes de La Serreta. Com neix aquesta proposta i com s'implica el centre?
1: És una edició molt especial perquè l'any passat sí que ho vam fer tot nosaltres, però aquest any sí que trobàvem molt important una vinculació amb aquest alumnat de secundària, i com a La Serreta és l'institut que fa el batxillerat artístic, vam demanar la seva col·laboració i estem supercontentes. Bé, l'Héctor pot explicar una miqueta com ha anat el procés, però el disseny d'aquest Book and Roll l'ha dissenyat un alumne del batxillerat artístic de La Serreta.
2: Uh-huh. Bé, sí, realment estem encantats. A més, a La Serreta ens encanta treballar i fer coses per Rubí, i ja n'han fet més bastantes. Bé, van vindre i ens van demanar això. Jo sóc professor de disseny de segon de batxillerat i a primer també dono alguna cosa de disseny, i de seguit ens va encantar la idea perquè als alumnes els motiva moltíssim fer quelcom que sigui real, que tingui una projecció. Fins i tot ni que no surti el guanyador, tota la resta dels alumnes, i, bueno, perquè hi ha concurs, simplement pel fet de que li hagin publicat ja li agrada molt, i fins i tot jo el que els diria és que ho podràs posar al teu currículum si fas alguna cosa.
0: Com va ser això? O sigui, els alumnes, cada alumne ha dissenyat un Book and Roll, ho han fet entre uns quants, ells han decidit el que es posava, el que no, els hi heu ajudat, els hi heu dirigit, explica'ns.
2: No, això es treballa moltíssim. Nosaltres treballem molt amb el concepte, amb la idea primera. De fet, no hi ha disseny si no hi ha concepte. Uh-huh. Aleshores, aquí és una pena perquè es veu només el que ha guanyat, però n'hi havia molts. Sí. I moltes idees. No era simplement una il·lustració i que quedés bonica i que quedés més o menys bé, sinó que hi havia tot un treball al darrere. Fins i tot van vindre, ens van fer una conferència, van estar explicant, a mi em va anar també perfecte, perquè van també un professional, com treballa, i a més amb aquest, un dissenyador que treballa a Rubinet, dius, bueno, com pot ser? Jo els dic, pues que el disseny pot estar en molts llocs i de moltes maneres. Mm-hmm. Bé, perfecte, perfecte.
0: Creieu que el fet que el Book and Roll hagin dissenyat ells mateixos pot fer que després el facin servir més?
1: Nosaltres creiem que sí, que és una motivació, no?, per l'alumnat, ja no només participar d'això, sinó reconèixer també que hi ha una aportació d'algú que pertany a l'institut, d'una persona, un igual, no?, a ells, no?, que pot arribar a col·laborar en un producte que al final utilitzen cada dia. Fa més il·lusió, clar, no... A veure, jo vinc aquí avui en representació de la meva companya, la Sara González, que és la dissenyadora que ha assessorat tot aquest projecte. Clar, no és el mateix que ho faci algú desconegut, no?, que al final és una cosa que t'estan donant, algú que potser coneixes, que potser has vist en el pati moltes vegades, que potser és companya teva de l'aula, no?, o que és a l'institut al que va un amic teu, algú que reconeixes com una persona més propera. Uh-huh. I crec que sí, que fa, no?, això li...
2: I tant.
1: Fa més il·lusió.
2: Fa molta més il·lusió, i a més abans li comentava que crea com una espècie de tradició, que els alumnes quan veuen que es fan coses que pot ser que es repeteixin i que es tornin a fer, és com a que també és una motivació extra. És que a tot l'institut la visual i plàstica la cuidem molt, i llavors ens agrada molt, com deia abans, i tot motiva molt. De fet, a l'Institut La Serreta ja donàvem el Book and Roll, sí, abans, eh? Feia temps que el donàvem, i el disseny el feia jo, perquè no el podia portar als alumnes i tal. I aleshores, bueno, a nosaltres sí que ens lliga ja absolutament del tot, perquè, clar, fèiem un Book and Roll que el dissenyava jo, però ara els dissenyen els alumnes, doncs ja tanco el cercle perfectament.
0: Mm-hmm. L'objectiu és que els alumnes el rebin, però sobretot que l'utilitzin. Es fa algun seguiment de si realment canvien els hàbits o si es redueixen els abocats?
1: Nosaltres podem fer aquest seguiment, perquè com t'he comentat abans, també fem el seguiment de la renovació de papereres, de vegades doncs, el que s'acaba recollint en els centres, doncs també si hi ha alguna incidència greu també ens arriba. Sí que és veritat que no anem cada dia a mirar la paperera, això a través dels profes o dels equips directius, si hi ha algunes coses doncs destacables sí que ens ho podem comentar, però sí que durant el procés aquest sí que podem anar parlant doncs amb els instituts a veure si s'utilitza, si no s'utilitza. De moment és un projecte jove perquè vam començar l'any passat i aquest any hem introduït aquest element més pedagògic de cara als batxillerats per poder fer doncs la producció. Sí que hi ha molts aspectes a treballar i un d'ells potser seria aquesta part d'anar valorant si realment és una cosa molt utilitzada, poc. De moment estem contents, però sí que és veritat que no hem pogut valorar si això dura tot el curs, perquè potser ara tots molt motivats amb el Book and Roll i el gener ja s'han oblidat, no? Mm-hmm. Això sí que ho hem de reforçar una miqueta.
0: Acabam mirant un poc més enllà de La Serreta. Aquesta iniciativa només es seguirà fent a La Serreta o també a altres bandes on es treballin aquestes activitats més artístiques, aquests estudis més artístics?
1: Doncs això és una incògnita que no et puc desvetllar avui, però sí que és veritat que nosaltres hem començat amb La Serreta perquè és l'únic institut que fa batxillerat artístic actualment a Rubí. Estem, com li comentava abans d'entrar l'Héctor, valorant una miqueta al final d'any com han anat les campanyes

0: però l'objectiu més principal és la selectivitat. I sembla que això no em podria entrar, però sí que entra molt, perquè estrany és l'any que no entra alguna pregunta que estigui directa o indirectament relacionada amb el tema del reciclatge, amb el tema de la... De... Perquè, clar, és que es considera que el dissenyador seria la primera peça... Si estàs fent un projecte per l'empresa, ets tu el primer que ja determinaràs els materials, el tipus d'impressió. O sigui, que ets com a la primera peça per fer materials sostenibles, reciclar arbres i que es puguin entrar en una economia circular. Uh-huh. Llavors això està agafant amb molt de pes en tot el tema del disseny. Uh-huh. I clar, i a mi, doncs igual que tu has dit que estic explicant ara tu, doncs ho explico als alumnes més allargat. I clar, si ho relligues amb un projecte així, doncs et va bé. Però bueno, a veure, no sé, si no, doncs ja continuar explicant-ho d'una altra manera. Clar.
1: Està presentant la candidatura, sí, perquè sí, no canviï, sí. Completament,
2: Agafo la
0: inquietud. Completament, perquè clar, jo he fet un any, doncs ara ja...
2: Clar, no, estem molt contentes, valorem molt positivament com ha anat tot el procés.
1: Mm-hmm. Raquel i Héctor, moltíssimes gràcies per venir a explicar-nos aquest projecte i esperem que segueixi funcionant també. Moltíssimes gràcies.
0: Molt bé, gràcies.
1: Adéu.

Molt bon dia, què tal, com esteu? Sabeu quantes vegades jo he escoltat aquest tema en el cotxe, a casa? És un d'aquells àlbums de capçalera i un d'aquells temes que una i una altra vegada han sonat, per exemple, en el meu playlist particular, a la meu Spotify o bé en qualsevol moment que necessitava bona companyia, bona música. És molt probable que també hagi entrat a la vostra llista, al vostre playlist particular, temes com aquest Full Time Papi de Álvaro Lafuente Calvo. I tu diràs, qui és Álvaro Lafuente Calvo? És guitarrica de Lafuente. És clar que sí. Doncs guitarrica de Lafuente està en el seu millor moment, en el seu hype, com es diu avui en dia, eh? Està en el seu hype total. El darrer àlbum, Spanish Luther, fa estona que genera tamacles i reuneix els seguidors a la causa de l'artista musical. Però és que és un home que de ben petit no somiava directament en ser un músic, sinó que somiava en ser actor. I molts anys després, els Javis li van donar l'oportunitat de fer-ho amb La Bola Negra, peli que s'acaba d'estrenar, sí? Que es va estrenar el passat divendres i que ha recollit ovacions inacabables, com la del Festival de Cants, la del Festival de Sant Sebastià, etc, etc. Ho està aconseguint, també està consolidant la seva carrera com a actor. No només com a actor, sinó com a actor cantant, que la mateixa pel·lícula La Bola Negra, que per cert, doncs diuen que tindrà moltes nominacions als Oscars 2027, doncs no només com a actor, sinó que també hi ha un tema musical que s'inclou en el soundtrack d'aquesta pel·lícula, La Bola Negra. Un tema que ara mateix escoltarem, que és preciós, com tot el que fa guitarrica de Lafuente i que porta per nom La Nieve. Disfruteu-lo, gaudiu-lo, que vagi bé, bon profit.

Diumenge de 9 a 10 del matí, Presència Cristiana, un programa compartit per l'Església Catòlica i l'Església Protestant del carrer Colom de la nostra ciutat.

0: Programa d'àmbit religiós preparat per a tots vosaltres amb pensaments, lectures bíbliques, comentaris, notícies, reflexions i música. Us hi esperem!
1: És la una de la matinada.
2: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: La tertúlia de Rubí al dia amb Toni Bravo.
1: Segona hora de Rubí al dia, quan passen 2 minuts de les 10 del matí, per escorxar aquesta realitat, aquesta mirada que hem fet sobre la realitat. Ja sabem que els mitjans escollim unes notícies de tot el que passa i les expliquem també, i que no és exactament la realitat, sinó el que nosaltres diem com informació. Per saber quins temes tractarem en aquest escorxador, que és la tertúlia, Pamela Martínez, bon dia.
2: Bon dia, una altra vegada.
1: Una altra vegada, som-hi, anem a veure quins temes.
2: Abans de proposar-vos els temes, jo volia dir-vos que tenim una informació, i és que des de primera hora del matí la circulació dels trens a l'R8 entre Granollers Centre i Martorell està interrompuda per un robatori de cable. La incidència afecta l'estació de Rubí Vallhonrat i el servei es fa per carretera. L'R8 està interromput, com dèiem, entre Granollers Centre i Martorell, i l'R2 Nord presenta retards per una incidència que ha provocat aquest robatori. Això ens ho informa Rodalies, i el robatori s'ha produït a Granollers Centre. S'ha habilitat servei alternatiu per carretera entre Martorell i Granollers, i la incidència també provoca aquests retards que dèiem a l'R Nord, que les demores poden estar superant fins i tot els 20 minuts de mitjana. A banda de Rodalies, que sempre és un problema, perquè sí, déu-n'hi-do, quan no ens quedem sense trens durant mesos, hi ha retards, i quan no hi ha retards sempre hi ha alguna cosa.
1: Sí, i aquests robatoris darrerament s'estan produint amb una certa freqüència, diferents punts de Catalunya, que ocasiona aquests problemes avui a l'R8 per aquest robatori a Granollers Centre.
2: Exacte, a Granollers Centre, i també afecta l'R2, per si la gent ha d'agafar-la. A banda d'això de Rodalies, també volíem posar sobre la taula el nou pla d'actuació municipal per inundacions. Divendres es va fer l'homenatge del 64è aniversari de la Rierada de 1962, i l'Ajuntament ha posat en marxa aquest nou pla d'actuació municipal d'inundacions, que abans ho comentàvem amb el Toni, analitza un retorn de 500 anys i que en realitat ens explicava el regidor de Sostenibilitat i Medi, que l'Andrés Medrano, ens deia que no deixa marge a la improvisació, que està tot absolutament pensat. A banda d'aquest pla d'actuació, el PICOC, d'aquest cap de setmana, que no sé si l'heu gaudit, si no l'heu gaudit, però ha tornat al celler de Rubí.
1: Aquest festival multidisciplinari.
2: Sí, ha estat tot un èxit. Ja ho era abans, un èxit, però aquest retorn encara s'ha agafat amb més força. I supos que durant tot el cap de setmana i durant els darrers dies també heu estat veient tot el que passava amb tot el tema de la senyora de Madrid, la Mari Carmen. De fet, ara mateix hi ha una manifestació a Barcelona precisament per aquest motiu. El sindicat de llogateres ha convocat aquesta manifestació i està ara mateix en marxa, després de l'acampada que es va fer a Madrid per reclamar el decret Mari Carmen al govern espanyol.
1: Doncs moltíssimes gràcies, en parlarem ara mateix. M'ha fet molta gràcia, que vas cantant els temes i ja es van produint cares. I curiosament, és la mateixa cara que jo he posat quan tu has dit alguna cosa. Ara parlarem exactament d'això. Moltíssimes gràcies, Pamela.
2: Vinga, gràcies, adeu.
3: La tertúlia de Rubí al dia, de dilluns a divendres, de 10 a 11 a Ràdio Rubí.
1: D'aquests temes en parlarem amb Jesús Galán, bon dia.
4: Bon dia.
1: Vicent Rabadán, bon dia.
5: Bon dia, què tal?
1: M'ha fet gràcia perquè has posat la mateixa cara que pràcticament he posat jo, Ara parlarem. Xavier Bonastre, bon dia.
6: Bon dia.
1: Jordi Margarit, bon dia.
7: Bon dia, Toni, què tal?
1: I tots vosaltres, si voleu participar a la tertúlia, ja ho sabeu, el telèfon obert perquè opineu de qualsevol tema, dels que parlarem aquí, o de qualsevol altre que vosaltres ens voleu comunicar. El telèfon del directe, 93-588-59-60. 93-588-59-60. Us agafarà el telèfon qui està al comandament tècnic d'aquest programa, des de les 9 fins a les 12, José Malagón. Doncs som-hi. anem primer... Anem primer al que està passant ara mateix. Aquestes primeres protestes a Barcelona pel decret Mari Carmen, coincidit també amb la visita de Pedro Sánchez, el sindicat de llogateres ha tallat l'avinguda Meridiana durant una hora i no descarta, a més, convocar aquesta vaga general si no s'aprova el decret llei d'habitatge, que se suposa que el president del govern espanyol doncs, està negociant amb l'oposició, justament doncs, per intentar arribar demà al Consell de Ministres i ja veurem què és el que es pot fer. El primer que us volia preguntar és si sou optimistes o creieu que això es pot diluir de tot el que hi ha, no? Que hi ha diferents punts de vista, també, segons els diferents partits, però primer, si què és el que creieu que arribarà demà i si això es pot acabar diluint com ha passat, no? Com va passar també en el 15M, en el que es van agafar algunes coses i després la resta doncs, es va acabar una mica deixant bastantes coses pel camí
4: crec,
1: amb els anys.
4: Jo crec que dona una mica la impressió que es pot acabar diluint, entre d'altres coses, perquè bé, que em corregeixi el Jesús, que és el que domina el tema, però crec que vull dir, la legislació actual diguem-ne que dona la raó als, diguem-ne, als propietaris, no?, d'alguna manera, i que aleshores, bé, encara que s'aprovi el decret llei, això després pot anar a tribunals, tal i que qual, i això pot arribar decaient, no?, suposat que s'aprovés, que aquesta és una altra, no?
5: Jo esmentaré primer el mètode amb el que s'aprova això, article 86 de la Constitució, en caso extraordinària i urgente necessitat. Estem acostumats, ara ja no es fan lleis normals i les orgàniques s'han de fer perquè afecten a drets fonamentals i tal, la manera de legislar. Això és extraordinari, urgent de necessitat. Clar, ara té una manifestació i un clamor popular...
1: La campada, no?, també, a la, clar, la Porta del Sol.
5: Primer s'havia de resolt fa temps.
4: Qui defineix què és l'extraordinària, no?
5: Jo crec que dona informació. La llei, clar, al final, no pot estar molt lluny del nostre parer, del nostre... Clar. De la nostra cultura, i els termes són clars, extraordinari, urgente, llavors si això és un tema que s'arrossega fa temps, fer-ho corrents... Bueno, a part que penso que aquí em fa molta gràcia els partits polítics com ballen, no? De cop i volta i això, jo havia dit, jo tal, si és a Catalunya no sé què, si està... Bueno, al final jo crec que hi ha una necessitat. No es ja, això també hi surt a la Constitució, perquè a vegades a mi, com a jurista, m'agrada recordar d'on venim, que parla de la propietat. Tots som conscients, no? Clar. El dret a la propietat i després l'accés a la vivenda, que és un altre, pugnen i tornem a veure sempre on està aquest just equilibri, no? Jo no conec la senyora Mari Carmen i tampoc conec la seva vida, ni conec què ha fet allà, ni perquè ara tots opinem...
6: Home, no? El que ha fet és viure.
4: Clar.
5: Però tots som conscients, no sé si hi ha algú dels presents o la gent hi té pisos amb lloguer i també hi ha, jo penso que el dret de la propietat no l'hem d'oblidar, s'ha de conjugar amb l'accés a la vivenda, també hem de veure, o sigui, que al final fem un nom i fem una bandera que jo crec que ressona més per el malestar de la gent i perquè ens hi apuntem allà ara és el moment, que no perquè això ahir, fa 4 dies, fos una inquietud per molta gent, o era per alguns arrendataris. Estan bastant protegits, eh?
4: Molts.
6: Alguns? El nombre de desnonaments que hi ha en aquest país, o en aquest estat, és d'alguns? La manca d'accés a l'habitatge de milers i milers de joves és alguns?
1: De joves... I de no tan joves. No. Han estat molts dies aquí
6: repassant... joves perquè és un col·lectiu que encara es queda a casa fins als no sé quants anys.
1: Amb el José Malagón vam repassar aquí molts dies els preus dels lloguers actuals a data d'avui de Rubí i no trobàvem... Era difícil trobar algun que baixés del 1.000 euros.
5: Jo, perdoneu, però penso que és un debat amb més profunditat. Fa un parell de setmanes parlàvem aquí de que els joves avui en dia estan molt per viure el dia a dia, no volen grans compromisos laborals i tal. Bueno, parlem d'això també, no? De que si un no vol grans compromisos laborals...
6: Com generalitzem amb els joves? I com generalitzem amb els col·lectius?
5: Bueno, nosaltres hem sigut joves i tampoc ens van donar l'accés a la vivenda. Hem hagut d'estudiar, hem hagut de treballar...
1: No, jo crec que són temes diferents, no? Estem parlant... estem barrejant, per mi, peres i cols una mica.
6: Anar-se de lloguer o canviar de feina...
1: El tenir un dret a un habitatge assequible tant per joves com d'altres persones, com tu bé has dit, és un dret bàsic. Quan un habitatge de protecció oficial, que has de complir una sèrie de requisits, en un poble costa 358.000 euros, és que t'està deixant de banda.
6: Sí, no, no.
5: Sí, això no, no, sí, no, sí. El problema és generalitzar. El problema és generalitzar i ara a Mari Carmen fem una bandera que jo dic que no la conec, aquesta senyora. Desconec la seva economia. Si té fills, si té germans, la gent dona dret quan no pots pagar, quan no et mantens. Fem, per això et deia que és un debat profund. Et dona dret a que et cuidin. I tens, no sé si serveis socials de l'Ajuntament de Madrid, de la Comunitat de Madrid hi ha fet o no. Llavors hi ha un malestar general, pues, com molt comú, no? Però no oblidem també que no tots els propietaris de vivendes són fons buitre.
6: No, molts... no, no, en aquest cas...
5: No sé quina és la proporció de famílies...
6: En aquest cas, Jesús, no ho són. Un fons buitre, segons la definició habitual. Ara, el que està molt clar és que aquesta senyora que pagava 500 euros de lloguer li demanen 2.700. A veure, no és un fons buitre? No, però són uns buitres.
5: Si coneixeu... Perdona, coneixeu algú...
1: Quan cobrava 1.400.
5: Coneixeu algú que tingui una propietat d'una vivenda i a l'hora de llogar-la tingui en compte aquest factor i no la llogui pel preu de mercat? Perquè si el coneixem algú, el posem de bandera, no, no, i també però... li diem, li donem un nom.
6: Però
5: no?
6: Llavors el dret a la propietat privada és absolutament pervers. Okay. És pervers. Home, perquè socialment està generant el que està generant. És a dir, és com dir, a algú se li acut, a algú tan idiota com per tenir, diguem-ne, una propietat a lloguer i no fer-la pis turístic amb la qual traurà 5, 6, 7, 8 vegades més que amb un lloguer, fins i tot alt, però per tot l'any? Clar, és ser idiota no fer això. Ara, aquest idiota comporta unes conseqüències socials. Llavors, si està molt clar... Aquí el debat està entre l'habitatge com a dret social, que la Constitució reflecteix, o com a mercaderia pura i dura, amb la que es pot especular, amb la que es pot pujar el preu sense límit, i això és compatible. Ho sento, però no. No ho és. No ho és.
5: Depèn del punt de vista. Depèn del punt de vista.
7: Evidentment, depèn del punt de vista. I per
5: si ets
7: som...
5: propietari o arrendatari.
7: Per això, bueno, amb prou feines ho som. Els que ja tenim una edat i hem pogut ser-ne de que el sostre sota el que vivim. I prou, i punto, i punto. Bé, deies, Jesús, que parlaves de que sí, oh, això és una revolució. Bé, les revolucions acostumen a iniciar-se per... petites coses que resulta que no són tan petites, tan petites. Aleshores, aquí, a l'acampada de Madrid, tothom fa referència al 15M, etc. Jo crec que possiblement se li vol vestir d'un tema que, com deia en Xavier ara fa un moment, anirà decaient amb el temps. Tant de bo no, perquè si hi ha una... com diu aquell, a nivell d'estat, el principal problema, si demanen tres problemes, és habitatge, habitatge i habitatge. Hi ha qui vol introduir la inseguretat, perquè tot això dona una història i una manera de fer. Però és evident que en aquest estat, que deia el Vicenç ara fa un moment, el problema de l'habitatge, sigui per joves o sigui per grans, molt grans, que han pogut subsistir a base d'uns lloguers que estaven pactats de feia temps, i les maneres i les argúcies que s'han trobat per aquesta gent, senzillament fotre a la cuneta, a la vora via, doncs és en fi, és denigrant, és inhumà, i la resposta, si hi ha uns decrets que cal fer-los a correcuita, a mi em valen que es facin de la manera que es facin, perquè tot és un començament. Segur que costarà molt que demà es pugui haver-hi aquest decret i que es pugui aprovar en el Congrés dels Diputats. Segurament que costarà molt. Però és una eina. I el que es necessiten són eines per dir, vinga, va, que aquest és el problema més important que hi ha en aquest estat. Deixar-vos de falòrnies, ja entraríem en altres històries, sí, home, sí, i ja parlaríem de migració, que llavors hi ha qui ho lliga amb la inseguretat, i tot passa al pueblo, i aquí que no entri ningú. Molt bé, i com construirem els habitatges? Qui els farà? Aquesta és la pregunta que queda en l'aire. Per tant, Jesús, compta amb dir que de la Mari Carmen no se'n parlava, però podíem parlar de la Pepita, podríem parlar del Nicolàs, podríem parlar de tants... Me'ls invento, els noms, no que tingui cap... Molts els desnonaments, ja ho deia el Vicenç, són... En fi, és abassegador, és abassegador.
6: Fins i tot els dediquen a alguns o alguna a comparar i a dir que aquí és que es desdona menys que a Catalunya, per exemple. Com si fos una qüestió simplement estadística. Com si darrere d'això no hagués persones que es queden, a vegades, això, en una situació absolutament crítica, amb criatures petites, amb decrets de vulnerabilitat que no s'apliquen. Després està això.
5: Jo no dic que no ho faci
6: la justícia. Jo dic que moltes vegades els serveis socials és que no arriben. No arriben, és així. No poden gestionar l'enorme quantitat de coses que tenen sobre la taula. Al final, aquí els jutjats el que fan és aplicar, diguem-ne, les lleis. Que es podria ser més sensible en alguns casos, sí, sí, però tornem al mateix. És a dir, la legislació és la legislació. I una última cosa sobre els decrets lleis. Tens raó, Jesús, absolutament d'acord. És a dir, s'ha abusat, però és que jo recordo el govern Rajoy. És que pràcticament no
4: governava
6: va legislar...
4: Governava a través de decrets lleis.
6: I es tenia majoria absoluta. Però, clar, el que ja és un rebuig recalcitrant al debat. Al debat parlamentari, que no arriba enlloc. Serveix per dir-ne palpíndoles al YouTube. Però no volen debatre. I, per tant, decret llei, ja està, endavant.
1: Una pregunta. Quan et poden fer fora per especulació, creieu que és un dret al no habitatge?
5: Què és fer fora per especulació?
4: Clar.
1: Home, tens fons voltors, tens aquesta dona, a la Mari Carmen, que tens un lloguer i que te'l pugen 500 per 5, 5 per 5, més de 5 vegades.
4: Ah, t'estan fent
1: dret,
4: fora, no?
1: O sigui, clar. Tampoc, o sigui, que no el, sigui... el dret als beneficis d'una empresa passa per davant del dret de l'habitatge de les persones?
5: Pues,
1: el dret...
5: Pues depèn, hauríem de parlar d'Inditex i d'altres... clar, és
1: no,
5: que,
1: però ojo, estem parlant d'habitatge.
5: Mireu, aquí lo fàcil és agafar-se... Jo sóc un... treballo d'advocat i crec que sóc molt sensible en els temes que porto arrendataris, perllonguem quan... Ja, lo fàcil és de dir... Estic absolutament a favor dels arrendataris, d'aquesta sensibilitat, que es quedin de per vida, que tal... Bueno, carreguem-nos el dret de la propietat, modifiquem la Constitució amb els tants percents que requereixi, ens ho carreguem. És fàcil agafar-se aquí. Jo el que dic és que el debat és més profund. Per exemple, si parlem d'ocupes, que també tenen dret a ocupar la vivenda, segurament canviaríem el debat. Diríem, bueno, els ocupes, cuidado, que és un altre... Bueno, parlem del mateix, no?, de gent que potser no té els mitjans econòmics i els hem de facilitar, o ja us ho faciliten ells moltes vegades, l'accés a la vivenda, excepte si t'entren a la teva. Jo ho dic perquè visc en el despatx, quan em ve un propietari perquè l'han entrat, té una sensibilitat, quan ve un ocupa, i a vegades et truquen per dir, escolta, quins drets tinc a marxar d'aquí, no?, perquè no és ni la vivenda...
7: Jesús, perdona'm, que som amics... és indecent que em situïs el cas Mari Carmen i després em facis una línia cap als ocupes.
5: Parleu de l'accés a la vivenda?
7: Ho sento, eh?
5: Parleu de l'accés a la vivenda.
1: Parlem d'especulació,
5: tenim
1: el capitalisme...
5: Tenim un debat molt limitat.
1: Mira, fins i tot,
5: tenim,
1: el relator,
5: un debat molt limitat.
1: El relator especial de les Nacions Unides sobre el dret a un habitatge adequat, que es diu Koldo Kasla, ha criticat que ha picat el crustó a Espanya, que s'hagi permès l'execució d'aquest desnonament i diu que és difícil entendre com pot prevaldre la rendibilitat d'una empresa per sobre del dret a l'habitatge. I això és el que estic preguntant. Això és el que t'he preguntat i que hem derivat.
4: Bueno, són drets que col·lisionen, no? Vull dir, sembla que sí, està molt
6: clar,
4: no?
6: És obvi.
4: Clar, i aleshores aquest és el gran problema. Com conjumines això perquè sigui just per les dues bandes. Clar, no? Però aquest és el gran
1: el dret a l'habitatge està recollit a la Constitució. És un dret
5: bàsic. I el de la propietat també.
1: Que clar,
5: i el de la propietat també. I la propietat també.
1: Però clar, es poden posar tots dos al mateix nivell?
6: No, el que passa és que aquí hi ha una qüestió. Pues
5: depèn, depèn. Hi ha empreses immobiliàries que es diguen això. Hi ha promotors. Es, pot ser que un promotor tingui 40 vivendes per vendre. No, limitem-ho, que no em pugui...
6: No,
5: o sigui, és que no,
6: no,
5: no. De què estem parlant?
6: Sí, el problema és que...
5: El debat el podem fer molt senzill.
6: Sí, no, però
5: tu fixa't. El podem fer més complex.
6: Estic d'acord amb tu, Jesús, que el tema és molt complex, però tu fins i tot el que fas és simplificar, per exemple, el fenomen ocupa. Els ocupes. Com si fossin una massa uniforme de, bàsicament, gent que té el morro d'instal·lar-se en els locals propietat d'un altre. Home, hi ha màfies, hi ha situacions, diguem-ne, d'ocupació... col·lectiva, perquè no hi ha espais, diguem-ne, per fer moltes activitats i que normalment aquests col·lectius busquen coses que siguin de tipus públic, també hi ha alguna nau privada, i després hi ha els casos perentoris de gent que no troba habitatge i per tant ocupa. És a dir, són realitats absolutament diferents i complexes. Llavors, introduïm també aquesta complexitat en el fenomen ocupa, perquè per la propietat el fenomen ocupa és molt uniforme. I si no, mira, llogues a una empresa d'aquestes, empresa entre cometes, que es dedica, diguem-ne, a intimidar i fins i tot amb violència solucionar el problema per la propietat. Oi que això no és el general dels propietaris? Oi que no? Però existeix també aquest problema? Home, jo crec que sí. Per tant, és molt complex. Sí. Amb un decret se soluciona la cosa? No. Un debat de fons? Sí. El dret a la propietat? Jo no ho poso en qüestió. El que poso en qüestió és els índexs de rendibilitat que aquests propietaris, sobretot els que tenen molt, aconsegueixen. Perquè això és incompatible amb una societat mínimament, ja no dic justa, ja dic equànim i que es pugui mantenir mínimament. És que si no generarem una situació, diguem-ne, d'esclat social. Perquè això és insostenible. Ara, pels propietaris, endavant les atxes. Perquè com és un dret, tinc dret a posar, diguem-ne, al marge de benefici que a mi em doni la gana. Tu creus que això és compatible amb un estat de dret?
5: Només, no, només els propietaris de vivendes o d'altres exemples també, només aquests?
6: Altres, qüestionem aquests índexs. És normal que en un país que es diu estat de dret, dels impostos de tothom, se'n vagin 60.000 milions d'euros a salvar una banca que després no fa més que tenir més beneficis. Això és just? És raonable?
1: I que no es torni després. S'ha tornat una petita part.
6: Van marxar i ja no van tornar. Amb els milions i milions de beneficis que tenen. I no passa res, ens hem acostumat.
1: I en canvi, si tu no pagues, desnones. Quedes desnonat i quedes fora. O sigui, la banca demana un crèdit. No cal que el torni, té beneficis i aquí no passa res.
6: Alguna, si tu ets una persona... Alguna figura dins dels estaments judicials s'ha plantejat alguna vegada, no sé, iniciar coses, eh? Jo, com que soc jurista, ho desconec, per qüestionar que no es tornin els 60.000 milions d'euros.
5: Oi que no
6: hi ha hagut cap iniciativa?
5: L'àmbit judicial no toca.
6: Això no toca?
5: Toca aplicar la llei. Bueno, han de complir. Els jutges els toca plantejar això? Jutges tenen la funció.
6: Home, durant el procés es van inventar interpretacions del Codi Penal i interpretacions del marc jurídic que eren un autèntic deliri.
7: I no cal anar al procés.
4: A la sanció... Sí.
7: No cal anar al procés.
1: 93-588-59-60. 93-588-59-60. Si voleu... Si voleu dir la vostra, aprofiteu.
6: Però perquè... que és complex. Home, és
1: que l'Escalent ja ens toca tot.
6: És complexíssim, però el problema és que s'està decantant des de fa anys cap a un, diguem-ne, dels drets, que és el dret a la propietat i el que comporta. Jo poso els preus que em dona la gana. I ja està. I jo crec que amb decrets molt tècnics i tal, això, que si gran tenidor és a partir de 10 habitatges o de 12 5. O de 15, no fotem, això no ho soluciona. No ho soluciona.
4: A veure, jo... Sí, res, un lleu matís. Faré una miqueta d'advocat del diable, eh? A veure...
7: Una miqueta a la cara jo, ja la tens. Ja.
4: Sí. Jo ara m'imagino un propietari que té un pis, un... Jo no tinc cap. Bueno, vull dir, un pis i res més, igual que el teu cas.
7: Sí, senyor.
4: Que té un pis que el té llogat amb una persona i que aquesta, i aquest pis el té amb un, no sé, amb un barri residencial que, pràcticament de Madrid, de Barcelona, per exemple, i aquesta persona de renda antiga paga pues, un preu que no té res a veure amb el mercat actual d'aquell allò, no? Aleshores, aquella persona no té dret a, en un moment donat, pujar aquell lloguer, perquè si paga 400 euros, amb, cobra 400 euros o 500 per un pis que en el lloc on està, etcètera, etcètera, els preus són infinitament més alts, o infinitament, o molt més alts, clar, però alhora té dret a pujar-ho de cop de 500 a 2.500? No. O sí, és que tot plegat sí, sí. És que és complicat.
5: I, potser la seva economia, i potser la seva economia depèn també d'això.
4: Potser sí,
5: eh?
4: Perquè una cosa és el fons voltor, però
5: aquí,
4: una altra cosa... Torno
5: a dir que lo fàcil és no? Identificar-se...
4: Totalment.
5: Amb Mari Carmen i amb el tema i la... I la
1: però que no s'identifica. Que
4: anem a mirar. Aquella dona no pot anar al carrer.
5: És que hem d'obrir, hem de fer un debat... Jo, perdoneu, però hem de fer un debat molt més ampli. Clar, perquè clar, estem dient, on posem el... I si parlem de propietaris de vivendes, parlem també d'empresaris. Els empresaris tenen dret a la banca aquests milers de milions que guanyen cada any. Si posem límits d'aquest o no... Clar, el debat és molt més ampli. Evidentment que s'ha de facilitar l'accés a la vivenda. Ja hi és, eh? Serveis socials, a Catalunya, com a mínim, sí. Que és un tema que conec, i treballen, i solventen el tema, eh? Paguen, la Generalitat està pagant lloguers complementant, en lloguers, en el preu que els hi toca, està complementant, i si no es busca, estan buscant vivenda. Ningú, ningú en aquest país ni pot passar gana, ni es queda al carrer si va al lloc on ha d'anar. Vale? Llavors partim d'aquí. Perquè de vegades també extremem de dir que aquests es quedaran sense menjar o sense sostre. Això no és cert. Com a mínim a Catalunya, és la realitat que jo conec, hi ha mitjans. I si tu, llavors com ho fem? A la persona que treballa, que són molts, no? Que treballem, que comprem una vivenda, potser algú té una segona vivenda a la platja, potser aquí, i la seva economia se l'ha fet en aquest nivell, li limitem... Llavors, ojo, ojo on ens fiquem, si defensem a ultrança una postura o anem a l'altra. Jo és el que plantejava. Jo no estic a favor ni en contra de la propietat. Depèn del cas, depèn de cada cas. I aquí sí que són els jutges els que han de fer. Es parla de prorrogar els arrendaments. Ojo, que això és la xocolata del loro. Hem solventarem el tema amb aquest decret llei, prorrogarem els contractes fins al 2028. I què farem el 2028?
4: Estarem igual.
5: No, potser sí, tindrem en lloc, tindrem a Juanito en aquell moment i prorrogarem dos anys més perquè socialment hi haurà un clam i a nivell polític la sensibilitat portarà dos anys més. No resolem el tema, no resolem. Potser hem de tocar la Constitució. Estem en un nivell de tocar la propietat? Estem en un nivell de limitar l'accés a la propietat? Doncs pues a mi així. Però el debat és més ample. Perquè si no, la batalla no és entre arrendataris, propietaris de vivenda... i arrendataris. El debat és molt més ampli. També és l'accés a estudis, el treballar. Ha de tenir el mateix tracte a l'accés a la vivenda d'una persona que passa de tot, no estudia, no treballa i vol accedir a la vivenda, o una persona que està treballant, com hem fet, jo crec, els que estem aquí, no? Per tenir un treball, per tenir un sou i poder accedir
8: Jesús,
5: a lloguer o propietat.
8: Persones, Jesús, hi ha persones que no tenen estudis i que estan molt espavilades a la vida i que tenen el seu propi negoci, ja sigui de tatuatge o el que sigui, se guanya molt bé la vida.
5: Pues perfecte. Perfecte.
8: El problema és, mira, Habitaclia, avui, 7 habitatges, aquí a Rubí, a data d'avui, estic mirant Habitaclia, ho podeu fer vosaltres també. 7 habitatges barats, diu, de lloguer a Rubí, el més barat. 1.600 euros al mes davant del mercat. I els següents són pis amb terrassa de lloguer al passatge Bailent, 1.700, un altre de 1.700 al carrer Navas de Tolosa, i després ja saltem a 2.200, 2.500 i 2.800.
5: Sí, és una passada, desmesurat.
8: 1.600. Això és pràcticament el salari d'una persona. Això vol dir que una persona...
6: El salari? Aquest salari no arriba ni a les milers de persones.
8: Això significa que... òbviament, no t'arriba ni per pagar el lloguer. Per tant, condemnes a una persona sola a que no pugui llogar. Però moltes vegades, a més, passa que si tu entres a llogar aquell pis, a més, dius, bueno, el compartiré amb una altra persona, intentaré compartir-ho. Hi ha problemes que quan entres en te fan un contracte a tu mateix... tu no pots...
5: Superrendar, clar, sí, o cedir parcialment.
8: Perquè dius, i com ho pago? Com ho faig,
5: siguem
8: això?
5: Siguem imaginatius, obrim tot això.
8: Però,
5: jo crec però que
8: clar,
5: estem
8: parlant
5: de
8: que quan acabàvem la temporada, els pisos estàvem a 1.100. Avui, que ho veiem cada dia amb el José, avui està a 1.600. I han passat 3 mesos.
5: Mira, jo crec que tenim un doble llenguatge. Qui va comprar un pis fa 40 anys i va pagar l'equivalent a 80.000. Si avui l'hagués de vendre, i no sé el que va a Rubí, i el seu pis val 600.000 euros, no crec que en aquesta justícia social digui, miri, el meu pis jo el puc vendre a 600.000, però com que tinc en compte les limitacions d'accés a la vivenda, o el llogaré per 500 euros, o el vendré l'IPC, 80.000 més l'IPC. Hi ha algú? Coneixem algú? Perquè estem parlant d'això, eh? Estem parlant d'això. Però jo, perdoneu, que obri debat, perquè si ens quedem només amb l'accés de les persones a la vivenda, evidentment, de les persones vulnerables, qui tenen solució a Catalunya, eh? Qui tenen solució? No fan fora ningú si no hi ha una solució alternativa, i jo porto aquí...
6: Tenen possibilitats.
5: Mm. Clar, clar, estem parlant d'això, potser, potser amb un pis de 2.500 no t'hi posaran si no el pots pagar, però ja estem, ja, llavors com ho fem? Hi ha hagut algú que s'ha plantejat durant aquests anys quan ha venut un pis la justícia social? O l'ha venut pel màxim de preu que l'ha pogut vendre? O a l'hora de llogar, sí, però... l'ha llogat pel màxim preu que donava el mercat, com aquests que estem escoltant? No, o s'ha tingut en compte? Pues este, ojo amb aquesta, doble moral. Ojo amb aquesta doble moral. Perquè depèn d'on estem. Si estem d'arrendatari i no podem pagar, o som un propietari que tenim un gran pis, pues potser no sé com ho haurem de conciliar. Hem de ser molt imaginatius, perquè tothom tingui accés a la vivenda i els propietaris, si han fet una inversió i els ha costat molts anys de treball per tenir una vivenda i la volen llogar, la volen vendre, home, que li puguin treure una mica de rentabilitat també.
8: Però això és el que plantejo. És que no estem parlant de treure una mica de rentabilitat. El problema de que estem parlant és que l'especulació, els guanys, els màxims dels beneficis de les empreses, i s'ha fet mercadeig amb un dret fonamental, que és el dret a l'habitatge, aquesta avarícia per fer el major marge ha d'estar deixant a moltes persones fora i està causant els desnonaments. Aquí ningú no diu que no tinguin benefici, però aquest
5: desbenefici desmesurat
8: s'ha convertit en...
5: I estic d'acord. I a més, aquí no ho poden fer els polítics perquè no en saben. Dit amb carinyo, són molt bons com els polítics. Per mi, han de sondejar els problemes del carrer i portar-los a comissions legislatives que estan integrades, que són les que fan la llei, no les fan els polítics. Els polítics en sumen els interessos del carrer. Hi ha un problema de vivenda, ho porto a una comissió legislativa formada per sociòlegs, pedagogs, juristes, economistes, psicòlegs, on li treuen fórmula. Aquests s'han de fer, han de ser creatius per integrar l'accés a la vivenda i l'accés a la propietat, posar límits... O sigui, són fórmules, al final, però defensar, perdoneu, o ultrança, o l'un o l'altre, em sembla un error. Haurem d'anar parlant. I, per cert, aprofitem també, perquè ha sortit banca, potser hem de parlar de grans propietaris. És normal que el propietari de la teva empresa en borsa avui perdi 1.000 milions o 2.000 i tu estiguis treballant per 1.200 o 1.300, bueno, perdó, 1.400 salari mínim interprofessional. El debat és molt més profund, entenc jo, eh? Perquè hi ha un tema de salaris també. Potser si aquests lloguers, els salaris estiguessin adequats o com hauria d'estar, potser els podrien pagar. Llavors, aquestes fissures del sistema hauríem d'anar de manera urgent i ojalà vinguin... Però són parxes. Són parxes. 2028. El 2028 estarem... És que estiguem en aquesta tertúlia parlant i tampoc has resolt el tema a fons, perquè, bueno, prorrogaràs. Has resolt el problema? Has posat una fórmula on es conjugui l'accés a la vivenda com a arrendatari en funció dels mitjans i de més vers la propietat? Ho has resolt? Has posat límits de, mira, a partir d'aquests guanys hi ha un tema social. S'ha fet això amb la compra-venda de terrenys? S'està fent a la compra-venda de terrenys per construir?
8: S'està construint habitatge social?
5: Sí, però en el privat no. S'ha fet això. S'ha fet... Potser arribem tard, no? Perquè parlaves només del lloguer. Jo plantejaria la compra-venda de vivenda. Quan val una vivenda a Rubí per comprar? 600, 700. El debat és més profund, eh?
6: Sobre els 300. Però mentre parlem del debat...
7: Entre 300 i 400 en aquest moment.
5: Pues no és car. Llavors, si els lloguers estan a 1.500...
7: Ah, no és car.
5: No és car, vull dir, perdó, no està proporcionat al lloguer potser a 1.500. Es conec el peu aquí.
6: El problema fonamental és, sobretot, pensar, diguem-ne, en termes de convivència social, diguem-ne, d'entorn social. Llavors, que és molt difícil? Sí, és que, clar, és que la història del capitalisme lligat, diguem-ne, amb l'estat del benestar és relativament curta. És que és des de la Segona Guerra Mundial. És que abans era un desori, diguem-ne, d'explotació salvatge fins i tot de les criatures. Clar, és que no ens en recordem que el sistema, per se, és un sistema absolutament explotador. Ara ens adonem, per exemple, de les conseqüències mediambientals. i de que aquest sistema, que prima el benefici màxim a tota costa, és que ens posa en perill planetàriament. Perquè és un problema de sistema. Llavors, és com dir, és que el debat és molt profund i, mentrestant, el canvi climàtic o la crisi climàtica segueix avançant. Doncs sí, sí, sí que és profund. Ara, hi ha coses que no són tan profundes. Especulació. Tu te'n vas a la definició i és adquirir un bé. I sense fotre ni brot, esperar que això es dupliqui, es tripliqui... Ah, quan s'ha vigilat això? Perquè no estem parlant d'empreses que compren habitatge vell, inverteixen en la seva rehabilitació, fan uns edificis de puta mare amb un ascensor de conya i ho ofereixen, diguem-ne, per un preu raonable. Clar, s'hauria de definir què és raonable.
4: Clar.
6: Però, bueno, això no seria especular, això seria, diguem-ne, entrar en la voràgine del màxim benefici. Però és que hi ha gent que el que fa és comprar.
4: No fer res, no, i esperar res, que pugi.
6: I esperar que pugi. Ja, i això hi ha hagut a patades. Ah. O el fenomen, diguem-ne, del lloguer turístic. És que és brutal.
4: Bueno, això es comença a controlar, no?, ja d'alguna manera. Últimament, però, sembla, ara, sembla.
5: M'arriba una mica el debat que es plantejava en el tema de los pescaditos, a l'època dels pescaditos, que al final... Et deia, no mengis pescaditos, així el pescador no els pescarà, no? De dir, l'accés a la vivenda, jo penso que s'ha de plantejar en tots els nivells, tant des de la propietat...
7: Pecenines, pecenines no.
5: Clar, deia l'usuari, i a mi que me cuentan, no? Tu quan vas a comprar, diu, estos no, porque tal, entonces el pescador dejará de pescarlo, i així tal, no?
7: Sí, no, es venia sota el taulell.
5: Sí.
7: Deixeu-me dir, és que abans el Toni deia el preu de lloguers a Rubí, que el més barat que ha trobat són 1.600. Anant al que deies, no només el sistema capitalista, sinó amb una manera de pensar de tota la vida, es podien fer càlculs dient, bueno, és que com que aquí treballen la parella, treballen tots dos, doncs posem 1.600 i 800, 800 i 800. No, escolti, però si és que... en tot cas seria un trio, no? Hauríem de fer trios per poder arribar en aquests 1.600 i que no et deixessin el teu sou, que, clar, sobre els 1.100, etcètera, etcètera, perquè no et deixin sense poder menjar ni pesquenyines ni pesquegrandes, no? Mm. Això per una banda. I després, quan deies a nivell que els polítics no en saben i que han d'anar amb una comissió d'experts, home, cony, per això tenen els seus assessors i totes les històries, no? Però és curiosíssim que aquests dies, pel tema de la Mari Carmen, s'hagi manifestat tot el que seria una esquerra, la més esquerra, i per part de la dreta i de la més dreta hi ha un silenci respectuós, per entendre'ns, no? Tret d'un tuit que va sortir ahir, que va fer Vox, que deia que si la Mari Carmen, en comptes de dir-se Mari Carmen, es digués Fàtima, doncs ja tindria la solució, no? Esclar, és el lligam aquest d'una cosa i ens en anem cap a l'altra. Home, els polítics que s'hi posin, que s'arremanguin, que és la seva feina, estic d'acord, Vicenç, que de debat n'hi haurà el que hi hagi d'haver i probablement serà el llenguatge TikTok, possiblement serà així, però jo el vull veure. I molt bé, que si fins a l'any 28, bé, doncs escolta'm, són eines, jo reclamo eines i que hi hagi la suficient creativitat d'assessors, de no assessors, del que sigui, per manifestar-se. És un problema o no és un problema? S'ha de debatre amb un cantó o amb un altre i possiblement, o menys jo, doncs no estic en disposició d'oferir dades tècniques, perquè, collons, perquè no m'hi he dedicat, jo escolto i després escric i després parlo, no? Però si no m'ho donen i no he tingut oportunitat, sembla que ja s'ha començat a colar en l'àmbit periodístic alguns dels detalls d'aquest decret que es pensa aprovar demà i després passar al Congrés dels Diputats. Bé, doncs veiem-lo i veiem si té proposta d'anar més enllà o no. I mentrestant, doncs les acampades, sí senyor, i home, ja m'emprenya una miqueta més que s'hagi intentat una hora a la Diagonal, però bé, i que no els han deixat fer més. Bé, i després, no sé on més, el carrer Còrsega, em sembla, i que no han pogut fer el que pretenien fer i que després doncs estaven preparant altres manifestacions. Però, i esclar, hi ha un conglomerat de gent que sí i de polítics que sí, i atenció, que a l'acampada a la Puerta del Sol allà no deixaven títere con cabeza, vull dir que anaven, hi havia un ventall molt ample en quant a la crítica i en quant a dir, escolta, solucionem-ho ja, solucionem-ho ja, i que sigui una porta, una sortida d'una llarguíssima cursa pel tema de la vivenda. Jo no és que n'esperi molt ni n'esperi poc, jo vull aquesta eina. Uh-huh. I que se'n parli, i que hi hagi el màxim de debat, com diu el Vicenç, que no es quedi tot amb el TikTok, que per altra banda també, com diu aquell, prefereixo el TikTok a les biblioteques. Bé, això ho va dir un, no? No, és que, clar...
4: Ho del Rufián, això?
7: Sí. És que quan vas pel tren, bé, la gent que llegeix...
4: Sí.
7: La gent, sigui de la classe social que sigui, la gent pues mira el telèfon. Mm-hmm. Mira el telèfon. Bé, doncs tant de bo allò, els TikToks de, i la mare que els va parir, doncs serveixin d'estímul perquè hi hagi un autèntic debat. I si això no, ens porta...
8: No, mira, mirant...
6: Això és ingenus.
7: Sí. Molt bé, bueno...
6: No, el TikTok, sí. TikTok i debat... És incompatible.
7: No, que he dit.
6: És bona. És incompatible perquè el debat requereix argumentació. Exacte, l'argumentació exacte. Requereix un cert espai-temps. I TikTok no ho té. Aquesta és la victòria de la dreta. Que com la dreta no aspira a argumentar res...
8: Vaig a donar tres dades, anem a Xavier Bonastre i després hi ha més paraules, digues.
4: Jo volia fer un petit matís, que suposo que amb tot aquest debat, bueno, que ara que estem encetant, i a més que provoca doncs, un cert nivell de crispació, si m'apures, sí. No? Vaja, jo entenc que hi ha una cosa, o hi haurà una cosa si aquest debat arriba a portar-se a terme, que és que caldrà definir que és un fons voltor. Perquè, clar, un fons voltor què és? Aquell grup d'inversió o aquelles persones o aquella persona que té 1, 2, 10, 15, 25, 32 o 45 pisos. Clar, això serà molt important. Perquè on posem la ratlla, no?
5: En grans tenidors, ja hi és. Que
4: clar, grans tenidors, però grans tenidors que són 10?
5: A partir de 5.
4: A partir de?
5: De 5.
4: De 5.
5: En propietat ja s'entén.
4: Ja s'entén.
5: I amb la qual es garantitza més...
4: Si hi ha una persona que té 5 pisos, és un voltor, aquella persona?
5: A partir de 5? Bueno, no, jo no he dit voltor, he dit gran tenedor, eh? He dit gran tenedor, eh?
4: Compte.
5: He dit gran tenedor. Perdó, i un tret de rectificació, perquè ha dit el Jordi que jo havia dit que els polítics no serveixen. Dic, penses que tot, que no truqui l'alcaldessa...
4: Que serveixen per captar la part social.
5: Que truqui l'alcaldessa i digui el galant que no torni, si pot ser. Jo he dit que serveixen pel que han de servir, pel que han de servir, no per altres coses.
4: Per captar l'ambient social.
5: Correcte, les lleis les han de fer...
8: Polítics.
5: Les han de fer a comissions molt expertes perquè els interessos que els polítics han ensumat, si ho fan bé, es traslladin allí. Mm.
8: Mm-hmm. No sé si van ensumar, no sé si ho va fer Aznar, el decret llei del 96, quan va arribar Aznar al govern, del primer que va fer, estava ara mateix llegint, va accelerar dràsticament el procés de liberalització. Només arribar al poder, el govern de José María Aznar va aprovar el Reial Decret del 96 de mesures de flexibilització del mercat del sòl i de l'arrendament urbà,
6: sí.
8: Facilitant la liberalització del mercat i preparant el camí per a la gran bombolla immobiliària.
6: No, no, això havia de balatir,
8: després,
6: teòricament.
8: Hi va haver el marc legal per prioritzar definitivament els drets del nou comprador de l'immoble per sobre dels drets històrics de l'inquilí vulnerable. Mariano Rajoy, reducció de la durada dels contractes de 5, la reforma de Rajoy, a 3 anys, que va provocar inestabilitat en el mercat, va permetre als propietaris apujar els preus o fer fora els llogaters amb molta més freqüència. Els desnonaments exprés, això estic parlant del govern de Mariano Rajoy, La mateixa llei va agilitzar enormement els procediments judicials de desallotjament, prioritzant la via ràpida per sobre de la valoració de serveis socials. Entrada de fons d'inversió, fons voltor. El 2012, el govern de Rajoy va reformar les societats anònimes cotitzades d'inversió al mercat immobiliari, eximint-les pràcticament de pagar l'impost sobre societats, i va facilitar que grans fons d'inversió internacionals compressin edificis sencers a Espanya amb inquilins a dins, facilitant la posterior expulsió de llogaters per a destinar els pisos a usos més lucratius.
4: Bueno, això són polítiques de dretes aplicades, sí, a l'habitatge, no? Vull dir quina sorpresa és,
5: ojo,
4: no?
5: Ojo amb donar noms, no? I atribuir a partits polítics. La llei 64... Que... Sí, no, segur. Jo no soc del PP.
8: No, no,
5: vale, ho dic, estic buscant, no, que... No. Jo no soc del PP. Ni de Vox.
8: Em refereixo. Jo he llegit el que hi ha aquí... Tens raó. Com ha anat,
5: Et trucarà l'alcaldessa. T'acaba de trucar. La llei 64 de renda antigua i pròrroga forçosa es va modificar a l'any 1985 pel decreto Boyer. Donem tota la informació. Es va obrir el mercat.
6: Sí, i tant. És que el Boyer
5: no,
6: era un...
5: I no soc del PP, no soc de Vox, estic molt lluny, sí. Vull dir que... segurament no es va fer per fotre els arrendataris i perjudicar-los. Segurament es va fer amb una finalitat de mercat per... allà vam obrir. Per què el 64? Pues suposo que el 64 jo vaig néixer un any després. No em vaig enterar el 65 de per què s'havia fet el 64. Mira, possiblement responia a cultura, que en aquell moment... l'arrendatari era molt important. Veníem de temps de guerra, veníem de temps de postguerra, i s'havia de garantir, potser tocarà el moment, s'havia de garantir que els arrendataris estiguessin amb una renda que no es pujava i amb un arrendament indefinit que inclús podien heretar els fills.
4: Sí.
5: Pràcticament independentment de... Sí, subrogar. Quan es morien, passaven, sí, els fills i tal. Això, però clar... Tot això suposo, no sé, que respon a espero que respongui a necessitats socials i de moviment d'economia i utilitzar la vivenda. Llavors,
8: el camí de liberalització el va iniciar el decret Boyer 85, posterior llei d'arrendaments urbans del 94 del govern de Felipe González, però la política d'Aznar va accelerar dràsticament el procés de liberalització. Sí, aquestes llavors... I el que va fer el govern de Felipe González, que va fixar la fi gradual de la renda antiga mitjançant terminis de transició hereditària. Després, doncs, van arribar els diferents governs d'Aznar Rajoy per...
5: Mira, per poder no mantenir la tertúlia, a mi no em sona, i miro la premsa, que els partits de dreta, dit així, i cuidava amb generalitzar, hagin tingut en el programa aquesta part social. No tenen, no, almenys no han mostrat aquesta sensibilitat, ni cap a aquests, ni cap a col·lectius vulnerables, ni cap a immigrants que venen de moltes vegades la majoria a treballar i també...
6: És el mercat.
5: Deixem-ho clar.
6: El mercat ho regula tot.
5: És veritat, però...
6: El mercat ho regula tot. Una altra cosa és pensar només en una qüestió fonamental que acaba d'esmentar el Toni, que és el canvi legislatiu en la llei del sòl, aquesta liberalització del sòl. Teòricament, en la teoria capitalista... A més producte, baixada de preu. Més oferta, es baixa el preu. Quan hi ha molta més demanda que producte, pugen els preus. Aquesta és la teoria. Què va passar? Que molts ajuntaments, fins i tot també els governats per sigles d'esquerres, dic sigles d'esquerres, perquè d'esquerres ben poc, es van apuntar a aquesta liberalització i es van fer en aquella època uns plans urbanístics brutals a nivell de liberalitzar el sòl. Molt més sòl urbanitzable, allò per les constructores. ¿Vale? Però és que aquí, aquesta normativa, que teòricament, dins de la teoria capitalista, havia de baixar el preu del sòl, que havia arribat a uns extrems que feia molt car tot el que es construïa de nou, això no va funcionar. Per què? Perquè va haver una supèrbia absoluta de molts constructors i, a més, una supèrbia absoluta de la banca, que generosament sortia dient-ne de crèdits a qui fos i en les condicions que fos. També a la gent que intentava comprar com podia un pis i que després, òbviament, quan anaven mal dades i amb la crisi del 2008, es van quedar a la punyetera calle.
7: Va fotre un pes, sí. Va fotre un pes.
6: La bombolla immobiliària. Clar, això va ser propiciat per què? Doncs, òbviament, per la llei que va aprovar el primer govern Aznar. Ara, era l'únic factor? Home, no, és que la normativa, la llei, no fa el decurs social per se. Sovint el que fa és marcar vies, posar més obstacles, menys obstacles, a vegades va a favor del que pensa una majoria de la gent, a vegades no. Això és molt complex.
8: Posa el terreny, el sòl.
6: Però aquí, home, va afectar el sòl urbà. El sòl urbanitzable, perdó. Fonamental. Ara, allò que es va fer el 96, com va acabar? Doncs esclatant una bombolla immobiliària que també tenia les arrels, diguem-ne, en un marc internacional, en què provenia, diguem-ne, d'un fenomen bastant similar. És a dir, Golden Sachs i tal, el que fan és pagar, diguem-ne, tot aquest imperi, diguem-ne, especulatiu que s'havia generat. Bueno, tornem al capitalisme més dur i al capitalisme més financer, menys productiu. Bueno, Madrid-Barcelona. És a dir, és això, és aquesta la dinàmica. És a dir, Madrid ha pujat a base d'albergar grans seus corporatives i aquest capitalisme més, diguem-ne, financer, especulatiu, basat en la borsa. Clar, a nivell industrial no es pot comparar amb Catalunya, però bueno, Catalunya, clar, té més dependències del que era l'economia productiva capitalista. Bueno, en temes d'habitatge, no. Això és un atac a d'oli que afecta a Madrid, afecta a Catalunya, afecta al País Basc, afecta a Mallorca, afecta a tot arreu. Afecta a Andalusia.
8: 8 minuts ens queden per arribar a les 11. Hem començat aquest primer tema i hem anat tirant i podíem
4: estar. És el tema d'aquest dia.
6: És molt dur.
8: I només s'ha de veure a la taula. No? Agrair-vos a tothom pels diferents punts de vista.
6: I el Jesús fa bé de plantejar, diguem-ne, aquestes qüestions que normalment s'amaguen. És a dir, es pensen que no, en decret solucionarem això. I no és cert.
4: Sí, que és molt més profund, està clar. Això està claríssim.
6: I a veure, i les policies en els desnonaments, doncs segueixen ordres judicials i els jutges poden fer el que poden fer. Una altra cosa és després la interpretació que es faci de les lleis, perquè això es dedica als jutges.
4: Clar, clar.
6: No són una mena de mecanisme neutre que hi ha la lletra de la llei i per inspiració divina diguem-ne l'apliquen. No, l'interpreten també. Hi ha més sensibilitat i menys sensibilitat en molts casos? Sí, òbviament. Com en el cas de les violacions, de la violència contra les dones, és veritat, depèn del jutge o la jutge que toqui, doncs hi ha una sensibilitat o una altra.
8: Divendres. No,
7: Jesús mou el cap.
8: Divendres passat. No,
5: jo crec que davant d'una violació no hi ha sensibilitat.
6: No, home, doncs Déu-n'hi-do.
5: D'una violació aprovada, crec que no hi ha sensibilitat.
6: Sí, sí,
5: però si no tens l'audiència provincial després, sí, perquè sí, pugui...
6: Amb això s'ha avançat molt i s'ha millorat.
5: Vull dir que totes les resolucions es pot equivocar. Aquest tipus de delictes van amb tres magistrats, no amb un, hi ha un ponent i dos que van al darrere, s'ha de votar, vull dir, són tals delictes a partir de determinats anys de presó, vull dir que tenim moltes garanties, i si hi ha un error, hi pot haver, tens una revisió posterior i tal. Bueno, llavors, clar, evidentment els jutges són humans, si ha tingut, i ho deia l'altre dia, una infància molt complicada, separacions...
8: Això anava a dir això,
5: Estan contaminats, però són persones, però jo crec, i insisteixo, ja ho he defensat des dels programes, que compleixen la part que els hi toca. Poden no estar d'acord.
6: No, la majoria dels casos
5: estar d'acord,
6: sí.
5: Amb, amb violacions no crec que no hi hagi cap que no estigui d'acord. Però a l'hora d'interpretar un desahuci, potser n'hi ha molts que es queden amb ganes de perllongar indefinidament aquella família allà, però... Sí, li han donat un manat, i tens un marge, i ja l'esgoten,
6: Jo
5: com a usuari de la justícia, esgoten el termini.
6: No, però just un exemple que jo crec que és meridià. És a dir, aquesta negativa recalcitrant a aplicar la llei d'amnistia, negant que la llei d'amnistia ha pacificat, diguem-ne, Catalunya, que ha desmobilitzat...
4: Aquest és un altre meló,
6: Home, clar, sí, però negar això...
5: Sí,
6: ho sento, Jesús, i negar això i aplicar, diguem-ne, la normativa com la van aplicar en el procés és visigot.
5: Mira, perquè he sortit més rentable emocionalment el primer dia que era metge, i crec que ens segueix igualment.
7: No, Jesús, és que...
5: De ser jurista en exercici, constantment les hòsties venen cap aquí. Jo no soc representant ni del Tribunal Suprem.
8: No és per ser advocat,
5: Per com soc, també. Bueno, ajuda una mica.
7: Hi ha intervencions que són provocadores. Que dius tres magistrats. Collons, si es diuen Llarena, Marchena i Pulidor, gràcies a Déu, que se n'ha anat.
4: Ja sabem on tenen.
7: Ja saps per on... per on van les històries, perquè ara se m'ha...
5: No, no va res.

0: Amb les qüestions de violacions, no hi ha dubte. Saps per què?
1: Perquè
0: saps per què? Perquè la majoria tenen filles. La majoria tenen filles. Quan es tracta de desnonaments, com que formen part la majoria, no parlo en general, la majoria, no hi ha problemes, excessius problemes econòmics, per això no hi ha tanta... O sigui, per això hi ha tants desnonaments.
1: Però hauran d'aplicar la llei, no?
0: Sí, però és aplicable, com que són humans, que ho hem reconegut,
1: sí,
0: doncs
1: sí.
0: Tenen les seves...
2: Però el problema és que acabem
0: humanes.
2: De llegir com les lleis han anat defensant no justament el que és la propietat i l'accés del propietari, l'accés
3: de l'arrendatari,
2: o sigui, sinó que s'ha anat desvirtuant per facilitar justament...
1: Però com això, perquè al jutge li toca aplicar la llei vigent en aquell moment, no pot ser un romàntic o un futurista, no deixem en mans als jutges... regir la societat, que justament els hi toca als polítics. Regir.
4: Excepte en algun cas que no l'aplica, que es neguen a aplicar-la.
1: La separació de poders crec que en aquest país està bastant clara i en principi hi ha la seva...
4: Hi
1: ha les seves garanties.
3: També seria un debat ampli.
1: Jo estic segur que Rubí, el jutge, o jo que vinc d'Igualada, apliquen la llei a rajatabla, i si diu que s'ha acabat un contracte i demés, pues donaran molt marge fins on poden.
2: Aquí qui és el nostre jutge del temps?
3: El rellotge.
2: El rellotge.
1: Implacable.
2: Amb José Malagón posant la sintonia perquè no res, ens queda... ens queda aquest minutet per donar pas a aquesta tercera hora del magazín de Rubí al dia, que ja serà d'un altre tipus, serà molt més cultural, parlarem de diferents temes, però que tenen a veure... doncs amb la literatura, la cultura, el que passa a la nostra ciutat. Moltíssimes gràcies a tots quatre. Jesús Galán, moltes gràcies.
1: Gràcies.
2: Per les teves aportacions, perquè fas que...
1: Valentes.
2: Ahí està. Coratge. Jordi i Margarit, moltíssimes gràcies.
0: A tu.
2: Xavi Bonastre, moltes gràcies.
3: A vosaltres.
2: Vicent Rabadán, moltíssimes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
2: Donem pas als serveis informatius i després més Rubí al dia.
5: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
6: Queda poquet per la celebració de la Diada de Sant Jordi. Els llibres i les roses tornaran a omplir places i carrers.
7: L'R8 de Rodalies ha recuperat parcialment el servei entre Rubí i Granollers.
8: Els gegants de Rubí, que aquest any celebren 70 anys de la colla, formaran part d'una expedició catalana sense precedents.
9: La Unió Esportiva Rubí rep a l'ordre aquest diumenge a les 12. Els de José Solivelles han caigut a la desena posició de la Lliga Elite després de la darrera derrota.
10: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a Ràdio Rubí.cat.
11: ¿Te gustaría descubrir nuevos géneros musicales y disfrutar de la música como nunca antes lo habías hecho? Si te gusta salir de lo de siempre y descubrir nuevos géneros, nuevos artistas y sonidos diferentes, Experimenta es tu programa. El programa musical experimental de Radio Rubí, presentado y dirigido por Adriana Izabal. Cada viernes a las 10 de la noche, sintoniza la 99.7 de la FM o visita www.radiorubí.cat. Experimenta. La música que todavía no conoces te está esperando.

0: El nostre no és un rebost qualsevol. Està ben ple de productes radiofònics. Tots en perfecte estat de conservació per ser radiofosos. Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. Un menú degustació que podràs gaudir cada dissabte de 9 del matí a 1 del migdia. El rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.
1: Són les 2 de la matinada.